0: necessiten ajuda. Continua creixent de manera alarmant i una realitat més que preocupant, dramàtica. Un de cada tres usuaris de l'ajuda de Càritas són menors, són xiquets i xiquetes.
1: Caram. Demà s'estrena l'esperadíssima nova pel·lícula de Steven Spielberg, El dia de la revelació, on el genial director torna a un dels seus temes favorits, la vida extraterrestre. I què passa? Que tenim secció de cinema a la gran pantalla amb Pau Gómez, el nostre crític cinematogràfic, que a més va fer el seu doctorat sobre Spielberg i és l'autor d'un llibre sobre la seva figura. Tot un especialista en la vida i obra del creador nord-americà, avui ens conta els detalls de la nova pel·li de Spielberg i recordem algunes de les seues obres mestres.
0: I seguim en cine. També parlarem d'un altre mestre genial del nostre cine, el gran Luis García Berlanga. Bueno, se té també la idea de que la seva misogínia, la seva mirada al univers femení també traslladava un cine masclista. No obstant, ara des d'un documental fet a València posa l'accent sobre les dones en l'univers berlanguià i que revisa un tant aquestes tesis. I les dones no eren les protagonistes de les pel·lis de Berlanga, això sí, però al voltant d'elles giraven moltes de les trames, eren motors de l'acció, amb personatges inoblidables que podem recordar com Emma Penella, Amparo Soler Leal o Marie Sampere. És un docu titulat Indestructibles Berlanguianes i ens apropa a aquestes dones extraordinàries. I ara parlem d'una iniciativa especial, molt bonica. És un projecte que obri les portes al futur de les persones que més ho necessiten. Ojalá.

0: parlem de les persones, de les famílies en risc d'exclusió social. Esta és una iniciativa precisament per empentar aquestes dones, donar-les una nova oportunitat laboral per a dones que estiguen en exclusió social. És una iniciativa que naix de la solidaritat i de la unió, a més, de diferents entitats. Però l'enfoque és sobre treballs, sobre faenes que per descomptat poden realitzar les dones, però que estan molt, molt masculinitzades, algunes d'elles, desgraciadament. Mm-hmm. Sembla que, bueno, per què una dona en risc d'exclusió ha de dedicar-se a les tasques de casa, a la neteja, o a, què sé jo, a les cures, o a l'hostaleria? Per què no pot ser fontanera o mecànica?
1: Gran pregunta. Com es pot aconseguir? Li preguntem a Manuel Hernández, que s'ha deixat envair per este projecte, per a contar-nos el.
2: Bona vesprada, sí. Bona, doncs. És una iniciativa, com dèieu, que col·laboren diverses entitats, una iniciativa també que naix de la solidaritat i que consisteix ni més ni menys en un curs gratuït d'iniciació a la fontaneria.
0: La falta que fan bons fontaneres.
2: Veritat. Que direu, sí, clar que direu, és tan simple com això. La cosa és una miqueta més complexa, però bé, anem per parts. Es tracta d'un curs que s'està celebrant ara. És un curs adreçat a dones en risc d'exclusió social, la majoria dones migrants, que s'han dedicat sobretot al que dèieu, treballs relacionats amb les cures, amb la neteja, amb l'hoteleria, amb cuidar a persones grans. Tots ells són sectors molt precaritzats, amb condicions moltes vegades qüestionables i on ni tan sols hi ha un contracte laboral de permís en moltes d'aquestes condicions, no? I este curs, doncs, d'alguna forma permet una eixida que ni tan sols aquestes dones imaginaven, i això ho diu Johanna, ella és del Perú i porta quasi 7 anys així a València.
3: S'espera que solamente nos dediquemos a limpiar y a cuidar, y hay cosas que podemos ser hábiles en hacerlas y no lo sabemos, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca he hecho nada de fontanería en mi vida, pero te digo que no me lo hubiese planteado, estando en Perú, no, ni me lo hubiese imaginado que iba a dedicarme a algo así como la fontanería, pero ¿por qué no? O sea, finalmente es un oficio, aprendes y resuelves, y a mí eso me gusta los retos, sentir que estoy resolviendo cosas, que tengo que apañármelas.
2: Com Johanna, moltes de les dones, no, que estan en este curs s'han dedicat a cuidar a gent gran, a netejar, en situacions que no sempre són les ideals, van arribar a este curs i el van veure com una eixida, com una oportunitat. I és el que volien realment des de l'entitat que promou i sufraga el curs, que és l'Associació d'Empresàries i Professionals de València, que és EVAP. Cristina Argenten es la directora.
4: Necesitamos que en general haya mujeres en el sector de la fontanería, porque es una salida diferente a cuidados y a limpieza. Tradicionalmente son los peores sectores a nivel de condiciones laborales, a nivel de cómo están remunerados.

0: y si les enseñamos, esto es el inicio del oficio de fontanería, pero luego pueden acabar haciendo un curso oficial que dura más meses. De alguna manera queríamos sacarle de esos sectores, que conociesen un sector distinto, para que puedan optar a trabajar con unas condiciones mejores de las que habitualmente tienen.
1: Es una idea
2: genial,
1: absolutamente excelente.
2: I com comentava Joana, hi ha demanda, no?
3: Exacte.
2: Nosaltres necessitem més fontaners, més llanterners, més electricistes, que és difícil accedir amb ells, i elles necessiten possiblement una millora laboral en algun dels casos. I és que em sembla un match perfecte, no?
1: I un tipus de treball, comentava Joana, que també és un repte, perquè, ostres, soluciones coses. I tant que soluciones coses.
3: Exacte.
1: Perquè quan tens una emergència a casa de fontaneria, tens un
2: problema. Ui, emergència, ho has dit molt.
3: I en lloc d'agafar el telèfon, no, si ho pots fer tu mateix, això.
2: Jo, de fet, vull tindre el contacte d'elles, mira. A partir d'ara les seguiré, sí, senyor.
1: I això com naix? Perquè sembla que és una idea estupenda, des de BAP, des d'Ones Empresaris i Professionals, però com va sorgir la idea?
3: Doncs com és la teva terra, Ximo. I mira, el més bonic és que és una unió d'entre diferents agents, perquè tot arranca la cursa de la dona de Gandia. Ai. Amb els diners solidaris d'esta cursa, d'esta carrera, que es recauden, es decideix destinar-los precisament a EBAP, a esta entitat.
0: Nos dicen que nos quieren dar el dinero recaudado para un fin social y por eso destinamos para formar a mujeres a través de Femeval. Es la entidad que representa a diferentes oficios, entre ellos el de fontanería, y que nos daba esa profesionalidad. Y además, todas estas mujeres venían de la mano de la Federación de Dones Progresistes, porque trabaja con mujeres en exclusión social, y entendimos que entre todos estos acompañamientos se surgiría la idea final que ha surgido.
3: I amb tots aquests ingredients, és a dir, amb la recaptació de la cursa de la dona, amb BEBAP d'alguna forma lligant o teixint eixa xarxa, no, entre les dones, amb la Federació de Dones Progressistes auspiciant que tinguin una oportunitat, i Femeval, que és al final l'entitat metal·lúrgica, com l'entitat acollidora, no, dels cursos, doncs entre eixes agents es posa en marxa este curs, on hi ha 15 dones com a alumnes. Ara ja duen unes quantes sessions en les instal·lacions de la patronal, que està a la Aquas, i les classes les acaben la setmana que ve, però clar, han sigut unes poques sessions, és un curs d'iniciació, com deia Cristina, i de fet així s'ho va plantejar el professor d'este curs, que és Julián.
4: Que sea el ABC, ¿no? Que fueran autosuficientes en sus casas, a partir de sus casas, que tienen en sus casas, que tomen, digamos, la iniciativa de poder arreglar sus casas y que les sirva eso como aprendizaje para ir a más. Este oficio se enseña de lo pequeño, o yo por lo menos lo intento hacer así, de lo pequeño a lo grande.
2: Una manera pràctica, no?
3: Una manera pràctica, sí, però diu Julián, l'ABC, jo no sabria ni per on començar.
2: Clar.
3: Així que li vaig dir, conta'm una miqueta més, per favor.
4: Al principio es conocer un poquito las tuberías básicas, el cobre, el multicapa, el polipropileno. Luego ahora lo que estamos haciendo son montajes de aparatos sanitarios que el día que acaben le daremos agua, repasaremos fugas, verificaremos estanquidad y, en fin, lo haremos un poco profesional, ¿no?
1: Ah, bueno, es instalar un sanitari. A mi això me sembla ja de nivell elevat.
2: Tot això que ell ha dit i considera l'ABC, a mi em pareix difícil.
3: Sí,
2: està
3: molt
2: bé. Sí, senyor. Però ho hem posat en pràctica? Sabem si ja han fet elles alguna...
3: Ja han començat, ja s'han atrevit a fer-ho a casa. De fet, quasi no s'han pogut ni resistir. És el cas de Lorena, ella és de Colòmbia, i de seguida es va posar mans a l'obra.
5: Ui, hemos aprendido nombres de piezas, hemos practicado en casa con el lavabo, con el váter. Estuve hasta practicando con el desagüe de la ducha también. O sea, llegas a casa y empiezas a ver como que todo es familiar y como que no tienes necesidad de esperar la cita del fontanero, porque son cosas súper sencillas. Desatascar, lava la losa, todo eso es como que ahora lo ves muy sencillo y antes se te hacía un mundo. Entonces, no solo hacerlo en casa, sino que también podemos de alguna manera monetizarlo.
1: Estoy con atasco en la ducha, ahora que estoy pensando que me tire un cable, posar un fil de RAM alguna cosa.
2: ¿Qué te digo? Mira, ja acaba dient una cosa molt important, i és monetitzar-lo. Vull dir, aquesta és una primera fase, però estaria molt bé que la idea fora anar a més i millor.
3: Clar, traure profit, professionalitzar-se, trobar eixa oportunitat laboral, no? Eixe resultat final. Perquè per Lorena, ella sí que havia treballat en el món de les reformes, però és cert que mai havia superat doncs eixa barrera de la fontaneria.
5: Cuando llegué, estuve un poquito con el tema de las reformas, y siempre cuando alguien llegaba como tema de fontanería, electricidad, pues había que traer a otra persona, que es un sector muy masculinizado. Al hacerlo, como que ya no nos parece como tan desconocido ni

0: tan masculinizado, sino que también nosotras lo podemos hacer y lo hacemos muy bien.
1: We were good, we were cold, kind of dream that can't be so.
2: Muy bien. Ole.
3: Muy bien. Algunes deien no que dubtem. Millor fins i tot no que dubtem. Que ells, en fi. Hi ha d'altres com Pili, que ens ha cridat l'atenció perquè és l'única dona valenciana de la classe, mm-hmm. És l'única, la resta són migrants, que ja diu que ja apuntava maneres com a fontanera, que ara...
2: Tenia habilitats,
3: tenia
2: no?
3: Tenia habilitats, ara ho està posant en pràctica i està més decidida que mai. Fins ara ja el que havia fet s'havia dedicat a netejar en centres educatius, però este curs d'iniciació li serveix per a saber que ha de continuar en la formació per a tractar d'eixir d'un sector del que diu que ja està cansada. I el secret de tot això,
2: què és?
3: La pràctica fa el mestre.
4: A mi sempre m'ha gustat el tema de fontaneria, d'electricitat. De hecho, yo en mi casa, sin saber, pues yo cambiaba grifo, arreglaba todo lo que podía y al salir este curso dije, esta es la mía. A ver, yo soy manita, yo igual te cambio un enchufe que te cambio un grifo. Es más fácil. Yo pensaba que iba a ser más difícil, pero es pues práctica. Que es lo que se necesita, práctica.
2: Veus, es coneixer-ho, és pràctica i ganes, que la gent li posen ganes.
5: Però els que són manotes, realment, a mi em sembla un arcano, de veres aquestes professions. Sí, sí. Però de veres que el remat és posar-se i tindre algú que t'oriente. No? I comentaves, Marc, que moltes d'elles venen de... Bueno, estos treballs, bàsicament, d'hostaleria, de les cures i això.
3: Sí, i n'hi ha algunes que és cert, perquè és de veres que les condicions no són les que haurien de ser en molts casos, però n'hi ha algunes que sí que estan més qualificades. Per exemple, és el cas d'Àngel, ella és colombiana, ha treballat molt de temps en la restauració i encara que ja ha arribat a un nivell de professionalització, diguérem, veu que les condicions no són les que deurien i que no recompensen realment les hores de faena. Que això potser seria un altre meló a tractar, potser en un altre reportatge, sí, sí. Que és la situació dels altres sectors, el buscar una eixida perquè els altres sectors estan malament.
2: Ai,
3: però bé,
2: sí.
3: Mentrestant, i precisament per això, ella veu el curs i l'ofici com una eixida i està disposada a tot. No per ser fontanera, per ser la millor. Hola, fontanera.
6: La verdad, yo en mi mundo laboral actualmente estoy muy, muy cualificada. O sea, te digo que soy hasta metre y enóloga. O sea, he trabajado en sitios muy bien. Pero ya estoy harta, o sea, no me lo había planteado. No sé si las otras chicas, pero yo te digo que yo voy a ser fontanera y no voy a ser cualquier fontanera. Voy a ser la mejor fontanera. Porque es que yo ya voy decidida a ser electricista, fontanera y soldadora. O sea, me voy a preparar para todo esto.
5: Oh,
3: amb tot, eh? Amb tot.
2: M'encanta com està de convençuda i com declareu-te, que això també és un projecte. Pues ara vos fareu risa, però una amiga de Lola està estudiant esta opció de fer, però jo li dic a la meva filla, és que fa falta este perfil de professionals, o sea, que està molt bé aquestes dones, o que volen reubicar-se professionalment, o ubicar-se, si no han tingut encara la possibilitat, tinguen esta opció. I que se desmasculinisi, que no...
3: Exacte.
2: Lo físic, el poden fer homes i dones, perfectament.
3: Exacte, sí. És que és un sector que se necessita gent.
2: Sí o sí.
3: La intel·ligència artificial encara no te pot canviar una tuberia, ni te pot solucionar un problema que tingues al vàter, per exemple.
2: Ben cert.
3: Se necessiten tècnics, fontaners, electricistes, i el tema és que en molts casos n'hi ha bones tarifes, que sí. Això també elles ho veuen així, perquè el salari brut ronda uns 24.000 euros anuals, depenent de l'empresa, evidentment, però les tarifes per hora o per reparació poden ser elevades, i és de veres que es necessita gent. Però és que el mateix professor, Julián, reconeix que les empreses no paren de demanar-li ajudants de pràctiques.
7: Todos los empresarios prácticamente me dicen lo mismo, no sé, nos falta gente, tráeme más gente, de prácticas, a ver si lo cojo, en fin. Entonces ahora parece que haya bastante mercado laboral al respecto.
3: Y la última cosa que repasem, que tú comentaves precisament, Gemma, desmasculinizar este sector, este ofici, perquè el més estrany en les pràctiques és trobar algun ajudant que siga dona. Yeah. Però això és una de les altres vessants, és a banda d'oferir a aquestes dones eixides laborals, trencar amb les professions masculinitzades, trencar amb la tendència als prejuïs, com diu Magali.
8: Me lo hubiera imaginado nunca. Aquí estoy muy motivada, que esto es el trabajo que todas esperamos, porque lo veo como muy viable. Creí que era difícil. Yo nunca miraba eso porque yo decía, no, ¿yo qué voy a ser capaz de coger eso? Todas las mujeres nos han acostumbrado que el hombre es el que hace, que el hombre es el que tiene la fuerza. Ha pasado el tiempo y ya todo hay que modernizarse. Entonces no nos podemos dejar que el hombre no, también nosotros, porque yo soy madre soltera, me ha tocado sola. Entonces tengo que aprender, tengo que salir adelante, y si esto es lo que me puede sacar a mí adelante y a mi hijo, yo lo voy a hacer.

0: l'oportunitat de fer un altre de més professional que ja les qualificarà per a treballar en l'ofici. De moment, este curs d'iniciació les serveix per a veure, no?, per a sembrar aquesta llamoreta, per a veure que en casa
1: si
0: podem fer-ho.
1: I si realment els agrada. Almenys les que han parlat amb nosaltres, sí, que els agrada i estan motivades.
0: Exacte, estan molt motivades. Així que això, aquestes sessions són la primera llavor d'un nou futur, un futur que encara és difícil dir cap a on les portarà, però que almenys així doncs, l'han començat. I que no nasquen iniciatives empresarials d'ací, perquè jo veig que ací n'hi ha una unió de futures fontaneres que no formaran una cooperativa o una societat o alguna cosa, que ja se ho estaven plantejant algunes d'elles fins i tot. O sigui que això, que en principi era un projecte pilot nascut de la solidaritat que reproduïsquen oportunitats laborals per a dones, és una notícia fantàstica.
2: És que les fontaneres, absolutament, clar que sí.
1: I tant.
2: I tant que sí. A més, la faena en pràctiques la tenen assegurada. Al més de dia que possibilitat de començar a tocar
0: l'ofici. Tres clients nous tenen, de moment.
1: Sí, sí, home, jo sí.
2: De moment, l'embús de la dutxa,
1: jo, com dic moltes ocasions,
2: la que vulgui que vinga.
1: Per mi és un cicle, la passarel·la. Sembla, no, em sembla una iniciativa realment interessant, important. Sí, sí, sí.
2: Gràcies, Marc.
0: Gràcies, adéu.

0: La vesprada d'A Punt.
1: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius d'A Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
3: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
0: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.

0: De esta manera tan majestuosa y emocionante sonaba l'orgue de Juan de la Rubia junto a l'Orquestra Sinfónica y Cor de l'Escolania de Montserrat en el moment de l'encesa de la Torre de Jesús de la Sagrada Família durant la benedicció del Papa d'ahir. Realment espectacular. Un moment que posa l'emoció al cor i pega un pessiguet dels molts que ahir pogueren viure durant la visita a Barcelona de Lleó 14.
1: Realment una posada en escena absolutament extraordinària.
0: Extraordinària, sí, senyor.
1: Artísticament.
0: Intachable, sublim. Què sí que intachable, sublim?
1: I tant que sí. Sí. Emocionava, pobre, a través de la... Aquesta és la dimensió. Aquest és el moment en què, segur que ho recordeu, els trons componen, no?, la figura d'Antoni Gaudí. És com si Antoni Gaudí des del cel estiguera mirant la seva obra. No?
0: Una espectacularitat impressionant.
1: Jo pensava, realment, mirant les imatges tot el rato, dient, ostres, què estaria... Si Gaudí...
0: Si ho vera.
1: Si Gaudí ho haguera pogut veure, no? Ho haguera pogut disfrutar. Sí, bueno, ja sabeu que la visita del Pontífex continua, es troba a Gran Canària, és l'última estació del seu inspirador viatge a Espanya, on l'estima als nouvinguts, als diferents, a les persones migrants, està protagonitzant, i de quina manera, la jornada d'avui. També l'estima, no?, de... els Gran Canaris i Gran Canàries que estan pues, traslladant-li al Sant Pare, pues, això, no només devoció, sinó estima sincera. Ens acompanya Víctor Aguado. Víctor és responsable de reinserció de la pastoral penitenciària. Hola, Víctor, què tal? Com estàs? Benvingut.
2: Hola, bona vesprada, Ximo, moltes gràcies.
1: Un plaer de tindre't així, Víctor. Hem quedat amb Víctor perquè, arran de la presència del Papa a la presó de Brianzú a Barcelona, des de la presó de Picassent se li ha fet arribar al Papa Lleó XIV una carta molt especial. I ens agradaria que ens contares la història d'esta carta, de la persona que l'ha escrit i què és el que hi ha darrere, Víctor. Però si te pareix, ara ens contes detalls, no, Víctor? Abans...
0: les teues sensacions, no? Les teues sensacions.
1: Claro, i tant.
0: La visita del Papa, sí, el seu periple per Madrid...

0: allò de la Sagrada Família a Barcelona, que va ser extraordinari. Tu com ho estàs veient?
1: Bueno, la verdad es que es sorprendente, ¿no? Porque vamos a estar en diciembre en el jubileo de los presos a Roma, en compañía de la Santidad, y no me esperaba yo la reacción de esta persona en este carisma, en esta proximidad, en esta palabra tan fluida y tan próxima, y sobre todo la referencia, la defensa del ser humà com a persona, com a la dignitat no se pot perdre, ho agafem, però ho agafem. Crec que la vida del Papa està seguint un input molt gran per a tota la societat. Crec que hem de reflexionar molt per aquesta visita i prendre-la com a referència per a lo que és la nostra pròpia vida en esta societat, en estos moments tan convulsa, tan dispar i sense una trajectòria concreta. Crec que mos vindrà molt bé seguir l'estela que d'alguna manera ahir encengueren en Barcelona en la creu de Jesús. Té un doble significat, no? La creu i Jesús, però almenys per al món cristià, té molt de significat, no? Vivint-la en molta intensitat, és a dir, no hem pogut estar en companyia d'ell, però bé, l'hem sentit molt, molt proper, encara que siga a través de tots vosaltres, en mitjans de comunicació, que ens l'heu fet arribar a tot el món d'una manera tan propera.
2: Sí, jo destacaria també, no, els treballs de l'equip professional que va fer la retransmissió, que vam poder veure, servia, diguem, la imatge en pool per a totes les cadenes.
0: Que ha anat darrere d'ell tots aquests dies.
2: Que meravella, veritat.
0: I ell, estem veient-lo ara, no? Te vaig dir una cosa, Manuel, estem veient-lo ara perquè està en Canàries i està, d'una terme els actes allà programats, i estem dient, deu estar cansadíssim, però no fa aquesta sensació? Perquè encara té de la paciència i la sensibilitat de parar-se a la gent que pel carrer el crida, li dona una estampeta, una carta, una abraçada, un regal. És flipant.
1: Jo crec que ahí està la seua transmissió, no? Vull dir, no és un papa major. Jo li auguré un futur molt llarg, no? No és una persona que hagi arribat ja en una certa edat, relativament és jove per ostentar la responsabilitat que té, i crec que això el fa molt més proper i en una continuïtat. Vull dir, crec que sí que hi ha un projecte gran en aquests moments per banda de la seva santetat de cara a això. Entonces, el cansanci, evidentment, és una agenda molt apretada. Jo no sé si seria capaç de portar aquest ritme i soc algo més jove que ell, no? Però molt bé, molt bé, molt, molt content, no? Molt content, no?
2: Físicament, la veritat és que se'l veu molt sencer, i l'agenda del Papa realment és enorme, i a més d'una intensitat també emocional, discursiva, intel·lectual, de presència, sabent que, clar, des del moment en què nomenaren Papa, totes les mirades estaven posades en ell, però estic molt d'acord, Víctor, sí, en la reflexió que feies, que, clar, l'havien vist, sí, alguna homilia, bé, sí. I l'home, pues bé, dies
0: prudent,
2: però com serà la distància curta? Clar, venien del Papa Francisco, que era tota una
0: arrollador en este sentit,
2: cert? Molt d'humanitat i de cor i d'emoció. I estic d'acord amb tu, ens ha sorprès a tots la normalitat en la que s'expressa, la cordialitat, l'estima, el missatge humanista, però també altra cosa. Quan ha de posar-se, entre cometes, en figura de cap d'estat, ha de posar-se, ha de traslladar una bueno, missatges, diguem, a nivell més polític-social, per dir-ho d'alguna manera,
0: de consciència,
2: no se talla i parla, clar, i se li entén perfectament.
1: Jo crec que això és una de les vessants més boniques que té, no? La capacitat de transmetre allò que pensem molta gent i d'una manera tan educada, no? Tan oportuna, i dient realment el que tots podem pensar que no sabem com dir-ho, i com a cap d'estat en aquest moment crec que està fent una representació i deuríem prendre lliçó de com se governa, no? No vull entrar en temes polítics perquè no és el cas, no? Però a mi m'ha sorprès moltíssim, moltíssim, els discursos, la manera de l'estructura del discurs, la capacitat de saber desenvolupar i d'enfrontar-se, ho veure en el Senat, vull dir, increïble, no? Mitja hora de discurs que jo m'he llegit dos vegades ja, no? I vaig llegint tots els discursos.

0: discurs que va fent i són una doctrina, crec sí. que deuríem seguir-la, no? Esa,
1: Ximo diu,
0: i ficar-la en pràctica.
1: Ximo diu, estan veient uns recaos, i m'agrada molt aquesta expressió, de veres, també uns recaos que tant de vol li pararem atenció.
2: Sí, però saps què passa? Que al remat són missatges, per descomptat, de filosofia, sí? De credo humanista, però que situats, ubicats en el context actual, tant de tanta baralla, de tan poc de respecte en l'àmbit de la política, de tan poca conflicte. Assumpció de que són representants del poble i és el poble al que se deuen, no? El missatge d'unitat que va traslladar a tota la societat catalana i tot el moment dir, espai, això els independentistes com se ho estaran agafant?
1: El missatge, no, de pau continu o el de...
2: Absolutament,
1: o
2: ara el de la migració.
1: El de la migració, clar. Les imatges que estem veient des de Canàries que són precioses.
2: Clar, són missatges que són completament humanista, humanista cristià, clar, òbviament, en el cas del papa, però que continuen sent revolucionaris, eh? I mira que tenen més de 2.000 anys.
0: Jesús era un revolucionari, no? Jo crec que aquesta sense que gran perdut, no? La revolució... Clar, estic parlant de humanista social. Hi ha algo més gran que la humanitat? Hi ha algo més gran que el ser humà per se? No podem oblidar-nos de lo que som, no? De que al final, d'una manera o altra, tots són fills d'algun déu, no? I no anem a entrar en qüestions de... que hauria d'entrar, no? Perquè no tinc per què amagar-me. Però d'alguna manera, és dir, hi ha algo més gran que la dignitat humana? Crec que en el Magnificus Humanitas no està dient res més. Vull dir, és la persona. Per favor, tingueu en compte la persona, que és que estem treballant sense tindre en compte la persona. La gent que estem treballant, que entrem en presó tots els dies, veiem una realitat, no? Per què arriben a presó la gent? Quizà millor perquè la societat els han rebutjat i els han... No tot, vull dir, no interpretem mal les paraules perquè no se justifica mai un delicte, no?
1: Se t'entén, sí.
0: Però que al final dius, què t'ha dut així, no? Igual no sigo com a tots mateixa. Com reinsertem a la gent si no és a partir de la humanitat des que són capaços d'admetre l'error? Crec que ho digué el papa ahir perfectament en Virians, no? Una segona oportunitat. Tots tenim dret a equivocar-nos, no? Crec que està dient missatges molt reflexius, ja no a nivell polític, sinó a nivell social, i que cadascú assimile això que està dient, siga de la religió que sigues, crec que el ser humà és digne i no podem perdre ese rango o esa essència que tenim les persones. No?
1: I són missatges universals. Escolta l'altre. Claro. Abans de parlar, parla amb tranquil·litat, amb educació. Claro. Ajuda el que ve de fora i necessita ajuda. Vull dir, és que dius... Jo diria que són recaus de sentit comú, però és que el sentit comú el perdem amb una facilitat pasmosa.
0: Jo crec que n'hi ha dues coses que hem perdut i són molt, molt dolentes, no? El pensament crític i el sentit comú.
1: Que gran frase. Sí, estic d'acord. Víctor, estic d'acord. Sí.
0: Per ahí, no? Per ahí,
2: totalment.
0: Jo crec que hauríem plantejar-nos tots aquestes cosetes i com diu la carta, no? Famosa carta esta, que no siga sols una visita, que no siga el final, sinó que siga el principi d'algo que podem manejar entre tots.
2: I en l'última parada del viatge tenim el papa en Gran Canària.

La noche en Arquineguín, ha interpretat Pedro Manuel Afonso d'una manera molt emotiva. Tot el món ha esclatat en un plor en la visita del Papa a Canàries, on, conforme estaves comentant, Víctor, arriben a les seues aigües persones en situació de desesperació vital, d'angoixa, i han protagonitzat les paraules del Papa, en la que n'hi ha també, com acostuma, diguem, la part més, diguem, evangèlica, però hi ha una part de realitat social, de que canviem el lloc del que estem, és el lloc còmode, de l'espectador, que sembla que no va amb nosaltres, i posar-se en el que ajuda, i precisament en aquesta platja, coneguda com Platja de la Vergonya, perquè és una frontera del sud d'Europa, i ha dit el

0: Parlant d'això que m'agrada més dir, recaus polítics, ho ha deixat molt clar, diu, Europa no puede acostumbrarse a que el mar sea un cementerio sin lápidas. Y que voy a entender quien tenga. No, no, s'entén perfectament.
1: También existen monstruos que acechan estos mares y mafias que trafican con la desesperación y la indiferencia de muchos, que permiten que los pobres sean tragados por la explotación o el olvido. Caram, és que...
0: Una foto de la situació, vaja.
2: Si l'analices...
0: Té claríssim.
2: Com s'ha dirigit, sí, no? Inclús als països que d'unixen, als països que recibixen, als que són de trànsit, perquè al final possiblement Espanya siga un país de trànsit, no? De camí a Europa, vull dir... però al final és universal, és internacional el missatge. Tot el món, Sud-amèrica, qualsevol zona del món està rebent aquests immigrants, no? Aquests migrants que per... Jo no crec que ningú abandoni el seu país o la seua cultura o la seua essència de vida...
1: Per gust, per, no?
2: Per gust. Al final, jo tinc una... En el cap tinc una reflexió, no? Vull dir... qui sóc jo per juzgar si jo, evidentment, sóc moreno de pell, no sóc negre. O no sóc... No sóc, però jo seria el mateix si hagués nascut en la Índia, a mi m'imagine, no? L'essència de la persona està ahí, siga d'on siga. I les condicions de vida o familiars... No tinc tots la sort de néixer on he nascut, i en el círculo en el que he nascut, i en la família que he nascut, tot el món ha tingut aquesta sort. Entonces, no podem estar juzgant aquestes coses, no? Entonces, crec que les paraules del papa són espectaculars en aquest tema.
1: I et dic, a voltes són les nostres accions les que fan que aquestes persones no puguen quedar-se en sa casa perquè provoquem guerres, etcètera, i que hagin d'eixir. Com després no anem a acollir-los? És que, clar, també és un sense sentit.
0: Tenim una responsabilitat.
1: Tenim una responsabilitat. En primer lloc, de que puguen estar a gust i quedar-se sense casa, si és això el que volen, i en segon lloc, si han de fugir, d'acollir-los, sense que perden la dignitat.
2: Totalment. A mi ve al cap, és dir, la gent que vingui quan el primer cop que vaig ser de gent d'Ucrània, per exemple, no? Varen ser capaços d'acollir aquest esquema, una marxa forçada d'un país, no? Per què no facilitar la situació a aquesta gent que ve, des de les estructures, des de reglaments, des de lo que vulguem establir com a política o com a recepció. Però jo fa 3 setmanes, fa vespres de falles, així en la unitat que treballem, a la 1 del matí me va aparèixer un matrimoni venezolanos. Loguent. ¿Dónde dormimos, chicos? Pues aquí en el sofá de la entrada de casa.
1: Pacadís,
2: ¿no? Es que yo, era un gesto humano, pues, simplemente no tenía por, no me asustaba, me daba que fueran venezolanos, que fuesen de la raza o etnia que fuera, ¿no? Pero al final, si no son capaces de abrir escorts de cara a esa gente, ¿en qué estén convertidos?
1: Y después hay una reflexión más profunda y es, no ayude mal migrant pobre, que es precisamente el que necesita más ayuda. Perquè aquesta mateixa persona, d'aquesta mateixa nacionalitat, ve així...
0: O perquè té un altre credo, o perquè conforme estaves comentant, no, Víctor, perquè té un altre color de pell, perquè el sentim com diferent, i pot ser una persona d'Ucraïna, no la sentim com a diferent. No s'entén per què.
1: No s'entén per què, correcte.
0: Perquè dins l'ànima són iguals, no? Ahí torna el missatge humanista cristià, no?
2: Estem arribant a aquest extrem de... Estem dient ara entre els tres, no? És a dir, estem prejuzgant el color i d'on provenen, no? Per què? Per què al francès que ve a Espanya i es compra un xalet i dice, sí, això no passa res? O a l'anglès que ve així a la costa a menjar-se els marisc i viure en els millors xalets? Això sí, el pobre... La pobra persona que no té ningú recurs per a viure, és que, de bé, les xifres són alarmants. Són tremendes, no?
1: Anem a dir, atenció, que deixa el tos. Tant dic, també han vingut mafiosos i persones no aconsellables.
2: Ja vos contaré jo a micro trencat.
1: Anem ara a parlar un poc de la pressió i de recaos que diu Ximo, que m'encanta. Com Dios te ama como eres, pero te sueña mejor, per exemple, que és una de les frases que va deixar palesa en la seva visita a la presó de Brianzú. Si tu vas estar amb ell en desembre, amb el jubileu després, jo vull que ens expliques la importància que té que ell, en la seva visita, decidisca anar a una presó i escoltar a les persones internes.
2: És importantíssim. La referència del papa per a ells... Es que se te en conte, algú que se'n recorda de mi, algú que...

0: està pensant en mi. Tingueu en compte que això era Francisco era una gran, bueno, era gran en aquest esquema de los excluidos de los excluidos. Vull dir, escolteu, Picassent està a 25 quilòmetres. Algú se'n recorda d'ells?
1: No. Quan passes per la carretera i veus el pirulí, i veus, claro, veus la tanca i dius, ai, senyor, quant de patiment hi ha dins. No?
0: La importància de sentir-se volgut, recordat i present per lo que és la santedat de León XIV, no? de Francisco, o del representant supremo de la Iglesia. Té un valor increïble. Ploren, és a dir, aquesta gent arriba a un sentiment increïble. Quan estiguem en Roma ara, en este últim jubileu, no estiguem a audiència privada, com va ser l'anterior en el 2018, però el fet de que passe t'emociona, t'ompli, porta un estel darrere d'ell que dius soc fill de Déu, i tinc que reutilitzar la paraula esta perquè estaré tancat, serà el que tu vulguis, però soc fill de Déu i soc important per algú, no? Perquè al final pues, el sistema és com és, té aquesta deixina. És molt important l'espiritualitat, el saber que no estàs abandonat, que tens un alè d'esperança, que la condena s'acabarà i tu pots seguir alçant la mirada cap amunt i seguir vivint en la dignitat que te mereixes com a persona. I, claro, quan directament... te deixes abraçar per una... I de vosaltres, una persona que ha fet un delicte, no sé d'esta dona quina era, ni m'importa, perquè no n'és ningú, però que se te tira el coll, t'abraça per dos vegades i te dona un bes. Sí. Doneu-se compte de la transcendència que té això, d'aquesta proximitat de estic amb tu. És que és molt, molt important el fet d'aquestes visites, no? Jo pensava que vindria Picassent entre nosaltres, perquè sabeu que és la càrcel més gran de tota Espanya. La més gran, no,
1: vingut al Corpus de València, també. Que lo de Madrid, molt bé, però això no és un tesor incomparable. Bueno, Víctor, més enllà d'això, bueno, hem comentat que és responsable de reinserció de la pastoral penitenciària. Estes paraules, el que hem vist en les retransmissions, esta visita a Brianzú per a la població reclusa en general, i més concretament, per a reclusos de la presó de Picassent, que estàs en ell i en elles tots els dies. Quins són els comentaris, no?, que diuen els reclusos del missatge del Papa? Què se comenta en la presó?
0: Home, si te soc sincer, estàs seguint el Papa i no te vaig enganyar. No he entrat encara a parlar de Nate. Però m'imagine que també tenim en compte que les limitacions d'horaris per a ells tampoc es deixen veure tot l'esquema de plantejament, no? Jo imagine que ara, a partir d'ara, en el que van prendre a fer esta setmana, les eucaristies en els mòduls, l'assistència religiosa, l'eucaristia en preventius, en compliment, ahí ja m'emprendrem a recollir les experiències que ells estan sentint, no? Perquè és molt important. Pareixes un salvavides diari del sistema, no? El tindre ahí la part espiritual, la part religiosa. No te puc contar res, te puc contar lo que pensem que pareixes important i te podré confirmar en qualsevol altre moment, però en aquest moment jo no he entrat encara des del dissabte. Tenia previst entrar, però no he pogut entrar encara.
2: I a tu contaran.
0: Genial.
2: A la seva manera hauran estat superpendents. I el que sí volíem és parar atenció que des de Picassent, pues un reclus que porta 6 anys, ja ho diré, complint condemna, és el que va dirigir una carta molt especial al Papa. Víctor, conta'ns el que puga ser. Quin és el missatge que vol transmetre esta persona?
0: El missatge que, coneguem de la persona, jo estic acompanyant la d'ell 4 anys,
2: sí.
0: És una persona que, com heu pogut veure, tenia 2 carreres i n'ha fet dos més a l'interior, filosofia i psicologia, bueno. I en aquest moment s'està acabant de fer la seva tesis doctoral en antropologia en el sistema penitenciari, filosofia antropològica en el sistema penitenciari, en prisió, el castigo i el mal, no? Me comentà que havia llegit la Humanitas, la Magnificat Humanitas,
2: sí.
0: I li vaig comentar, tu que eres més listo que jo i damunt tens una prosa espectacular, s'ha d'escriure molt bé, per què no li escrius una carta al papa i li contes, li dius el que vulguis dir-li, no? I ahir vaig dir la història, no? Jo me sorprèn, quan me la fan arribar, i me llig un text de 10 pàgines, on ell, si em ven compte, vol expressar-li al papa que dins de la presó se pot ser capaç de reconstruir-se, de perdonar-se, de créixer, d'evolucionar com a persona. El sistema no ha de tocar-lo, perquè el sistema és el sistema, i hi ha al·lusions al sistema, però no, per la situació d'ell no crec convenient ni plantejar-los, no? Però ell parla de Nehemías, parla de reconstruir Jerusalén, de derrumbar Babel, tantes llengües, tanta història, de pensar per la nit i fer de dia, de ser conseqüent, no? I sobretot, el que li vol transmetre a la santetat és la persona com a tal, que pot estar privada de llibertat, però el pensament és lliure i tu pots seguir creixent, no? Era una carta de dedicar al papa, però jo crec que la faria extensiva a tot el món que puga entrar en presó i tota la gent que està dins de presó, perquè li va ajudar molt en aquesta reflexió de dir, això no s'acaba així, això és un sistema que tenim que acollir perquè has de complir una condena. Ell va emprendre que inclús el seu nom és el hogar, no? I parla de l'última morada, de que nadie puede confiscar ese pensamiento libre y la dignidad consciente. Te ho estic llegint, no? Vull dir que té paraules molt, molt ressonants, però sobretot perquè ell, la seva tesis doctoral, a mi m'està pareguent soberbia, ell fa un repàs de tots els filòsofs, no? De Kant, Nietzsche, Arendt, Levinas, Frank, i en la Magnificat Humanitas ell se dona compte de que el papa León XIV ha sigut capaç de les identitats personals de cada un d'aquests filòsofs ficar-los en valor en una sola en un text, vull dir, en una sola reflexió, la persona. La persona i la dignitat d'ella, no?
2: Caramba, que se diu la tesis Antropologia filosòfica en el medio penitenciario, el problema del mal i el castigo.
0: Claro.
2: Que ja, ella... ja convida a pegar-li una pensaeta, eh?
0: Sí, ja sí, convida, sí, pues. N'hi ha 33, crec que avui media, en un capítol des que ha fet, ha incluït el que és el document de la carta en la tesis,
2: sí,
0: i el nou pensament de León XIV en la Humanitas, no? I fa un recorregut del castigo i del mal de 32 filòsofos. El 33, evidentment, és la de Crist i de Jesús, i l'última, la reflexió d'ell, no? Però, sobretot perquè no vol perdre la identitat com a persona, i que la dignitat, ell reclama la dignitat. En algun moment ve a dir que estic pagant una condena, però també és de veres que ja he complit prou i així ja no faig res. I llavors també li reclama al sistema que valore això. Li diu al papa que també que la doctrina social de la Iglesia està molt bé en tots aquests puestos que està fent la patent, però que les institucions, siga la que siga, ja no t'hables del món penitenciari, sinó m'aprenguem a aplicar la doctrina social de la Iglesia, que bueno, pues és doctrina social. I crec que si són capaços de ficar-la en vigor tots, estem un funcionari de l'altra manera.
1: Allò de que deia el papa, les errades del passat no determinen la identitat d'una persona. És que me pareix una frase brutal.
2: És que això
1: parla de la talla enorme intel·lectual que té el papa Lleó.
2: I que ens serveix a tots. L'aplicació val per mi exactament igual que per la persona que ha escrit aquesta carta.
1: Té una enorme talla.
2: Les meues errades a mi no m'han dut a la presó, però m'han dut als meus propis maldecaps.
1: Això és. Cada un també se la pot aplicar. Això és també, diguem, valor de la gran filosofia, no? També, no?
0: Hi ha una frase que la carta està escrita abans que el papa vinguera i poguérem prendre reflexions, no? I ell acaba dient que la força de l'amor és capaç de mover les més altes muntanyes del passat.
2: Del passado.
1: Sí, claro. Perquè ahí está la culpa, claro. Ahí está el perdó.
0: Ahí está la culpa, ahí está el error, sí. Ahí está tot, sí, no? Sí. ¿Per què no són capaços, lo dragonallo de Nehemiah, per què no reconstruïn digue-li Jerusalén o digue-li

0: Per què no ens reconstruïm tots i m'emprenem a oblidar-nos de les paraules i a ser fets reals en acció, no?
1: Com diria la meva filla que té 16 anys, hay que pasar pantalla.
0: Sí,
2: contemporània, efectivament, d'abordar-ho. Víctor, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Una abraçada gran. Víctor Aguado, responsable de reinserció de la pastoral penitenciària. Ens ha traslladat les reflexions d'aquesta important carta que tant de bo puga també tindre l'home, el papa prevost un rato també, quan torni a Roma, l'home estarà ara molt cansat per a pegar-li una llegida.
1: Em fa mil efecte que sí, que li pararà atenció.
0: Jo l'última vegada li vaig entregar unes cartes en la primera audiència que vaig tindre en ell i ell me contesta. En esta, arribat un poquet tard, perquè si ho haguera plantejat abans, la tindria en el seu poder, però en aquest moment està en mans d'una persona que segur, que li va fer arribar, seguríssim, perquè està molt propietat d'ell.
2: Gràcies pel teu treball també, per reconfortar emocional i espiritualment a les persones que estan patint tant en la presó, Víctor. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
1: I una abraçada a este intern.
0: A vosaltres per donar-nos veu. Moltíssimes gràcies. Bona vesprada.

0: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
2: De tu a tu.
3: Les llengüetes d'A Punt de Llengua.
1: A Punt Ràdio.
4: Cada un té el seu gust i el seu disgust. El que per a uns és mel, per a altres és fel.
5: Efectivament.
4: Entre la jota del iaio i el reggaeton del mòbil, els nostres timpans viuen una total batalla generacional.
6: I què li sembla això que ha passat? Perquè n'hi ha opinions enfrontades.
7: Home, claro, és que tot això ho ha viscut jo.
4: Però de veritat, cal triar bàndol?
8: Sí. No.
4: Què tenen en comú? Una albada i una cançó de Bad Bunny.
6: No tinc ni idea.
4: Les dos són formes de contar històries, de seduir, de cridar, de compartir emocions.
9: Ui, que bonico!
4: Això sí, en els dos casos es fa música popular, del poble.
10: Jo no suporto el reggaeton ixe que escolten els joves.
4: A mi el reggaeton em dona marxa.
8: Home, pues clar.
4: No tot han de ser jotes i albades.

0: Mira, iaia, perquè et convences, ara et posaré una gravació antiga d'un senyor d'Alcalà de Xivert perquè veges que la lletra podria ser perfectament la d'una cançó de reggaeton.
1: I ahí la torre teta meva, si sapieres lo que m'ha passat, que m'han sortit dos banyes, jo no sé qui me les ha posat.
0: Barregeu, aprofiteu la força d'un estil amb la riquesa de l'altre, tal com fan Sandra Montfort, la Maria o Faixa. Oh!
2: Chica, però que moderna!
0: Vinga, iaia, nosaltres ballem. Ai, rata, rateta meua, que aixina són tots arreu. Una jota reggaetonera.
3: Oh, que són de bones! M'encanten!
0: De cançons n'hi ha per a tots els gustos. Tants caps, tants barrets. Tantes orelles, tantes cançons.
4: A mi m'agrada la Pantoja.
0: Fins a la pròxima llengüeta.
5: A Punt Ràdio.
6: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio. De tu a tu. Les llengüetes d'apunts de llengua.
5: A Punt Ràdio.
0: Les interjeccions.
7: Això què vol dir?
0: Quan les paraules fan teatre.
8: Ui, que bonico!
0: Les interjeccions solen ser aquestes paraules i expressions breus que llancem com un llamp. Existeixen diferents tipus d'interjeccions.
9: Ho hauria d'explicar el president de la Generalitat.
0: Per un costat estan les interjeccions pròpies, algunes d'elles molt valencianes i de les que parlarem avui.
10: Intentarem posar llum a la foscor.
0: Les interjeccions pròpies solen portar signes d'exclamació perquè van fortes i clares. Che, què pot voler dir indignació, sorpresa, efecte? Au! Ànim o adeu?
11: Xau, bambina.
0: Ai, què pot voler dir dolor o sorpresa? Iep, què vol dir atenció? Uf, què vol dir cansament o alleujament?
12: M'he cansat d'aguantar i no dir res.
0: Què significa reclam o sorpresa? Què vol dir por o sorpresa, també.
13: Que susto!
0: I també tenim les interjeccions impròpies, que són les que fem servir sempre en una mateixa situació comunicativa.
13: Què diu, què?
0: Com les rutines conversacionals. Bon dia, bona nit, com anem?
14: De categoria.
0: Foc! Quan s'està cremant alguna cosa. Redeu! Quan estàs ja molt fart o farta.
15: Que estem farts d'esperar els trens de Rodalies.
0: Caram! Quan et sorprens.
16: No m'esperava això.
0: Compte! Quan està a punt de passar alguna cosa i vols avisar algú...
17: Ja que passa les pedres!
18: Fes arrere! Tot el tinglau l'ha pillat.
0: Moralitat de la llengüeta. Les interjeccions, malgrat que solen ser menudetes, estan per tot arreu. Són molt econòmiques perquè diuen molt amb molt poquet i són característiques de l'oralitat. Fins a la pròxima llengüeta!
5: A Punt Ràdio.
6: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5. De tu!

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
1: De tu a tu.
0: La vesprada d'A Punt.

0: Les 5 i 9 minuts, benvinguts a la segona hora de la vesprada de punta, així a la nostra ràdio. Hem tingut una primera hora, pues mira, molt enriquidora, entre les dones que anaven cap a buscant canvi de la fontaneria, que m'ha aparegut una idea xulíssima, i balanç de la visita del papa, molt bé. Però és que en aquesta segona hora, atenció, que també està la cosa ben interessant.
1: Arranquem parlant d'economia. Ara de seguida li demanem a Javi González, el nostre home, no vull dir de negre, no? L'home de l'economia, i ho conta, i ho aterra d'una manera, en fi, que tots ho entenem.
0: Admirable.
1: Sincerament, parlant d'economia, té molt de mèrit. Minut i resultado de l'actualitat, Javi González.
2: Bona vesprada, companys, com esteu? Ahí está, minut i resultado.
1: Banco Central Europeo.
2: Ahí anem, ahí anem, a Frankfurt, correcte.
0: Bueno, era avui,
2: en efecte. Però, claro, per la sorpresa de ningú, efectivament, ha pujat en el 0,25 que estava contemplat.
0: O sea, ja estem
2: els tipus
0: de la,
2: estan a 2,25%.
0: Estem més prop de l'apocalipsi, ja podem seguir.
2: Correcte, segons el... Bueno, la pregunta continua estant damunt la taula, no? Ja. Al final s'ha pres esta decisió per intentar frenar la inflació. La realitat és que economies com la de...

0: Espanya sí que veníem creixent pel que fa a les xifres macroeconòmiques. Altres economies, com puga ser la de França, enguany no estava creixent i l'any passat va créixer molt poc. Per tant, com encaixaran esta pujada de tipus al 2,25%? Encara està per veure si la pregunta que ens plantejava Air Bolinche, si estem matant mosques a canyonades, no? Això és un poc la
1: idea.
0: La pregunta, vaja.
2: En efecte, totes les economies europees no estan creixent al mateix ritme i això pot generar algun desajust en algun dels bancs centrals i en la... Bueno, en la ciutadania i en la banca de cada un dels països.
0: Correcte.
2: Però allà Christine Lagarde, precisament Lagarde...
0: Oui.
2: Francesa, ella sabrà el que ha de ser.
0: Sí, és Xina.
2: Això és Xina. Bueno, que com repercutirà en les nostres butxaques aquest quartillo de punt, aquest quartet de punt, aquest 0,25? Vaja, consulta con su banco.
0: Sí, principalment si tenim aquestes hipoteques.
2: I mira quan se va a la teva hipoteca a revisar-li, especialment la hipoteca, però també pot ser crèdits al consum.
0: Exacte.
2: Una miqueta més cap endavant. Tens damunt de la taula un informe de Càritas Diocesana que realment te gira l'ànima del revés, perquè parla d'una situació així a casa, no estem parlant de països llunyans, que també hem de sentir-los com a nostres, no? Però és en el barri, és en la ciutat, és en el poble, que hi ha una situació de pobresa cada volta creixent. A veure, per resumir, diguem, què és el que diu este contundent informe, Javi?
0: Sí, correcte. Al final, Càritas Diocesana de València presenta esta memòria de l'any 2025 i el que sí que mostra al final és un impacte... Bueno, més que destacable, no? Del que té que veure en la pobresa. Al final, el número de persones que acompanya Càritas Diocesana de València es va disparar un 33% respecte a l'any anterior i això està directament lligat o vinculat en l'emergència a les persones que van patir la dana en octubre del 2024. A més, també, en esta memòria recull aquest augment, preocupant augment, del 17% del perfil d'usuaris que van acudir a demanar ajuda econòmica o social per primera vegada en la seva vida, el que mostra al final aquestes desigualtats en les que convivim en la nostra societat, com tu bé dius, Ximo, les nostres ciutats i els nostres pobles. Vull dir, al final...
2: Tant que sí.
0: És aixina.
2: Bueno, estem parlant de que, clar, són unes xifres del 33% respecte a l'any anterior. Uau, és molt preocupant. L'efecte, l'impacte econòmic, necessitat per a moltes famílies de la dana han fet que aquestes xifres siguin realment... en fi, més colpidores, pot ser que hi ha 3 anys. Independentment de la dana, en fi, la temperatura social de la situació de pobresa en València, i jo crec que seria extrapolable arreu de la comunitat valenciana, en fi, no deixa de ser preocupant. No?
0: Clar, en aquest sentit, Càritas denuncia una miqueta la preocupant normalització de la precarietat laboral i habitacional, també, que s'arrossega des de fa al voltant d'una dècada, i sobretot una xifra que jo crec que és la que més crida l'atenció i la més preocupant de tot, i és que de les més de 73.000 persones que van atendre durant el 2025, el 34% són menors d'edat.
2: Això és brutal. Això me sembla brutal.
0: I això vol dir que ja tenim...
2: Un tercer, són criatures.
0: En efecte, tenim molt de marge de millora, que diríem com a societat, no?
2: I que hi ha molta família, ben exagerada, que està patint ara mateix la situació de pobresa, perquè no són xiquets, diguem, que no estiguin acompanyats,
0: correcte,
2: en aquest cas, sinó que formen part de famílies que estan ara mateix passant-ho econòmicament.
1: Me parlava una professora d'infantil d'un col·legi públic del meu poble. No saps la quantitat de xiquets que ven així que no porten esmorzar, i en alguns casos no porten dinar. Bueno, dinar al col·legi té...
0: Sí, les ferramentes, exacte.
1: I l'esmorzar, moltes professores portaven elles de casa cosetes...
2: Però les criatures...
1: Per les criatures que no podien dur-lo. Sí, no, que és impressionant en qualsevol cas, però quan ho veus...
0: En el teu poble.
1: Exacte, i sa criatura té nom i cognom i tu lleig i té fam...
0: Impacta més, correcte. Sí. I a banda dels xiquets i les xiquetes, l'informe també posa el focus i confirma que l'exclusió al final té bretxa de gènere i també d'origen, perquè resulta que les llars que estan sustentades per dones soles amb fills, parelles joves i sobretot persones migrants en situació irregular són els que menors nivells de renda i protecció registren. I al final, bueno, també destacar res nou tampoc per a ningú, però que continua xocant, i és que la vivenda és un factor important de desigualtat econòmica actual, ja que 4 de cada 10 persones que atén Càritas pateix aquesta vulneració dels drets degut precisament a aquesta situació de no tindre una llar, no? Al final, bueno, el que ve a mostrar, com diem, és una realitat que dol...

dicen, aquesta vulneració del dret a l'habitatge. Sí. Amb el preu del lloguer disparat, s'ha convertit el mercat immobiliari en un motor d'exclusió social en la comunitat.

0: nada.
1: Per favor, seguretat, podem vindre a l'estudi a desallotjar a Javi González, que no se'n va
2: es que
1: i ja m'ha acabat la economia, per
2: favor. Fa bona temperatura, però ja me'n vaig, no patiu, eh? Ja que me'n direu.
1: Gràcies, Javi González.
3: Si tens casa per a compartir.
2: Perfecte.

0: meravella de música, eh?
1: Que... M'encanta, este
0: podcast. Te trataba 50, eh?
1: Este... Sí, este te portava directament allí. I en este cas, pertany a la banda sonora de la pel·lícula El Verdugo, que a mi és una de... Quan la vaig veure per primera volta, em va impactar tant, era joveneta, que la recordo perfectament. Deves cada volta que l'he revisitat, però la primera porta del missatge me va pegar fort.
0: Brutal, com està Pepe Isbert.
1: Sí, sí, El Verdugo.
0: Com està Emma Penella? Ara,
1: sí, senyor.
0: Ara parlarem, precisament,
1: sí, senyor,
0: no? El paper
1: sí, senyor,
0: de les dones, en les pel·lis de Berlanga.
1: Sí.
0: Que pel·lícula, eh?
1: Que pel·lícula. El Verdugo, del gran cineasta valencià Luis García Berlanga. Està considerat un dels millors retratistes del que diria mitjans del segle XX. I, bueno, aquesta música és perfecta per ambientar el tema del que parlem ara, evidentment.
0: Que, en efecte, hem mencionat a Emma Penella, però podríem mencionar, doncs, en part, Soler Real,
1: per exemple,
0: mencionar a Mari Sant Pere, en fi, enormes, l'Alisol de Vila, enormes actrius, no? Elenc seria absolutament incontable, que han participat en les pel·lícules de Luis García Berlanga. I es projecta avui un documental molt interessant, del que participa també esta casa, que posa la mirada en el cine de Berlanga i les dones. És a dir, com el cine de Berlanga, les pel·lis de Berlanga, han integrat els papers femenins. Més enllà d'aquella... Bueno, jo no sé si llegenda o realitat, o que ell mateix dia que era un misògin...
1: Jo crec que jugava un poc també a fer aquesta exposició, que clar, que també duia la seva controvèrsia. Però sí, moltes voltes ens hem preguntat, és masclista o no, el cine de Berlanga? O va i resulta que si rasques pot ser feminista? És una pregunta sobre la que reflexiona el treball al que feies referència, que du per títol Indestructibles Berlanguianes, i que deies esta mateixa vesprada. Bueno, així no res, no? A veure, les 7. És la projecció a Palau de Colomina de la Ciutat Vella de València.
0: Després hi haurà una xerradeta també, i això que segur que serà molt, molt interessant, i potser ens canvia la mirada d'alguns o algunes, dius, no havia pensat jo que el cine de Berlanga podia fer, que jo que tenia aquella idea de que, clar, és com era tan, tan erotòman i, tan, tan, i ell s'autodenominava tan misògin, i és de veres que no veus protes, però, clar, després prepares a pensar les seues pel·lis i dius, no sé, però quin pes específic tenen els papers femenins en les pel·lícules de Berlanga, també. Bueno, serà molt interessant, parlem de Berlanga, sempre parlar de Berlanga mola, i
1: mola.
0: Tant que sí. I ara xerrem amb la directora i guionista d'este documental, Almudena Verdés. Hola, Almudena, què tal?
2: Hola, què tal, Ximo? Xema,
1: com
0: estàs? Uau, superbé. Bueno, d'entrada, donar-te l'enhorabona per esta faenassa que heu fet en, bueno, en tota la sentido i sensibilitat que
1: sentido
0: diria la pel·li, no?
1: Sentido, sensibilitat i, en realitat, dos grans protagonistes. Evidentment, Berlanga, al que he fet referència, però, per altre, Josefina Molina, que, a més, ens va deixar l'altre dia, o sigui, fa no res.
2: Sí.
1: Explica per què. O quina relació, quin és el punt de trobada,
0: no?
1: de Berlanga i Molina?
0: Dos grans creadors, no?
2: Bueno, a ver, Josefina Molina, como sabéis, es una de las grandes pioneras del cine español. Y bueno, la primera mujer que dirigió un documental producido en televisión española. Y bueno, digamos que sus reflexiones sobre las mujeres del audiovisual, ¿no? Como que sirven de contrapunto a la mirada masculina dominante en esa generación de cineastas, ¿no? A la que pertenecía.
1: ¿Sí?
2: Más allá de eso, Josefina Molina fue alumna de Berlanga. Y bueno, pues cuando ingresó como académica de número en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,

0: com haguera retratat Berlanga si haguera sigut ell el realitzador o director de les retransmissions de tota la cobertura que s'ha fet de la visita del Papa. En concret i particular estic jo pensant ara en l'esdeveniment de la Sagrada Família, que va ser... Dir espectacular és quedar-se curt. Jo diria sublim.
1: És d'un gust, d'una...
0: Exquisit.
1: Efectivament, d'una finor, d'una sensibilitat...
0: Què diria Matia Consolí?
1: Impressionant. Què diria?
0: De gust.
1: De gust. Això és una cosa, una de, cosa molt, de, gust. De molt de gust. I per descomptat ha tingut també presència valenciana, perquè quan es parla de pirotècnia hem de parlar per descomptat de la pirotècnia de la nostra terra, i aquest castell esplendorós que va il·luminar la Sagrada Família, jo crec que podríem considerar-ho com una autèntica fita absoluta i una bellesa bàrbara.

0: La vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València 102.2.
2: De tu a tu.
3: Les llengüetes de punts de llengua.
1: A punt ràdio.
4: Benvingudes i benvinguts al joc Qui fa què aquí. Practicarem l'ús dels pronoms febles segons verbs transitius o intransitius.
5: Què és això? No tinc ni idea.
4: El joc més emocionant de la vostra vida, que sí?
6: Sí!
4: I els concursants són el iaio i la iaia. Primera combinació. La frase és: la iaia dona la carta al iaio.
7: La iaia li la dona.
4: Molt bé, iaia, has encertat. Vinga, i ara la següent perquè conteste el iaio. El iaio regala les sabates als amics.
8: No sé, no sé. El iaio els les regala.
4: Ho has fet de categoria. L'última, va, que se'ns acaba el temps. La iaia explica el llibre a la mestra. Vinga.
7: La iaia li l'explica.
4: Molt bé, impressionant. Ha guanyat la iaia. L'enhorabona.
9: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
4: I fins així ha arribat el joc de Qui fa què aquí.
10: Ho fas molt bé.
11: Això és el més gran del món.
12: Està de categoria.
4: Fins a la pròxima llengüeta.
1: A punt ràdio. Som A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa.
3: Les llengüetes de punts de llengua.
1: A punt ràdio.
4: Sempre em pregunteu el mateix. Els noms propis en València es tradueixen?
13: És de veres, és de veres.
4: La resposta és fàcil. No, no i no!
14: No,
15: no, no, no.
14: I jo dic no.
16: No és possible, no, no és possible.
14: No, no, no.
4: Tret que sigues reina, papa, princesa o sant molt antic, és el teu cas?
17: Sí. No.
4: Loren ipsum. Els noms propis de persona, tècnicament coneguts com antropònims, no es tradueixen.
18: Vale o no vale?
19: Ah, vale.
4: És a dir, que tant si escrius en francès com en valencià, Simone de Beauvoir és Simone de Beauvoir, no Simona de Bonveure.
20: Els francesos ja els tenim aquí, ja els hem atrapat.
4: Simone de Beauvoir, el segon sexe.
21: Un, dos, tres, quatre.
4: Recordeu que heu de mantindre el nom original de la persona. Pablo Picasso no és Pau Picasso.
22: No!
4: Lady Gaga no és la senyoreta ximpleta.
22: No!
4: Bill Gates no és Guillem Portes. Però atenció, hi ha excepcions.
23: Home, pues clar.
4: Els reis, papes i sants antics sovint sí que tenen forma pròpia en valencià. Jaume I és Jaume I. Sant Joan d'Arc és Santa Joana d'Arc.
24: I és correcte.
4: Fins a la pròxima llengüeta.
1: A punt ràdio.
3: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
2: De tu a tu.
3: Les llengüetes de punts de llengua.
1: A punt ràdio.
4: Avui dinem iaia.
17: Què diu, què, què?
4: Ai, per favor, que algú posi una coma, que si no es menjarem la iaia. Avui dinem, iaia.
11: Molt millor.
17: Per fi, ara sí.
24: Que estan les mares patint, saps?
4: Moralitat. Una coma pot salvar la vida d'una iaia. Quan es fa servir la coma?
11: No ho sé.
4: Per a separar elements d'una numeració. He comprat taronges, cebes, tomates i bajoques al Mercat Central. per a marcar incisos i afegits en un enunciat. Nyalo dels 5 cèntims, que sempre fa broma, avui no ha vingut. Un altre cas amb vocatiu.
5: Tira-li, enxufa-li.
4: Sense córrer, Nyalo.
6: Cuidao!
4: Un altre cas és quan somet un verb, però la frase igual s'entén. Jo vaig a Morella, punt i coma, tu, coma, a Xàtiva.
6: No ve a Xàtiva perquè ma mare no vol.
4: I quan no posem coma?
10: No tinc ni idea.
4: No posarem coma entre subjecte i verb. Els alumnes, coma, van arribar tard, estaria malament.
10: Fatal, filla.
4: Cal escriure, els alumnes van arribar tard.
12: Molt bé, molt bé. Estupendo.
4: Tampoc no posem la coma entre verb i complement directe. En l'ordre lògic de l'oració no posem la coma. He vist coma, el teu germà estaria malament.
13: Molt mal està tot.
4: Cal escriure, he vist el teu germà, tot seguidet.
13: Clar que sí.
4: Per tant, coma. La coma no és un element decoratiu, sinó que té les seues regles.
10: Al final mos tindrem que acostumbrar.
4: Fins a la pròxima llengüeta. Adeu.
1: A Punt Ràdio. De dilluns a divendres, ens acostem a cada racó de la Comunitat Valenciana. Viatgem amunt i avall amb Sergi Alcina. Per a estar al teu costat. En A Punt Ràdio posem l'accent en la proximitat. Posem l'accent en tu.

0: Estic com si tinguera 14 anys.
1: L'han perdut, i estava mirant a Pau.
0: En deportes dic, de salón.
1: L'han perdut, perquè estava ell cantant tota la vena del coll i a tope de Pau fent la rascant la guitarra en la mà.
0: Esta la posava, Antonio, en la gramola de deportes de salón del Villar de Gandia i li pegava la volta, bueno, m'apujava dins de la rocola. Che, que maravilla! La Batman Turner Overdrive, oh my god.
1: Això és una banda.
0: Es fa feliços la música.
1: Clar. Mira, això és una banda, això és un col·laborador, el que ve a continuació, d'este mateix nivell, i el director al que va parar-li atenció també. Hola, Pau Gómez.
2: Què tal?
0: Hola, Pau. Bona
2: vesprada.
0: Què tal?
2: Com esteu?
0: Bé, en ganes de cine, dijous, prèvia de cada setmana, i ja ens avançaves la setmana passada, que esta és una setmana gran.
1: Ens vas donar pistes.
0: Molt gran, molt gran. Què passa?
2: Bueno, tu saps que des de l'any 98 jo vaig a veure totes les pel·lícules de Steven Spielberg el dia de l'estrena?
0: No es falla mai.
2: Mai, des de Sabada Soldado Ryan.
0: Què, tio?
1: És que són fans.
0: Què, tio?
1: Un seguidor, bueno, un estudiós.
2: No, és molt més, és que és molt més.
1: Me refiero
0: a tu. És el faro que il·lumina.
2: El faro que il·lumina, sí, senyor. Sí. Per no culpa recordava... de Steven Spielberg, a mi m'agrada tant el cine.
0: Sí. No recordava lo del el doctor Rack, ens ho recordava la setmana passada, que este, bueno, jo no el vegeu, este doctor en algo, pues sí, pues es doctor Spielberg, no,
1: mira, este es doctor de veritat.
0: I un llibre que feia unes mirades gent talentosíssima del món de l'art i del cine, fonamentalment, feia la seva mirada particular sobre Spielberg, i ell també mateixa. Ai, Sina, que Spielberg és tu vida, tu faro.
2: Sí, bueno, mi vida més coses,
1: però la teva vida vinculada

0: cine i amb la teva professió.
1: Sí, clar. Jo era molt menudet en els 80 i és l'època daurada del cinema blockbuster i de Spielberg fent pel·lícules com a director i productor, i per això avui l'anem a fer un homenatge.
0: Jo, seguint un poc el fil del guió que ens presentava Pau, i dic, ostres, és un poc el recorregut de la meva vida, de la generació. Bueno, jo no, soc més major que tu, però a partir de l'adolescència està molt marcat per la cinematografia de Steven Spielberg. És una passada.
1: Totalment, sí, sí. És la història de les nostres vides.
0: Sí, senyor. Sí. Que a tot això estrena Pinícula.
1: Estrena una pel·lícula demà. Demà mateix
2: com
1: estrena...
2: Com se diu? Com
1: el dia de la revelació. 79 anys, 55 anys de trajectòria. 55 anys des de la seva...
0: Que ja podria jubilar-se, que ja ha cotitzat.
2: Però li girà poc la jubilació, li interessa més fer pel·lícula.
1: Sí, no li interessa.
0: Bueno, ja va, perquè té un talent creatiu que no se pot parar, això.
1: Torna a un dels seus temes predilectes, Esta possibilitat de vida extraterrestre. Tots sabem que les grans pel·lícules d'alienígenes bons són de Steven Spielberg, els rollos són d'altres directors, però és una pel·lícula plena de secretisme. Jo encara no l'he vist, però sembla ser que el tercer acte, és a dir, el final, està ple de sorpreses. Ple de sorpreses.
0: Demà te cridaré. Com vas a veure? Esta nit? No, demà.
1: No, demà a les 7 de la vespre.
0: Merda. Ui. Sí. Però anaves abans del programa, t'anaven a cridar. Com ha sigut? Què ha sigut això?
2: No, que no podem reventar, no podem reventar aquestes sorpreses. Imagina't el secretisme.
0: No, que no conté la pel·lícula, sinó les seues sensacions.
1: Els periodistes que ja l'han vist han hagut de signar un document de... Sí, sí. I no poden publicar les crítiques fins demà. Ja estan dient...
0: Bueno, este cap de setmana vaig a veure-la.
1: M'ha gustat mucho, però no poden entrar en detalls encara.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
2: Molt bé, què més sabem? Del repartiment...
1: Sí, està Emily Blunt, Joseph Conner, Colin Firth... Bueno, repartiment de Spielberg sempre és una garantia. Ciència-ficció, efectes especials, acció, emotivitat... I el senyor John Williams signant la seva banda sonora número 30 amb Steven Spielberg.
2: Continua John Williams amb bandes sonores.
0: Quants anys té? No, diso.
1: 94, no continua, xico.
0: Tia Consolín, 94.
1: Este sí que està jubilat. El que passa que...
0: Està jubilat i li ha fet una banda sonora?
1: Sí, però Spielberg li ha dit, escolta, és una pel·lícula extraterrestre, jo no entenc que este gènere sense la teua música.
0: Ei, Tito John, I need you, li haurà dit, perquè tots parlen en americà.
1: Sí, sí, i ha tornat John Williams.
0: I ha fet això.
1: Això.
3: ¿Qué has robado?
4: Secretos. Datos que me pagaban por proteger.
3: Son personas.
4: No.
3: Buenos días, Kansas City. La previsión para...
0: La importància de la música.
1: Sí, en el cine de Spielberg, fonamental. Fonamental. Bueno, ningú dubta que estem davant d'un dels millors directors de la història, un home que va canviar el concepte d'espectacle i va impulsar un discurs on els grans èxits convivien en les històries personals. La història de Spielberg comença a Cincinnati, Ohio, fa 79 anys. Va néixer al si d'una família jueva que havia perdut a molts membres a l'Holocaust. No es va graduar fins l'any 2002. En cine, ell es va deixar la universitat. Per què? Perquè...
0: Ell va fer pel·lícules i després va graduar.
1: Va començar cine, però no m'interessa, vaig a fer pel·lícules. I, bueno, va dirigir un curtmetratge l'any 68 que es deia Amblin, que va ser una miqueta el seu tret d'eixida en el món cinematogràfic i després donaria nom a la seva productora superconeguda. Este treball li va obrir les portes de la Universal, per això es va deixar els estudis, perquè li oferiren rodar una pel·lícula que es deia El Diablo sobre Ruedas. Ell tenia 23 anys, li donaren 450.000 dòlars de pressupost i va fer una pel·lícula absolutament increïble, no? Aquella pel·lícula on un camió va perseguint a un pobre home que està creuant el desert i en no res, en quatre elements, quatre tonteries, va fer una pel·lícula que jo crec que és un títol absolutament de culte. 55 anys fa ja d'eixa pel·lícula, sí. Però ahí començava a néixer el mite de Steven Spielberg.
2: Tiburón està al nivell de...
0: Enseguida saps que amb vas, sí.
2: 5-10 millors partitures de la història del cine, vamos, segur. I està disparant de pel·lis extraterrestres. Ding, dong, ding, dong, dong.
1: I ja ve ara, enseguida.
2: O sea, 5 notes, tio. Tiburón, 3, 4...

0: Notes. Brutal, lo de Williams.
1: Dos genis junts.
2: Sí, sí, Tiburón va estar a punt de ser un gran fracàs. De fet, estigué a punt de ser acomiadat a meitat del rodatge. Spielberg, que tenia 28 anys, se li va desastrar absolutament tot. Yeah. Per què? Perquè va agarrar un tauró mecànic i el va ficar en l'aigua i el tauró, ras, i se'n va anar al fons durant 2 setmanes. Se va enfonsar.
1: Ai,
2: per això va néixer la càmera subjectiva, la famosa visió del tauró que nosaltres vegem en la pel·lícula, que vegem les cametes del que s'està banyant i el tauró que va acostant-se. Això es va fer perquè no n'hi havia tauró. I pues, anem
1: va tindre que resoldre. Va haver de resoldre la cosa.
2: Correcte, per això dona tanta por, Tiburón, perquè no el veus. No el veus, però no el veus perquè el tauró...
0: perquè se va afonar.
2: Que maravilla. Sí. Bueno, 52 dies de rodatge, que es foren 155. El pressupost va passar de 3,5 milions de dòlars a 8 milions.
1: Que mal.
2: Però...
1: que mal, perquè va molt llavent la pela, sí, vull dir. Que li degueren, així... però li degueren dir de tot.
2: De tot, de tot. Però al final va ser molt bé la cosa.
1: Sí.
2: La pel·lícula més taquillera de la història, Tiburón, al seu dia. I la primera col·laboració entre Spielberg i John Williams... John Williams li va dir que ell no es veia fent esta banda sonora, que li l'oferira un altre, però Spielberg li va dir que tots els que tenia en ment estaven morts i només li quedava John Williams. I ses notes, el tan-tan, tan-tan, això va ser absolutament històric.
0: Qué maravilla.
3: Ustedes me conocen, saben cómo me gano la vida. Yo les pescaré a ese animal, cosa que no será fácil. Es un mal bicho. No es como ir a la laguna a pescar cangrejos o pescadillas. Ese tiburón se traga a uno entero. Una sacudida, una dentellada y todo adentro. Hay que obrar rápido. Si queremos
1: hay que obrar rápido, que es una bestia este tiburón.
0: Qué maravilla de película. No recordaba esa anécdota que va a ser la creativitat de posar realment talent on no n'hi ha recursos econòmics.
2: Correcte.
0: El que va generar la visió subjetiva de Jaws, de tiburón. Bueno, lo de encuentras en la tercera fase... A mi és la meva favo, no sé, tu tindràs la teua, cada un tindrà la seua.
2: No t'has de perdre el dia de la revelació, aleshores?
0: Ja, no me la vaig a perdre, no, no,
1: és que,
0: no.
1: És que ha fet pel·lícules tan diferents que tindre una favo és difícil, eh?
2: Ja. És difícil.
0: A veure, la que perquè, més em va impactar en el seu dia, em va girar el cap.
2: Esta,
0: Encuentros. La fase, sí.
2: Bueno, una pel·lícula de l'any 77, esta pel·lícula té ja més de mig segle, bueno, quasi mig segle.
0: És que soy muy mayor.
2: Però és que és una pel·lícula que la veus i aguanta el tipus d'una manera absolutament increïble. Però és una pel·lícula que va salvar Columbia Pictures. Columbia Pictures la va salvar en cuanto a la tercera fase. L'estudi estava a la vora de la ruïna i digueren, anem a jugar-nos el nostre futur amb Spielberg. Li van donar 22 milions de dòlars, que era tots els diners que tenien la teixa.
0: Que no es queda en la caja, Mac.
2: Topa tu.
0: Dáselo todo a Stephen.
2: Anem a confiar en tu i anem a donar-te tot el que vulguis. Tot el que vulguis és 11 directors de fotografia. 11 directors de fotografia de la pel·lícula. El plató més gran de la història que es va construir en un hangar de les Forces Armades. François Truffaut fent un paperet d'actor. Tot això eren capritxos de Spielberg. I la Columbia Pictures... No és que es va salvar, és que continua...
0: La torxa de la
2: sí,
0: Columbia
2: sí, la torxa,
0: continua bueno, flamejant gràcies a Steven.
2: Fa mig segle es va salvar gràcies a Steven Spielberg.
4: ¿Eso es todo? ¿No quiere preguntar nada más? Pues yo tengo un montón de cosas que preguntar, ¿saben? Quiero hablar con el que esté al mando. Quiero hacer una reclamación. No tienen derecho a volvernos locos. ¿Creen que yo investigo las noticias de la televisión porque sí, eh? ¿Cómo iba yo a saber tantos detalles? ¿Cómo es que sé tanto? ¿Qué es lo que se está cociendo aquí? ¿Quieren responderme?
0: El plató es en la Terra, la nau.
2: Sí, suposo, no? El plató del tercer acte d'Encuentros.
0: Què passa?
2: La muntanya del diablo de Wyoming. Sí, sí.
1: I mentre està rupirimili... Perquè ve d'Indiana... Indiana Jones. Sí, sí.
2: Evidentment.
1: Qui també ha plegat un esclafit?
2: Evidentment, sí. Bueno, li va arribar l'any 81, per què? Perquè no li donaven treball com a director de James Bond. Ell volia fer una pel·lícula de James Bond i el bròcoli, este que té nom d'això, de bròcoli, deia, no, tu no. I Spielberg, que ja era molt famós, no. Total, que George Lucas li va dir, vine així, jo tinc una cosa millor, que és un arqueòleg, que també viatja per tot el món, és molt seductor... i s'enfronta als nazis. vols fer la pel·lícula? Diu, sí, vaig a fer-la.
0: Però el personatge Lucas de què el tenia? Se l'havia inventat ell?
2: Ah, el personatge és una creació, de George Lucas, i les pel·lícules d'Indiana Jones estan produïdes per George Lucas i dirigides per Steven Spielberg, que va immortalitzar a Harrison Ford, encara que l'actor, recordem, era Tom Selleck. Tom Selleck era l'actor escollit, amb el bigot i tot, però pel seu contracte de Magnum no va poder fer el paper i dues setmanes abans de començar el rodatge digueren Han Solo. Han Solo és tu hombre. I agarraren a Harrison Ford.
1: I la vida, quines xambes té, més espectacular.
0: Que maravilla.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Que bandes sonores.
1: Caram, que bandes sonores brutals.
2: Sí, avui anem a abusar de John Williams.
1: Sí, i bueno, i ens n'anem a una de les pel·lícules de la meva infància i adolescència.
2: De la de tots. I de la nostra maduresa, també. Jo però, és que li la posa amb els xiquets.
1: Però anava a dir lo mateix. Oh. Avui dia jo l'he vist a la meva filla i ha sigut tan bonico. Sí. Voreu juntes?
2: Fabulós.
1: I que deia li encantara. També.
2: I aquest moment que volen davant de la lluna mentre sona la música de John Williams, és que continua sent absolutament màgic.
1: La bellesa, la bellesa.
2: Ete, sí. No sé si sabeu que és la pel·lícula que ha rebut la ovació més llarga del Festival de Cannes, mai superada fins ara. 20 minuts. D'ovació. 20 minuts d'ovació, tot el món en peu. Bueno, és una història, era una història molt xicoteta, una història molt íntima sobre l'amistat d'un xiquet i un extraterrestre perdut al nostre planeta, on realment Spielberg estava contant la història del divorci de seus pares. El que passa és que va ser un fenomen tan gran, que bueno, avui continua sent, més de 40 anys després, continua sent una pel·lícula absolutament generacional. Atenció a Drew Barrymore, recordem, Drew Barrymore, amb 6 anyets, va ser descoberta per Spielberg en esta pel·lícula, i Drew Barrymore, aleshores, ja tenia la seva pròpia banda de rock. És a dir, era una xiqueta...
1: La Barrymore!
2: Molt precoç. Sí, sí, anem a recordar un fragment de E.T.
5: Puede que sea un animal que no estaba destinado a vivir. Como aquellos conejos
6: que... Un poco de plastilina. ¿Verdad?
5: Podría ser un mono o un orangután.
7: ¿Un mono calvo?
6: A ver si será un cerdo, porque come como un cerdo. Podrías hacerles caritas y hacerlas contentas o tristes. Y hacer que tuvieran...
8: Estamos aquí. Estamos aquí.
5: No, usa esto.
6: Podrías hacer muchas cosas.
8: Bien. Estamos aquí. Estamos aquí. ¿Tú de dónde vienes?
6: No me gustan sus pies.
1: No vienes del futuro, d'ahir van vindre uns altres, perquè estàs del regreso al futuro. Estàs ja de... Sí, de modo un poc de l'adolescència. Ahir vaig anar jo a aquell... Carrem de la maneta, metes aquell...
0: Un especialista en cine familiar, també,
2: sí,
0: de tocar-nos bueno, el cor.
2: Aleshores
0: no?
2: Ja era el rei Mides, als 80 i 85. Per què? Perquè no només dirigia, sinó que també produïa pel·lícules com Gremlins, Los Goonies o Regreso al futuro. O sigui, tot el que feia, tot el que portava el segell Steven Spielberg era garantia de màgia. Era com anar al cine a viure una aventura absolutament extracorporal.
0: I quan comença a fer cine, diguem, més d'autor, de dir, bueno, vaig a contar jo una història meua i això.
2: L'any 85, El color púrpura, que és una pel·lícula absolutament meravellosa, adaptació d'una novel·la de Alice Walker, i després va fer encara una millor, que és L'imperi del sol.
1: Sí, senyor.
2: On va descobrir a Christian Bale, amb 13 anyets. Sí. Esa pel·lícula és absolutament increïble.
0: Que plor eres.
2: Però Hollywood...
1: Que plor eres, correcte.
2: Sí, sí. Però Hollywood no volia Spielberg com a autor. De fet, aquestes dues pel·lícules s'emportaren 17 nominacions a l'Oscar i no s'emportaren cap. Hollywood volia que Spielberg fera diners i que fera espectacle. I Spielberg, durant una temporada... Bueno, va decidir que si li donava a fer blockbusters, i va fer el blockbuster per excel·lència.

0: Pues, altra de les obres que va obrir, diguem, un abans i un després, no? En tota la trajectòria de Spielberg, que anem a fer unes quantes. No?
1: Jurassic Park, l'any 93. Ell no sabia, no sospitava que estava establint les bases del cinema del futur. A mi aquests efectes generats per ordinador, parlaven de com aguanten les pel·lícules extraterrestres, però és que tu veus ara Jurassic Park.
0: També
1: fabulosa. El T-Rex, que va atacante i va mossegante, bueno, és fabulosa. Bueno, va crear

0: a l'entrada de del nostre edifici. Hi ha molt de comboi. La nostra companya Mar Hernández està a aquest rebedor de la casa per conèixer que hi ha en aquesta organització. Hola, Mar, què veus per ahir?
1: Hola, Mar, bona vesprada.
2: Bona vesprada. Doncs així està tot preparat per a este acte. Un any de bous per la Porta Gran en a punt. Comencen a arribar ara els convidats i estic precisament amb Jorge Casals del programa La Plaça de la Televisió d'esta casa. Bona vesprada, Jorge.
3: Hola, bona vesprada, com estàs?
2: I amb Germà Estela, que és presentador del programa de la ràdio Terra de Bous. Bona vesprada, Germà.
4: Què tal? Encantat, bona vesprada.
2: Conteu-nos una mica què teniu preparat per a esta vesprada.
3: Bueno, pues avui és tot un aconteciment. Apuntis per la Porta Gran, celebrem un any de bous així en la Casa d'Informació Taurina, tant a la ràdio, en el programa de bous, Terra de Bous, del meu company Germà Estela, que va ser la primera pedra que va ficar d'aquesta tornada de la informació taurina a la televisió valenciana. I com no, celebrem aquestes retransmissions taurines que es començaren en la Fira de Fogueres de Sant Joan d'Alacant, i enguany hem donat el pas als grans esdeveniments de la temporada com Sevilla, com Las Ventas, amb una gran audiència, per cert, el dia que va torxar el torero valencià Román, que va eixir a muscles de Las Ventas després de quallar una temporada, una vesprada important amb els bous de Victorino Martín, i evidentment tenim que celebrar tot aquest èxit.
4: Pues sí, la veritat és que és un any de celebració i sobretot jo diria també de satisfacció personal i professional, perquè el que hem aconseguit jo crec que és que se torni a parlar de bous en esta casa, que se torni a parlar dels arrels de la tradició, de la cultura, i jo crec que és molt important perquè som la veu de tots i jo crec que això és la clau de l'èxit tant de la televisió com del programa Terra de Bous. A més, jo encantat d'estar al costat de Ximo i de Gemma.
0: Ai,
4: perquè estic a l'estudi del costat sempre, passe pel corredor i dic, bona vesprada, i me fique
0: ahí. Coincidim els divendres. Atén-me, Germà, i quins protagonistes, què teniu preparat per avui? Quins protagonistes vindran, què aneu a fer?
4: Pues mira, així el hall d'esta casa està omplint-se ja, jo crec que ja així no cambi ni un mes, perquè, bueno, estem, mira, toreros. Ve el mestre Luis Francisco Esplà, que com sabeu està celebrant 50 anys d'alternativa en guany, 2026, no? Estarà present. Román, que ja hem parlat d'ell, no? Màxima actualitat, dos orelles a un Victorino a Madrid. I Samuel Navalón, la promesa futura. Ve també Vicente Barrera. Estaran també joneguers, ramaders, empresaris, aficionats, tot el col·lectiu tariu de la comunitat, vertebrant tota la comunitat valenciana.
0: Jorge, de bou en plaça, però jo soc d'Onda. Vull dir, també claro. És important per a la nostra cultura el bou pel carrer.
5: Clar, això Terra de Bous també significa bous al carrer, no? Clar que sí.
3: A més, el gran èxit del programa de Germán i també de les retransmissions i del programa La Plaça és, com no, el combinar les dos vessants de la tauromàquia valenciana, que és el bou a la plaça i el bou al carrer. Evidentment, també està també en el poble de Chema, en aquests encierros de la Fira d'Onda, estem en les entrades de bous i cavalls de Segorbe, de Cheste, el dia 7 de setembre a Pusol, i bueno, també estiguem en la retransmissió d'un bou al carrer a Vila-real i Almassora. Jo crec que combinar el bou al carrer amb el bou de plaça ha sigut un encert i tot un èxit, i donar visibilitat a les nostres ramaderies de la comunitat valenciana, que hi ha moltíssimes i que tenim que ficar en valor lo nostre, clar que sí.
5: I tant que sí, clar. Parleu del balanç, l'èxit que han tingut les retransmissions en general, la programació taurina, la contribució que s'ha fet també a Ràdio Televisió Valenciana com a tercera opció d'entreteniment, ni més ni menys. Ara estàs parlant també de cultura taurina, però clar, també imagina que anireu comptant en aquest acte els compromisos de futur, que és el que tenim per davant, i no sé si sense fer spoiler, es pot contar alguna cosa del que tenim en agenda.
4: Anem a donar l'exclusiva, vinga, va.
3: Algo es podem contar. Pues, evidentment, estarem, com no, en Issa Fira de Juliol de València, que va ser sempre la fira de tots els valencians, la més important, la fira de Sant Jaume. Es va presentar esta setmana, una fira que té un accent valencià perquè hi ha molts toreros de la terra, Román, Samuel Navalón, Rec Romero, estarem allí i també estarem en la fira de Fogueres d'Alacant. I una sorpresa, debutarem en la fira de Sant Fermín a Pamplona.
0: Calla.
2: Mare meva, tot un
0: repte.
5: Una presència que jo no sé si no recorde, però pot ser...
0: Serà la primera volta?
5: Serà la primera volta?
0: Que anem, Jorge?
5: Sí, la primera
3: volta que anem.
5: La televisió pública està...
3: Una fira que, bueno, que tu vas per allí, per el carrer està feta i està feta per la valencià. Mires a dreta i esquerra i són tots valencians.
0: Parlen com en onda, mira què t'he de dir.
5: Parlen així allà.

0: En
1: un accent molt castellonero, eh? També aquesta manera de parlar, també, no? Tan castellonera i tan
2: que sí. Així que estarem allí, en Sant Fermín, en Pamplona.
0: En Pamplona. Sí. O sigui, Germà, que avui és una vesprada de festa i ahir... Després teniu picoteo? És per una amiga.
3: Sí, dile que vinga. Està convidada, sí. Oye, però que és un gust, de veres, celebrar un any d'informació taurina, de protagonistes taurins, de cultura taurina en definitiva. I que és un plaer per a mi pues estar en la Ràdio Pública Valenciana. Gemma, tu ja ho saps, que t'estime molt de temps, i és un gust. De veres,
0: que vam coincidir en la facultat. Ella és més jove que jo,
3: la facultat.
0: Però vam coincidir.
3: No, però tu estàs molt bé, tu ja ho saps. Sí, van coincidir, és de veres.
0: Sí, senyor.
3: Així era que tot queda en casa, no?
1: Vosaltres esteu finets, teniu tipus de torero, també, Gemma, Jorge.
3: Bueno, que... jo no tant.
1: Bueno, se fa el que se pot. I què suposa per a les retransmissions haver tingut un èxit, com estem recordant la correguda del 6 de juny, que va aplicar un 10% de share, més de 200.000 espectadors, que siga, diguem, un dels motors també d'audiència del que suposa a punt?
2: Pues la veritat és que estem molt contents, Ximo, perquè al final així tant Germà com jo busquem fer un periodisme de qualitat, tots els companys que fem informació taurina, i que després tinguem el recolzament de l'audiència, pues és d'estar satisfets i molt contents. I esa correguda de la que tu nomenes, que va sobrepassar el 10, va ser la del torero valencià Román, no? I va ser en les ventes, acabarem amb la imatge espectacular i sensacional d'un torero de Benimaclet a muscles de centenars i centenars de jovens que el veien com un ídol, i a mi se me ficaren els pèls de punta, no?
1: Pues que tornem a viure molts moments d'èxit també per descomptat per a les retransmissions, per a la casa, per a les corregudes de bous i per al món del bou en general. Germà, Jorge, segur que si era això de categoria, ja escoltem l'ambient que cada volta va
0: calfant-se
1: més.
0: Sí.
1: A quina hora arrenca l'acte?
3: A les 7.
1: Vale. Encara teniu un ratet per a departir en bon ambient en la família del bou.
3: Oye,
1: una abraçada, Ximo, i èxits.
3: Esteu convidats, eh? Esteu convidats. Si ara, voleu baixar, estem.
1: Ara a les 7 quan acabem. Si queda alguna cosa de picoteo i rabonem un rato. Clar que sí.
3: Doneu-vos pressa, doneu-vos
1: pressa. Un abraç.
2: Crec que n'hi ha pernilet, eh? N'hi ha pernil.
0: Ja està.
1: No, i sobretot bona gent, és el que més ens importa. Una abraçada, gran companys. Gràcies,
3: igualment,
1: i enhorabona.
4: Gràcies, Jorge, Germà, gràcies.
5: La vesprada d'Apunt.
6: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu. La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio. De tu a tu.
0: I estem i continuem amb la secció de Gran Pantalla, la secció dedicada al cine, fent un especial de Steven Spielberg, perquè demà estrena pel·lícula nova, i esta banda sonora a mi i esta pel·lícula. Jo la primera volta que la vaig veure me va trencar el cos a trossos. I les altres voltes que l'he vista, perquè no és quantes voltes l'he vista, jo pensava que no m'afectaria tant, i m'afecta exactament igual.
7: A mi me costa veure-la.
0: Cada vegada.
7: Sí, sí.
0: És la llista de Schindler.
7: Que va ser la primera pel·lícula de la història sobre l'Holocaust.
0: La primera de la
7: història? Que es va atrevir a mostrar un camp de concentració i l'extermini dels jueus, en este cas en Auschwitz. Directors com Martin Scorsese, com Roman Polanski, havien intentat donar el pas, però mai s'havien atrevit, i Spielberg sabia que aquesta pel·lícula anava a ser un punt d'inflexió sí o sí en la seva trajectòria. Es van cabotar en fer-la els estudis Universal i digueren: mira, ens has donat tants diners que fes el que vulguis, la pel·lícula de 3 hores en blanc i negre, i volia fer-la en polonès i en alemany, al final li digueren no, en anglès, però fins i tot va reproduir les portes d'Auschwitz, no va poder rodar en el camp autèntic, i va haver de reproduir exactament les portes del camp en un plató. I bueno, el resultat va ser una pel·lícula de 7 Oscars, primer Oscar com a millor director per a Steven Spielberg, i a dia d'avui continua sense signar autògrafs en cap material que siga de la llista de Schindler. Li pots donar el que tu vulguis i te'l signa perquè és simpatiquíssim, però no signa res.
1: Com a signe de, diguem, de respecte,
7: sí.
1: No?
7: Sí, sí.
1: Cap al desastre humanitari que va suposar l'Holocaust. Bueno, quin peliculón.
0: Quin peliculón.
1: Parlant de peliculons, tira-li. Thank you.

0: I de crudesa, eh? Perquè quin arranc de pel·lícula tan dur de guanyar.
1: Tan brutal.
2: El més brutal de la història del cine és el de Salvar el Soldado Ryan, no? Ese desembarcament de Normandia. Qui no recorda aquells 20 minuts inicials, realisme extrem,
1: Per a mostrar la
2: barbàrie d'aquella batalla, sí, que va ser clau per a posar fi a la Segona Guerra Mundial. Només aquesta seqüència va costar 12 milions de dòlars i va requerir la presència de 1.500 extras, alguns d'ells amb amputacions reals, perquè, clar, és una escena molt explícita. Mm-hmm. No oblidem tampoc que els actors de la pel·lícula foren sotmesos a un entrenament militar que incloïa, incloent a Matt Damon i a Tom Hanks, acampades nocturnes a llocs plens d'humitat o carrers per la platja amb la motxilla plena de pedres.
1: Per aconseguir el realisme tan espectacular que ha aconseguit.
2: Que continua sent una pel·lícula brutal. Segon Òscar per a Steven Spielberg.
0: I parlant de realisme i de realisme històric. Esta és més reconeixible, la música. Si no ens dius la pel·li, igual
2: Lincoln,
0: no la trobem.
2: Lincoln. Sí. Este ja és el Spielberg del segle XXI, no? Mm. Un Spielberg més adult, més arriscat, amb un component emocional molt, molt fort, sense el filtre de la correcció política, i pel·lícules amb molta càrrega social, no? Intel·ligència artificial, Minority Report, però parla també de la delinqüència juvenil, de Atrápame si puedes, de la immigració en la terminal, de la paranoia col·lectiva de l'11 de setembre en la Guerra dels Mons, parla del conflicte entre israelis i palestins en Múnich, parla de la Guerra Freda en el Puente de los Espías, de l'esclavitud en Lincoln, de la xenofòbia en West Side Story, de la Guerra de Vietnam en los archivos del Pentágono, i l'última pel·lícula que va fer abans de el dia de la revelació va ser la seva pròpia pel·lícula, Los Fableman, una pel·lícula on contava la seva història, la seva pròpia història de com es va enamorar del cine, i on eixia David Lynch en una escena magistral interpretant el mateix John Ford, l'última pel·lícula, l'última aparició en una pantalla, davant d'una pantalla de David Lynch abans de morir.
0: Quina delícia d'escena. Sí.
3: ¿Ves ese cuadro de ahí?
4: Sí, lo veo.
3: Acércate. ¿Qué ves? Descríbelo.
4: Pues hay dos hombres, van a caballo y están buscando algo. A lo mejor están...
3: ¡No! ¡No! ¿Dónde está el horizonte?
4: ¿El horizonte?
3: ¿Dónde está?
4: Está abajo.
3: Correcto. Acércate a ese cuadro. ¿Y bien?
4: Bueno, hay 5 vaqueros. También
3: no,
4: podrían
3: ser indios. ¡No! ¿Dónde está el maldito horizonte?
4: Está ahí.
3: ¿Dónde?
4: En la parte superior.
3: Correcto.
1: ¿Que dónde está aquí el maldito horizonte, por el amor de Dios? ¿Es una pregunta tan difícil?
2: La conversa real, Gemma, es de Steven Spielberg y John Ford.
0: Li va passar això, en realitat, en John Ford, i diria que va ser la lliçó més important, una de les més importants de la seva vida en cine. Qué meravella de escena, com està David Lynch fent de John
2: increïble
0: Ford.
2: Increïble. Fantàstic, fantàstic.
0: Los Fableman. Bueno, en canvi, de musiqueta, esta pot ser més reconeixible, no? Revisitar West Side Story. Jo vaig tindre consciència del projecte, no m'ho crea. I m'ho crea menys en la pantalla. Que poguera flipar tant en una revisitació d'un clàssic. Sí, sí. Què se pot fer en West Side Story? No se pot fer res més, és una obra mestra. Pues va, i resulta que sí.
2: Sí, bueno, és un clàssic de Broadway que ja té una adaptació, però no és un remake. És una nova adaptació, una
0: visió molt particular.
2: No? De Stephen Sondheim i Leonard Bernstein. I Spielberg va ser en realitat un somni, no? Fer un musical, i a més el seu musical favorit. I, bueno, el que va fer és una obra mestra l'any 2020, a més estrenada en plena pandèmia, però la gent anava amb les mascaretes i tot, a veure, això que era un espectacle meravellós. Tarantino diu que és una de les millors pel·lícules del segle XXI, el West Side Story de Steven Spielberg, i jo crec que és una bona manera d'acomiadar este especial i de dir que demà Spielberg torna amb el dia de la revelació.
1: Demà no molesten vostès a Pau.
2: No, deixeu-me tranquil.
0: En una de marcianos. Toma! A flipar molt. Sí. Gràcies, Pau Gómez.
2: Vinga, adéu. Joven arum en América. Lots of new housing with more space. Lots of doors slamming in our face. I'll get a terrace apartment. Better get rid of your accent.

0: Madre en el jardí d'aquell.
1: En el jardí del vecino.
2: Ja
1: veurem els caps de bou, si estan ahí en, o no estan. Però, que diu Quico que no és cosa seua, que és cosa consensuada amb la mare.
2: Sí?
3: Detalles se mío con tus hermanos, Francisco y Cayetano.
4: Hemos, mi madre y yo, los dos.
3: Vale. Conviene aclararlo, ¿verdad, Quico?
4: Tal y como está la cosa, creo que sí.
3: Nos lo contó Francisco.
5: Y que deja la puerta abierta para una reconciliación.
1: 40 años y en la Pantoja...
2: Que no done res.
1: Després va dir que li havien furtat tot allò, recordeu. Després Quico va descobrir el pastel quan va entrar en l'habitació prohibida. O sigui, és que el culebrón
2: és una novel·la.
1: I ara diu la Pantoja que sí. Alguns diuen que no és veritat que siga idea de la Pantoja. Que la Pantoja ha dit...
2: La Pantoja diu, una casa que visc ara no me cap.
1: A mi porta amb la maleta famosa i tu amb els caps de bou fes el que vulguis.
0: La Pantoja era sabedona de que el seu fill, en un camió i una fregoneta i quatre primos...
1: No ho sabem.
0: ...entran por la fuerza, perquè...
1: Conexió telefònica directa van tindre amb Tito Agustí. Amb ella no, però amb Tito sí.
0: I en la guardesa, la dona que estava allí...
2: Això també és novel·lón.
1: Allí cridant, tirant-se els pèls...
0: Estan robando les cabezas de
2: ganao. Que se'ns oblida, que hi ha una persona més per repartir els caps, que és la Isapí.
1: La Isapí. Que li han preguntat a Isa...
0: A Isa le toca una cabeza, també.
1: Li han preguntat, i la pobra Isa, que és tota bondat, ha dit... Ai, que content, que bé que el meu germà ara reparte amb els altres germans
2: cabezas de ganado.
1: I diu, ara fa el bé, com si fora el papa o Bad Bunny. Diu ella, ara fa el bé.
0: Està en línia humanista, també.
1: Doncs Quico, sabeu com ha reaccionat?
2: No, com ha reaccionat?
0: Què ha dit?
1: Doncs que la meva germana, sí, ni punxa ni corta, que és com una cullera.
2: Com una cullera?
1: Com una
2: ni pinxa ni corta com una cullera.
1: Ni pinxa ni corta, que és una cullera.
0: Una cullera.
2: Ai, que ho sabem, que alguna vegada s'arregles o quan no tinguin res que vendre, vendran la reconciliació amb Isapí. Bueno, igual Isa no, perquè ella està en un altre registre.
1: No pinta bé.
0: Me tiene fascinado esta historia.
2: Nos tiene fascinado.
0: O sea,
2: la història Pantojil és una fascinació.
0: Igual ja això, Quico li diu a la mama, la mama li dice...
1: La cullera, el cucharón.
0: Ella no pincha nada. Li toca Quico al hermano. Hermano, tengo 8 cabezas aquí del papa.
1: Això ni un culebro venezolà.
0: Tia, tu... I que això aprofite per a reconciliar-se.
1: I els capítols que en quedaran? Que quedaran encara, eh? Ja veurem.
0: Jo de Isapí reclamava mi cabeza.
1: No.
0: A mi que venden mi cabeza.
1: No sé jo si en el saló d'Isapí, que igual és
2: així... Però tu has deixat la pols que agafa?
1: Més d'Ikea. Més
0: d'Ikea.
1: El cap de bou, no sé jo, eh?
2: Això agafa molta pols, jo no sé.
1: Ui, els Rivera ja estan demanant. Els tíos, Antonio Rivera i tot allò. També estan reclamant.
0: Tindran que... Una banya per ací, un cuerno per allà.
2: Esto no ha hecho nada más que empezar.
1: Però tenim més animals.
2: Ara que tenim.
0: Més animalades.
2: Ara que tenim. De quin gat estem parlant?
1: Mireu, la relació entre humans i felins ha sigut objecte d'estudi durant segles. Però no hi ha, fins al moment, evidència científica de que una gata puga desenvolupar una animadversió específica cap a una determinada persona. Fins ara, tenim una gata que ataca sistemàticament a Maite Galdeano, que em preguntareu, i qui és Maite Galdeano?
0: Oh, sí? Qui és Maite Galdeano?
1: Doncs és la mare de Sofía Suescún.
0: Qui és Sofía Suescún?
1: La nòvia de Quico Jiménez.
0: Qui és Quico Jiménez?
1: L'ex de Gloria Camila. La filla d'Ortega.
0: La gata li té mania a esta dona Maite.
1: Cada dia l'ataca. Però l'ataca amb instint assassí.
2: Però la mateixa gata. Però la gata és un animal, no una persona en un pseudònim.
1: Una gata.
0: Con inquina.
1: Però amb inquina.
2: Però tenim testimoni d'això?
1: Tenim testimoni.
0: No pot ser.
6: Contaros el desagradable episodio que m'ha passat esta tarde al venir de la playa. Nuevamente, la gata del otro día me ha atacado, ha salido como una loca, primero a por Alma, después a por mi pierna, se ha enganchado 2 veces consecutivas, me la ha dejado hecha polvo, hecha ciscos, o sea, llena de sangre, de arañazos. Es horrible como la tengo. Me he subido a casa, he llamado a la policía.
2: La gata.
6: Ha bajado la policía, está un
2: poquito. ¿Ha bajado la policía? ¿Policía? ¡Detengan a esa gata!
1: No, no. Pero va a gritar a la policía. La policía, el Seprona, los bombers. Pero claro, claro, claro, claro.
2: Ay, señor, qué vergonya.
1: Una cosa tremenda. Sí, sí, eso es la crónica de los fets. Pero es que el pitjor de todo son les secuelas. Les secuelas porque ella...
2: A la gata. Ah, no, para ella.
1: No, para ella. Que porta un parell de repares, només. Però ella diu, és que això pot devenir en gangrena.
2: Ai, que exagerada.
1: Això en gangrena. I jo vull, clar. I se'n va anar al metge. Se'n va anar al metge.
0: Però si s'infecta o algo.
2: Un parte de lesiones.
1: Per parte de lesiones. Ho tenim.
6: Acabo de salir y me han recetado antibiótico para 7 días, casi nada, la broma. Y paracetamol, porque yo el ibuprofeno no puedo tomar, ya que tengo gastritis crónica. Y bueno, me pongo a vomitar como una loca. Pero antibiótico durante 7 días, estoy flipando, o sea... Madre mía, qué horror, lo que me duele la pierna.
2: La que debe estar flipando es la...
1: ¿Es greu o no es greu?
0: Sí, sí, pues no. 7 dies d'antibiòtic.
1: És que... Claro. No, és seriós o no és seriós?
2: I per què no va demanar l'antitetànica, una dices, o la vacuna de l'antiparasitària de algo?
0: La pobre microbiota de Maite, esto es fatal.
1: Que això, si estàs...
0: Muy mal.
1: És que això has d'estar molt greu per a que te receten paracetamol.
0: Molt.
2: Pues la gent no s'haurà clavat ni res amb la Maite i la història de la gata, no?
1: No, sí, perquè Maite és una reconeguda animalista i ara està demanant presó incondicional per a la gata, que és una gata, a més, que té gatets.
6: A ver, estoy parada, ¿eh? Dentro del coche. Estoy alucinando con algunos comentarios que me ha puesto gente de confianza. Si tan animalista eres, no hubieses puesto esos comentarios. ¿Qué pretendes que pase con la gata? Pues no pretendo nada, pretendo contar la verdad. Porque, ¿qué pasa? Que si a mí me ocurre algo, voy a decir, no, es que me dio una embolia o me dio un infarto. No, no, no, no, no. Me ha ocurrido esto con una gata que tengo al lado de mi casa, colega, que me ha cogido tirria, se me tira cada vez que paso, se me tira la perra y no sé lo que hacer. Y es el único camino por el cual tengo que
0: se
6: pasar.
0: Se le tira a la perra, ¿sabes? También.
1: La perra sale.
0: La situació...
2: O sea, es una gata veïna.
0: Així no es pot fer una mediació. No es podia fer un...
1: Això demanem una mediació per salvar la vida de la gata i de Maite.
2: Clar, però ahí...
0: No, claro.
2: Però hi ha qüestions importants que no sabem. És salvatge la gata. La gata té casa i de família. Pot estar la gata tancar en sa casa per a que no li ataque.
0: Quin antibiòtic s'ha pres,
2: aquesta dona? Claro. Quins efectes secundaris té l'antibiòtic?
0: Claro. El paracetamol era marca blanca o...
1: Exacte.
0: N'hi ha dades que hi ha que espigular.
2: Estan, no estan bé. Les persones famoses no estan bé. I com tu eres una gran recolectora de persones que no estan bé d'este món, el dilluns vens...
1: És la meva especialitat.
2: És una de les teues especialitats.
0: Una secció animalista, claro que sí. Amb Susana Golf.
1: Sempre.
0: Claro que sí.
7: La vesprada da punt.
0: I després d'este crossover entre l'animalisme i... Bueno, famosos. Una que passava...
2: Bueno,
0: por, una,
2: no sé, estàs una famosa.
0: Una senyora que passava per allí.
2: Efecto colateral del famoseo. Oh, vaja, però... I, bueno, i la persona pues, està una miqueta descentrada.
0: Però el món ja és un contrast.
2: El món és un contrast.
0: I se tiren a rapar al...
8: A ningú.
0: A ningú, veritat?
8: A ningú. No. Home, si es toques molt els nassos, l'animal te diu fuig.
2: Reacciona.
8: Ai, ai, reacciona, sí, però no. Els gats, a més, no es tiren normalment a rapar a ningú. No.
2: Pues esta és una gata assassina, segons la Maite esta, que també agarra-te.
8: No sé si analitzar a la gata o a la Maite.
2: Ai, no, això és la clau.
0: L'anàlisi el té ella.
2: El té ella,
0: Però complet, una analítica completa de tot. De tot lo que, de tot lo que sea. Sí,
2: què tenim avui?
8: Doncs avui, parlant d'anàlisi, anem a analitzar l'obra de probablement el dramaturg més punyent que tenim, contemporani, que és Paco Zarzoso, l'autor del Port de Sagunt, fundador de l'Hongaresa i de més, que rebia un premi en la mostra de teatre, i això ha sigut l'excusa. Jo fa molt de temps que volia parlar amb ell, perquè em sembla una de les persones que construeix un teatre més interessant.
0: Però no te feia falta l'excusa, no ho hem donat.
8: Sempre
0: va haver una apertura. perxeta, però...
8: Una perxa, no, de dir, no, és actualitat per això. És actualitat perquè volem, bàsicament, no? I després sí que és actualitat, però també és un tema molt interessant que fa temps. Parlem de pedagogia, no? Mira, ha eixit este llibre, Moments estel·lars de la història dels valencians, que signen dos professors d'història, Daniel Salvador i Xema Gil Sánchez. És un llibre que vol ajudar a la gent que està en l'ESO, els professors també, no?, a donar l'assignatura. Els xicons no. Quantes voltes heu escoltat allò de «és que la història és molt difícil, no l'entenc». És que no l'entenc, és que és molt pesada.
0: Sí, però bonica la història.
8: Clar, però això es diu des de...
0: Ben contada.
8: Ben contada. Són històries de la història.
0: Que és el Guerrer de Moixent en la portada.
8: És el Guerrer de Moixent,
2: la Dama d'Ells,
8: la Fundació de València... és a dir, novel·len històries de la història.
0: Des dels Ibers.
8: Mira, des dels Ibers fins ara mateix.
0: Fenomenal. Algo de Ibers tenim.
8: Sí, i de fenicis, també.
0: I de moros.
8: I de tot, de tot. Som una barreja riquíssima de moltíssimes cultures que han passat per ací. Ves a veure tu de qui eres pare, d'on vens, no? De qui eres pare, espera que sí que ho sàpiga. Perdona, Ximo, te l'he tornada per fi.
0: Qui és ma mare, sí. De l'altre, inclús, faria falta una analítica completa, també. Gràcies, rei Joan. Jo, mira si m'agrada, que tornaria demà a les 4. Mira com t'ho dic, Gemma.
2: Veo tus 4 i pongo les mies. Demà a les 4, sí. Ja està, no se parle més.
0: Au.
7: La vesprada da punt. Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
9: A punt ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport. Les llengüetes d'apunts de llengua.
7: A punt ràdio.
10: Aina, mou el cul, que qui no té faena, Déu li'n dona.
11: Vale o no vale?
12: Tranquil·la, que jo també he fet faena. He estat així pensant i m'he menjat mig paquet de pipes.
10: Però si fa 2 hores que estàs en la mateixa postura que una granota embalsamada.
13: Està momentable.
10: Estat a la faena, Aina, que faena feta fa goig.
12: Goig? L'únic goig que vull és menjar pipes i fer la becaeta.
10: Mira-la, ahir, menjant pipes i tirant les corfes a terra.
14: Esa persona que la tanquen, que no pot estar en el carrer.
15: Rebut, policia local, anem cap allà.
10: I jo tinc faena per a parar un tren, no estic quasi per a les teues coses.
13: Queda clar, sí.
12: I què vols que faci si fer i desfer és la faena del matalafer? Ui. Jo estic fent pràctiques per entrar en el gremi.
10: Jo ja plegue, esta xica és poc faenera i és un cas perdut.
16: Però al final mos tindrem que acostumbrar.
12: Ah, sí, sí, jo faig de la Perea una vocació i ben orgullosa que n'estic. Avall el treball. Ei, ei, que trabaja el rei. Ale, ja troba faena, contenta? Compre or, compre or.
17: Està tot molt mal.
18: Com esperava això i em fa sentir trist.
17: Molt mal està tot.
12: Fins a la pròxima llengüeta.
7: A punt ràdio.
19: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A punt ràdio. De tu a tu.
9: Les llengüetes d'apunts de llengua.
7: A punt ràdio.
12: Bon dia. Avui parlarem dels verbs transitius i dels verbs intransitius.

0: els verbs transitius i els verbs intransitius.
1: Això què vol dir?
0: Els verbs transitius són els que van acompanyats de complement directe i ixe complement directe es pot substituir per el, la, els o les. I els verbs intransitius van acompanyats de complement indirecte que es pot pronominalitzar en forma de li o els.
2: Ah, ara ho entès.
0: Els complements dels verbs transitius responen a les preguntes qui o què.
3: Vols dir?
0: He vist la pel·lícula. Què he vist? La pel·lícula. L'he vist o l'he vista.
4: Ah, vale.
0: El complement indirecte

0: L'acte dels verbs intransitius respon a les preguntes aquí o per aquí. Vaig telefonar a la mare. A qui vaig telefonar? A la mare. Li vaig telefonar. Per tant, els pronoms de complement indirecte són li per a ell i ella i els per a ells o elles. Li he telefonat o els he portat un regal. I la millor pista de totes per a saber si un verb és transitiu o intransitiu és buscar el verb al Diccionari Normatiu Valencià.
1: Molt ben pensat, doctor.
0: Per exemple, busquem telefonar en el diccionari i veureu que apareix l'abreviatura V-INTR, que vol dir que telefonar és un verb intransitiu.
2: Clar que sí, clar que sí. Molt bé.
0: Això és tot per avui. Sigueu transigents amb els pronoms i feu bondat. Adeu.
3: A Punt Ràdio.
0: Busqueu el diccionari, que és gratis. Busqueu el diccionari, que no us cobraran.
2: És de veres, és de veres.
3: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Morvedre, 102.2.
4: De tu a tu.

0: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 2 minuts. Hola, què tal? Bona nit. Benvinguts i benvingudes al 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio. Amb Juan Alpuente al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda com cada nit Manolo Montalvo Recorre. Que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio. Al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, el 90 en xifra, el número, TikTok, 90 minuts ràdio, si el 90 també en xifra, també el número, i Instagram, ja sabeu, també 90 minuts ràdio, però sense xifres ni números, sols en lletra, sols en paraula. Si el que voleu és enviar un àudio amb la vostra opinió, teniu el nostre canal de WhatsApp 619-42-1801. 619-42-1801 per a opinar sobre qualsevol tema que es tracti en el programa i sobre la pregunta que vos fem en el dia d'avui. I avui, lògicament, havent començat el Mundial, que acaba de finalitzar ara el primer partit, Mèxic 2, Sud-àfrica 0. La pregunta és ja, vos interessa el Mundial? Aneu a seguir-lo? Què vos agrada o què vos desagrada? Quins records teniu del Mundial? Per a mi, almenys, avui ha sigut el gran dia. Per als futboleros, i jo soc molt futbolero, un Mundial sempre és una gran notícia. Per damunt de colors o clubs, sent Espanya un país més de clubs que de seleccions, és un torneig, o és el torneig per excel·lència. Crec sincerament que és de les poques coses pures que li queden al futbol. Si Itàlia, per exemple, té 4 Mundials però no té el nivell, per molta Itàlia que siga es queda fora dels 3 últims. Alemanya, que també està ahí amb 4, s'han anat a casa les primeres de canvi en els 2 últims. No importa el nom, importa l'equip que tingues. Si Aràbia Saudita fa un bon partit, li pot guanyar a l'Argentina de Messi, que després acaba el Santel Mundial. El Mundial és tot i és tots. Més enllà de voler que la teua selecció arribi el més lluny possible, normal, el Mundial és molt més que el que puga fer el teu país. Són els gols de Kempes en el 78, baix una pluja de vapereig en el Monumental de Buenos Aires. És Espanya fracassant en el 82, però jugant la primera fase en Mestalla. Són els gols de Butragueño contra Dinamarca, o el Diego del 86 tirant de l'Argentina de Bilardo per a fer la campiona. És Roger Milla amb 42 tacos furtant-li la pilota a Higuita en Itàlia 90, o la inesperada heroïcitat de Goicoechea en la porteria argentina en aquell Mundial. Són records d'estiu del que pensàvem que era l'etern quasi de la selecció

El dia que el colze de Tassotti va acabar en el nas de Luis Enrique, el dia de la rada de Julio Salinas i l'encert de Roberto Baggio te deixaren fora del Mundial de Bebeto, Romario i Parreira. O mirar com Deschamps i Zidane en el 94 s'alçaven amb el trofeu com a selecció anfitriona en altre Mundial en el que Espanya torna a fracassar. El Mundial també és la colònia de Cañizares o l'atracament del Gandul en el Mundial en el que Rivaldo i Ronaldo acabaren sometent a la pètria Alemanya de Cani Klose. O també l'última gran cita triomfal d'Itàlia en Alemanya del 2006 amb Buffon, Materazzi, Totti, Gattuso i Pirlo en l'any que començava a nàixer el primer embrió de l'Espanya de Luis Aragonès. I ahí canvia la història. Perquè per a este país, Sud-àfrica 2010 va ser l'altra història. Amb les parades de Casillas i els gols del Guaje, amb la seguretat de Puyol i el manejo de pilota de Xavi Iniesta. Iniesta i el minut 116. El gol de tota una vida, el gol de totes les generacions, el gol d'un país sencer. Ixa és la màgia dels Mundials. La dels campions que se'n van a casa la primera en el següent torneig. Espanya, Alemanya, França... Així és este campionat. Si tens un bon equip, vas avant. I si no, te quedes en el camí. Te diguen com te diguen. Tot i l'arribada del VAR en Rússia 2018, el torneig continua marcant la pauta del futbol mundial. I, a més, hem recuperat el campionat en els mesos d'estiu, com Déu mana. I miren, a voltes, descansar un poc de la Tebas League i, en concret, de la misèria de Meriton, és recomanable. Diria que quasi és prescribible per un metge. Així que, com que ha començat la festa que durarà fins al 10 de juliol, que visca el Mundial. Les 11 de la nit i 8 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: 11 de la nit i 8 minuts. S'ha afolgat el que va de esgotar les primeres gotes, les últimes gotes del primer partit de la, del Mundial. Hola, Folgado, què tal? Bona nit.
1: Què tal?
0: Pues el Mundial has començat...
1: No tens el Mundial en les teles?
0: Estava posat ahí i,
1: no, este no.
0: I ha canviat. Escolta una cosa,
1: este, tío, no.
0: Ja ha acabat el primer partit del Mundial que ha començat amb més expulsions que gols. Esperem que no sigui la tònica.
1: Sí, perquè hi ha hagut dos gols, sí, i tres expulsats. Dos en Sud-àfrica i un en Mèxic, la veritat és que sí.
0: El sabit és que de volta tenen més complic. Vull dir, càmera, pinganillo, el pot d'esprai, una bolsa de Carrefour...
1: Massa trastos.
0: Una botitxa...
1: Massa trastos.
0: Ja no sé què més es poden posar als homes.
1: Massa trastos.
0: Una gorra amb ventilador...
1: No, semblen militars.
0: És una cosa
1: absolutament equipats per una marxa. Sí, sí.
0: És una cosa terrible.
1: Per a conquerir un país. Sí.
0: Jo deia que, Salva, per als futboleros, per al que és futbolero, un Mundial és sempre una gran notícia.
1: No, evidentment. Sí. Encara que siga este, que ja veurem com és, este experiment amb tantes seleccions, tants partits, i en una multiseu, no? Perquè són tres... Els països on va disputar-se el Mundial. Però, bueno, sí, és una altra història, és una festa del futbol. A mi me sobren moltes coses, com les cerimònies inaugurals. Van,
0: sí,
1: a haver tres enguany, com que hi ha tres països.
0: Pues mira.
1: Van a haver tres. Tot este el rotllo dels himnes, aquestes coses me sobren. Però...
0: Sí, a tu està bé, no eres de molt de parafernàlia.
1: A més, com que està gens... Com que un dels països organitzadors és Estats Units.
0: Sí.
1: A ells els agrada molt aquestes,
0: sí,
1: coses.
0: Sí, el show.
1: El show els agrada molt.
0: El show els agrada...
1: A mi me sobra.
0: Bueno, doncs pues, avui ha començat i com dèiem ahir, ha actuat Maná, ha actuat Shakira. Lo de Shakira i un cantant nord-americà o rapero i tal, fent la cançó...
1: Tu te sobrava el cantant.
0: No. Lo que passa és que no li han pegat ni mig. Duen el mateix des del 2006.
1: Eh? Però si funciona la fórmula.
0: No, que si funciona.
1: Però si tu i jo fèiem algo diferent.
0: Escolta, és que jo crec que els comitès...
1: 1978.
0: Jo te dic una cosa. Jo crec que els comitès organitzadors ni s'ho plantegen. La cançó del Mundial, que li deu a Shakira. Anem a abordar altres temes.
1: No puc qüestionar-ho. Quan tu i jo fem el mateix, des de fa anys, no puc.
0: Això també és veritat.
1: Tampoc censurar-ho.
0: Bueno, 11 i 11. Tot i així, parlem del Mundial, però de moltes més coses que tenim en el dia d'avui, perquè a la fi, Salva, ni en la segona oportunitat Guido ha entrat en la llista.
1: Sí, ara donarem detalls, però sí. No. Igual té inclús una tercera,
0: sí,
1: però en la segona no...
0: No entra de moment.
1: Ja l'explicarem per què...
0: Antes en ESI.
1: Perquè igual és possible que tingui una tercera oportunitat.
0: Exacte. Bueno, a tot això, la pregunta la de totes les dits.
1: Mundialistes. Comença el Mundial més gran de la història. És la primera vegada que es celebra de manera simultània en tres països diferents, el Canadà, Estats Units i Mèxic. També serà el primer ampliat a 48 seleccions i comptarà amb 16 seus diferents en 16 ciutats repartides entre els tres països. El Canadà tindrà 2 seus, Mèxic 3 i els Estats Units 11. Un Mundial que ha començat avui amb el Mèxic 2, Sud-àfrica 0, a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. Des d'este dijous i fins diumenge 19 de juliol es jugaran un total de 104 partits fins a la final, que es disputarà en el MetLife Stadium de Nova Jersey. Guido Rodríguez no jugarà el Mundial. Finalment, Scaloni s'ha decidit per Marcos Senesi per a substituir el lesionat Leonardo Valerdi en la llista de la selecció argentina, lo que tanca definitivament la porta al jugador del València, excepte que ja ha altra baixa. El central esquerrà, que va ser presentat recentment en el Tottenham anglès, jugarà finalment la Copa del Món. Bardelli oficial, el Levante ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada 2026-2027. Es tracta del migcampista francès de 25 anys, Enzo Bardelli, que arriba després de visar el Dunkerque de la segona divisió de França i firma amb el conjunt granota per 3 temporades. És una petició de Luis Castro. D'altra banda, un total de vora 10.000 abonats del Levante han renovat ja el seu passe per a la pròxima temporada en els primers 4 dies de la campanya de renovació. Escoltem el nou jugador del Levante, Bardelli.
2: Soc molt feliç d'estar ací, de descobrir este campionat. Conec l'entrenador, Luis Castro. Les coses van eixir molt bé al Dunkerque. Vam treballar molt bé junts i sé que puc progressar amb ell.
1: El Villarreal, representat en el Mundial per 7 jugadors. Un total de 7 futbolistes acudiran al Mundial de Mèxic, el Canadà i els Estats Units, superant els 5 futbolistes que tenia el conjunt groguet com a millor registre en Alemanya 2006, Sud-àfrica 2010 i Rússia 2018. La llista està formada per Logan Costa en Cabo Verde, Renato Veiga en Portugal, Alex Freeman en els Estats Units, Pap Gay en el Senegal, Nicola Pepe, Costa d'Ivori i Tejon Buchanan i Tani Olaguacelli en el Canadà. No hi ha treva en la lluita per la final. Després de l'exigent partit d'ahir, València, Bàsquet i Joventut s'enfrenten demà al Roig Arena en el segon partit del millor de 5 de les semis de la Lliga CB. En l'altra eliminatòria, el Barça ha tornat a superar la Laguna i guanya 2-0 en la sèrie. Parla Jan Montero sobre el tipus de partit que està jugant-se.
3: Al final, ese tipo de partido así, ¿no? De mucha intensidad y esos balones calientes a mí me gustan porque yo creo que son retos que al final yo me pongo, ¿no? Y bueno, se puede decir que tengo un poco la sangre fría y puedo pensar y puedo ejecutar cosas que al final muchas personas no ven.
1: Kalea Hilsman deixa València Bàsquet. La jugadora nord-americana va arribar a València Bàsquet al febrer per a sumar centímetres al joc interior i ja ajudar a l'equip en els seus objectius, que es van materialitzar amb la consecució dels títols de la Copa de la Reina i la Lliga Femenina Endesa. En este període, la pivota ha disputat un total de 17 partits que reparteixen en 14 de Lliga, 3 de Copa. En el títol celebrat a Tarragona, a més, va ser nomenada millor jugadora del torneig.
0: Les 11 de la nit i 15 minuts, vos recorde, arroba 90 minuts, en 90 en xifra, en número, per a TikTok, el perfil és 90 minuts ràdio, si 90 també va en xifra, també va en número, i per a Instagram també és 90 minuts ràdio, però sense xifres i números, en lletres. I si voleu enviar un àudio de WhatsApp, ja sabeu que teniu el nostre canal 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a la pregunta que vos feu. Avui són moltes preguntes, però bueno, van totes del mateix, del Mundial. Vos interessa, aneu a seguir-lo, què vos agrada o què vos desagrada, quins records teniu en d'aquestes competicions. Bueno, pues ja sabeu que de totes i de moltes coses més xerrem així en A Punt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
4: ¿Y dices que siempre sucede?
5: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
6: Solo se me ocurre. ¡Wow!
4: Increíble, pasa siempre.
5: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
6: ¡Wow!
5: Descúbrelo en tu concesionario.
7: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
8: La Llei d'Habitatge diu que quan acabe el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden pujar. I que si en la teua zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. Això i molt més, diu la Llei d'Habitatge. Aplicar-la depèn de la teua comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
9: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
10: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
11: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
10: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
9: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
0: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
12: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
0: Juga amb nosaltres esta temporada.
13: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.

0: Estàs escoltant 90 minuts.
1: Está intentando arreglar las cosas del mundial.
0: Amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
1: Pegando como un balón alegre y chaparrito.
2: Las cosas que fa... Juan amb els puentes nostres tècnics, amb els separadors, la veritat és que a vegades me deixen superbocabadat. I mira que la meva capacitat de sorpresa és alta, Juan, però me deixen sense paraules. I això era la sèrie de, que va fer Televisió Espanyola per a promocionar entre els nanos el Mundial d'Espanya del 82.
3: Sí, home, claro, sí.
2: Naranjito.
3: Naranjito, Clementina i Citronio.
2: Citronio i el malo de la Fruspa.
3: Sí.
2: Bueno, pues dit això, estem molt en clau del Mundial, però és el que toca. Tot i això, com sempre, a més de parlar del Mundial, parlarem d'altres coses. Com per exemple, quines? Pues, com per exemple, notícia vinculada amb el Mundial i amb el València Club de Futbol. Estàvem esperant des del dimarts a la nit que vaig dir la notícia des de Kansas, des de la concentració de la selecció argentina, de el tema de si podia anar Scaloni o no per a cobrir la baixa de Valerdi, i a la fi pues, ja ha triat Scaloni, Salva, però no és Guido Rodríguez.
3: No és Guido Rodríguez. A la fi, bueno, pues acabem de donar la info en el titular. S'ha decidit per Marcos Senesi, que és un central que recentment ha incorporat el Tottenham de la Premier League, i este serà el que jugui la Copa del Món. Finalment, bueno, pues per a substituir a Valerdi no entra Guido Rodríguez, sinó que, bueno, pues Scaloni s'ha decidit per un central. Ojo, perquè encara podria tindre alguna opció Guido Rodríguez. Els canvis se poden fer.
2: Ah, sí?
3: Se poden fer abans que les diferents seleccions debuten en el Mundial, i com que Guido Rodríguez està inclòs en aquesta prelista de 55 que Argentina va passar a FIFA, si tinguera algun altre problema, Scaloni podria donar-li entrada en la llista definitiva a Guido Rodríguez. Hi ha dos futbolistes que a hores d'ara tenen problemes en la selecció argentina, que són Tagliafico i Nico González. I si finalment Scaloni, després de consultar amb els serveis mèdics de la selecció, decidirà que un dels dos o els dos no poden entrar en la llista de 26, pues tindria també opcions per a participar Guido Rodríguez. Però de moment, Manolo, quan barallaven i des del mateix entorn d'enviats especials dels mitjans de comunicació d'Argentina cap al Mundial, se barallava l'opció de Guido per a substituir Leonardo Valerdi, finalment Guido queda fora i ha sigut escollit Marcos Senesi.
2: Pues Marcos Senesi deixa de moment fora a Scaloni, el qual, Salva, ja veurem

0: com influeix o com acaba influint o si acaba influint en la decisió final de Guido de triar equip.
1: Bueno, la teoria és que si no participa en el Mundial, bueno, pues el futbolista tindrà menys possibilitats de cridar l'atenció, o el futbolista no demorarà la seva presa de decisió, tenint en compte que, bueno, si juga al Mundial i té opció de participar en algun minut, bueno, pues igual s'esperava fins a la conclusió del campionat, fonamentalment, però perquè està esperant rebre, bueno, pues una oferta important que s'acoste a les seues pretensions, perquè la que té, que és la de Mèxic, pues a la seva família no acaba de agradar-li per allò de desplaçar-se cap a Mèxic. En tot cas, Manolo, bueno, pues ja veurem què és el que passa amb Guido. Continua sent la prioritat número 1 de Corberán. Continua sent la prioritat número 1 de Corberán per reforçar el mig centre del València per a la temporada 2026-2027. I o el València li dona un ultimàtum i Guido diu sí o no, o el València diu no, Guido no es pronuncia i automàticament, bueno, pues va a buscar un altre recanvi en el mercat, o continua, bueno, pues esperant la decisió final de Guido Rodríguez, que ja te dic, Manolo, té una oferta en Mèxic que s'acosta econòmicament a lo que demana, encara no la té del València, i ja veurem a què està esperant Guido, i quan se decidís. Ha de parlar el futbolista, ha de pronunciar-se el futbolista. Això sí, Corberán continua insistint que el número 1 per a aquesta posició és Guido.
0: Jo... les reflexions de Miqui me les apunte quasi totes, però hi ha algunes que m'arriben més que altres. Una cosa és vendre-li a la teua clac mediàtica que vas a rejuvenir l'equip i que vas a espanyolitzar-lo, però de moment els dos jugadors que vol l'entrenador són Guido Rodríguez, argentí, 31 per a 32, i Thomas Meunier, belga, 34 per a 35. No me semblen ni massa espanyols ni massa joves en el que significa el futbol, però igual sóc jo el que està enganyat. Ja ho veurem. Bueno, sense dir ni que són bons ni roïns, eh? No té res a veure una cosa però en l'altra, però sí que és cert que dius una cosa i, com dic jo moltes voltes en la vida, no eres el que dius, eres el que fas. I en el València i en Meriton ja sabem que això no sol casar.
1: Te conte molt ràpidament, sí, que Carlos Corberán, el tècnic de València, està de vacances a Mallorca.
0: Ajá.
1: I a Mallorca, des de Mallorca no se separa del mòbil, sí, pendent fonamentalment d'esta situació.
0: Estarem nosaltres també pendents.
1: No desconnecta, l'entrenador de Mallorca.
0: No desconnecta. No desconnecta. S'hauria de desconnectar. En la vida has de desconnectar.
1: No desconnecta. No desconnecta.
0: Bueno, me tens que contar, no sé si en recordeu, fa dos, tres setmanes, crec que dos, que estàvem diumenge així tranquil·lament en la tertúlia amb Pepe Pla i amb Santi Marín, i de moment dic un moment perquè acaba d'escriure Copete i va escriure algo així com que per circumstàncies que ja explicaré en el seu moment de la meua lesió m'ha obligat a tal, no sé què. Bueno, començarem a indagar. Ja sabien que Copete, pues, bueno, estava prou disgustat, com no, amb els servicis mèdics del València, però al voltant de Copete, Sàlvate, més notícies de com està evolucionant, de quina manera i què està fent el jugador.
1: Contarem, Manolo, que Copete estava rebent tractament lluny de València des de abans que concloguera la Lliga, que no estava content amb el tractament que se li havia donat així. Fonamentalment no estava d'acord ni conforme amb el cap dels servicis dels serveis mèdics del València, Pedro López Mateu, que raro, i a partir d'ahí que havia anat fora a buscar una segona opinió i que estava tractant-se. Avui lo que afegim és que està tractant-se a Pamplona. I la curiositat és que en Pamplona Manolo està rebent un tractament similar al que li havien donat així en la ciutat esportiva de Paterna Copete, per a que se recuperara així a la ciutat esportiva i per a que se recuperara a València. I encara que el tractament és molt semblant al que li havien oferit així, Copete ha decidit pagar
0: de la seva
1: butxaca un tractament a Pamplona, quan el tenia gratis, o el tenia de vades a les instal·lacions de Paterna, perquè no està conforme amb com s'ha portat amb ell el cap dels serveis mèdics de València, Pedro López Mateu.
0: Sense entrar en si va encertar, si va a enganyarse, si és bo...
1: No, no, ja contarem en el seu dia...
0: Si és roïn...
1: No, no, ja contarem en el seu dia que la complicació que va tindre Copete després de la seva operació és una complicació que se pot donar, eh? Després d'una operació d'aixes característiques. O sigui, no és problema dels serveis mèdics del València.
0: No és problema, però la realitat és que esta maniobra de Copete denota...
1: És que el tractament posterior a aquest problema a Copete no li va agradar. I a partir d'ahir ha buscat, bueno, pues una altra opinió i un altre tractament, això... pagant-lo de la seva butxaca diferent al que estava rebent.
0: Allà anava jo, que és quan tu... pràcticament el mateix tractament, te vas a una clínica privada a pagar-la a la teua butxaca quan tu podies sufragar el club, lo que denota fonamentalment és una desconfiança total i absoluta en els servicis mèdics del club.
1: Sí, sí, perquè Copete, quan se n'ha anat, ha tingut que presentar el tractament en el València. Ei, me van a fer això.
0: Sí, sí, sí.
1: I el València l'ha dit, però escolta'm una cosa, que és el mateix que t'anem a fer així, fa així, però jo... preferís que anar-me'n fora.
0: Ja dic, jo ahí no entren si han encertat, si s'ha enganyat, si és millor o pitjor metge. Jo el que dic és que en este cas esta maniobra denota una desconfiança absoluta de Copete en l'apartat mèdic o en l'àrea mèdica dels servicis mèdics del València Club de Futbol. Àrea que en principi també volia tocar Carlos Corberian. Ja volem si n'hi ha diners per tot, si li deixen...
1: O si guanya el pols... que ja vam contar en el seu dia en esta sintonia, és Pedro López Mateu i no el toquen.
0: Que Pedro López Mateu és home de Meriton, està beneït per Meriton també, i per tant juga a la seva base.
1: A més, te vaig a contar una altra cosa.
0: Sorprèn-me.
1: Corberán, en Mallorca, on està passant les vacances, ha tingut un xicotet problema de salut. Ja t'he dit que, com que està molt preocupat perquè el club no li porta reforços, no aconseguís desconnectar. Ha tingut una lleugera, un problema gastrointestinal.
0: Uf.
1: Allí a Mallorca.
0: I damunt de vacances, això fotut.
1: Però ha cridat a Pedro López Mateu per a que li donara, pues, doctor, que tinc que estos símptomes no me trobo massa bé. I Pedro López Mateu pues, li ha donat, pues, el home li haurà donat un tractament,
0: clar,
1: una recepta, suposa, no sé, i allí Corberán en Mallorca, pues, podria fer cas al metge. Jo dic, bueno, si se volia carregar al metge, no estava d'acord. Clar, el cap dels serveis mèdics del València és Pedro López Mateu. Si Corberán no vol complicar-se, aquí té que cridar a Pedro López Mateu.
0: Correcte. Pues
1: l'ha cridat.
0: Mira, pues això probablement puga dir moltes coses.
1: Tenim punxat el mòbil de Pedro López Mateu. Pedro, està punxat el mòbil.
0: No, la realitat és que Pedro López Mateu
1: ens ho ha contat.
0: Mos ho filtra tot, correcte, sí, perquè ens mostra molt de carinyo.
1: I després mos... raja per ahí dissimulant, però el nostre topo és topo. Pedro López Mateu. Sí, sí, sí. A veure, que lo de Corberán no és greu, però que...
0: No, no, no.
1: Bueno, pues
0: no,
1: quan tu vas...
0: Si vol significar que a lo millor ha aparcat la idea de modificar els servicis mèdics o...
1: A veure, igual el tractament que li van a Pedro Mateo ha funcionat. Si no ha funcionat, diu, mira, me'l carregue.
0: Però també és cert, i podria donar-se la situació de que continue Pedro López Mateu en el València Club de Futbol,
1: sí,
0: però
1: sí.
0: A lo millor alguns metges que treballen en l'apartat mèdic siguen els que acaben pagant el pato.
1: Jo he preguntat si... No, de moment no hi ha res. De moment no saben res.
0: No hi ha res.
1: No saben res.
0: A mi m'han parlat de dos noms.
1: Però no saben res, Manolo.
0: Correcte. Del València, alguna cosa més?
1: No. Espera, bueno, que Corberán estiga el home aixatant que allà.
0: Som així.
1: Allà sellat ja...
0: Aixat sellat la fuga,
1: problema. No? Sí, sí, sí. Estic allà.
0: Bueno, és que... I damunt de vacances...
1: No, solo corren, estiu, que... tu moltes vegades. A mi me diuen, no, és que has canviat d'aigües. No tenia ni idea del que era això, quan t'anaves fora.
0: Ah, és
1: sobretot
0: això?
1: En estiu, si tenies un problema gàstric, i me diuen, no, és que has canviat d'aigües. I jo dic, he canviat d'aigües? No sé què vol dir això.
0: Com el depurador.
1: Pues sí, no sé. Sí, és un comentari molt de viejuno, però és el que me diuen a mi. No, és que canviar d'aigües i dir aigües.
0: Bueno, ara sí que tornarem al futbol, perquè com dèiem, avui has començat el Mundial i es començarem per ahí, però abans hem de centrar-nos també en el bàsquet. Per què? Perquè demà es juga el segon partit de la sèrie de semifinals entre València Bàsquet i el Joventut de Badalona després del bestial espectacle que ens donaren en el dia d'ahir, Salva.
1: Sí, i a més, bueno, pues ja sap València Bàsquet que avui s'ha disputat el segon partit en la primera semifinal, la que estan disputant el Barça i la Laguna Tenerife, que ha tornat a guanyar el Barça. Avui li ha plantejat més lluita el conjunt de la Laguna Tenerife al Barça, Manolo, però bueno, pues al final ha tornat a vencer el Barça i ha posat el 2-0 en l'eliminatòria. 97-89, 2-0 per al Barça, que ha vist com s'han

0: De chat el quadre, que ja no està el Madrid, que tampoc està Baskonia, i està jugant els seus millors partits de la temporada. En tot cas, totes les dades de com afronta el partit València-Bàsquet demà ens les ofereix Salva Gómez. Hola, Salva, què tal? Bona nit.
1: Què tal, companys? Bona nit. Pues, demà València-Bàsquet tindrà l'oportunitat d'ampliar la seua renda en aquestes semifinals per el títol de Lliga ACB en un context, no?, i en una sensació de que pues, no va ser tan fàcil com molts esperaven o com molts pensaven. Cal recordar que el primer partit, el del passat dimecres, València Bàsquet va patir moltíssim per a inclús forçar una pròrroga quan anaven 105 i guanyar el partit d'un punt, 118-117, davant una penya, davant un Joventut de Badalona pues, comandat per Ricky Rubio, que està visquent una segona joventut i que, bueno, jo crec que va a ficar les coses també molt difícils de cara al partit de demà, no? Demà, mateixa hora, a les 8 de la vesprada, al Roig Arena, i ese segon partit de la sèrie que de moment domina 1-0 València Bàsquet i que veurem, sobretot en quant al roster, pues, la baixa, no? Els dubtes després de la lesió de Nate Rivers, que és la mala notícia que va deixar en aquest primer partit, i veurem qui és el que tria per a tindre més minuts o entrar en les rotacions, segurament siga Jan Kubasima. Per l'altre costat del quadre, el Barça va fent camí, guanya el primer partit de Pallissa i el segon l'ha guanyat en el dia d'avui a la Laguna Tenerife 97-89, així que 2-0 el Barça estaria a un partit de si guanya clavar-se en la final, així que veurem què és el que fa el Barça, però el que ens interessa és el que puga fer València Bàsquet en el dia de demà a les 8 en el Roig Arena, i com sempre ho contarem en la sintonia del Punt a Punt en Apunt Ràdio.
2: Gràcies, Salva. A més de tot això, bueno, pues, podem també sentir protagonistes, perquè jo crec que ahir Pedro Martínez en la roda de premsa donava claus també per al que espera en esta eliminatòria.
0: Sí, podem escoltar el tècnic Taloncha.
3: Que hoy ha sido muy diferencial todo el partido, pero especialmente en la primera parte ha sido su porcentaje de tiro de tres, que ha sido excepcional, ¿no? No sé si llevaban 10 de 17 en la media parte, o sea, un porcentaje brutal. Pero es que nosotros hemos metido 15, que también hemos metido, ¿no? Con lo cual, pues bueno, yo creo que ha sido un partido de muchísimo acierto. Probable que el siguiente no sea así, porque aunque sean los mismos jugadores, el partido va a ser diferente, igual es de menos puntos, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros no tenemos que renunciar a tiros, nos da igual lo que nos defiendan. Es que jugar, tirar rápido, ir rápido al ataque, ¿no? Es un poco lo que es nuestro juego, ¿no? O sea, no dejar de hacerlo.
0: El móvil que sonava era el de Pedro Martínez. Sí, el móvil que sonava era el de Pedro Martínez en sala de premsa. Hem escoltat abans en les fotos a Jan Montero, però és que, com que parla com parla, m'agradaria que tornem a escoltar a Jan Montero.
4: Al final, ese tipo de partido así, ¿no? De mucha intensidad y esos balones calientes a mí me gustan porque yo creo que son retos que al final yo me pongo, ¿no? Y bueno, tengo, pues, se puede decir que tengo un poco la sangre fría. Y puedo pensar y puedo ejecutar cosas que al final muchas personas no ven.
0: Puedo ejecutar cosas que muchas personas no ven. Bueno, no tan esos palabras calientes. Efectivamente, sí, sí.
2: Es
0: sí.
2: Un fenómeno, es un número uno, ¿eh?
0: Sí, sí.
2: Caldiro. Vale, pues demà a les 8 crec que és el partit, Folgado.
0: Sí, des de les 8 menys quart en la sintonia del Punt a Punt a Punt Ràdio.
2: Ahí estarem, per a...
0: En Juan Alpuente en el control de eso.
2: Igual que també en el Mallorca de manera especial en esta casa, el Mundial.

0: 11:35, esta es Shakira que ha cantat.
1: Shakira. T'agrada dir Shakira.
0: En la cerimònia inaugural, en una llarguíssima cerimònia inaugural que ha salvat ja sobre.
1: Me té igual que ha cantat Shakira, me sobrava hasta Shakira, mira lo que
0: dic. Però mira com són les xarxes socials. Que, com que Shakira i Sid s'ha canviat el color del muño i Sid en unes ulleres de sol prou amples, les tendes diuen que no és Shakira, que era un doble.
1: Va.
0: Sí. Ja corren per xarxes la teoria de que Shakira no era Shakira.
1: No sé. Tu què opines?
0: Jo crec que sí.
1: Bueno, si tu dius que sí, era Shakira.
0: Bueno, 11:35, s'ha jugat avui el primer partit, s'ha inaugurat el Mundial, com dèiem, amb el primer partit del grup A entre Mèxic i Sud-àfrica. Com dèiem, Salva, un partit que ha tingut més expulsions que gols.
1: Sí, encara que ha tingut sort.

0: Sud-àfrica, perquè Mèxic, és cert, fonamentalment en la primera part, ha generat ocasions per haver-ne fet, pues, no sé si 3 o fins i tot 4 gols, però entre el porter sí, sí. i els pals, pues, Sud-àfrica, pues, a la fi, s'ha escapat de la golejada. 2-0 ha guanyat Mèxic, a Mèxic, a Ciutat de Mèxic. Per cert, molta gent encara diu que la capital de Mèxic és Mèxico DF. No.
1: No.
0: I allò ja va canviar. Hi ha molta gent que encara comet aquesta errada. És Ciutat de Mèxic.
1: Ciutat de Mèxic,
0: pues correcte. En Ciutat de Mèxic i en el monumental Estadio Azteca, que bueno, va immortalitzant la seva cançó Calamaro, en l'Estadio Azteca. Pues a la fi, Mèxic ha guanyat 2-0 Sud-àfrica, gol de Quiñones, que és un colombià nacionalitzat mexicà.
1: O sea, el primer gol del Mundial l'ha fet un colombià nacionalitzat mexicà.
0: Efectivament, el primer, Quiñones. I després, Raúl Jiménez, el, bueno, pues el davanter centre de Mèxic, en una gran acció dels mexicans. Bueno, ha fet el 2-0. Sud-àfrica ha acabat amb 2 futbolistes menys per expulsió. I a la fi, Mèxic també ha vist com expulsaven un jugador.
1: Per tant, com dèiem, 3 expulsions, 2 gols.
0: 2-1 en cartulines roches, 2-0 en gols.
1: I el primer partit el guanyen les expulsions. Gols 2, expulsions.
0: Sud-àfrica ha guanyat en les expulsions i Mèxic en gols. Sí.
1: Com deia Salva, lo de la Ciutat de Mèxic, a més s'ha fet una miqueta estrany el vore inaugurar el Mundial a Infantino i al seu costat l'actriu Salma Hayek, perquè en el desacord amb algunes situacions polítiques que estan ocorrent, la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, ha decidit no anar al partit.
0: Cada vegada me cau millor, Isabela.
1: I regalar-li la seva entrada a, sí, sí, a una nativa, sí, sí. una indígena
0: sí,
1: nativa.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I ja hi ha estat, en la
0: sí,
1: llotja.
0: Sí, sí, sí. Pues va pegar un pal per allò sí. dels conqueridors, la conquesta i tal, quan va accedir a la presidència, sí, però, sí, de, però a partir d'ahí, tot el que fa esta dona m'agrada.
1: Bueno, pues...
0: Soc molt fan.
1: Bueno, això per el primer partit. Què ens espera a partir d'ara, Salva?
0: Pues ara ens espera esta matinada a les 4, segon partit del grup A, Corea del Sud. Ja veurem si en canguin o no en la formació inicial contra la República Txeca. Les cases d'apostes li donen molta igualtat a este partit, eh? Sí, sí, sí. sí. És favorita, però per un percentatge mínim, Corea del Sud.
1: Mm.
0: I també s'aposta prou per l'empat. Ja veurem què és el que corre esta matinada. Jo no vaig a veure'l, però qui vulga, pues a les 4 té el Corea del Sud, República Txeca. Demà a les 9 comença el grup B, Canadà i Bòsnia i Herzegovina. I a les 3 de la matinada de divendres a dissabte, grup D en marxa, Estats Units. Ja veurem si va ser el senyor Taronxa i no s'ador, com en les semis de la NBA, contra el Paraguai. Estats Units-Paraguai.
1: Cal dir que, entre altres coses, el segon partit que es juga és el de Canadà, el tercer dels Estats Units, perquè cadascun d'ells també van a fer una cerimònia inaugural, com deien ahir.
0: Canadà la va fer, sí. Estats Units la va fer, clar.
1: Canadà crec que, sí, sí, sí. crec que els punts forts de la seva cerimònia inaugural eren Michel Bublé i...
0: Van encontrar
1: ell, Alanis Morissette.
0: No recorde, sí.
1: I el d'Estats Units era Katy Perry
0: i Donald Trump, que és probable que visca.
1: I Donald Trump, que és possible que no
0: estigui. Que vaya,
1: ni on estigui.
0: Sí. Si no s'adorm, és probable que
1: vaya. És possible que en el descans comença a deportar paraguayans. Estiguen o no sobre
0: si
1: el
0: no s'adorm. Si s'adorm, se salvaran.
1: Bueno, pel que fa a la selecció espanyola, recorden, dilluns juga a les 6 el primer partit contra Cabo Verde, partit que també es podrà seguir des del punt a punt de Ràdio Nou en esta casa, al igual que els partits del Mundial que caiguen en horari de punt a punt, que ja segur que és tot el cap de setmana. Dit això, Salva, Lamine Yamal i Nico Williams han completat la seva recuperació i ja entrenen amb el grup.
0: Sí, són bones notícies. Primer entrenament de la selecció espanyola després dels amistosos de preparació i previ al debut en el Mundial del dia 15 davant de Cap Verd, en el qual Luis de la Fuente va poder comptar al mateix ritme que la resta dels seus companys amb Lamine Yamal i Nico Williams, augmentant les seves opcions d'estar en l'estrena. Jo crec que no van a participar. Però, bueno, pues ja és positiu, Manolo, que estos futbolistes se recuperen. El que encara tenen el gimnàs és Víctor Muñoz. Ojo, perquè és actualitat, ja que el Newcastle està buscant substituir al futbolista que acaba de traspassar al Barça amb Víctor Muñoz. I se parla de que pot pagar-li 30 milions d'euros, crec que un 10% li pertany al Real Madrid. Però, bueno, pues la resta de diners va per a... Osasuna.
1: Altre bon negoci de Braulio.
0: Sí, en tot cas és l'únic que encara té molèsties. Avui ha parlat Pedro Porro sobre la condició de favorit de l'equip espanyol.
2: Cuando te ponen como favorito para ganar el Mundial es porque estás haciendo las cosas muy bien. Obviamente que lo llevamos siempre con mucha humildad y con mucho trabajo, ¿no? Pero cuando tú...

0: la gente o la opinión de los demás te ponen como favorito es trabajar igual. Yo creo que llevamos también, creo si no recuerdo mal, 30, 31 partidos sin perder. Yo creo que también es muy importante para la confianza del grupo y seguir mejorando, ¿no?
1: Bueno, pues Pedro por lateral, un dels laterals des d'Espanya, l'altre és Marcos Llorente i fins i tot Marc Pubí, que ha anat a la selecció espanyola, pot jugar en aquesta posició, que jo crec que la seva polivalència i sobretot la seva gran temporada són les que l'han acabat d'obrir.
2: ¿De porro? ¿Per què apostes tu en el lateral?
1: En el lateral dret d'Espanya, Marcos Llorente, crec que és el titular.
2: Jo també. Sí, sí.
1: Que crec que és perdre al respecte de l'Eurocopa. Perquè és més jugador que Carvajal, però és menys defensa.
2: A mi m'agrada moltíssim Marcos Llorente.
1: Sí, a mi també.
2: M'agrada molt.
1: Però me fa falta uno que con Carvajal en l'últim minut de contra Alemanya diga, me tinc que expulsar, però este no passa. I van cavall i picador. A voltes, ja que sé, sobretot en un Mundial que no tens, tens per a reaccionar, a voltes sí, hi ha que ser molt expeditiu i molt pragmàtic, sobretot. Per cert, està circulant també, no sé si heu vist, la situació en la qual l'àrbitre li ha intentat explicar, l'àrbitre que era brasiler, li ha intentat explicar a...
2: Wilton Pereira Sampaio.
1: Al jugador...
2: africans, sí, sud-africans en anglès.
1: La seua expulsió, el segon que ha expulsat, i ha parlat tan mal en anglès que la...
2: No, però és que els àrbits ara porten un micro...
1: Pinganillo, perquè sí.
2: Se va posar en marxa, si no recordo mal, va ser experimentant en el Mundial femení. I en algun campionat, no sé si sub-21 o un Mundial sub-20, no recorde?
1: En el Mundial últim sub-20.
2: I a partir d'ahí, bueno, ja advertiren que en este Mundial se posa en marxa. En l'Esport Amèrica passa, els sí. Àrbitres tenen un micro i li expliquen a la graderia les seues decisions i el per què.
1: Bueno, pues de contar...
2: Ho ha explicat en anglès i, clar, l'anglès era com el meu, que és de Manises.
1: Sí, no, el teu era prou millor, perquè la cara de Mudru davant de Wilton del àrbitre brasiler era de... Perdona, que m'estàs contant? Però no per la posició, sinó perquè no sabia què n'estava explicant. 11:43, tanquem la primera part del programa, la informativa. Després de la pausa, entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
3: Por la mañana café, por la tarde ron.
4: Estàs escoltant 90 minuts.
3: Tu balcón. Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos.
4: Amb Manolo Montalt i Salva Folcado.
3: Arecibo hasta Ponce, de Fajardo a Rincón, en la voz de todo un barrio, desde Almirante a Frontón.
5: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
8: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
8: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
4: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
8: Juga amb nosaltres esta temporada.
9: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
10: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
4: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
1: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu. Les llengüetes d'apunts de llengua.
2: A.Punt Ràdio.
3: Dedicarem esta llengüeta a entendre què és una síl·laba.
4: Vols dir?
3: Que és el primer pas per a saber què són els diftongs, els accents i les dièresis.
5: No m'esperava això.
3: La síl·laba és una unitat articulatòria bàsica formada pel nucli òssim i pels complements, que són la tac i la coda.
4: Clar que sí.
3: Els sons marginals, el que no són el nucli o el cim de la síl·laba, són o consonants o graduals.
6: Missatge rebut.
3: A qui li dius tu marginal, eh? A ningú, tranquil·la.
5: Que susto.
3: Semivocals quan van darrere de nucli de síl·laba. Mai, nau, niu. Semiconsonants o consonants quan van davant del nucli de síl·laba. Lingüística, ui, iaio, cauen, duien.
5: Vale o no vale?
6: Ah, vale.
3: Mireu l'esquema de l'estructura de la síl·laba. El so que fa de nucli de síl·laba és una vocal, mentre que la tac i la coda poden estar ocupats o lliures i no són sons vocàlics.
6: Efectivament.
3: Graveu-vos-ho a foc. Una paraula té tantes síl·labes com vocals i una vocal és el so que fa de nucli de síl·laba.
7: Això què vol dir?
3: Que si no hi ha vocal no hi ha síl·labes.
8: Ah, ara ho he entès.
3: Fins a la pròxima llengüeta.

0: A.Ràdio. Som A.
1: Són les 7.
2: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.
1: Bon dia, com estan? Són les 7, és divendres, és 12 de juny i avui tornen al col·le, primer dia de classe normalitzada als centres públics valencians després de la suspensió de la vaga indefinida de docents en marxa des de l'11 de maig passat.
3: Esas ganas de volver a la normalidad, que aunque sea solamente una semana, porque se acaba una semana, acaban las clases.
4: Pues mi niña está salvaja, porque ha estado bastante en casa, que yo tengo tres chiquets, y compaginar los estrés a casa, a la escuela, algún día es que teníamos que anar a treballar o el que siga, pues era difícil, la veritat.
1: Aturen els docents la vaga de manera temporal, però continuen amb les protestes. Diuen els seus representants que encara estan lluny en molts assumptes, però que el professorat volia acomiadar-se de l'alumnat. Sentim José Seco de CESIF, Txelo Baix de Comissions Obreres i Marc Candela d'STPB.
5: Estamos lejos en infraestructuras, en inclusión, en ratios.
6: Ese professorat que ha manifestat que se suspèn és perquè segueix en peu, però també perquè vol tornar a fer un comiat del seu alumnat.
7: La mobilització continuarà fins que aconseguim aquestes millores que mereix el sistema educatiu i el nostre alumnat.
1: I, per tant, de cara al curs que ve, sobrevola aquesta possibilitat de noves mobilitzacions que no alteren, en principi, els plans de la conselleria. Carmen Ortí.
8: Lo que está claro es que esta conselleria no se siente amenazada por ninguna convocatoria de huelga, como ya se ha demostrado. Esta consellería, cuando hay dificultades, lo que hace es poner a todos los equipos a trabajar para solventarlas.
1: El conflicte, per tant, no s'acaba de tancar, tot i l'acord en qüestions parcials, punt i a part, i incertesa per al setembre. De seguida amplien. Anem, mentrestant, ja amb el sumari. El SECOPI va acordar el Dia de la Dana recomanar un confinament i que la població de tres comarques buscarà refugi en plantes elevades. Toni Cano, bon dia.
9: Bon dia, Alba. Així és, el SECOPI va valorar enviar un SALERT per a confinar la població en plantes altes a les 7:25 de la vesprada d'aquell dia. Ho confirmen uns missatges coneguts este dijous entre la vicepresidenta Susana Camarero i el secretari autonòmic de Servicis Socials, que era qui li relatava per WhatsApp el que es parlava a l'Eliana, al SECOPI. Camarero, recorden, va mantindre l'agenda aquella vesprada. En resposta al requeriment de la jutgessa, ara ha aportat aquests missatges a la causa.
1: Última jornada del viatge del Papa Lleó XIV a Espanya. Avui l'agenda el porta a Tenerife, on també protagonitza diverses trobades amb la població migrant, que és el motiu principal de la visita papal a les Canàries.
9: Ahir, abans de la missa a l'estadi de Gran Canària, Lleó XIV va estar al port d'Arguineguín. En el discurs, el pontífex es va adreçar a Europa amb un missatge contundent reclamant humanitat.
10: Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios.
9: Precisament coincidint amb l'últim dia de la visita a Canàries del Papa Lleó XIV, que ha criticat la gestió de la Unió Europea davant del fenomen migratori, com acabem d'escoltar, entra en vigor el Pacte Europeu de Migració i Asil, que conté importants novetats en els procediments en fronteres i en protecció internacional.
1: I encara del món, Donald Trump, que assegura que la guerra amb l'Iran s'ha acabat, però Teheran no confirma un acord.
9: El president dels Estats Units assegura que les dues parts han aprovat un memoràndum d'entesa, al qual només li falten alguns detalls i que fins i tot es podria firmar este cap de setmana a Europa. Ho ha dit el despatx Oval. Però, com ha corregut altres vegades, des de l'Iran neguen que estiga tot tancat, com diu Trump.
1: En els esports, la 23a edició del Mundial arrenca ahir a l'Estadi Azteca. Òscar Forés, bon dia.
11: Bon dia, Alba. Sí, després de la gala inaugural es va disputar el primer partit en què la selecció anfitriona Mèxic derrotà Sud-àfrica per 2-0. I fa escassament una hora ha finalitzat el segon duel d'esta Copa del Món amb el resultat de Corea del Sud 2, Txèquia 1. I avui continua la festa. Per davant tenim quasi més i mig del millor futbol del planeta a Mèxic, el Canadà i els Estats Units.
1: Després ampliem en l'horatge Torna el Sol al territori. Antonio Sánchez, contants.
12: Després d'unes jornades marcades pel gregal i també pel vent un poc més humit i de llevant, el que torna és l'estabilitat i tindrem això, una jornada assolellada amb pràcticament sense núvols i veurem com les temperatures pujaran, sobretot les màximes, veurem com esta vesprada seran més altes que ahir. Això no

0: No ha fet més que començar perquè el cap de setmana encara pujaran més.
1: Doncs després ampliem a partir de la mitja. I també volem saber en estos moments què és el que ens depara el trànsit, si agafem el cotxe per eixir a la carretera. Sonia López, bon dia.
2: Bon dia, Alba. Ara mateix normalitat, no tenim complicacions destacades a la xarxa principal viària de la Comunitat Valenciana. A València sí que observem ja que comença la congestió a la zona del Riu i de la Ronda Nord a Mislata i Paterna.
1: Gràcies, Sònia. A partir de la mitja tornem a actualitzar aquesta informació. Són ja les 7:05. Així és com es presenta de moment el dia. De seguida aprofundirem en aquestes i en altres qüestions. Està Vicenç Obert, avui de nou en la producció. Tenim Patricia Valero al control tècnic. Comencem.
3: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
4: Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
5: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
6: Disfruta del 29 Festival de Jazz en el Palau de la Música, con María Schneider, Esperanza Spalding, Liz Wright, Joe Lovano, José James y China Moses y el mejor jazz valenciano. Del 24 de junio al 26 de julio. Infórmate en www.palauvalencia.com.
7: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
8: De tu a tu.
9: Escoltes A Punt, les notícies del matí.
1: Són les 7:06, primer dia de classe normalitzada als centres públics valencians després de la suspensió de la vaga indefinida de docents. La parada s'atura després de la consulta al professorat, que va decidir de manera massiva suspendre-la temporalment, però continuar amb les protestes. També van decidir dir no a l'última proposta d'acord global presentat per Conselleria, després ho analitzem. Els sindicats, Toni, recorden que les mobilitzacions, per tant, no s'acaben.
10: No, i tampoc els contactes. La Conselleria i els sindicats han acordat, de fet, continuar negociant en les pròximes setmanes. Diuen els representants dels docents que encara estan lluny en molts assumptes, però que el professorat volia acomiadar-se de l'alumnat. Txelo Valls, de Comissions Obreres del País Valencià, Marc Candela, de l'ESTPB, i José Seco, de CESIF, Comunitat Valenciana.
11: Aquest professorat que ha manifestat que se suspèn és perquè segueix en peu, però també perquè vol tornar a fer un comiat del seu alumnat.
12: La mobilització continuarà fins que aconseguim aquestes millores que mereix el sistema educatiu i el nostre alumnat. I després del curs que ve, doncs, planificar quines mobilitzacions, quines accions se van continuant convocant per a això, doncs que si n'hi ha més de sectorials per a tractar els temes, doncs pressionar per a que les propostes vagin endavant.
13: Estamos lejos en infraestructuras, en inclusión, en ratios, pero la administración ya nos ha comentado que vamos a hacer diferentes mesas sectoriales. Nosotros, nuestras reivindicaciones, si me permitís la expresión, siguen en pie.
10: De cara al curs que ve, per tant, sobrevolarà la possibilitat de noves mobilitzacions que no alteren els plans de la Conselleria. Carmen Ortí.
14: Lo que está claro es que esta Conselleria no se siente amenazada por ninguna convocatoria de huelga, como ya se ha demostrado. La Consellería, cuando hay dificultades, lo que hace es poner a todos los equipos a trabajar para solventarlas.
10: El conflicte, per tant, no s'acaba de tancar, tot i l'acord en qüestions parcials, punt i a part, incertesa per al setembre.
1: Analitzem, Toni, com quedaren aquestes negociacions en aquest context. La Conselleria d'Educació i els 5 sindicats de docents de l'ensenyament públic no universitari s'han tornat a reunir, com saben, este dijous en una taula de negociació. És la que en fa 12 des de l'inici de la vaga indefinida, que ha quedat suspesa després d'un mes. La trobada culminava amb 3 acords parcials, encara que la majoria sindical encara rebutja totes les propostes d'educació, tret de les de simplificació burocràtica.
10: Així és, repassem aquests 3 acords parcials. En primer lloc, podem dir que hi ha una entesa mínima, però quasi unànime, en un dels 8 punts que reivindiquen els docents, el referit a la reducció de la burocràcia que 4 dels 5 sindicats han firmat ja, tots llevat d'AMPE. L'ESTPB, UGT i Comissions Obreres del País Valencià han acceptat ratificar aquest punt,

0: que és el que més consens ha suscitat en les últimes setmanes de negociació, i han remarcat que la majoria dels docents s'han posicionat a favor de la proposta de la reducció de la burocràcia en la consulta dels últims dies. La CESIF la considera millorable, però ha assegurat que l'aprova per responsabilitat. En canvi, AMPE ha insistit a reclamar un calendari d'implantació de les mesures i que tots els centres compten amb el personal administratiu suficient, i per això, de moment, han dit que no firmen este punt de la burocràcia. Este seria l'acord parcial amb més suport. A banda, n'hi ha dos més, però amb suports minoritaris. En segon lloc, el bloc del Valencià, on la Conselleria d'Educació ha aconseguit el sí del CESIF, i en tercer lloc, l'apartat de retribucions salarials, en què Educació considera tancat el diàleg perquè l'AMPE i la CESIF ja li van validar la proposta el 25 de maig, però continua concitant l'oposició frontal dels altres tres sindicats, STPB, UGT i Comissions Obreres del País Valencià, que sumen vora el 70% dels representants dels treballadors i demanen més millores. Per als cinc blocs restants, infraestructures, ràtios, formació professional, plantilles i també inclusió educativa, la postura dels cinc sindicats, que han demanat reobrir les negociacions, continua instal·lada en el no. Educació, en resposta, els ha remès a les taules de diàleg sectorials i ha qualificat d'ambiciosa, Alba, la proposta que ha posat damunt de la taula.
1: I per cert que avui, a partir de l'una del migdia, es podran consultar les notes de l'estudiantat en les proves d'accés a la universitat. Les notes estaran disponibles a partir d'això ara i ja durant els dies 15, 16 i 17 de juny es podran sol·licitar les revisions.
0: Més dates que cal tindre en compte. A partir del 15 de juny començarà el procés de preinscripció universitària, que finalitzarà el 3 de juliol. Si, en canvi, l'alumnat fa la pau en la convocatòria extraordinària, la matrícula estarà oberta entre el 15 i el 18 i les proves es faran entre el 30 de juny i el 2 de juliol.
1: Última jornada del viatge del Papa Lleó XIV a Espanya. Avui l'agenda el porta a Tenerife, on també protagonitza diverses trobades amb la població migrant. De seguida hi aprofundim. Abans anem, Toni, amb la crònica d'ahir.
0: L'estadi de Gran Canària va acollir milers de persones congregades per escoltar la Santa Missa que va oficiar el Papa Lleó XIV. I això va ser l'acte que tancà la primera jornada del pontífex a les Canàries.
2: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Abans de la missa, el Lleó XIV va estar en el port d'Arguineguín. Va ser al migdia, quan el Sant Pare va pronunciar un discurs en este lloc carregat de simbolisme. Així, l'any 2020 es van amuntegar durant setmanes més de 3.000 persones migrants arribades a bord de caiucs des del nord d'Àfrica. El Papa va proclamar en el seu discurs la dignitat de les persones migrants.
3: Queridos migrantes, antes de decirles cualquier otra palabra, quiero inclinarme ante su dignidad. No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida.
0: Lleó XIV va recordar les persones que han perdut la vida en l'Atlàntic i en el Mediterrani en l'intent d'arribar a Europa. Del missatge del Papa als migrants i a l'Europa política, a la Unió Europea, el que ha llançat a la societat en general. Un missatge de compromís social, una crida a l'ajuda a les persones vulnerables.
3: La misericòrdia comença con gestos pequeños, a veces con unas cuantas galletas y un poco de leche, otras con 5 panes y 2 peces. No se trata de resolverlo todo, sino de ponerlo todo en manos de Dios y de estar presentes allí donde el ser humano sufre, donde los recursos no bastan, pero donde aún pueden hablar los gestos.
1: De la població migrant i les històries que protagonitza estan ben presents, ja ho han vist en esta última etapa del viatge del Papa a Espanya, també la reclamació de polítiques acollidores en el mateix dia en què, per cert, entra en vigor el Pacte Europeu de Migració i d'Asil. Avui no serà una excepció. Veiem quina és l'agenda del pontífex este divendres. Carmen Monteagudo.
4: El Papa Lleó XIV arribarà a Tenerife a les 9 del matí, on tornarà a posar el focus en el drama de la migració. Primer al centre d'acollida humanitària Arrels, on actualment residixen més de 700 migrants, i tot seguit amb l'església que treballa amb aquestes persones. Els veïns de Tenerife podran veure el pontífex en un recorregut que farà pels carrers de l'illa en papamòbil camí al port de Santa Cruz per a oficiar l'última missa a Espanya abans de la cerimònia d'adeu, on estarà present Sant Majestat el rei d'Espanya, Felip VI.

0: A les 3 de la vesprada, hora de Tenerife, 4, hora peninsular, el Papa abandonarà el nostre país on ha deixat fites i missatges que fan història per a posar rumb a Roma.
1: Doncs això és l'agenda per avui. Un apunt més, la visita a Barcelona del Papa dimecres, ho recordaran, acabava amb un colofó espectacular, la inauguració de la Torre de Jesucrist a la Sagrada Família, una cerimònia de llum, de color, de música i de pirotècnia, amb gust valencià, a més, Toni.
2: Així és, Vulcano va ser l'encarregada de designar un espectacle que va fer la volta al món. 10 mesos de preparació, 3 llargs dies de muntatge i 37 segons que mai s'oblidaran. La ràdio d'Apunt va parlar ahir amb Juanjo Soler, l'artífex d'aquest espectacle.
3: La creativitat ha sido absolutamente nuestra y eso hay que agradecerlo porque cuando en un proyecto confían en ti y te dicen crea, es muy bueno. Y sinceramente pues lo único que nos marcaron fue qué podemos hacer en la Sagrada Familia para deslumbrar al mundo. Los artificios salían a 54 metros y fueron creados el profeso para que alcanzaran una altura de 60 metros y que abrazaran la cruz, que se quedaran justo por debajo sin taparla y que la imagen fuera de que se abrazaba esos fuegos con la cruz.
4: La actualidad informativa desde primera hora en les notícies del matí. Amb Alba Requejo.
1: La vicepresidenta Susana Camarero ha aportat a la causa de la Dana WhatsApps del 29 d'octubre. Ho fa a requeriment de la magistrada. Gràcies a aquests missatges hem sabut que el SECOPI va acordar recomanar un confinament i que la població de 3 comarques buscarà refugi en plantes elevades. Són missatges entre Camarero i el secretari autonòmic de Servicis Socials. Era ell qui li relatava per WhatsApp el que es parlava a l'Eliana. Ens ho conta tot Adelaida Ferre.
5: El secretari autonòmic de Serveis Socials, Nacho Grande, és qui el 29 d'octubre relata per WhatsApp la reunió del SECOPI a Susana Camarero, que continuava amb la seva agenda. La vicepresidenta es connecta breument al principi quan la preocupació és la presa de Forata. Han dit que hi ha 100 persones en les teulades? Pregunta sorpresa. Camarero i Grande parlen aleshores de diversos centres de la seva competència a Alboraig i Carlet. Abans de les 6, el secretari autonòmic la informa d'un recés en el SECOPI. Una hora i 20 minuts més tard, segons els missatges, es reprèn la reunió. Es parla aleshores, diu Grande, d'enviar una alerta a 3 comarques on es contempla un confinament. I algunes poblacions concretes, explica, els demanaran que pugen als pisos més alts. Són les 7:30 de la vesprada i Grande avisa Camarero que no respon. La cosa pinta molt malament i Prada es baralla un confinament de tota la província de València. Però l'alert final, enviat 40 minuts més tard, només recomanarà evitar desplaçaments. Grande també informa Camarero de la incorporació de Mazón al SECOPI poc abans de les 9 de la nit i a les 11:30 comenten un vídeo sobre Paiporta. Quin horror, diu Camarero.
1: La publicació d'aquestes converses i de les que vam conèixer també el dia anterior del grup de tot el Consell han trobat les crítiques, Toni, de l'oposició d'Esquerres.
2: Crítiques per a Carlos Mazón, aquí tant del PSPB com Compromís acusen d'estar només preocupat per la seva imatge, i crítiques també a membres del Consell, com ara José Antonio Rovira, que en les comarques, que aleshores era el conseller d'Educació, i que en les converses de la nit parlava de les campanyetes de l'Esquerra. En la nit d'aquest mateix dia, del 29 d'octubre de 2024. Escoltem les reaccions de la líder de socialistes valencians, Diana Morán, i de la delegada del govern espanyol a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.
6: A les 9 de la noche, ¿a quién se le puede pasar por la cabeza cuestiones políticas cuando estábamos en un momento en el que no sabíamos cuánta gente estaba muriendo y perdiendo la vida? ¿De verdad? ¿Pero en manos de quiénes estamos?
7: Desde las 8 de la mañana, dando órdenes, conociendo toda la información, dando órdenes y mintiendo a la ciudadanía ese mismo día.
2: Des de Compromís, el síndic Joan Baldoví ha demanat al president de la Generalitat la destitució del Consell, on Rovira i Susana Camarero continuen sent membres, i l'expulsió també de Carlos Mazón per la seva actitud el dia de la Dana. Recordem que en els WhatsApps coneguts dimecres, Mazón demanava a primera hora del matí que el Consell inundara de dades els mitjans de comunicació per a transmetre la sensació, una sensació que et cagues, d'estar molt alerta.
8: Estava pendent només del relat. Que Pérez Llorca el mantinga, li hagi pujat el sou, perquè és una burla a les famílies de les víctimes, hauria d'estar en sa casa i declarant en el jutjat.
2: Mentrestant, el president Juan Fran Pérez Llorca ha reiterat que la Generalitat ha assumit responsabilitats.
9: El que s'ha demostrat en tot aquest temps és que al costat de les víctimes hi ha una administració que ha assumit les seues responsabilitats polítiques, l'única, que altres en tenen i no les volen assumir, i el que estem demostrant dia a dia que aquesta recuperació es duen davant i més ràpides el que altres administracions fan.

0: considerablement superior a la que en el seu dia va fer l'entorn de Zapatero. És una de les novetats d'este cas. També tenim novetats en un altre, en el cas que investiga la parella de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Luco ha rebut l'autorització judicial per a rastrejar els comptes bancaris d'Alberto González Amador pels seus negocis amb el grup sanitari Quirón. Ens amplia la informació Guillem Lizarde.
1: Així és, via verda per a investigar els comptes bancaris de l'empresari Alberto González Amador per un suposat delicte de corrupció en els negocis. El magistrat Antonio Viejo autoritza Luco a requerir informació bancària de la parella d'Ayuso des del 2014 fins a l'actualitat. L'ordre arriba 6 mesos després que els agents ho demanaren, amb l'objectiu de determinar si hi ha hagut un increment patrimonial injustificat i quin seria l'origen. La justícia investiga la compra per 500.000 euros de l'empresa Círculo de Belleza, que segons la fiscalia no tenia cap valor, a l'esposa d'un directiu de Quirón. Indaguen si en realitat es tractava d'una comissió encoberta al directiu de l'empresa sanitària a canvi de contractes amb la parella d'Ayuso. Estes diligències s'emmarquen en una segona investigació oberta, diferent de la que segueix la pista de suposats delictes de frau fiscal i falsedat documental, que serà jutjada per un jutjat penal.
0: I vinculat amb este cas de la parella de la presidenta de Madrid, el Tribunal Suprem informa en contra d'indultar a l'exfiscal general Álvaro García Ortiz. Recordem, García Ortiz va ser condemnat a 2 anys de presó i inhabilitació per a este càrrec per un delicte de revelació de secrets sobre ell, sobre Alberto González Amador, parella de Díaz Ayuso. El Pidia Viver, bon dia.
2: Bon dia, Alba. Els magistrats no veuen raons de justícia, equitat o utilitat pública perquè l'executiu atorgui esta mesura de gràcia. A més, consideren que es va generar una afectació a la institució. L'informe no és vinculant i arriba després que la Fiscalia sí hagi donat suport a un indult parcial. Ara s'ha de pronunciar, Alba, el govern espanyol.
0: I sobre les reaccions polítiques, dimecres el ministre de Transformació Política, Òscar López, manifestava que hi havia jutges que prevariquen i ahir es va ratificar en les declaracions apel·lant a la llibertat d'expressió.
3: Están haciendo justicia de forma justa. De verdad, lo creo. Ahora bien, también lo he dicho en muchas ocasiones y lo puedo reiterar hoy, ninguna profesión es infalible. Ni todos los políticos son corruptos, ni todas las sentencias son justas. Pero es que solo tengo eso, solo tengo mi libertad de opinión y mi derecho a opinar.
2: En passadissos, Alba, en passadissos del Congrés, la portaveu popular Esther Muñoz ho considera lamentable.
4: Me parece lamentable, ¿no? Que si un ministro del Gobierno de España cree que hay jueces que prevarican, lo que tiene que hacer es denunciarlo, porque es un delito muy grave. Y yo lo que creo es que en esta huida hacia adelante, el señor Óscar López, ministro, se va a un acto en el que le dan un premio a un delincuente, sino que además se permite el lujo de calumniar.
2: Des del grup socialista, el portaveu Patxi López apunta en la mateixa línia que el ministre i el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, considera que hi ha jutges que fan política, però inclou matisos.
5: Hay hechos que demuestran que ha habido, que se han abierto causas con recortes de periódico, que ha habido distintas velocidades de atender ciertos procesos judiciales.
6: Jueces en este país que hacen política lo sabe hasta Perry. O sea, la única diferencia es que ahora el PSOE, como le afecta, lo dice. Ese patriotismo frágil de decir no se puede criticar esto, pues oye, hemos tenido un rey o este país ha tenido un rey que ha robado.
0: Alfonso Fernández Mañueco ha pres possessió com a president de la Junta de Castella i Lleó, en el que serà el seu tercer mandat. Dimarts va ser investit amb els vots de la seva formació, el Partit Popular, Toni, i amb els vots de Vox.
7: Així és. En el seu primer discurs com a president reelegit ha parlat d'unitat i de respecte als pactes, al·lusió directa a l'acord tancat amb Vox a canvi d'assumir la prioritat nacional en la prestació de servicis públics a persones migrants. Vox també tindrà la vicepresidència de la Junta, que inclou la Conselleria de Desregulació i Família i les conselleries de Cultura i d'Agricultura, encara que en esta última no han reclamat les competències sobre incendis forestals, un dels punts més crítics per a Mañueco l'estiu passat. En tot cas, Mañueco ha destacat que assumís tot el que ha pactat.
8: Assumo mi nueva etapa de gobierno con satisfacción, ilusión y responsabilidad para cumplir puntualmente un programa de gobierno fruto de un pacto que cuenta con un gran respaldo parlamentario. Un programa de gobierno que quiero llevar a cabo desde los valores que asumo.
7: I un apunt, només sobre Andalusia, on el candidat a president, el popular Juanma Moreno Bonilla, ha començat la legislatura sense poder tancar un primer acord amb Vox, a qui probablement necessitarà per a governar si finalment accepta assumir la anomenada prioritat nacional. De moment, este dijous no han pogut acordar el repartiment

0: de la mesa del Parlament d'Andalusia, que presidirà el Partit Popular i on no hi haurà cap representant de Vox.
1: I per cert que el CIS ha presentat el baròmetre d'intenció de vot de juny. És la primera enquesta que coneguem després de la imputació de Rodríguez Zapatero. Sobre este cas també s'ha conegut, com els contàvem abans, eixa taxació judicial de les joies de la caixa forta de l'expresident. Què és el que diu este nou informe del CIS, este nou baròmetre, Toni?
0: El PSOE tornaria a guanyar les eleccions si se celebraren avui, però el Partit Popular retalla distàncies amb el Partit Socialista. Els socialistes registren una baixada i els populars pugen. Hi ha una diferència de 4,2 punts. Vox seria la tercera força a la baixa, això sí, i completarien l'arc parlamentari Sumar i Podem, que pujarien lleugerament. Pel que fa a la valoració dels líders, cap d'ells aprova. El més ben valorat, Pedro Sánchez, seguit de Yolanda Díaz, Alberto Núñez Feijóo i, en quarta posició, Santiago Abascal.
1: Són les 7 i 26, fem ara dos apunts en clau de successos, i és que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana confirma les penes de presó per a 5 membres de la coneguda com a secta de Vistabella del Maestrat per abusos sexuals a menors.
0: Les condemnes entre 3 anys i mig i 7 anys de presó es mantenen intactes, malgrat que el tribunal ha estimat parcialment dos recursos. Els fets van ocórrer en esta població de l'Alt Maestrat entre el 2007 i 2022 en una comunitat pseudo-religiosa assentada en una masia d'este municipi.
1: I a València, l'alcaldessa Maria José Català ha lamentat i condemnat les agressions que pateixen homes que a la nit van buscant sexe amb altres homes en un tram del Jardí del Túria. Este dijous la Policia Nacional ha informat de la detenció de 5 joves, 2 d'ells menors i els altres 3 de 18 anys, com a presumptes autors dels delictes d'odi i robatori amb violència i intimidació, Toni.
0: Estan acusats d'insultar, vexar, agredir i intentar sostraure efectes de diversos homes en l'antic llit del riu Túria, i tot això per l'orientació sexual de les víctimes. Una vegada han prestat declaració, els 3 joves arrestats de 18 anys han quedat en llibertat amb l'obligació de compareixer davant de l'autoritat judicial quan siguin requerits. Per la seva part, els 2 adolescents han sigut entregats als progenitors després de ser informada la Fiscalia de Menors. I davant de la proximitat de la celebració a València dels Games Gays, l'alcaldessa Maria José Català ha llançat este missatge de tranquil·litat al col·lectiu LGTBI.
2: Y sobre todo somos una ciudad que aspira a tener unos Gay Games históricos, con una participación histórica, y que vamos a trabajar en el marco de la seguridad. Estoy convencida, con la colaboración de otros cuerpos policiales, para que estas cuestiones no se desarrollen en la ciudad.
1: Son ya les 7 y 28, y Xim al món. I com sol ser habitual últimament, el protagonista és Donald Trump, que assegura que la guerra amb l'Iran s'ha acabat. Teheran no confirma un acord. Innocenci Ortín, bon dia.
3: Bon dia. El president dels Estats Units assegura que les dues parts han aprovat un memoràndum d'entesa al qual només li falten alguns detalls i que fins i tot es podria firmar este cap de setmana a Europa. Ho ha dit al despatx Oval.
4: Maybe this weekend.
5: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
4: I understand the answer is yes.
3: I quan una periodista pregunta si el líder suprem de la revolució iraniana ha donat el vistiplau a l'acord, Trump diu que creu que la resposta és sí. Però des de Teheran neguen que estiga tot tan tancat com diu Trump.
6: Ma, dar in muret, jamandina hoy narecidin.
3: Encara no hem arribat a una conclusió definitiva sobre aquest assumpte. És un tema molt important que està sent revisat pels òrgans de decisió pertinents, ha declarat en la televisió estatal iraniana el portaveu d'Afers Estrangers. No és la primera vegada que Trump proclama que hi ha un acord pactat al qual només li falten uns detalls. Però aquests detalls han acabat per ser els escuts més greus en la negociació, sobretot en assumptes com el programa nuclear, l'alçament de sancions o la descongelació dels fons iranians. De moment, el mandatari nord-americà ha suspès la tercera onada consecutiva d'atacs contra instal·lacions iranianes prevista per a esta matinada.
1: Parlàvem del món i ara parlem del Mundial. És l'actualitat, és protagonista en l'actualitat i també en la cinto ara.
7: Sí, ahí tenim la sintonia del Mundial.
1: Òscar Forés, bon dia de nou.
7: Bon dia, Alba. Sí, la competició, com dèiem, ha començat amb dos partits disputats als estadis de Ciutat de Mèxic i Guadalajara. Per un costat, a nit, la selecció anfitriona, Mèxic, es va imposar per 2-0 a Sud-àfrica en el primer partit d'este Mundial. D'altra banda, en el duel disputat a les 4 de la matinada hora espanyola, Corea del Sud ha derrotat la República Txeca per un marcador de 2-1. Ahí tenim els dos primers partits.
1: L'horari no ens ve del tot bé, eh? Bé, abans d'aixòs partits, el Tir d'Eixida el va donar la gala d'inauguració a l'estadi Azteca, ara rebatejat com a Estadi Ciutat de Mèxic.
7: I recordem que són tres països els que organitzen el Mundial i les inauguracions seran escalonades. Ahir a Mèxic, avui al Canadà i demà als Estats Units. A nit van veure les actuacions de Shakira, que també la sentim ara mateix, o Maná, abans que començara el Mèxic-Sud-àfrica. Mentrestant, a la Baylor School de Chattanooga, seu de la selecció espanyola, ahir es va produir el primer entrenament després de 2 dies de descans. I una molt bona notícia, Lamine Yamal i Nico Williams van poder completar la sessió amb els companys. Per tant, augmenten les opcions dels dos futbolistes d'estar per a l'estrena. El debutant en un Mundial, Pedro Porro, va parlar de l'estat dels dos jugadors.
8: Vienen de una lesión complicada los dos, porque los isquios, bueno, yo también lo tuve en esta temporada, tuve 3 semanas y también me tocó un poco el tendón, es normal, son cosas que te puede pasar en el fútbol, están recuperándose, están felices, están con el grupo y bueno, eso es lo más importante, ¿no?
7: El debut de la Roja, recordem, contra Cap Verd arribarà en 3 dies, dilluns a les 6 de la vesprada. I en un altre ordre de coses, mentre a Mèxic es feia la cerimònia d'inauguració del Mundial, el Real Madrid va fer oficial que José Mourinho serà l'entrenador del primer equip per a les 3 pròximes temporades, és a dir, fins al 30 de juny de 2029.
1: Bé, i parlem ja que hi ha vida més enllà del Mundial, parlem ja de bàsquet. El Barça, que va fer a nit un pas de gegant cap a la final de la ACB.
7: Amb una nova victòria de l'equip català, en este cas per 97-89. Per tant, s'apunta el 2-0 el Barça. Per la seva part, esta vesprada intentarà fer el mateix el València Bàsquet, que juga el segon partit contra el Joventut de Badalona. A les baixes ja conegudes de Puerto i Arostegui, s'ha d'afegir la de Nate Rivers, que es va fer un esquins de turmell en el primer partit. Pedro Martínez descarta la participació del jugador nord-americà.
9: Tenía el tobillo hinchado y no tiene buena pinta. Veo improbable de que pueda jugar en 48 horas, ¿no? Sería casi un milagro. Nate además es un jugador que nos ha demostrado que juega con lesiones y que si no ha podido jugar es porque realmente no podía.
7: La cita a partir de les 8 esta vesprada al Roig Arena i en directe a si mateix, en el punt a punt. Estarem atents.
1: N'estarem atents i atentes. Gràcies. Després més.
7: Fins ara.
1: Adéu.
10: Gràcies per sintonitzar-nos. Som Apple.
11: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
12: La temporada 26-27 de Les Arches es tan grande que nunca cabría en esta cuña. Entra en nuestra web y descubre por qué es simplemente la mejor temporada de España. Abónate y obtén hasta un 30% de descuento. Temporada 26-27 de Les Arches. Sobran motivos para abonarte.
13: Valencia es historia. Es presente y es futuro. Referente en sostenibilidad, innovación y calidad de vida. Abierta, comprometida y diversa. Cultura, tradición e identidad mediterránea. Ayuntamiento de Valencia. Capi Casal.
14: Hay viajes que empiezan sin planearse y acaban cambiándolo todo. El aeropuerto de Castellón te ofrece ahora más posibilidades con 16 destinos donde elegir, porque hay viajes que terminan pasando y empiezan aquí. Son cosas del destino. Aeropuerto de Castelló, Generalitat Valenciana.
15: Estàs escoltant les notícies del matí amb Alba Requejo.
1: Set i 34, divendres i primer dia de classe normalitzada als centres públics valencians després de la suspensió de la vaga indefinida de docents en marxa des de l'11 de maig passat. Toni Canola, de nou.
0: Hola, Alba, bon dia de nou. I, efectivament, torna la normalitat. Aturen la vaga de manera temporal, però continuen amb les protestes. Diuen els representants dels docents que encara estan lluny en molts assumptes, però que el professorat volia acomiadar-se de l'alumnat. De cara al curs que ve, per tant, sobrevolarà la possibilitat de noves mobilitzacions, que no alteren els plans de la conselleria, que assegura no sentir-se amenaçada, diu, per cap convocatòria de vaga.
1: I el SECOPI, que va acordar el Dia de la Dana, recomanar un confinament i que la població de tres comarques buscarà refugi en plantes elevades.
0: Així és, el SECOPI va valorar enviar un alert per a confinar la població en plantes altes a les 7:25 de la vesprada d'aquell dia. Ho confirmen uns missatges coneguts este dijous entre la vicepresidenta Susana Camarero i el secretari autonòmic de Servicis Socials, que era qui li relatava per WhatsApp el que es parlava a l'Eliana. Camarero, recorden, va mantindre l'agenda aquella vesprada. En resposta al requeriment de la jutgessa, ara Camarero ha portat això.

0: Els missatges a la causa.
1: N'estarem pendents de més reaccions durant el dia d'avui i també pendents de la que serà l'última jornada del viatge del Papa Lleó XIV a Espanya. Avui l'agenda el porta a Tenerife, on també protagonitzarà diverses trobades amb població migrant, que és el motiu principal de la visita papal a les Canàries.
0: Ahir, abans de la missa, a l'estadi de Gran Canària, Lleó XIV va estar al port d'Arguineguín. En el discurs, el pontífex es va adreçar a la Unió Europea amb un missatge contundent, reclamant humanitat. I coincidint amb l'últim dia de la visita a Canàries del Papa Lleó XIV, que, com acabem d'escoltar, critica aquesta política migratòria de la Unió Europea, entra en vigor el Pacte Europeu de Migració i Asil, que conté importants novetats en els procediments en fronteres i també en protecció internacional.
1: 7:36, estem en hora punta i molts dels nostres oients van camí del treball. Sonia López, situació a les carreteres ara mateix, bon dia.
2: Bon dia de nou. Ara mateix a Castelló de la Plana, tranquil·litat. A Alacant sí que estem observant certa congestió del trànsit en el tram sud de la circunvalació de la A70 entre el Pla de la Vallonga i l'enllaç amb la 77, i a València és on trobem la major part de les retencions. No obstant això, es concentrarien, podríem dir, a la zona del riu, a la B30, des de l'autovia de Torrent cap a Mislata, també la Ronda Nord, la incorporació a Quart de Poblet cap al port i el tram de Xirivella. Comença a veure's també congestió al bypass de la Set, al seu pas per la Canyada en sentit Castelló, i també a Bétera en sentit Alacant. Una miqueta de congestió l'entrada de l'autovia de Pujol a Benimaclet, i sí que hi ha més trànsit dens. Sembla que hi ha un vehicle detingut a la pista de Silla, en la zona de Beniparrell d'entrada a València.
1: Sònia, i quant als trens, alguna incidència, algun apunt d'interès per als usuaris?
2: Pel que fa a incidència, Salva, afortunadament no hi ha cap a hores d'ara, tot funciona amb normalitat, però sí que es volen contar que el tram d'Alacant està ja calfant motors per a fogueres i que demà dissabte oferirà un servici especial nocturn a les línies 2, 3 i 4 motiu de l'entrada de bandes. A més, informen que hi haurà tramvies en doble composició durant les mascletades dels caps de setmana. Quant a les rodalies de València, Renfe avisa que per a este cap de setmana es reestructuren els horaris de la línia CU per obres de millora en la infraestructura entre Sollana i Cullera. I novetats importants, Salva, per a aquest estiu a Metro València. L'entitat comunica que entre el 25 de juny i el 30 d'agost interromprà el servici entre les estacions d'Alameda i Marítim per obres de renovació del túnel. Per tant, no hi haurà servici en les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim, i Alameda serà inici i final de les línies 5 i 7.
1: Cal tindre-lo en compte. Des del 25 de juny fins al 30 d'agost, en principi. Gràcies, Sònia. Fins ara.
3: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina aquest espai.
1: Torna el sol al nostre territori, era el titular Antonio Sánchez. Ampliem informació, com ve avui el dia?
4: Després d'unes jornades ben tapades en la major part del territori, pràcticament fins a les 3-4 de la vesprada, que és quan a poc s'alçaven els núvols i sí el sol, ja veurem com avui serà una jornada en la que ara mateix tenim algunes boires i boirines cap a l'interior, però poca cosa. A la resta, el cel ras i amb molts pocs de núvols. Veurem com en les pròximes hores aquesta situació es mantindrà, que hi seran alguns núvols cap a l'interior, però serà poca cosa. Avui el sol és el gran protagonista de l'oratge i veurem una situació ja més marcada pel vent de llevant i del sud-est, i això és el que fa que la humitat no siga tan alta i que els núvols no siguin també tan destacables. Pel que fa a les temperatures, este matí, al no tindre aquesta nuvolositat, el termòmetre ha baixat, així que sí que s'ha notat un descens, sobretot cap al litoral, on hem tingut unes nits un poc més fredes entre els 17 i els 19 graus en la major part del territori, puntualment nits tropicals, però poca cosa pel que fa a les nits tropicals, i cap a l'interior hem estat entre els 8 i els 16 graus. Volem com avui les màximes pugen lleugerament, i és que encara tindrem el vent de llevant i això fa que la temperatura no s'alce tant com a la resta de la península, però sí, avui ja amb el sol en el cel sí que tindrem temperatures un poc més altes. Màximes entre els 26 i els 29 graus en la major part del territori, sí que pujarem dels 30 al Camp de Túria, a la Ribera Alta puntualment, a la Foia de Bunyol i també al Racó de Mus, on de fet ahir va ser la comarca on els termòmetres van pujar més. Esta situació de temperatures més altes es mantindrà el cap de setmana. De fet, el diumenge podríem arribar ja als 35 graus a la Ribera Alta i la Costera, que serà on els termòmetres més pugen este cap de setmana, i sembla que s'ha pujat en el termòmetre també es mantindrà per a l'inici de la setmana que ve.
1: Doncs quedem pendents i a l'inici de la setmana que ve, dilluns, ampliem informacions, contés a veure què és el que diuen les prediccions.
4: Per descomptat, Alba.
1: Bon cap de setmana.
4: Igualment. Adéu.
3: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina aquest espai.
5: Estàs escoltant les notícies del matí. Amb Alba Requejo.
1: Són les 7 i 40 minuts i avui és el primer dia de classe normalitzada als centres públics valencians després de la suspensió de la vaga indefinida del personal docent.
6: Pues l'últim mes ha sigut complicat perquè jo tinc tres xiquets i compaginar-los els tres a casa, a l'escola, algun dia que teníem que anar a treballar o el que siga, pues era difícil, la veritat.
7: He tenido suerte y he podido conciliar, pero otros papás pues no han tenido más remedio.
8: Pues mi niña está salvajada porque ha estado bastante en casa.
9: Pues un poco esas ganas de volver a la normalidad, que aunque sea solamente una semana, porque se acaba una semana, acaban las clases, pero bueno, con la esperanza de que esto acabe ya y que en septiembre podamos retomar el curso con toda la normalidad posible.
1: La parada s'atura després de la consulta al professorat, que va decidir de manera massiva suspendre la vaga temporalment, però continuar amb les protestes. També van decidir dir no a l'última proposta d'acord global presentada per Conselleria. Els sindicats, Toni, recorden que les mobilitzacions no acaben.
0: No, i tampoc els contactes. La Conselleria i els sindicats han acordat, de fet, continuar negociant en les pròximes setmanes, diuen els representants dels docents, que encara estan lluny en molts assumptes, però que el professorat volia acomiadar-se de l'alumnat. Txelo Valls, de Comissions Obreres del País Valencià, Marc Candela, de l'STPB, i José Seco, de CESIF, Comunitat Valenciana.
10: Aquest professorat que ha manifestat que se suspèn és perquè segueix en peu, però també perquè vol tornar a fer un comiat del seu alumnat.
11: La mobilització continuarà fins que aconseguim aquestes millores que mereix el sistema educatiu i el nostre alumnat. I després del curs que ve, doncs, planificar quines mobilitzacions, quines accions se van continuant convocant per a això, doncs que si n'hi ha meses de sectorials per a tractar els temes, doncs pressionar per a que les propostes vagin endavant.
12: Estamos lejos en infraestructuras, en inclusión, en ratios, pero la administración ya nos ha comentado que vamos a hacer diferentes mesas sectoriales. Nosotros, nuestras reivindicaciones, si me permitís la expresión, siguen en pie.
0: De cara al curs que ve, per tant, sobrevolarà la possibilitat de noves mobilitzacions que no alteren els plans de la conselleria. Escoltem la consellera, Carmen Ortí.
13: Lo que está claro es que esta conselleria no se siente amenazada por ninguna convocatoria de huelga, como ya se ha demostrado. Esta consellería, cuando hay dificultades, lo que hace es poner a todos los equipos a trabajar para solventarlas.
0: El conflicte, per tant, no s'acaba de tancar, tot i l'acord en qüestions parcials. Per tant, incertesa per al setembre.
1: N'estarem pendents de com es desenvolupa esta jornada, també pendents de l'última jornada del viatge del papa Lleó XIV a Espanya. Avui l'agenda el porta a Tenerife, on també protagonitza diverses trobades amb població migrant. De seguida n'aprofundim, abans anem amb la crònica del que va passar ahir.
0: L'estadi de Gran Canària va acollir milers de persones congregades per escoltar la Santa Missa que va oficiar el papa Lleó XIV. Ese va ser l'acte que tancà la primera jornada del pontífex a les Canàries.
14: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.
0: Abans de la missa, Lleó XIV va estar en el port d'Arguineguín. Va ser al migdia quan el Sant Pare va pronunciar un discurs en este lloc carregat de simbolisme. Així, l'any 2020 es van amuntegar durant setmanes més de 3.000 persones migrants arribades a port de Cayux des del nord d'Àfrica. El papa va proclamar en el seu discurs la dignitat de les persones migrants.
14: Queridos migrantes, antes de decirles cualquier otra palabra, quiero inclinarme ante su dignidad. No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida.
0: Lleó XIV va recordar les persones que han perdut la vida en l'Atlàntic i en el Mediterrani en l'intent d'arribar a Europa, del missatge del papa als migrants i a l'Europa política, al que ha llançat a la societat en general, un missatge de compromís social, una crida a l'ajuda a les persones vulnerables.
14: La misericòrdia comença con gestos pequeños, a veces con unas cuantas galletas y un poco de leche, otras con 5 panes y 2 peces. No se trata de resolverlo todo, sino de ponerlo todo en manos de Dios y de estar presentes allí donde el ser humano sufre, donde los recursos no bastan, pero donde aún pueden hablar los gestos.
1: Bé, això és la jornada d'ahir. Avui també la població migrant i les històries protagonitzaran esta últimíssima etapa del viatge del Papa a Espanya. També la reclamació de polítiques acollidores, recordem, en el mateix dia en què entra en vigor el Pacte Europeu de Migració i d'Asil. Set i 45 minuts, la vicepresidenta Susana Camarero ha aportat a la causa de la Dana whatsapps del 29 d'octubre. Ho fa a requeriment de la magistrada. Gràcies a aquests missatges hem sabut que el SECOPI va acordar recomanar un confinament i que la població de tres comarques buscarà refugi en plantes elevades. Són missatges entre Camarero i el secretari autonòmic de Servicis Socials. Ell era qui relatava per WhatsApp el que es parlava l'Eliana. Ens heu contat de l'Aida Ferrer.
15: El secretari autonòmic de Serveis Socials, Nacho Grande, és qui el 29 d'octubre relata per WhatsApp la reunió del SECOPI a Susana Camarero, que continuava amb la seva agenda. La vicepresidenta es connecta breument al principi quan la preocupació és la presa de Forata. Han dit que hi ha 100 persones en les teulades? Pregunta sorpresa. Camarero i Grande parlen aleshores de diversos centres de la seva competència a Alboratx i Carlet. Abans de les 6, el secretari autonòmic la informa d'un recés en el SECOPI. Una hora i 20 minuts més tard, segons els missatges, es reprèn la reunió. Es parla aleshores, diu Grande, d'enviar una alerta a tres comarques on es contempla un confinament. I algunes poblacions concretes, explica, els demanaran que pugen als pisos més alts. Són les 7:30 de la vesprada i Grande avisa Camarero que no respon. La cosa pinta molt malament i Prada es baralla un confinament de tota la província de València. Però l'alert final, enviat 40 minuts més tard, només recomanarà evitar desplaçaments. Grande també informa Camarero de la incorporació de Mazón al SECOPI poc abans de les 9 de la nit i a les 11:30 comenten un vídeo sobre Paiporta. Quin horror, diu Camarero.
1: Bé, la publicació d'aquestes converses i de les que vam conèixer ahir del grup de tot el Consell han trobat les crítiques de l'oposició d'Esquerres, Toni.
0: Sí, així és. Crítiques per a Carlos Mazón, a qui tant del PSPB com Compromís acusen d'estar només preocupat per la seva imatge. I crítiques també a membres del Consell, com ara José Antonio Rovira, que en les converses de la nit parlava de les campanyetes de l'esquerra. Escoltem les reaccions de la líder de socialistes valencians, Diana Morán, i, en primer lloc, la delegada del govern, Pilar Bernabé.
16: A les 9 de la noche, ¿a quién se le puede pasar por la cabeza cuestiones políticas cuando estábamos en un momento en el que no sabíamos cuánta gente estaba muriendo y perdiendo la vida? ¿De verdad? ¿Pero en manos de quiénes estamos?
17: Desde las 8 de la mañana, dando órdenes, conociendo toda la información, dando órdenes y mintiendo a la ciudadanía ese mismo día.
0: Des de Compromís, el síndic Joan Baldoví ha demanat al president de la Generalitat la destitució del seu Consell, on Rovira i Susana Camarero continuen, i l'expulsió també de Carlos Mazón del Parlament Valencià per la seva actitud el dia de la Dana. Recordem que en els whatsapps coneguts dimecres, Mazón demanava a primera hora del matí que el Consell inundara de dades els mitjans de comunicació per a transmetre la sensació d'estar molt alerta.
18: Estava pendent només del relat. Que Pérez Llorca el mantinga, li hagi pujat el sou, perquè és una burla a les famílies de les víctimes, hauria d'estar en sa casa i declarant en el jutjat.
0: Mentrestant, el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha reiterat que el Consell ha assumit responsabilitats.
19: El que s'ha demostrat en tot aquest temps és que al costat de les víctimes hi ha una administració que ha assumit les seues responsabilitats polítiques, l'única, que altres entenen i no les volen assumir, i el que estem demostrant dia a dia que aquesta recuperació es du endavant i més ràpid és el que altres administracions fan.
1: Són les 7:49 minuts. La pujada de preus en els aliments l'estan notant especialment les associacions benèfiques a les quals acudixen cada vegada més persones en situació vulnerable. Moltes d'elles són dones i xiquets. Iria Sebastià, bon dia.
20: Bon dia, Alba. Més de la meitat de la població ja prioritza aliments processats o plats preparats abans que fruites i verdures fresques per culpa de la inflació. Els hàbits de compra han canviat molt. L'evolució a l'alça dels preus fa que fins al 85% dels consumidors es fixen molt més en el que marca l'etiqueta i un 78% busquen més les ofertes.
21: Lo que solemos mirar es que haya algún tipo de descuento.
22: El salmón entero, que me lo troceen porque me sale mucho más barato que ya el troceado.
23: Mirar siempre la etiqueta groga.
20: Una de cada tres persones ateses per les associacions benèfiques ja són xiquets. A més, el 43% dels treballadors s'alimenten pitjor o menys per la pèrdua de poder adquisitiu. Guadalupe Ferrer, directora de la Casa Caritat, ha notat un increment de la població necessitada i d'esta pujada de preus que els dificulta fer els carros equilibrats.
2: Hemos pasado de repartir el año pasado una media de 100 carros diarios a superar los 120 que suben los alimentos, y es mucho más caro comer sano que comer bollería o comer productos industriales. Lo que sí que vamos jugando es, como en todas las casas, jugamos con la economía doméstica.

0: Compramos productos de temporada, que son las frutas y verduras del momento.
1: Dicen que cal implementar mesures perquè es controli el preu de la vivenda de manera que les ajudes socials resulten més efectives.
0: Nos encontramos es un perfil que tiene que elegir entre pagar agua, luz, gas, vivienda o comer. Lo que es imposible es que el alquiler de una habitación en la zona de Orriols, en Valencia, para personas que tenemos en Casa Caridad, nos estén pidiendo 600 euros por el alquiler de una habitación. No hay persona que pueda pagar 600 euros y que tenga que vivir al mismo tiempo.
1: Social imprescindible, les associacions benèfiques ja destinen més de 20.000 euros diaris a obrir les portes a les quasi 5.000 persones que hi acudixen, especialment dones i xiquets.
2: Gràcies, Iria. La falta de mà d'obra s'està convertint també en un dels principals problemes estructurals del camp alacantí. S'haig de demanar mà d'obra especialitzada i flexibilitat en la contractació. Ens ho conta Carol Martínez.
3: Cultius tan representatius i estratègics per a la província com el nispro, la cirera, la bacora i el raïm cada vegada troben més dificultats per a contractar treballadors especialitzats que permetin arreplegar la collita. Segons Asaja, s'hauria de millorar la flexibilitat en la contractació, com comenta Roque Bru, membre de l'organització agrària a Elx.
4: Els impostos que ens cobren als empresaris agrícoles pues són brutals i per això pues necessitem una poqueta més flexibilitat, una flexibilitat en quant al tipus de contracte.
3: També la normativa laboral actual no incentiva que la gent s'interessi per aquest treball, moltes vegades temporal o per a rebre un ingrés extra. Escoltem el president d'Asaja Vinalopó i Alicantí, José Antonio Cazorla.
5: Hi ha gent que està cobrant algunes pagues. Aquesta gent, a l'hora de treballar, pues no vol deixar-se la paga. I hi ha voltes que tenen raó. Si ells tenien una cotització de 1.700 euros aproximadament, però entrant en l'horta i tornar altra volta a cobrar la paga, baixen a 1.300, que és el de l'horta.
3: Els efectes ja són visibles. A Callosa d'en Sarrià, un 10% de la producció de nispro d'enguany s'ha quedat a l'arbre.
2: Set i 52 i de nou hem de parlar del Mundial de Futbol, que ahir arrencava i que feia vibrar ja a quatre seleccions, Òscar.
6: A tot el món, amb la música de Shakira, eh? Mèxic, Sud-àfrica, Corea del Sud i República Txeca, que van començar a inaugurar este Mundial. La competició, com diem, ha començat amb dos partits disputats als estadis de Ciutat de Mèxic i Guadalajara. Per un costat, a nit, la selecció anfitriona, Mèxic, es va imposar per 2-0 a Sud-àfrica en el primer partit d'este Mundial. D'altra banda, en el duel disputat a les 4 d'esta matinada, hora espanyola, Corea del Sud ha derrotat la República Txeca per un marcador de 2-1.
2: Però abans d'aixòs partits, Òscar, també va captar l'atenció de tot el món la gala d'inauguració que es va celebrar a l'Estadi Azteca.
6: Sí, recordem que són tres països els que organitzen el Mundial i les inauguracions seran escalonades. Ahir a Mèxic, avui al Canadà i demà als Estats Units. A nit van veure les actuacions de Shakira o Maná abans que començara el Mèxic-Sud-àfrica. I mentrestant, a la Baylor School de Chattanooga, seu de la selecció espanyola, ahir es va produir el primer entrenament després de 2 dies de descans. I una molt bona notícia que tenim. La Minya Mal i Nico Williams van poder completar la sessió amb els companys. Per tant, augmenten les opcions dels dos futbolistes d'estar per a l'estrena, tal com va dir també el seleccionador Luis de la Fuente. El debutant en un Mundial, Pedro Porro, va parlar de l'estat d'aixòs dos jugadors, Nico Williams i la Viña.
7: D'una lesió complicada a los dos, porque lo sirvió, bueno, yo también lo tuve en esta temporada, tuve 3 semanas y también me tocó un poco el tendón, es normal, son cosas que te puede pasar en el fútbol, están recuperándose, están feliz, están con el grupo y bueno, eso es lo más importante, ¿no?
6: El debut de la Roja, recordem, contra Cap Verd arribarà en 3 dies, dilluns a les 6 de la vesprada. I ahir, mentrestant, a Mèxic es feia la cerimònia d'inauguració del Mundial, el Real Madrid feia oficial que José Mourinho serà l'entrenador del primer equip per a les pròximes 3 temporades, és a dir, fins al 30 de juny del 2029.
2: I en l'esport de la cistella, que no tot serà Mundial, el Barça, que està més a prop de la final de la CB.
6: Sí, l'equip blaugrana torna a vèncer la Laguna Tenerife i s'apunta el 2-0 en la sèrie d'esta semifinal. Victòria del Barça, 97-89, en un altre partit amb molta anotació. Els canaris es van mantindre en l'enfrontament gràcies al partidàs de Pazzi Mills, que va fer 36 punts. En els de Xavi Pasqual, els millors van ser els pivots Veseli i Foll. Per la seva part, esta vesprada intentarà fer el mateix, guanyar el València Bàsquet, que juga el segon partit contra el Joventut de Badalona. A les baixes ja conegudes de Puerto i Arostegui s'ha d'afegir la de Nate Rivers, que es va fer un esquinç de turmell en el primer partit. Pedro Martínez descarta la participació del jugador nord-americà.
8: Tenía el tobillo hinchado y...

0: y no tiene buena pinta. Veo improbable de que pueda jugar en 48 horas, ¿no? Sería casi un milagro. Nate además es un jugador que nos ha demostrado que juega con lesiones y que si no ha podido jugar es porque realmente no podía.
1: Tots pendents, per tant, d'aquest segon partit de la semifinal, la cita a partir de les 8 al Roig Arena i en directe també, a si mateix en la ràdio, de punt per el punt a punt.
2: Gràcies, Òscar.
1: A tu. Adéu. Fins ara.
3: Al partir, un beso y una flor.
2: Nino Bravo. València ja té esbossos per a les falles municipals del 2027. La plaça de l'Ajuntament estarà presidida per ell, per Nino Bravo. Serà un Nino Bravo de 20 metres amb el lema «Torni a la meua terra». La infantil converteix València en una ciutat en temps de falles, passat, present i futur. Amparo Martín, bon dia.
4: Bon dia, Alba. Sí, és. Ja coneixíem els artistes fallers de les falles municipals per l'any que ve, però ahir a l'espai Els Tallers del Gremi d'Artistes Fallers va ser la presentació oficial dels esbossos i per fi varen veure com seran els projectes de les falles del 2027. Un Nino Bravo, com tu has dit, de 20 metres d'alt per 15 d'ample del taller Baena Tandem, Tandem perquè està amb el seu fill, Alejandro, i dissenyat per José Luis Santos, presidirà la plaça de l'Ajuntament amb un pressupost de 240.000 euros i el lema «Torne a la meua terra». Com va explicar l'artista, la intenció d'esta falla és que l'últim vers d'esta lletra de la cançó que estan sentint, «Un beso y una flor», que diu «Lo que nos es querido siempre queda atrás», no se acabe mai de complir del tot. Així ho explica l'artista Pere Baenas, que per cert fa tàndem, com he dit, amb el seu fill Alejandro.
5: I en aquesta veu tan potent que tenia, no sols en Espanya va triomfar en tota Amèrica, i pense que mereixia una falla en la seva terra. Donar-li aquest lema de «Vuelvo a mi tierra» és com que torna a estar present, perquè no ha deixat d'estar-ho mai.
4: I pel que fa a la falla municipal infantil, José Luis Ceballos i Paco Sanabria tornen a la plaça de l'Ajuntament, en la que, si no m'enganye, serà la que faça 14. Són ja uns grans veterans i amb el lema «El temps de falles» recordaran que este temps no és només el que es disfruta durant la setmana fallera, sinó que s'estén en dos significats més: el temps de falles durant tot l'any i les falles viscudes en el temps. I com sempre faran una delícia amb 44.000 euros de pressupost. Així ho explica, Paco Sanabria del Tándem Ceballos y Sanabria.
6: Para los niños una presentación de cómo es la fiesta, que es durante todo el año, pero centrado sobre todo en la semana fallera. Y es el pasado, el presente y el futuro, pero todo representado por una especie de juguete de ciudad imaginaria, pero que recuerda a la ciudad de València, pero de juguete también.
4: I per cert, Alba, que per a fer un ullet a aquestes fogueres que estan a punt de plantar-se, tant Ceballos i Sanabria com Pere Baenas repeteixen com artistes de la foguera Sagrada Família de categoria especial. Els primers per a la foguera infantil i Pere Baenas plantarà la foguera gran. Així que, com veus, no paren de treballar i sempre de festa.
2: Sempre de festa. Doncs precisament a les fogueres. Anem ara a Alacant. Viuen ja de ple eixe compte enrere i per davant tenim un cap de setmana que també va a ple d'actes de pólvora i de música, sobretot Pilar Llorca, bon dia.
7: Bon dia, un cap de setmana que ja és el preludi de la festa. Avui divendres els col·legis de la ciutat tindran la seva particular plantà d'aixes fogueres escolars i per a dissabte i diumenge ja tenim actes oficials de les festes. Dissabte a les 2 de migdia la tradicional mascletà que tanca el cicle pólvora tot l'any, que serà a la Gran Via. Ja per la vesprada tindrem l'entrada de bandes. Es tracta d'una desfilada on participen totes les comissions que ixen amb les seues respectives bandes de música, agrupacions musicals i colles. I l'itinerari oficial començarà al Fons el Savi fins a arribar a la plaça de l'Ajuntament. I el diumenge a les 7 de la vesprada a la Llotja del Peix tindrem una de les cites més populars per als festers. Serà l'elecció del ninot indultat de les fogueres del 2026.
2: Gràcies, Pilar. Vinga, ens queda, no arriba un minut de cultura, però anem a donar los dos apunts. Cap de setmana a la porta i tenim espectacle commemoratiu dels 40 anys de l'Escalante. Inma Vijuescas, bon dia.
8: Bon dia, sí, Alba. La festa tindrà lloc al Teatre Principal de València, Escalante 40 anys i més, una producció immersiva de Teatre Labàs que combina teatre, dansa, música en directe i títeres fent un recorregut per la memòria, una obra que ja arriba a la seva última representació demà dissabte.
2: I altra proposta, esta vegada, més cultura des del Palau de la Música. Òpera molt especial, la que acull.
8: Sí, avui a partir de l'essa de la vesprada els amants de l'òpera poden disfrutar de Don Giovanni de Mozart, un dels títols fonamentals del compositor austríac en versió semi-escenificada sota la direcció de Vicente Limera.
2: Doncs així de tranquil·les amb l'òpera de Mozart anem nosaltres ja a saludar al company Sergi Osina, que és

0: qui agafa els comandaments de la ràdio. La informació l'actualitzem ja a les 9. Sergi, bon dia.
1: Bon dia, Alba. Bon dia a totes. Aneu, descanseu una miqueta, com sempre vos dic, i a les 9 ens tornem a trobar, d'acord?
0: Actualitzem tot. Adeu.
1: Fins ara. Són les 8 en punt del matí. Luis García Berlanga va ser un dels directors de cinema més lúcids i satírics de la història d'Espanya. Les seues reflexions personals i els guions de les pel·lícules que va fer, molts escrits amb Rafael Azcona, van deixar un llegat inoblidable ple d'ironia, lucidesa i crítica social, com les seues reflexions. Una d'elles era esta: l'erotisme és la pornografia vestida per Christian Dior.
2: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
1: Encara que si hi ha una frase que ens recorda a ell, a García Berlanga i al gran Pepe Isbert, és esta.
3: Sinos de Villar del Río, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Que yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación.
1: Què tal? Un abraç fort a tots els qui ens escolteu cada dia i especialment als més matiners i matineres. A tota la gent que, en definitiva, forma part d'este conglomerat que ens junta cada dia des de les 8 a les 2 en esta franja horària d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana. Avui divendres, 12 de juny del 2026, l'actualitat es reuneix en quatre grans titulars. Espanya estrena el pacte migratori europeu amb recels d'interior pel control accelerat de fronteres. El papa Lleó XIV celebra una missa multitudinària a Tenerife després de criticar amb duresa la gestió de la crisi migratòria. Mèxic venç Sud-àfrica a l'arrencada del Mundial amb un gol històric de Raúl Jiménez, i en cultura l'escriptor Àlex Grijelmo ingressa a la RAE mentre la cantant Rosalía reapareix a Boston després de suspendre diversos concerts. El 12 de juny, avui, és a dir, és una data de profundes transformacions globals. En l'àmbit militar i polític destaca la victòria de Juana de Arco sobre l'exèrcit anglès a la batalla de Jargeau en 1429. Es produeix l'inici de la invasió de Napoleó Bonaparte a Rússia el 1812 i es du a terme també la històrica elecció de Boris Yeltsin el 1991 com a president rus als primers comicis democràtics del país. Per cert, pel que fa a la lluita dels drets humans, este dia evoca la condemna a cadena perpètua de Nelson Mandela a Sud-àfrica. Va ser en 1964 per les seues accions contra l'apartheid, un il·legat de justícia que ressona amb la commemoració actual, avui, del Dia Mundial contra el Treball Infantil. També és una data clau per a Espanya, marcada de forma inesborrable per la signatura del Tractat d'Adhesió a la Comunitat Econòmica Europea el 1985, al Palau Reial de Madrid. Esta fita històrica va posar fi a dècades d'aïllament internacional, consolidant la democràcia i transformant l'economia del nostre país. Segles enrere, el 1295, el panorama internacional ja es movia amb el nomenament de Jaume II d'Aragó com a rei de Sardenya i Còrsega pel papa Bonifaci VIII, expandint el poder de la corona per la Mediterrània. Per cert, el 12 de juny, per de 1898, el general Emilio Aguinaldo va proclamar la independència de Filipines, assajant un golp definitiu a l'imperi ultramarí espanyol. I dècades després, en el context de la Guerra Civil Espanyola, el 1937, les tropes revoltades van aconseguir trencar el cinturó de ferro de Bilbao, un sistema defensiu clau, cosa que va provocar la imminent caiguda de la ciutat basca. En fi, 9 anys després de tot això, molt, molt això, en 1921 va néixer a València el mestre del cinema, per això hem començat amb ell, Luis García Berlanga, el mordaç estil del qual va retratar com ningú la societat espanyola del segle XX. El genial director de cinema i guionista espanyol, creador d'obres mestres com Bienvenido Mr. Marshall, Plácido o El Verdugo, deixa un inconfusible estil satíric que forma avui una de les efemèrides culturals més importants per a tota la nostra comunitat i per a la història del cinema espanyol. Estes són algunes de les coses que tenim per davant i també moltes més que vos contarem en este temps de ràdio que també ocupem a partir d'ara, produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
2: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
1: Últim dia de visita pontifical per terres espanyoles. Avui, Prevost torna a Roma en el dia en què es posa en marxa, com vos hem dit, el pacte migratori europeu. Ens fem ressò de que el papa Lleó ha llançat des de les Canàries un missatge a Europa en matèria de migració, un missatge dur.
4: Aquí llegan tantas vidas heridas, despojadas de casi todo, pero nunca, nunca de su dignidad. Aquí el Evangelio nos arranca del lugar cómodo del espectador y nos sitúa ante el hermano que llega. Nos pregunta si hemos sabido reconocer a Cristo en quienes desembarcan marcados por el miedo, el hambre, la violencia, después del desierto, de la noche y del mar.
1: Les paraules indignades del Papa per la inacció d'Europa respecte a la gestió dels fluxos migratoris se sentien quan falten pues, molt poquet hores per a que entre en vigor definitivament aquest pacte europeu. Això consagra el principi de retenció en frontera i permet als estats alliberar-se d'acollir la quota de refugiats que els correspon per ajudar els països receptors si abonen 20.000 euros per persona. Des de les Canàries, tercera destinació del Papa Viatger, el nou Papa Viatger per Espanya, Lleó XIV afirma que no hi ha prou per gestionar arribades, distribuir xifres, reforçar fronteres o lamentar els morts quan ja han ocorregut. A seu dia, en la sexta jornada del viatge oficial a Espanya i després d'haver partit des de Barcelona.
4: Esa isla, pequeña en extensión, pero grande en humanidad, ha visto llegar a miles de personas arrancadas de su tierra y confiadas a la fragilidad de un cayuco. Aquí hay personas recuperadas del mar y cuerpos exánimes rescatados por las aguas, de las aguas.
1: En una duríssima intervenció, després dels dramàtics testimonis que intervenien des del pòrtic, ara escoltarem el màxim representant de l'Església Catòlica, feia una crida als que tenen en les seues mans les responsabilitats decisives.
4: Ahí donde Cristo manda callar al mar, la Iglesia no puede permanecer muda ante quienes son abandonados a sus aguas.
1: Lleó XIV també insta a la comunitat internacional a activar una cooperació eficaç i perseverant, però envia un missatge a l'Església en referència a la institució que representa. Diu que l'acolliment del migrant no pot ser una cosa secundària ni delegada únicament a alguns voluntaris.
4: Gràcies de corazón a cuantos se suman a los rescates, a la acogida y al acompañamiento, dando testimonio de que la misericordia concreta puede salvar i puede cambiar vidas.
1: El sumo pontífex també subratllava que la dignitat humana exigís vies legals i segures, rescat i assistència. Cooperació real contra els traficants, protecció efectiva a les víctimes, processos seriosos d'acolliment i integració i polítiques que permeten a cada persona viure amb dignitat en la seva pròpia terra.
5: Nunca olvidaré a una madre que viajaba en una patera con su hijo. Había heridos, cuerpos sin vida, ya salvo y a bordo, la mujer se acercó al niño, de unos 14 años, le quitó el gorro y la cazadora y sacó unos pendientes dorados, se los colocó emocionada. Era una niña. Lloró ella y lloré yo, porque soy padre de dos adolescentes y podrían ser mis hijas.
1: Escoltàvem a Tito Villarmea, capità de salvament marítim a la guardamar Urania, que rescatava, com ha explicat, més de 20.000 persones. Villarmea relatava una ocasió en la qual una dona es va acostar a la seva filla de 14 anys morta en la travessia de la Pastera, i això ha sigut l'esdeveniment desgraciat que contava, una xiqueta, on tots van acabar plorant perquè precisament Villarmea contava que és pare de dos adolescents. Després, Maria Reyes Alemán, voluntària de Càritas, donava veu a les dificultats del seu treball d'ajuda als migrants. I ho contava, fent referència a que més enllà del cansament visible els impacta molt més la mescla d'incertesa i esperança que porten.
6: Vuelven a nosotros los rostros, los nombres y las historias de hombres y mujeres a quienes acompañamos desde las Cáritas parroquiales, comenzando por la acogida más básica. Ver su llegada por televisión nos interpelaba profundamente. Más allá del cansancio visible en sus cuerpos, nos impactaba la mezcla de incertidumbre y esperanza que traían consigo.
1: També una voluntària llegia el testimoni d'una dona nigeriana víctima del tràfic de persones que, per motius de seguretat, no podia assistir personalment a la trobada amb el Papa.
7: Y cuando llegó el momento de cruzar el mar, vi cómo las personas que salieron antes que nosotros ese mismo día murieron ahogadas. Durante el viaje quedé embarazada de un hombre de la mafia. Al llegar a España me quitaron a mi bebé para obligarme a prostituirme. Me trataron muy mal. Me separaron de mi hijo. Tenía 11 meses.
1: Un testimoni molt dur i no en primera persona. Tot el món va acabar plorant i aplaudint. Ho contava, als 14 anys ja estava sola davant de la vida, buscant com seguir avant, una lluita

0: acte que, desgraciadament, encara no ha acabat i que es llegia en representació de la dona migrant davant de la màxima autoritat eclesiàstica, el Papa.
1: De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio anem amunt i avall.
0: Vuit i deu, anem a veure què més passa al voltant nostre i també què ocupa sobretot els titulars de la majoria de mitjans de comunicació. Anem a començar perquè ja es coneix la taxació encarregada pel jutge a les joies intervingudes a Zapatero. No és poc, Lucía Nadal, bon dia.
2: Bon dia. La joieria a la qual el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que investiga el cas Plus Ultra, va sol·licitar una taxació avalorat en 1,3 milions d'euros les joies que van ser intervingudes en una caixa forta del despatx de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero. La UDEF va confiscar rellotges, collars, polseres i altres efectes en el registre fet el passat 19 de maig que va tindre lloc després de la imputació de l'expresident en apreciar el jutge que seria presumptament el líder d'una presumpta trama de tràfic d'influències en el marc del rescat de 53 milions d'euros que el govern va concedir a l'aerolínia espanyola Plus Ultra durant la pandèmia.
0: Més coses, el Banc Central Europeu puja els tipus d'interès, males notícies, fins al 2,25%, 2,25% volia dir. Abril Peidro, bon dia.
3: Bon dia, i es tracta de la primera pujada en els últims 3 anys per la guerra a l'Iran. La inflació i la incertesa econòmica acaben amb aquest cicle d'estabilitat en el preu dels diners que estàvem veient. Esta pujada suposa un augment de 0,25 punts percentuals, tal com estimaven els pronòstics del mercat. I a més de pujar esta taxa de facilitat de depòsit, com comentàvem, fins al 2,25%, el Consell de Govern del Banc Central Europeu també ha acordat incrementar els tipus de les operacions principals de finançament al 2,4% i de la facilitat marginal de crèdit al 2,65%. La decisió, unànime i sense reserves, segons ha subratllat la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, s'explica pels efectes econòmics de la guerra al Pròxim Orient que estan sent majors dels esperats.
0: Tornem de nou a Espanya perquè el Tribunal Suprem s'oposa a l'indult de l'exfiscal general Álvaro García Ortiz.
2: El Tribunal Suprem emetia este dijous un informe desfavorable al fet que el govern espanyol concedisca l'indult a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. Recordem, condemnat a 2 anys d'inhabilitació per al càrrec per un delicte de revelació de secrets sobre l'empresari Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Els magistrats que van jutjar García Ortiz no veuen raons de justícia, equitat o utilitat pública per a atorgar-li esta mesura de gràcia i, a més, de la gravetat d'uns fets que van tindre una afectació important en la institucionalitat de la Fiscalia. Ressalten que no han vist en el condemnat una actuació posterior que supose un reconeixement de la vigència de la norma i un acatament a l'ordre jurídic.
0: Un fet que ens ha deixat a tots mitjanament quallats és conèixer que està en llibertat provisional el cantant Beret després de ser detingut per presumpta agressió sexual. Un mes.
3: El cantant i compositor sevillà Francisco Javier Álvarez, conegut com Beret, era detingut ahir dijous a Sevilla com a presumpte autor d'una agressió sexual, segons ha informat la Policia Nacional. Després de passar a disposició judicial, a última hora de la vesprada era posat en llibertat provisional amb mesures cautelars. El jutge li ha imposat la prohibició de comunicar-se i d'aproximar-se a menys de 500 metres de la denunciant i li ha retirat el passaport durant 3 mesos. Precisament Beret va actuar dimarts davant del Papalleo 14 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys a Barcelona, on va interpretar Lo siento amb un cor infantil en el que és el seu segon concert papal després d'una vigília a Madrid.
0: I una última coseta. El Congrés obri avui de nou les portes als ciutadans. Se ho fa en commemoració de les primeres eleccions democràtiques.
2: Efectivament, el Congrés tornarà a obrir les seues portes al públic este divendres, però també demà dissabte, amb motiu d'aquest aniversari de les primeres eleccions generals després de la dictadura que van tindre lloc el 15 de juny de l'any 1977. Serà la 30a primera edició d'esta iniciativa que va instaurar el popular Federico Trillo. Les últimes jornades de portes obertes van tindre lloc fa mig any, en concret els dies 12 i 13 de desembre de l'any passat, de 2025, just després de la commemoració de l'aniversari de la Constitució Espanyola de 1978.
1: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
0: La Conselleria d'Educació i els 5 sindicats de docents de l'ensenyament públic no universitari s'han tornat a reunir. Ho feien este dijous en una taula de negociació, la que fa 12 des de l'inici de la vaga indefinida de fa un mes i que complix l'última jornada efectiva. La trobada acabava amb el rebuig generalitzat de la majoria dels acords temàtics proposats per l'administració autonòmica i va estar marcada també per la decisió de suspendre a partir d'avui divendres l'aturada de la qual ja es van despenjar fa setmanes els sindicats AMPE i la CESIF, tot i que de moment no es desconvoca. La novetat més destacada és que hi ha una entesa mínima, però quasi unànime, en un dels 8 punts que reivindiquen els docents, el referit a la reducció de la burocràcia, que 4 de 5 sindicats han signat ja, Lucy.
2: Les TPB, la CESIF, UGT i Comissions Obreres han acceptat ratificar l'acord parcial en esta matèria, que és la que més consens ha suscitat en les últimes setmanes de negociació. I han remarcat que la majoria dels docents s'han posicionat a favor de la proposta en la consulta realitzada en els últims dies. El de la simplificació burocràtica és un xicotet pas en una llarguíssima negociació que dura ja setmanes i en què Educació ha aconseguit el sí de la CESIF per a la proposta sobre el punt del foment del valencià a les escoles. L'apartat de retribucions salarials, en què Educació considera tancat el diàleg perquè l'AMPE i CESIF ja van validar la proposta el passat dia 25 de maig, continua concitant l'oposició frontal dels altres tres sindicats, de les TPB, d'UGT i Comissions Obreres, que sumen vora el 70% dels representants dels treballadors i demanen més millores. Per als 5 blocs restants, infraestructures, ràtios, formació professional, plantilles i inclusió educativa, la postura dels 5 sindicats que han demanat reobrir les negociacions continua instal·lada en el no. Educació, en resposta, els ha remès a les taules de diàleg sectorials i ha qualificat d'ambiciosa la proposta que ha posat damunt la taula.
4: La mobilització continuarà fins que aconseguim aquestes millores que mereix el sistema educatiu i el nostre alumnat.
2: La consellera del RAM, Carmen Ortí, ha ressaltat este dijous que moltes propostes dels sindicats han sigut incorporades, cosa que mostra, al seu parer, la clara i ferma voluntat de negociació del seu departament. Ha avançat així mateix que dilluns es reunirà a partir de les 9 del matí amb els directors territorials per a replegar les propostes dels equips directius i poder ajustar-los.
5: Continuarem amb la negociació. Com ja us he dit, la modalitat serà per meses sectorials. Rebreu les convocatòries tan pront com siga possible.
2: Més enllà del contingut, la mateixa metodologia de treball continua suscitant discrepàncies entre la conselleria i els sindicats.
0: Per cert que també la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats habilitarà unitats en llengua base valenciana als municipis castellanoparlants de Bunyol, Xelva, Loriguilla, Marines, Navarrés, Villar de l'Arzobispo i Segorbe. En concret, amb les dates d'admissió del curs 26-27 es proposarà el pas de línia en castellà a València al nivell de 3 anys d'educació infantil als TEIP Sant Lluís de Bunyol, Verge del Remei a Xelva, i el primer de primària, el CEIP Mestre Fernando Montero Castellà de Vilar de l'Arzobispo. A més, es proposarà d'habilitació una nova unitat de 3 anys d'educació infantil en València, al CEIP Morza de l'Oreguilla, Castell del Reial de Manises i Pintor Camarón de Segorbe. També s'activarà una unitat en valencià al Sant Josep de Calassanz de Navarrés, que fins ara, per falta de demanda, no estava activa. El director general d'Ordenació Educativa, Ignacio Martínez Arruea, assenyalava que la conselleria va assumir la necessitat d'analitzar de forma individualitzada la situació de cada municipi i en aquells casos en què hi ha prou demanda i és viable crear unitats. I per això s'estan atenent les sol·licituds per ajustar-se a la demanda de les famílies.
6: En les zones castellanoparlants examinem a on hi ha una demanda no satisfeta de llengua base valencià i a partir d'ahir, per exemple, hem habilitat 7 noves unitats en localitats com Bunyol, Marines, Loriguilla i unes altres en les quals hem detectat aquesta demanda.
3: Martínez ha explicat la importància de valorar les dades en termes absoluts, tot recordant que la Llei de Llibertat Educativa estableix que a les zones de predomini castellanoparlant l'ensenyament s'imparteix per defecte en castellà. Esta norma va en concordança amb el que estableix la Llei 4.983 del 23 de novembre d'ús i ensenyament del valencià als territoris castellanoparlants, on s'establix que la incorporació del valencià es durà a terme de forma progressiva, atenent la seva particular situació sociolingüística.
0: Avui és el dia per a parlar d'això. de l'anomenada Ruta Algeriana del Mediterrani Occidental, que registra dates de rècord. L'últim informe de l'ONG, Caminant Fronteres, correspon als 5 primers menors del 2026 i mostra que per primera vegada esta ruta ha superat el 500.000 de migrants morts mentre tractaven d'arribar a Espanya. Esta dada, a més, suposa un creixement del 54,6% en comparació amb el mateix període de l'any anterior. En conjunt, un total de 1.317 persones de 26 nacionalitats diferents perdien la vida intentant arribar a Espanya en els primers 5 mesos de l'any, entre les quals hi havia 142 dones i 129 menors d'edat.
3: La ruta migratòria que més morts ha deixat des que va començar l'any és l'Atlàntica, que va des d'Àfrica fins a les Canàries i és considerada una de les més perilloses del món, amb 635 víctimes mortals. Tot i les dramàtiques dades...

Aquestes són inferiors al mateix període de l'any passat, quan 1.865 migrants van perdre la vida quan navegaven en embarcacions precàries de camí a Espanya, entre altres factors, perquè el nombre d'arribades i

0: intenció de vot, que en tot cas el mantindria com a primera força política, segons el CIS. El primer baròmetre, després de la imputació de Zapatero i del cas de Leire Díez, també mostra un repunt de 2,2 punts per al Partit Popular, que es queda en un 27,1% de la intenció de vot. Per la seva banda, Vox obté una intenció de vot del 15,8%, un 0,4% inferior a l'anterior baròmetre. Sumar arriba al 6,8%, en pujar 7 dècimes, i Podemos creix també un 0,3% i es situa en el 2,8 de la intenció de vot.
1: El baròmetre també puntua responsables polítics espanyols. Pedro Sánchez és el líder polític millor valorat segons el CIS, amb una puntuació mitjana de 4,21 punts sobre 5. Darrere està Yolanda Díaz, amb un 4,05. El tercer, Alberto Núñez Feijóo, que obté un 3,79, i Santiago Abascal, un 2,99. Sánchez és el favorit com a president del govern per al 39,2% dels enquestats, xifra que representa el 18,3 punts per damunt d'Alberto Núñez Feijóo, que és el preferit per un 20,9%. Santiago Abascal, per la seva part, és l'opció preferida per al 14,9%, i Gabriel Rufián per al 7,9%. Pel que fa a la confiança dels espanyols en el govern, el 31% diu que li genera molta o prou, mentre que un 68% assegura que poca o gens. Així mateix, sobre Feijóo, un 20,3% afirma que li inspira molta o prou confiança, mentre que un 78,4% defen que poca o gens. El baròmetre de juny del CIS també recull les principals preocupacions dels espanyols. Un 41,5% dels enquestats assenyalen que la vivenda és el principal problema d'Espanya, i un 19,2% mencionen els problemes de caràcter econòmic, i un 18,9% la migració.
0: I a banda d'aquestes xifres de ciència-ficció del CIS, definitivament va arribar el dia. La gran festa del futbol mundial tornava ahir després de 4 anys de l'últim, celebrat al novembre i desembre de 2022 a Qatar. Ahir dijous, com diem, s'iniciava el Mundial número 23 de la història, un campionat especial per multitud de raons.

0: Mèxic va ser durant mitja hora l'epicentre del món amb el compte enrere de l'esperadíssim Mundial dels Estats Units, Canadà i Mèxic esgotat. Tots els ulls es van posar en una espectacular cerimònia inaugural, la primera de les tres vistes per esta Copa del Món, amb tres seus carregada de símbols de la cultura mexicana en la que Shakira i J Balvin van ser les grans estrelles. Amb esta posada en escena, 40 anys després que Mèxic obrira per última vegada un Mundial, es va presentar al món una cita històrica. Per primera vegada, una Copa del Món es celebra en tres seus diferents, Mèxic, com diem, Estats Units i Canadà, i per primera vegada són 48 les seleccions les que lliuraran i lluitaran per jugar un trofeu el 19 de juliol. Este és l'ambient de festa després de conèixer que Mèxic liderara i lidera el grup A després de vèncer 2-0 a Sud-àfrica a l'estadi Azteca amb els gols de Julián Quiñones i Raúl Jiménez en un partit tens que va deixar tres expulsats, César Montes pels locals i Estefelo Sitoé al costat de Temba. A l'altra trobada del sector, disputat a Guadalajara, Corea del Sud va remuntar per derrotar 2-1 la República Txeca gràcies als gols de Wang Inbiom i Oyong Yu, que van revertir l'avantatge inicial europeu aconseguit per Ladislav Krejci. Per tant, ha començat el Mundial i, com és lògic, bars i botigues de conveniència es preparen per vendre més de l'habitual, especialment quan juga la selecció espanyola. Este és un afegit que hi ha que aprofitar per fer negoci, deixar-se dur per l'emoció futbolera i també la patriòtica. Això suposa, atenció, un moviment econòmic de més del 30% d'increment de vendes en aperitius, com olives i saladures, papes, begudes i llepolies, que augmenten també fins un 20%.
1: Ya se está empezando a notar. Y nada, ya están trayendo hasta serigrafiadas las papas con las fotos de Messi y todas esas cositas.
2: ¿Vos picar un poco mientras ves a España jugando?
3: Papetes, cerveseta.
4: Ver el fútbol sin nada en la mesa no es lo mismo.
0: A veure qui més i qui menys té plans per a veure i viure els partits del Mundial, especialment de la nostra selecció, la Roja.
5: Compartir con los amigos, ir al bar.
6: Al bar.
7: Yo lo voy a ver con mi hijo.

0: Y mi mujer.
1: Me vas a robar porque me gusta.
2: O voy con mi sobrino.
3: Siempre se llena cuando hay fútbol y más ahora que es el Mundial que vamos...
4: Anar al bar a veure el Mundial és tot un clàssic. Es preveu que per a este, precisament, les caixes augmenten més del 30%, com us estem dient. Els millennialistes són els que més gasten, al voltant de 35 euros, i els més majors, vora els 23 euros. Això sí, mentre disfrutem amb el futbol, tenim que pensar en altres coses, com que comprar-se una casa s'ha convertit en una fita inabastable per a bona part de la població avui en dia. De fet, de les poques coses certes que diu el FIS és que és una de les nostres preocupacions. Es calcula que abans de demanar una hipoteca és necessari comptar amb un estalvi previ equivalent a vora el 30% del valor de l'immoble, aproximadament, encara que varia en funció de la ciutat. A Espanya, disposar de 40.000 euros només permet cobrir l'entrada d'un pis en 5 capitals de província. Això segons una investigació duta a terme pel portal immobiliari pisos.com i en el cas de la valenciana, a Castelló, precisament de la Plana, d'acord amb el mateix estudi, la suma s'eleva a almenys 50.000 euros. Per cert, l'informe es va publicar ahir dijous i calcula en quantes de les 50 capitals de província és possible cobrir eixe 30% necessari per adquirir una vivenda estàndard de 90 metres quadrats amb tres nivells d'estalvi distints, 30.000, 40.000 i 50.000 euros, prenent com a referència els preus de venda de maig de 2026.
5: Amb 30.000 euros en la Vedriola no és possible cobrir l'entrada i les despeses d'un habitatge mitjà en cap de les capitals valencianes. Segons pisos.com, ni tan sols a Jaén, l'opció més assequible del país, ho permet. Elevar l'estalvi fins als 40.000 euros amplia l'horitzó només a Jaén, amb 34.300 euros d'estalvi previ, Zamora amb 35.200, en Càceres amb 39.300 i Ciudad Real també 39.500. També a Ávila, un estalvi de 39.700 euros queden dins d'eixe abast. Amb 50.000 euros d'estalvis, el número de capitals accessibles ascendeix a 21. A les anteriors se sumen Lleida, Huelva, Lugo, Castelló de la Plana, Palència, Ourense, Córdoba, Almeria, Lleó, Conca, Badajoz, Múrcia, Osca, Terol, Albacete i Tarragona. A més, ha advertit que els compradors amb recursos limitats es veuen abocats a triar entre vivenda assequible o oportunitat laboral. L'anàlisi immobiliària també apunta a la dificultat dels qui busquen emancipar-se, ja que per a comprar necessiten estalviar, però el lloguer que paguen absorbeix una porció tan elevada del salari que apenes deixa marxar per a parar diners.
4: I amb tot això, entre mans, vos haveu preguntat alguna vegada quants diners fan falta per a ser feliç? Pues una investigació de la Universitat de Purdue, als Estats Units, i publicat per la plataforma Remilty, ha posat xifra a la felicitat a les principals ciutats espanyoles segons el cost de la vida. L'informe estableix que el sou òptim de felicitat a Espanya és d'uns 77.000 euros anuals, però canvia molt segons la ciutat. A Madrid puja fins als quasi 90.000 euros, mentre que en altres ciutats baixa per diferències en habitatge y cost de la vida.
6: Yo para ser feliz, pues 2.000, 2.000.
7: A lo mejor con 2.000 euros me apaño bien.
8: En unos 2.000, 2.500 euros estaría feliz del tot.
4: A la Comunitat Valenciana, València i Alacant requereixen més ingressos pel cost de la vivenda, mentre que Castelló és la més assequible per tindre un nivell de vida satisfactori i per això no apareix en la taula.
9: Al menos 1.500 será suficiente para vivir mejor o bastante bien.
4: Però com és possible arribar a aquestes conclusions? Pues Raquel Muñoz, que és psicòloga i directora d'Emocionalmente, ho explicava en els micròfons de Punt Notícies.
10: Hay una cifra donde pues tienes tus necesidades cubiertas, las básicas, y esto nos genera alivio. Y después, si queremos tener ciertos caprichos, pues podemos tener una cifra superior que nos puede ayudar a mejorar nuestra calidad de vida.
4: Esta és la xifra que s'ha calculat a partir de l'estudi de la Universitat de Purdue, però els autors de la investigació adverteixen que per damunt d'eixa xifra la felicitat ja no creix tant si s'ha de buscar en altres llocs. Bé, el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, juntament amb responsables de 15 comunitats autònomes més i de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, subscriuen un acord conjunt que presentaven per registre d'entrada al Ministeri de Sanitat per exigir que es reobri amb urgència un procés de diàleg real sobre l'Estatut Marc en virtut de les competències que li atribueix l'ordenament.
11: Nuestra presencia aquí, mi presencia aquí, demuestra mi compromiso para arreglar lo verdaderamente importante, que es la salud de los ciudadanos. Es la salud de estos 280.000 pacientes que en la Comunidad Valenciana han sufrido las huelgas por culpa de una gestión nefasta del Estatuto Marco, que es competencia nacional y, por tanto, responsabilidad de la ministra de haberlo resuelto. La ministra en este momento se encuentra sola. Ni los profesionales, ni los sindicatos, ni ahora las comunidades autónomas, están con ella, está sola. Y nosotros y la comunidad valenciana le tiende la mano para cualquier tipo de solución que mejore, insisto, lo importante, que es la salud de los ciudadanos y que puedan tener una asistencia sanitaria como se merecen, que es la mejor.
0: Segons el conseller, ja s'ha demostrat que totes les comunitats autònomes unides busquen la defensa del model sanitari, dels professionals i dels pacients. I s'ha demostrat que en salut no hi ha color polític. Però la ministra, novament, no ha escoltat les seues peticions, segons diuen.
11: El Estatuto Marco es un estatuto con competencia nacional, con lo cual es el ministerio el que lo tiene que resolver. El ministerio es el que abrió esa negociación, el que pactó con los sindicatos, el que cerró con unos y no cerró con otros, y ahora la sensación que tenemos es que ha enviado un anteproyecto de ley al Parlamento sin el consenso con las comunidades autónomas, que somos las que tenemos la responsabilidad de la gestión de la transferencia de la gestión sanitaria. Entonces, lo que estamos demandando es diálogo y capacidad de entendimiento, y que quien le compete, que es al Ministerio, porque es competencia nacional, resuelva el problema y resuelva el conflicto, por otra parte generado por ellos.
4: Canviem de tema perquè l'Ajuntament de Canet de Berenguer ha començat un projecte pilot per a monitoritzar el fons marí i frenar la regressió de la costa. Han col·locat 8 boies a la platja, a 30 metres mar endins. Són unes boies especials que mapejaran de forma molt precisa el fons marí. Aquestes dades les arreplegarà un programa informàtic desenvolupat per l'Ajuntament per a conèixer com està ixe fons marí i com funcionen els corrents quan arriba un temporal. L'objectiu és col·locar esculls mòbils per a protegir la platja i, sobretot, evitar la regressió.
0: És un projecte d'enginyeria verda que ha desenvolupat el consistori en un context de canvi climàtic per a protegir les platges quan altres sistemes, com ara la renovació de l'arena, no funciona. Ismael Juste, tècnic d'innovació de l'Ajuntament de Canet d'en Berenguer, ha explicat en Apunt que les boies estan equipades amb una doble sonda que fa batimetries estàtiques del fons marí. Les dades s'envien cada 15 o 30 segons a una plataforma que les analitza per a detectar patrons a curt, mitjà i llarg termini en l'evolució del llit marí.
2: Estas boyas están equipadas con una doble ecosonda, que al final lo que están haciendo son batimetrías estáticas, por así decirlo, del fondo marino. Esos datos se mandan a una plataforma que, junto con los datos de las 8 boyas que se recogen aproximadamente cada 15-30 segundos, están mandando datos. Lo que se hace es un análisis que nos permite detectar patrones a corto, medio y largo plazo de la evolución del lecho marino.
4: Anem a conèixer també quines són les notícies i l'actualitat que ens presenten les primeres edicions dels principals periòdics, que inclouen moltes de les notes d'actualitat en les seues portades. Lucy.
5: Si comencem com cada dia per Levante, el Mercantil Valenciano, la imatge de portada d'este diari és per al Mundial de Futbol, en concret per a eixa gala inaugural. El titular que han escollit és Comença la festa. La vaga d'educació també està en portada avui, este divendres. El titular és El mes de vaga es tanca sols amb pactes parcials.
0: Les províncies porten la seva primera plana la imatge de la que serà la falla municipal del 2027 i que és la figura del cantant Nino Bravo. També podem llegir avui una entrevista a Pilar Bernabé, delegada del govern a la Comunitat Valenciana, amb el següent titular. Bernabé vol la taxa turística, limitar el preu del lloguer i canviar la València inhòspita.
5: Pel que fa als diaris nacionals, El País destaca que el peritatge valora en torn de 1,3 milions les joies de Zapatero i que el xutxe autoritza a l'UCO a rastrejar els comptes de la parella d'Ayuso.
0: En ABC llegim que Leire Díez es va reunir diverses vegades amb Ábalos per evitar que danyara a Sánchez. I també que el Partit Socialista va ocultar 125.000 euros pagats a l'advocat de Santos Cerdán com a notes per encàrrec.
5: El diari El Mundo destaca que el Banc Central Europeu alerta de l'asfíxia de les famílies per l'energia i els aliments. I també els migrants no sou xifres, sou persones amb somnis, en paraules del Papa Lleó XIV.
0: I La Vanguardia porta avui en portada que el Papa reprèn amb duresa Europa pel tracte als migrants.
12: Amunt i avall, a Punt Ràdio.
4: Avui 8:35, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua ha presentat una nova ferramenta digital que reuneix més de 125.000 topònims valencians i els connecta amb les dades de l'Institut Cartogràfic Valencià. El nou nomenclàtor toponímic valencià permet consultar amb un sol clic més d'un centenar de localitzacions per quilòmetre quadrat del territori valencià, des de grans nuclis de població fins a elements geogràfics menors. La ferramenta és fruit d'un treball de revisió i estudi lingüístic desenvolupat durant els últims anys per la institució normativa. La presidenta de la RTL, Verònica Cantó, ha subratllat que poder localitzar noms de fonts, barrancs, partides i altres elements del paisatge més enllà dels municipis contribueix a reforçar un vincle emocional i identitari molt fort amb el territori.
13: Tots els dies, utilitzem els topònims. Però, a banda d'això, tenen també una forta càrrega identitària.
4: En la mateixa línia també escoltem a la cap de la Unitat de Recursos Lingüistotècnics de l'ABL, Maite Mollà. Marina Perelló, bon dia.
14: Sí, ella destaca que els topònims formen part de la vida quotidiana de la ciutadania i que, a més, tenen una forta càrrega identitària. Així, l'objectiu és facilitar l'accés al patrimoni toponímic i afavorir-ne el coneixement i la conservació.
15: I el fet de que la societat valenciana pugui trobar el nom de les fonts, el nom de les partides, el nom dels barrancs, a banda del nom dels pobles de la toponímia major, crec que crea un vincle emocional i identitari molt fort.
14: La nova aplicació disponible a través del web de l'ABL ha sigut desenvolupada després de 2 anys de treball per a millorar les possibilitats de consulta respecte al visor anterior. El nomenclàtor incorpora les formes considerades lingüísticament correctes per l'Acadèmia després d'estudis històrics i etimològics, segons els criteris fixats per la institució en matèria de toponímia. El sistema ofereix una consulta simple que permet buscar paraules o topònims complets i una consulta avançada amb filtres per municipi, comarca, idioma o tipologia geogràfica. A més, cada resultat dona accés a informació complementària com la transcripció, la classificació del topònim, el municipi on es troba, la comarca i l'estatus administratiu. Segons l'ABL, la ferramenta completa així el conjunt de recursos lingüístics digitals que la institució posa a disposició de la ciutadania.
16: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina este espai.
4: Vinga, Antonio Sánchez, bon dia. Contamos com es presenta el divendres, que m'imagine que es presenta de platja, però també el cap de setmana, no?
17: Bon dia, Sergi. Exactament, perquè torna l'anticicló, es posarà cap al nord de la península, això farà que l'estabilitat torni i, de fet, avui ja ho hem notat, en aquest moment tenim el cel pràcticament ras, exceptuant alguns punts de l'interior on tenim alguns núvols ancorats i també boirines. Cap a les valls i fondalades és on més estan sorgint aquestes boirines. Veurem com en les pròximes hores es faran pràcticament de tot el territori, desapareixeran i tindrem una vesprada assolellada amb el cel ras i amb pocs núvols. Un poquet més cap a les muntanyes, on tindrem alguns núvols d'evolució, però sense tempestes i sense pluja. Avui una jornada protagonitzada pel sol i també per temperatures un poquet més baixes. A aquesta hora s'ha notat el descens en el termòmetre, sobretot cap al litoral. Hem tingut unes mínimes entre els 18 i els 20 graus, cap a l'interior entre els 7 i els 16, i veurem com després de vesprada pujarà lleugerament el termòmetre. En tindrem més hores de sol i veurem com les màximes quedaran entre els 26-28 graus al litoral i cap al l'interior prelitoral, que és on més puja el termòmetre, estarem entre els 28 i els 31 graus. On arribarem a aquests 31 graus? Per exemple, a punts baixos del racó de Mus, a la Ribera Alta i també la costera i el Camp de Túria. És on més puja el termòmetre avui en el nostre territori. Este cada setmana, a poc, la temperatura continuarà pujant i tindrem temperatures encara més altes. 35 graus podrem arribar puntualment el diumenge.
4: És a dir, que no dormirem o dormirem, perquè gràcies, que tinguis bon cap de setmana. Adéu.
17: Igualment, Sergi. Adéu.
16: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina este espai.
4: Tenim ja ganes tots de fogueres, però ara parlarem d'elles. El passat 10 de juny es va commemorar el Dia Internacional del Modernisme, coincidint amb la mort d'un dels seus màxims exponents, Antoni Gaudí. El moviment artístic té precisament al coll un dels millors exemples. Passejar pel centre de la ciutat permet reviure l'esplendor d'este corrent. Només cal alçar la vista per a descobrir les obres d'art que amaguen façanes com la coneguda com a Casa del Pavo, obra de Vicente Pascual i amb forta influència de l'art nouveau. Destaquen les línies ondulades, el treball en forja dels balcons i amb risc de talls ornamentals que evoquen la naturalesa. A només uns metres també hi ha una altra de les joies modernistes, el Cercle Industrial, el màxim exponent de l'estil Secession, més sobri, amb línies geomètriques i quadrades que va imposar Timothée Aubryet.
18: Es pot definir una corrent i l'altra per el color, perquè Vicente Pascual és més la pedra. Clar, Timothée Aubryet ven que la majoria d'edificis són de color verd.
4: Els empresaris tèxtils de la capital de l'Alcoià impulsaren l'expansió del modernisme present no només en vivendes, sinó també en empreses. Avui, reconvertides en espais culturals i universitaris. Fins i tot, el cementeri d'Alcoi és un museu a l'aire lliure que forma part de la ruta europea de cementeris significatius.
18: La ciutat continua per cada carrer respirant l'ambient modernista. És curiós també perquè el modernisme el que pretén és democratitzar l'art.
4: I, de fet, el modernisme va arribar a l'Alcoi com un vestit a mida per a una societat industrial rica i avantguardista que tenia moltes ganes de destacar en el mapa. I encara avui es respira ixe poder alcoià. Una altra cosa, recórrer la ciutat de València a través de la mirada de l'escriptor Ernest Hemingway. És la proposta que llança el consistori i que recorre enclavaments com l'edifici de Correos, alguns restaurants de la Malvarrosa, les estacions de trens i fins i tot el Micalet. Es tracta de dos rutes que recorren els espais que va visitar el Premi Nobel durant la seva estada a la ciutat el juliol de 1925 i que va dissenyar València l'any passat, que recuperarà, per cert, els pròxims divendres.
14: Les dues rutes, que seran guiades i en valencià, en recorreran el centre històric fent parada en punts com l'Hotel Excelsior, el Royal o el Reina Victòria, l'Estació del Nord, la plaça de Bous, l'edifici de Correus, l'Ajuntament, els cafès El Siglo i Ideal o el Micalet, entre altres punts. El segon itinerari, inspirat en Ernest Hemingway, que proposa el consistori, passa per espais de la zona marítima, incloent l'Estació del Grau, l'Urinari de Chaves, el restaurant La Pepica, la platja de les Arenes, l'Escorxador o la Casa dels Bous, com detallen des del consistori. La primera d'aquestes rutes, la del centre, tindrà lloc avui a les 7 de la vesprada i eixirà des de la plaça de l'Ajuntament. El divendres de 9, també a les 7, està prevista la segona ruta, en este cas per la platja de la Malvarrosa. Partirà des del balneari de les Arenes i les dues activitats es realitzaran en València. Les persones interessades a participar en estos itineraris poden sol·licitar més informació i inscriure's a través del correu electrònic inscripcionturismo@valencia.es.
4: Una coseta, parlem de fogueres, però està en perill l'ofici d'artista foguerer? La preocupació creix entre els professionals d'un sector que denuncia l'encariment dels materials i uns pressupostos estancats. David González, bon dia.
19: Bon dia, sí. El jove artista d'Orihuela, Antonio Benavente, ha creat un ninot que representa el funeral d'un artista foguerer per a denunciar les seues dificultats per a guanyar-se la vida fent fogueres. Afirma que dedicar-se a aquest ofici és inviable perquè treballen amb materials que venen del petroli i ara quasi tots estan pujant de preu.
20: És inviable perquè és un ofici que... que es que nosotros nos nutrimos básicamente de los materiales que vienen de eso, del petróleo, de casi de todos los materiales que están subiendo ahora. Y es que no está llegando un punto en que casi nosotros estamos pagando para trabajar. Es un oficio complicado y esto debería de verse de otra manera o la gente que gestiona las fiestas y los presupuestos que los gestionen de otra manera, porque es que no se está pudiendo llegar a lo que se llegó el año pasado.
19: Però el mestre major del Gremi d'Artistes de Fogueres, Joaquín Rubio, apunta a un altre factor i considera que els artistes emergents han d'atrevir-se a fer el salt a categories superiors. N'hi ha moltíssima gent que se n'ix del curs de formació professional per directament anar-se'n a fer fogueres infantils. Ell els animaria a fer fogueres de gran envergadura.
21: N'hi ha moltíssima gent que eix del curs de formació professional, però directament se'n van a fer fogueres infantils. Jo sí que animaria aquests artistes i artistes joves diguem de fer fogueres de gran envergadura.
19: El debat està obert, en el que tots coincidixen és que sense artistes no n'hi ha monuments i sense els monuments no n'hi ha fogueres.
4: Pràcticament un quart d'hora per a que siguin les 9 del matí. Marina, el Mundial significa que no tot el camp és orégano.
14: Efectivament, mai millor dit, perquè el Mundial de Futbol d'enguany serà el més contaminant de la història, segons ha alertat el FIFA's Climate Blind Spot, elaborat pel New Weather Institute. Les majors dimensions i expansió del torneig, la seva dispersió geogràfica i la dependència del transport aeri disparen el seu impacte climàtic per a cotes mai vistes en cap altra edició anterior. Este informe s'ha conegut poc després, a més de que la FIFA s'hagi vist obligada a rectificar la seva polèmica decisió de prohibir l'ús de botelles reutilitzables per a beure en els partits i que ha despertat multitud de crítiques per l'obligació que això suposava d'emprar envasos d'un sol ús. Però l'impacte ecològic del Mundial va més enllà de la contaminació plàstica. L'estudi sobre el seu impacte climàtic assenyala que la pròxima Copa del Món generarà almenys 9 milions de tones de CO2, equivalent quasi al doble del promig dels tornejos celebrats entre 2010 i 2022, que van rondar els 4,7 milions. Un impacte que podria ser encara major si s'apliquen els supostos d'emissions més pessimistes, amb què es podria arribar a les 15 milions de tones. L'augment de les seleccions i partits implica més desplaçaments, més aficionats i una major pressió sobre les infraestructures. De fet, l'informe estima que el transport aeri generarà més de 7,7 milions de tones de CO2, que suposaria un augment d'entre el 160 i el 325% respecte d'edicions anteriors.
1: Amunt i avall, presenta Sergi Olsina. Realització tècnica, Maria Josep Collada. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
4: Pel que fa al trànsit, hores d'ara, les retencions a València es concentren per l'entrada de la pista de Demús a Burjassot i a la B30 i Ronda Nord, a l'entorn de Mislata, Paterna i Xirivella. A Alacant, circulació densa en el tram sud de la 70 en sentit Elx. Això és el que podem afirmar-vos en aquests moments pel que fa a la informació que ens arriba de la DGT. Tan sols a 15 minuts per a que siguin les

0: 9 d'este 12 de juny de 2026, quan pràcticament acabem de començar la nostra emissió fins les 2 de la vesprada.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera 101.5.
2: De tu a tu.
3: La temporada 26-27 de Les Arts és tan gran que mai cabria en esta falca. Entra en la nostra web i descobreix per què és simplement la millor temporada d'Espanya. Abona't i obtin fins a un 30% de descompte. Temporada 26-27 de Les Arts. Sobre motius per a abonar-te.
4: Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
5: Disfruta del 29 Festival de Jazz en el Palau de la Música, con María Schneider, Esperanza Spalding, Liz Wright, Joe Lovano, José James y China Moses y el mejor jazz valenciano. Del 24 de junio al 26 de julio. Infórmate en www.palauvalencia.com.
6: Som la veu de tots. Som A Punt.
0: Avui els centres educatius valencians recuperen una certa normalitat després de més d'un mes marcat per la vaga indefinida del professorat. La vaga s'ha suspès temporalment després de 5 setmanes de mobilitzacions, però la majoria del professorat ha rebutjat les principals propostes de la Conselleria i sindicats i administració. Per tant, continuen negociant qüestions clau com les plantilles, les retribucions, la inclusió educativa o les ràtios. Una de les preguntes que ens fem és si la tornada a les aules és el principi de la solució o només una treva abans d'un nou curs que podria començar amb més tensió. Anem a començar parlant-ho amb Marc Candela, coordinador de l'STPB, que és el sindicat majoritari de l'ensenyament. Marc, què tal? Bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: El professorat ha decidit suspendre temporalment ixa vaga, però al mateix temps rebutgen de manera molt majoritària l'última proposta de la Conselleria. Quina lectura feu des del vostre sindicat d'este missatge?
7: Sí, a veure, en primer lloc, suspendre la vaga significa que en qualsevol moment la podem recuperar, per tant, és el professorat el que ha decidit el tempus per a parar ara temporalment i recuperar-la quan considere que s'ha de reactivar la mobilització. Per tant, això no és desconvocar, és un altre concepte. Aleshores, ara, mentrestant, doncs continuarem. Això no significa que no continuem la pressió, que no continuen les mobilitzacions en un altre format i sense vaga pel mig, que també es poden fer altre tipus d'accions, no?
0: Marc, dime. Es parla d'una espècie de volta a l'escola fictícia. Compartiu aquesta expressió? Fins a quin punt considereu que el conflicte continua viu?
7: Fictícia?
0: Sí.
7: No, era. A veure, també ho estava demanant el professorat, acomiadar-se del seu alumnat, que és perfectament normal i comprensible, que després d'un mes tan llarg de vaga, que tampoc la... O sea, que ha dilatat la Conselleria, perquè podem haver tancat la negociació amb èxit molt abans, però ha sigut la Conselleria que ha estat jugant en reunions gens fructíferes i durant molt de temps al llarg de tot el mes. Per tant, la gent també confiàvem que no farà falta estar un mes de vaga complet, sinó que en menys temps podríem haver arribat a algun tipus d'acord, no? Però al final ha sigut així i el professorat ara es reserva per a continuar a lluitar més endavant, perquè això no s'ha acabat.
0: Durant aquestes 5 setmanes de vaga, què creus que hagueu aconseguit el professorat que no hauríeu aconseguit sense totes aquestes mobilitzacions?
7: Què hem aconseguit? En primer lloc, pues posar en el centre del debat l'educació, no? I que tot el món sàpiga en quina situació està l'educació del País Valencià, i a partir d'ahí hem aconseguit que, fins i tot, encara que hem aconseguit només un punt de tota la plataforma reivindicativa, hem aconseguit també, segurament, que la Conselleria se repense molt bé qualsevol política que sàpiga que farà que el professorat s'enfade i que torni a eixir al carrer.
0: Des de l'STPB heu sigut especialment crítics amb la gestió de la Conselleria. No sé si heu detectat algun canvi d'actitud en les últimes reunions negociadores, que no han sigut poques.
7: A veure, el canvi ha vingut des que es va retransmetre per

0: l'extrem, perquè l'activitat anterior va ser molt més tancada i va ser molt més dura en alguns moments, no? I al veure-ho tot el món, pues, sí que estaven com receptius, sí que estaven com amables, quan no eren obert vam viure situacions un poc tenses, no? Per tant, el canvi ha sigut així.
1: Vols dir que tenia dos cares la conselleria? Públicament era una i darrere era una altra?
0: Sí, sí. Recordeu que diumenge vam haver de forçar una reunió cada setmana, perquè la conselleria, com en la seva política de dilatar-ho en el temps, una vegada vam forçar una reunió cada setmana, i aquesta cada setmana vam haver d'estar ahí esperant que mos contestara a una qüestió clau, que era el tema de retributiu, i perquè estaven molt tancats. Aleshores, sí, n'hi ha dos cares, òbviament. Una és... I sobretot la que ha vist tot el món, que no és la mateixa.
1: Està clar. Marc Candela, coordinador de l'STPB, el sindicat majoritari de l'ensenyament. Gràcies per haver-nos atès, que tingueu un bon cap de setmana, i si no parlem abans, que també tingueu un bon estiu. Fins ara.
0: Molt bé, bon cap de setmana igualment. Gràcies.
1: Adéu. Saludem ara a José Seco, que és el portaveu de la CESIF. José, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: A veure, el CESIF ha valorat positivament alguns dels avanços que s'han produït durant la negociació, però quins podríem considerar els més importants?
2: Bé, jo crec que la cosa més important ha sigut la millora econòmica en el sou dels docents. N'hi ha que tindre en compte que s'ha assignat per part de CESIF i altres sindicats el fet de 200 euros d'ací a 15 mesos, i això és un avanç important perquè feia més de 19 anys que no teníem ninguna alçada de salari. I després, afegit a l'acord nacional també de CESIF en el Ministeri, doncs això vol dir en dades que automàticament la pujada mínima en el trajecte de 4 anys doncs pot ser de 420 euros a 520 euros, depenent si és mestre o si és docent de secundària, per exemple. Aleshores, jo crec que això és el major dels avanços, a més també de la reducció burocràtica que vam signar quatre dels sindicats, inclòs CESIF, i també el tema del València, l'ensenyament del València per la formació dels docents que ha signat CESIF i que creiem que és la senda de l'enteniment a la nostra llengua.
1: José, com interpreteu que la majoria del professorat hagi apostat per suspendre aquesta vaga després de més d'un mes de conflicte?
2: Clar, nosaltres, per exemple, vam ser també convocants de la vaga indefinida, i és veritat que el dia 25 de maig nosaltres vam signar l'acord retributiu i automàticament vam pensar que el que tocava era desconvocar la vaga que aquest sindicat, que CESIF, tenia també presentat. La resta no van pensar així i van continuar, i jo crec que l'anàlisi és molt fàcil. Si després de 5 setmanes l'únic acord que han sigut capaços de signar aquests tres sindicats ha sigut el tema de burocràcia, crec que la balança no és positiva per a les reivindicacions. I jo crec que el sistema públic valencià d'educació, el que ha de tindre gent molt responsable als sindicats per a obtindre la màxima rentabilitat de les negociacions i de l'esforç de tots els docents que han deixat de cobrar.
1: I vaig a fer-te la mateixa pregunta que a Candela, però diferent. Creus que les mobilitzacions han servit per a millorar les propostes inicials de la conselleria?
2: Jo crec que tant les mobilitzacions on CESIF ha estat en les vagues d'un dia, en la vaga indefinida fins al 25, i també el treball de negociació a les diferents meses, perquè és veritat que comentàveu que n'hi havien sigut moltes, i la veritat és que jo comparteixo aquesta idea, han sigut moltes, doncs jo pense que ha servit per a que la proposta inicial d'una administració millore. I jo crec que la tasca d'un bon sindicat, i nosaltres jo crec que hem fet un bon treball per a l'educació pública valenciana, ha sigut obtindre aquestes millores amb la comparació o treballant tant en els carrers quan ha tocat com a la mesa de negociació, perquè realment els docents i l'educació pública tinga avantatges després de tota aquesta senda de vagues i mobilitzacions que hem tingut.
1: Està clar. Pues José Seco, portaveu de la CESIF, moltíssimes gràcies per haver-nos atès de cara a este cap de setmana. Que tingueu un bon i calorós, que pinta calorós això, cap de setmana, i que tot vagi molt bé. Si no, parlem també d'ara endavant. Un bon estiu, vos desitgem. Una abraçada.
2: Igualment, i gràcies per treballar a la ràdio pública.
1: Adéu, adéu. Són les 8:56. Anem a donar una ullaeta a les portades de les qüestions locals i comarcals, tant en digital com impreses. La primera d'elles és impresa i apareix als quioscos, com ara mos dirà Maria Reig. Parlem de lo clar. Què tal, Maria? Bon dia.
3: Molt bon dia des d'Ontinyent. L'Oclaria està una setmana més als quioscos amb moltes notícies destacades d'Ontinyent i la comarca. En primer lloc, el titular de la nostra portada és per al balanç de criminalitat del primer trimestre d'enguany que ha publicat el Ministeri de l'Interior i que deixa un increment del 59% pel que fa als ciberdelictes a Ontinyent. La foto principal de la portada és per als nous arcs ornamentals que il·luminaran els carrers per on passa l'entrada d'Ontinyent. Uns arcs que van ser presentats ahir dijous i que han sigut possible gràcies a una subvenció per part de la Diputació de València. Ontinyent compta els dies per a l'entrada en funcionament del nou sistema de recollida selectiva de residus. Fa dos mesos van començar a aplicar aquest sistema els grans generadors i des del proper dilluns ja s'aplicarà a les vivendes del nucli urbà amb un sistema de recollida selectiva porta a porta i a les del disseminat, que dipositaran els residus a les corresponents àrees d'aportació. La nit de diumenge a dilluns es retiraran els contenidors dels carrers de la ciutat. Per altra part, també ens fem ressò de la detenció de dos homes mentre intentaven robar a un bloc de vivendes d'Ontinyent. Totes aquestes i moltes altres notícies esta setmana a l'edició de l'Oclar. Molt bon dia des d'Ontinyent.
1: Gràcies, Maria. Molt bon dia i bon cap de setmana. Saludem també a Maria Alarte, l'altra del duet dels divendres, des de hortanoticias.com. Maria, bon dia.
4: Bon dia, Sergi. Què tal? Així Maria Alarte, per part de hortanoticias.com, per a fer un repàs dels principals titulars de la comarca de l'Horta. Comencem amb Burjassot, Rafael Bunyol i Rocafort rebran 900.000 euros en l'ampliació del Pla de Patrimoni de la Diputació. La Diputació de València ampliarà en 5 milions d'euros el Pla de Patrimoni per a finançar els 15 projectes que havien quedat fora de la primera convocatòria per falta de pressupost. Això permetrà incorporar diversos projectes de l'Horta, en concret la rehabilitació de l'antic mercat municipal de Burjassot per a convertir-ho en espai polivalent amb una ajuda de 370.000 euros, la restauració de les façanes de la Casa de la Cultura de Rafael Bunyol amb 280.000 euros i la intervenció en la coberta de la Casa Bou de Rocafort amb 246.000 euros. També trobem Transports dona per finalitzades les obres de la A3 i la A7 sobre el barranc del Pollo després de la Dana. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha finalitzat les obres de reparació dels desperfectes causats per la Dana del 29 d'octubre de 2024 a l'entorn del barranc del Pollo, on s'han reforçat estructures de la A3 i la A7 amb una inversió de 9,5 milions d'euros. D'altra banda, tenim que detenen per segona vegada a un sospitós de robatoris en vehicles de Tavernes Blanques, Almàssera i Alboraia. La Guàrdia Civil ha detingut per segona vegada a una persona de la localitat de Tavernes Blanques com a responsable de nombrosos delictes de robatori amb força, furt en interior de vehicles i danys en vehicles. I finalment, les tres piscines municipals de Paterna obriran este diumenge 14 de juny fins a setembre. L'Ajuntament de Paterna inaugura este diumenge 14 de juny la temporada de bany amb l'obertura de les seues tres piscines d'estiu, unes instal·lacions que tornaran a convertir-se en un dels principals espais d'oci, convivència i gaudi familiar de la ciutat durant els mesos estivals. I això és tot de moment, Sergi. Moltes gràcies per deixar-nos repassar estos titulars i no deixeu de seguir hortanoticias.com per estar informats sobre tot el que passa a la comarca de l'Horta. Bon dia i bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana a l'Arte per a tu també i per a tots. Estem a punt d'arribar a les 9 del matí. És temps de refrescar tota la informació que ja s'ha anat apropant a primeres hores del matí. Anem a fer-ho com sempre amb Alba Requejo, que ja està esperant a l'altre costat de l'estudi, en l'estudi contigu, per dir-ho d'alguna forma, amb la resta dels companys. Ara tornem. Fins ara.
5: Són les 9.
6: A punt. Notícies.
5: Bon dia. A les 9 i mitja, hora canària. Comença l'agenda del Papalló 14 a Tenerife, on protagonitzarà avui diverses trobades amb població migrant. En estos moments vola des de Gran Canària, on va parlar davant de milers de persones ahir congregades a la missa de l'estadi de la ciutat.
7: El nombre del Padre, del Hijo...
5: Lleó 14 va recordar les persones que han perdut la vida a l'Atlàntic i al Mediterrani en l'intent d'arribar a Europa. Del missatge del Papa als migrants i a l'Europa política, el que ha llançat també a la societat en general, un missatge de compromís social, una crida, ha dit, a l'ajuda a les persones més vulnerables.
8: La misericòrdia comença con gestos pequeños, a veces con unas cuantas galletas y un poco de leche, otras... con 5 panes y 2 peces. No se trata de resolverlo todo. sino de ponerlo todo.

0: todo en manos de Dios y de estar presentes allí donde el ser humano sufre, donde los recursos no bastan, pero donde aún pueden hablar los gestos.
1: Abans d'esta missa, Lleó XIV va estar en el port d'Arguineguín. Va ser al migdia quan el Sant Pare va pronunciar un discurs en este lloc carregat de simbolisme. Així, sabran, el 2020 es van amuntegar durant setmanes més de 3.000 persones migrants arribades a bord de caiucs des del nord d'Àfrica. Les jornades del Papa, sobretot aquestes últimes, tenen la població migrant a l'epicentre just quan avui entra en vigor el nou Pacte Europeu sobre Migració i Asil, un pacte dissenyat per a blindar les fronteres externes dels 27 i que accelera els processos de retorn. Este acord continua provocant disputes entre els estats membres i genera dubtes sobre restringir encara més els drets de les persones migrants a l'estil de la italiana Giorgia Meloni. I acabem de saber que el cantant Beret ha quedat en llibertat amb mesures cautelars després de ser detingut ahir com a suposat autor d'una agressió sexual a Sevilla l'abril passat. Recordaran que dimarts passat actuava davant del Papa Lleó XIV a Madrid. El jutge li ha prohibit al cantant comunicar-se amb la denunciant i apropar-s'hi a menys de 500 metres. També li ha retirat el passaport. L'Ajuntament d'Elx acaba d'anunciar que suspèn el concert del cantant previst per a este pròxim 10 d'agost. I a aquestes hores obrin les escoles, avui amb classe ja normal als centres públics valencians després de la suspensió de la vaga indefinida de docents en marxa des de l'11 de maig passat. Aturen la vaga de manera temporal, però continuem amb les protestes. Diuen els representants dels docents que encara estan lluny en molts assumptes, però que el professorat volia acomiadar-se de l'alumnat. Anem allí, Sofia Riego està en un institut de Burjassot. Sofia, ambienta a aquestes hores.
2: A les portes de l'Institut Comarca La Burjassot, la sensació en este primer dia de tornada a les aules ha viscut amb normalitat, una normalitat esgotada, això sí, d'alguns moments que s'escapen a la rutina, com els retrobaments entre companys de classe que feia dies que no es veien. Fora de la rutina, també hem pogut veure alguns membres del claustre portant la samarreta verda en suport a les reivindicacions del professorat, perquè ja ho explicaven ahir els sindicats, la vaga està suspesa però no està desconvocada, i això el que vol dir és que les mobilitzacions i les reivindicacions continuen. Els sindicats també volen que continuen les negociacions, perquè de la reunió d'ahir es va eixir amb dos acords més, el de la reducció de la burocràcia signat per tots els sindicats a falta de l'ANPE i un acord també pel valencià que només va signar la CESIF. La consellera Carmen Ortí va explicar que a partir d'ara vol que aquestes reunions, que aquestes negociacions continuen, però amb meses sectorials en les que habitualment es tracten temes rutinaris, vol que siga a partir de la setmana que ve i que en aquestes reunions també s'incloguen els preparatius, la programació del curs que ve.
1: Gràcies, Sofia. I una última hora d'economia. La taxa d'inflació interanual es manté i se situa en maig a la Comunitat Valenciana en el 3,2%, igual que en el mes anterior. El mateix ha ocorregut a Espanya, on l'IPC està també en el 3,2%, igual que a l'abril. Són dades que acaba de publicar fa escassos minuts l'Institut Nacional d'Estadística. Per la seva banda, la inflació subjacent puja al 3,1% a la Comunitat Valenciana i al 3% a Espanya. Ara sí, anem amb els esports, perquè esta vesprada el València Bàsquet juga el segon partit de semifinals contra la 6a Joventut de Badalona. Eva Casany, bon dia.
3: Bon dia, Alba. S'espera un nou duel ajustadíssim per al qual el tècnic taronja perd Nick Rivers després de l'esguinç de turmell fet el primer partit. Pedro Martínez.
4: Tenía el tobillo hinchado y no tiene buena pinta. Veo improbable de que pueda jugar en 48 horas, ¿no? Sería casi un milagro. Nate además es un jugador que nos ha demostrado que juega con lesiones y que si no ha podido jugar es porque realmente no podía.
3: En l'altra sèrie de semis, el Barça guanya el segon duel contra el Tenerife 97-89 i s'acosta a la final. I en futbol ja tenim els primers marcadors del Mundial. La selecció anfitriona, Mèxic, es va imposar per 2-0 a Sud-àfrica i esta matinada Corea del Sud ha derrotat la República Txeca per 2-1. I avui serà el torn de les altres dos anfitriones. Els Estats Units s'enfronten al Paraguai i el Canadà a Bòsnia-Herzegovina.
1: Gràcies, Eva. Mirem al trànsit perquè a aquestes hores hi ha complicacions en les carreteres, les habituals, per una altra banda, en aquests moments del matí, però a més és que tenim avisos quant al tren que són importants de cara al cap de setmana. Sònia.
5: Hola, Alba. Sí, ara mateix, per exemple, a València sí que destacaríem una avaria d'un camió que està a la B30 en sentit al port just abans de la incorporació de la Ronda Nord, més o menys a l'altura de Quart de Poblet. Bé, està ocupant el carril dret i generat 2 quilòmetres de retenció en sentit port. Pel que deia en quant als trens, bé, el tram d'Alacant, sabem, està preparant-se ja, estem a punt d'entrar en Fogueres, calfa motors i atenció perquè demà oferirà un servici especial nocturn a les línies 2, 3 i 4 en motiu de l'entrada de bandes. Quant a Rodalies de València, este cap de setmana Renfe avisa que en la línia C1, per obres de millora en la infraestructura entre Sollana i Cullera, es reestructuren els horaris. I per últim, Alba Metro València ha comunicat que este estiu, entre el 25 de juny i el 30 d'agost, s'interromprà el servici entre les estacions d'Alameda i Marítim per obres de renovació del túnel.
1: Sonia López, gràcies. Avisos per al cap de setmana i més endavant. Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en les xarxes socials d'Apunt i en el web, apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa a les 10. Continuem amb Amunt i Avall.
6: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Polla de Bunyol, 102.2.
7: De tu a tu.
8: Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
9: Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías.
8: Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
9: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
8: Preinscríbete en umh.es.
10: Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
11: Les aus urbanes formen part de la nostra ciutat, però una sobrepoblació de coloms pot generar problemes de salut pública. Col·labora mantenint les zones netes, protegir-se els edificis i evita alimentar els coloms. Amb xicotets gestos aconseguim una convivència saludable i sostenible. No alimentes el problema. Ajuntament de València.
12: De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en Apunt Ràdio.
13: Compartim el que som, el que ens uneix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
12: L'hora de la cultura, amb Reis Joan.
14: L'esport que realment t'apassiona. Sempre al teu costat, passe el que passe.
12: De dilluns a divendres en Apunt Ràdio anem amunt i avall.
15: Bé, anem a veure l'últim dia lectiu. Bueno, no, relativament seria primer dia lectiu de la setmana, si tenim en compte aquesta pseudo-tornada al col·le dels alumnes i els profes, però sí, últim dia laboral per als que treballen de dilluns a divendres, que sempre m'agrada matisar que, tot i que ens alegrem de que arribi el divendres, n'hi ha gent que comença avui la seva jornada laboral i si treballen en el sector servicis és minina. Els tres dies que venen.
16: Sembla anglosaxó.
15: Per què?
16: Estos que comencen la setmana en diumenge i l'acaben en dissabte.
15: Però la setmana, Vicent Climent, bon dia, realment bon dia. Comença diumenge.
16: Home, sí, al final del diumenge, clar.
15: No, diumenge, jo tinc entès que la setmana comença els diumenges, no els dilluns.
16: Les setmanes tenen 7 dies, no tampoc com diuen els Beatles, 8 days a week, no, són 7 dies i comencen dilluns i ja està.
15: Es nota que t'has assentat en la cadira de José Carnau. Que estàs discutint, Edwin. Bueno, com va
16: no
15: tot això?
16: No sé com prendre esta al·lusió.
15: Bon dia, Sergi Vitarc. Bon dia.
17: T'ha de dir que a mi la setmana seguix, me toca guàrdia este cada setmana. Sabeu que este ofici, com no para mai, pues este cada setmana toca dissabte i diumenge. Guàrdia.
15: Mira, ja que estic... vosaltres sabeu que sí.
16: Pues demana professió de risc. Los guàrdies i los polis i los...
15: Mare meua. Com està la cosa? No, el que estem és un poc saturats d'algunes coses. I no ho dic per a mal, sinó perquè n'hi ha temes que monopolitzen completament a voltes les jornades informatives i els mitjans de comunicació. Esta setmana, tota la setmana ha sigut papal, però també educativa. Bueno, educativa ve a ser tot el mes. Les úniques, diguem, sorpreses o entreteniments extraordinaris que hem tingut ha sigut la qüestió dels whatsapps i tal, però poc més nou. Bé, sí que hi ha que incidir ahir, per exemple, en la qüestió de Jorge Jorge Belver, que ens van quedar tots de pedra quan sí. ens vam enterar, i a més ens vam enterar en directe així, de que havia sigut intervingut degut a l'ictus que va patir un dia abans, i algunes qüestions més aixina també truculentes, però la veritat és que la setmana...
16: Home, i el degoteig tingut... de temes nacionals... Les joies de Zapatero...
15: Home, lo de les joies de Zapatero... Estic al·lucinant...
16: Les agendes de l'Eire...
15: Perquè el de Madrid, el de l'Ateneo, diuen... No...

0: 30.000, 50.000 euros, i ara venen els joguers i diuen, no, perdona, bonito, un milió i pico.
1: Pues volen, quan torna a exercir de portaveu, a veure com és.
2: I això estem els vosaltres, que vosaltres han manejat en tot aquest tipus. Sabeu que això va ser un leitmotiv els propers 5 o 6 anys. Eh? Sí. Estos casos obrin, i això tot el món ho sap, i m'imagino que en el PSOE també ho saben, que això és un degoteig, i més quan entren una instrucció judicial, pues que van, els jutges van demanant documentació, van demanant xats de WhatsApp, van demanant correus electrònics, i això al final és un tema que no para de...
1: No s'acaba mai.
2: No s'acaba fins que n'hi ha...
1: Perquè has de lligar, ara l'agenda, si posen una línia de l'agenda, posa no sé què, això tindrà a veure en el WhatsApp del no sé... Jo no sé tampoc com ho fan, perquè...
0: Enginyeria pura.
1: Jugar en tantíssima informació, lligar les coses i tal. Sí. Home, m'imagino que hi hauran programes informàtics potents que siguin capaços de relacionar-ho tot.
0: Però... I gent que es deixarà les coses ahir, Vicent.
1: Sí, però jo, no sé, és que no acaba... M'agradaria moltíssim mirar per un foraet,
0: sí.
1: Pegar una ullaeta, a veure com ho fan, com és el treball de laboratori, pràcticament.
0: Vols que aquí tindrem un dia algú i fem una entrevista?
1: Pues m'encantaria. M'encantaria, i si pues... puc estar...
0: Pues... No, acabes d'obrir un bon meló, com se fan aquestes coses. Igual que hem preguntat en moltes ocasions respecte als processos dels forenses i com averiguen unes coses i altres, sí. Això també seria interessant.
2: Bueno, nosaltres els periodistes també ho fem. Parlàveu abans, no?
0: Som un poc forenses.
2: En el WhatsApp de el WhatsApp que entrega Camarero a la jutge, nosaltres que som periodistes així, sabem el que va passar ahir aquest dia. Bueno, jo tinc un llibre fet,
1: sí.
2: Quasi pràcticament minut per minut de lo que va passar. Clar, quan tu ixe WhatsApp el poses en context en lo que estava passant, en lo que informava la televisió pública i en lo que se coneixia, diguem, en l'opinió pública, pues algun que altre membre del Consell queda prou astorat, queda prou en mala situació, no? Vull dir, al final, jo crec que la policia acaba fent això, no? Vull dir, agafen correus electrònics, missatges... si has tingut un dinar i lliguen, no? Agenda, dinar, decisió, més correu electrònic...
1: Mira, jo estic fent ara, estos dies estic, ja sap que per raons personals que m'he jubilat, etcètera, pues estic aprofitant per a posar un poc en ordre els meus modestos arxius. I jo solament penso en el que
0: tinc ahí. De 44 ahí. Anys,
1: clar,
0: però bé.
1: No, exacte, per a posar-te a lligar una cosa en l'altra. I este per què va fer... Me pareix tremendo. Aixina que lo de les agendes de Leire, els correus de la madreta de Zapatero, el no sé què i el no sé quants, me pareix que és un treball d'enginyeria meravellós. I els periodistes sí que és de veres, que els periodistes que estan acostumats a fer investigació, pues, avancen en aquestes coses, però sempre signant les notícies 8 persones o 10 persones, perquè és impossible. Clar, s'han de compartimentar, especialment quan és un sumari, que de seguida has de ja ficar algun titular, i clar, és impossible llegir-se 500 pàgines en un matí, pues han de dividir la tasca entre uns i altres i comentar entre uns i altres el
2: clar,
1: que l'altre.
2: Això està molt bé. Abans que n'hi haguera...
1: És complicat.
2: Abans que hi haguera investigació judicial, nosaltres, per exemple, en la Dana, al principi, no, que no sabíem què havia passat, clar, començarem a telefonar a tots i al final cada un té les seues fonts, les
1: claro.
2: Persones que coneixes, n'hi havia unes 20 persones en el Secopi a les quals estàvem tots intentant que mos contaren. Nosaltres firmem, el que dius tu, 5 periodistes que havia parlat cada un en 10 fonts per intentar reconstruir què havia passat, per exemple, en el Secopi el dia de la gana.
0: En este programa no solem parlar d'aquest tema habitualment, sobretot perquè en una altra etapa el vam viure en persona. Jo soc de les persones que estava, dels locutors que estava en directe quan allò va passar, des que va entrevistar a l'alcalde d'Utiel, de que tenia si els meus companys, el subdirector d'informació. O sigui, jo tinc moltes d'aixes paraules gravades en la memòria i sobretot la imatge. Jo recordo la imatge d'una espècie de matalàs en el cel, que va ser quan em van explicar. Això són els trens convectius aquells, quan se'n vaig a un i vindrà un altre. I ho veia des de la finestra i recordo les paraules de l'alcalde de Gabaldón, l'alcalde d'Utiel, dient que allò era catastròfic. En directe, era en directe pel matí. I, a més, això no mos ho té que contar ningú. Estava reflexionant al respecte de tot això i dia que no solem parlar, perquè jo crec que es porta moltíssim de temps. No sé si s'avança o no s'avança en tot això, en la causa judicial, en les diferents investigacions i tal, però sempre apareixen coses diferents. On vull arribar, no sé si som conscients, en este cas i en altres, del pes que poden tindre i estan tenint d'ara endavant les qüestions dels WhatsApps. I que els WhatsApps, a lo millor mos donem compte ara, però ja des de fa temps, vaig a gastar aquesta expressió, parega bé o no parega bé, els carrega el dimoni.
1: Home, per això se suposa que Pablo Iglesias i el nucli de Podemos d'aquella època, de fa uns quants anys,

0: estava en Telegram i no WhatsApp, perquè consideraven que era més segur comunicar-se a través de Telegram. No perquè feren...
1: Però a l'hora de que un jutge el demani les converses...
0: No perquè anaren a fer igual, coses...
2: Sí, lo va que Telegram... No
0: il·legal, sinó perquè eren coses privades, estratègies polítiques o lo que fora, que no convenia que se sapigueren. Entonces, ell pensava que Telegram era molt més segur i se va posar de moda Telegram precisament per això.
2: Telegram no entrega. De fet, el propietari de Telegram està en busca i captura. Jo crec que el van arribar a detindre en França perquè no entrega les requeriments judicials, no entrega les converses. WhatsApp tampoc te cregues que les entregues. Són multinacionals, és de multinacionals americanes que igual contesten que no. El que WhatsApps que pillen és perquè pillen el mòbil.
1: Yeah.
2: Si no te pillen el mòbil, per exemple, la Dana, tots els WhatsApps que hem conegut són perquè s'han entregat voluntàriament.
1: Però n'hi han conversacions que, si no em falla a mi la memòria, s'han requerit a
2: S'han requerit, però te dic, vamos, ja te dic jo...
0: Tarden moltíssim
2: en WhatsApp. Ja te dic jo que no n'hi haurà. Que Meta, lo normal és que no les donara. Primera, perquè no s'estan investigant uns delictes, que són homicidis imprudents, que no són suficientment greus, segons la llei, no que ho diga jo, no són suficientment greus, per a vulnerar el secret de les comunicacions, que s'entén que és un dret fonamental. De fet, tots els WhatsApps que n'hi han aportat a la causa, inclús els que aporta camarero del WhatsApp del Consell, és voluntàriament. El jutge diu, vostè voluntàriament vol entregar-ho? Per exemple, Amazon s'està resistint a entregar-los i està com tirant pata i avant perquè està en el seu dret de no entregar-los. Vull dir, no perquè, evidentment, en la seva ja estratègia
1: comprendeu judicial... Comprendeu que la gent es preguntarà per què?
2: Quan ja... Per què no els entrega? Home, doncs, evidentment... Perquè el WhatsApp, com tu molt bé has dit, quan has començat aquest debat, has dit que es carrega el dimoni i tots sabem el que escrivim. Jo no sé quanta gent d'ací sobreviuríem a que mos airejaren els WhatsApps a tots.
0: I ja no necessàriament perquè hi hagi una confessió de res sobre el tema que està sent investigat, este de la Dana o qualsevol altre,
1: que són molts, ja ho he dit, són molts.
0: Sinó per el llenguatge que gastes, per la forma de parlar. O sigui, són moltes coses que no... que probablement a l'interessant no li interessa que se sàpiguen. Si jo te dic a tu fill de ta mare en un WhatsApp... el llenguatge tampoc... És que fa molt a la imatge de la persona també, que se sàpiga com se desempenya en privat. Entonces, tampoc és...
2: Home, el secret les comunicacions. És una base fonamental de la democràcia.
0: No parlem igual en públic que en privat.
2: Obrir una carta... És un delicte.
1: Sí, això ho sé.
2: O sigui, obrir-li la carta a una persona i llegir-li, per això ara tenim els règims antidemocràtics intervenien el correu, l'obrien i tal. Per això és tan important i per això, en alguns casos, tenim WhatsApps. Moltes voltes és més perquè s'intervenen els telèfons i ahir se queda gravat i a través d'ahir treballen que per les pròpies multinacionals i la col·laboració de les multinacionals estrangeres estes que moltes voltes... No, per exemple, perquè no estar parlant sempre de temes més polítics. Ara s'està investigant... Bueno, van absoldre a uns narcotraficants del Port de València perquè utilitzaven un xat encriptat que era indescifrable i la policia francesa el va desencriptar i van aconseguir pillar els d'ací. En un primer moment els jutges els van absoldre perquè no se considerava prova per la manera en què s'havien desencriptat, però després l'Audiència Provincial els ha condemnat perquè sí que considerava que era una prova bona. Vull dir, això de la missatgeria s'ha convertit en una prova de força que en algun, segons el delicte greu, narcotràfic, assassinat, corrupció, sí que se pot vulnerar la comunicació dels investigats. En el cas de la Dana, homicidis imprudents, no se pot. Per això és important que la gent sàpiga que no, en la causa de la Dana, tot el que s'ha portat, tot i tant les telefonades com els WhatsApps que n'hi ha en estos, és perquè s'han entregat voluntàriament. Per estratègia també dels processats, perquè la primera, i això és molt important i molt divertit, i també perquè la gent se faci un poc la idea, la primera que entrega... el primer que entrega el seu WhatsApp és un dels imputats, que és Emilio Argüello, i la segona que entrega les telefonades, que són les que més li van complicar la vida a Carlos Mazón i van evidenciar...
1: Salomé Prada,
2: que...
1: no?
2: Salomé Prada.
1: Claro.
2: Això ja va d'estratègia judicial, i esta setmana...
1: Bueno, però ara ja ha sigut Camarero qui ha entregat...
2: Claro, per a sorpresa de tots, ai, resulta que... Diu, ai, n'hi ha bon xat del Consell. Ningú en tot el que portem de procediment judicial havia dit que n'hi ha bon xat del Consell. I de repente así...
0: Que per altra banda és perfectament lògic.
2: Home, claro, no, és un xat
1: que tenim en el programa, podem tindre-lo.
2: Un xat de coordinació, i ella el va entregar, el que diu molt també d'ella, encara que després vos tu en el xat pots fer mil interpretacions, des de que el que diem, no? Tu te sentes a mirar i dius, bueno, pues entre les 6 i les 8 i mitja, és que no parla ningú en el xat, de la vesprà. Són els pitjors moments. En la informació que n'hi ha, doncs, hi ha gent que el conseller Rovira se'n va dinar a Alacant, la consellera se'n va a una entrega de premis, vull dir, tu d'ahir pots treure moltes conclusions polítiques i bueno, i dona molt de xoc, la veritat. Este xat està donant molt de xoc.
1: Sí, bueno, m'imagino que els altres a nivell...

0: De processal. Processal, gràcies. De processal, no de penal. O sigui, està buscant la forma de desbaratar...
1: De manejar.
2: Però això, no, però de carregar-se la investigació.
0: Clar, però no ataca el fons de la investigació, sinó les formes de la investigació. Si s'ha volcat amb permís o sense permís, si el permís és vàlid solament per als Estats Units o també per a Espanya, este tipus de coses. Per això és l'advocat processal. Per a veure com se carrega la causa... solament per les formes, no per el fons.
2: Però bueno, és que així, són dos parts, eh? Jo crec que així n'hi ha dos planos, no? Està el diguem, el públic, el polític, que jo crec que ahí ell està, entre cometes, mort, vull dir, jo, el que ha aparegut, les xoies, les filles, no sé què, té una explicació difícil, que per cert, ell encara no ha donat ninguna explicació. Va dir que donaria explicació...
0: Se
2: no
0: reserva per la setmana que ve. No ha donat ninguna
2: explicació. Jo crec que en el plano públic ho té complicat. Claro, en el plano penal, home, jo si fos el seu advocat i si fos ahí també me defensaria. Resulta que un tipo que en la frontera li clonen el mòbil d'una manera totalment il·legal, però claro, que Estats Units funciona així, tu passes per ahí per l'aeroport, t'agafen el mòbil, te'l clonen. Ho tenen 5 anys allí i de repente diuen, bueno, va, ara ho enviem a Espanya i montem lío, no? Jo crec que això sí que té on agarrar-se ahí penalment, lo que no lleva... Que diguem, que
0: agreujaria encara més el tema públic d'imatge, perquè clar, si tu te carregues una investigació solament per la forma i no pel fons, encara que quedes lliure de polvo i paja per als jutjats, després de cara a la opinió pública...
2: Però és que això...
0: Quedes fatal. El cas Naseiro, sí.
2: El cas Naseiro va acabar...
0: Sí, per un defecte de forma.
2: Per un defecte de forma, després els àudios van perseguir tota la vida determinats personatges que apareixen ahí, entre ells Eduardo Zaplana.
0: Igual que l'M.Rajoy, encara se diu lo del M.Rajoy i se sap que el va posar Bárcenas a posteriori.
1: Després ahir veia en internet, i ho vaig comentar així, un vídeo que també...
0: Això són els bulos, eh?
1: Ja. És dels que ha tornat a circular, bueno, igual que va circular el de Arrimadas, fent-li preguntes que ara estan totalment d'actualitat al respecte del tema de Plus Ultra al president Sánchez. N'hi havia un altre que vaig veure farà dos dies, de Rufián, que torna a repetir, no s'han de la meva devoció, però a voltes diu coses encertades, igual que el senyor Baldoví, en el que li preguntava...
2: Diu coses encertades o no s'han de la teva devoció?
1: No és s'han de la meva devoció el senyor Rufián per com es comporta a voltes, en moltes ocasions.
0: I diu coses encertades com Baldoví de tant en tant.
1: Baldoví també diu coses encertades de tant en tant, el que passa que a voltes es posa tant de nervis que m'ho contagia. Por li tinc el dia que vinga així i tinc que estar un rato en ell, perquè és que igual tinc que posar-me en una tila al costat o n'hi ha que posar així incens o alguna cosa per estar més tranquil·les. Però, bueno, lluny de la conya, que també en part és conya, està aquest moment en el Congrés dels Diputats en el que Rufián li diu a Sánchez, diu, júreme que no veremos un dia en cualquier papel un P.Sánchez. I estava estos dies corrent per internet, no era un bulo, ni intel·ligència artificial, ni res.
0: En puritat és més bé P.S.
1: Sí, ara és, però bueno, m'imagina que la comparativa pot ser la mateixa. De lo de MJ Rajoy a lo de... Sí, però en fi.
0: No, sí, pues mira...
2: No, però Rufián, ara el que ho dius, sempre sap un poc captar el funcionament, o sap manejar el funcionament de les xarxes socials. De fet, una de les decisions mítiques és quan és l'auto de imputació de Zapatero, ell i diu, esto si és verdad és una mierda, i si no, també, no?
1: Me pareix més merda encara.
2: I això és el que el ciutadà sap com arribar al ciutadà mitjà, mínimament informat i tal, sap com arribar, no? Perquè al final parla un llenguatge que parla la majoria de la gent, que te pot agradar més o menys i que pot ser més adient o no al Congrés dels Diputats, això sí que podem debatre-ho, però el tio és de veres que és el mateix, no? Diu júreme, no? Diu que és el que molta gent...
0: Jo crec que el seu mestre ha sigut González Pons, perquè també era dels que se portaven les frases fetes des de casa. Es veu que quan s'alçava o per la nit o el que siga, a veure demà, alguna frase redona que puga jo llançar per este tema que està d'actualitat. I ell portava sempre frases que, segons alguns companys de partit, eren frases de sobre de azucarillo, però...
1: No, o de les que eren les galletes xines, no?
0: És de veres, quan va dir lo de l'urbanisme, que era com una sandia, que era roig per dins i verd
2: per fora.
0: Pues este tipus de coses, no? Ho feia molt bé, ara que està en Europa pues ja no se prodiga tant.
1: No es prodiga tant, és de veres. És de veres. Quidra moltes voltes.
0: Perquè està un poc a la volta.
2: Bueno, però és un bon parlamentari, sí. Escriu a les províncies tot les setmanes. Sí. Vull dir,
0: sí, i està, que... crec que està encara en els òrgans de fonamentals del Partit Popular, o sigui que de direcció.
2: Jo crec que és dels millors parlamentaris que té el Partit.

0: Sí, sens dubte. Però bueno, que tornant a lo de les frases, que jo crec que va ser el mestre de Rufián, perquè Rufián també fa igual. Estes frases és impossible, totes les frases, alguna de tant en tant...
1: Sí, que sorgisquen...
0: Exacte, és impossible. No estàs sempre tan encertat i tan afilat com per a...
1: Ni totes són agradables d'escoltar, estigues en el costat que estigues, tampoc. N'hi ha coses que xirrien molt, el que passa que la immunitat parlamentària és el que té. Bueno, no s'emportarà tot això. La qüestió és que ara, a partir d'esta setmana, quan el tema de la visita papal es tranquil·lise, m'imagino que tot tornarà a ressorgir i tornarà
0: a posar... El pobre papa estarà desitjant arribar a Roma a descansar, perquè, vamos, el tute que porta, el que l'han dut...
1: Si voleu, parlem d'això, i ho fem ara en un moment. Contra una coseta de l'horatge, ens detenim una miqueta ara a les 9:28 i en seguida continuem.
2: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina este espai.
1: La veritat és que estem parlant d'un cap de setmana totalment assolejat, tempestes que es preveuen per al dilluns de vesprada i temperatures nocturnes que pujaran la nit de dissabte a diumenge. La pluja d'ahir dijous va ser en general dèbil, més concentrada que la del dimecres cap al sud del Golf de València, també en algunes comarques de l'interior també de la província. De fet, ahir parlàvem amb Carmina Gramaja i Santi Prieto, que estaven des de Ràdio Ontinyent quan van intervindre amb nosaltres, i mos parlaven d'aquell xirimiri, així en basc, no?, que estava caent en aquells moments en Ontinyent. Avui parlem de núvols abundants, sobretot pel matí, que ja, com vegeu i si mireu al cel, van despejant-se, i el sol començarà a predominar cap al migdia. Núvols que es desfaran prou més ràpidament, i torno a insistir, com haveu vist que ahir dijous, i un vent moderat de llevant cap al sud i mar, que estarà alterada deguda al vent, però la qual cosa es tradueix en precaució i atenció a les banderes en les platges.
2: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina este espai.
3: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Baixa, 101.2.
4: De tu a tu.
5: Les Arts presenta Carmina Burana pel Ballet de Dortmund. Un desplegament mai vist abans, amb l'Orquestra de la Comunitat Valenciana, el Cor de la Generalitat, tres solistes vocals i la històrica Companyia de Ballet. Últimes entrades, Les Arts.
6: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.
7: Las aves urbanas forman parte de nuestra ciudad, pero una sobrepoblación de palomas afecta su bienestar y la salud pública. Colabora manteniendo limpias las zonas, cuidando los edificios y evitando alimentarlas. Con pequeños gestos logramos una convivencia saludable y sostenible. No alimentes el problema. Ajuntament de València.
8: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Ja estem preocupats pel papa. El papa ha fet el primer viatge a Espanya, d'estar quietet en el Vaticà.
0: Tardarà en tornar, eh? Home. A més de tute...
9: Estaven dient que si tornava l'any que ve a Galícia? O al País Basc?
1: Aida, si no diuen res, perquè els han tratat tots l'ànsia viva.
0: I la Rioja, què?
9: Així tingueren prou ja, no, el 2000.
1: Ja, a veure,
0: no? I Extremadura i la Rioja no tenen dret també?
1: I Múrcia?
0: Vaig al Pepe, va dir el papa. I Múrcia, i Múrcia.
1: El Pope.
0: No, el papa, el papa.
1: El Pope. Pope, Pou, papa.
9: No, però sí, ha sigut Pope, tot sí, molt simbòlic, no? Tot el que ha vingut a fer així... No, però li portava una agenda...
0: El ritme
1: molt
0: treball...
1: apreta, molt apreta. Mola,
9: però sí, molt apreta.
0: I en molts trasllats, també, que això també cansa. I venga el bebè, i venga el nadó.
9: Però el que fa, per exemple, en Canàries... vull dir, es pintar-li la cara a la Comissió Europea i a la Unió Europea. Vull dir... Ara, al final
1: també,
9: no deixa
1: també
9: de
1: ho va fer així en el propi Congrés. El que passa que no ha aprofitat
9: clar,
1: de res.
9: Clar, eh? Clar. Ho ha fet en el Congrés, ho ha fet, ha anat a vore presos, bueno, però lo de... A mi la més simbòlica, lo d'Arguineguín, és lo que més simbòlic, lo d'ahir en Arguineguín, en el port, allí, les paraules i això, perquè és de veres, i és important que vaig ahir, perquè jo crec que és que estan ara governant la Unió Europea, no? Bàsicament n'hi ha una majoria del PP i les forces de més extrema dreta i tal, encara que n'hi hagi continuament d'una gran coalició en els socialdemòcrates, cada vegada se'n va més, vira més cap a la dreta la Comissió Europea i la Unió Europea. És un poc avisar també que la Unió Europea ha de col·laborar més amb el tema de la

0: gestió de les fronteres. Vull dir, no pot ser que, que abandonen els països del sud, bueno, pues ja t'apanyaràs tu, l'única solució que te donen és mano dura i més baix i més valles.
1: En el cas de les Canàries és especialment flagrant, clar, que esta gent es menja allí.
0: Mira, que diguera que això és una tomba. Vull dir, és que les paraules van ser molt dures i jo espero que els líders europeus, primers ministres i primeres ministres i la comissió i tal, no només donen com a solució més Frontex, més tanques o més, sinó que també donen recursos per a gestionar totes aquestes persones que arriben, gestionar d'alguna manera, donar los serveis públics i un poc que no acabe convertint-se això en un focus de conflicte.
1: Jo crec que n'hi hauria que diferenciar molt bé les diferents actituds que ha tingut el Papa, no només com a cap Papa, perquè molts d'aixòs missatges que ens han quedat, ens han quedat més com el del Congrés dels Diputats, tornem a repetir, com a cap d'estat, perquè venia com a cap d'estat Vaticà, un cap d'estat més que podia lliurement arrendar aquí fora, i com a Papa. I algunes d'aixes intervencions en les que ha actuat com a cap d'estat han sigut, diria jo, de les més significatives, Vicent.
2: A veure, més que de Papa. Ell va anar al Congrés dels Diputats com a cap d'estat perquè era la forma, perquè, clar, un líder religiós dius, i per què va este i no va l'imam de no
1: sí,
2: sé què?
1: Sí, que ja va haver qui va dir que si l'estat
2: tampoc és igual, perquè catòlics som 1.700 milions de persones i en altres religions no tenen ni tan sols un líder únic. Per exemple, en l'islam no hi ha un papa de l'islam. Hi ha diversos líders, però no un únic que puga aglutinar un poc. A banda, hi ha tendències sunites, xiites, wahhabites, aquest tipus de coses. Entonces, no és igual uns que altres. I este té una consideració de líder espiritual, fins i tot del món, no solament del cristianisme, perquè no este, però altres papes, quan han fet reunions ecumèniques, per exemple la d'Assís, que va ser en París, que Joan Pau II, la concentració de líders religiosos del món en Assís, encapçalats pel papa, va ser molt notable. Entonces, vull dir que no és solament líder del cristianisme, sinó un poc líder espiritual del món. Fins i tot alguns pensen que és el Dalai Lama, però no, o és prou més el papa. Total, que al Congrés va com a cap d'estat, que és la fórmula habitual.
0: Home, per
2: a aquestes coses.
0: Mantenir la neutralitat de les administracions,
2: i convidat,
0: no siga més important.
2: I convidat, no mos oblidem, per la institució, o sigui, que no és uno que va passar per ahí, sinó que va ser convidat a posta. I després els missatges que fa sempre són en clau cristiana. I el cristianisme porta 2.000 anys sobre la faç de la Terra. I el cristianisme, més o menys, ha dit sempre les mateixes coses i ningú se pot espantar de que estigui en contra de l'avortament o de l'eutanàsia, a favor de la immigració i de l'ajuda a l'immigrant. Vull dir, no és que hagi fet algunes coses en contra del PP, altres en contra del PSOE, hagi dit, altres en contra de Vox. No, és que el missatge de l'Església és, més o menys, insistís, sempre el mateix. Li agrada a qui li agrada. I entonces, pues, clar, lògicament, a uns els agrada més una part d'este missatge, a altres altra, i a alguns pot ser que ninguna.
0: Bueno, sempre tampoc, Vull dir, el paper de l'Església durant
2: més o menys,
0: la Segona Guerra Mundial,
2: menys,
0: que tant va dir.
2: Més o menys.
0: Pius XII i companyia, vamos. No, tornant a lo de la visita a la que Pedro Sánchez ha agarrat...
2: A favor de la vida, aquestes coses són sempre han sigut així.
0: Aquesta visita a la que Pedro Sánchez s'ha agarrat com un gran seguidor del Papa Mel, l'ha acompanyat fins a Arguineguini... I tot això, jo crec que...
1: Que per cert està ja marxant, acaba de pujar l'escalinata de l'avió en directe per les imatges que tenim de la senyal de ràdio televisió espanyola, que és que ha cobert tot este esdeveniment.
2: Molt ben coberta, ja està... Lo que jo he vist, els trossos, els trams de la visita que jo he pogut seguir...
1: Tenen poderio per fer-ho.
2: Home, i tant, però ha hagut també voluntat,
1: que és el que jo
2: no sabia si anava a passar o no.
1: Mm. Bueno, això després es reflecteix en els resultats que
2: volen. No, i no ho dic
1: per
2: els tècnics ni per el personal de a peu, sinó per els líders de... O sigui, la forma en què s'ha volcat també diu molt de l'interès de Pedro Sánchez en aquesta visita.
0: Bueno, menos mal que ha eixit el tema. I bàsicament, vull dir, a mi em pareix que s'han perdut les formes en esta visita, la neutralitat institucional s'ha perdut tot. Jo estic un poc estupefacte en la visita, independentment, i perquè també pel nivell ja de... Espanya ja no és el país que era, vull dir, si hi ha un reportatge cada setmana en el país, ja només el 10% dels espanyols marquem la casella de l'Església. puja un poc més quan permet marcar la de l'Església i la d'obra social. Si no que dir, el país ha canviat molt, no és l'Espanya aquella nacional catòlica, però perquè ha hagut un interès.
2: Però mira,
0: l'interès... Ha hagut un interès, evidentment, polític del govern que està ara manant.
2: La forma de ser cristià ha evolucionat. Ja no se va tant a missa, però arriba el papa i mira tu com estaven els carrers.
1: Però perquè tu estàs dient, Sergi, és molt curiós, perquè igual dona el mitjà de comunicació que hagis agafat, de la tendència que siga, del color que siga. Nosaltres... tot el món ho ha cobert i ha perdut, parlant clar i mal, el cul darrere.
0: Nosaltres hem intentat cuidar les formes, t'ho dic, a més, conscientment, hem intentat cuidar les formes, que l'apertura del diari no era el papa, perquè ni el cada setmana, que saps que sempre se va més, sí, més pelat, perquè a nosaltres, en el diari, que amb l'Ine i tal, ens ha paregut molt excessiu tot, eh? Molt excessiu tot. Home, una cosa és que lo de la Sagrada Família i...
2: Jo no m'esperava...
1: La Sagrada Família, no digueu que no va ser...
2: Jo no m'esperava que tota la programació fora...
0: Però
2: ahir fora...
0: Barcelona sempre li pega un passons...
1: Els madrilenys tenen que estar encara...
2: Escolta, jo, lo que jo no m'esperava és que tota la programació fora per la primera cadena. Jo pensava que algunes parts serien per la primera... Els grans esdeveniments serien en el canal Estrella de la televisió pública espanyola, sí, i la resta anirien pues, per tele...
1: El 24 Hores.
2: 24 Hores, sí, el La 2, el no sé què i tal, i el fet de que s'haja fet este desplegament a mi m'ha cridat molt l'atenció.
1: Bueno, i els resultats
2: després de l'audiència. Me pareix molt bé, perquè és un esdeveniment molt important, però no esperava que fora tot per la primera.
1: M'apeteix parlar del tema dels catalans i els madrilenys, Sergi.
0: No, però...
1: Sé que sóc un poquet maligne, però m'apeteix perquè la diferència...
0: El passó que els han pegat a organitzar un acte...
2: A veure,
0: que per cert, Catalunya, és que respecte al dato, Catalunya és l'autonomia menys catòlica, però la meitat que la resta d'Espanya.
2: Bueno, i la basca també està malament.
0: Són els dos menys, sí, diguem, els dos menys clicats. Els valencians, els tercers que menys, que és important també, és una cosa també aportar a Gales, que som ateus, però el passó que li ha pegat a Barcelona en organització i en espectacularització
1: de... És de veres que però en el tema de la Sagrada Família jugaven en ventatge, clar, davant de...
0: Però l'espectacle de drons, en Gaudí ahí en Canadà.
2: Sí, a mi me va encantar lo de Gaudí, me va encantar, però no... Però no mos enganyem, Sergi. Clar, la visita sencera ha sigut organitzada per la Conferència Episcopal Espanyola. Espanyola, no catalana, ni no espanyola. Entonces s'han distribuït els actes entre les dues grans ciutats espanyoles, tenint en compte, a banda, que la Sagrada Família era un punt i a part i que no hi ha una Sagrada Família a Madrid...
1: La Sagrada Família era cavall guanyador, ja.
2: Era perfecte i estava estupendament... Sí. Bueno, un poc llarg per al meu gust. Però bueno, bé, va estar bé. La missa i la cerimònia final amb l'encesa...
1: Sí, tenien tot els farolets, sí, la xiqueta que va
2: el fanal, descriure... Sí, sí. No. Sí, molt bé. I ahir no podia competir Madrid. Bueno, és que jo pense que no es tractava de competir. Se feien unes coses així i
1: vols
2: altres allà.
1: Que no n'hi havia ahir una miqueta?
0: No?
1: De...
0: Sí, com que no?
2: Jo crec que sí. Jo crec que no. Sí. És que, a veure, quina Sagrada Família hi ha a Madrid? Cap.
1: Bueno, però és la capital d'Espanya.
2: No,
1: és
2: impossible.
0: No, com que no?
2: No, ara tenen el Santiago Bernabéu, que no... I el Nou Camp no és igual.
0: Una cosa,
1: lo del Santiago Bernabéu va ser una hortera...
2: Això a banda.
1: En drons.
2: Això a banda.
0: No, tenen el pastitxe ixe de l'Almudena que tenen allí.
2: Que no és igual, home, que no és igual. L'Almudena és de fa 4 dies.
0: Però això te dic, és un pastitxe.
1: Si fins i tot Arnau ahir es va clavar en el tema ixe de l'Almudena, que va dir, bueno, l'Almudena muy bien, pero tal. Clar, és que la Sagrada Família era cavall guanyador des de primer moment. A mínim que ho adornaren una miqueta, en que, per cert, els valencians van col·laborar en això.
2: El anar a una presó, pues podia haver anat a Barcelona o a Madrid. El anar a Càritas, pues també podia haver sigut de Madrid.
0: El monasteri de Montserrat, mil anys d'antiguitat.
2: Podia haver anat al Valle de los Caídos.
0: No, quasi, però estava pensant si ho haurien fet així en València, de la catedral de València, li pegues empatades a l'Almudena, Portaceli, no, bueno, on estan els flares, el... Com diu? El monasteri de Portaceli.
2: De Portaceli, Portaceli.
0: Eixe està a l'altura, és un poquet més... que Montserrat.
2: Home, i
0: el
2: Puig, podia haver anat al Puig i podia haver...
0: Això t'he dit, que per Madrid així... No.
1: Home, ja puestos a Santo Espíritu, a més de 4
2: llocs. La visita del papa Benet XVI, que va ser en la part antiga i en la part nova de la ciutat de València.
1: Sí. Són els atractius que tenies en València.
2: La ciutat de les arts i les ciències i la part de la catedral i la plaça de la Mare de Déu.
1: Atenció, que ara els catalufos estan ja posant les màquines registradores en marxa perquè després de com va passar així, vulgues o no vulgues, en la ciutat de les arts i les ciències, claro, això recorre tot el planeta. Això és una visió internacional que ha vist tot el món. És, començant pels xinos, que han al·lucinat en el tema de la Sagrada Família, aquells ja estan preparant-se per la invasió.

0: afluència massiva de turistes que van a rebre, sobretot en Barcelona, per si no tenien prou fins ara.
1: Sí, a més la Sagrada Família ja és un monument que visita milers de persones al dia.
2: Jo dels retors guardaria algunes hores per a fer misses, perquè si no, en tantes visites serà impossible.
0: No, i que no podran acabar de fer faena allí, que allò ha acabat encara no està, entre altres coses.
1: Sí, però bueno, ja han coronat, que era com l'objectiu, perquè pensaven que no l'anaven a acabar mai. Jo vaig entrevistar...
0: Més 140 anys, Sergi,
1: Jo vaig entrevistar en l'any 2000, crec que era el 2007, a Etsuro Soto, que era un japonès, que era l'escultor de la Sagrada Família, i la pregunta era, i això quan s'acabarà? I ell va dir, acabarà quan Déu vulga, no?
0: Sí. Bueno, conforme va dir Gaudí, diu, el meu client no té pressa.
1: No ho tenien clar, que hagin arribat amb el que n'hi ha fet. Jo vaig estar, quan estava molt avançat, a principi, en els 90 i tal, i vaig anar farà 8 o 9 anys, quan ja havien fet, diguem, la part principal del centre, on està l'altar major i tot això, i és molt espectacular, les dimensions són... No té res a veure.
2: Però el que resta no serà fàcil, perquè han d'enderrocar dos illes de vivendes per a fer ahí un gran passeig, almenys és el projecte que està, i els ocupants d'aquestes vivendes no volen eixir d'ahir.
0: Home, tu saps el que suposa per a ells, aquestes vivendes?
2: Home, pues sí.
0: Com dia jo ahir, els de l'Avinguda de la Plata a la Ciutat de les Arts i les Ciències, en el passat del temps, donant compte d'on estaven aquestes vivendes en aquell moment i el que signifiquen ara.
2: Home,
0: és que a veure, qualsevol diria. No?
1: Si han d'expropiar ahir, es costarà una...
2: Sí. Home, m'imagino que sí. Home, segur que ho fan, però que hi ha resistència. Bueno. Per cert, un avantpassat de la meva dona va cooficiar en el funeral de Dalí, de Gaudí.
0: De Gaudí?
2: De Gaudí.
0: La neta anem a tindre-la avui. Crec que a partir de les 12 i pico parlarem amb la neta de Gaudí, que m'han dit, a més, que és una persona bien, o sea, en la que val la pena mantindre una conversa. M'imagino que mos contarà moltes coses.
2: Segur que sí.
0: La persona. Aixina que... Però això és tan curiós com el tema de Sorolla. Fins ara, sí, tu has sentit parlar de Sorolla, has sentit parlar de Gaudí. Fins i tot vaig escoltar alguns polítics i algunes polítiques que estos dies dient, sí, és que me tiene seducida, muy seducida, Gaudí. Què passa, que acabes de descobrir a Gaudí, per l'amor de Déu. És que aquestes coses també mos les tindríem que fer vore una miqueta. Ningú sabia qui era Sorolla hasta que no va vindre i el van portar a la Fundació Bancaixa. O si sabien, no sabien més que de oïdes. I en Gaudí ha passat algo paregut. A partir d'ara vindrà la febre Gaudí.
2: Però mira, sí.
1: Home, però Gaudí jo crec que, vamos, almenys, no sé, és que sabem llegir i escriure, i has anat a Barcelona, que sabat jo, el Parc Güell...
2: No te penses, vull... els que sabem...
0: És on jo vull arribar, t'ha posat la mateixa comparativa.
1: Com a arquitecte és una cosa molt innovadora...
2: Si la gent ja no sap ni qui era Miguel Ángel Blanco, per exemple, i no ha passat tant de temps
0: no
2: des del seu assassinat.
0: Jo el repte anar a un centre, el que vulguis, i fins i tot, mira que vaig emmarronar-me. Hall d'una universitat o d'una facultat i es preguntes a tots qui és el rei d'Espanya. I a veure quants acerten. Se la jugueu en mi?
2: Pues ja seria greu,
0: Però se la jugueu en mi?
2: Després d'aquestes visites papals, que no sapien... Bueno,
0: Sergi, calla, però jo vos repte a fer això.
2: La xiqueta cega esta, que li va mostrar la maqueta de la Torre de Jesús al papa i als reis, no sabia qui era la reina.
0: Però, home, haver estat dins de la lògica que eixa xiqueta davant les seues... En eixe moment no sapiera de...
2: Però si és que el papa li va dir, estoy aquí con la reina y el rey.
0: Sí.
2: Con el rey y la reina, ho va dir en ese ordre. I el rey, hola, Valentina, i la reina, hola, Valentina, i tu quién eres?
0: Però és que igual la xiqueta confundiria en eixa situació de que algú la veu no la... Jo entenc que la xiqueta no identificaria la veu de la reina i tal, que eixa és una altra.
2: Home, però si te diuen la reina i escoltes una veu femenina... La conclusió és... Però bueno, bé...
0: No ho sé, quantes persones n'hi haurien allí en aquell moment?
2: Pues,
0: al voltant d'eixa xiqueta.
2: No moltes.
0: I el mareig que portaria eixa xiqueta
2: però, bueno,
0: dins de la seva circumstància.
2: Que pot ser, que ja està, que no té més importància. Sí.
0: Però bueno, vaig a ampliar la prova, si voleu, al que estava dient-vos. Quants i quantes serien capaços de saber i distingir en estos moments si el rei que reina és el que està emèrit i la reina emèrita o els actuals? Mira si m'arriesgue al nivell de coneixement que n'hi ha en aquests moments.
2: Pues, què vols que te diga?
0: Ah, Vicent, que tu esxafem el carrer i tu l'has xafat prou. I portes anys de carrera. Com
2: però
0: que aquestes coses
2: no,
0: estiguin allà
2: damunt la taula. Sempre vull pensar que quan els periodistes conten coses en els mitjans, en la ràdio, en el periòdic, en el no sé què, en la tele, en el meu cas, en aquesta última etapa, hi ha un grup de persones que sí saben de què estàs parlant.
0: Clar, home, clar,
2: que no necessiten més tant de context com per explicar qui era Gaudí o qui era no sé què, perquè ja saben algunes coses.

0: És a dir, jo al final sempre m'ha confortat molt pensar que estava parlant per a un grup de persones que sabien del que estàvem parlant. La resta, pues, què vols que te diga? Jo no tinc la meua potestat...
1: Que bueno, no estic clavant-me en tu.
0: No, ja ho sé.
1: Però jo crec que és una cosa tan evident...
0: Que és una cosa ja de prèvia d'educació. O sea, per arribar a un mitjà de comunicació, escoltar un informatiu, un programa de debat, una cosa, i saber de què s'està parlant, prèviament has d'haver estat informat i format. Informat, en què és important que seguís que és mitjans de comunicació, que no t'informes solament per les xarxes socials... Estes coses s'han d'explicar abans. Abans d'arribar als mitjans.
1: Mira, jo aquests dies vaig arribar a sentir tots els mitjans de comunicació, ja que estem parlant de Gaudí.
0: En educació.
1: I que se volien fer els guais. La majoria, en el dia de la mort de Gaudí, després de... En el dia que el va atropellar el tramvia... No el va atropellar el tramvia i va morir en aquest moment. Va tardar 3 dies. Van, sí. Totes aquestes coses... Tu, jo, ell, és que estem així, sí que tenim l'obligació de contar-ho i de, si n'hi ha qui no
0: ho
1: sàpia,
0: deixar-ho
1: clar.
0: Però que no sàpies que va faltar 3 dies després de l'atropellament, tira-li. Ara que no sàpies qui és Gaudí, pues, xicó, o Dalí, que jo abans... Quasi,
1: mira, Miguel, m'ho poses.
0: Quasi confon un nom en l'altre. Dalí, Gaudí, jo què sé, Sorolla, què dius tu? Home, que se sàpia, jo què sé, que la dona de Sorolla se diga... com era? Era Clotilde?
1: Clotilde.
0: Que se diga Clotilde o no se diga Clotilde, pues això ho saben uns quants, però que Sorolla és un pintor...
1: El dia 16 tenim la inauguració de la Casa Museu de Pinazo, per exemple. Hasta el moment... Veges quan sabran qui és Pinazo.
0: Per la plaça esta de les ruïnes que diuen ara.
1: Però que aquestes coses en qualsevol moment haguem format part del coneixement general del personal, jo què sé.
2: Sí, jo, per exemple, posant Gaudí, jo crec que el primer viatge que fem en 7 de GB el fem a Barcelona i bàsicament ahí és el primer contacte amb Gaudí, després en BUP i en COU, i és que fèiem història de l'art, és una cosa... vamos, és un personatge... I si vas a Barcelona... Pues, jo crec que fins i tot en les rutes de Barcelona en 48 hores veus algo de Gaudí.
0: I fins i tot en Novelda, que hi ha una església, crec que és de Santa Maria, me pareix, que està feta en estil modernista tipus Gaudí. No és de Gaudí, però sempre que vas ahir i algú t'explica la història d'aquesta església, que està al costat del Castell de la Mola, sempre te diuen que està feta a imatge i semejança de l'obra de Gaudí. Vull dir que hi ha moltes formes d'arribar a Gaudí, no solament directament per la seva obra i estan en la ciutat de Barcelona.
1: Per cert, en Sant Joan d'Espí estan la majoria de construccions i obres del que era el deixeble de Gaudí. Estava buscant el nom perquè no me'n recordava. Sí que me'n recordava que és en Sant Joan d'Espí, però no me'n recordava que és Josep Maria Pujol, entre altres coses.
0: Pues encantat.
1: Sí, a lo millor és que jo, per la vena artística, tinc aquestes coses més normalitzades,
0: pues
1: però...
0: A veure quan me fas un dibuix.
1: N'hi ha coses quan tu vulguis, no tinc ningú problema. Pues l'altre dia a la Vicentica li vaig expulsar una. Sí. El que passa és que ja estic jo prou despistat com per posar-me a dibuixar mentre estic fent un programa. Que podria
0: això,
1: fer...
0: Saps qui ho fa? Paco Pérez Puche.
2: Això ja es denota, eh?
0: Paco Pérez Puche fa això.
1: Dibuixa mentre estan els programes.
0: Però no de moderador, sinó de contertuli, clar.
2: Paco Pérez Puche, contertuli i cronista oficial de València.
0: Sí.
1: Bueno, José Ramón Sánchez també ho feia, el dibuixant de Televisió Espanyola, se'n recordeu, sí. Aquell que... Bueno, és el pare de Daniel Sánchez Arévalo i el tío de Raúl Arévalo, l'actor.
0: Pues,
1: el vam entrevistar fa poquet. Com està això home encara en 90 i pico anys en totes les seues llums? Se'n recordeu, dixe senyor?
0: Hem d'arribar a 120. O 150, s'està treballant per arribar a 150, mira Putin.
1: Jo estic últimament, a lo millor la palme jo antes que ningú, obsessionat en entrevistar a persones que un dia d'estos igual no estan i estic empenyat en tindre testimonis de totes aquestes persones.
0: I clar, i una de les preguntes era com pensa vostè passar a la posteritat? I així anà quan se...
1: Però això t'ho puc preguntar a tu, a ell.
0: Ja, i així, quan se muiga ja tens el tall.
1: També.
2: El tema ja no és com si vivim molts anys, no? És com arribem al final, no? Jo crec que és molt important la dignitat, com arribes, mentalment com arribes...
1: Saps per què ho vaig mencionar ahir, això, fotut, Sergi? Eh? Perquè parlant d'imatges, scrolleando, em va eixir una de les imatges de Joan Pau II, de Boitila, i vaig traure aquest tema així damunt de la taula ahir, el que passa que la gent no estava massa d'acord, hasta fins quin punt deuen d'estirar el xicle en aquestes persones.
2: Jo estic en tu, va ser vergonyós, quan el trauien ahir,
1: O sea, arriba un moment en què no pot parlar, en què ja no té, no, no té alè per parlar.
0: Vergonyós jo crec que no, era, feia patir, feia patir, però ell ho va explicar també algunes vegades quan se li va preguntar, i és que és mostrar el dolor al món perquè sàpien que el dolor existís i que a pesar del dolor se pot continuar una tasca, i bueno, estava donant un testimoni i era molt conscient però... que estava donant un testimoni, sí, no, no que no si és agradable, que no és agradable per als que estem mirant, perquè estem patint de veure el...
2: Home, ahí que, a veure, jo no sé si el dolor era la capacitat cognitiva. Tu pensa...
0: Però que, mira, el cabell tenia bé.
2: Ratzinger, que ha sigut un papa molt criticat, però que va fer
1: no
2: coses...
1: No el van conèixer en aquest estat.
2: Però que va fer coses molt... No, no, és que ell se va deixar de ser
0: era
2: papa.
0: Era un intel·lectual,
2: No, però que ell va deixar de ser... Ell va deixar... Ell era el primer... No, no recorda,
1: papa en actiu.
2: No recorda si era el primer o no, però és el primer que no...
1: No, ho va fer...
0: El primer de l'edat moderna.
1: Sí, crec que era el segon.
2: Que no va morir, que no mor sent papa i que diu, escolta, jo ja no puc més... Ell havia fet el que tenia que fer, entre ells carregar-se el purgatori i el limbo, que és temes teològicament molt importants, i l'home se va apartar i no passa res, perquè al final jo entenc lo que dius i l'argument de Wojtyla del dolor i tal, però Wojtyla jo crec que arriba un moment en el que jo crec que era un tema de capacitat cognitiva i de la manipulació que pot haver per darrere,
1: no? Jo ho pensé
2: perquè
1: com ell, va ser algo ahí, molt dur,
2: no sé, tu el poses el líder ahí i potser estan manipulant-lo per darrere, perquè no tens les capacitats per a dirigir.
1: Tu vas viure en mi i, a més, crec que vam compartir aquesta nit, però no en la mateixa taula.
0: La de Joan Pau II. No
1: i
0: la compartirem, però jo vaig fer el programa final.
1: Claro, tu crec que vas ser el primer, després vam agarrar nosaltres la matina, recorde, perquè vam fer programació...
0: Va faltar a les 10 i pico la nit.
1: La nit.
0: I ahir començava jo el meu torn.
1: I
0: el
1: tu
0: meu
1: recordes...
0: Crec que recorda que en Lídia Peters, me pareix.
1: Sí, sí, a mi em va tocar en una altra persona, sí. I a partir d'ahir... Perquè me van fer programes per parelles, recordo jo, en Ràdio 9.
0: Sí.
1: I va ser pràcticament tota la nit. Però i aixòs moments, dissabte, crec que era, si no m'enganye, dissabte per la nit, el moment ixe de tot el món esperant, el fins i tot morir-te en ixa poca intimitat en l'estat en el que estava, jo és que estic d'acord en part en Sergi, en això, fins a quin punt deus d'arribar a eixe extrem, o deuen d'arribar a eixe extrem, en el que com a persones humanes, a mi em pareix molt bé que ell diga el dolor s'ha de mostrar, no? O el Vaticano diga el dolor s'ha de mostrar. No fa falta, molta gent sap el que és el dolor en este món, a lo millor en pitjors
0: i
1: circumstàncies.
0: Molta no, i molta no.
1: Claro.
0: Hi ha de tot.
1: Perquè
0: però,
1: el ser humà per condició del ser humà, pensa que mai va passar-te algo, fins que no el passa. Tots mos pensem que no. Però
0: mira,
1: jo
0: ahí me quedé en que ell va mostrar la seva voluntat de continuar fins a la fi i el Vaticà va estar d'acord.
1: També va passar en Bergoglio, Bergoglio va eixir en l'estat en el que va eixir i al dia següent es va morir. O sea, de com estava això, home, que no podia ni donar la bendició. Això està ahí. És que, desgraciadament, aquestes imatges sí que estan...
0: Bueno, però és el cos el que t'està fallant. En principi, no és el cabet el que te falla, sinó solament el cos. Entonces, el que estan mostrant és se ha de continuar fins a la fi. Bueno, estaràs d'acord o no estaràs d'acord en aquest missatge, però jo crec que la idea està prou clara.
1: Com en recorde, i no sé si ho recordes tu, de l'època aquella en què, bueno, a mi va ser el primer papa que
0: jo,
1: vam enterrar treballant.
0: Jo, papes, tinc uns quants treballant.
1: No va ser el primer Joan Pau?
0: De mort, no, sí, el primer sí, perquè l'anterior era 25 anys abans i jo estava...
1: Clar,
0: era
1: és que això ho parlàvem ahir, li diria jo a David, com pot ser que hàgim conegut
0: el mateix? La mort de Joan Pau II en esta casa,
1: sí.
0: La entrada de
1: Ratzinger...
0: De Ratzinger, i després en altres cases, pues, la mort de Ratzinger, l'arribada de Francisco, la mort de Francisco. I l'arribada de l'actual papa. O sigui, totes aquestes me les he menjat jo amb un micro davant.
1: T'ho deia perquè una de les discussions...
0: A molt de gust, i la visita del papa Benet XVI a València, però sencera.
1: Sancereta.
0: Sancereta
1: i sense refresco.
0: Vaig fer totes les hores del món.
1: Ho deia perquè una de les discussions... Jo, claro, era el primer papa que se mos moria. Preguntes en teníem... Bueno, quantes coses vam descobrir en aquell entonces,
0: pues sí.
1: No sabíem ningú el procés que es produïa.
0: És que va estar 25 anys.
1: Clar, sí, és que va ser això que ni tan sols el Vaticà, i ahir ho parlàvem també, vol papers tan joves com en aquell moment van tindre la Wojtyla.
0: Però
1: perquè,
0: este és
1: clar,
0: més o menys...
1: Massa...
0: Bueno, no tant, perquè
1: no tant.
0: Aquell estava en 58, me pareix.
1: Home, pues...
0: Bueno, i este...
1: Entre 70.
0: Bueno, ara sí, l'any passat... Que
1: 69. Us,
0: bueno, pues 69 o 68 i pico.
1: Sí.
0: Val, no és un papa de 80. Ni de 75.
1: Els volen d'una obsolescència programada mitja. Això també, me recordo jo que ho van dir en el seu moment, alguns dels cabrons que entrevistaven.
0: Anem al principi. El que tria és l'Esperit Sant.
1: Entonces, i ell decideix bueno, quan durarà.
2: No, tria la cúria, no? Perquè,
0: bueno, però a través de l'Esperit Sant il·lumina les persones, els cardenals del conclave, per a que facin la elecció.
1: Que van tindre oportuna. Que tancar-los fa segles perquè se'n van a la llum de l'Esperit Sant, clar.

0: entonces, pues bueno, han triado uno que no es ni molt major ni molt, ni molt jove. Me parece una buena elección en este caso.
1: Y yo que estaba confiado de que anava a tindre un papa d'ací, que ara puedo dir jo, mi amigo, el papa, però no, això no arribarà encara. De moment, no, bueno, almenys, almenys espanyol.
2: De València n'han tingut dos, jo crec que tenim el cupo ja pues sí, complet.
1: En tot el que van fer i el que va significar, sí, el cupo l'han cobert
2: bueno, no,
1: durant
2: dos,
1: segles.
2: I per cert, els únics del Regne d'Espanya en la història pues sí, del Regne d'Espanya.
1: Bueno, més el que mos va vindre, el de Peñíscola, que també bueno, pot contar. El
2: papa Luna, sí.
1: Sí, sí, o sigui que... En fi, bueno, estic molt d'acord amb tu en l'època en la que estem
0: estàs
1: i com arribem a la vellea.
0: Si dius estic molt d'acord en tu, has de dir en qui és
1: en
0: tu.
1: En Sergi. Jo, i en tu també o sigui, estic d'acord de moltes
0: estàs
1: coses.
0: Estàs en desacord en mi.
1: No estic en desacord, però com no has dit tu el que penses de la forma en la que puguem arribar, a la... perquè tots volem durar molt, però és de veres de en quines condicions.
0: Home, tots volem
1: si
0: arribar bé, però això
1: tan
0: és de
1: malament,
0: això?
1: Com per dir...
0: Però és de que això tu vols arribar mal? No.
1: Jo no.
0: Jo tampoc, ni este, ni l'altre.
1: Però l'instint de supervivència de les persones humanes mos porta d'això. Per exemple, si vos fiqueu, la majoria de persones majors farten cosa mala. Això és com es diu? Es diu instint de supervivència. S'aferren a menjar molt pensant-se que això ens farà durar més,
2: a
1: entre
2: més,
1: altres coses.
2: A
1: més,
2: avui hi ha tecnologia per a mantenir la gent en vida. Bueno, i el que ha estat en alguna persona major acompanyant-la en els últims moments de la seva vida, saps que en l'hospital la poden tindre... en vida diguem tot el que vulguem i més. Per això algun, moltes voltes diu, bueno, cal això, no cal, cal mantenir aquesta persona artificialment en vida, vull dir, quan ja no és conscient o quan ja no, clar, doncs...
1: Bueno, home, és un debat, dia, claro, un dia és una
2: un debat ètic, no? Com el tema de l'eutanàsia que plantejaves abans, no? Però és un debat
1: dies.
2: Que és un debat que hem de tindre i a mi no m'agradaria, per exemple, en el meu cas, això ho pots deixar escrit, no? Pues que me mantingueren en el moment ja perquè de la consciència...
0: Però això ja ho pots dir, ho pots deixar per escrit sí. I ser respecte.
1: Que a lo millor ho penses ara, i en el moment en què t'arriba... independentment de perdre la consciència, que acabes de fer un matís molt important,
0: però
1: a lo millor no vols.
0: Però això és com els testaments, no solament sí. El vital, sinó l'altre, el civil, que tu vas canviant els testaments també, segons van canviar les condicions de la teua vida. Mm. Ara li deixa...
2: Segons els fills de cuiden més
0: exacte.
2: O menys, no?
0: Els fills és que són...
1: Mira, això és un bon debat. Per no. Què tens que deixar per llei un pessic a la gent si no s'ho mereix?
0: Com
1: que
0: un
1: tu
0: pessic?
1: No pots fer lo que...
0: Com un pessic?
2: Bueno, tenen la legítima. La legítima,
1: però per què?
0: Home, un terç.
1: Tu no tens
0: i l'altre terç també, el segon terç també.
2: Per evitar discrecionalitat.
1: No. El de millora. Si no s'ho mereixen, no s'ho mereixen. No creus que aquesta llibertat hauria
2: de... Home, això de te vaig a desheretar, no?
1: Claro, que bonico que és això. És que no vaig a deixar-te res.
2: Són verbs, no? Desheretar. Desterrar, no? Que sonen antic, però que això...
1: Tenen aquest romanticisme.
0: Ai, sí, ja ho crec.
1: Vicent, que tingues un bon cap de setmana.
0: Igualment.
1: Farà caloreta, ja ho has escoltat.
0: Bueno, doncs estarem tancats.
1: Pitar, que tu també, que tingues un bon cap de setmana. De
2: guàrdia.
1: Esperem que siga tranquil·la, la guàrdia.
2: Això, almenys sí.
1: Entre altres coses. Anem al pròxim butlletí de notícies, a veure què mos conten els companys de servicis informatius. Mos posaran al dia de moltes de les coses que també m'està comentant i algunes coses noves que sorgeixen a partir d'ara. Tornem de seguida.
3: Són les 10.
4: A punt. Notícies.
5: Es manté la inflació. L'Institut Nacional d'Estadística publica que l'índex de preus del consum, l'IPC, de maig, es manté a la Comunitat Valenciana en un 3,2% interanual, la mateixa taxa que el mes passat. Esta estabilització s'explica per les rebaixes fiscals en vigor fins a l'1 de juny, que han contingut els preus de l'electricitat i han compensat l'encariment dels paquets turístics i el repunt dels carburants. L'ENS estadístic ha ratificat el mateix percentatge d'inflació definitiva a escala estatal, una dada que l'executiu espanyol haurà de tindre en compte abans de decidir si prorroga la resta de mesures que encara queden actives per a fer front als efectes de la guerra al Pròxim Orient, que caducaran a final de mes. La inflació subjacent, que no inclou en el càlcul elements volàtils com l'energia i els aliments frescos, repunta este mes una dècima a la Comunitat Valenciana fins al 3,1%. La xifra, lleugerament per damunt del percentatge de tot Espanya, és la més elevada en més de dos anys des de març del 2024. L'anunci de l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran ha tingut efectes immediats sobre els indicadors econòmics. El preu del barril de petroli Brent, el de referència a Europa, ha caigut un 2% i cotitza al voltant dels $88, el més baix des de març. Pel que fa al mercat borsari, l'IPEX 35, el principal indicador a Espanya, de les borses puja, a hores d'ara un 1,8% aproximadament fins als 18.600 punts i assolís un nou màxim històric. També pugen, encara que de forma més moderada, els principals indicadors borsaris de França, Regne Unit i Alemanya. Al Japó, el

0: L'índex Nikkei ha avançat més d'un 2,8% i el Dow Jones nord-americà va tancar a nit amb uns guanys de vora l'1,9%. Mentrestant, a casa nostra, a hores d'ara està previst que comence el ple del Consell, que avui té lloc a l'Ajuntament de Torrevella, al Baix Segura. El presidirà el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca. Està previst que a les 11:20 el cap del Consell faça una declaració institucional. També a hores d'ara està previst que la secretària general del PSPB, Diana Morán, es reunisca amb representants sindicals de la comunitat educativa valenciana. I des de fa pocs minuts, la delegada del govern espanyol a la comunitat valenciana, Pilar Bernabé, està reunida amb representants del col·lectiu Lambda per a tractar qüestions relacionades amb la celebració del Dia de l'Orgull el pròxim dissabte, dia 20 de juny. Més coses, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil detenen una parella per segrestar i agredir sexualment una dona a Salans, a la Vall d'Ayora. Iria Sebastià.
1: La parella, un home de 30 i una dona de 22 anys, han sigut detinguts després d'agredir sexualment una dona i obligar-la a fer transferències bancàries. La dona havia residit dos dies al seu domicili amb els agressors i va ser trobada a l'estació de servici lligada i amb la boca tapada després de ser traslladada des de les localitats alacantines de Guardamar del Segura fins a Petrer. Al maleter del vehicle, el cotxe contenia diners i mòbils que arribaven als 7.000 euros. Als arrestats se'ls atribueix la presumpta autoria dels delictes de detenció il·legal, agressió sexual, lesions, robatori de vehicle i ús fraudulent de targeta.
0: I en els esports, el València Bàsquet disputa esta nit el segon partit de semifinals contra la Sisa Joventut de Badalona. Gonzalo López.
2: El primer duel s'emmanarà prorrogant un partit de molta anotació en el qual els dos conjunts van tancar un marcador NBA, amb Jan Montero i Ricky Rubio com a protagonistes. Avui el Rochalena podria acollir una cita més física en què l'esforç haurà de ser màxim per aconseguir la segona victòria de l'eliminatòria. Pedro Martínez.
3: Saber que el viernes va a ser pues una guerra como hoy contra un equipo que juega excelente, que está muy bien entrenados y que nos van a seguir poniendo dificultades cada vez.
2: Nate Rivers es baixa confirmada per al partit per l'esquinç al turmell que va sofrir a l'inici del primer enfrontament i en l'altra semifinal un nou triomf del Barça el posa damunt 2-0 en el Caseller.
0: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 11 en punt. Els deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
4: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5. De tu a
5: tu. Hay viajes que empiezan sin planearse y acaban cambiándolo todo. El aeropuerto de Castellón te ofrece ahora más posibilidades con 16 destinos donde elegir, porque hay viajes que terminan pasando y empiezan aquí. Son cosas del destino. Aeropuerto de Castelló, Generalitat Valenciana.
6: La temporada 26-27 de Les Arts es tan grande que nunca cabría en esta cuña. Entra en nuestra web y descubre por qué es simplemente la mejor temporada de España. Abónate y obtén hasta un 30% de descuento. Temporada 26-27 de Les Arts. Sobran motivos para abonarte.
7: Descansa la vista.
8: ¿Qué es la inspiración para tú?
9: No sé. Diría que es como una especie de yum.
10: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
7: Obri la ment. Eres creient?
11: Depèn de l'estació de l'any.
12: Con les carxofes.
7: Sí. Apunt Podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
13: Què t'ha paregut?
14: Molt bona, molt bona.
15: Ara sí que me l'espera.
4: L'economia per a totes i tots.
16: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
4: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3:30 a 4.
17: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
18: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres, en Apunt Ràdio. Continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. Apunt Ràdio. De tu a tu.

0: Les 10 i 7 del matí, esta és la tercera hora ja que encetem del nostre programa d'avui, 12 de juny de 2026. Este és el directe de la Ràdio Autonòmica Valenciana, a Punt Ràdio, produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. En nom de tot el programa, vos dono les gràcies per estar allà al costat i per haver-nos triat un dia més com a companyia matinal allà on estigueu i estigueu fent el que estigueu fent. Perquè les situacions i les circumstàncies de cadascun de nosaltres són absolutament diferents. Igual que diferent enguany es planteja la visió de les falles, perquè la ciutat de València ja té esbossos de falles per a l'any que ve. Parlarem d'això en un parell d'horetes. Estem parlant primer d'un Nino Bravo de 20 per 15 metres de taller de Baena Tàndem, que ha sigut dissenyat per José Luis Santos, no?, i que presidirà la plaça de l'Ajuntament amb el lema «Vuelvo a mi tierra». Serà una falla molt emocional. A més, en la falla infantil, el temps de falles de Ceballos i Sanabria recordarà que este temps no és només el que es disfruta durant la setmana fallera, sinó que s'estenen dos significats més: el temps de falles durant tot l'any i les falles viscudes en el temps. Era el regidor de falles, com és habitual, Santiago Ballester, qui presentava juntament amb els artistes i dissenyadors els esbossos d'eixes falles 2027 ahir a l'espai Els Tallers del Gremi d'Artistes Fallers. Explicava un dels artistes que la intenció d'esta falla és que l'últim vers de la lletra de la cançó Un beso i una flor, que és lo que és volgut per a tots, sempre queda enrere, no s'acaba mai de complir del tot.
1: Tant en el terreno emocional com professional, cantant en el taller, en fi, ha sigut molt important per a mi. I a qui no li acompanya en la seva vida tota la música, no? I més si és el teu cantat preferit, pues sí, és la falla que t'agradaria fer i al final aconseguis fer-la, no?
2: Lo vives con él porque básicamente todo lo de su quinta lo cantan y al final pues también lo acabas cantando y cogiendo parte del cariño que ellos le tienen a este gran cantante.
0: Pel que fa a la falla infantil, s'organitzarà al ritme del temps, és a dir, d'acord amb les hores, els dies i aquells moments fallers que van succeint-se tant en la setmana fallera com durant la resta de l'any. És a dir, la crida, la presentació, la mascleta, la planta, cercaviles, ofrena i crema, escenes que s'entremesclen amb altres moments com disfrutar d'una xocolatada i els bunyols de carabassa, estar tota la vesprada tirant petards amb els amics o ballar sense parar quan sona la xaranga, també durant la resta de l'any, on s'assagen els playbacks. Ixa és l'opinió i, a més, la visió de la falla infantil.
3: El temps de falles pues, és un poc sobre tres figures grandes que són, bueno, bustos, que són el passat, el present i el futur de la fiesta, que llaman unos relojes, són els que llevan una ciutat imaginària que és com de juguete, que se están moviendo cosas, se ven algunos edificios que aunque no lo parezcan, pero dices, ay, esto es la Basílica, o esto es Miguelete o la Torre del Ayuntamiento.
4: Esperándonos en recursos y artistas e imagineers consagrados de Disney, como es Mary Blair o Brindy Lee, son referentes para nosotros, que nos gustan mucho, y a partir de ahí pues desarrollar un universo propio, muy del estilo Ceballos y Sanabria, pero que salga un poquito del canon. Cada proyecto es diferente, cada año tiene su historia y también te da el gusanillo ese, ¿no?, y la ilusión de volver a ese sitio. También da un poco de vértigo porque ya son muchos años y hay un bagaje ahí detrás y unas expectativas.
0: Bé, i així estarem pendents d'això perquè ho parlarem en qüestió de dues hores, com vos dic, en este directe de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Ara el que anem a fer és referir-nos a aquesta visita històrica que ho està sent ja pràcticament en les últimes hores perquè el papa fa no res que ha despegat ja directament cap a Roma. Durant 7 dies, Lleó XIV ha recorregut Madrid, Barcelona i les Canàries en el seu primer viatge apostòlic a Espanya i també ha sigut la primera visita d'un pontífex al nostre país en 15 anys, que són els que han passat. Durant aquesta visita, és de veres que ha deixat imatges de gran impacte, des de la multitudinària missa del Corpus a Madrid fins a la inauguració de la Torre de Jesucrist a la Sagrada Família, passant per eixa trobada amb migrants ahir mateix a les Canàries i el discurs inèdit davant de les Corts Generals. Un viatge marcat per missatges sobre la unitat, la dignitat humana, la migració, la reconciliació i el paper de l'Església en la societat actual. Anem a intentar fer una miqueta ja balanç definitiu d'estos dies i conèixer també la cara menys visible de la visita. Ho fem conversant amb Quique Roig, que és secretari personal de l'Arquitectura

0: el bisbe de València i testimoni directe de tots els actes del Papa durant la seva estada a Espanya. Quique, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Sergi.
0: Encantat de
1: molt que... Molt bé, molt contents de poder compartir amb vosaltres aquesta experiència tan bonica i tan única com ha sigut la visita del Sant Pare en els actes que jo i el senyor Arquebis hem participat, que ha sigut en Madrid i en Barcelona.
0: La veritat és que ho hem viscut tots de manera intensa perquè el seguiment, com sabreu, mitjant els mitjans de comunicació, les televisions, les ràdios, inclús la premsa escrita, ha sigut màxima, ha sigut un esdeveniment que pot ser... Com que n'hi havia gana, no?, de voler arribar de nou al nou pontífex, nou perquè fins que ha vingut i atenent a que porta un any en el càrrec, pràcticament és nou. Quique, has tingut una oportunitat d'acompanyar l'arquebisbe de València en tots aquests actes de la visita, com us dius. Amb quina imatge o moment és en el que es queden en aquests 7 dies?
1: Bé, jo crec que és molt complex quedar-se en una imatge o en un moment únic. Però jo sí que diria que el clima i l'ambient que es va generar a la visita de Montjuïc van ser únics. Jo crec que això moltes vegades és imperceptible com a moltes vegades telespectadors o persones que segueixen els actes des de les seues cases. I després, jo crec que la celebració històrica del dia del Corpus, no? Vull dir, eixa missa massiva, en tantíssima participació... és única. I jo sí que destacaria com una cosa històrica i com una crida a recuperar una dimensió molt important, que és l'antropologia cristiana i la construcció de la societat sobre un substrat humanista cristià, la visita del Sant Pare a les Corts, no?, al Congrés dels Diputats. Sobretot per el pes del seu discurs, de la crida a que la societat espanyola se retrobe en els seus orígens, treballa per a viure en més fraternitat, en més comunió, en més concòrdia. Aquest aplaudiment jo crec que no va ser improvisat. M'agradaria dir que és un reconeixement a les paraules que anaven dirigides per a tots, no? I que jo crec que han sigut moments que marcaran per a sempre la nostra història present.
0: Per tant, si parlarem de l'ambient que s'ha percebut al voltant del Papa, es podria dir que s'ha notat una resposta especial dels fidels i de la societat espanyola, tot i que, com comentàvem fa un moment en el temps de la tertúlia, fins i tot ha estat en comunitats o llocs on no especialment la prevalència de catòlics és la més significativa, volia dir, Quique.
1: Jo crec que hi ha hagut un gran seguiment a nivell social de tots els actes del Papa. La gent, des que el Papa va aterrar en Espanya, el Papa Lleó XIV ha sigut capaç de generar una, no sé com dir, una expectació constant al seu voltant. Tant en els llocs on ha estat present, hem vist moltíssima gent, en Madrid perquè coincidia en cap de setmana, una gran ciutat com Madrid, en una església molt viva, però després hem vist que aquesta resposta no ha decebut ni en Barcelona ni en Canàries, és a dir, i després que tot el món pareix que està present en totes les converses, en tots els encontres, tot el món diu algo d'alguna celebració del Papa, que ha estat mirant, que ha estat escoltant. Jo crec que ha aconseguit captar l'atenció de la societat.
0: Està clar.
1: No sé dir molt bé per què, si ha sigut perquè feia anys que el Papa no visitava Espanya, perquè de veres que n'hi ha com una necessitat d'escoltar una paraula que mos ajuda a trobar equilibri, pau, acabar en tant nivell de crispació, que n'hi ha una búsqueda en la persona, antropològicament parlant, del sentit de l'existència. Són molts els factors, no? Sí. Però sí que és de veres que el Papa ha captat l'atenció de la realitat social del moment.
0: De totes formes, el Papa ha insistit molt en missatges com la unitat, el diàleg, la superació de la polarització, li ho vam escoltar dir en eixa al·locució que va tindre en el Congrés dels Diputats, entre altres. Creu que eixe era el principal objectiu pastoral de la visita? Diguem, calmar una miqueta les aigües?
1: Jo crec que hauríem de comprendre com en tres estrats o en tres profunditats la visita del Papa, Lleó. Primer, que el Papa ha vingut a trobar-se en la societat espanyola, sense fer diferències de creients, no creients, gent que s'identifica més en els valors, en els principis, en la fe de l'Església. Primer ha hagut un encontre frontal amb la societat. I això ha tingut un fruit i unes respostes concretes, no? I és que el missatge del Papa ha tocat a les persones. A nivell antropològic, a nivell humà, el Papa mos ha dirigit paraules que mos han cridat a aquesta dimensió, no? A retrobar-se com a persones en el sentit de la vida humana, a ser capaços de generar una societat on sigui possible un ambient i un clima que no porti a la confrontació, a la polarització, a l'enfrontament constant. Això d'allò seria la primera dimensió que crec que el Papa ha fet present, no? Ens ha recordat que l'Església està enmig del món i enmig de la societat. I que l'Església té algo que dir-li al món. I ell ens ho ha oferit a través, bueno, de dos encontres en les realitats socials que han sigut una la política, dos els llocs on hi ha socialment una dimensió de sofriment, bueno, d'una manera molt especial, jo crec que això s'ha fet visible ara, no?, en Canàries, un problema com és la migració, els immigrants, la realitat migratòria que està visquent el nord d'Àfrica i Europa, on ha donat una paraula, i és una paraula que ha sigut per a tots. Ahir el seu discurs, quan va arribar en aquest encontre amb els immigrants, els països els quals siguen els immigrants, els països per els que passen, els països que els acullen. És una sensibilització, no? Una crida al record de la dignitat del ser humà més enllà de les seues condicions racials, d'ètnia,
0: de és que, de fet, Quique, un dels moments religiosa. Més comentats va ser ixa visita a ir a les Canàries i precisament això que estem parlant, la defensa de la dignitat, ja no dels migrants sols, de les persones. Això és un dels majors impactes que ha tingut no només en la societat, sinó, m'imagine, dins de l'Església espanyola.
1: Efectivament. I després jo crec que a nivell eclesial el Papa ha vingut a fer-nos un recordatori d'una dimensió que moltes vegades per l'ambient i la societat en el que diuen que ens contagia perdé. I és el sentir-nos Iglesia, el sentir-nos part d'una gran família, el sentir-nos cridats a caminar junts, el recordar-nos que caminem seguint els passos de Jesucrist. I jo penso que moltes vegades i en moltes ocasions això passa per alt, no? Sí. O en una societat tan individualista com la nostra, pues va com d'alguna manera esvaint-se i difuminant-se. I el Papa, bueno, a nivell eclesial, ha vingut a trobar-se en totes les esglésies, en les diferents circumstàncies, en la de Madrid, en la de Barcelona, ara en la de les Illes Canàries, per recordar-li a l'Església quin és el seu sentit, quina classe. I crec que n'hi ha una tercera part molt important, que és la que hem vist en els moments de pregària, en les vigílies, en la vigília de dissabte per la vesprada en Madrid, en la vigília de Montjuïc, en llocs de pregària, en Montserrat, que va ser un moment d'intimitat. Jo crec que Montserrat ha passat un tant desapercebut, però jo crec que és el moment on el Papa més s'ha emocionat. Els que vam ser testimonis d'aquest temps de pregària del Papa en Montserrat i el moment en el que el Papa puja a venerar la imatge de la Mare de Déu, vam veure com el Papa s'emocionava. I és que mos ha recordat que n'hi ha una dimensió interior que forma part bàsica de la vida cristiana i és l'encontre personal de cada un en el Senyor. I aquests temps de pregària, aquests temps d'intimitat, aquests temps de silenci, la invitació a redescobrir la espiritualitat i el silenci, ens han convidat a que ens donem compte que la vida cristiana, la vida de fe, la vida de transcendència, comença en la vida personal i en la intimitat de cada persona. I el Papa ha volgut que redescobrirem aquesta intimitat de l'encontre de tu a tu en Déu.
0: Està clar. Això és que la veritat ha donat per a molt. També hem vist un Papa molt pròxim als joves, tant en les velades multitudinàries com en els actes públics. M'imagino que més xiquets no haurà pogut beneir com ha beneït en aquesta ocasió. Fins i tot se li van portar els xiquets que acabaven de prendre la comunió allà a Madrid. Això també porta un missatge implícit a les noves generacions, clar.
1: Sí,

0: És que tenim
1: sí, jo crec que el Papa ha parlat més en gestos que en paraules.
0: Sí.
1: Els gestos del Papa han sigut molt profunds.

0: realitat i en este encontre que estava ocorrent en el nostre país, i ell ha volgut, bueno, jo crec que més enllà dels discurs i de les paraules, parlar en els gestos. I ho ha aconseguit, eh? Perquè jo crec que tot el món en aquesta visita s'ha quedat, bueno, pues, en la seva capacitat de ser proper, de venir xiquets, d'acostar-se als malalts, en el seu somriure, en la seva actitud tranquil·la, pacífica. Sí. Jo crec que tot això ha anat tocant el cor de moltes persones.
1: I des de dins, si preguntara què és el que més ha sorprès, o a nivell personal, què és el que més ha sorprès de Lleó XIV? Hi ha alguna actitud, algun detall personal, algun gest dia més meticulós que no hagi transcendit als mitjans i es pugui contar?
0: Bueno, jo, així, que no hagi transcendit els mitjans i es pugui contar... No. Tampoc tinc massa consciència, no? Perquè jo no he pogut parlar directament en el Papa en cap encontre, perquè, bueno, ja sabeu que la realitat del protocol en aquestes visites és, bueno, pues, molt complexa. El seguici papal és el que l'acompanya a tots els llocs. Acostar-se al Papa és quasi impossible, no? Sí que és de veres que jo crec que el Papa està, d'alguna manera, i tot el món ho percep, ha estat a gust i està content d'esta visita apostòlica. No se l'ha vist en cap moment ni cansat, ni, no se l'ha vist de fugir de res. Jo crec que a ell li ha sorprès molt positivament la resposta de l'Església i de la societat espanyola. I jo crec que això és algo a valorar molt positivament, no? Que
1: clar.
0: El Papa vinga a Espanya i es trobe, bueno, que dins de la realitat del moment actual en què es trobem, n'hi ha una gran acollida, n'hi ha una gran resposta. I jo sí que una cosa que voldria destacar és que el Papa se fixa en molts detalls. Que moltes vegades pensem que el Papa passa en el papamòbil i saluda i no veu. No, no, no. El Papa té molt clar on vol parar, a qui vol saludar. No vol que ningú xiquet, si és possible, se quede sense beneir. Fa parar al que conduïx. I el seu secretari està molt pendent de senyalar-li, pues, ahí n'hi ha un xiquet, ahí n'hi ha un malalt. El Papa no ha estalviat en temps per a la societat espanyola. No ha volgut fer una visita protocolària, sinó jo crec que la sensació que tots tenim és que s'ha donat totalment a tot el que la societat i l'Església li ha demanat. No ha defugit res. Hem vist, bueno, aquestes converses en els presos. Hem vist com les persones de la presó de Brians han besat, han abraçat el Papa en total espontaneïtat. I el Papa no s'ha defugit, no s'ha apartat. Al contrari. Ha volgut ser, bueno, pues, i ser rostre de l'Església que consola, que és propera, que és acollidora, que és comprensiva, que vol donar una segona oportunitat... I crec que, bueno, pues que tots aquests llocs que el Papa anava visitant, llocs on hi ha un especial risc d'exclusió social, bueno, llocs on hi ha presos, llocs on hi ha xiquets amb problemes, amb dificultats, amb malalties, han manifestat, bueno, pues, un rostre molt sensible del
1: clar.
0: Sant Pare.
1: Després
0: el
1: ja
0: Papa
1: està...
0: Lleó XIV, jo crec que és una persona... de gran sensibilitat.
1: Sí, això ho ha demostrat, però ho ha demostrat des del moment en què va ser nomenat o triat Papa, en el que el vam veure plorar i no ha sigut la primera ni l'última volta, perquè estos dies també l'hem vist emocionar-nos. Una última coseta, el paper que ha tingut la delegació valenciana durant esta visita.
0: Molt emocionat, sí.
1: Veritat, perquè m'imagino que des de l'arquebisbat de València s'han pogut traslladar sí. algunes preocupacions o projectes al Sant Pare, també, clar.
0: Bé, jo crec que sobretot a través del senyor arquebisbe, de don Enrique i dels bisbes auxiliars, no hi ha hagut una possibilitat de grans converses ni de molt de temps, no? Però sí que és cert que jo crec que una cosa de que li ha arribat per diferents fronts i que, primer, que la gran alegria de que el dia de la vigília cita a Santo Tomàs de Villanueva, un sant arquebisbe de València, i cita a la diòcesi, no?, entre el seu referent espiritual. Jo crec que una de les coses és, primera, que els valencians estàvem contents de que mos coneguera, de que coneguera la nostra diòcesi, que, bueno, pues, certament, Santo Tomàs de Villanueva, en la Orde dels Agustins, és un referent, no?, un bisbe sant, un pastor, al que ell

0: tenen, bueno, pues com una imatge, com un punt de referència. I després jo crec que una cosa de les que se li ha fet arribar al Sant Pare des de la delegació valenciana és que València l'espera.
1: Sí, sí, això i ja ho vam comentar no en més d'una ocasió.
0: Imaginem una següent visita apostòlica a València, a Espanya, sense que el papa passi per València.
1: Clar.
0: Això sí que ha sigut una constant que jo crec que els valencians tots li fem arribar.
1: Sí, sí, això s'ha comentat així en la ràdio.
0: La propera de València. València l'espera, València vol...
1: En fi, Quique Roig, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Enhorabona per haver pogut seguir.
0: I després, bueno, pues jo crec que sí que...
1: Sí, dis-me, és que pareix que tenim un poquet de retardo i per això la conversa no és tan
0: moltíssimes
1: fluida.
0: Moltíssimes gràcies, Sergi.
1: Vinga, disculpa, gràcies, Quique. Fins ara, bon dia.
0: No, no, que jo vos dia que... Vinga, adéu.
1: Déu, Déu. Era un problema de comunicació que teníem per el retard en la línia telefònica i d'ahí que no hàgim pogut poder parlar d'una forma fluida. Aquestes coses passen a voltes en la telefonia. 10 i 28, això és la Ràdio Autonòmica Valenciana, a Punt Ràdio, ja hi estem. A més, moltes més coses de les que ens envolten cada dia i de les que podem anar parlant. Com estan Marina i Abril a tot això? Mira...
2: A l'unison.
1: A l'unison, sí,
2: coro,
1: molt bé, les dues.
2: El coro del programa.
1: És que jo crec que al final acabareu...
2: Mimetitzades,
1: les dues en una, ja veureu, ja veureu. Com es diuen... espera, que se m'olviden algunes paraules... les persones que estan així a unides...
2: Siameses.
1: Siameses, sereu siameses. Sí, senyora, siameses.
2: Estem ja de camí, t'ho dic.
1: De ser siameses? No, sí, ja ho sé. A veure, hem creat un monstruito.
2: No queda tant, sí,
3: no
2: meses.
3: Sabeu lo que heu creat.
1: Veritat que sí. Bueno, avui és divendres, no? Sí. I el divendres comporta certes coses.
2: Sí, com avui és divendres i tenim ja tots ganes de cap de setmana, què vos sembla si animem un poquet a son amb algo de Bad Bunny?

0: Els que avui per fi se van de vacaciones són els més de 25.000 joves que fa només una setmana es van presentar a les proves d'accés a la universitat. I és que avui divendres es publiquen les notes que decidiran, d'alguna manera, el seu futur més pròxim. Clar, nosaltres, Marina, jo no fa tant, vam estar en aquesta mateixa posició, i no sé tu, però jo la recordo com un dels dies amb més nervis de la meva vida.
1: A mi em va ser un herpes que m'ocupava
0: tota la cara.
2: Bueno, això ho vam parlar en el seu moment, que quasi tots i quasi totes el record que tenen és ixe, no?, d'alguna conseqüència degut als nervis.
1: És que el diria que no... El moment de fer l'examen mal perquè estàs nerviós, però la setmana que et passes pensant, remirant, reflexionant, què vaig posar en aquella pregunta, senyor? I si ho vaig posar tot mal?
0: Rebuscant en els apunts.
1: I si no vaig posar el nom, de repent?
2: Plens de penediments i de mirar enrere i de... Per cert, què t'has fet en les pestanyes?
1: M'ha posat rímel.
2: Les portes xulíssimes, avui, veus?
0: Jo sí que és de
2: veres... No tindràs mai un presentador que es fiqui en totes aquestes coses.
0: Recorde que almenys en el meu col·legi van aprofitar aquesta setmana per a que farem el viatge de fi de curs. I aleshores no estàvem tots pendents de les notes.
2: Va desemboirar una miqueta, no?
0: Ha sigut una setmana terrible.
1: De fet, això ja ha canviat, però quan... O sea, tampoc fa tants anys, però quan jo vaig veure les notes de la Pau, tu havies d'anar a la universitat en un full on estaven les notes de tot el món i buscar-te en el dit, no perdre't en la línia i anar mirant les teves notes.
2: Això ho hem fet tots en moltes coses, buscar-te en les llistes, fins i tot en els diaris.
1: Ara ja no es fa.
0: Nosaltres anàvem a classe i
2: allà
0: estaven els professors amb totes les notes impreses.
2: Sí,
0: però bé, una vegada conegudes les notes, que es faran públiques a les 13 hores, el següent pas és decidir què volen estudiar. I així les coses no sempre estan clares. Segons un estudi realitzat per la consultora Círculo Formación, la incertesa és molt més habitual del que sembla. És més, un 51% dels joves de batxillerat espanyols no sap amb seguretat quin grau universitari vol estudiar. I si al voltant del 38% dubta entre diverses opcions, hi ha un 13% que directament no té ni idea, que està perdudíssim. I això, tal com està configurat el sistema universitari espanyol, és per ser moltes vegades com un problema, perquè sembla que als 18 anys tu ja has de tindre clar a què vols dedicar-te tota la vida. Laia Llu, que és experta en innovació educativa i professora dels estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya. Laia, què tal? Bon dia.
3: Molt bon dia a tots, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies per atendre'ns. Com estem comentant, una vegada conegudes les notes d'esta primera convocatòria, el pròxim dilluns, dia 15, s'obrin les preinscripcions. Com s'afronta este i ara què al qual s'enfronten els alumnes?
3: Ho comentàveu ara, no? Moltes emocions, les famílies fins i tot, no?

0: Recordo, en el meu cas, aquell mateix dia, a les 12 de la matinada, ja estava, no?, fent refresh a la pàgina per veure la nota, no?, i després, evidentment, no es publicava a les 12 de la matinada, no?, aquests nervis, aquest neguit. I també, al final, amb una sensació de, uau, com haurà anat, no?, perquè al final tens una nota, però la nota també... No diu, potser, que, o sigui, et marca, no?, possibles portes, però no reflecteix, potser, tot el procés, tota aquella angoixa, no?, les hores d'estudi que hi ha darrere, tota aquella motivació i implicació. Així que, bé, és una sensació...
1: Estranya.
0: Agridolça. Mm-hmm.
2: De totes formes, en els últims temps estem veient com cada any, podríem dir... pugen més i més les notes de tall, cosa que també pot complicar l'accés o no a una carrera. Ens trobem, podríem dir, amb un accés a la universitat cada vegada, siga per el que siga, més exigent o difícil?
0: Sí, i també per la diversitat, no?, el gran ventall de possibilitats que tenim a dia d'avui, no? Si mirem generacions enrere, els meus pares, no?, per exemple, no hi havia tantes opcions, no? I això al final, doncs, contra més opcions, més dubtes, no?, també tenim. I sobretot amb el que comentàvem ara de la immediatesa, no? No sé si ho heu parat a pensar mai, però nosaltres com a adults prenem més de 35.000 decisions al dia, no? Mm-hmm. I al final són moltes decisions, i aquest en particular de què estudiar més una més, no? Però aquesta és una important, no? N'hi ha d'altres d'importants, evidentment, no? Són transcendentals, però sí que és cert que és plenament normal no tenir-ho clar als 17-18 anys, no? De fet, és potser el que caldria esperar, perquè el cervell encara està madurant, no? Justament les funcions executives que falten per prendre decisions complexes, no?, s'està desenvolupant fins ben entrada la vintena o trentena. Llavors, és complex, no?, demanar a un jove una decisió decisiva, sobretot perquè al final el futur, no?, o la societat actual ja ens demana que res és per sempre, no? Les famílies, les persones adultes, no?, qualsevol persona, la societat actual no té la mentalitat d'en el seu moment d'una feina, una família, no?, i una vida, no? A dia d'avui la gent se separa, la gent canvia de municipi, la gent canvia de carrera, no?, tot és molt més divers i més complex.
1: Clar, aleshores podem dir que és normal que amb 17 o 18 anys no sàpigues a què vols dedicar-te.
0: Exacte, totalment normal. I al final, molts cops, no?, culpem, no?, quan aquest jove encara no ho té clar o té aquella, bueno, un pla B que no s'assembla res a aquesta primera opció. És totalment normal i comprensible. El seu cervell encara no està aprenent a fer, no? Mm. El problema, al final, no és el jove que dubta, sinó que hem convertit que dubtar és un problema.
2: I perquè tampoc se'ls orienta com toca, ni des de casa ni des d'on hauria de ser.
0: Exacte.
2: És a dir, crec que, i això t'ho dic personalment, no dona la sensació de que n'hi hagi excessiva preocupació per veure realment què és aquesta persona el que necessita, què és el que hauria d'anar encaminada, quines són les seues preferències i els esforços, gastar-los en allò que mereix la pena.
0: Totalment. I hi ha una idea que repetim molt i que fa més mal que bé, no? Troba la teva passió.
2: Sí.
0: Al final deixa molts joves amb la sensació que estan fallant, no?, per no sentir aquesta crida interior, no?, aquest neguit. I al final també un fenomen cada cop més visible a l'actualitat és la multipotencialitat, és a dir, jovent, no?, a l'actualitat, que doncs té aquell talent amb moltes coses, no?, i potser molt diverses i diferents, no?, envers aquestes. I, de fet, la investigació també ens demostra que la passió, no?, la majoria de vegades no es descobreix, sinó que es va construint, no?, a mesura de la pràctica, amb compromís, amb experiència, no?, d'anar-te'n cada cop sentint-te més capaç, no? Al final ningú és metge o mestre o enginyera el dia que tria la carrera, sinó que ho va sent, no?, a mesura que estudia, que s'enfronta a les seves pràctiques, que s'equivoca, que descobreix que li interessa la veritat. Així que més que buscar una passió que aparegui de cop, el que han d'anar fent és decidir, aprendre a decidir, no? I sobretot el que ara comentaves, no?, aquest acompanyament que des de les famílies o els educadors i educadores hem de fer, no?, per vetllar que aquest procés sigui, doncs, el més natural, no?, i sobretot fer-los decidir. I una cosa molt important, fer-los pensar. No? A dia d'avui, amb la intel·ligència artificial, amb aquesta immediatesa, no? Amb sobreinformació que tenim, doncs, al final estem, no?, abrumats de hi haurà informació i de decisions a prendre. I sovint no ens parem a pensar, no? És a dir, estem, el jovent de dia d'avui està molt connectat entre ell, no?, i té molta informació del que pot passar, està passant a l'altra punta del món, però sovint no ens escoltem, no?, intraconnexió amb nosaltres. Quan jovent, per exemple, ens veiem, no?, a un banc, al parc, i tots estan amb el seu mòbil. Potser estan parlant amb el mateix grup de WhatsApp, fins i tot entre ells, però no es parlen, no?, aquesta presència uh-huh. física. Llavors, pensar, pensament crític, prendre decisions i sobretot, tenir aquesta capacitat de resiliència, és a dir, que res és definitiu i que, evidentment, qualsevol porta et porta després a altres portes.
1: Precisament això que comentes del pensament crític, de la capacitat de resiliència, són competències d'alguna manera que cada vegada es necessiten més en un mercat laboral com el que tenim actualment, que està cada vegada més diversificat. És a dir, necessitem pues, això, pensament crític, resiliència, capacitat d'adaptació, comunicació, la importància també del treball equip. No obstant, sí que és de veres que sembla que l'actual accés a la universitat no té estos aspectes tan en compte, que realment són fonamentals per a després per al món laboral.
0: Totalment. Ja la pandèmia amb la Covid ja va sacsejar una miqueta, no?, el sistema educatiu, passant, per exemple, exàmens, no?, presencials a la virtualitat, etcètera, etcètera. Però és que ara amb la irrupció de la intel·ligència artificial està, entre cometes, despullant també el sistema educatiu i veient aspectes fonamentals com, per exemple, ja fa molts anys que parlem de no ens hem de centrar només en el producte o el resultat, hem de mirar el procés, no?, hem de mirar què passa abans, què passa durant el procés d'aprenentatge. I justament, no, ara ressaltaves aquestes habilitats o competències uh-huh. que són fonamentals, perquè al final vivim en una societat amb aquesta incertesa, no, on no podem predir el futur com antigament es feia, no? Els cotxes volaran, això, a dia d'avui ja predir, bueno, queda una miqueta potser obsolet. El que hem de fer és anticipar-nos, no? Estar preparats pel que vindrà demà, justament amb aquestes soft skills, no? És a dir, uh-huh. aquestes habilitats o competències per decidir, per aprendre a equivocar-se, per aprendre a col·laborar, per aprendre a, no, tenir una bona prosòdia i comunicació envers els altres. Elements també bàsics com el respecte per totes i tots, no, nosaltres, per saber conviure a la societat. I sovint, no, concretament a mesura que vas avançant amb el sistema educatiu, sobretot potser més a secundària, no, anant endavant, està tot tan segmentat per assignatures, no, aquesta llibertat de càtedra, no, de la meva assignatura, doncs a mi no em treguis hores perquè jo sóc la professora de matemàtiques i de 8 a 9 jo tinc els meus alumnes. No? Uh-huh. Llavors, bueno, hi ha aquesta fragmentació que justament, com comentava abans, la irrupció de l'IA està començant a sacsejar nous models, no, d'aprenentatge, d'ensenyament i aprenentatge, on hem de, al final, algo tan senzill com si la societat avança, l'educació ha d'avançar, no? És a dir, ha de transformar-se i ha d'estar al dia i a l'expectativa del que està succeint en la nostra realitat. Quin és el problema? Doncs la burocràcia, no? Els processos i què hem de parar a pensar, no? Com a societat, repensar l'educació, repensar què fem, no? A les facultats, a les universitats i a qualsevol etapa educativa.
2: Laia, ja on ha quedat la vocació de les persones, no la vocació com la que estem parlant estos dies després de la visita del Papa, sinó la vocació professional. N'hi han certs graus universitaris, comentàvem abans en la gent del programa, com medicina, infermeria, magisteri, altres tantes, no? Belles arts, podrien vindre moltes a la ment, que sempre s'han considerat vocacionals. Però això no sempre és, entre altres coses. O inclús n'hi han graus en el que entren altres factors que tampoc es tenen, sinó que té que anar fent-se o formant-se mentre s'estudia i es forma la persona.
0: Totalment. Hi ha diversos casos, no? Segur que coneixeu algú que amb aquella pressió social, no, de la família, que potser tenia una altíssima nota a nivell de rendiment acadèmic, però no la necessitava pas i no tenia aquella vocació, necessitat d'entrar, per exemple, a medicina, no? De fet, medicina és l'exemple perfecte de com la nota pot acabar substituint la vocació, no? És una carrera amb una nota de tall altíssima, com sabem, i això doncs genera també un efecte una miqueta pervers, no? Hi ha qui entra, no perquè hagi construït un interès real per la professió, sinó perquè la nota li permetia, no? Llavors, clar, al final aquesta nota alta doncs no és sempre una vocació, no? És un resultat acadèmic. I aquí sí que la vocació importa, especialment perquè ets una de les poques carreres on el desajust es paga car, no? És a dir, són estudis molt llargs, molt exigents, sí. Una pràctica professional, no?, que demana una implicació humana enorme, no?, abismal.
1: A més, sí que és cert que ho estem comentant al llarg de tota la entrevista, la importància de les famílies, del suport que donen en aquest sentit als estudiants. Com poden ajudar les famílies però sense acabar interferint en l'elecció dels joves? Perquè al final, bueno, no, ens ho diràs tu, però almenys també és la meva percepció, el més important és que prime realment què és el que els agrada a ells i a elles.
0: A les famílies i, de fet, als educadors i educadores, o orientadors, no? A vegades també aquesta figura clau, els diria que, al final, el seu paper no és tant resoldre la decisió dels seus fills o filles, no? Dels seus estudiants, sinó acompanyar, no? Acompanyar, estar present en aquest procés, perquè són decisions fonamentals, no? On de vegades, fins i tot, també s'estableixen moltes comparatives, no? Fixeu-vos ara, a dia d'avui, tot aquest mirall, no?, envers, per exemple, els influencers, no?, els companys i companyes. Ostres, és que si agafo aquesta professió youtuber, no?, o seré cuiner com el Ferran Adrià, no?, si al final agafen aquest mirall, no?, i al final, com a família, no?, el que diria és estar al servei de la decisió del teu fill o filla, no?, és a dir, la meva tranquil·litat com a mare o pare, al final és, doncs, que decideixi ell o ella el que bonament vulgui, no? És a dir, acompanyar bé, al final entendre, no?, que el seu camí serà més llarg, serà més divers, serà més complex, perquè l'actualitat, no?, la societat ens ho complica, ens ho posa més difícil, però això no treu que aquella decisió a consciència, no?, ben pensada i fonamentada, doncs sí que potser una de les portes que, com deia, no és decisiva, és a dir, també sovint, no?, es crea aquella imatge de, ostres, és que ara vols abandonar la carrera perquè has descobert que no és el teu. Bueno, doncs,
1: no passa res.
0: Exacte, enhorabona per haver-te'n adonat. Al final, crec que a dia d'avui...
2: Que estàs a temps de reconduir.
0: Exacte. Llavors, sí. Triar bé avui no és encertar la primera, clar, sinó és aprendre a decidir, a equivocar-se, a tornar a començar.
2: No? La vida són experiències, Laia. Això és la veritat. En fi, Laia Lluch, experta en innovació educativa i professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
0: Igualment. Moltíssimes gràcies.
2: Adéu.
1: Bé, amb tot el que hem comentat amb Laia Lluch, jo crec que el més important és tenir en compte que hi ha moltíssimes opcions i que no passa res si t'equivoques i que no acabes triant a la primera ixa formació que tu en un primer moment penses que el va i després descobreixes que no.
2: I sobretot a determinades edats.
1: Efectivament.
2: Que pràcticament és tot el temps del món per davant.
3: Efectivament. I és que hem de tindre en compte que aquesta decisió és cada vegada més complicada perquè en l'última dècada s'ha multiplicat notablement l'oferta de carreres. De fet, segons les últimes dades publicades, atenció, les titulacions han crescut fins a situar en més de 4.200 les carreres ofertades a l'estat espanyol. Entre les de recent creació destaquen, per exemple, les relacionades amb la intel·ligència artificial, com enginyeria en intel·ligència artificial, afegida molt recentment, per exemple, a la Universitat Politècnica de València, el grau en intel·ligència de negocis, grau en comunicació i continguts digitals, amb formació relacionada amb SEO, SEM, disseny gràfic i experiència de l'usuari, o fins i tot el grau en sostenibilitat i ciències ambientals. Més de 4.200 opcions de carreres per a estudiar en Espanya.
2: I quasi tots pràcticament les mateixes, no?
3: Sí, o molt especialitzades, no? Efectivament. Potser que canvia una coseta. Pots fer grau en matemàtiques i grau en enginyeria de les matemàtiques. Pots fer grau en química, grau en enginyeria química i... No.
2: Però jo em reafirmo en la cosa d'abans, en que tampoc s'orienta el personal ni se li ofereixen totes les possibilitats que pot tindre.
1: Però també crec que és molt complicat perquè si a lo millor ja no tens clar si preferixes fer enginyeria química que enginyeria, no sé, de camins... Damunt, si li claves 300.000
2: opcions... No?
1: Sí, clar.
3: I que, a més, en tantes opcions, fins a quin punt tu realment saps cada opció en què consisteix? Vull dir, jo què sé, aquestes 4.000...
2: Bueno, pues per això estan, per informar-te i deixar-te-ho clar. I només diré una coseta. Les persones que t'acompanyen en la vida, en casa, o les persones que t'acompanyen en la teva formació durant tots aquests anys, no el coneixen el suficient per saber per on podries triar.
1: Home, però jo no sé si ma mare sabria si preferís...
3: química o enginyeria química?
1: Clar, efectivament. És complicat, és complicat.
3: Sabeu, el més curiós de tot això és que, a pesar de que hi hagi més de 4.000 ofertes de grau, entre les més sol·licitades sempre triomfen les clàssiques. Formacions com enfermeria, medicina, econòmiques, enginyeria informàtica i telecomunicacions. Estes últimes són la mostra més evident de com el sector de les STEM, de la ciència i la tecnologia, ocupa cada vegada un lloc més predominant en les sol·licituds, on la ciència de dades, la ciberseguretat i el desenvolupament de software es situen ja com les formacions, atenció, més demandades al sector laboral. Mm-hmm. Nosaltres estem fora, Abril.
1: Sí, ja, no. això estava clar. Ja m'imaginava jo que no estaria la nostra.
2: Mira, vaig a posar-vos un cas que no és universitari, va, en este cas, però jo conec un cas que la persona vol formar part dels cossos de seguretat de l'Estat.
3: Vale.
2: En este cas, de la Policia Nacional.
3: Vale.
2: A la que tenen que estudiar i opositar moltíssim.
3: Per descomptat,
2: i no entra
3: sí.
2: qualsevol d'una espenta només. I jo li dic a aquesta persona, però tu realment què vols ser? Policia de porra? Es dic jo, d'estos d'un informe del carrer? No, tal, no sé què dic. Sabies que en la policia n'hi han moltes opcions.
3: Moltíssimes.
2: Està la policia muntada, la policia científica, criminologia, etcètera, etcètera. Però això va lligat al que vosaltres esteu dient. Es pensem que només és una cosa.
3: Clar.
2: Però n'hi ha moltíssimes ramificacions que pots conèixer i que no tenen que estar centrades només en apatrullando, en este cas, que podien ser unes altres.
1: I moltes vegades tu comences un grau universitari tenint una idea en el cap, però a mesura que avancen els cursos, vas cursant diverses assignatures, al final descobreixes que pot ser això que pensaves en un principi no t'agrada, i no una traïcida per ahí que el crida més l'atenció.
2: I quanta gent s'ho ha deixat a mitges una volta ho ha provat?
3: I no passa res,
2: que no era el que
3: hi anava. I no passa res, que hi ha temps de sobre. Amb tota aquesta informació és més que evident que el sistema universitari espanyol avança a passes de gegant, perquè este paisatge d'oferta i demanda poc té a veure amb el que regnava en l'Espanya medieval quan tot va començar.
2: Com sabeu que m'agrada esta música? Sí.
1: Esta música és espectacular.
2: Ja.
1: La mítica.
3: Les universitats van néixer quan professors i estudiants, magistri i escolares, van decidir organitzar-se en associacions professionals amb què defendre els seus interessos. Una organització que en inici continuava el model dels oficis de l'època, és a dir, un mestre que ensenyava a un alumne que havia de poder desenvolupar en el futur una professió. Així és com es va definir, de fet, en un llegat papal l'any 1215, un acte pel qual s'atorgava l'estatut a les primeres institucions universitàries i es dotava d'autoritats pròpies amb què garantir la seva independència. Va ser una miqueta abans de deixa llegat, tot i això, que la primera universitat de la història va prendre forma. Però com ocorre, mai no ha quedat massa clar quina va ser la primera, perquè en un moment o altre tots han volgut penjar-se la medalleta.
4: Lasciatemi cantare con la guitarra in mano.
3: De vegades se li otorga el títol de la primera a la Universitat de Bolonya, en Itàlia, fundada per l'emperador Federico I Barbarroja, qui la va protegir de les escoles de dret al voltant de l'any 1558. Però és que ja a principis del segle XII a París s'ensenyava retòrica i dialèctica. Siga com siga, del que sí hi ha documentació és que vora el segle XIII existia ja una dotzena d'universitats pròpiament dites: a Oxford, Cambridge, València, Salamanca, Montpellier, Toulouse... Però la pregunta és... quins graus oferien aquelles primeres universitats? Era igual de complicat que ara triar carrera?
2: És de lògica que no.
1: No, clar, evidentment.
2: Allò estaria limitaet.
1: I a més que serien poca oferta i tampoc hi hauria massa gent que poguera accedir a la universitat.
3: Com ocorre també avui en dia, les universitats es dividien en facultats. En la facultat d'art s'ensenyaven tres disciplines de caràcter general: gramàtica, retòrica i dialèctica. I era la que tenia els efectius més nombrosos, donat que proporcionava la informació preparatòria per a l'accés a les altres tres facultats que havia i que es consideraven superiors: teologia, medicina i dret. I ja està ahí, no havia res més. És curiós perquè, més o menys com en l'actualitat, eren els estudis mèdics i sobretot jurídics els que tenien més eixida i els que estaven molt millor valorats pels estudiants. Esta oferta universitària, a pesar d'anar professionalitzant-se i perfeccionant-se amb els anys, es va mantindre més o menys estable fins al segle XVIII a Espanya. En aquella època va decaure a poc la demanda teologista d'estudis religiosos i els governs il·lustrats van impulsar reformes per a modernitzar les ciències útils i es van afegir, per exemple, les matemàtiques. A Espanya és, de fet, a principis del segle XIX que es crea per primera volta una facultat de filosofia, on havia d'encabre les lletres i les ciències. En aquells anys, l'oferta de graus estava dividida encara en teologia, medicina, ciències, dret, farmàcia i ara també filosofia i lletres.
1: Però em sorprèn que formacions científiques s'inclogueren dins de
3: sí,
1: filosofia i lletres. Lletres.
3: Perquè filosofia i lletres tenia que era
1: tot
3: un totum.
2: Clar.
3: Totum, havies de saber una miqueta de
2: tot. Estava
3: tot
2: en eixa línia
1: i després ja t'especialitzaves.
3: Efectivament. Sí, sí. Una divisió que es va mantindre almenys fins a principis del segle XX, quan a Espanya funcionen 12 universitats oficials que desenvolupen estudis classificats per les mateixes facultats que comentàvem, però una oferta una miqueta més ampla de graus. Les majors demandes estudiantils ja en el segle XX continuen donant-se graduar-se en les facultats de Dret i Medicina. 7 segles després, I la mateixa demanda.
1: I no ens sorprèn.
2: 700 anys.
3: Efectivament. Mentre que la Facultat de Ciències comença a agrupar especialitats diverses relacionades amb les matemàtiques, la física, la química, la geologia, la biologia. També la Facultat de Filosofia i Lletres, que ara reuneix diverses seccions relacionades amb la història, les llengües clàssiques i modernes i les humanitats. Estos principis del segle XX eren a més una època de molt d'esplendor de la formació universitària. De fet, a pesar que abans hauria hagut ja alguns intents, és per primera vegada legal en 1910 que una Reial Ordre, va permetre la matriculació de les dones a les universitats. Elles optaven en aquells primers anys per dos carreres fonamentals, la filosofia i lletres o farmàcia. No ho hauria dit jo.

0: Mai, lo de la farmàcia.
1: Però segle XX, eh?
0: Segle XX. Segle XX.
2: No, quan ho he dit ja m'ho pensava.
1: Res de res.
0: Segle XX i continuem.
2: Bueno, en servicis assistencials, bàsicament.
0: Sí, com sempre, en les cures,
2: infermeria, no? Farmàcia, fi, perquè medicina... No.
1: Sí, però infermeria encara no estava arreglada en aquella època.
0: Infermeria no existeix en aquella època. Aleshores, feien farmàcia, que imagina que després els donaria i sida a poder fer d'infermeres si ho necessitaven. L'any 1914, el total de matriculats a les universitats espanyoles era de més de 63.000 persones. Poc més de 300 dones, això sí, i xifres que amb el conflicte bèl·lic no es recuperarien fins als anys 60. Per a que vos feu una idea de la diferència, sabeu quantes persones es van matricular a les universitats espanyoles l'any passat, en 2025?
2: Pues milions. Una barbaritat, clar.
0: Milions. Més d'un 1.827.000. O sigui...
1: I estem parlant que en 1914, 63.000.
0: 63.000.
2: Claro, moltíssima diferència. Jo vaig estar l'altre dia en la graduació de la Moa Neboda i vaig veure la quantitat de gent que s'havia graduat només en guany. La única pregunta que em va passar pel cap, dic, però i tots estos on treballaran? Fadiu, això és la gran pregunta.
0: Això és la gran pregunta que jo crec que ens fem tots.
2: Perquè això és un any darrere, un altre any.
0: I en aquesta universitat, en aquella universitat, en l'altra universitat...
2: Sí, que no són només els que jo vaig veure, sí, és curiós.
0: Però clar, la pregunta ara ens cau pel seu propi pes. Com passem d'aixòs 63.000 matriculats en 1914 al més de 1.800.000 d'ara? D'on ve aquest augment de la matriculació?
1: Imagina que estarà relacionat un poc amb l'alfabetització de la població.
0: Per a que vos feu una idea, segons publicava el diari El País, entre principis de la dècada dels 70 i l'últim any de la dècada, l'increment universitari dels anys 70 va ser d'un 194% a Espanya, que es col·locava en aquells anys en el segon lloc dels països d'Europa Occidental en quant al nombre d'universitaris per cada 100.000 habitants.
2: Les inquietuds socials que havien tingut que anar a més ja sabien el que havien passat en anys anteriors.
0: Aquestes dades estaven motivades, entre altres coses, per l'explosió demogràfica del baby boom, la massiva incorporació de la dona en l'educació superior, les exigències de mà d'obra qualificada pel desenvolupament econòmic i els canvis estructurals introduïts per la Llei General d'Educació de 1970. I sobretot, per l'ampliació també gradual de l'oferta, la ramificació universitària s'obria ja en direccions distintes que van donar lloc a les facultats de Dret, Filosofia, Ciències, Medicina, Farmàcia, Veterinària, Ciències Polítiques, Econòmiques i Comercials. Ja en 1985 existien a Espanya 20 facultats en les universitats públiques i 15 privades que repartien la demanda de l'època, que no canvia massa per molt que passen els anys. De nou, el major nombre de sol·licituds arriba a la Facultat de Dret, seguida ara hi ha d'altres disciplines incorporades com econòmiques, història i medicina. De fet, en aquests anys hi havia un interès creixent entre els joves dels 80 que cada vegada estaven més interessats en la vida econòmica i que ser banquero estava molt ben vist en aquella època.
2: Total.
1: Ara crec que ja no tant.
2: Bueno, ser banquero i, bueno, com ara el tema de la política, les ciències polítiques, etcètera, etcètera. I el més curiós de tot és que ara no n'hi ha qui el construïsca una casa. No n'hi ha qui el posa un encofrat o qui el treballa. Això és la realitat.
0: Això és la realitat, eh?
2: A veure, la titulitis ha dut una cosa i se n'han dut una altra.
0: Coses bones i coses...
2: Sí, sí,
0: dolentes.
2: Sí, coses roïns. Bueno, per no parlar de les diferents universitats i els diferents accessos que han hagut, si eren públiques o privades, i melons que podríem obrir uno darrere d'un altre.
0: Infinits, i estaríem infinits.
1: I que també és cert que moltes vegades el que és la professió en si ha existit sempre o ha existit durant molts segles, però, clar, arriba un punt que si no tens la formació directament no la pots exercir.
2: Com la de periodisme, que no existia, n'hi havia altres vies d'accedir a ser periodista, però en el moment existeix la formació
0: carrera.
2: Reglada, la carrera, la cosa canvia completament.
0: Totalment.
2: Sí.
0: Però no sé si s'heu fixat que en tot aquest recorregut que estem fent no hem parlat en cap moment de les enginyeries.
1: Cert? No ho havia jo caigut.
0: Han passat desapercebudes. I és que el que jo no sabia és que no és fins 1972 que s'incorporen com a titulacions universitàries, perquè van néixer al principi lligades a les escoles militars i no va ser fins a 1850 quan s'agruparen en les escoles tècniques d'enginyeria, que eren de camins, mines, montes i industrials. No va ser fins 1963 que es crearia la figura de l'enginyer tècnic com un cicle d'entre 3 i 4 anys i s'incorporaven a 70 en l'estructura universitària espanyola.
2: M'imagino que hi entrarien els arquitectes, aparelladors, tota aquesta gent.
0: Efectivament, tota aquesta gent.
1: Té sentit perquè moltes vegades, inclús avui dia, les enginyeries, per exemple, a la Universitat de València o a la Politècnica, s'estructuren en funció d'escoles encara. Escola superior...
0: Escola tècnica superior de...
1: El que siga.
2: Que parleu de les dones i no vulgueu saber la prevalència que n'hi havia de dones en carreres com aquestes, eh?
0: Poquís,
2: o sigui, pràcticament
0: encara ara,
2: una
0: encara
2: o dos. Jo me recordo que vos ho contàvem fa no res i era increïble.
0: A
2: més, es posaven una sèrie d'assignatures que eren impossibles de passar, que les avorries, vamos, pràcticament al
0: començar. No, i que al final estar tu soles en una alumna, en una classe de 100 persones, pues tampoc seria lo més
2: Pilar Ternuda, crec que mos ho contava, que estava ella i una més, i es va avorrir completament, i al final va dir, mira, vaig a fer-me periodista.
1: Encara tinc jo amigues que són una o dos, i estan estudiant avui dia.
0: Però pot ser quan parlem de canvi significatiu,

0: significatius en l'àmbit universitari, els més importants es produïen des dels 90 fins a l'actualitat, especialment motivats per l'aprovació de diverses lleis educatives. Entre les més sonades, la que convertia en obligatori l'ensenyament fins als 16 anys, a partir de l'any 2000, que jo pensava que havia sigut antes, i la més sonada, la coneguda com Bolonya, de principis d'este segle.
1: Tan polèmica en el seu moment, també.
0: Efectivament, perquè va reorganitzar els estudis universitaris espanyols. Llicenciatures i diplomatures es configuraren tot plegat com graus de la mateixa durada, menys algunes excepcions, i es van consolidar els màsters d'un any. Decisió que va comportar un augment significatiu de l'oferta de titulacions i també i especialment de les universitats, perquè també el nombre d'universitats s'ha duplicat en els últims 40 anys.
1: Clar, per la entrada de les privades, que és el que vos dia jo, que també canvia ahí molt el tall, la nota de tall per a entrar, les condicions, bueno, hi ha algunes cosetes que tot el món sap.
0: I que això jo crec que és de tota la vida en diners torrons.
1: Sí,
0: a l'època medieval, si tenies diners, estudiaves, i ara, si tens diners, estudies en la privada.
1: Que era molt paregut, és com haver revertit el temps,
0: sí,
1: no? Si tenies padrins, el batejaven, i si no, no el
2: batejaven.
1: Al final
2: tot es redueix a lo mateix.
1: Bueno, fins sí, i tot n'hi ha gent a qui li han regalat els títols, o sigui que per a què queixar-nos, si aquestes coses són així. Sí, sí, a veure, negar la evidència...
0: Lo que és.
1: És absurd, i el que és. En fi.
0: Mai millor dit el papa lo que és del papa.
1: El papa lo que és del papa. Encara està, per cert, el papa en estos moments en Canàries. Arribava fa no res a Tenerife, amb un dels avions d'Iberia, i és la primera volta que està visitant un centre de refugiats. Este centre de refugiats en la laguna en Tenerife, bueno, en estos moments, si voleu, podem recuperar algo de l'àudio en directe d'allí.
3: La convivència entre pueblos.
1: És precisament el viatge i la visita que ha heretat del papa Francisco, que després d'haver faltat no ha pogut complir, i sí que està complint-lo en estos moments el papa Lleó XIV. Com vos dic, el so en directe en estos moments, directament des de la laguna en Tenerife. Tenerife. Ell parlava estos dies, s'han posat alguns d'aixos talls al començar el programa, de que les persones no són objectes, no són xifres, i precisament les Illes Canàries i les costes de les Canàries són, per a molts i per a moltes persones que arriben com arriben, una tumba. Estem a punt d'arribar a les 11 del matí, com vos dia, amb este so ambient de la laguna en Tenerife mos quedem en directe per a nosaltres 10:59, per a la gent de Canàries 9:59, per si algú inclús està escoltant en internet, que mos escolten en internet, i és temps de refrescar esta informació que encara durarà tot el dia i algunes més que conformen el gros de l'actualitat d'avui, 12 de juny de 2026. Nosaltres continuarem encara perquè mos queden uns quants hores de programes fins a arribar fins les 2 de la vesprada. Ara us llegim.
4: Són les 11.
5: A punt. Notícies.
4: El papa Lleó XIV ja està a Tenerife. Ha aterrat cap a les 9:20, 10:20, hora peninsular, a l'aeroport Tenerife Nord, Ciutat de la Laguna, on l'ha rebut una àmplia representació d'autoritats estatals, autonòmiques, insulars i eclesiàstiques. És l'última parada del seu viatge apostòlic a Espanya. A peu de pista, el pontífex l'ha rebut el president del govern de Canàries, Fernando Clavijo, la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, el Masaid, el delegat del govern a Canàries, Anselmo Pestana, i la presidenta del Parlament de Canàries, Astrid Pérez. Escoltem ara el Masaid.
6: Esa mirada humanista es hoy más necesaria que nunca. Las raíces es el testimonio vivo de que cada persona merece la oportunidad de comenzar de nuevo.
4: És la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, el motiu principal d'esta visita del pontífex a les Canàries. També ha participat en l'acte de benvinguda la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila. A hores d'ara continua aquest acte de recepció al papa amb el discurs, com diem, del Masaid. Mentrestant, a Madrid, un jutjat ha condemnat la secretària general de Podem i diputada, Ione Belarra, a pagar 9.000 euros al jutge jubilat Manuel García Castellón en considerar que va perjudicar el seu honor en anomenar-lo corrupte. En la sentència de la plaça 45 de la secció civil del Tribunal d'Instància de Madrid, el magistrat estima parcialment la demanda de García Castellón i considera que les manifestacions que va abocar Belarra en la xarxa social X en 2024 van generar al jutge jubilat un mal moral que ha de ser indemnitzat en la quantitat, com diem, de 9.000 euros davant dels 350.000 que demanava el demandant. A més, Belarra haurà de difondre el contingut de la sentència en el seu perfil d'X, en el qual es va produir aquesta intromissió en el dret a l'honor, o bé en un altre mitjà, diu la sentència, amb semblants característiques. Més coses, l'afiliació de persones estrangeres a la Seguretat Social es va incrementar al maig a la Comunitat Valenciana

0: més d'un 1,8% respecte al mes anterior. Són 7.200 cotitzants més que el mes d'abril de mitjana. Són 405.000 afiliats en total. A tot Espanya, la xifra d'afiliats estrangers va pujar en 111.000 persones al maig, amb un increment mensual de més del 3,4%. En total, hi ha vora 3.360.000 cotitzants estrangers. El col·lectiu de persones estrangeres afiliades a la Seguretat Social representa el 15% del total de cotitzants. En alguns sectors, com l'hoteleria, la construcció o l'agricultura, són essencials i la seva presència no para de créixer. A casa nostra, a València, a hores d'ara, a partir de les 11, està previst que l'Associació de Víctimes de la Dana, 29 d'octubre, informe sobre les pròximes iniciatives de l'entitat en defensa dels drets constitucionals de les víctimes en la personació de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, en la causa judicial, segons informen en la convocatòria. També abordaran les notícies sobre els missatges intercanviats en el grup de WhatsApp del Consell durant la gestió de la Dana que van conèixer fa dos dies. I en els esports, parlem de futbol. Avui és el segon entrenament de Lamine Yamal i Nico Williams amb la resta del grup en la selecció espanyola. Gonzalo López.
1: Els dos extrems es van reincorporar el passat dimecres i continuen avançant en la recuperació de les seues lesions. Encara això apunten a no eixir d'inici en el debut del pròxim dilluns contra Cap Verd. L'única absència és Víctor Muñoz, que continua treballant al marge per a recuperar-se de les molèsties físiques. Esta vesprada, els davanters Mikel Oyarzabal i Borja Iglesias atendran els mitjans de comunicació a Chattanooga. D'altra banda, després de la victòria del Mèxic de nit, avui juguen les altres dues seleccions organitzadores. A les 9 de la nit, el Canadà rep Bòsnia i a les 3 de la matinada, els Estats Units juga contra el Paraguai.
0: Això és tot de moment, tenen tota l'actualitat en Apunt Ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 12 en punt. Continuen ara amb el programa Amunt i Avall.
2: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 101.5. De tu
3: a tu. La temporada 26-27 de Les Arts és tan gran que mai cabria en esta falca. Entra en la nostra web i descobreix per què és simplement la millor temporada d'Espanya. Abona't i obtín fins a un 30% de descompte. Temporada 26-27 de Les Arts. Sobre motius per a abonar-te.
4: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
5: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
6: fem banda
5: amb el millor repertori de músics valencians.
6: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
5: Desfilarem al costat dels nostres músics.
6: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
7: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
8: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
9: Esports Apunt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la comunitat valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
6: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
2: A punt ràdio, de tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
6: L'economia per a totes i tots.
10: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta a l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
6: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3:30 a 4 de la vesprada...

0: a.radio.
1: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
2: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
0: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
1: En Apunt Ràdio.
3: Presentador de la Safor.
4: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
3: Gemma Juan. Animal de companyia.
4: La ràdio.
5: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia. Ja.
6: La vesprada de punt on tot pot passar.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En Apunt Ràdio. De tu a tu.
0: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos. Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.

0: Bueno, les 11 i 9 minuts, el temps corre que se les pela. Continuem seguint de propet tot allò que està succeint entorn a la visita del Pontífex, que en estos moments, com vos dia abans del butlletí de notícies, està en la Laguna, en Tenerife. Està culminant ixa visita que l'ha dut a terres espanyoles i que ha tingut molts nivells diferents. Se m'està comentant estos dies, tant en mil i un espais del programa com en les diferents tertúlies. La percepció ha sigut absolutament abrumadora, depenent del lloc on ha estat. Jo continuo dient que els de Madrid, no només pel tema futbolístic, sinó que fins en matèries episcopals ni aquí els dona sopes, o, per gastar una expressió en castellà, sopes con ondas, i en aquestes coses n'hi ha cap a jugar. El missatge més humà, evidentment, i menys lluïdor, i això és la veritat, estava en el seu pas per les Canàries, i sobretot en aquests moments en el que es troba visitant per primera vegada, com fa un papa, un centre d'immigrants, que era el compromís que tenia l'anterior pontífex, el papa Francisco, el papa Bergoglio. Ara és a prevost a qui li ha tocat, i és que és al·lucinant el fixar-nos en les imatges i veure els grans escenaris, les postals traseres, tota la parafernària lluïdora, a més, que envoltava el pas, per exemple, per Madrid o Barcelona, i la senzillesa absoluta, fins i tot al veure una tarima en una moqueta roja i un silló pràcticament a l'ús, que és en el que en aquests moments està el papa escoltant alguna de les persones immigrants que aconseguiran arribar a la Laguna. Bé, això forma part de l'actualitat i ja en part seran els nostres companys qui vos ho apropen. També estem pendents del president de la Generalitat, Juan Fernández de Llorca, que, si no estic equivocat, en esta hora té previst compareixer des de Torrevieja, i també l'escoltarem, com és lògic, a través de la Ràdio Pública Valenciana. Tinc que, nobleza obliga, saludar al convidat. Com està Manolo Montalt?
1: De categoria, bon dia.
0: A més, estaràs contentíssim perquè ja has estrenat el teu lloc favorit per a passar el temps, no?
1: La piscina.
0: Home, la piscina.
1: Enguany m'ha donat molt de treball, eh?
0: Sí? Sí, però te la curres tu tots els anys?
1: Sí.
0: Ah, jo pensava que tenies un Minion o algo que...
1: No. Jo la mantinc tot l'any, sí. I sí que és cert que generalment en el mes de maig és quan se posa pitjor, perquè en la pujada de temperatura, si l'aigua, sí, pues aquí cria bitxets.
0: A veure, és que els pobres que no tenim piscina, aquestes coses no les sabem. És millor mantindre-la plena tot l'any, no? Perquè jo la buidaria, diria, bueno, perquè vaig anar allà en l'aigua.
1: Jo crec que és millor mantindre-la... A veure, jo després d'haver-la buidat durant molts anys, sí, quan la vas reformar i tal, la mantinc plena tot l'any, i sincerament durant l'hivern se manté en poques hores de depuradora al dia, la pots mantindre, ¿vale? Sí que és cert que se bruta molt més el sol de la piscina, perquè cauen més coses, hi ha molt de pi,
0: sí, no passes
1: el escurafons de la mateixa manera en, sí, hivern que en estiu, que el passes, no diria que diari, però cada 3-4 dies, i aquesta posada a punt sempre costa una miqueta.
0: Uf, només de pensar-ho se m'estan anant les ganes de banyar-me del manteniment de la piscina. En fi. Bueno, i Marc Gómez, com està?
1: Molt de cloro i molt de depurador.
0: Ja.

0: Lo mejor, lo mejor, Manolo, és que te mantengan la piscina.
1: Bueno, molt de cloro, tampoc vagis a tirar tant de cloro com que eixes d'allí com les pates d'un pollastre.
2: No,
1: de tant
2: no, no,
1: de cloro.
2: Tu, per a recuperar-la, molt de cloro i molt de depurador.
0: La piel, no, però ara ja hi ha molts...
2: Sí, però per a recuperar...
0: Hay otros sistemas,
2: no ha dit per a
1: tres voltes ho ha dit ja.
2: No ha dit per a mantindre-la, ha dit per a recuperar-la.
0: Ya, entonces te tienes que esperar ahí un tiempo hasta que aquello... Porque no, todas las cuestiones del agua llevan su tiempo, ver, claro. No es algo
2: com
0: inmediato.
2: Com tot en la vida.
1: Mentre n'hi hagi aigua, quan no n'hi ha aigua damunt no n'hi ha...
0: Ahí nada.
1: Ay, no hay brazos, no hay galletas, no hay agua, no hay piscina.
0: No, pero que no es algo inmediato, ¿no? Que no pones el cloro, eso tiene su proceso. Pero yo pensaba que le ibas a decir...
2: Pasen 10 y aguantes fichito semanas.
0: Sí, exacto. Yeah. O sea, que te pilla en plena ola de calor, imagínate. Si imagina, te tienes que esperar.
2: Espera eso.
1: Díselo que salude mejor a David, porque si no, siempre tenemos lo mateix, automonopolizem les converses.
0: Claro, pero es que yo pensaba que le ibas a decir a Manolo que ya estaba en su salsa, porque acaba de empezar el mundial.
1: Claro, pero la pobra persona tendrá que decir buen día, David, bon dia de nou.
3: Bon dia. Jo estava pensant una cosa, que també és divendres pel papa, eh? Que el pobre també tindrà ganes d'arribar a Castel Gandolfo i...
1: Si no li han deixat temps ni pa dutxar-se. Antes estava pensant jo, el papa també s'haurà tingut que dutxar estos dies, igual que nosaltres arribem ahí supercansats i tot.
3: Però quan?
1: I l'home, quan s'ha dutxat? A on? Bueno, en els palaus arquibisbals i tal, s'haurà dutxat, però estarà rendit.
3: Estarà.
1: Jo no sé si heu anat vosaltres de campament alguna vegada o d'excursió d'estes del col·le, que quan arribàveu per la...
3: La granja escola de 3 dies, que eren 3 setmanes.
0: Y no os preguntáis, ¿habrá dormido bien? ¿Cuántas horas habrá dormido el Papa estos días? Porque yo creo que con esa agenda tan, tan apretada, pero vas a decir algo que creo que es...
1: Vas a decir algo
0: que ya está desmentido.
3: Que a cierta edad dormir fuera de casa costa. No, ¿qué pensabas? Pero
0: pensaba
3: no
0: que ibas a decir, a cierta edad ya puedes dormir menos. Y eso es mentira.
1: Si yo estoy que no dorm res, soy un musol.
2: Si a cierta edad no es que sea complicado dormir fuera de casa. Es que en casa ya es dormir y es complicado dormir a volte.
0: Y más cuando te llega la ola de calor esta que nos llegó en mayo, ¿no?
1: Y otras cositas, Monina.
0: Uy,
1: es que este siempre están fenseles guays. Nosotras, como tenemos la menopausia, sufrimos mucho. Perdona, no vull dirte lo que es alzarte a pisar no sé cuántas artes a la nit.
0: La pitopausia, que se dice, ¿no?
1: Bueno.
0: Que se llama.
1: Dile como tú vulgues. Sí, té un nom molt científic. Entre altres coses. O sea, que dormir... No digues res, ¿eh?
3: Que
1: ya no te claves en
3: lo
1: las
3: de
1: personas,
3: fuera de casa, fuera de casa.
0: Pues sí, yo me preguntaba si cuántas horas habrá dormido el Papa, cuántas horas dormirá normalmente, si es búho o alondra de los que se queda leyendo por la noche o al contrario, se va a dormir pronto porque se levanta.
1: Ahora, ¿será que no
0: con
1: te
0: el amanecer?
1: El día,
0: con el amanecer
2: si el hombre se pasa el día llegint,
3: está llegint, ¿tara? Claro.
2: ¿Qué li fan?
0: Sí, ¿no?
1: Sí, sí. ¿Qué llegirá? Es más interesante. ¿Qué llegirá?
0: Sí.
1: Porque al Papa...
0: En sus momentos de...
1: Al papa, per molt papa que siga, és que com jo tendís tant a humanitzar aquestes coses, sobretot per l'interès que tinc jo en ser papa, clar, claro, que ja tots ho saben.
0: Ovidi primer?
1: No, li agradarà, jo que sé, igual li agrada J.K. Rowling, li agraden coses que també llegirà. L'home no té per què estar a tota hora
2: llegint negra.
1: Vida i Milagros de Jesús, perquè s'acabarà l'obra.
0: Pues,
1: o sigui,
0: que...
3: Li agradarà el cine, també. Veurà pel·lícules,
0: sí.
3: No sé.
1: Bueno, a l'altre el futbol el flipava.
3: Sí, l'altre era de San Lorenzo de Almagro.
1: Per això.
0: Sí, sí, pues mira que le han hecho preguntas y no sé si le han preguntado cuál es su lectura, ¿no? O qué tiene
1: perquè
0: ahora mismo en la
1: no
0: mesilla. O cuál es su última película.
1: Claro. Això està pendent. El Papa el tenim pendent en este programa.
2: El teniu pendent.
1: Home,
0: para la próxima visita, ¿no?
1: No, però a veure, tenemos... perdona, WhatsApp... ¿Qué pasa? ¿Que no pot el Papa entrar desde Roma? No, dic jo.
0: Dice, no accede a dispositivos...
1: A veure si ara va resultar que ébola és l'únic que
0: mòbil...
1: tributa un Papa i així no podem tindre al Papa.
0: És verdad, utilitzarà el mòbil? ¿Le dejaran utilizar el mòbil?
3: ¿Le arribaran telefonades spam a les 4 de l'esprà? També s'entrarà...
2: Quina imatge tindran el WhatsApp?
1: En quin programa esteu vosaltres? Això jo ho hem plantejat així, que és quan vam dir al Papa segurament... El Papa tindria un mòbil, igual que tenia un contracorrent, igual que anava per el pa, igual que feia coses de persona de carn mortal. I quan eres papa, tot això te ho lleven.
0: Sí, me gusta todo.
1: I el teu mòbil estarà... Sí, tu agarraràs el mòbil, tu papa. O sea, tu, el dia abans, cardenal. El teu mòbil, les teues coses, tot superguai. El teu WhatsApp, el Facebook, Instagram...
2: Entregues els teus... objectes personals, com
1: vindran
2: a l'entrada de la presó.
1: Vindran estos senyors, que són els que te diuen com t'has que vestir i tot el rotllo, que te ponen les pardenyes i tal, i un d'ells trincarà el mòbil, entre altres coses, la cartera i tot això que tu portaves, no? I després, quan ja eres papa, al dia següent, el dia que eixes al balcó i tal, per la emoció, no, això queda tot un poquet diluït. Ni tan sols pots enviar-li un WhatsApp, jo que sé, a qui siga.
3: A la dona no, perquè siga.
1: A la dona no, clar, però no sé, als neboig, de, que sóc papa, o sea, és que a veure, tens que tindre ganes de dir-li-ho a algú, encara que a la prueba me remito, ¿no? Pero segur que arriba un d'estos monsenyors o eminències i el diu...
2: Home, tot
1: santidad,
2: això, tot això se reunís que quan fan que quan fan l'elecció de per a quan fan el conclau
1: que s'entreguen
2: a vore,
1: claro.
2: tot en esta caixa
1: i este ja no el torna a vore.
2: Correcte.
1: I li donen un mòbil d'estos que diem ahir d'abuelo, d'estos que s'obrin,
0: que no puede estar geolocalizado,
1: 10 missatges
2: Yao.
1: I tu... I a WhatsApp, i a Facebook.
3: Clar, no. I te toca canviar la roba de leaks del Twitter, perquè ja no eres Francis Prevost 53 o l'any que es diga. No. Que ara és arroba pontífex.
1: Claro, eres el papa.
0: I quedas que... borrado ya de las redes. Mira, serà l'única persona, fatal. Porque el resto, fatal. Aunque se borre, ya no, nunca se borra. Pues fíjate, estaba yo indagando por aquí preguntado y ya hablamos de las películas favoritas del papa. Fue
1: sí,
0: hace mucho, fue hace unos meses. Y fue, por ejemplo, Qué bello es vivir. Es una de sus pelis favoritas. Sonrisas y lágrimas. Que también nos llamó la atención.
1: Home,
0: gente
1: fast,
0: corriente.
1: Fast and Furious no creo que yo que siga lo que veo el Papa.
0: Gente corriente. O sea, exactamente, pues le gustará de todo. Y La vida es bella,
1: ¿no?
0: También
1: sé,
0: fue otra película que mencionó.
1: Chao, el Papa.
3: Bueno.
2: Bueno, li pot agradar el gènere, perquè no.
1: Sí, sí, claro. sí. Bueno, no ho sé.
3: És persona, abans que...
2: Claro.
1: Sí, però...
0: Realmente, qué bello es vivir, la vida es bella...
1: Sí, jo vos aconsello que vegeu la sèrie, aquesta sèrie que està en dos parts, i que no feu la cosa que vaig fer jo de veure-les invertides, les sèries.
0: No.
1: Claro que tenia que fer jo, veure-les invertides.
0: Però sin darte cuenta.
1: Sense donar-me compte. De pop i de new pop, sí.
0: O sea...
1: Sí, però són molt bones, les dos, eh? Uh-huh. De fet, no els van deixar... I el director és un director importantíssim.
0: És la de Ralph.
1: És la de...
2: No,
1: això és Conclave.
3: Estic dient
1: sèrie. N'hi ha dos sèries, que és una que en una eix Jude Love és el papa, és crec que Joan Pau III o algo així.
0: Exacte.
1: I l'altre és John Malkovich. I bueno, a veure... És la visió contemporània de com hauria de ser ara un papat, no? I és molt interessant. Però, tot i que el director, que si ho mires és un director d'estos reconeguts, no els van deixar gravar en les estàncies vaticanes i van tindre que reconstruir tots els decorats i tot. O sigui, no,
2: ahí se'n va un diner, sí.
1: Sí, se'n va un pico ahí reproduint ahí tot això.
2: Diner, sí.
1: Però són molt bones. O sigui, és molt bona la sèrie, és una. Però no caigueu en el pecat de veure-les al revés, que jo sí que ho vaig fer, típic de mi. Vamos, ja està.
0: Ah, la de Paolo Sorrentino.
1: Exacte, sí. Qué
0: bueno.
1: Sí. Exacte, pues això.
0: Bueno, pues, y además, estaba aquí indagando
1: la
0: entre sus monja, libros favoritos.
1: La monja que cria, teòricament, al papa que encarna Jude Love és...
0: Isabella Rossellini.
1: No.
0: Ah, no, Isabella Rossellini és la peli.
1: Isabella Rossellini és la de Conclave.
0: Yo me voy todo el tiempo a la peli.
1: Sí, és la que va faltar fa poquet, la dels ulleretes, la ex de Woody Allen.
0: Mia Farro.
1: No. Que gust dona no ser l'únic que no se'n recorda dels noms.
2: Home, també moltes pistes la dones, eh?
1: Sí, l'actriu de les ulleres i els gorros i tot, sí, està tan moderna que va faltar fa poc que no se ho esperàvem ningú. Ja mos eixirà, ja està.
0: Diane Keaton.
1: Diane Keaton és la monja que cria el papa i tenen ahí una relació molt, sí, molt curiosa. Teniu que veure-la, de pop i de new pop.
0: Pues comentabais que leería, ¿no? Estaba... Pues igual el Señor de los Anillos, pues mira, el Papa mencionó a J.R. Tolkien en su primera encíclica, lo menciona ahí, ¿eh? O sea que
1: Meus.
0: Utiliza la frase de Gandalf.
2: Home, en cierta manera, del
0: Señor de los Anillos.
3: Sí. Es que el Señor de los Anillos té molta relació amb la doctrina catòlica, realment. O sea, la estructura, un poc, és... similar.
1: Sí. De totes formes, bueno, és el Senyor Todopoderoso, la que pareix la Senyora Todopoderosa, que ja em dona un poquet d'agonia, mm-hmm. T'ha de dir, agranant un poquet cap al futbol, és la Shakira, que és una cansina. La paraula és cansina.
2: Bueno, no sé si ho
0: veus... I al final era ella... o era... ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado con Shakira? No,
2: ese es el rumor que corre en xarxes socials.
1: Oh, sí?
2: Comis que amb
0: el... Però què penses, Manolo?
2: Comis que amb un pentinat i un color de moño diferent del que
1: volia últimament. Que se t'ha escapat.
2: I unes ulleres de sol que li agarraven...
1: Bueno, pues d'aquestes que aprofiten igual pa vore que pa bucejar.
0: Ha incendiado les redes.
2: Lo mateix, lo mateix. I hi ha molta gent diguen que no és Shakira.
0: Era una doble.
2: Que era una doble.
0: David, tenemos que indagar.
3: Tenim que indagar.
1: Sí. Com, però com si siga una doble, li caula del pulpo, no?
0: No.
2: O no.
1: O no.
3: Si és una doble, vaya igual que Shakira.
2: A veure, esa teoria queda absolutament aparcada des del moment en què hi ha una persona que des de la graderia va a gravar amb el seu mòbil un moment abans de l'actuació.
0: Que està salient, sí.
2: No, i que està sonant una bachata o un merengue.

0: És que a mi em cansa.
1: És que duen, és que duen des de 2006 en Shakira.
0: Sí, i totes 2006, les cançons sonen igual.
1: 2006.
0: Sí.
1: Saps el que és el 2006?
0: A més, ahir es van ajuntar molta gent que fa moltes cançons igual. No només Shakira, Maná. Maná també és la canción panecillo. És dir, totes les cançons de Maná sonen igual. Eren un poquet com les de Jarabe de Palo i tota aquesta gent que eren totes les cançons. I vaig dir, mare meva, que poca originalitat han tingut estos. No sé,
1: bueno, també en Mèxic ahí... és normal que cantara Maná.
0: Ja.
1: Qui vol que cantara?
0: Home, pues haguerem pogut endur-se a Bustamante.
2: Mònica Naranjo.
0: Mònica Naranjo en Mèxic.
2: Molta...
1: No ens acaba de veure molt mexicans.
0: Aquí.
1: A Mònica Naranjo.
0: Mònica Naranjo,
2: però Mònica Naranjo té carrera.
0: Estàs equivocadíssim, eh? Mònica Naranjo en Mèxic.
1: No,
2: jo
1: no,
2: abans que en Espanya.
3: Que triomfe.
1: Jo no dic que no triomfe. Dic que generalment en aquests...
0: esdeveniments.
1: Esdeveniments, més enllà de l'artista que canta la cançó oficial,
0: sí,
1: en les cerimònies inaugurals, el que actuen és gent del país.
0: Ja, sí, sí, sí, sí, no, jo no te dic que no. El de Maná, per cert, anava fet una hortera, ja que parlem d'horteres,
1: però...
0: en el gabán i ser roig de pell de
1: sí, ulleres. Sí, semblava que li havia agarrat la vestimenta dels de Mago de Oz de fa 20 anys.
0: És de veres, trasnochadíssim.
1: Però no, sí, és que vestint tampoc és una cosa que...
0: No,
1: Maná en general...
0: És que Maná són molt cansinos.
2: Ja que heu ficat dos aspectes, com és que ara els àrbitres paixen androides, paixen Terminator
1: no,
2: amb eixos diadetes, com és això?
0: Ui, lo que has dicho!
1: Primer ja tenim la imatge del Mundial, que és la de l'àrbitre amb el micro que duen ara,
2: sí,
1: que però va, ja, que ja va no connectat van... a la megafonia de l'estadi.
0: Ja no van de negre i aixes coses?
1: No.
2: No, però no. Això t'has quedat... Arribes tard, eh?
1: Sí, però com a 30 anys.
0: Ja no van de negre. Entonces, com distingis jo que és l'àrbit, la persona?
1: Perquè generalment va d'un color diferent als 22 futbolistes.
0: Però, a veure, perdona que això... Però els equips de futbol tenen a munt d'uniformes...
2: I ells també.
0: I aquí de tots més hortera, en els colors.
1: I per això, el comitè organitzador de cada campionat li exigís a cada equip que passen la vestimenta del porter i la del jugador.
0: Per no confundir-se en l'àrbit.
1: I a partir d'ahí, a lo millor ha passat que han cridat i han dit a un equip, el pantaló el teniu que canviar.
0: Perquè el senyor porta el mateix.
1: O perquè coincidís...
0: O en els rivals.
1: O se pot, sí, confondre.
2: Però és que tu t'has quedat en Joaquín Ramón Marcos,
1: però,
2: en aquesta època.
1: Sí, sí, sí.
0: L'uniforme.
1: En l'època de Urizar. Bueno, a lo que vaig. L'àrbitre d'ahir, que era brasiler, entonces, ara una de les normes que ha canviat és que per a una decisió de bar, les decisions de bar se comuniquen a l'estadi per megafonia. ¿Vale?
0: Tu i jo no podríem ser àrbits.
1: Però resulta que ahir li toca expulsar a un jugador de Sud-àfrica a l'àrbitre que era anglès,
0: sí,
1: i que d'anglès jo crec que ni s'havia baixat el Duolingo, i la cara del sud-africà és... Vale, la roxa la tinc de la que m'has tirat, però què m'estàs contant?
0: Què tinc que fer?
1: Vostè què m'està explicant, cavallero? No, no.
3: Què m'estàs dient?
1: Podeu veure en xarxes, està ja... És més... Fins i tot la versió el Twitter oficial de Duolingo li ha posat un tuit a l'àrbitre com diguent, necessite veure la teva progressió, perquè és que la cara del sud-africà és...
2: És un poema, sí.
1: No sé si m'està dient que m'ha expulsat per tràfic d'armes o perquè li he pegat una tossola a este del... Vull dir, la cara la d'ell i la del company que està darrere és... No estem entenent res del que ens està explicant aquest home. Per tant, ja tenim la primera imatge del campionat que s'hi ha. I en quant als àrbitres, estan entre la càmera, la petaca, el pinganillo, l'esprai per a marcar...
2: La càmera la duen aquí, en la diadema.
1: Sí, sí. És que estem a no res de que es posen una batidora, una botitxa...
2: Sí, sí.
0: No, però a mi lo que mola és... O sea, vols dir tu que jo, si fora àrbitre... Jo porto un pinganillo i puc parlar per la megafonia.
1: Sí, sí, tu, no.
2: Tu imagina que
1: estàs
2: obert...
1: Tu tens que explicar les decisions del VAR, les tens que explicar, que és el que s'ha fet tota la vida en l'esport d'Amèrica.
0: Sí, sí, no, però sí, jo... La qüestió és que cascaria per la megafonia.
3: Però entonces, cuando lo comunique, lo comunica y lo sabe todo el mundo.
1: Sí, sí.
3: O sea, que se comunica en el momento y todo el mundo es sabedor de lo que está diciendo. Que será la misión que tiene.
1: Después de
3: ver
1: la jugada en el VAR...
0: Yo os declaro marido y mujer.
1: Colsada del número 23 de Sudáfrica, al número 4 de México, tarjeta roja per al jugador de Sud-àfrica. Lo que pasa es que això...
0: Que dit així no ho haguera entès millor que ahir.
1: Sí, Sí, no, no, es que ya vos di que es que ya ni ya circulen memes, ya vos di, es que la cara del hombre es...
3: Entonces la cosa promete, ¿eh?
1: Es en quin idioma

0: està parlant més d'home.
1: Sí, sí, sí, sí. Clar, però el negre seguia esperant allò.
2: I cada àrbitro quantos partidos opera?
0: Això sí que no
2: una
0: tinc
2: media de...
0: Això sí que
2: no tinc... Entonces la cosa promete.
0: Generalment xiulen en la primera fase un partit, crec, i després, a partir d'ahí, si el equip dels que l'àrbitre és originari continua, ja té menys possibilitats d'anar, o si comet una errada grossa, també els envien a casa.
2: Sí, sí,
1: si pareix
2: sí.
1: El pilot d'un helicòpter.
3: És que van en antenes.
1: Esta persona,
3: es que...
1: sí, sí, sí, sí. Pareix ant, mai millor dit. En fi, bueno, la qüestió és que...
2: Parece telefonista.
1: Vaig a comunicar-vos que continue decantant-me més per ser papa que àrbitre.
2: Sí.
3: Sí, sí, no? Sí.
1: És més guai.
2: Àrbitro...
1: Sí.
2: Cara de, descartado.
1: De com estava... Que, ah.
0: La cara del...
1: Sí, la cara és de...
0: No, no entenc què m'està dient.
3: Què m'està dient?
1: En fi, el futbol té aquestes coses.
0: No, este és l'altre. Este és el que estava darrere.
2: Ah, este
0: però
2: no era.
0: No, ara...
1: Bueno, el Mundial este sí que és el més mediàtic, és el més no sé què, és el primer que està compartit, és el més contaminant, mos ha contat este matí Marina, i no sé quantes coses
2: Mudeu,
1: més.
2: Se
3: mai tindrà
2: mudo.
3: La màgia que tenia el de Sud-àfrica.
1: I, per cert, es compleixen 60 anys de mascotes, també, del Mundial, per si no ho sabíeu, podeu agarrar...
0: Mare, acaba de morir.
2: Mudeu se queda mudo.
1: Sí, home, es queda sense paraules la persona.
2: Sí.
1: Pitjor que el suc s'ha quedat blanc, que també va
0: bueno,
1: ser...
0: Bueno, però això, qualsevol dia ja es planten també una batidora, una sí, botitxa, sí, sí, sí. Un rastrell...
1: En fi. Bueno,
2: un poquito,
1: Mari,
2: un poquito la...
1: Deixa'm que salude a... Bueno, pues saludar-la tu també, si vols. Que...
2: A Mireia, està...
4: ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás?
2: Hemos hablado brevemente de Shakira. ¿Sí? Yo creo que Uy. Tú nos vas a aclarar todo, porque
4: no
2: aquí
4: sé.
2: No teníamos todavía claro si es un doble, una doble
1: una
2: o
1: cosa
2: es ella.
1: Dic.
4: No,
1: o sea,
4: es ella. ¿Por qué una doble?
1: Por Dios, por Dios se ve.
2: Teorías conspiranoicas.
0: Ni a un método infalible...
2: A la gente le encanta la teoría
0: conspiranoica. Ni a un método infalible para saber si era Shakira. Y es entrar a la casa de Piqué y ponerse a apagar la tele. Ahí sabem segur que Shakira.
1: A mi és que Shakira no m'acaba. Bueno, Piqué me dona molta grima, ja ho vaig contar en el seu moment.
0: Bueno,
1: I la paraula és grima.
0: Té un pollastre liat a la mateixa de la Kings League, esta que se va inventar, que
2: sí.
0: La bueno, ha quebrat com tots els negocis que ha agarrat estomes.
3: S'ha passat ja, la moda molt
1: si
3: ràpid,
1: si és que és un poc tonto el pobre que anem a fer.
0: La Copa Davis la va de fer... Això també...
2: Qué ojo la Shakira.
0: El Andorra que va a comprar el té...
2: Tiene más Vinics. Ojo con la música, fíjate.
1: Quan es una especie de Toni Cantó futboler, no?
2: I qué contenta està d'ahir ara.
4: Que a ella li va superbé. A ella li va fatal i a ella li va molt bé.
0: No, no, a ella li va de categoria.
4: A ella li va de categoria.
1: Home,
3: treballa una vegada que a 4 anys...
0: No te creguis que a ella li va mal. No te creguis que a ella li va mal. Ell tanca els negocis, però t'he dit que diners en fa.
1: Ja.
4: És que en fa i en tenia, de cuna. Vull dir, és un xiquet bé, que no és l'estereotip.
1: Ui, mare, les 11 i mitja ja... Bueno, recordeu-vos que estem pendents.
0: I no em parla de res.
1: De res.
0: Encara.
1: Portugos ve que me faig un Àngels Barceló,
2: os he preguntado lo de Búhos o Alondras cuando quería comentaros por lo que dormía el Papa, porque la moda está de levantarse a las 5 de la mañana. No sé si, sois de, si sois de los que os levantáis, pero para hacer ejercicio,
1: ¿perdona?
2: Para leer, para aprovechar el tiempo, para alargar el día.
0: La moda de pegarse una martella en el dit. Pues mira, no la acabé de borrar.
4: Por favor, ser
2: sí, nosotros porque lo hacemos por obligación, pero es que
0: ¿lo
2: mucha,
0: hacemos?
2: Es que hay mucha gente... Mira, Mireia, ¿cuántos...? Claro, por obligación lo de levantarse a las 5 de la mañana.
4: Espera, que vas a
2: pero
4: yo
2: mucha
4: también.
2: Gente lo hace para ir al gimnasio.
3: Sergio, Alcina, se envanar del estudio.
4: Por favor.
2: Sergi.
0: ¿Lo hacemos?
4: ¿Eh? Es plural.
2: Es un plural.
4: De cortesía. De
2: es
4: cortesía.
2: Un plural de cortesía. Exacto.
1: No, dili a la Mar Gómez de deberes, que es la que tú te pensas que
2: estás a elegir. El personaje lo hacemos, porque me uno a vosotros. Pero, ¿alguna vez os habéis levantado mucho antes para hacer ejercicio,
3: no.
2: Para leer?
3: Sí,
2: para...
3: Y no ho he tornat a fer.
1: No.
2: Yo
1: o sea,
2: sí, solo una vez.
3: O alguna més. Anar a correr a la platja, ¿tú te creus?
1: ¿Tú?
2: A las 5 de la mañana o a las 6, sí. Antes
3: pero,
2: de que
3: pero,
2: amanezca. A ver,
3: dos
2: vegades,
3: experiencia desastrosa, catastrófica.
0: José Manuel Lara, el propietari del grup, bueno, i el creador del grup Planeta,
1: sí.
0: Va dir una volta
1: bonito
0: que de qualsevol home de més de 40 anys que tinga l'obligació de alçar-se abans de les 11 del matí que ha fracassat en la vida.
2: És que és un desgraciat.
4: Aleshores, jo soc fracassada.
1: Hi ha dues experiències molt xungues. Alçar-te abans de l'hora que el toca i fer-te adult. Algo molt paregut. No. Sí, sí, però què m'estàs contant?
2: No, però...
1: Això es queda gravat.
2: Però si os lo estoy diciendo porque...
1: Qui fa això?
2: Porque la Sociedad Española de Neurología es la que nos lo está diciendo.
4: ¿Qué diu?
2: Que no hay... Que hay que dormir las horas que hay que dormir. Que es contraproducente toda esta gente que se levanta... Evidentemente, si tienes tu trabajo y te tienes que levantar, te tienes que levantar, ahí no hay más vuelta de hoja, pero muchísima gente cada vez más se está levantando antes, a las 5 de la mañana, para

0: Si diu, jo crec que té raó, però si dius això ja te van a tachar de racista, de classista, de no sé què, però que el personatge és el que és.
1: Ja. Yeah.
2: I això és el que quería comentaros.
3: Si Manolo lo compra, jo tampoc. Eh?
0: Igual que, també se va dir en el seu moment, ja que eren rumors de que podia ser una dona, però és que el personatge...
4: És un home. És que això és el meló
0: el
4: que jo volia.
0: El personatge fet per Ian Fleming és el que és.
1: És el que quería preguntaros. Sí, no. Si debe James Bond seguir siendo como lo imaginó Ian Fleming hace más de 70 años,
0: sí,
1: o es un personaje que debería evolucionar con los tiempos.
0: A veure, James Bond evoluciona amb els temps en determinades coses. Vull dir, lògicament no pot anar amb un zapatòfono. Vull dir, ja n'hi ha telèfons, sí, mòbils, el cotxe ja,
1: però,
0: no,
1: hombre,
0: ja, no, ja no du un Aston Martin
1: perquè
0: ja...
1: Pero, incluso en personalidad podría...
0: Pero yo creo
1: ¿podría
0: que
1: dejar de ser mujeriego? Es que lo han, han dejado.
4: Pero yo vaig a fer-vos una pregunta.
0: Confer Harry Potter a un señor de 86 anys.
4: No, pero no es això. Ya que estem en el rollo del sexisme... Pero ¿per qué esta manía de reconvertir les coses a la inversa? Es que, pero tan...
5: Perquè no n'hi ha idees.
4: ¿Per què Laura, la de los misterios de Laura, no es planteja ningú? Uy, ¿per què no és un senyor? No, ¿per què és Laura, la de los misterios de Laura, o Jessica Fletcher, o els personatges han nascut per a ser els personatges en si? La resta són ganes de menejar les coses, com són ganes de triplicar el llenguatge i coses d'aquestes.
1: Però entonces,
4: és que no
1: Ariel,
4: entenc. Quina
1: Ariel,
4: mania.
1: L'última Ariel,
4: hauria de ser un xic...
1: L'última protagonista de La Sirenita?
4: Però no és el mateix. Ahir li has canviat el color de la pell, la ètnia, que tampoc és que la gent estiga d'acord, però per què? Deuria ser un senyor, Ariel. En lloc d'una sirenita, clar, deuria ser un sirenito.
0: I ese és el Sebastián, problema, vull dir.
4: Per què? Pinocho deuria ser Pinocha. A veure, per
0: Pinocha
4: què?
0: Pinocha la que llevo de la piscina.
4: No, però és que... Quina mania de canviar les coses.
1: No, el senyor James Bond és... Serà mujeria,
5: no? Crear nous personatges,
0: clar. Vaig a fer una pel·lícula de Heidi, però Heidi va ser un senyor jubilat, calvo i en bigot, de 64 anys.
1: Però se va llamar Heidi.
0: Ja. Però se va llamar... Pues no.
1: Tendrá coloretes.
0: I Clara va ser campió del 100 metres llisos. Pues no, Clara. El
1: Circo
0: drama
1: del
0: de Clara
1: Sol.
0: Era el que
1: Clara
0: era.
1: Clara se ganará la vida en el Circo del Sol.
3: A veure, en realitat n'hi ha que crear nous personatges,
1: claro, nuevos
3: que
1: tinguin
3: que veure en personatges. La societat actual. Perquè aquells es crearen tenint en compte la societat d'aquell moment, però no hem de rebutjar-los, perquè formen part de la nostra història.
0: Fins i tot en la primera pel·lícula en la que està Judi Dench fent d'M, li pega una parrafa a Bond que li diu vostè és un dinosaure del passat,
4: claro,
0: una conseqüència de la Guerra Freda, tal, és vostè un tipus anacrònic, tal, no sé què.
4: I que tot té la seva varietat, igual que tens, per exemple, parlàvem d'investigadors, investigadores senyores, n'hi ha investigadors senyors, senyor Poirot,
1: claro,
4: etc. És a dir, pa què la mania de voler canviar totes les coses? Si Chaplin hauria de ser una dona, ara, hauríem de canviar-la? És que són ganes de marejar i de voler, no sé, tot té el seu paper en la vida, és així. Però, en fi, bueno, cada un pot pensar el que dona la gana.
0: Exactament.
4: El presentador també.
3: És molt lliure.
4: Sí.
3: Puc ficar unes musiquetes, Marc?
4: T'ha passat, David, que t'has quedat tan callat?
5: No, res, dit, estava reflexionant.
4: Has dit lo de crear noves
1: Idris
4: coses.
1: Idris Elba està en la línia de lo que estamos comentando. Él llega a decir en sus propias palabras, dejémoslo en paz, no intentemos hacerlo walk, simplemente...
4: Vaig a proposar jo un nou James Bond. Iria Tupuria.
3: Ui, que bé! Mariajo!
1: Tupuria.
4: Manolo, què? No te l'esperaves esta, no?
0: No, és que Iria Tupuria me cau...
4: Fatal.
0: Ui. Tirant-te mal.
5: Sí, jo concordo amb això.
4: Per què? Perquè és boxejador?
1: Te cau millor?
5: No. Per el perfil de...
4: De chungo.
5: No. No
4: bueno,
5: sé com explicar-ho, però no.
4: Però les xiques han reaccionat enseguida.
3: Però millor o pitjor que Trump? A veure, és que jo així...
5: És que, claro,
3: posporte mandanga. Posporte
0: una cama a un braç.
3: Claro, vull dir...
5: Pues millor que Trump, claro.
3: És que qualsevol, així, no? No és com millor que Trump o no? La cosa està...
5: Trump o Netanyahu, és que, claro.
3: Esta és una pregunta entre Trump i Netanyahu. Entre Trump i Netanyahu me queda Trump. Me divertís més, que Netanyahu és malote. Entre Topuria i Trump...
0: Per a què?
3: Per a celebrar un 80 aniversari. És que vos dono la bona notícia de que este cap de setmana Donald Trump complís 80 anys. I clar, imagineu-vos que el boss del world, of the world, sí, complís 80 anys.
4: 80 anys llevant-li l'oxigen a la resta de persones del planeta.
3: I com ho celebra?
0: Amb un combat.
3: Se l'ha muntat ahí en la Casa Blanca.
4: El combat?
0: Sí. Ah.
3: I qui va al combat?
0: Ilia Topuria.
3: Ilia Topuria.
4: Mare, escolteu, no ho he dit a propòsit,
3: pues,
4: en sèrio.
3: És que, mira, Sergi, avui ja te'n pots anar a dormir.
5: Dios los fría,
3: ja te'n pots anar a dormir.
4: No ho he dit a propòsit.
3: T'has...
4: No
1: Y creo que además pretende dejar el ring para que luego los políticos
4: se peguen. Propios... Tirará fang y después les dones, ¿no?
3: Así n'hi ha molta mandanga perquè ell s'ha muntat un ring que es diu La Garra, una instal·lació que té 30 metres d'alçada, que, bueno, que està en la pròpia Casa Blanca, que pot acollir entre 4 i 5.000 espectadors i espectadores que es donaran directe per HBO Max a les 2 del matí per si és el seu. Això que no se podeu dormir, se'l
4: seu.
3: Pues
4: bueno, encara triomfarà més que el curt este de o lo que fora de la dona.
3: I que
4: el documental de la dona.
3: Per a este aniversari de Trump i també com a excusa des de 250 aniversari que estan celebrant els americans, però que evidentment està envoltat de moltíssima polèmica perquè enfronta a Ilia Topuria contra un tal Justin Gaethje, que no sé qui és, tu no sé si usas Manolo, però jo estic més emocionat per les imatges que me puga deixar a mi el dilluns. El senyor Trump i Melania, que me les imagine els dos ahí, a primera línia, i el combat en marxa, que per els preparatius. Estic desitjant veure el post.
4: Però ja d'ella haver organitzat un combat d'estos de Slap Flats o algo així, com es diu? Això de les bofetades,
5: no?
3: Jo no ho he vist.
4: No ho heu vist?
5: No. Com no? Que hasta se posen polvets en la mà, s'espolsen i mesuren una...
3: El meu fill seria un... Vaig a entrenar-lo.
4: Uns nyespos.
0: Aigua que és una entrada de diners en casa que no havies vist.
4: En internet estàs, diu, és l'apse o una cosa d'estes. Sí.
3: Ui, m'interessa molt.
4: Bueno, la paraula la puc dir, però queda molt mal, sobretot si la tinc
3: jo. No la digues.
4: Però s'aventen unes galtades, però de tombar-los, però de... Que te veus uns tios... Jo em vaig veure uno que portava la galta, però com un panal de vespes, eh? I ahí estava aguantant i... Però, a més, el pitjor de tot és la tensió ixa de lo que diu David, del moment ixa en el que estan com els golfistes...
5: Prenen mesures.
1: Esperando la torta.
0: Perquè, clar, com poses tu la galta rígida per amortiguar el colp?
4: No pots, vull
3: dir... N'hi haurà una tàctica, segur.
4: Lo millor és l'altre, el que diu. És com els del golf, que estan ahí, aixina, posant el culet i tal, no? Doncs estos no mateixen la mà.
0: Sí, estos van mesurant.
4: Sí,
5: van...
3: I les qualitats hi han de ser saber proporcionar, però també saber rebre, no?
5: Claro.
3: Aguantar estolcament.
4: Que tens uns tios que t'agarren i tot darrere, eh?
0: Tios que t'agarren, per aquí hi ha gent que cau.
5: Jo crec que faran un viatge astral mental per a no...
0: Hi ha gent que cau com un fardo, eh?
3: I se queda la mà ahí, marcaeta, preciosa.
0: Estil Mortadelo i Filemón se queda.
4: En sèrio no ho has vist?
3: Pues no, jo, mira...
4: Mar està mirant-ho ja, no?
5: Busqueu, que...
1: Jo tampoc l'he vist, eh?
3: Mario tampoc.
0: Sí, són campionats.
1: Però para recibir una buena torta estoicamente en los Oscar, el actor.
0: Home,
4: què va? Riu-te d'això.
0: No. Això ni el calfament. Això ni el calfament.
5: Però tu imagina't mostres de 1,90, pues això, armaris... Aventant-se les... Sí.
4: Imagina't a Esrec, de color carn, que va cara a mi o a Manolo i que participem ahir i el tio està ahí...
0: No, a mi només en l'aire me canvia l'empadronament.
5: I la gent en els garitos ahí alentant-los.
0: Sí, clar.
5: És una...
1: No me digáis, pero eso en qué entornos. O sea, eso no me digáis que también está
4: pues
1: considerado...
4: Pues con el de Trump. Es un...
3: A Boremar. Sí, es cuarto
0: limpio.
4: Será un patrocinis y todo.
0: Mirad las disciplines que últimamente están en los Jocs Olímpics.
1: Claro, mira, de verdad.
0: Yo ya no...
3: Quan tens país anfitrió, pots proposar noves modalitats.
0: Pues...
3: Tot arribarà.
4: En megapatrocinis i tot, ahir. O sigui, a més, això està retransmès per cadenes d'estes esportives i tot.
0: Campionat de la Nyespla.
4: Claro.
0: Se diu la Nyesplador.
4: Sí.
3: Bueno, no aneu a seguir a Topuri a ningú. No
1: visto lo visto, aún no os pasa poco, ¿eh?
0: Sí.
4: El meteorito, lo que hemos dicho.
3: Como humanidad. Vos porteu una altra coseta. Una altra coseta animaeta. No sé si esteu... No esteu buscant treball, perquè teniu un treball que vos encanta. Sí. I jo estic pagada que estigueu així, però...
4: Fins anys que mos hem tirat buscant feina i vens tu ara a dir-mos si volem treballar, pues ara que estem treballant.
3: Este treball a tu te va agradar, Sergi.
0: A veure.
3: Perquè és una feina molt ben pagada i no és una llegenda urbana.
4: Desestressa.
3: Mira, Regne Unit. Te vaig a donar-te titulars. 70.000 euros anuals.
5: Vale.
3: Vale. Allotjament gratuït.
5: Vinga.
3: Entorn privilegiat.
4: I la papusa, també.
3: Tot inclòs.
4: Val.
3: Què has de fer? Cuidar un gos.
4: Ah, bueno, pues sí.
3: Ja està. Però has de portar-li l'agenda. Este és un gos...
4: Depèn del gos.
3: És un gos d'un barri molt bé, del Regne Unit.
4: Sí.
3: És una oferta que està fent fervor per ahir.
4: Experiència en tinc.
3: Clar, tens que saber llançar la pilota, portar-li l'agenda de perruqueria, veterinari i demés, passejar-lo 15 hores al dia i cuinar-li. I tu, 70.000 euros, tels en butxaques.
4: Ah, vale, pues quidra.
3: Cride?
4: Sí, sí, jo.
3: Home, jo sé que tu ara...
5: O per de gos.
3: Pot ser, sí, més o per de gos. Sí, sí.
4: A més, puc posar-los el currículum i tot ahí, eh?
3: I a tu t'agrada.
4: I tinc un plus, a més, afegit estudiat i totes aquestes coses.
5: I li pots dur amics i tot.
4: Claro, claro. Sí.
3: És el protagonista d'una oferta de treball que està tenint un munt de bueno, pues d'acollida i sol·licitud. Gent que està disposada a mudar-se al Regne Unit de continu. Algun espanyol que vol anar-se'n cap allà. Sergi, envia el teu currículum.
5: Sí, sí, descarga el Duolingo, també.
0: Descarga el Duolingo, correcte.
3: Ell entén el gosset, han dit que entén. Pots dir-li...
4: Però el gosset...
3: Què?
4: Quina raça és?
3: És que això...
4: No ho diuen, no?
3: És que això és... No sé com dir. És racista? No sé si
4: no, dir-ho. Però és important saber quina raça és el gos.
3: És un gos mitjà.
4: Ja, però no la raça és important per saber
3: la
4: plomatura del gos.
0: Mitjà és que té el B?
3: Té el superior. Sergi, pots dir-li up-down? En això t'apanyes?
4: Val, no, i jo he tingut de replegar-les en les dues mans, o sigui que m'impressionen poques coses.
3: 70.000 euros anuals, és el que tens que pensar.
4: Ja.
3: Allotjament i vivenda i menjar gratuït, i pots veure a Topúria totes les nits o el que tu vulguis.
4: En fi, mira, ja està el papa llegint altra volta, l'home. Ja li hem donat els folios i té que començar a llegir. Té que estar passant una calor ahí en la laguna que...
5: L'han traslladat en una espècie de caddy, no?, de golf.
4: Clar, sí, en un mini papamòbil. Sí,
5: una coseta així, sí. No era el papamòbil.
4: En fi, la qüestió és que són quasi les 12 del migdia, mos quedem en això, diem-vos que en estos moments, en directe des de la laguna, encara està el viatge culminant ixa visita papal a Espanya, i que són algunes de les coses que vos tenim que contar. Ho faran ara els nostres companys de servicis informatius en el pròxim butlletí de notícies. Amén. Que ben portat, d'altres coses, que ara mateixa també ampliarem. Manolo, que tingués bon cap de setmana.
0: Gràcies.
4: A la resta no vos dic res, que en un moment ja esteu així, altra volta, assediant-me. Si és que em donen ganes a voltes d'evaporar-me. Vinga, fins ara.
6: Són les 12.
7: A punt. Notícies.
8: L'Associació de Víctimes de la Dana, 29 d'octubre, demanarà emparament al Tribunal Constitucional per a defendre els drets de totes les persones víctimes de la barrancada. Ho ha anunciat la portaveu de l'associació, Mariló Gradolí, fa pocs minuts, que argumenta que aquesta acció es fa perquè consideren que l'aforament de Carlos Mazón és fraudulent.
9: Que hem anunciat que anem a anar al Tribunal Constitucional per a demanar que se faci justícia, que els drets constitucionals de les víctimes estiguen per damunt d'un aforament autonòmic d'un expresident. Que si un president del govern pot estar imputat, un expresident de la Generalitat ha de poder estar investigat. No estem parlant de joies, estem parlant de 230 persones mortes. I per explicar el que és el que anem a fer en el Tribunal Constitucional, que volem arribar fins al final i arribarem fins on faça falta.
8: Gradolí també s'ha referit als missatges intercanviats en el grup de WhatsApp del Consell durant la gestió de la Dana i demanen també la dimissió de la vicepresidenta Susana Camarero.
9: Pensamos que Susana Camarero, després de su testificar en el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja, tendría que estar imputada, pero previamente, por salud democrática y por asumir las responsabilidades políticas, tendría que dimitir, porque hay 37 personas que estaban en residencias y usuarias de teleasistencia que fallecieron aquel día 29 de octubre de 2024.
8: En este sentido, la delegada del Govern espanyol a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, considera que els missatges de la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, el dia de la Dana, que va provocar, recordem-ho, 230 víctimes mortals, revelen que l'executiu autonòmic, al seu parer, no va complir amb l'obligació de protegir els valencians. A més, segons Bernabé, es desmunta l'argument de la pagada informativa.
10: Que cada vez que aparece informaciones dentro de la instrucción, la teoría del apagón informativo se desmorona. La teoría del Partido Popular en el gobierno de la Generalitat no cumplió con su obligación de proteger a los valencianos y a las valencianas es la que se afianza. Y esta es la realidad.
8: El cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha explicat l'acord global sobre educació que ha presentat a sindicats de l'ensenyament i que ha acabat amb la suspensió de la vaga després d'un mes, recordem, de vaga indefinida i una mobilització històrica entre els docents. El cap del Consell considera que l'acord, la proposició que ha fet la Conselleria d'Educació, supera les demandes dels docents amb, diu, 3.338 milions d'euros.
11: de 5.000 contrataciones docentes extraordinarias,

0: añadidas a 2.742 profesores que se destinarán exclusivamente a la bajada de ratios. Es la reducción de ratios más ambiciosa que haya impulsado ningún gobierno hasta la fecha. Significa más profesores en los centros y menos alumnos en cada clase.
1: Sobre les ràtios, això sí, Llorca ha explicat que no s'aplicarà en este pròxim curs, amb el procés d'admissió ja en marxa, sinó per al següent, per al 2027-2028. El cap de Consell ha anunciat un pla de climatització de les aules a partir del curs que ve, del 2026-2027.
0: El plan Educlima, dotado con 140 millones de euros, 32 millones para este mismo año, con el objetivo de climatizar todas las aulas de los colegios y los institutos públicos de la Comunitat Valenciana.
1: Segons acaba de dir Pere Llorca, en una compareixença fa pocs minuts sense preguntes a Torrevella, al Baix Segura, on s'acaba de celebrar el ple del Consell, el govern valencià, diu Pere Llorca, té la porta oberta als sindicats.
0: Esto no significa cerrar la puerta al diálogo. Al contrario, este gobierno sigue dispuesto a hablar, a escuchar y a mejorar este acuerdo con los consensos que puedan alcanzarse en el futuro. Las puertas de la Generalitat seguirán abiertas para aquel que quiera sumar.
1: I un apunt judicial. La jutgessa que investiga les adjudicacions d'habitatges de protecció pública en el residencial Les Naus, de Platja de Sant Joan, ha demanat a l'Ajuntament d'Alacant que aporti els correus encara no entregats relacionats amb el cas i li dona 5 dies perquè es remeta al jutjat. En els esports ja està en marxa el festival European Golden Oldies Rugby al vell llit del Túria de València, Gonzalo López.
2: Durant 4 dies, més de 1.500 jugadors veterans es reuniran en la 18a edició d'este festival que reuneix equips d'Europa, Argentina i Nova Zelanda. El CAU Rugby València ha organitzat este campionat en què es veuran les cares, a més de tindre com a objectiu fomentar la convivència i les relacions entre els participants. A més, enguany tindrà lloc una fita per al Rugby València perquè per primera vegada la ciutat comptarà amb un equip femení conformat íntegrament per dones veteranes majors de 35 anys en este torneig internacional. El conjunt veteranis Rugby València.
1: Continuem ara amb el programa Amunt i Avall.
3: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Vall d'Albaida, 105.2.
4: De tu a tu.
5: Agrometodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agrometodo, 40 anys cuidant els teus cultius.
6: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
7: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
3: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
8: De dilluns a divendres, de 4 a 7, la vesprada d'A punt.
9: T'ho contarem tot.
10: Però tot, tot, fil per randa.
9: Te'n vens?
8: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
3: L'economia per a totes i tots.
11: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta a l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
3: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3:30 a 4 de la vesprada, en A Punt Ràdio.
12: Sí.
4: sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
12: fem banda
4: amb el millor repertori de músics valencians.
12: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
4: Desfilarem al costat dels nostres músics.
12: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
13: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
12: De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en A Punt Ràdio.
14: Compartim el que som, el que ens uneix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
12: L'hora de la cultura, amb Reis Joan. Som la veu de tots. Som A Punt.

0: resultats de les fogueres.
1: I a tu ja no te vem fins que passen les fogueres. T'escoltarem, perquè estaràs amb nosaltres igual, però ja no veurem el pèl, no?
0: Mm-hmm. Bueno, a lo millor es veiem per xarxes,
1: sí,
0: però bueno.
1: Sí, per xarxes segur que es veiem.
0: Segur que sí.
1: Porta't bé.
0: Com sempre te dic, com sempre.
1: Com sempre. Gràcies, David, fins ara.
0: Gràcies.
1: Bueno, i de David a la dona que s'alça tots els dies a les 5 del matí i que li dona per a fer coses com esta que ara va contar-nos.

0: Thriller de Michael Jackson. También el grandísimo el videoclip que se hizo, ¿eh? Que
1: es el videoclip, sí. Era un dels videoclips més cars i llargs de la història.
0: Yo creo
1: de...
0: que ha sido la canción más, sí. ¿No? Reproducida.
1: La coreografía,
0: bueno.
1: Todo.
0: Sí. Bueno, y luego, pues ese año también conocimos a un personaje que emocionó al mundo entero y que se convirtió en un fenómeno global.
2: Este, mi casa, teléfono.
0: Fíjate, si 1982 nos dio cositas interesantes. Se estrenó El extraterrestre de Steven Spielberg, que por cierto estrena hoy con 80 años su nueva película.
1: Es de
0: El día
1: Venus.
0: De la revelación, que explora el primer contacto extraterrestre. También está en bucle en Mister
1: Spielberg. En el extraterrestrial.
0: Sí. Y en 1982 también Ridley Scott nos regaló una de las mejores películas de la historia del cine.
3: Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión.
1: Frase mítica del cine també, eh?
0: Rutger Hauer con ese personaje de replicante lanzando la paloma al viento. Llegó a los cines Blade Runner, que en aquel momento pasó casi desapercibida, fíjate, y en el 82 apenas había ordenadores en los hogares, los teléfonos móviles eran todavía ciencia ficción para la mayoría de la población.
1: Es
0: qué lejano
1: ni
0: lo
1: existían,
0: vemos eso, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Claro, el mundial no quedó como lágrimas en la lluvia, eso sí, y sobre todo Naranjito, que goza hoy en día, como hemos visto, de una salud de hierro. Ese mundial, con todo lo que supuso, podríamos decir que yo creo que es un retrato de la época. Repasando todo lo que... con lo que
1: bueno, Naranjito, más que una salud de perro, tendrá una salud de vitamina C, ¿no?
0: ¿De vitamina C? ¿Ves qué buena es la
1: vitamina C? Una salud de vitamina C.
0: Bueno, donde pues, esté una naranja.
1: Eixe 1982, que mos va aportar moltes coses bones i moltes coses roïns. Gràcies, Mar.
0: Un plaer.
1: Queden 15 minuts per a que siguin les 13 hores, la una de la vesprada d'este 12 de juny del 2026. Bueno, veig que m'arriba una nota en la que parla de que el jutge del cas Plus Ultra obre una peça separada, en este cas, per a investigar a Zapatero, i ho fa per delicte fiscal, però atenció, en estos dies que està parlant-se tant d'això, també una peça separada per a investigar l'expresident espanyol per contraband arran les joies que van trobar en la seva oficina en Ferrat, ja que el jutge assegura que l'origen de les joies no està justificat i d'ahir que s'obriga una nova peça per a investigar a l'expresident Zapatero. Com vegeu, això va continuant la seva marxa i, a més, va obrint diferents possibilitats i finestres, windows, que compliquen una miqueta més la cosa, si cap. Però bé, a tot això, Juan de la Rubia, que és l'organista titular de la Sagrada Família, recordem que és veí de la Vall d'Uixó, parlava, va vindre al programa, però també parlava estos dies de com Gaudí imaginava la Sagrada Família plena de cant gregorià, la música que millor encaixa, diguem, amb la seva acústica i arquitectura. Precisament ahí és com començava la missa que va tindre lloc el dimecres. I amb esta música comencem una entrevista a una de les persones que amb més emoció va viure. Imaginem l'acte d'este dimecres en el que el papa Lleó XIV va beneir la torre de Jesucrist, el moment en el que la Sagrada Família es convertia en l'església més alta del món. Maite Gaudí és la seva besneta i ha sigut una de les figures amb més protagonisme de l'acte, també estos dies. I clar, com som uns envegetes, hem volgut tindre-la amb nosaltres. Maite, què tal? Bon dia.
4: Molt bé, molta gràcies, això dels envegetes. Molt bé.
1: I gràcies a vostès per atendre'ns esta telefonada i tindre l'amabilitat de parlar amb la Ràdio Autonòmica Valenciana. Deia jo, este dimecres el papa Lleó XIV va beneir ixa torre de Jesucrist que convertia la Sagrada Família en l'església més alta del món, un acte espectacular que ha vist tot el planeta. Com va viure la besneta del propi Gaudí ixe moment en el que, vulga o no vulga, a una això la té que emocionar, veritat?
4: Pues clar, ho sé molt bé. Emocionada, molt, molt. És que és tot tan maco i tot ha sigut tan bonic. I és tan... ha sigut primer un acte excepcional. La Sagrada Família és una basílica, una obra extraordinària i no n'hi ha cap més al món. Mm. Llavors, clar... te remou per dins, perquè el meu pare el va conèixer, sap de, bueno, ell doncs explicava anècdotes de quan venia la Sagrada Família a veure'l. I clar, una cosa a l'altra, el papa era una excel·lent persona també. Llavors, bueno, entre una cosa i l'altra, avui t'ho diré, eh? Mira que ho he portat tot molt bé i tot ha anat bé, però avui estic, bueno, com si haguessin, bueno, plena d'oblletes. Estic aquí, que no hi ha qui em faci moure,

0: bueno, ja em passarà, això, perquè ara el cansament es veu com bé m'ha vingut tot de
1: cop, no? Li ha vingut tot el cansament.
0: Em bueno, dèiem, estàs nerviosa? Jo dic, no, no hi estic nerviosa. No, no hi estava, ni estic nerviosa. Eh? Però, clar, la professora va per dins, no? Diuen, també.
1: És de veres, Maite. I, per cert, com va ser l'encontre amb el papa? Perquè no sé si és el primer que coneix.
0: El papa?
1: Sí.
0: No, jo n'he conegut molts de papes.
1: Ai, n'ha conegut molts de papes?
0: Clar, mira, jo anava al col·le i és quan se va morir el papa Pio XII.
1: Ah.
0: Nen, que tinc 80 anys, eh? Que
1: no, ja. Bueno, però no és elegant preguntar-li la edat a una senyora.
0: Ja t'ho dic. Bueno, ja t'ho dic.
1: Per Antoni...
0: El Pio XII va morir que jo en tenia 16. Doncs
1: pues ahí llavors, és
0: clar, els van 23, n'he conegut. 3 o 4, però aquest és excepcional. Jo penso que aquest papa anirà per a sant.
1: Pensa que sí? Bueno, i ja que
0: no,
1: estem...
0: Sí, però no veus que està donant lliçó de modus a tothom?
1: És de veres, sí. No li lleve, no li lleve la raó, però bueno, això em porta a preguntar-li també pel procés de beatificació del seu besavi. Què pensa? Com acabarà tot això? Perquè, al parer, este papa també, amb esta visita simbòlica i també quan va baixar a la cripta de Gaudí, com que va deixar entreveure que podíem començar a pensar en una beatificació i posterior santificació d'Antoni Gaudí.
0: Jo crec que sí, ja veuràs com sí que tindrem la sort de que el beatifiquin i que després ho facin sant. És que jo crec que s'ho mereix, és una persona, ja en Gaudí, doncs és la persona, l'oncle, diguéssim, que a casa meva deien l'oncle d'Anton, és una persona que ho ha donat tot per l'Església.
1: Sí, bueno, l'obra més gran, des de luego, és esta. Per cert, la Torre de Jesucrist està acabada, s'esperava molt aixa culminació, aixa coronació, per dir-ho d'alguna forma, però és de veres, Maite, que encara resten elements importants del conjunt. Pensa que Gaudí, sí, que el seu besavi estaria satisfet amb la manera com s'està, i ara ja ho podem dir, després de 140 anys, finalitzant la seva obra?
0: Sí, però li queda molt, eh? Ara tindran que per fer la façana de la Glòria. Allò... Allí ara ja veurem com s'acaba, allò. Però la gent que vivien allà davant, o qui viuen, ja els hi van donar aquests pisos amb uns diners molt, molt econòmics.
1: Sí.
0: Llavors hi van dir que algun dia d'allí haurien de marxar, però aviam ara qui és el guapo que treu a totes aquestes persones. No ho sé, els hi hauran de fer un acord, donar-los uns pisos dignes i tal, i bueno, això ho enredirà tot. Perquè, clar, la façana de la Glòria, si la del naixement ja és... Bueno, totes, és igualment la del naixement, la dels Sobirans també m'agrada. Però la de la Glòria, la faci que la faci, serà, bueno, una altra cosa excepcional. És que aquesta obra no n'hi ha cap més al món, ni haurà.
1: Sap què estava pensant, Maite, mentre estava parlant-me, que en este cas... La Sagrada Família sí que és, salvant les distàncies, com una empresa familiar, no? Perquè la va iniciar Antoni, el seu besavi, però totes les generacions que han vingut després, inclosa la seua, han vist com això evolucionava i encara, sí, com vostè diu, no està acabada. Potser encara la vegin acabar els que vinguin després.
0: Mira, penso una cosa. Nosaltres es vam casar a la cripta. Per cert, que el Lluís Ignàs és del Coi, eh?
1: És del Coi?
0: Del Coi.
1: Ah, molt bé. És paisà meu.
0: Ah, ja ho sé, que m'ho van dir l'altre dia. Eh?
1: Que jo era el Coià, molt bé, sí.
0: Doncs, bueno, el resultat, ens vam casar allà l'any 73.
1: Sí.
0: I allà hi havia, doncs, la nau n'hi era. Només hi havia la façana del naixement, la torre de Bernabé, que ens vam fer les fotografies d'allà dalt, i abans hi havia una... Aviam, hi diu... Un munt de gats, com es diu això, una colònia.
1: Una colònia de gats, una colònia de gats, sí.
0: O sigui, que tombaven per allí i estava tot ple de cascots, de trossos d'obra.
1: Sí, de runa de l'obra, sí.
0: De runa, de tot, estava tot, però, clar, ho anaven fent i la part de darrere, doncs, diguéssim, hi anaven col·locant, doncs, tots els desperdicis... Aviam, hi havia pedres grans, més petites, per anar-ho, doncs, edificant. Bé, el que és un edifici quan està a mig acabar. És una idea. Però, doncs, bueno, mira, ara...

0: Mira, això està bé, ara. Nosaltres pensa que per entrar a la cripta
1: sí.
0: vam haver de pujar per un lloc que era de terra, que hi havia uns pins al costat i que no tenia res que veure amb el que és ara. La cripta és igual, però el que és el caminar per allà, res. No, clar, això fa 53 anys.
1: Claro, Maite, i què sent ara quan entra vostè? Perquè jo m'imagino que serà dels habituals que va a passejar, per no dir inspeccionar, però sí que va a passejar per la Sagrada Família.
0: Bueno, és que jo penso que no hi visco jo a Barcelona, jo visco a Reus.
1: Ja, però m'imagino que quan pot, sempre que pot, vaig, s'arrima per allí,
0: sí,
1: clar.
0: Sí, clar, sempre que tinc oportunitat, me'n vaig cap allà.
1: Sí.
0: Però és que penso que és un lloc que no és una passada. I mira, passo, ho miro i ja està. No, és que t'hi has de quedar. T'hi has de quedar perquè el que és molt maco és veure el sol com peta amb els vitralls sí. i les llums que fa dintre. Són unes llums tan diferents, unes blaves segons, però on passa el sol, doncs hi ha aquest reflexe de les llums dintre. Ja entre les tonalitats d'aquestes rogenques, carabassades, grogues, mm. i després per l'altre costat hi ha els verds, els vermells. És un lloc que t'hi has de sentar i dius, bueno, passo aquí les hores que siguin i ja està, i quan pots marxes. Però és que és molt maca, no és una cosa que dius, és una edificació que hi vas i ja no hi tornes mai més.
1: És el lloc no, perfecte això... per anar a desconnectar i sense pressa. Tan poca pressa com la que va dir el seu besavi en el seu moment que tenia el client, ninguna pressa.
0: Això. Sí, que el meu client no té pressa i així ha sigut. El seu client doncs no té pressa i la van anar fent. Ja està.
1: M'ha contat vostè que son pare sí que el va conèixer. No sé com li ha transmès sí. al respecte del propi Gaudí, com el definia, com era, més enllà d'aquest geni de l'arquitectura que tots ara coneixem. Bueno, i que alguns, tot siga cert, acaben de descobrir com si hagueren inventat la roda.
0: Doncs el papa estava encantat amb ell. Era una persona afable, li agradaven... les criatures, la mainada, li agradaven. Mm. Cosa que també sento... Jo sento coses que no són ni veritat, ni... Com no podria, aviam, com no podria agradar les criatures si el primer que va fer és fer les escoles perquè els treballadors que treballaven a la Sagrada de Família els hi poguessin donar als seus fills una cultura i uns coneixements. Si no els hi haguessin agradat, no s'hagués preocupat.
1: Això per un costat, sí.
0: I per l'altre, bueno, el papa quan hi anava doncs sempre estava encantat d'estar amb ell, de donar-li ballanes, perquè ell caramels, quan no li agradava, portava ballanes sempre, li donava ballanes. El papa quedava bocabadat veient l'obra. Una de les coses que li va dir, que això a mi m'ha impactat bastant, li va dir, una d'aquestes torres arribarà fins al cel. Doncs mira, això d'alça la mirada,
1: sí.
0: mira si ha arribat amunt, la torre aquesta de pues Jesucrist.
1: Pràcticament fins al cel. N'hi ha una cosa, Maite, que li vull plantejar. A veure, la dimensió espiritual de l'obra de Gaudí pareix que va quedant en moltes ocasions, i ara ho farà més encara, eclipsada per l'interès turístic, ja que tot el món veu només allò, no? La magnificència, però des d'un punt de vista poc més emocionant del que el podem veure la gent d'ací o els que entenem una miqueta més o menys. És una de les qüestions que crec que es vol reivindicar especialment en este centenari, veritat?
0: Sí.
1: Que siga precisament que es vegi la part de la fe que tenia el seu besavi i que lluny de la majestuositat del que puga significar a nivell turístic siga el que és simbòlicament una basílica.
0: Sí, clar, és que penses... I a més que és que l'impressionant és que, bueno, a més de veure que a dintre doncs, hi ha això, que arbres, rames, tot això, que és el que hi ha dintre,
1: sí.
0: el que a mi m'impacta és que la part del carrer és com una bíblia, és una...
1: Diuen que és la bíblia en pedra.
0: És que, clar, si tu vas mirant, és que és això, és la bíblia en pedra.
1: Sí.
0: Llavors, si tu tens la sort, com jo tinc, de tindre persones gaudinistes que saben moltíssim, que ho han estudiat, llavors, que t'ho expliquin, a més del que jo puc saber, que no sé res, doncs persones que s'hi han dedicat i que han escrit, t'ho expliquen i veus cada lloc que diuen això és això, allò és allò, que representa això, i la veritat és que és això, és una bíblia al carrer.
1: Maite.
0: Llavors, clar, tant creients com no creient,
1: sí.
0: doncs,
1: Només no, tinc 30 segons només i no puc més perquè sonaran els pitos i les notícies, però si ara vostè es trobara amb el seu besavi i poguera parlar 5 minuts amb ell, què li diria?
0: Ai, jo li diria que, no sé, oncle, ha sigut, ets excepcional, ets una persona meravellosa, endavant, i això és el que li diria.
1: I l'orgullosa sí, que està, no?, de ser una descendent del propi Gaudí, clar.
0: Sí, la veritat és que estic molt orgullosa.
1: Pues, Maite Gaudí, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, per haver tingut aquesta amabilitat de contar-nos tot això a nivell personal, a la gent que mos escolta, i que, bé, tinguem la sort de, encara que quede una miqueta, poder veure-ho tot acabat i la seva satisfacció siga major. Una besaeta molt forta.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, bon dia. Fins ara.
0: Adéu, bon dia.
1: Com dirien allà a Reus, quina dona més maca, no? Pues sí, en la senzillesa està el truc i, a més, la grandea de moltes persones. Diuen que el seu besavi també ho era. Creien, però també molt senzill, encara que ja vegeu les coses que ens va deixar. Ja tardarem en parlar de totes aquestes coses, sobretot perquè ho hem fet molt després d'esta visita papal, que encara està donant algunes cuetades en eixa visita al centre d'immigrants. Tornem de seguida.
2: És la una.
3: A punt. Notícies.
2: Una investigació de la Guàrdia Civil acusa el tinent coronel, que va ser durant 2 dècades el màxim responsable de la gestió econòmica del cos a la Comunitat Valenciana, de liderar una trama corrupta per a enriquir-se amb diners públics amb diversos empresaris també implicats. Assumptes interns s'aprecia fins a 7 delictes de greus de corrupció d'estar al comandament i ha jubilat el que se li acusa d'engreixar factures i cobrar comissions.
4: Els diners es va reinvertir en 3 vivendes a 7 aigües i la rehabilitació anava a càrrec dels empresaris als que havia fet l'adjudicació. Estes cases estaven en ruïnes i algunes d'elles les va multiplicar per quasi 8 vegades el seu valor en només 10 mesos. La investigació conclou que va adjudicar obres amb sobrecostos de fins a 348%. S'estima que s'hauria dut al voltant de 200.000 euros.
2: I el president Pérez Llorca, el seu benincontant, ha anunciat este matí que abans que acabi l'any es posarà en marxa un pla per instal·lar sistemes de climatització en totes les escoles i instituts. El pla Educlima tindrà una dotació de 140 milions d'euros, es farà en col·laboració amb els ajuntaments, amb un procediment que intentarà reduir al màxim la burocràcia.
4: Pérez Llorca ha comparegut a Torrevieja per explicar els detalls de l'acord amb els sindicats que ha desactivat la vaga indefinida. Ha dit que la reducció de les ràtios s'aplicarà a partir del curs 2027-2028 i sobre la negociació amb els sindicats ha posat en valor les millores que es van posar en marxa, els 3.300 milions en inversions. Ha dit que el govern valencià continua amb la política de mà estesa per a seguir dialogant i ha expressat la voluntat decidida del Consell per a defensar l'escola pública.
5: Ninguna comunidad autónoma va a hacer ni una bajada de ratios tan ambiciosa, ni un volumen de contratación docente como el que contemplamos. Es una cuestión de compromiso y hemos decidido que la Comunidad Valenciana lidere la apuesta por la escuela pública en España y vamos a estar a la altura de esa decisión. Esto no significa cerrar la puerta al diálogo. Al contrario, este gobierno sigue dispuesto a hablar, a escuchar y a mejorar este acuerdo con los consensos que puedan alcanzarse en el futuro.
2: Bé, sobre esta declaració de Pérez Llorca, la secretària general de Socialistes Valencians, també ministra de Ciència, Diana Morant, ha valorat que és un insult al professorat per part d'un consell que, diu, ha volgut enfrontar el personal docent en vaga amb les famílies.
6: Avui el president de la Generalitat ha tornat així a insultar i a assenyalar els professors. Ha arribat a dir que en estiu s'ha de treballar i que no és temps de vacances, quan ell no s'ha volgut sentar ni una sola vegada amb els docents. I, per cert, qui està de vacances i qui està passant un bon estiu en una pagueta posada per Pérez Llorca és el senyor Mazón.
4: Morant ha fet aquestes declaracions després d'una reunió amb els sindicats convocants de la vaga. La dirigent socialista ha dit que totes les seues reivindicacions van incloses al pressupost alternatiu que el PSPB presentarà via esmenes a les Corts.
2: I la líder dels socialistes valencians ha tornat a fer una defensa tancada de l'expresident Rodríguez Zapatero.
4: Preguntada de nou després que s'hagi conegut que les joies que guardava al despatx tenen un valor de 1.300.000 euros, diu Diana Morant que la justícia té una doble vara de mesurar.
6: Yo me mantengo en mi apoyo y en mi confianza al presidente Zapatero y creo que efectivamente en este país hay un doble rasero y que la justicia no es igual para todos y no se aplica igual para todos.
2: Bé, a hores d'ara, a partir de l'una del migdia, es podran consultar ja les notes de l'estudiantat en les proves d'accés a la universitat de l'ESPAU.

0: Les notes estaran disponibles a partir d'això ara, de la una, d'estos moments. Ja estaran ahí tots buscant i ja durant els dies 15, 16 i 17 de juny es podran sol·licitar ja les revisions.
1: I més dates que cal tindre en compte. A partir del 15 de juny començarà el procés de preinscripció universitària que finalitza el 3 de juliol i si en canvi l'alumnat fa la pau en la convocatòria extraordinària, la matrícula estarà oberta entre el 15 i el 18 i les proves es faran entre el 30 i el 2 de juliol.
0: I el ple del conseller ha instat avui al govern d'Espanya a respectar les competències en matèria de litoral i avançar en el traspàs de competències de la gestió costanera.
1: La Generalitat ha ratificat l'informe que desenvolupa la Llei de Costes de la Comunitat Valenciana i l'estat de les actuacions previstes, i entre les conclusions destaca la necessitat que la gestió del litoral responga a les particularitats territorials, ambientals i socioeconòmiques de la costa valenciana. Miguel Barrachina és portaveu del Consell.
2: Resulta imprescindible que el Govern d'Espanya abandone cualquier planteamiento obstructivo respecto al ejercicio de las competencias autonómicas y facilite el proceso real y efectivo de descentralización de la gestión litoral.
1: I el ple del Consell també ha aprovat avui el nou reglament de bous al carrer, un decret que entrarà en vigor al gener del 27 i que actualitza les mesures de seguretat amb inspeccions tècniques de cadafalcs i grades, més alçada a les barreres verticals. Preveu suspendre davant fenòmens meteorològics adversos, com la pluja o la calor extrema, i prohibís l'ús de telèfons mòbils o de dispositius de gravació quan s'implique risc o perill. Per a moltes d'aquestes actuacions hi ha un període transitori de 6 anys.
0: En els esports, esta nit, segona salta al Roig Arena de les semifinals entre el València Bàsquet i a Sisa Joventut de Badalona, Gonzalo López. Bona vesprada.
3: Bona vesprada. La cita d'avui dependrà considerablement de com s'hagin recuperat els dos conjunts del primer duel, que es va acabar definint a la pròrroga. L'enfrontament el dimecres va ser molt intens, amb una gran anotació per part dels dos equips i marcat pel notable encert dels de Daniel Miret des de la línia de 3. L'estaronxa Guillem Vives, actual jugador del Joventut de Badalona, confia en la mentalitat de l'equip per empatar l'eliminatòria.
4: Hem recuperat físicament, mentalitats per tornar a fer un gran partit. Hem revisat les coses que podem fer millor, les coses que van sortir, doncs, potenciar-les, preparar també el que poden fer ells i confiar en nosaltres, amb l'energia que tenim, amb l'estat de forma que arribem, i crec que podem fer un gran partit.
3: Pedro Martínez no podrà comptar amb Nate Rivers per l'esquinç de turmell que va sofrir a l'inici del primer partit.
0: Acabem la 1:06, a les 3 nosaltres actualitzem, ja saben que poden estar informats a través del nostre web, i continua, a més, amunt i avall. Fins ara.
5: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
6: De tu a tu.
7: Tú tienes el poder de elegir tu futuro. Que no te limiten.
8: En la UMH puedes elegir entre más de 30 grados, 5 dobles grados, más de 50 másteres oficiales y más de 13.000 empresas para hacer prácticas.
7: Y te ofrecen becas y ayudas propias para tu matrícula, el transporte y la comida.
8: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
7: Preinscríbete en umh.es.
9: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç, perquè sí, parlem de tu a tu.
10: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
5: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
11: Presentador de la Safor.
12: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
11: Gemma Juan. Animal de companyia.
12: La ràdio.
13: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia. Ja.
14: La vesprada de punt, on tot pot passar.
15: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A Punt Ràdio. De tu a tu.
16: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
5: L'hora de la cultura. Amb Reis Joan. Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt. Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
6: Som el programa multiformat, este magazín de 6 hores de la Ràdio Autonòmica Valenciana. I estem produïts per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Això és un d'eixos tangos dels anys 20, però que està perfectament documentat en el lloc del que anem a parlar, perquè com sonava el carcaixent modernista? El carcaixent modernista sonava així. Bé, això és el subtítol de l'exposició Música i Sons en temps de canvi, que s'inaugura demà dins de la... el que és la 11a edició de la Fira Modernista, que inicia avui dia 12 de juny i que es podrà gaudir fins al dia 14. És una fira que, com cada any, ompli la localitat de l'ambientació de principis del segle XIX, però que enguany, específicament, es dedica a la música i la dansa. Però, a més de les habituals recreacions, estan previstos diversos esdeveniments, com un videomapping del mercat, la tercera edició del concurs gastronòmic d'Amparín, per a seleccionar la millor recepta de sèpia al particular estil de la localitat, o altres espectacles musicals. Però és convenient centrar-nos a aquestes hores en conèixer aquesta exposició que ens explica com sonava el carcaixent modernista de la mà del seu coordinador, Pau Álvarez. Música i sons en temps de canvi. Com sonava el carcaixent modernista? Pau, què tal? Bona vesprada a estes hores.
17: Hola, bona vesprada, com estem?
6: Molt bé, encantats de saludar-te. Estos són alguns dels documents sonors que ens porten a eixe carcaixent del segle XX. El canvi de la vida rural a la modernitat va portar, diguem, també una evolució i una modificació en la sonoritat de pobles i ciutats, com hem sentit a l'inici. Van passar d'un món més rural a un món amb altres sorolls. Jo crec que podríem recordar màquines de cosir, cotxes, però... també, iniciant-nos, podríem escoltar, si el pareix, un cant tradicional del món rural. I mos expliques, entonces, d'on ve eixa tradició.
18: La perra ura i la sai, pa per l'animal anar al trai.
6: Expliquem-nos una miqueta.
17: Bueno, esteu escoltant un cant de batre, no?, que és una d'aquestes cançons que ens emocionen tant quan les sentim interpretar per mostres actuals com Pep Jiménez Botifarra o això, però que té una arrel molt antiga, que venen de tradicions que se perden en el nord d'Àfrica, bueno, en la zona central del Mediterrani també, i al final representen un poquet el que era la música tradicional, que és on comença la nostra exposició i la nostra celebració de la Fira Modernista, que són aquestes cançons que tenien sempre una funció, acompanyar a la feina, acompanyar al treball, acompanyar també els dies de festa, i que naixien del poble directament.
6: Realment com naix el dur a terme l'exposició? Quins fons sonors també heu utilitzat a banda de tot això que hem estat mostrant fins a no res?
17: La Fira Modernista de Carcaixent ja porta uns anys i cada any tematicem, no?, per poder aprofundir en un tema en concret. Han fet l'esport, han fet el transport... I enguany pensem que Carcaixent és un poble, com tots els pobles valencians, que té una tradició musical molt potent, i pensàvem que era important centrar-nos en això. I el que hem descobert és el que hem descobert en altres facetes culturals o sociològiques de quan estudiem aquesta època, que és un moment de canvi social brutal. Passem d'una societat de l'antic règim a una societat que comença a aparèixer a la nostra, una societat moderna, no? Capitalista, en cultura de masses i això produeix uns canvis brutal, que és, al final es resumeixen a abandonar unes formes que venien de fa molt de temps i adoptar-ne unes altres que són noves.
6: Digam, això van ser els principals canvis que van afectar de manera sonora a Carcaixent, perquè, clar, és que el canvi era radical, si ho pensem bé, Pau.
17: Clar, penseu, per exemple, la primera vegada en 1854 que s'escoltara passar un tren pel terme.
6: Sí.
17: No? Eixa màquina de diverses tones de vapor.
6: De vapor.
17: Escopint fum, escopint vapor d'aigua, xiulant per a controlar la pressió, el petardeix de l'èmbol pegant, o també en els pous de motor, no? Els motors d'aigua, que també venen motors de vapor.
19: Clar, és que, junt al modernisme, venia molt lligada a la revolució industrial.
17: Clar, al final, nosaltres quan t'expliquem així és que així visquem una revolució industrial, però en compte de tindre màquines, que també en tenim, el que tenim són camps de tarongers, però es produeix el mateix. Se reorganitza la societat i tinguem pues, classe obrera, patronal, conflictes sindicals, tenim societats que naixen, societats musicals, per descomptar les bandes, que també, per exemple, un dels dubtes que teníem, no? I de les respostes, les preguntes que volíem respondre en l'exposició és per què hi ha a València tantíssimes bandes, no? Per què tenim a Carcaixent històricament dues bandes, ara una fusionada, no? Però per què així en este territori sí i en altres no? I un poquet en l'exposició intentem contextualitzar la realitat valenciana concretant-la en Carcaixent.
19: Mira, parlant de música i de música tradicional, podríem recordar una de les frases que utilitzeu a l'exposició i que pareix molt il·lustrativa, a més. Diu, la música tradicional és aquella que ha estat present en mil circumstàncies de la vida de la nostra gent, acomplint diverses funcions que es poden resumir en una. Ajudar a viure, de Vicent Torrent, la música tradicional de València del 1990.
17: Sí, senyor. Pues bueno, i Vicent Torrent, que hem de dir, no? El membre del TAI, uno dels investigadors de la música tradicional més importants que han tingut i han manejat la seva bibliografia per a poder fer-hi això. Un poquet, este moment de canvi, aquestes tradicions comencen a abandonar-se i entren a tres noves sonoritats que el que fan és que el que venia d'antic pues comença a aparèixer vell, però també mal cantat, perquè diríem eren com maneres de cantar completament diferents d'una tradició mediterrània a una tradició, diríem, anglosaxona, que se confronten.
19: Deixa que escoltem una coseta més. Esta cançó de Bresol.
20: Xiquita és la mà del corral i del carrer.
19: Pau, heu recuperat aquestes gravacions de l'any 52.
17: Tinguem la sort que, clar, com dic moltes vegades, quan fem coses com aquestes, anem a muscles de gegants. I, pues, per l'any 50, un americà va vindre a la zona de València, bueno, va anar per tota Europa, l'OMAX, i va fer uns enregistraments a persones majors que cantaven. Aquests enregistraments que heu sentit no són de Carcaixent, són de Castelló de la Ribera i de Tavernes.
19: Tavernes de la Valldigna, sí.
17: Sí, Tavernes de la Valldigna. També per fonts que nosaltres tinguem locals, sabem que també es cantaven ixes cançons així, però vegeu que és una forma de cantar que ara ens pot sorprendre un poquet, no? Els tons, la manera de fer... Pues això, i per sort, clar, quan estudiem un paisatge sonor, unes sonoritats tan antigues com estem fent així, el primer problema que tenim és que no tinguem enregistraments. Sí que tinguem, a lo millor, per als concerts o per a certes manifestacions musicals cròniques en la hemeroteca local, que aleshores n'hi havia molts diaris. Tenim fonts on podem poar, però, clar, ahí sempre entrem en la subjectivitat de la persona que en aquell moment prenia nota.
19: Està clar.
17: No podem saber exactament com escoltava la gent. Per això, una de les prevencions que hem tingut quan hem muntat l'exposició és dir que Carcaixent no sonava d'una manera. Cada persona l'escoltaria a la seva manera. No seria el mateix el capellà que tocava l'orgue a l'església de l'Assumpció, que tindria una cultura musical important, que el xiquet que anava a collir i que no havia anat a escola, per exemple.
19: És de veres.
17: Això també ho han de tindre clar. Igual que passa ara, no és el mateix el que escolta un xiquet de 15 anys, i Bad Bunny, o el que escolten ara, que el que escolta una persona de 80 anys. No? Pues en la societat tot això ho hem intentat manifestar en l'exposició que han fet.
19: Mira, i ara que ho has mencionat, també teniu espai per a la música religiosa. Potser destaqueu alguns dels músics que van tindre relació amb la localitat zona en l'època, que no sé quins van ser, per exemple.
17: Mira, l'exposició, per explicar un poquet com funciona, l'hem separat en tres grans blocs. Un bloc que està situat en l'antiga cooperativa, que ara és un projecte cultural meravellós. Ahir hem parlat de la música tradicional i de les sonoritats del carrer. Després tinguem en la seu de la Lira Carcaixentina, que és la banda actual de Carcaixent, ja hem parlat de la música de banda, de com se gesten les bandes i la història que tenen a Carcaixent. I després en el Conservatori Municipal de Carcaixent, el Conservatori Professional, ahir hem parlat d'això, de la música religiosa i dels professionals que hi havia. I bueno, els professionals de Carcaixent en aquell moment dirien que són els últims organistes que n'hi ha a Carcaixent. No, José Noguera, que fa el himne de la Mare de Déu, que bueno, és una peça musical, pues, com te pots imaginar, com tots els himnes locals, fos molt volguda per part de la població.
19: Estava pensant també en una qüestió que has mencionat abans i que és primordial, que n'hi ha que tindre en compte i que no podem oblidar. La música de banda tan inherentment unida a les nostres terres i als nostres pobles, tant que fins i tot no hi ha pràcticament ninguna família, depenent de la localitat, que no tinga un membre o dos o tres que siguin músics. De fet, ja tenien les bandes i les escoles musicals la importància que tenen als pobles avui en dia, veritat?
17: Sí, tal qual. Bueno, hi ha un moment que l'església que havia sigut que havia mantès tota la tradició musical per la desamortització del segle XIX deixa de poder fer això i n'hi ha un buit ahí que la gent ha de plenar i és quan comencen a crear-se les bandes de música com les coneguem. I bueno, el que tu dius, tots els pobles tenen banda i n'hi ha molts que dos bandes encara, no? I ahí també amaga un d'aquests conflictes, no? Quan parlem de les bandes a Carcaixent, diguem una història conflictiva, perquè històricament sempre han hagut dos bandes, no? La vella i la nova, la sí. Primitiva i la progressiva, i un poquet les bandes, clar, tenien una enemistat profunda, no només arrel de la música, sinó al final la banda era com un lloc on poder tindre una solidaritat en aquelles persones que eren paregudes a tu, en quant a idees polítiques, o, saps? Entonces, clar, ahir, quan, per exemple, en Carcaixent va haver un moment que està en una de les bandes, la música nova, fent un concert damunt d'un escenari i la música vella des de baix diu que anem a deixar que estos toquen ahir, anem a tirar-los i arriben a les mans fins al punt que n'hi han ferit i tot. Clar, això no s'explica només per la música, darrere d'això n'hi haven altres coses, clar.
19: Claro, i en este sentit també mostreu alguns dels directors més destacats que els va haver.
17: Correcte. Sí, una de les coses que m'ha resultat més curiosa quan també he estudiat això és que els directors de les bandes eren músics formadíssims. Vull dir, per exemple, hi ha un moment en què la Unió Musical, que eren les bandes potents de Carcaixent, se queda sense mestre i se'n van a Madrid a buscar al Conservatori Superior de Madrid a veure qui podria deixar la seva feina allí per a vindre's a Carcaixent a ser el mestre de la banda, en jornal, per descomptat i això. I sí, al final, doncs mira, el senyor mestre Cosment, pues, que era gallec, ve a Carcaixent i té un període esplendorós de 10 anys al cap de la Unió Musical. Guanya el certamen de València, bueno, fan altres certaments per Espanya i són triomfadors. I enllaçant en això també la repercussió social de les bandes. Quan una banda d'estes guanyava un certamen a València
19: sí.
17: O a Ciudad Real, que per exemple en guanyen...
19: Tot un món, eh?
17: Tot el poble està esperant a que arribi la banda. N'hi ha una identificació profunda entre el poble i la seva banda, no? I això també pot parlar de l'èxit de les bandes.
19: I del que avui en dia s'ha heretat d'elles mateixa, clar. Igual clar. No serien el que són si no haguera sigut per totes aquestes circumstàncies.
17: No, home, n'hi ha una continuïtat absoluta.
19: De totes formes, Pau, dime.
17: No, digues.
19: No, lo de la continuïtat, és que em pareix interessant això que
17: sí,
19: estaves dient.
17: Pues, sí, que sí. Encara que, per exemple, a Carcaixent va haver això, divisions, unificacions de les bandes, tal, però la necessitat del poble de fer música, i música de banda, estava ahí. Pues no es podia callar, no? I també és un procés molt interessant de democratització cultural, no? De com fer que gent, que n'hi havia molts músics en un primer moment, que eren fins i tot analfabets, no sabien llegir i escriure, sí que llegien una partitura o tocaven d'oïda i se formaven part del que és una banda, no? I, a més, entra un repertori nou. Deixen de ser aquestes cançons tradicionals que han parlat abans i tinguem pues, àries d'òpera, sarsueles, com estàvem escoltant la llegenda del Beso,
19: del Mestre Verd, sí.
17: O altres peces sinfòniques que, arranjades per a banda, comencen a entrar a la població normal, perquè són els únics concerts que eren de bades, no? Clar. En el carrer.
19: De totes formes, crec que igual donaria la classe social. Sempre n'hi havia un instrument en casa. En la casa que no n'hi havia una dolçaina, n'hi havia un tabal, i en el que no n'hi havia un tabal, no, n'hi havia un piano per tindre possibles, no?
17: Però... És també curiós que en un primer moment, en l'inici de les bandes, algunes fotos no de Carcaixent que hem vist pues, de bandes de Llíria o d'altres zones, els sí. Músics van vestits en la seva roba de carrer. Aleshores, allí veus la persona que va en traje i la persona que va en la brusa i espardenyes. No? Després, un poquet se posa l'uniforme, també, entre altres coses, per a copiar les bandes militars, que eren el model d'aquell moment, però també per a uniformitzar estèticament a tota aquesta banda i que no n'hi hagi aquestes diferències. Siguen d'on siguen els músics, són ben rebuts en la banda.
19: Així i tot, els artefactes industrials, la tecnologia de l'època i els avanços també formaven part de la companyia. La companyia era música i la música podia arribar de mil i una formes.
17: Clar, el gran moment per a mi de canvi del moment
19: sí.
17: En el que és la música popular és quan comences a poder reproduir música enregistrada.
19: Ahí anava a arribar jo, sí.
17: Després el gramòfon, clar, això canvia per complet, perquè de ser la música una cosa... quotidiana perquè tot el món cantava, però excepcional, no? Perquè un concert se produïa tres voltes a l'any, o... això, a poder enregistrar i escoltar sempre que vulgueres. Llavors, ahir com la gent comença a tindre l'autoimatge, és que cantaven normalment, doncs diuen, ostres, potser no canta tan bé, no? Si per la ràdio escolta Imperio Argentino o tal, jo no sé cantar com ella, i deixen de cantar d'una manera pública, diria.

0: 2026, però que era un eix vertebrador i sobretot un punt de connexió entre totes les persones, molt diferent a la que coneixem avui en dia, clar, però ho era.
1: Completament, completament. Sí, sí, la música tenia aquest punt d'encontre, és que tocaven i és que escoltaven. Clar, era un punt d'això d'identificació del poble, tant la música tradicional en les seues danses rituals, com després quan entren les bandes i això, i aquesta identificació que n'hi ha de dir, és la banda del meu poble, la que va al certamen i guanya.
0: Eren, bueno, coses que ara ven lligades totalment a la societat i que, entre altres coses, pues, mira, precisament han format part de la història i del devenir de molts pobles, de moltes ciutats i de moltes persones visqueren en el camp o en els nuclis urbans. L'exposició Música i Sons en temps de canvi, que s'inaugura demà dins de la 11 Fira Modernista, que s'inicia avui, per cert, dia 12 de juny, i que es podrà gaudir fins al dia 14. Moltíssimes gràcies, Pau, per haver estat amb nosaltres.
1: Moltes gràcies a vosaltres per fer-nos un raconet en la ràdio, un mitjà que va començar també en aquesta època, en 1925 a València.
0: Exacte, i que així estem i molts anys que quedem.
1: Sí, molt bé, encantat d'escoltar-vos.
0: Igualment, adeu, i se n'anem precisament amb un d'aixòs sons que es poden trobar en aquesta exposició, el mateix tango, precisament, en el que començàvem i que, per cert, ballaven els homes junts.

0: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Per cert, avui som protagonistes dins de les efemèrides musicals del dia, Paul McCartney, perquè en 1967 va publicar The Family Way, l'àlbum de la banda sonora original per a la pel·lícula britànica homònima, i John Lennon, que en 1972 va publicar Sometime in New York City, el seu tercer àlbum d'estudi en solitari junta Yoko Ono.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
1: De tu a tu.
2: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
3: Fora de cobertura, magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
4: Fora de cobertura, dissabtes i diumenges de 10 a 12, amb Donís Salvador.
2: En A Punt Ràdio.
5: Descansa la vista.
6: Què és la inspiració per a tu?
7: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
8: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
5: Obri la ment.
9: Eres creient?
10: Depèn de l'estació de l'any.
11: Con les carxofes.
8: Sí.
5: A Punt Podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
11: Què t'ha paregut?
10: Molt bona, molt bona.
11: Ara sí que me l'espera.
4: L'economia per a totes i tots.
12: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta a l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
4: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada, en A Punt Ràdio.
13: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: espera, que està ella acabant de posar-se guapa, d'arreglar-se els complements, i quan acabe, pues ja la saludem. Bueno, mentre la puc saludar, a Mar Carmen García.
1: Sí, jo soc dona. Claro. Recorda que puc fer dues coses alhora.
0: Ja, ja, ja, la nostra professora d'Educació Vial, directora de l'Autoescola Túria de València, que al mateix temps pertany a la VAE. Com va la cosa dels exàmens? De si no res a descansar, un mes vos queda, no?
1: No me pregunteu, perquè igual vos contesto i serà pitjor.
0: Ja.
1: Sí, a veure, tenim... Este any mos han donat...
0: O no n'hi ha vacances, en guany.
1: No, no, no. Hay sus periodo de suspensió de proves, claro que hay.
0: Agosto.
1: Es lo primer que mos donen quan es comença l'any. Este any, les escoles de la província de València, totes les escoles de la província de València acabaran l'últim dia, divendres, primer divendres de l'agost, i es començaran el primer dia hàbil de setembre. Això no vol dir que totes les autoescoles tinguin examen el últim divendres o el primer divendres de l'agost. Vol dir que estem organitzats de 8 en 8 dies hàbils, totes les escoles. És que examinem cada dues setmanes, més o menys. Últimament, això és quasi nuevo.
0: Sí, que s'ha mogut un poc la cosa, no?
1: Sí.
0: Però que falta donar-li carnet a tanta gent, que tu es conduixen molt mal, tinc que
1: dir-te. Cada 9 dies n'hi ha un dia que te toca a tu. No sabem quant, però sí que sabem els que mos queden fins a el dia del període de suspensió de proves, però encara no sabem els exàmens.
0: Bueno.
1: Quan seran, ni quants podrem dur, ni, en fi, lo de sempre.
0: I era per simple curiositat.
1: Sí, o sigui, pues, que... no hi ha novetats.
0: Es que
1: planes,
0: que...
1: planes ninguno, como para cogerme un crucero, un viaje o un algo. No, no, no, els autoescueleros, això ho tenim prohibit.
0: Tampoc t'agarres molts creuers, que mira últimament les coses que passen.
1: No, no,
0: t'agarres un creuer i te'n vens en una cagalera, un virus, o vens en un congelador directament, ja. No val la pena agarrar-se un creuer.
1: Ja sabeu que jo vaig en el caragol a costes.
0: Sí, per això mateix. A tu t'agrada, a mi no.
1: Ja, bueno, però jo tengo mi autocaravana.
0: És que la xica va d'autocaravana.
2: Molt bé,
0: sí. A tu també te molaria el rotllo.
2: Sí, jo vaig tindre, bueno, els meus pares van tindre una autocaravana.
0: Sí,
2: I els millors estius de la meva vida han sigut en la caravana primer i després en l'autocaravana.
1: Mira, pues entonces es començarem igualment.
2: Uh-huh.
1: Sí, sí, sí, sí. Jo era tenda de campanya en els campaments de quan era xiqueta i joveneta, I després ja directament vaig a passar a la caravana, i per a disfrutar en els xiquets, la caravana té un avantatge, i ara n'hi ha moltíssima gent, perquè de fet ha hagut canvis últimament.
0: Sí, perquè no poden viure en pisos i viuen en caravanes.
1: No, no, no, bueno,
0: i
1: no.
0: I això és una realitat.
1: Estic parlant de viatjar també, i de fet ha hagut uns últims canvis en la reglamentació del reglament general de vehicles.
0: Perquè no es poden aparcar en qualsevol lloc, tampoc.
1: Bueno, però esto lo tenemos, los que tenemos el asunto lo sabemos y los que...
0: Pero los que no lo tienen no lo saben.
1: Pues está.
0: Y algunos de los que lo tienen, perdóname, querida profesora, senyor, es fan els locos, les persones, perquè se veuen en el que se veuen, i aparquen on es dona la gana, i podia dir-te puestos.
2: Però aparcar i pernoctar...
0: Aparcar i pernoctar.
2: Clar, parlem de pernoctar.
0: Repisca,
2: aparcar-lo, pots aparcar on vulguis.
0: Instal·lar-se. Però tu qui el diu que estàs aparcat i no estàs allí vivint? Ningú pot demostrar?
1: Sí, sí, sí, no, no. Ara, que, si voleu que perfilem...
0: Home, si portes dies allí i el personal es dona compte, sí, però tu pots passar-te 3 dies en la teua autocaravana i aparcat i dir, no, és que estava comprant i la tenia...
1: I és legal, és legal.
0: Claro.
1: L'únic que no és legal és desplegar aperos. És a dir, mentre jo tinga el meu vehicle...
0: Traure les hamaques i totes les coses allí.
1: O el toldo, o... És de veres, sí, ficar una tauleta o una caireta. Això és el que no se pot fer. Però, per lo demés, l'estacionament dels vehicles, tots, depèn de l'espai. És a dir, jo no puc deixar ni una autocaravana, ni una moto, ni un camió en un puesto no càpiga on està prohibit estacionar. Però
0: sí,
1: per el demés... Sí.
0: Vos ho dic, perquè a més això ho he vist i ha aparegut en algunes de les notícies i ho he escoltat en la ràdio. Em vaig agaltar, si no. Que n'hi ha llocs on està produint-se aquest problema. La gent no té on viure, no n'hi ha en casa, i tenen que estar tirant mà de les autocaravanes, que és el més assequible, i tampoc ho són tant.
1: No, no, la caravana és el més assequible, l'autocaravana no,
0: I estan instal·lant-se en llocs on després la contrapartida que tenen, el problema és que no poden estar allí. No es pot viure en una autocaravana.
1: Bueno, i a més ara tenim ja, en el assumpte de vehicle-vivenda, tenim 3 categories. És a dir, que tenen a veure en la velocitat i tenen a veure en la reglamentació. Les que superen els 3.500 quilos, és a dir, que no poden conduir-se en el permís de la classe B, i les que tenen una massa màxima no superior a 3.500, que podien conduir qualsevol des que té el permís de la classe B. I dins d'estes se distingueix l'autocaravana com tal del... com se diu la furgoneta esta?
2: La camper.
1: Molt bé, gràcies. El camper.
0: És que ell és hippie i està molt posat. Sí, sí, sí.
2: No, jo de què? Jo de què?
1: No ho veig jo molt hippie a este, però bueno, igual tampoc el mire en el sus de... ¿Vale? Però sí,
2: que s'ho ha inventat, que s'ho ha inventat, que s'està espitxorrant.
1: Jo, estamos aquí para lo que haga falta.
0: Claro.
1: Pues sí, sí, els campers tenen una altra reglamentació, inclús per les ETVs i tot.
0: Tu no saps on has caigut.
1: Sí, pobre meu.
0: Ella sí que porta molts
1: jo
0: anys.
1: Sí.
0: I les altres, les teves cosines també porten molts anys, però no saps on has caigut.
1: La jove porta molts anys. Bueno, pues, bueno, ja hem obert un altre meló. És que així estem, així, això és un fruter.
0: El tema de les... A mi és que viure d'aixina com si fora el genio de la làmpara, no, no. A veure, un espai xicotet per a viure, però en tot l'espai del món, en tota la llibertat del món, no, no m'acaba.
1: No, no, jo és algo que mai recomano a ningú i que quan la gent pensa en això li dic, primer, prova. Perquè jo, te dic, per a mi l'avantatge que té és que jo dorc en el meu llit, però jo no faig caragola de ximo, és a dir, jo, si cal en un viatge dormir en un hotel perquè m'avellix, jo no sóc de la olla express i muntar-me en qualsevol puesto, ni de dormir en qualsevol puesto, m'agrada el càmping, m'agrada estar segura, no sóc de acampar lliure, ho he segut, este no és el meu moment, i sí que m'encanta de l'autocaravana perquè jo tinc un toc, uno de tantos, no? És que m'agrada dur de tot i cada cosa en son puesto. I l'avantatge és que ahí no fas maletes. Ahí dus des del banyador
0: ja,
1: fins als esquís.
0: Una autocaravana és molt limitada.
1: No.
0: Necessera
1: no, no.
0: Lo grande.
2: Si t'organitzes bé...
1: No tens ni idea. No tens ni idea.
0: Perdoneu-me. No sabeu qui sóc jo organitzant. Però, en fi, pregunteu-la a les persones que en coneixen el que sóc jo capaç de clavar en un maletero d'un cotxe. I al·lucinaríeu. En una caravana, en una autocaravana, vamos, m'aporto tot.
1: La caravana és per anar xiquets, fas en un càmping...
0: Ixa cosa tampoc, xiquets, tampoc.
1: Directament base, i després en el cotxe fas excursions radials. Quan es comences a viatjar de deberes,
0: sí,
1: és quan cal l'autocaravana, que és viatgera.
0: Vamos, que és ja la autoindependència total.
1: Sí.
0: En fi, que resulta que el hippie ha vingut perquè volia plantejar-te algunes coses.
1: No sé si és hippie o pigi, però bueno, sí, sí.
2: Ni lo uno ni lo otro.
1: Mira, sino todo lo contrario.
2: Sino todo lo contrario.
1: Pregunta perquè m'ha atacat ja. Venint a l'estudi.

0: Vaig
1: home,
0: a
1: jo l'he fet una intervenció ahir per correu.
2: L'has interceptat per ahir.
1: Home, clar. Home, clar, jo he dit, Mari Carmen, que tinc una qüestió.
2: Sí, sí, sí. Qüestió, i avui li toca a ell. Vamos. Ara, pues.
1: Però és que l'altre dia parlava amb Margot Míz, o va proposar ella damunt la taula, de tema
2: sí, de
1: robotaxis.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Robotaxis. Com és això? De que n'hi ha vehicles que poden conduir-se sense conductor i que són més segurs que els conduís per persones. Com és això, Mari Carmen?
0: Si tu penses que jo puc defensar d'alguna manera un puesto on hi hasca un volant, un manillar, i no hi hasca un ser humà que el maneje, mira la careta.
2: Bueno, pues es lo mateix com que n'hi ha que un ser humà que si dins tinga el mono i los platillos.
1: Clar, tampoc és que ahí és... vaig, és que n'hi ha autèntics psicòpates.
0: Escolta, i tenim ara mateixa en les pistes de l'Associació Valenciana d'Autoescoles un prototipo de prova que s'utilitzarà fonamentalment per al rodatge de pel·lícules i tot això. Està fent proves ara mateix a les nostres pistes.
2: Sí.
0: I és teledirigit. I entonces, claro, tú lo que pasa es que es una base, digam, y la teledirigeixes com si fuera un dron, però que rula. I després pots ficar-li, ja ho sabeu, com funciona lo del cinema i tot això, li fiques damunt l'apariència de lo que te donen la gana, i sobretot en ixe aspecte. O sigui, a veure, jo, per certes coses, ho veig claríssim. Com no va? A veure, que jo no sóc tan machón com per no saber que n'hi ha vehicles teledirigidos, però vehicles teledirigidos donde se teledirigen, no en la via pública. La via pública no està preparada. Lo primer que necessita un vehicle que no té un conductor és un satèl·lite en concordancia. Això què vol dir? Que te doni tota la informació que està succeint a l'instant. Si tu en un moment donat tens una certa informació visual, no és total ni capaç de controlar tot el que succeeix.
2: Però això avui en dia encara és impossible, perquè tu li dius a Google Maps la ruta més curta, que tots demanem la més curta, cap a, jo què sé, d'ací a la pista de Silla.
0: I n'hi ha un embús.
2: I o embussos, obres o qualsevol salvetat, perquè són festes i han canviat o han tallat els carrers i no t'ho diu, no? Entonces el senyor este del cotxe sense conductor es mataria. Veus com no són de fiar?
0: Bueno, de fet, mira, fa... Jo crec que més de 15 i quasi, probablement farà 20 anys, que ja en Castelló, és que ens estan sentint de Castelló, ho saben, n'hi havia una idea que era molt xula, que era el tram.
2: El tram encara està, el trolebús, és un trolebús.
0: No, però perdona, tenia una ruta que era sense conductor. I, bueno, se van fer unes proves i, evidentment, claro, se deixa d'utilitzar. I, bueno, jo mateixa, ja fa també més de 10 anys, recordo en fira de l'automòbil, veuré un Tesla, que el primer que me va... Porque Tesla hay muchos, ¿eh?
2: Ya, pero es que del Tesla ahí, no te puedes fiar.
0: Lo que vemos por ahí no es todo lo que hay, no, ni mucho menos. Entonces, entrar de repente a un coche que no te volant ya es impresionante. Pero bueno, no dicen de ser prototipos.
2: Yo soy un experimentado, entrar al coche sense volant.
0: No dicen...
2: Y no es coño, voy a contar un día. Bueno, que me vaig a enganyar en les preses y me vaig a sentar darrere.
0: Bueno,
2: estava desesperat perquè no veia el volant. Jo, a veure,
0: els mestres d'autoescola...
2: En sèrio, és que m'havia sentat darrere.
0: Els mestres d'autoescola no duguen volant, però això no vol dir que no tingues tot el control i que tingues a mà totes les possibilitats.
1: Jo parlo de que el vehicle mane, que tu te muntes...
2: Sí, el rotllo peli de Schwarzenegger.
0: Una màquina, vamos, i menys, que està introduïda. Mira, si tu me la fiques en un circuit tancat, jo te ho venc. Però en la via pública...
1: Però estan arribant.
0: Pues, jo no vaig a donar-los la benvinguda. A mi no me fico una pancarta entre mans.
2: Entre això i els patinets estem perduts,
1: bueno,
2: també vos dic.
1: Els patinets són pitjors perquè n'hi ha un mono con dos platillos conduint-los en la majoria dels casos.
0: Ojo, con los patinetes, que jo no sé com estan en altres puestos. En la ciutat de València estan desapareguent, però a la voz de ja.
2: Home, hi ha així les fotos d'un mega magasem que n'hi ha allí més patinets
1: que s'estan requisant a una velocitat.
2: Són campes de patinets, realment.
0: Continuament i a diari, mi hermano, mi padre, mi madre, el meu veí, que té uno, que fa, com que fa, i és molt fàcil. Si tens una pegatina, tens una... Anava a dir una merda, no se pot dir això, no?
2: Sí, pots dir-ho.
0: Bueno, vale, no queda muy bien, però... I si tens uno en xapa-xapa de deberes, bueno, pues vas a tindre-lo pa sempre i el tens homologat. L'altre... pues fins a Xinet de 2027. Pero eso no significa que no tengas que entrar y registrarlo. Y asegurarlo. Es mesos que te queden. Y cada vez que quedarán menos mesos. O sea, es una manera de cribar almenys els aparells que tinguen per se el seu risc. Després, lo del cervell ho tenim pitjor.

0: però bueno, almenys la velocitat, almenys l'edat. Jo no sé si setxe és o no és, però des de luego menys de setxe. Jo estic veient xiquets que van a l'institut de dos en dos, que van, entren per on volen, ixen per on es dona la gana, no n'hi ha semàforo que...
1: Però xiquets i no tan xiquets, t'ha de dir,
0: però,
1: Mari Carmen.
0: Parlant de... Des que damunt tenen el servei que dona l'edat, que a mi m'encanta la joventut, però m'encanta que la joventut pugui contar el que li passa quan siga major.
1: Mira, encara vas a pagar tu una miqueta el tema del Papa, ara que estava pensant. És una llàstima que no estigui Marc Gómez, que podia anar baixant, i la resta de les companyes, perquè l'altre dia va entrar en discussió la qüestió esta dels cotxes transformats. Dels cotxes transformats, sabeu...
0: Sí, adaptados.
1: Els, vosaltres, que teniu els cotxes adaptats en les autoescoles, els senyors de les ambulàncies, els senyors que per una circumstància o altra...
0: Sí, no,
1: tenen
0: i el
1: que...
0: mateix taxi.
1: Els desmorts, els taxis, etc etc. Bueno, però és que resulta que vam veure una coseta, que vam tindre així la discussió, que posava que el cotxe del Papa, el Papa mòbil, costava uns 180.000 euros. I li vaig dir, sí, patatí al caldo, 180.000 euros, un Papa mòbil blindat, en rodes que tal, en no sé què, no sé quantos. Li vaig dir, el dia que vinga Mari Carmen, li preguntarem, perquè precisament el mero fet de transformar un cotxe ja val una pasta. Com van a regalar-te... És que 180.000 euros ho val un cotxe de gamma alta. Un Tesla de los Osea ja val 180.000 euros i no és un Papa mòbil.
0: Este any he estat en la fira i és que pensava, dic, no, va veure, tu no eres d'este món, xiqueta. O sea, què busques? No n'hi ha ja cotxes normals, aixina. Però bueno, de totes maneres, quan se sofreix una transformació...
1: Cotxes normals...
0: No, quiero decir que ya todos tienen como mínimo la tableta...
1: Tot, claro, mal de caps.
2: Sí. Tenim el Papa mòbil.
1: Sí, mal de caps.
0: Claro, mira... Jo, el primer que dubte és que hi hagi una factura per l'import total d'aquest vehicle puesto en carretera.
1: Del Papa mòbil.
0: És el primer que dubte. Eixa carretera, eixa factura no la veurem mai. Lo primer que tindríem que saber és d'on naix, perquè a lo millor no és un vehicle transformat. A lo millor és un vehicle
1: fabricat ex professo.
0: Claro.
1: Més bé m'ho poses encara. O sigui, que tu tingues que redissenyar un cotxe des del principi i que siga un Papa mòbil i coste això, precisament, 180.000 euros. Però és que 180.000 euros és un aparator.
0: Mira, des que vegem en la tele en personatges d'estos que se pensen molt importants,
1: sí,
0: tinc que dir-vos que este probablement siga el més barato, el més sencillo i el de marca més humilde. Tinc entès que és un Isuzu. Vull dir, no estem parlant ni siquiera...
1: Benedicto portava un Mercedes, quan va vindre.
0: Això t'he dit, que ni siquiera podem dir que està treballant en una primera marca con imas de Masí ni res d'això. Si té més pinta d'una furgoneta...
1: Però això estava blindat i això... Perdona, quants cavalls tenia Marc Gómez? 500 cavalls, no? 500 cavalls tenia el col·lega.
0: Però això és necessari.
1: Per l'esperer que va... Per què vol tant de cavalls l'home?
0: No, cuidao.
1: Se'n volarà.
0: No, això és necessari. A veure, els vehicles que transporten personatges d'este índole, ¿vale? No estic parlant de papes, sinó de tramps i de tots estos, ¿vale? Necessiten primer uns conductors que són essencialment educats per a saber eixir, o sea, fugir d'un atemptat, per exemple, tenir una preparació exhaustiva. I el vehicle té que tindre també aquestes prestacions. Jo, lo que... A
1: el conductor no va loca... en el kit del vehicle, va a part.
0: No, hombre,
1: se compra
0: lo que
1: a parte.
0: Me torne... Muy bien. Lo que yo me torne loca és quan veig a vegades vehicles policials que fan una llàstima. Jo dic, no pot ser que este ajuntament no tinga per a proporcionar a estos servicios públicos un vehículo de cierta... Bueno, tienen que ir, sí, yo creo que no sé, están en cara en la época de los troncomóviles. O sea,
1: sí.
0: Creo que... Eso no puede ser. Es decir, sí que tienen que distinguir... La Guardia Civil, por ejemplo, tiene unos vehículos increíbles y a lo mejor vais de ixe, que tiene una pinta de un cotxet normal, tiene una sobreprestación, perquè és que cal, o sigui, no distinguim els vehicles, els personatges que estan destinats a la seguretat de l'Estat o a estos personatges...
1: O sigui, que pareixen cotxes normals, però realment són el cotxe fantàstic,
0: claro,
1: no?
0: Claro.
1: Això no m'ho vaig a plantejar, posin, cal fa més car de lo que ens pensàvem. Que bueno, aquesta discussió la vam tindre.
0: Hazte papa, tío, hazte papa.
1: Ja vam estar parlant, no tinc nom i tot, ja.
3: Ovidi primer,
1: sí,
3: te gusta?
1: Sí.
0: Bueno...
1: Has arribat tard, aquest tema ja està parlat i tancat. Només falta que em voten i en trien.
0: Sí, claro,
1: ja
0: última hora i el divendres, sí. Que vol que quede.
2: La cristalera estarà climatitzada o algo?
0: No,
2: o serà...
0: això és un vidre especial.
1: Claro. Blanc.

0: que no traspase el calor, porque yo tenía un coche de estos que no era descapotable, pero llevabas el sostre para que quedara el cristal y eso era una...
1: Bueno, ¿un pues mira, este, este stick primer asegura de que al menos es antibales, es un cristal antibales.
2: Claro, sí, sí.
1: Y después lo de la protección, chico, yo tengo una autoescola chicoteta en una cantonaeta y los vidres son anticalor y la misma da que te da mucho calor también. Es decir, que el vidre de seguridad no lo ves yo res de la Tremón, pero
2: así...
1: que este no es como el de la maleta de un móvil, que sí que és una vitrina.
2: Sí.
1: Este té els costats...
2: es porta obert, este, però...
3: Estan oberts.
2: Però, Francisco,
1: se expone por lo menos a un tiro...
2: Ratzinger no els portava, eh? Ratzinger el portava com el de la Mare de Déu. Anava encaixonat, però tots els puestos. Clar, té que ser agobiantíssim, això.
0: Però aquí...
3: Però jo no ho acabo d'entendre, perquè si pels costats sí que poden
0: atendre...
2: Perquè tot anirà en base a les probabilitats d'atemptat que tinga.
1: I ha tirat la marca i tot. Ara que el veig en la tele. Dels cotxes que jo he vist de seguretat, estic convençuda de que el de davant i el de darrere té pràcticament més seguretat per al que va dins que el que du el papa.
2: Sí. Bueno, pues prendré nota per quan tingui que comprar el papa mòbil.
1: I confia en que no li passi res. I si li passa res, ja sap que és pues, perquè és el que és.
2: I tindrà un xòfer que serà el Bruce Lee dels conductors i el traurà d'ahir en seguida.
3: Mari Carmen, tiene...
1: Aquí arriba Margomís.
3: El papa mòbil tiene 500 cavallos.
2: Ja ho han dit.
1: Me pareix molt
3: bé. I 180 km per hora que t'alcança.
1: I a lo millor un veí que tinc jo que no té, on caures mort... pues va i ho trau d'on no ho té per tindre un cotxe que els té els 500 i els cavalls però els té en la quadra. O sigui, és que jo no sé si enteneu que a cadascú lo seu.
2: Que tants cavalls i tanta velocitat per res, per no poder anar a més de 120, teòricament, excepte per adelantar per les vies.
1: Ahí sí que t'he dit que és molt important tindre un vehicle potent que de vegades te trau d'una circumstància, tant en una acceleració com en una frenada d'emergència con cal, i estic parlant d'un bon cotxe, però jo mai compararia un vehicle d'ús particular en un capritxo, que me pareix fenomenal.
2: Bueno, el papamòbil realment és d'ús particular, no, si ho penses bé.
1: En algú que tinga la necessitat d'estar protegit en un tipus de vehicle d'aquest estil.
2: Què dic jo, que el papamòbil és d'ús particular, si ho penses?
1: No.
0: Però és assumpte d'estat, també.
2: No tot el món puja en el papamòbil, només el pot gastar ell.
1: No, perdona, no.
2: I ni els hereten, quasi.
1: No, és un jefe de gobierno.
0: Clar.
2: Ja, però...
1: Sí, no, com és qualsevol jefe de govern, o se ha acabat, i entonces hi ha un protocolo...
2: Deuria de portar la xapeta de SP, entonces.
1: No. No? De SP, no. Que, a veure...
2: Ja m'estàs liant.
1: Claro, quin president o quin cotxe que representa o que transporta a la primera figura d'una nació, per exemple, du el SP, ninguno. I sí que tenen un protocolo que obliga, la situació a que protegisca al que siga en ese momento. No estoy hablando de algo en concreto, sino al que siga en ese momento.
2: Ya. Bueno, la semana que ve tens vacances, te les donem.
1: Vale, pues hoy me quedo.
2: Él dice que... Sí, quedat, no preocupes. Aprofites el
1: i
2: temps
1: i així fitxes en hora. Claro, no recupero, sí, però no me vaig a clavar en res com no me clavo vosaltres.
0: Teu paper i boli per a apuntar cosetes a fer?
2: Claro, per si t'interessa o no, clar que sí. Bueno, perquè anem a repassar l'agenda del cap de setmana i n'hi ha que preguntar. Teniu fam a estes hores? No, què va, ningú té fam a estes hores. Sobretot si estem tots en dejú, pràcticament. Jo, mira, llepant una cullereta de bambú porte tot el matí. Mira si sóc pobre. Bé, en l'estadi de Mestalla ja s'ha inaugurat... Això a Carles Galletero té que fer una il·lusió especial. La Champions Burger.
4: Buscamos a gente que no se conforma con poco, que pide más, que no le asusta probar, que quiera jugar... Si eres de esa gente, estás en otra liga.
2: Bueno, David, aquí a mi també mos faria il·lusió, no?, estar ahí en la Champions Burger, en eixes deles que te caguen per tots els
0: puestos. A estes hores sí,
2: sí. Buah,
0: mira que no m'agraden eixes hamburgueses que te les menges i te pringues tot, però...
2: Veritat que no.
0: Però ara...
2: No,
0: que és veritat que no.
2: Que no. En fi, Lore...
3: Pues res, l'estadi de València torna a convertir-se aquest estiu en un dels grans epicentres gastronòmics de la ciutat amb el retorn de Champions Burger València. Per això tot s'anuncia el major festival d'hamburgueses gourmet d'Europa que celebra una nova edició de l'11 al 29 de juny de 2026 al Camp del Mestalla. Enguany, ara mateixa, que tenim una fam que volem anar ja cap allà. Després de reunir l'any passat més de 300.000 assistents A València, i per tercer any consecutiu, l'esdeveniment torna amb una proposta totalment renovada sota el nom de Big Game, una temàtica inspirada en la Lliga Professional de Futbol Americà dels Estats Units, que transforma l'estadi valencianista en una autèntica competició gastronòmica amb espectacle immersiu inclòs.
2: Sí, a veure, el Mestalla acabarà com un food truck, que serà el pitjor de tot. Bueno, en Castelló tenim teatre, no, Marc?
5: Sí, cita única, mañana sábado.
6: El dragón ha vuelto.
7: Si quiere que me vaya, dígalo, por favor.
6: Primero tome un poco de sorbete.
7: No,
6: venga, mujer. Ya le ha rechazado.
5: Me he adelantado encima de la voz de Josep Maria Pou. Cita única, mañana sábado en el Teatro Principal de Castelló. Se estrena Gigante, la obra de Marc Rosenblatt, adaptada por Josep Maria Pou. Nos vamos al verano de 1983. El famoso escritor inglés Roald Dahl revisa las pruebas de su último libro, que está a punto de ir a la imprenta. Pero el escándalo provocado por un artículo antisemita que ha publicado recientemente no parece apaciguarse. A lo largo de una sola tarde, en su casa, enfrentado a una interlocutora inesperadamente beligerante, Dahl se ve obligado a elegir entre disculparse públicamente o poner en riesgo la fama y la reputación.
2: Es todo un dilema.

0: Marina,
1: no sé per què em mires.
0: Te'n recordes quan vas conèixer el solista de la Fúmiga? Eh?
1: Tota una eternitat.
0: Està encara, mira, li ho dius i tremola tot. Les pestanyetes que s'ha arreglat avui li fan...
1: Per què s'ha anat a la Fúmiga? Perquè avui tenim la sort que podem traslladar la nostra agenda a altres punts del territori espanyol, perquè este cap de setmana més de 100 valencians i valencianes es donen cita en l'encontre El Patrimonio que nos une, que se celebra a Utrera. Una iniciativa que reunirà expressions culturals reconegudes com a patrimoni immaterial i de què forma part la Moixeranga de la Marina Alta. Ens ho ha explicat Saúl Hortolà, que és membre de la Moixeranga de la Marina.
2: I ara que de nou hem retornat a tindre una tradició viva i en gran arrelament social al nostre territori, volem reviure l'epopeia d'aquells valencians que el 1822 van anar fins a Sevilla a muntar torres humanes al Corpus i anem fins a Utrera a portar la nostra tradició i a germanar-la amb altres patrimonis immaterials com són el toc de campanes i el flamenc. Pensem que revivim una història i la portem, l'engrandim en tot allò que podem.
0: Jo els haguera dut al Santiago Bernabéu l'altre dia, però bé, es van enganyar.
1: Efectivament.
0: Veritat, estaràs no d'acord amb mi. En fi, mirem ara a Utiel, perquè la ciutat es queda només a la llum de milers de ciris la nit del 13 al 14 de juny, David.
3: Sí, Utiel il·lumina el barri antic amb milers de ciris. A més, la localitat compta este cap de setmana amb un mercat d'artesans, exposicions, música, activitats patrimonials i tastos amb la denominació d'origen Utiel Requena. El moment central serà eixa encesa la nit del 13 al 14 de juny amb el primer ciri que s'encén a les 9:45 i l'apagada de l'enllumenat que romandrà fins a les 2:30 de la matinada.
0: Atenció d'això, que té els seus anys, però va ser una de les grans cançons dels anys 80. Els Bojos Inmaculats. I per què? Perquè demà dissabte hi ha homenatge al Roig Arena Auditorium. Mar.
4: I sobre l'escenari estaran Immaculate Fools, Comité Cisne versus Glamour, Los Inhumanos i Neon Collective, para homenajear a la mítica sala Arena Auditorium de Benimaclet, uno de los grandes templos de la música en directo de los años 80 y 90, por donde pasaron artistas como Iggy Pop, Radiohead o Héroes del Silencio. Comenzará a las 6 de la tarde, así que puede ser un tardeo cargado de nostalgia para revivir una época que marcó a toda una generación.
0: Yo esta moda de ir per la vespra, Quan jo eixia per la vespre, eren sessions light que feien pels xiquets, però no pels majors, ara.
4: Pues está muy bien, porque empiezas prontito, te cunde la tarde, sí, y te vas a dormir fenomenal.
3: Y al día següent, así, fresco como una rosa.
4: Claro, y así como te levantas a la misma hora, aunque sea domingo, pues has dormido.
1: O pots llitar-te igual de tard, que si ja sigues per la nit, també t'ho dic.
0: Sí,
1: que te
0: passes ja de voltes.
1: I ja enganxes.
0: No sé, el rotllo del tardeo.
4: Tardeo.
0: No me acaba bien. Aquell
5: tardeo. Perquè també els joves ara no veuen, o sigui, és un montón de coses.
3: Bueno, això
5: que...
3: diuen, així ho diuran.
5: No, hi ha molts, la tendència és que l'alcohol cero. Sí, sí, sí, estan molts anys.
6: De la,

0: En la que mon pare dia que jo arribava tard, perquè claro, arribava pues, a les 2 o a les 3, i en canvi el meu germà arribava pronte.
1: A les 8 del matí.
2: És i en lloc de dir bona nit, dia bon dia, i per això veixia que arribava abans.
0: Però no era tardeo, quedàvem a sopar i després allargava.
2: No era tardeo.
0: Després eren els que quedaven allà a les 12 de la nit, ja sopaig i tot, i claro, aleshores aquí no arribaven pronte.
2: No era tardeo, era pendoneo. En fi, Mari Carmen, gràcies. Xiqui, xiques, ens vegem el dilluns, d'acord? Vinga, que ara arriba Hermosilla amb els esports, després les notícies, la resta de l'entreteniment, més notícies, més esports i, en definitiva, tota una programació de ràdio ací, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. Bon cap de setmana, adeu!
3: Esports a punt. Unites us all. El futbol nos une a todos.

0: Què tal, com esteu? Són les 2:01 de la vesprada. Ahir comença el Mundial, el primer que se celebra a tres països. Mèxic, que va viure, com acabeu d'escoltar, la primera de les tres cerimònies inaugurals, amb Shakira, una vegada més de gran protagonista, cantant amb Burna Boy, i altres actuacions com els mexicans Maná o el DJ J Balvin o Belinda. Una festa d'una cita mundialista que haurà de resoldre el successor de l'Argentina guanyadora a Qatar, i amb Leo Messi protagonista aleshores. I també en esta cita, ell i Cristiano, Ronaldo en Portugal, tornen a aclaparar els focus davant l'aparició de figures emergents, com la de l'espanyol Lamine Yamal, o Liceo Du en França, o l'aparició de la noruega d'Erling Haaland, entre molts altres. Serà el nostre argument durant els pròxims dies, però també hem d'estar pendents del bàsquet, amb un València-Bàsquet que torna a jugar avui al Roig Arena contra la penya de Ricky Rubio, que va posar les coses molt difícils dimecres amb pròrroga inclosa en el Roig Arena. Eva Casany, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Tenim el segon partit i una prova evident de que va ser un dels millors partits de la temporada, i esperem viure també un avui també, no?
1: Avui s'espera que siga una miqueta diferent, perquè 48 hores després d'aquest gran desgast físic tractaran de baixar una miqueta el ritme, però qui s'emporte este partit té prou avançat, tant la penya per anar amb algun punt a Badalona, com el València-Bàsquet si guanyarà el segon, perquè ho tindria molt de cara.
0: Molt bé, el Mundial fa que el mercat del futbol s'alentixi i pràcticament no hi hagi moviment, més enllà de rumors, els pendents de l'inquilí de la banqueta, el València pendents de la resposta, entre altres, de Guido Rodríguez a l'oferta de renovació. El llevant calma després de presentar el primer reforç amb el francès Sobardelli, i en el Villarreal encara més. Avui, festa de l'afició en el Castelló, pendents del futur de Pablo i també de Cala. Avui tenim tertúlia de llegendes amb Nacho Rodilla i Fernando Gómez Colomer. Maria Jo Collada està en la realització tècnica del programa, al micro Dani Arbosilla, uns consells. I anem amb la portada, avui amb molta pilota.
2: Esports a punt.
3: Agrometodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. Quatre dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agrometodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
4: Las aves urbanas forman parte de nuestra ciudad, pero una sobrepoblación de palomas afecta su bienestar y la salud pública. Colabora manteniendo limpias las zonas, cuidando los edificios y evitando alimentarlas. Con pequeños gestos logramos una convivencia saludable y sostenible. No alimentes el problema. Ayuntamiento de Valencia.
2: Som a punt.
0: Son les 2:04 minuts ja de la vesprada. Vas d'anar a la interessant agenda de pilota del cap de setmana. Una nota de vòlei, perquè a la canta Cuigui de nou la selecció espanyola femenina en la Lliga Europea de Voleibol, Eva.
1: L'equip nacional absolut jugarà avui a les 7:30 contra Macedònia i diumenge a les 6 de la vesprada contra l'Azerbaiyán al pavelló Pedro Fernández. I a la Fonteta està disputant-se la recta final del Premier Padel.

0: tenen els quarts.
1: Molt bé, parlem, dijous vos vam parlar també de l'European Golden Oldies Rugby, el vell del Túria, que comença avui.
0: Sí, durant 4 dies més de 1.600 jugadors veterans es reuniran en la 18a edició d'este festival que presenta equips d'Europa, Argentina i Nova Zelanda i ha començat este matí ja.
1: El CAU Rugby València ha organitzat este campionat en què es veuran les cares, a més de tindre com a objectiu fomentar la convivència i les relacions entre els participants.
0: A més, enguany tindrà lloc una fita per al Rugby València perquè per primera vegada la ciutat comptarà amb un equip femení conformat íntegrament per dones veteranes majors de 35 anys en este torneig internacional, el conjunt Veteranes Rugby València.
1: I ara sí, cap de setmana, amb intensa activitat del nostre esport autòcton, que també té la televisió de punt que ens acostarà estes partides en les vostres cases, Eva.
0: Dissabte es disputarà la final del Mama d'Escala i Corda, que es va ajornar per les molèsties de Marc Giner. Serà a les 6 de la vesprada i retransmetrem este duel amb Salva Palau al Trinquer de Pelai.
1: Ahir parlarem, com sabeu, amb Marc i avui ho fem amb Salva Palau. Bona vesprada, Salva.
2: Hola, bona vesprada, com estem?
1: Molt bé, i tu? Ja preparat, no?
2: Sí, ja en ganes de jugar la final. Ja me vaig quedar en ganes la setmana passada i me l'ha ajornat una setmana més, però bueno, una setmana més de descans també.
0: I aquesta setmana de descans per a preparar-te perquè és la teua primera final i a pela, i com te sents?
2: Pues mira, pues la veritat que molt bé. De moment bé, no estic gens nerviós, tot lo contrari, no? Tinc ganes de plegar la final, de jugar-la. Però bueno, no descarte que a lo millor entre la partida n'hi hagi algun moment de xina de tensió que també puga influir algun poc de nervi, però bueno, això intentaré assimilar-ho.
0: És possible que n'hi hagi nervis en algun moment. Has parlat amb Marc, a veure com està?
2: No, a veure, per lo que jo he vist per les xarxes socials i també per la notícia de punt que hi va a poc, diu que té un poc de molèsties... Uh-huh. Però bueno, jo vaig a seguir la meva línia i que, bueno, que faig ara el que puga i això.
1: Això com afecta? Tu diria més la part que no és la part lesionada afortunadament per a tu, però com t'afecta aquest retard?
2: Bueno, afectar-me bàsicament no m'afecta, no? Podria ser com si haguéssim una xicoteta avantatge, perquè Xina, pues... Mm. Tinc una setmana més de preparació, puc també anar al fisio, anar una setmana més de aconseguir més de relaxació, per dir-ho així, no? Uh-huh. Però bueno, jo crec que bé.
0: I quina partida esperes?
2: Bueno, jo espero que sigui una partida diferent a la que va ser la partida d'enfrontament contra Xiner, que va ser la primera de Lligueta, que jo vaig jugar molt mal, al principi vaig estar molt, molt malament, però sí que després ja comença a agarrar-me a la partida i comença ja a fer el meu xoc, que això és diferent. Uh-huh. I, bueno, al ser també un trinquet diferent del de Vilamarxant, que este de Pelayo és molt, molt gran, molt més gran que el de Vilamarxant, uh-huh. Bueno, jo espero fer les coses bé, ho veurem.
1: Molt bé, Salva, doncs com ja li diguem ahir a Mar, moltíssima sort i anem a veure si, sobretot, veiem una gran partida de pilota. Gràcies.
2: D'acord, moltes gràcies. Adéu.
1: I diumenge a les 11:15 estarem al Trinquer de Xeraco. Continuem amb pilota per a ser testimonis també de la final de l'individual de Raspall entre Tonet Quart i Ivan. Per quart any consecutiu tornaran a jugar-se el títol els dos grans dominadors de la modalitat, Eva.
0: Sí, Ivan, l'aspirant que arriba a la seva quarta final, pot ser la seva millor temporada, no vol confiances en este nou duel per a la corona del Raspall.
3: Bueno, al final és bon símptoma perquè sempre aplegues en confiança, però en una partida i una final com esta sempre pot passar qualsevol cosa i davant pues, tinc un jugador que aplega igual de forma que jo, són molts anys ja que està demostrant este gran nivell que té, per tant crec que no tinc que anar en excés de confiança per trobar-me bé, sinó que al contrari encara tinc que apretar més i intentar fer en el trinquet lo que porto fent durant aquests mesos.
0: I per la seva part, Tonet Quart, que aspira al seu 7è títol, veu així la partida de Xeraco, el mateix escenari que es va enxuntar per primera vegada en una final individual en 2023.
4: Sí, al final els dos estem ahí marcant un poc la diferència, no? en el Raspall, ja sabent d'una temporada espectacular. Per guanyar-li tens que jugar molt bé i al final... Pues,

0: Per això intentar fer el meu joc i intentar estar controlat.
1: Són les 2:09 de la vesprada, com heu escoltat en la nostra portada. Ahir comença el Mundial i la pilota llarrada per d'abans en 4 partits. I aquí diu que amb tantes eleccions, 48 països, la primera fase per valor. Ahir Mèxic va ser superior a Sud-àfrica, després parlarem d'aixòs partits, i Corea del Sud va remuntar a la República Txeca en una demostració més de la progressió del futbol asiàtic.
2: Continuem esperant i ser debut d'Espanya dilluns a les 6 de la vesprada, Atlanta contra Cap Verd. Esta vesprada parlen dos de La Roja, Miquel Oyarzabal i Borja Iglesias, després d'entrenar. Ahir la federació publica un ensai amb els primers dies d'esta concentració. Després José Ví ens ho ampliarà.
1: Efectivament, els dos nous de la... els nous davanters centres de la selecció. Avui debuten les dues altres seleccions anfitriones. Hi haurà la segona de les cerimònies inaugurals a les 9 de la nit, el debut de la Canadà dels groguers Tejon Buchanan i Tani Oluwaseyi contra Bosnia, el Bochit d'Itàlia, recordeu, en la repesca. Serà el Toronto Stadium.
2: Les dues seleccions estan en un gran moment perquè estan 8 partits invictes. Canadà suma la tercera participació en un Mundial. En els canadenses baixa el defensor del Bayern, Alfonso Davies. S'hi estaran els coneguts Buchanan i Kyle Larin, que ha jugat en la Premier, cedit pel Mallorca. En els bosnis destaca el veterà davanter del Schalke alemany, Edin Dzeko.
1: Quant a la cerimònia, Eva?
2: Destaquem les actuacions d'Alexia Cara, Eliana, Jesse Reyes, Michael Bublé, Nora Fatelli, Senjo Evendrin, William Prince i també crec que d'Alanis Morissette. L'actor i comediant canadenc Will Arnett serà l'encarregat de donar la benvinguda a les aficions i oferirà un missatge central en la unitat i la celebració col·lectiva del futbol.
1: A les 3 de la matinada serà el debut dels Estats Units, els últims dels anfitrions, i és que n'hi ha 3 cerimònies.
2: I serà al Los Angeles Stadium, on els de Mauricio Pochettino, que debuta en un Mundial, jugaran 2 dels 3 partits d'esta fase de grup. El primer amb Paraguai, a seguir el lateral del Villarreal, Alex Freeman, també els jugadors del Barça, Sergiño Dest, els dos possibles titulars, i Pulisic és la figura a no perdre's dels estadounidens.
1: En Paraguai, confiança amb el seu seleccionador Gustavo Alfaro i el gran dubte, el davanter de l'Estrasburg, Julio Enciso, lesionat en un amistós previ, però sembla que arribarà al partit. Tres noms a seguir, el de Diego Gómez, el jugador del Brighton, i Ramon Sosa, el del Palmeiras. Quant a esta tercera cerimònia inaugural, Eva?
2: Més celebrities globals com Katy Perry, Future, Anita, Lisa, Rema i Tyler actuaran als Angeles Stadium en una cerimònia en què es vol traslladar la identitat, ambició i energia creativa de la ciutat i el país. Se ho faran a través d'un espectacle d'efectes visuals a gran escala, narració immersiva i increïbles espectacles en viu.
1: Anem a veure. Eva, altres notícies. Per exemple, ja tenim la República Democràtica del Congo de l'orellut Brian Sipenga als Estats Units, i atenció a la indumentària.
2: És que espera, es van amb un traje de jaqueta negre amb la solapa esquerra molt més gran del normal, feta de pell d'animal print de leopard, i a banda van, acompanyen ese look, amb un coixí XXL per als viatges, també de leopard, i una maleta daurada. Desapercebuts no passen, no.
1: I alegria també ne donen. Altra curiositat, que afortunadament no va tindre conseqüències, durant el partit inaugural es va registrar un xicotet moviment sísmic a Mèxic.
2: Sí, era massa xicote per alertar a la població, però el curiós és que va coincidir amb el gol de Quiñones.
1: Seria això,
2: la passió pel futbol, que mou fins i tot es budeix de la terra.
1: I a Mèxic ha sorgit una mascota alternativa que té més èxits que les oficials.
2: Sí, perquè la FIFA no està venent massa les mascotes que recorden als tres estats, l'àguila, l'alce i el jaguar, que costen uns 85 euros, però a Mèxic està triomfant l'ajolote autòcton. És un amfibi en perill d'extinció que té com dos branquetes així a la dreta i uns filets, podríem dir, pareix que s'ha escapat de la sèrie de Pokémon, i es pot trobar per tot arreu, a peluixos, murals, creuers, de segur que l'han vist.
1: Segur. Altra curiositat, com sabeu, Benidorm és un atractiu turístic per als anglesos que ja preparen per seguir el Mundial des de la capital de la Marina Baixa.
2: En els últims dies hi ha un increment del 18% de vols al Regne Unit a l'aeroport d'Alacant, amb destinació final Benidorm. Això fa que es prepari un dispositiu especial, com en altres ocasions, policia local i antidisturbis de la Unitat d'Intervenció de la Policia Nacional hi participen.
1: Així, la patronal, per això, hostelera Osbeck ha demanat a l'Ajuntament Benidormer que autoritzi el permís de les terrasses més enllà de les habituals 11:30 de la nit.
2: Sobretot perquè es partís a Anglaterra, serà més tard, dimecres que ve, l'Anglaterra-Croàcia entre les 10 de la nit, quan comença, i la mitjanit. L'Anglaterra gana el dia 23 de 10 a 12 i el Panamà-Anglaterra el 27 d'11 a 1.
1: A Ecuador, el president del país ha decidit reduir el preu de la cervesa durant el Mundial, Eva.
2: Daniel Noboa, el president, ha decidit eliminar l'impost de consums especials entre

0: les quals està la cervesa, el que farà que el preu baixi un 20%. La reducció és per a begudes alcohòliques de menys de 5 graus i esta mesura es mantindrà fins al 19 de juliol quan acabi el Mundial.
1: Mare Déu, no vull ni imaginar-me. I acabem amb la IA, eh? I una bona notícia, en principi, per al combinat de Luis de la Fuente.
0: Sí, perquè el superordinador opta analista establir després de 10.000 simulacions que Espanya és la primera de la llista en aspirants al títol amb un 17% d'opcions, seguida de França amb un 12,9, Anglaterra amb 10,8 i Argentina amb 10,1. D'altra banda, la Universitat Tècnica de Dortmund, Alemanya, ha desenvolupat un altre model combinant estadístiques històriques, valor de mercat i rendiment individual dels futbolistes i les cases d'apostes. I després de 100.000 simulacions, fa Espanya favorita, amb un 14,5% de les possibilitats, seguida de França amb 12,9, Anglaterra 10,8 i Argentina un 10,2. Són les mateixes.
1: Com ho veus?
0: A mi m'agradava més el pulpo, Pol.
1: És de veres. Bueno, anem amb més coses. Anem a repassar la jornada d'ahir. Com diguem, pel que fa a la competició, partit inaugural entre una de les anfitriones, Mèxic contra Sud-àfrica. Partit històric perquè és la primera victòria de Mèxic en un partit inaugural i perquè el partit va acabar amb 3 expulsats, eh? Sí, 3. També dada inèdita en un primer partit mundial. Quant al resultat, victòria local, que va ser molt superior. Chema Millán, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Dani. La veritat és que la tricolor apenas va patir davant una fluixa a Sud-àfrica. Tot i això, els jugadors mexicans se'ls veia insegurs, òbviament, estrenar el Mundial amb la pressió de jugar a casa i davant de 80.000 assistents no ha de ser gens fàcil.
3: Oficialmente inaugurada la Copa Mundial de la FIFA 2026!
2: Després el baló començà a rodar i des de l'inici es va veure que Mèxic posava el joc i, per si no fora prou, aprofitava els regals de Sud-àfrica, com l'entrega del porter a un dels defenses que no la va saber controlar i deixar que Lira la recuperara i Quiñones acabara marcant el primer gol del Mundial. Amb l'1-0 s'arribava al descans i a la represa Sud-àfrica perdia per roja directa un dels seus homes. Amb superioritat numèrica, Jiménez anotava el 2-0 al minut 67 i l'estadi es convertia en una festa amb les graderies entonant el cielito lindo. El partit acabava amb dos roges directes més, la de Joan per als sud-africans i la de César Montes ja en el 91. El Vasco Aguirre va dir que l'equip encara té marge de millora. Escoltem el tècnic mexicà i el jugador Eric Lira.
4: Empezar con victoria, yo creo que es una conclusión buena. Podemos mejorar, por supuesto, y debemos también.
5: Era muy importante sumar de tres, dar el primer paso y ahora ya estamos pensando en el segundo partido.
2: Entre els aficionats de la Tri, la sensació era una altra.
6: Fue momentos de nervios, pero salió como debía salir, espectacular.
2: Ara Mèxic encapçala el grup A del Mundial amb 3 punts, els mateixos que Corea del Sud.
1: En el segon partit de la jornada inaugural, Corea va remuntar a la República Checa. Ens porta tots els detalls Gonzalo López.
7: L'estadi de Guadalajara acollia l'inici del grup A amb una majoria de camisetes de la selecció mexicana a la graderia. El combinat asiàtic va ser el clar dominador de l'enfrontament, encara que els xecs també van tindre les seues opcions. Tot en un duel especial per al conjunt europeu, ja que 20 anys després tornaven a jugar en un campionat mundial des de la seva última presència al 2006. Els xecs van avançar al marcador en el minut 59, quan Cufal passava des d'un tret de banda el baló directament a l'àrea i el capità Krejci el rematava de cap. L'alegria els va durar tan sols 8 minuts, ja que després d'una assistència fantasiosa de Kanyin Lee, Hwang In-bom deixava fora de xoc a la seva marca amb un gran retall i de vaselina superava el guardameta rival. Arribat el minut 80, just després d'anul·lar-se per fora de xoc, el gol de Saucek, quasi només entrada a xespa, el davanter suplent materialitzava la remuntada en posar el 2-1 al marcador. El combinat xec va lluitar per l'empat, però el porter rival, amb dues accions salvadores, tancava una merescuda victòria per a Corea. Hwang In-bom va ser nomenat com a millor jugador del partit en participar en els dos gols, primer marcant i després assistint en el segon. Tot i això, com era d'esperar, el migcampista del PSG, Kang In-li, va ser el jugador més diferencial del partit.
1: I ara sí, quan són les 2:18 minuts de la vesprada, anem ja a la selecció espanyola, que continua preparant el debut, eh? De dilluns contra Cap Verd a Chattanooga. A Chattanooga el prepara el dilluns contra Cap Verd a l'estadi Tennessee. Esta vesprada escoltarem els dos davanters centres de l'equip, però avui fem una ullada a la concentració de l'equip perquè la federació ha publicat un insight d'estos primers dies. José Luis Sánchez, bona vesprada, tu l'has vist, no?
8: Bona vesprada, Dani. Sí, són 10 minuts, és quasi, quasi un documental, eh? On ens conten com han viscut l'estada a les Rozas, el seu viatge als Estats Units, a Chattanooga, com tu dius, el seu quarter general, també el seu viatge a Mèxic per a disputar l'amistós
1: i la tornada. La

0: jornada i com estan vivint estos primers dies en la que seràs a casa durant les pròximes, en principi, dues setmanes. Veurem després com evoluciona el Mundial.
1: Segons les apostes que acabem de llegir, sí, Espanya és la primera de les favorites.
0: Hauria de canviar de seu per als 700, octaus, semis i tal, però bueno, de moment està a Chattanooga. I amb el fil conductor d'un nou ençà, com és Borja Iglesias, i d'un futbolista que ve de lesió, però que va ser clau en l'anterior Eurocopa i Nations League, com va ser Miquel Merino, ens expliquen com estan vivint estos dies. Miquel Merino fa el següent balanç d'estos dos primers amistosos i d'estes primeres hores a terres americanes.
2: Bueno, dos partidos de preparación antes del Mundial en el que, por supuesto, que es importante ganar y dejar buenas sensaciones, pero te quedas con que todos los jugadores participan, con que todos los jugadores aportan su granito de arena y que las sensaciones más importantes son las de sentirte unido, sentirte una familia, ¿no?
0: Sentir-se una família és un dels objectius d'aquestes primeres hores als Estats Units, la cohesió grupal. Ja sabem que són una gran selecció, jugant a futbol volen ser també una gran família. Hem vist en els entrenaments d'estos dies també imatges de bon rotllo, de bon ambient, llançant a cistella, sí, fent una competició de xuts a porteria. Borja Iglesias fins i tot contava que en la sessió de fotos li va donar un atac d'esternuts i hagueren de parar la sessió perquè era incapaç d'estar seriós o en un somriure per a aquesta foto. Però el que més m'ha agradat de Borja Iglesias és com ha contat que ha tingut certs moments de tranquil·litat en esta concentració durant els vols per assimilar el que li està passant, per assimilar que ell és un dels 26 elegits en una de les seleccions favorites a guanyar un Mundial. Això és el que sent un novença en un Mundial con Borja Iglesias.
3: Siempre que me he puesto esta camiseta ha sido algo súper especial porque sientes que detrás no solamente estás tú o está tu familia o están los seguidores de un club, ¿no? Es como que en este caso se completa el país y se prepara para apoyarnos, para disfrutar, para sufrir con nosotros. Y el orgullo de ponerte esta camiseta, creo que en este momento encima y en una competición como un Mundial, pues es difícil de explicar, es difícil incluso de asimilar y es una responsabilidad, pero también creo que es algo especialmente bonito y que tenemos ganas de disfrutarlo, obviamente.
1: I, evidentment, no debuta en la selecció. És Unai, que està de celebració.
0: Sí, ahir va ser el seu aniversari, 29 anyets. Fa el porter titular i un dels capitans de la selecció. Anem a escoltar com li cantaven l'aniversari feliç els seus companys i la arenga que feia de cara al Mundial Unai Simón.

0: un gran equipo, lo demostramos día a día, es lo que nos ha hecho estar aquí. Y bueno, yo creo que el partido de Cabo Verde lo tenemos que sacar, empezar por ahí para hacer grandes cosas en este Mundial, que seguro que llegamos hasta el final, chicos.
1: Un corredor de Bascois que també van rebre la Minimico, no?
2: Sí, perquè ahir van ser la gran novetat en la sessió d'entrenament. Els dos s'han recuperat de les següents lesions. No ho ha fet aixina Víctor Muñoz, que és l'únic que de moment no està disponible. Tot apunta que no seran titulars, que tindran minuts en el primer partit de dilluns contra Cap Verd. Per cert, jugaran de roig els dos primers partits contra Cap Verd. I contra l'Aràbia ja serà de blanc quan juguen contra l'Uruguai el dissabte 27.
1: Exactament. Molt bé, José, no te'n vagis. Parlem ara ja del València. Anem al repàs dels nostres equips. Com diem el nom en el València, lligat al Mundial és el de Guido Rodríguez, finalment no ha acudit a la cita mundialista.
2: Sí, n'hi havia una xicoteta esperança després de no entrar en la primera llista de 26. La lesió de Valerdi havia fet que Scaloni encara poguera triar a un d'aixòs futbolistes que estaven en l'àpid de llista de 55. Finalment, Guido s'ha quedat fora, ha sigut el jugador del Tottenham, Senesi, qui ha sigut l'elegit i ja està rum als Estats Units.
1: De nos propis parlem el de, sembla que és el home del mercat en el València, Jesús Vázquez.
2: És un dels futbolistes que més està sonant, però per aixir, o que ha despertat interès en la resta d'equips de primera. Encara li queda 2 o 3 anys de contracte, li queda un any a Gallà, que de moment continua sent el futbolista titular, i estem a l'espera de veure quan compareix Ron Gurley i ens dona les explicacions de cap a on va l'equip esta temporada. Això definirà també el mercat de fitxatges del València, que de moment està paradíssim, només eixa renovació d'Estolé Dimitrievski, i a l'espera que Guido Rodríguez

0: La mica enguany no permeten que la festa es dugui a terme dins de l'estadi sobre la mateixa gespa, sinó en la plaça que hi ha davant. Els actes començaran a les 5:30 amb tot un seguit d'activitats lúdiques per als més menuts i acabaran amb 3 concerts després de la popular marxa i cursa per parelles de la penya Cèltic Submarí, que arriba a la 13a edició.
1: I per a parlar d'ella, contactem amb un dels organitzadors de la prova, de la penya Cèltic, Fernando Ferrando. Bona vesprada, Fernando.
2: Hola, bona vesprada.
1: Bueno, una prova original per parelles que van néixer per a celebrar el 10è aniversari de la penya Cèltic Submarí, que ha anat creixent, no?, de la mà del Villarreal.
2: Pues sí, ja fa 3 anys que portem organitzant esta cursa, que, com bé dius, la forma més habitual de participar és per parelles, i sí, en els últims anys, des de que se celebra juntament amb la festa de l'afició, pues hem tingut un augment considerable en la participació.
0: Uh-huh. Fernando, soc Xavier Rubert. A més, esta prova té 2 modalitats, no? Una que és la marxa, podríem dir més popular, i l'altra, la cursa.
2: Sí, la cursa inicialment pues, era únicament la cursa, però ja fa uns anys, pues, ja per tota la gent que volia col·laborar i a lo millor li se quedava un poc llarg la distància dels 6 quilòmetres, pues han fet esta altra versió més curta, que és la marxa, i és una prova no competitiva, i també per a permetir que pues, els més menuts puguen també participar en este dia.
0: I caldria destacar en este aspecte que, com tot allò que organitza la penya Cèltic Submarí, que sempre té una vessant solidària, no?
2: Sí, nosaltres des que ja se va fundar la penya sempre hem anat de la mà principalment d'Espanyol i esta festa i esta cursa pues, està tota la recaptació que aconseguim en aquest dia va destinada íntegrament per Espanyol i després pues, bueno, durant l'any també fem altres actes en la penya que intentem pues, també ajudar a altres associacions locals o provincials.
1: Molt bé, un motiu benèfic és una raó sempre per acostar-se, encara que uno no vagi a córrer, eh? I sempre important col·laborar. Gràcies, Fernando, que vagi tot molt bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Bona vesprada.
1: Continuem un poc més. Xavi, perquè avui has estat amb aficionats que han reconegut la trajectòria d'Alberto Moleiro, no?, esta temporada.
0: Sí, que ha rebut el premi com a millor jugador de la temporada, ha marcat 10 gols, ha donat 5 assistències, que són una bona raó a les quals afigen els aficionats groguets les següents.
3: És una còpia de Pedri, el que juguen al Barça. Per mi és una còpia de Pedri.
4: Baixa retall la tira d'esquadra i, bueno, ha sigut espectacular.
5: Els gols, les assistències, tot el que ha fet no se pot demanar més. És que és el millor i se'l mereix, sense dubte.
6: I ha fet mèrits per anar a la selecció, al Mundial.
7: No li han donat el reconeixement que hauria d'haver-li donat.
8: Com veu els companys de seguida desmarcats.
9: En el nou entrenador, aniríem bé i es donaran moltes alegries.
1: Xavi, no te'n vagis, parlem ja del Castelló, que s'està a l'espera del futur de Pablo Hernández, però com diem en la presentació, un altre nom és el de Cala, no?
0: Sí, perquè augmenta, no?, la incògnita, perquè la seva clàusula a partir del 30 de juny passa de 10 a 5 milions d'euros en no aconseguir-se l'ascens a primera divisió i amb 15 gols i 8 assistències en el currículum, clubs de primera com l'Espanyol el tenen sota la lupa. Els aficionats voldrien que continuara, però també entenen que després està la llei del futbol, no?, que pot imposar-se als desitjos. Els escoltem.
10: N'hi haguen diners, això... És normal que se'n pugui anar.
11: Dependirà del jugador. Si el jugador se'n vol anar, no tenim res a fer.
12: El límit salarial que tenim, n'hi ha que compensar-lo. A un equip de segon no. A un primer sí, però a un altre de segon no.
13: El medio campo lo domina bien y creo que hay que renovarlo.
1: Parlem ja del partit, del ressò del partit contra l'Almeria, que cuegen els gestos ofensius de Nico Melamed a Usman Camara després del 3-2. Xavi.
0: Sí, una actitud de burla davant la cara de Camara que competició no ha castigat i que va obligar a la intervenció de Barri, no?, apartant el jugador de l'Almeria de Camara. Tot i que l'àrbitre va destacar l'actitud de Melamed en l'acte, tot acabat amb una groga per als dos jugadors sense cap sanció concreta. Melamed va la dir que es va disculpar en les xarxes socials dient que no era una actitud que el representa.
1: Molt bé, gràcies Xavi, bon cap de setmana.
0: Igualment, adeu.
1: Parlen ja del Llevan, que ha fet establir les dates de la pretemporada que arrencarà amb les proves mèdiques. La plantilla llevantinista està citada per tots els dies 4 i 5 de juliol per acudir al Hospital IMSS i sotmetre's a les

0: Tienes proves mèdiques, com és habitual. Després de completar l'eixe protocol, els jugadors es posaran a les ordres de Luis Castro el dia 6 de juliol. Per respecte a la campanya d'abonaments, el club acaba d'informar que ja superen els 10.000 abonats i va amb tota, amb els motors totalment en marxa. Anem amb l'Elx, perquè Luis García, que acaba amb la Unió Deportiva Las Palmas, l'entrenador de la Unió Deportiva Las Palmas, sembla que és altre dels candidats a la banqueta de l'Elx, en qui ha sonat en les últimes, en els últims dies, Francisco Javier García Pimienta, també exentrenador, entre altres, de Las Palmas i del Sevilla. També canvis a la davantera, eh? S'especula la possibilitat de que tinga molt a prop Andrés Silva, firmat absolutament tot amb el Porto. Recordeu que Rafa Mir no continuarà després de la sessió del Sevilla i Álvaro hi ha interessos per X de la Premier. Anem a veure com queda la davantera franja verda. I anem, acabem primer amb el Eldense, amb més notícies del nostre futbol, que ahir va anunciar una altra renovació, en este cas la del migcampista madrileny Guille Macho, que ha firmat dos temporades fins al 2028, i en l'Hércules, que acabem de conèixer el primer reforç per a la pròxima temporada. Es tracta d'Àlex Jiménez, natural d'Àguilas, a Múrcia, i que arriba procedent del Nasti de Tarragona, on ha jugat 37 partits i ha marcat 4 gols i ha donat 3 assistències. Es tracta d'un futbolista versàtil que pot jugar en qualsevol de les posicions de l'atac. Anem ja amb l'esport femení.
1: Teica, el bon vending, els ofereix la informació de l'esport femení.
2: Ganamos todos.
1: Juguen elles, guanyem tots.
3: Dona empoderat, el microcrema. Queda molt per fer, però estem en moviment.
1: Teica, el bon vending, els ofereix la informació de l'esport femení.
2: Ganamos todos.
1: Juguen elles, guanyem tots.
3: Dona empoderat, el microcrema.
0: Avui en el nostre espai Teica parlem de ciclisme i parlem d'Ainar Albert, que va guanyar el passat mes de gener la primera carrera com a ciclista professional al Tour del Salvador en imposar-se en la segona etapa entre Sun City i Sonsonate. L'Ainara ve d'una família amb tradició ciclista. El seu iaio, ciclista, son pare, Carmelo, ciclista professional i seleccionador autonòmic sub-23. Ainara combina la carretera amb la pista. Va ser campiona d'Europa sub-23 en 2024 a Cottbus, Alemanya, i subcampiona en el 25 a Nadia, a Portugal. Des del passat mes de maig té un nou equip. Parlem de carretera, el Devoli Region 7 Ladies Cycling Team, amb qui guanya fa poc la ruta femenina del Loire a l'Antic, una prova d'un dia i en què la ciclista de Picassent aconseguia estrenar-se amb el seu nou maillot. I avui la tenim amb nosaltres. Ainara, bona vesprada.
4: Hola, bona vesprada a tots.
0: Bueno, per fi te tenim, eh? Des del mes de gener que guanyaves en El Salvador, anem darrere l'un de l'altre i per fi podem coincidir en el dia d'avui. Sembla que esta temporada sembla, eh? Des de fora, que és la de la teua consolidació en la carretera, no?
4: Sí, la veritat que sí, que he pegat un gran pas. Sí que és veritat que vinc poquet a poquet donar passes xicotets. L'any passat ja va fer una bona temporada de ruta, però este any ja ha sigut el pas més gran que he pegat. Al final de guanyar la meva primera victòria a UCI, que te dona molta confiança. Sempre és difícil guanyar, sí. I bueno, seguir donant passeig, sobretot en la alta muntanya, i me dona un push extra per a mi.
0: Sí, a veure, per al gran públic que no te coneix, crono, velocitat, des de la pista, el sprint, la velocitat, com és l'Ainara ciclista, per a que ens fem una idea?
4: Sí, bueno, al final soc un poc todoterreno. Mon pare sempre me diu, no eres res. Cada hora digo, però bueno, la veritat que per a mi és una bona base, ja que com estic passant la mitja muntanya, al final tinc una punta ràpida i en grups reduïts pues, sempre em puc portar la victòria. I bueno, sí que és veritat que això este any com he millorat tant a Puigcerdà és un gran push per a mi. Entonces, això, estic molt feliç de ser una todoterreno perquè al final m'encanten les carreres de desgastes. I bueno, m'agradaria molt pues, al final poder estar en clàssiques dures per a poder donar el meu 100%.
0: Has dit clàssiques dures, clàssiques. Tu vas a ser una corredora de clàssiques.

0: Estil
1: Sandra Alonso, per exemple.
0: Sí, Sandra Alonso, la veritat que és molt, molt bona corredora. Sí. Se pareix molt a mi. El que passa que ja millor podria dir que tinc un puntet més de velocitat que ella. Ella normalment, quan arriba un grup xicotet, sempre fa la del ataque per arribar, de jugar-se-la. Jo la veritat que, per exemple, puc jugar-me a l'esprint perquè sóc bastant ràpida.
1: Sí.
0: I això, entonces, paregudes, però tinc la xispeta Isa, que és el que et dic, que me fa la diferència, perquè al final no tinc que fer res, soles aguantar i esprintar al final.
1: Escolta, i la pista, abandonar-la no l'abandones, no? És un poc el cas de que contava en la presentació, el cas d'Héctor Álvarez, no? Que la pista vos ha sigut la vostra escola, que també vos està servint i vos servirà segur per a la carretera, no?
0: Sí, al final la pista sempre t'ajuda si saps compaginar-la, però sí que és veritat que és molt difícil compaginar-la al 100% les dues disciplines. Jo, per a mi, la pista sempre m'agrada la prova de puntuació, és la meva prova preferida, però això, sempre la pista la tinc un poquet com a segon pla. Depèn de com me vinga la ruta, vaig mirant si agarrar-la per un costat o per l'altre, saps? Si fer més calendari, menys, saps? Entonces sí que és veritat que la ruta és el que me marca al 100%, però bueno, la pista sempre està ahí i no la descarte al 100% mai.
1: A més, segur que voldràs ser campiona d'Europa i per què no del món en puntuació com a sènior, no? Quan te toque o no?
0: Sí, la veritat que a mi m'encanta aquesta prova. És una pena que al final no siga olímpica, perquè n'hi ha poquetes subvencions i ajudes. Entonces, al final, això és difícil, però bueno, sí que sempre m'agradaria tindre l'oportunitat i per què no?
1: Ainara, comprovat, i vull que confirmar-lo amb tu, tu coincidiràs amb Paula Blasi en el 24, no?, en el Massi Baix Eter.
0: Sí, jo i Paula, la veritat, que som bones amigues.
1: Sí.
0: Vaig coincidir en ella en Massi, i també l'any passat vaig tindre un bon calendari en ella, perquè vaig fer Tour de l'Avenir en ella, vaig ser europeu, vaig fer mundial.
1: Escolta, i t'esperaves esta eclosió impressionant de Paula Blasi?
0: La veritat que sí. Sí. En ella només entrava a Massi, ja se li veia el motor que tenia.
1: Sí.
0: Solés li faltava, al final, aprendre a correr, perquè és una...
1: Tot terreny de l'esport, sí, claro, claro.
0: Sí, no té sánxela, i al final la tenies que controlar molt. Jo me'n recordo que en carrera l'agarrava i li diria, aquí ja pa carrera, no, perquè se ficava a tirar de grup a tope, volia anar del zero a tope. Entonces, al final, pues això, li faltava un equip que apostara per ella, que li ensenyara a córrer, i això, però sí que se veia que tenia un motor de altre món, igual que l'any passat, igual, al final anàvem a córrer al Tour de Porvenir, i veies que el dia d'antes se pegava un entren i que tu dius, jo faig aquest entren i no recuperen en 5 dies.
1: Quins són els teus objectius? Per ara, on tens l'objectiu principal, el focus principal?
0: Bueno, al final ha sigut una temporada, entre comillas, difícil per a mi, perquè sí que és veritat, menys mal que estic rendint a aquests nivells, que és de rendiment i resultats, és la meva millor temporada per damunt de totes, però sí que és veritat que és un difícil perquè es comencia en Roland i al final anava a ser World Tour, després anava a ser Pro Conti i al final l'equip no va eixir, me vaig quedar un poc a dos aigües. I entonces vaig tenir que reestructurar un poquet, vaig decidir córrer en la selecció espanyola, vaig fer molt bones carreres per intentar encontrar un bon equip, al final no vaig tenir l'oportunitat de ninguno, i bueno, me van a França, que és un bon equip xicotet que has començat este any, però té molt bona estructura per l'any que ve. Estan ahí fent proposicions perquè segurament siga professional, i bueno, la veritat que per a mi seria espectacular seguir fent els resultats que estic fent, seguint marxant com estic marxant, i tindre l'oportunitat en un gran equip l'any que ve, ja que pense que m'ho estic guanyant a punts.
1: Ainara, moltíssimes gràcies i gràcies per atendre'ns.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Teica, el bon vending, els ofereix la informació de l'esport femení. Ganamos todos. Juguen elles, guanyem tots.

0: Estàvem parlant així a la taula. 48 hores després de l'espectacle, València Bàsquet i Assisa Joventut disputaran esta vesprada el segon partit de les semifinals. Qui hagi superat el millor desgast físic tindrà més paperetes d'embutxacar-se el segon duel. Eva, i també el mental, no?
1: Sí, la il·lusió és màxima en els dos, però estan en condolis després d'aquesta primera batalla. Les guerres dels dos han afinat la punteria al Roig Arena este matí. La Assisa Joventut ha hagut de passar per els fisios per a recuperar aquest enorme esforç en temps rècord, perquè no volen anar-se de 8 a Badalona.
2: Es pues un golpe, ¿no? Perder el partido. Creo que esta parte mental entre todos la vamos a recuperar. Sabemos que tenemos que hacer un partido 40 minutos casi perfecto para tener opciones de ganar. Visualizamos un escenario muy igualado, ¿no? En el que podamos ganar y siendo conscientes pues que jugamos fuera de casa, que la gente también empuja, poder volver a tener esta intensidad física que demanda el partido. Hay momentos que tú estás empezando a correr atrás antes que ellos y llegan antes que tú, ¿no? Que también es su rodillo.
1: L'estaranxa Guillem Vives confia en les seues possibilitats.
3: Hem recuperat físicament, mentalitats per donar a fer un gran partit. Hem revisat les coses que podem fer millor, les coses que van sortir, doncs, potenciar-les, preparar també el que poden fer ells i confiar en nosaltres, amb l'energia que tenim, amb l'estat de forma que arribem, i crec que podem fer un gran partit.
1: Vives és una de les armes per a baixar aquest ritme que tant t'agrada l'estaranxa, Pedro Martín.
4: Creo que ha sido un partido de muchísimo acierto, probable que el siguiente no sea así, porque aunque sean los mismos jugadores, el partido va a ser diferente, igual es de menos puntos. No tenemos que renunciar a tiros, nos da igual lo que nos defiendan. Es que jugar, tirar rápido, ir rápido al ataque, ¿no? Es un poco lo que es nuestro juego, ¿no?
1: I Costello alerta sobre esa defensa que va fallar perquè els clavaren 110 punts.
5: Tornarem a donar-ho tot. Portem tot l'any jugant setmanes dobles i trobant la forma d'estar preparats per als grans partits. Hem de trobar com frenar-los. Estiguérem terribles en defensa.
1: I ja nota que posa Costello i sabeu que Reuvers se perd el partit.
0: Efectivament, Reuvers que s'ha fitxat a les baixes ja de Xavi López Arostegui i de Josep Puerto. L'altra semifinal, Eva...
1: Sí, l'altra semifinal va ser també per al Barça, 97-89, que ja va 2-0 i els 36 punts de patiment pel Tenerife no van ser suficients.
0: Bueno, Nacho, bona vesprada.
6: Bona vesprada.
0: Nacho Rodilla. Comentàvem abans d'entrar no, en la informació de bàsquet, quin partit ixe primer i, bueno, jo espero també, o esperes també, un partit així, este segon. El play-off són diferents, no? Perquè t'enfrontes, diríem, en por de temps al mateix equip.
6: Sí, jo crec que este segon partit, en quant al basc, a lo que és merament la pista, jo espero un partit igualat, perquè la penya ha mostrat arguments individuals i col·lectius, sobretot en un engranatge... De que cadascú sap la feina que li toca fer en cada moment, que porta, evidentment, el comandament un Ricky Rubio estel·lar, increïble, diferencial des de la seva aportació tant en el baló en les manetes com subministrant balons als companys. Però crec que avui la faceta per part de l'equip de Dani Miré, de la penya, va per la via del coco, de la mentalitat, de veure com se refana aquest primer colp. I si mires el primer enfrontament en els minuts jugats, diries, la penya va estar millor a nivell de bàsquet, no? Col·lectivament, però li pegués un colp el dia que estan quasi ratllant l'excel·lència, que jo crec que ara tenen que d'alguna manera refer-se davant d'aquesta situació. En algun dels aficionats, també en els mitjans de comunicació que venien de Badalona, hi havia un excompany, Ivan Corrales, no sé si el recordeu,
0: sí.
6: I després em deia, ostres, és que avui era el dia de la il·lusió on havíem focalitzat. Ara l'equip s'ha de calçar. I avui és veure si té la capacitat la penya per alçar-se. València Bàsquet va mantindre, entenc que ara mateix, el mateix guionet.
0: I per als amants del bàsquet, Nacho, i per a tu, que ha sigut base, aquest enfrontament, aquest duel entre Montero i Ricky, parlàvem a des també, impressionant. No se pot gaudir més, disfrutar més de bàsquet que amb ells.
6: Sí, i mira que són bàsquets diferents per complet, no? Però cadascú mostra... diguem les seues qualitats en el bàsquet d'avui i els dos són diferencials, no? Un Montero increïble també, que va aparèixer en el pitjor moment per a València Bàsquet, i un Ricky Rubio que mola molt voler-lo jugar. Per què? Perquè fa les coses d'una manera senzilla. El veus i pareix que estigui caminant en pista i de sobte accelera i te deixa el defensor darrere. Està simulant com una espècie de passada lateral i ja està mirant el que cau per el mig i sense mirar troba aquesta passada. Bueno, és diguem, un base dels d'abans, implantat ara i continua sent diferencial sense la seva capacitat física. Bueno,
0: des d'abans i un base NBA.
6: Va ser, sí, és que tu fixa també que en la seva dinàmica de xoc mai ha sigut un tirador, al contrari. Més bé l'han flotat, l'han oferit el llançament. Sí. I així tot ha sigut diferencial en la NBA.
0: Sí, sí, per això dic.
6: Si Ricky arriba a ser un tio en una amenaça des del triple bestial, és que haguera sigut el millor base de aquesta època de la NBA, perquè ja va ser superimportant, però sempre tenia la rèmora esta del tir exterior. Bueno, estem davant d'exhibicions d'uns i altres, davant d'un Montero que també té un caràcter guanyador increïble i que se tira d'aquí a les esquenes.
0: Un apunt, Eva, del bàsquet femení, perquè s'ha acomiadat Kayla Hilsman.
1: Sí, diu adeu a l'equip, estava des de febrer i va ser clau en la Copa de la Reina, també té el de Lliga, i a més l'equip ha posat fi a la col·laboració amb la corda paterna, ha estat 6 anys com a vinculat, allí s'han foguejat moltes de les jugadores que després han passat per el primer equip, ara estarà dirigit des del mateix club, jugaran a l'Alqueria i serà Manolo Real, el responsable de l'àrea esportiva, el que gestionarà tot.
0: Gràcies, Eva. Anem ja a la tertúlia.

0: Esports a punt.
1: Són les 3 i això són les notícies del migdia.
2: Ninguna comunidad autónoma va a hacer ni una bajada de ratios tan ambiciosa, ni un volumen de contratación docente como el que contemplamos. Esto no significa cerrar la puerta al diálogo. Este gobierno sigue dispuesto a hablar, a escuchar y a mejorar este acuerdo con los consensos que puedan alcanzarse en el futuro.
3: Hoy el presidente de la Generalitat ha tornat a eixir a insultar y a señalar a los profesores.
4: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, deténganse, conviértanse.
5: Que se faci justícia, que els drets constitucionals de les víctimes estiguen per damunt d'un aforament.
6: Hablando de las joyas de la abuela, pues ya aparece uno, que no, esto vale 1 millón de euros, esto son las joyas de Sisi Emperatriz.
0: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: Hola, com estan? Divendres 12 de juny. Les classes han recuperat la normalitat a les portes ja de les vacances, amb una vaga indefinida suspesa, que no desconvocada, i amb meses sectorials per a negociar qüestions com les ràtios, el valencià o les infraestructures en l'horitzó. Este matí, el president Llorca ha comparegut per a donar raó de l'acord educatiu presentat als sindicats. Ha anunciat que abans que s'acabi l'any hi haurà en marxa un pla per a climatitzar les aules en totes les escoles i instituts de la Comunitat Valenciana.
2: El plan Educlima, dotado con 140 millones de euros, 32 millones para este mismo año, con el objetivo de climatizar todas las aulas de los colegios y los institutos públicos de la Comunitat Valenciana.
1: Per a este programa Educlima hi ha una partida de 140 milions d'euros. Ho dia el president, tindrà la col·laboració a més dels ajuntaments que d'este pressupost gestionaran 32 milions. La intenció és que els processos de tramitació es facin àgils, reduir al màxim la burocràcia. També es posarà en marxa un segon pla, el Recole, dotat amb 40 milions d'euros per a la millora de les infraestructures de col·legis i instituts. Els anuncis els ha fet Llorca, Pérez Llorca, des de Torrevieja, on ha comparegut per analitzar l'acord amb els sindicats. Ha dit que la reducció de les ràtios s'aplicarà ja a partir del curs 2027-2028, que en este que ve ja estem immersos en el ple període d'admissions i que no hi ha temps material. Sobre la negociació amb els sindicats, ha posat en valor les millores que es posaran en marxa, els 3.300 milions en inversions. S'ha dit que el govern valencià continua amb la política de mà estesa per a seguir dialogant i ha expressat també la voluntat decidida, diu, del Consell per a defensar l'escola pública.
2: Ninguna comunidad autónoma va a hacer ni una bajada de ratios tan ambiciosa, ni un volumen de contratación docente como el que contemplamos. Es una cuestión de compromiso y hemos decidido que la Comunidad Valenciana lidere la apuesta por la escuela pública en España y vamos a estar a la altura de esa decisión. Esto no significa cerrar la puerta al diálogo. Al contrario, este gobierno sigue dispuesto a hablar, a escuchar y a mejorar este acuerdo con los consensos que puedan alcanzarse en el futuro.
1: Les 3 i 3 minuts, Maite Freita està a la tècnica, anem amb tot.
0: Les notícies del migdia, Patricia Orts.
1: Este divendres és l'última parada del viatge del Papa Lleó XIV a Espanya, que està a punt de pujar a l'avió ja que el durà de retorn al Vaticà després de 6 dies en què ha visitat Madrid, Barcelona i ha fet esta última estada a les Illes Canàries. José Soler, bona vesprada.
7: Bona vesprada, Patricia. Una última etapa que ha tingut un fort component humanitari. Avui, a Santa Cruz de Tenerife, s'ha reunit amb els migrants del centre Las Raíces. És el centre d'acollida més gran d'Espanya i pel qual han passat 70.000 migrants en 5 anys.
8: L'amor de Dieu no coneix pas de frontières. No fa pas de distinció.
7: I allà, entre altres, ha proclamat en francès que l'amor de Déu no sap de fronteres i que no fa distincions. I després, durant un acte a la Laguna, a Tenerife, ha llançat un missatge contra les màfies que controlen les rutes migratòries.
8: Quiero dirigir una palabra clara a quienes se aprovechan de la desesperación, a quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. ¡Deténganse! ¡Conviértanse!
7: I a aquestes hores, l'aeroport de Tenerife està a punt de viure la cerimònia de comiat del Sant Pare amb la presència del rei Felip, el ministre de Política Territorial i el president canari, entre altres.
1: I l'Associació de Víctimes de la Dana 29 d'octubre de 2024 recorda

0: Herrera en empara al Tribunal Constitucional perquè anul·le l'aforament a l'expresident Mazzoni puga així ser imputat.
1: Sí, la interposició d'este recurs d'empara davant del tribunal l'ha anunciat este migdia Mariló Gradolí, la portaveu. Entenen que mantindre l'escó com a diputat a les Corts es fa únicament per a buscar impunitat i que no es poden posar per davant els drets constitucionals de les víctimes sobre els drets constitucionals de Mazzoni sobre els de les víctimes.
2: Anem a anar al Tribunal Constitucional per a demanar que se faça justícia, que els drets constitucionals de les víctimes estiguen per damunt d'un aforament autonòmic d'un expresident. Que si un president del govern pot estar imputat, un expresident de la Generalitat ha de poder estar investigat. No estem parlant de joies, estem parlant de 230 persones mortes.
0: I el titular polític del dia són les joies de Zapatero, millor dit, el preu de les joies que tenia l'expresident al seu despatx pel carrer Ferraz, per la seva presunta implicació en una trama, ja ho saben, de tràfic d'influències pel cas Plus Ultra. En 1.300.000 euros, les ha taxat és una prestigiosa joieria, una xifra, podríem dir, sensiblement superior a la que va donar l'advocat i portaveu de José Luis Rodríguez Zapatero quan les van trobar la UCO durant el registre a la seva oficina. Això deia Luis Arroyo de les joies.
3: Son joyas que proceden de herencias tanto de su familia como de la familia de su mujer, en primer lugar, y dos, de regalos. Son joyas que algún experto ha valorado, cuidado, esto es importante y él quiere que se sepa, entre 30.000 y 50.000 euros. Aquí ya, hablando de las joyas de la abuela, pues ya aparece uno, que no, esto vale 1.000.000 euros, estas son las joyas de Sisi Emperatriz.
1: I avui el portaveu de Zapatero ha demanat perdó a títol personal en un missatge en xarxes per aquestes declaracions per haver induït a error, diu, sobre el valor de les joies. I el jutge del cas Plus Ultra ha obert una nova causa contra Zapatero per aquestes joies. L'investiga per presumpte delicte fiscal i contraband.
0: I sobre la fila de la guerra de l'Iran, esta última volantada de Donald Trump. Diu esta matinada, hores després d'anunciar que hi hauria nous atacs que para qualsevol acció, que les dues parts han arribat a un acord, que queden els últims retocs i que, a més, se podria firmar ja este mateix cap de setmana. L'Iran no ho confirma, però amb el president nord-americà mai se sap, Vicent Montagut.
4: Sí, la veritat és que mai se sap, Patricia. Trump ha dit 39 vegades en les últimes setmanes que el final de la guerra estava a prop, molt a prop, a punt d'aconseguir-se, que els iranians volien l'acord, que era qüestió de dies, i les 39 vegades s'ha precipitat. Ara va, efectivament, més enllà i anuncia que la guerra ja ha acabat.
5: We ended the war with Iran today and they have agreed never to have a nuclear weapons.
4: Avui hem acabat la guerra amb l'Iran, diu, i Teheran renuncia per sempre a les armes nuclears. És estrany, perquè Trump, que parla als mitjans moltes voltes cada dia, ha fet l'anunci mentre donava suport per telèfon a un candidat republicà a governador de Geòrgia. Diu que l'acord es firmarà este cap de setmana a Europa i això ha disparat immediatament les borses de tot el món. I el preu del petroli cau fins als 82 dòlars el barril. És el preu més baix des de l'inici de la guerra i això que l'Iran, de moment, no confirma que hi hagi acord.
0: Les 3 i 8 minuts, anem ja amb la previsió de l'horatge.
6: Molt bona vesprada. Avui tindrem una situació marcada pel sol i l'estabilitat i es mantindrà durant tot el cap de setmana. Veurem com tindrem més núvols ja de vesprada, però en general serà un cap de setmana molt estable, sense precipitacions i amb temperatures cada vegada més altes. Avui les màximes ja pugen lleugerament respecte a ahir, entre els 26 i els 30 graus. Puntualment passarem dels 30 al Camp de Túria, a la Costera, a la Ribera Alta i també al Racó de Mus. Dissabte continua pujant el termòmetre i diumenge arribarem a màximes de 35 graus a la Costera, també Ribera Alta i punts del prelitoral del centre. Així que un cap de setmana marcat per la calor i també pel sol.
0: La informació era d'Antonio Sánchez. Són les 3 i quasi 9 minuts. Seguim.
7: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
8: València és història. És presente i és futuro. Referente en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Abierta, comprometida i diversa. Cultura, tradición e identidad mediterránea. Ayuntamiento de Valencia. Capi Casal.
7: Les noticias del migdia. Patricia Orts.
0: Bé, avui és dia de tornada a l'escola i és divendres i tornarà a l'escola a mitjan ja de juny. Mestres, alumnat i sobretot famílies estan molt contentes per recuperar la normalitat a les escoles i instituts públics de la Comunitat Valenciana. És primer dia de classes després d'un mes de vaga, un dia en què el president de la Generalitat, ja ho saben, ha aprofitat per anunciar des de Torrevieja, on ha sigut el ple del Consell, noves mesures per a millorar els centres educatius de la Comunitat Valenciana. Maria Bravo.
9: Sí, tot i que finalment no s'ha arribat a un acord entre la Conselleria d'Educació i els sindicats, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciat avui en una declaració

0: institucional a Torrevieja que la Generalitat portarà endavant un pla de millora de l'educació pública de la Comunitat Valenciana, un pla que preveu una inversió de 3.338 milions d'euros i que, segons ha dit, és fins i tot superior a la demanda que tenien en un primer moment els sindicats. Entre les mesures que preveu este pla es troba la contractació de 5.200 extraordinaris més els 2.740 que es contractarien per tal de baixar les ràtios. També preveu un pla de climatització que entraria en vigor a partir de setembre i que té una inversió de 140 milions d'euros per a millorar el sistema de climatització de totes les escoles valencianes. També hi ha una altra partida destinada a millorar les infraestructures dels centres educatius i també ha dit que baixarà la ràtio per al curs 2027-2028 i es situarà en 22 alumnes per a infantil i primària, 25 per a l'ESO i 28 per a batxillerat. Juanfran Pérez Llorca, president de la Generalitat.
1: Todas las medidas que repercuten en una mejora de las condiciones de los alumnos y de sus familias van a seguir adelante encontrándose ya incluidas en los presupuestos del 2026. Porque la educación y las mejoras que la escuela pública necesita no entienden de calendarios y tampoco entienden de vacaciones. Lo que pido hoy es que no dejemos pasar más tiempo, que las mejoras lleguen ya a las aulas mientras continuamos hablando de todo lo demás. Aplicar hoy estas medidas no es incompatible con seguir negociando mañana. Si somos capaces de sentarnos y de anteponer la educación a cualquier otro interés, las medidas crecerán y los compromisos irán a más.
2: I sobre esta declaració del president, la secretària general dels socialistes valencians, Diana Morant, ha valorat que és un insult al professorat per part d'un consell, diu que ha volgut enfrontar el personal docent en vaga amb les famílies.
3: Avui el president de la Generalitat ha tornat així a insultar i a assenyalar els professors. Ha arribat a dir que en estiu s'ha de treballar i que no és temps de vacances, quan ell no s'ha volgut sentar ni una sola vegada amb els docents. I, per cert, qui està de vacances i qui està passant un bon estiu en una pagueta posada per Pere Diorca és el senyor Mazón.
4: Diana Morant ha fet aquestes declaracions després d'una reunió amb els sindicats convocants de la vaga. La dirigent socialista ha dit que totes les seues reivindicacions van incloses als pressupostos alternatius que el PSPB presentarà via esmenes a les Corts.
2: I avui han eixit les notes de la Pau. Un 95% de l'estudiantat que s'ha presentat a les proves d'accés a la universitat ha aprovat en una convocatòria marcada per esta vaga educativa que ha comptat amb el 100% dels servicis mínims pel que fa a aquestes proves i a la seva avaluació. 95% de l'estudiantat ha aprovat. La nota mitjana de l'alumnat ha sigut un 6,35 sobre 10 davant del 6,39 de l'any passat.
4: I la nota més alta de la Comunitat Valenciana ha sigut per un alumne del Col·legi La Puríssima que ha obtingut un 9,8 sobre 10 en la prova que va realitzar a la Universitat Miguel Hernández d'Elx. Per darrere, amb un 9,76 s'ha situat un alumne de l'Institut Pare Vitòria d'Alcoi. I és que l'estudiantat que es va examinar a la Universitat Miguel Hernández d'Elx encapçala el percentatge d'aprovats i també té la nota mitjana més alta de la Comunitat Valenciana. Per darrere es troba la Universitat Jaume I de Castelló. Història de la filosofia, història d'Espanya i llengua castellana són les assignatures obligatòries amb les notes més altes de mitjana.
2: I el ple del Consell ha instat avui al govern d'Espanya a respectar les competències en matèria de litoral i avançar en el traspàs de competències de la gestió costanera. La Generalitat ha ratificat l'informe que desenvolupa la llei de costes i l'estat de les actuacions previstes. Entre les conclusions, destaca la necessitat que la gestió del litoral responga a les particularitats territorials, ambientals i socioeconòmiques de la costa valenciana. Miguel Barrachina és el portaveu del Consell.
5: Resulta imprescindible que el Gobierno de España abandone cualquier planteamiento obstructivo respecto al ejercicio de las competencias autonómicas y facilite el proceso real y efectivo de descentralización de la gestión litoral.
4: El ple també ha aprovat avui el nou reglament de bous al carrer, un decret que entrarà en vigor el gener de l'any 2027 i que actualitza les mesures de seguretat amb inspeccions tècniques de cadafals i grades, més alçada també per a les barreres verticals. Preveu suspendre davant fenòmens meteorològics adversos com la pluja o la calor extrema i prohibís l'ús dels telèfons mòbils o de dispositius de gravació quan impliquen risc o perill. Per a moltes d'aquestes actuacions hi haurà un període transitori de 6 anys.
2: I l'Associació Víctimes de la Dana 29 d'octubre ha presentat un recurs avui d'empara davant del Tribunal Constitucional per a demanar-li que anule l'aforament de Mazón, de Carlos Mazón, perquè el considera fraudulent. És una crònica de Laura Vallarri.
6: Entenen les víctimes que l'expresident disposa de tots els drets com a investigat, però sense estar-ho, i que això està tenint conseqüències negatives en la instrucció de la causa als jutjats de Catarroja. Marilo Gradolí, presidenta de l'Associació de Víctimes de la Dana 29 d'octubre.
7: Si un expresidente puede ser

0: imputado, un expresidente del gobierno, un expresidente de la Generalitat Valenciana, también tiene que ser investigado, porque no estamos hablando de joyas, estamos hablando de 230 personas muertas.
1: Per això demanen al Constitucional que sente jurisprudència anul·lant este aforament. Míriam Salmerón és l'advocada de l'associació.
2: No se puede aforar una persona en un sentido que no tiene nada que ver con la finalidad de su aforamiento. Mazón ha conservado de manera espúria ese acta.
1: També reclamen que el Constitucional salvaguarde totes les converses de Carlos Mazón el dia de la dana i que suspenga els efectes de la resolució del TSJ a València, que consideren no solament va resoldre una qüestió de competència, sinó que va indicar a la jutgessa de Catarroja quina línia d'investigació ha de seguir.
2: Manda la jueza de Catarroja a una línia d'investigació muerta, muerta. No van a aparecer los mensajes del señor Cuenca.
1: Aseguren, a més, que sí que el recorreran al Tribunal Europeu de Drets Humans.
3: I la jutgessa que investiga les adjudicacions de les BBP del residencial Les Naus d'Alacant ha demanat a l'Ajuntament d'Alacant que aporte correus encara no entregats i que estan relacionats amb el cas, i li dona un termini de 5 dies per aportar-los.
4: El requeriment es produeix després que l'acusació popular del PSPB alertara que no s'havien enviat tots els correus. Recordem que en esta causa hi ha investigades 15 persones, entre elles dos als càrrecs municipals, que van rebre alguna de les vivendes de manera directa o indirecta a través d'un familiar.
3: Bé, la crida del Papa a no girar l'esquena a les persones migrants coincideix avui amb l'entrada en vigor del nou Pacte Europeu de Migració i Asil, una sèrie de lleis d'obligat compliment que endureixen la política comunitària amb mesures com la possibilitat de pagar per rebutjar persones refugiades o la creació de centres de deportació en tercers països. Carmen Pastor.
5: Sí, Patricia, la migració irregular a Europa ha baixat un 40% en els 5 primers mesos de l'any i el nou pacte busca frenar-la encara més amb controls i procediments express a les fronteres, com ha explicat Jaume Dura, responsable del Comitè Espanyol d'Ajuda al Refugiat.
6: Primer que no arriben, segon si arriben. La ficció és de no haureu arribat, estareu en la frontera, i a la frontera farem un procediment accelerat i urgent en el qual, si no eres refugiat, sols cabrà expulsar-te.
5: Les institucions que treballen amb migrants també critiquen la possibilitat de transferir les sol·licituds d'asil a tercers països considerats segurs.
6: Accepten la devolució de persones que no són nacionals d'ells, però que l'accepten, amb aquests convenis que es faran en aquests tercers països, països que vulneren drets fonamentals.
5: El pacte també permet crear centres de deportació fora de la Unió, com és d'Itàlia i Albània, i que de moment només Espanya ha dit que no els farà servir. I per alleujar la pressió migratòria als països del Mediterrani, es preveu el polèmic sistema de solidaritat a la carta, és a dir, acollir migrants o pagar 20.000 euros per cada persona rebutjada.
3: Bé, ja saben que la migració ha sigut la part central de l'última part del viatge de sa santedat del Papa Lleó XIV a Terres Canàries. En estos moments està a punt ja d'agafar l'avió que el portarà a l'aeroport de Roma a Fiumicino. Acabaran 6 dies d'esta jornada, d'esta visita pastoral i també amb marcat caràcter polític a Espanya. En este últim dia ha estat en Tenerife, ja ho saben, el següent contat ha estat també, ha fet un llançat un potent missatge contra les màfies i les persones que veuen com a diferent a les persones migrants.
7: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
3: Les 3 i 18. El jutge que investiga Zapatero, l'expresident Zapatero, ha ampliat la causa contra ell. El magistrat de l'Audiència Nacional ha obert una peça separada per un delicte fiscal i un altre de contraband per les joies que va trobar l'UDEF en el registre de la seva oficina, Lourdes Espinosa.
8: Sí, Patricia, i tot després de saber que aquestes joies estan valorades en 1.300.000 euros segons la taxació pericial encomanada pel magistrat Calama. Recordeu a més que Luis Arroyo, qui feia de portaveu de Zapatero, va assegurar en una entrevista a la SER que no valien més de 50.000 euros.
9: Ha valorado, y él quiere que se sepa, entre 30.000 y 50.000 euros. Y aquí ya, hablando de las joyas de la abuela, pues ya aparece uno, que no, esto vale 1.000.000 euros, estas son las joyas de Sisi Emperatriz.
8: Luis Arroyo ha demanat perdó i l'oposició es llança en tromba. Esther Muñoz, del PP, y José Figaredo, de Vox.
10: Tenemos que saber de dónde vienen, quién se las dio, por qué no las tributó.
11: Joyas de 1.000.000 euros guardadas en la caja fuerte de un piso que era del PSOE.
8: Desde el gobierno, la ministra Diana Morant manté el suporte a Zapatero.
12: Mi apoyo y en mi confianza al presidente Zapatero. Y creo que efectivamente en este país hay un doble rasero y que la justicia no es igual para todos.
8: Dime, ¿crees que ve el expresidente declara como imputat? Haurà de donar explicación sobre les joies, pero també sobre la presunta trama de tràfic d'influències en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
13: I la inflació, que es manté estable segons les dades de l'IPC de maig.
4: A la Comunitat Valenciana està en un 3,2% interanual, és la mateixa taxa que el mes passat, i aquesta estabilització s'explica per les rebaixes fiscals en vigor fins a l'1 de juny, que han contingut els preus de l'electricitat i han compensat l'encariment dels paquets turístics i el repunt dels carburants. L'ENS estadístic ha ratificat el mateix percentatge d'inflació definitiva a escala estatal, una dada que l'executiu espanyol haurà de tindre en compte abans de decidir si prorroga la resta de mesures que encara queden actives per a fer front als efectes de la guerra al Pròxim Orient i que caduca a finals de mes. L'inflació subjacent, que no inclou en el càlcul elements volàtils com l'energia i els aliments frescos, repunta este mes una dècima a la Comunitat Valenciana fins al 3,1%. La xifra, lleugerament per damunt del percentatge de tot Espanya, és la més elevada en més de dos anys des del març del 2024.
7: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
13: Les 3 i quasi 21 minuts, atenció a aquesta història, un tinent coronel que treballava com a interventor dels comptes de la Guàrdia Civil a la Comunitat Valenciana, ara retirat, està sent investigat per cobrar comissions a canvi de l'adjudicació irregular d'obres i contractes. La informació és de Pilar de la Fuente.
14: Efectivament, la investigació d'assumptes interns el situa en el centre d'una trama corrupta amb diversos empresaris implicats i un altre agent de la Guàrdia Civil que s'estima s'haurien endut vora 200.000 euros entre comissions en metàl·lic per l'adjudicació de contractes, factures unflades en reformes i en compra de subministres i fins i tot en reformes en tres cases que el tinent coronel va comprar a Siete Aguas amb els diners de les mossegades i que després li varen reformar els mateixos constructors que estan implicats en esta trama. En aquests moments, el tinent coronel està jubilat.
13: I la policia ha detingut a 5 adolescents per agressions homòfobes en el llit del Túria de València.
4: Es tracta de joves d'entre 16 i 18 anys, dos d'ells menors d'edat, actuaven en grups i es dedicaven a insultar, agredir i furtar les pertinences a xics per la seva condició sexual. A hores d'ara, la policia intenta identificar si hi ha més implicats en aquestes agressions, tot i que no hi ha més denúncies, sembla que hi ha hagut altres atacs i que algunes les hauria gravat els propis autors a bord de patinets al crit d'anem a netejar el riu. Sentim Pilar Bernabé, delegada del Govern, y Fran Fernández, portaveu de la Asociación Lambda.
15: Operativo con la detención de 5 personas, 2 de ellas menores de edad.
16: Los casos que han salido son los casos que en ese momento la policía pudo atender, pero estamos hablando de una situación en la que la propia persona es muy difícil que vaya a denunciar.
13: I la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han detingut una parella acusada de segrestar, agredir sexualment i robar a una dona que residia a Guardamar del Segura. La víctima va aconseguir fugir després de dos dies de captiveri i de refugiar-se després en una estació de servici. Zaida Ruiz.
17: Els detinguts, una parella txeca de 30 i 22 anys, estan acusats de segrestar i agredir sexualment a una compatriota que residia a Guardamar del Segura i que els havia acollit temporalment a sa casa. Segons la investigació, la van segrestar durant dos dies, l'agrediren sexualment i li furtaren més de 24.000 euros del seu compte bancari. Posteriorment, la van maniatar i la van introduir al maleter del seu cotxe. Durant el trasllat, la dona va aprofitar una parada per a escapar en una gasolina linera de Petrer. Els dos sospitosos van fugir, però la Guàrdia Civil els va localitzar i detindre hores després a Jalance, a la Vall d'Aiora. El jutjat n'ha decretat l'ingrés a presó provisional. Se'ls atribuïssen els delictes de detenció il·legal, agressió sexual, lesions, robatori de vehicle i ús fraudulent de targeta bancària.
13: I el cantabaret ha quedat en llibertat amb mesures cautelars, això sí, després de ser detingut ahir com a suposat autor d'una agressió sexual a Sevilla l'abril passat.
4: Dimarts passat actuava davant del Papalló 14 a Madrid. El jutge li ha prohibit comunicar-se amb la denunciant i apropar-s'hi a menys de 500 metres. També li ha retirat el passaport. L'Ajuntament d'Elx ha suspès el concert del cantant que estava previst per este pròxim 10 d'agost.
13: I anem amb coses diferents, perquè arriba el primer cotxe fabricat a València amb conducció sense mans i homologat a totes les autovies i autopistes d'Espanya i 15 països europeus més. Es tracta del Ford Kuga, fabricat a la planta de Ford Almussafes. Nosaltres l'hem provat este matí. Bueno, ho ha fet Lorena Diego.
18: Bona vesprada. A punt ha sigut testimoni este matí de la màxima tecnologia aplicada a la conducció i feta a la planta d'Almussafes. Antonio Chicote és el gerent de comunicació de Ford.
19: Una tecnologia hecha en España, desarrollada por nuestros ingenieros valencianos, implantada desde Valencia para todo el mundo.
18: Un sistema d'assistència que permet circular sense mans en el volant en trams d'autovies i autopistes d'Europa. El sistema incorpora una càmera que monitora la mirada i la posició del cap del conductor.
19: Yo ahora mismo
20: puedo soltar las manos. Ahora mismo vemos cómo un vehículo se pone por delante.

0: 100%. Les dades són de l'Institut de Trànsit i de la Seguretat Viària de la Universitat de València, però és que n'hi ha més. Àngel Hernández.
1: Les eixides de via concentren 3 de cada 10 morts en sinistres de motocicleta. En el punt de mira, les motos de més de 125 centímetres cúbics. Luis Montoro, catedràtic de trànsit.
2: Provocan accidentes de una gravedad extrema, prácticamente el doble de posibilidades de muerte que en una moto de menos de 125 centímetres cúbics.
1: A la Comunitat Valenciana, de cada 100 sinistres de motos, 4 són mortals, un poc per damunt de la mitjana espanyola. Sinistres que tenen un context molt concret. José Ignacio Lijarcio és investigador de l'Intras.
3: Entre de homes, de caps de setmana i, sobretot, per la nit. I, concretament, de 3 a 4 del matí és quan se produeixen tots els accidents mortals.
1: L'objectiu de Nacions Unides de reduir a la meitat les morts a la carretera el 2030 es posa complicat. Luis Montoro.
2: Yo creo que va a ser al contrario, que no vamos a reducir en un 50%, sino que podemos llegar a incrementar en un 20% el número de muertes. Por lo tanto, un objetivo que no se va a cumplir.
0: Del món, el president nord-americà Donald Trump dona per acabada la guerra a l'Iran i pronostica més que l'acord es firmarà este mateix cap de setmana a Europa, probablement a Ginebra, Suïssa. L'Iran ho nega i els mercats es mostren eufòrics. Han pujat les borses i el barril de petroli té el preu més baix des de l'inici del conflicte. Però una cosa és l'anunci, i no és la primera volta, i altra cosa és que se consolide. Remei Blasco, bona vesprada.
4: Des del 8 d'abril, quan va entrar en vigor l'alto el foc parcial, Donald Trump ha assegurat una trentena de voltes que l'acord amb l'Iran era imminent. Ara fa un pas més i dona la guerra per acabada. L'anunci sorprèn perquè aquesta mateixa setmana havia reprès els bombardejos junt a Israel. L'Iran no confirma l'acord. Encara hi ha qüestions importants a resoldre, diu el portaveu d'Exteriors en referència al programa nuclear. Teheran vol ajornar el debat sobre eixe punt. Washington vol extraure l'urani enriquit del país i garantir que l'Iran mai tinga armes nuclears. Hi ha consens per a reobrir l'estret d'Hormuz sense peatges i per alçar les sancions a la República Islàmica de manera progressiva. L'acord es firmarà este cap de setmana, probablement a Europa, pronostica Donald Trump. El president dels Estats Units viatja diumenge a França per a la cimera del G7.

Avui és divendres i damunt tenim temps per escoltar bona música. I si no, que acabem este temps de notícia pues en una cançó que té més anys que jo. No, més anys que jo no, però quasi. Del 83. Els burros, és que antes eren l'últim de la fila. I este Disneylandia. Amb esta música posem punt final a este temps de notícies. A les 4 actualitzem, com sempre, però poden estar informats a través del nostre web. Nosaltres tornem dilluns, més i millor, que tinguem bon cap de setmana. Adeu.

0: mirarte.
1: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos. Les aus urbanes formen part de la nostra ciutat, però una sobrepoblació de coloms pot generar problemes de salut pública. Col·labora mantenint les zones netes, protegint els edificis i evita alimentar els coloms. Amb xicotets gestos aconseguim una convivència saludable i sostenible. No alimentes el problema. Ajuntament de València.

0: Més de 12 hores d'esport en directe al Punt a Punt. Este dissabte, des de les 12 del migdia, viu el partit de tornada de l'eliminatòria d'ascens de la Lliga Asobal entre el Nava de Segòvia i Agustinos Alacant. A més, la gran final de l'individual d'escala i corda des del Trinquet de Pelayo i les semifinals del Premier Padel València. I el partit del Mundial entre Qatar i Suïssa. I des de les 11 de la nit, el resum de la jornada als últims 90 minuts. Este dissabte, des de les 12 del migdia, l'esport no para al Punt a Punt.
1: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
2: Hola, com estan? Un minut passat de les 3:30, és moment de que parlem d'economia.

0: Comença Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada. És divendres, això sempre és una alegria. És 12 de juny i en este punt comença un nou programa de Cadena de Valor. Benvinguts, per tant, a aquest espai econòmic, a aquest espai empresarial d'Apunt. Per davant, ja saben, tenim una vesprada de ràdio en directe i en valencià, una vesprada que comencem comentant la dada econòmica del dia, que és la de l'IPC, perquè la inflació en la Comunitat Valenciana es resisteix a baixar i continua en el 3,2% en el mes de maig. Mentre la baixada del rebuig de la llum, el gas i la cistella de la compra han donat un breu respir a les llars, l'encariment dels viatges i un imparable augment dels transports, amb el gasoil disparat un 24% més car que fa un any, mantenen la inflació a l'alça. La nota més preocupant és que la inflació subjacent escala al 3,1% i marca el seu rècord en més de 2 anys, demostrant que l'encariment de la vida ja és estructural. Però la pregunta és com evolucionaran els preus ara que s'han retirat les rebaixes fiscals que contenen els preus? De seguida ho analitzarem. Per altra banda, amb la pujada dels tipus per part del Banc Central Europeu i enmig d'aquest context de pujada de preus, l'estalvi té premi. En concret, entitats digitals i els neobancs s'han llançat en les últimes hores i han elevat la rendibilitat dels seus comptes i depòsits fins a fregar o superar fins i tot el 3%. Atents perquè ens pot vindre molt bé. Però a més, la d'avui és una nit assenyalada per al sector de la publicitat, per al sector de la creativitat, i és que esta nit es celebra el Festival La Lluna, en concret la seva edició número 14, enguany en el Roig Arena. De seguida vos contem tots els detalls i per acabar, com cada dia, també repassarem la resta d'actualitat econòmica del món.
0: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: Comencem programa, com sempre ja saben, m'acompanya Arturo Rico. Com estàs, Arturo?
2: Hola, Javi. Molt bona vesprada. Sí, estem per a tancar la setmana avui, com cada dia, moltes, moltes ganes de compartir amb els oients les notícies que marquen esta jornada. I ja ho saben, Línia ha publicat les dades de l'IPC al mes de maig i nosaltres les analitzem.
1: L'índex de preu al consum, l'IPC, en el mes de maig es manté a la Comunitat Valenciana en un 3,2% interanual, la mateixa taxa que el mes passat. Esta estabilitat s'explica per les rebaixes fiscals en vigor fins a l'1 de juny, recorden, ja no estan, que han contingut els preus de la llum i el gas i han compensat l'encariment dels paquets turístics i també el repunt dels carburants. També contribueix l'abaratiment de la roba i les hortalisses, llegums i creïlles.
2: Al mes de maig, el grup que més fa creixer la inflació és el del transport, que la Comunitat Valenciana puja 7 dècimes i passa d'estar un 6 a un 6,7% més car. En concret, el gasoil és avui un 24% més car que fa sols un any. A més, la inflació subjacent, recordem, com sempre, és aquella que no inclou en el càlcul elements volàtils com el cas de l'energia i els aliments frescos, repunta este mes una dècima fins a arribar al 3,1%. La xifra lleugerament per damunt del percentatge nacional és la més elevada en més de 2 anys des del mes de març de l'any 2024.
1: Avui analitzem les xifres de l'IPC amb l'economista i professor de la Universitat Ceu Cardenal Herrera, Miquel Bois. Miquel, bona vesprada.
3: Què tal? Bona vesprada.
1: Molt bona vesprada, Miquel. En primer lloc, te demano una valoració d'aquest manteniment de la inflació en la Comunitat Valenciana respecte al mes passat en el 3,2%.
3: Jo crec que ho heu dit, no? Gràcies a les rebaixes fiscals, a l'ajuda esta extra que s'ha donat per al llum i gas, s'ha mantingut, malgrat que anem per dalt d'allò que seria l'objectiu.

0: l'objectiu del 2%.
1: I en aquest sentit, clar, ara hem de mirar, aquestes són les xifres de maig, hem de mirar a juny. Recorden que l'1 de juny s'han desactivat part d'aixes rebaixes fiscals, principalment de l'IVA en la llum i el gas. Com s'espera que evolucionen els preus en este mes de juny?
0: Previsiblement estaríem parlant d'una lleugera pujada, perquè una vegada que has llevat este escut fiscal, no, que teníem, doncs s'hauria de traslladar als preus i, per tant, a la butxaca. O sigui, que i a més anem de cara a l'estiu, o sigui, que a la Comunitat Valenciana jo crec que es notarà una pujada. No sé com d'intensa, però pujada, en qualsevol cas.
1: Anem a pams, perquè has comentat ahir diverses coses que hem d'analitzar. En primer lloc, clar, si el gasoil avui és un 24% més car que fa un any, principalment pel conflicte a l'Iran, com està afectant este sobrecost principalment als nostres transportistes i també als nostres agricultors?
0: Clar, al final parlem sempre de la baula més feble de la cadena, no? De la part més dèbil de la cadena, uh-huh. I per tant el transport li costa traslladar d'alguna manera aquestes pujades, per tant pot afectar-li tant a ells com a la part de l'agricultura a l'hora dels marges, i per tant se poden reduir els marges, i en qualsevol cas al final es podria també traslladar en part estos sobrecostos, però podem dir que continua apretant la situació a transportistes i a agricultors.
1: Mm-hmm. Clar, a banda d'això, l'altra xifra que també crida l'atenció és el fet de que la inflació subjacent en la Comunitat Valenciana se situa en el 3,1%, molt a prop de la inflació en general, del 3,2%, més alta que la mitjana nacional. Què ens diu això de la nostra economia?
0: Sí, ho comentava Arturo, no?, que la subjacent sempre és la que exclou energia i aliments frescos, i en el cas de la Comunitat Valenciana, per el mix que tenim d'economia, és a dir, lligats al turisme, tema restauració, el transport també, perquè som importadors, exportadors, inclús a nivell d'educació, tant d'educació com el tema de sanitat, tant pública com privada, uh-huh. I el tema de la vivenda està fent que hi hagi una mica de pressió en tots els ambients, i això és el que està fent que a la Comunitat Valenciana, especialment per damunt de l'estatal, siga difícil parlar de manteniment o de baixada, o sigui, i per tant hauríem d'esperar en este nivell que estem bastant altets que continuï per ara.
1: Que continua ahí per ara, estem a les portes de l'estiu. Abans ja has fet una referència, Miquel. Si tenim en compte que el turisme i els vols han pujat amb força en el mes de maig, correm el risc de que la campanya d'estiu dispare encara més la inflació en una economia que depèn tant del turisme com és la nostra?
0: Clar, al final, sí, totalment. Hem de parlar de, o sigui, si volem que això no es produïsca en la mesura que es produís, perquè al final són tendències que no depenen de nosaltres, no? Són a nivell internacional, però hem de parlar de la necessitat de reformes estructurals, inversions estratègiques. Al final sempre hem d'anar al mig i llarg termini, mm-hmm. I ara el que tindrem en estiu és, amb l'escut fiscal que es lleva, amb la pressió de tema de carburants que continua per l'Estret d'Hormuz i per la disbauxa que hi ha a nivell general, tema hotels, restauració i activitat turística que mou molt la nostra economia, i més que perquè ara ja estem de ple en això, és d'esperar que els preus es mantindran en una tendència, jo crec, de pujada.
1: Mm-hmm. Veurem, per tant, com es manté aquesta tendència, que ja podem avançar, sobretot si tenim en compte que s'acaba aquest escut fiscal el dia 1 de juny. Miquel Bois, com sempre, un plaer parlar amb tu. Gràcies per ajudar-nos a entendre aquestes xifres de l'IPC.
0: Una abraçada, que vagi molt bé.
1: Bona vesprada, adeu.
2: I en este context de pujada de preus, la batalla per captar l'estalvi de les famílies s'ha encès després de l'última pujada de tipus d'interès acordada pel Banc Central Europeu fins a arribar al 2,25%. Entitats digitals i estrangeres com Trade Republic, Deutsche Bank o Bank Big han sigut les primeres a reaccionar elevant la rendibilitat dels seus comptes i depòsits fins a fregar o superar el 3%.
1: Hem de tindre en compte que aquest moviment marca un punt d'inflexió en el mercat financer espanyol, on l'interès mitjà dels productes d'estalvi encadena ja 3 mesos de pujada, se situa en el 1,77%. Bé, mentre els neobancs lideren l'ofensiva amb ofertes agressives, amb campanyes en diferents mitjans de comunicació, la gran banca tradicional preferís resistir i centrar-se en exigir la
2: domiciliació.
1: Molt bé, gràcies. De nòmines o en dissenyar ofertes personalitzades per a aquests clients.
2: Tot això ocorre en un moment en el qual l'estalvi de les llars espanyoles està en màxims històrics, superant el 1,1 bilions d'euros en depòsits. La lentitud generalitzada del sector per a remunerar estos diners es deu, segons la CNMC, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, a la falta d'educació financera dels ciutadans i als costos que suposa canviar de banc, més que a la falta de competència.
1: Canviem de tema, parlem ara de Ford, que ha presentat avui un sistema tecnològic pioner que permet al conductor circular sense les mans en el volant en determinats trams de la carretera. Esta innovació, a més, porta segell València, ja que s'ha fabricat en les naus d'Almussafes Factoria, que ja saben, es prepara per a produir un nou model multienergia a partir de l'any 2028.
2: El sistema denominat Blue Cruise és una assistència que pren el control de la direcció, l'acceleració, la frenada i el posicionament del cotxe en autovies autoritzades, tot per a garantir la seguretat, una càmera infraroja interior monitora la mirada del conductor i si este es distrau el vehicle emet alertes. I si no hi ha resposta, doncs frena progressivament fins a detindre's del tot.
1: Esta tecnologia s'activa exclusivament en autovies i autopistes amb mitjana separadora que la companyia ha mapejat prèviament. En alta definició, el sistema ja és compatible amb més de 28.000 quilòmetres de les carreteres espanyoles, això suposa el 90% de la xarxa nacional i aconseguís una cobertura del 94% en les vies ràpides de tota Europa. Escoltem ara les notícies internacionals que ens porta Mar Hernández.
3: Per primera vegada, la Xina s'ha convertit en el principal proveïdor de béns d'Espanya, superant Alemanya i consolidant un canvi significatiu en l'estructura comercial del país. Segons un informe d'Equipo Económico, les importacions procedents del gegant asiàtic van superar els 50.600 milions d'euros fins al març de 2026, impulsades especialment pels sectors tecnològics i de béns d'equip. Tot i això, l'estudi alerta de l'elevat dèficit comercial amb la Xina i subratlla la necessitat de diversificar riscos i reforçar la competitivitat europea. El preu del petroli s'ha desplomat prop d'un 7% en menys de 24 hores davant la proximitat d'un acord entre els Estats Units i l'Iran per a desbloquejar l'estret d'Hormuz. A més, el flux de cru per esta ruta estratègica ha augmentat de manera notable en les últimes setmanes, fet que ha reforçat la confiança dels mercats i ha portat el barril de Brent als nivells més baixos des del passat mes de març. El Bundesbank preveu que l'economia alemanya es recupere més lentament del previst a causa de la guerra amb l'Iran, amb un creixement del 0,5% en 2026. Tot i això, el Banc Central confia que la inversió pública en infraestructures i defensa impulse l'activitat en els pròxims anys, amb avanços del producte interior brut del 0,8% en 2027 i de l'1,4% en 2028, malgrat l'impacte dels elevats preus de l'energia sobre el consum de les famílies.
4: L'Espai Econòmic d'Apunt Ràdio, amb Javi González.
1: De l'economia mundial, tornem a siga a casa nostra perquè esta nit València es converteix en la capital de la publicitat i la comunicació amb la celebració de la 14a edició del festival La Lluna, l'esdeveniment més important del sector de la publicitat en la comunitat valenciana i el certamen regional de referència a tota Espanya. Organitzada per comunitat, la gran gala d'avui es celebra en un escenari de luxe com és el Roig Arena.
2: Així és, Javi, l'entrega dels premis promet ser un desplegament sense precedents i una experiència totalment immersiva per a reconèixer les campanyes més brillants de l'any, unint el talent de les agències locals amb el suport fonamental dels anunciants i les escoles creatives. I per fer un tastet del que serà tot el que va córrer esta nit al Roig Arena, parlem ara amb Javo García Janini, president de comunitat i director de l'agència Kids. Molt bona vesprada, Javo.
5: Hola, què tal? Buenas tardes.
1: Javo,

0: I del Roig Arenas n'anem ara a l'estadi de Mestalla. Anem amb una notícia que segur que a més d'un li va donar molta fam, i és que The Champions Burger va generar un impacte econòmic destacat a València durant la seva edició de 2025. Segons un informe elaborat per l'IBIE, l'esdeveniment va aportar 5,2 milions d'euros al PIB valencià, generant vendes addicionals per valor d'uns 11,6 milions d'euros per al teixit empresarial de la comunitat.
1: El festival, que va reunir a prop més de 350.000 visitants, va beneficiar especialment a sectors com l'hostaleria, el comerç, el transport i els serveis empresarials. A més, va permetre també crear 88 llocs de treball equivalents a jornada completa entre ocupació directa i indirecta.
0: L'estudi destaca també l'arrelament valencià del dirigit des de València des de la seva creació. El 70,5% de la despesa organitzativa es va realitzar amb proveïdors de la comunitat valenciana, reforçant així l'impacte local d'un esdeveniment que ja s'ha consolidat com el major festival d'hamburgueses gourmet d'Europa.
2: Demà serà notícia.
1: Amb esta notícia en la que analitzàvem l'impacte econòmic d'estos festivals gastronòmics que tant estan de moda, tanquem l'espai de l'actualitat econòmica d'avui. Hem de mirar cap al futur i per això parlem amb Pere Ferrer. Pere, com estàs? Bona vesprada.
3: Què tal, companys? Bona vesprada. Doncs sí, revisant l'agenda, la setmana que ve ja ve ben carregada també, si me detén...
1: Sí.
3: Bueno, si se podem detindre's en el dilluns, per exemple, és el Dia Global del Vent. I cal fer una referència també perquè es tracta d'una font d'energia renovable i neta.
1: Totalment.
3: I cal recordar també que, per exemple, la eòlica suposa ja aproximadament el 22% de tota la potència elèctrica instal·lada al país. Uh-huh. I que genera més de 37.000 ocupacions.
1: Fonamental.
3: En el cas de la Comunitat Valenciana, tenim potencial, sobretot si parlem de l'interior de les províncies de Castelló i València, però cal apostar més per aquest tipus d'energia renovable.
1: I tant que sí. I més en el context geopolític en el que estem actualment.
3: Sí. Encara que volem ser optimistes, no?, en les notícies que acabem de sentir.
1: Anem a zero, vinga.
3: A veure si és la definitiva, sí.
1: Clar.
3: De cara al dilluns, també, i en clau del nostre territori, per exemple, a la CEB, a la Confederació Empresarial Valenciana, el dilluns de bon matí hi ha una jornada interessant per a parlar del potencial del grau C, que és el cicle de formació professional, i parlaran de les claus d'esta nova formació professional per activar tant l'ocupació com la productivitat a les pimes valencianes. Estarem ben atents
1: del
3: que es parla allí dilluns de matí.
1: Sí.
3: I, per exemple, l'INVASAT, que és l'Institut Valencià de Seguretat i Salut al Treball, el dilluns una visita al nou Mestalla. Jo crec que també serà important que aquest tipus d'organismes visiten una infraestructura com la que serà aquest nou estadi.
1: Exacte.
3: En un moment en el que arranca el Mundial i probablement pot ser una seu també de cara al següent, al que acollirà Espanya.
1: Veurem com va aquesta visita.
3: Així és. De cara a dilluns, en clau global, tenim l'inici de la cimera del grup 7, el dels principals potències al món, que acollirà la localitat de Evian. Te sona Evian?
1: La veritat...
3: A França?
1: Sí, correcte. No, te dic la veritat, que diria que està en França.
3: Sí, marca d'agulla coneguda, no?
1: Exacte.
3: Així és. Del 15 al 17 també estarem pendents de tot el que es parle i un poquet reflexionem i ses grans potències.
1: Uh-huh.
3: I tindrem dades també, publicació oficial de les dades de producció industrial d'abril a l'eurozona, amb una previsió de creixement del 0,5%, mentre que també tindrem les de la Xina, on el percentatge supera el 4%. Ja vem la diferència a nivell de producció industrial, quina és, no? Si mirem a un costat i a un altre.
1: Sí, clar.
3: Aixina és. Dimarts, tant el Banc del Japó com el d'Austràlia també decidiran sobre aquest tipus d'interès. Ja vem que això va un poquet en cascada. Va iniciar la ronda el Banc Central Europeu, però tots els països estan pendents també d'aquesta revisió.
1: Clar.
3: El que sí que me quede satisfet i content és revisant un poquet el preu del barril de Brent, I l'IBEX, que tots dos, la borsa creix, està en 18.660 punts, està creixent més de 2,5 punts, mentre que el barril quasi baixa 2,5 punts també, o sigui, està en 88, al voltant de $88.
1: Bones
3: crec
1: notícies
3: que són bones
1: per acabar
3: notícies,
1: la setmana.
3: Bones perspectives, per a veure si es confirma aquesta fi de la guerra en el conflicte d'Orient.
1: Veurem, per tant, si és de veres i a veure si tenim aquestes bones notícies definitives de cara a este cap de setmana. Pere Ferrer, moltes gràcies. Bon cap de setmana.
3: Bon
1: adeu.
3: Cap de setmana. Adeu.
1: Nosaltres estem a punt d'acabar este programa, però ja saben que queda molta vesprada per davant amb Gemma Guany, en Ximo Rovira i la resta de l'equip que ja ten el programa engestit. Espere, no, Ximo?
4: Absolutament. No, malament seria.
1: Malament si no, eh?
4: No tinguérem aquestes hores i querem arrencar de seguida després de les notícies de les 4. Sí, tenim preparat i, a més, amb moltes ganes de compartir un bon rato en Alfredo Corell, el que jo crec que tots recordem fent aquelles intervencions explicant-nos com enganxava l'antigen i el virus amb aquelles pinces i l'escut del Capità Amèrica darrere i els ninots de Star Wars.
1: Vaja.
4: Un catedràtic en immunologia i comunicador de ciència com n'hi ha pocs. Ha tret un llibre, parlarem en ell, que es diu Immunidad en forma, conoce y entrena tus defensas. Hem descobert una quantitat de coses curioses al voltant del nostre sistema immunològic. Per exemple, sabíeu que des que vam nàixer tenim gens entrenats per a combatre la virus del Covid?
1: Aguarda.
4: I no només això, sinó que en tenim 35.000 d'aixòs gens que van entrenant-se, van anant a escola, a uns llocs molt concrets del cos, a entrenar-se, i són capaços, combinant-se, 35.000 gens, de combatre un bilió de patògens, de gens externs que ens poden agredir.
1: És
4: al·lucinant com funciona el sistema immunològic. És fascinant també com el cos de vegades respon d'una manera anòmala, com passen les al·lèrgies, que cada volta n'hi ha més.
1: Correcte.
4: I es calcula que en apenes un parell de dècades la meitat de la població mundial tingui algun tipus d'al·lèrgia. I com podem entrenar el sistema immune.
1: Jo això ja ho tinc avançat, lo de l'al·lèrgia. O sigui, que mira,
4: sí, mira, jo també.
1: Una cosa menys, saps?
4: Són des que ho porto també des de casa. Bueno, i moltes més coses arran del programa d'avui. Parlarem en Jonas Trueba, de la nissaga dels Trueba de tota la vida. És director de cine, ja des de fa diverses dècades. Ha revisat una peli de les primeres seues, que es diu Los Ilusos. I no és que l'ha revisat, és que l'ha remuntat. Ha fet com una posada al dia de la pel·lícula. És una reflexió molt interessant perquè la pel·li va del cine dins del cine i de la creació. Com el pas del temps pot afectar o no, no només a la creació artística, sinó en general a la vida. És que sí que afecta, el pas del temps afecta la vida.
1: Inevitablement.
4: Pues, sí, que ens ho conta Jonas Trueba. Ara, després, estarem des de com funciona, sabrem com funciona el centre de transfusió de la Comunitat Valenciana, ja que, bueno, anem a parlar avui de salut i sempre és important.
1: Pot treure pit, també, que trobe.
4: Som comunitat líder, som país també líder en donacions i trasplantaments i crec que ens podem sentir ben orgullosos d'això. Remataren amb l'últim viatge, l'última estada del Papa a les Illes Canàries.
1: Moltes gràcies, Ximo. De seguida vos escoltem. Nosaltres acabem així, tornem dilluns.
0: Seran de cap de setmana, Javi. Tornem dilluns, com sempre, a les 3 i mitja de la vesprada.
1: Adeu.
0: Adeu.
2: Cadena de valor.
5: Són les 4.
6: A punt. Notícies.
7: Des de fa 3 hores, des de la 1 de la vesprada, els estudiants que van fer els exàmens per a ingressar en la universitat ja poden consultar les notes. Xavier García del Valle.
8: Sí, unes notes que certifiquen que el 95% dels estudiants que s'han presentat a les proves s'ha aprovat. La nota mitjana de l'alumnat ha sigut de 6,30.

0: 5 sobre 10, una puntuació lleugerament més baixa que l'any passat. La més alta de la Comunitat Valenciana l'ha treta un alumne del Col·legi La Puríssima d'Elx, que ha obtingut un 9,8 sobre 10. Per assignatures, les notes més altes s'han produït en les matèries d'Història de la Filosofia, Història d'Espanya i Llengua Castellana.
1: El papa Leo XIV està a punt de posar punt final a la visita de 7 dies a Espanya, en què ha visitat Madrid, Barcelona i les Canàries. Alejandro Molés.
2: Sí, de fet, d'ací a uns moments està previst que embarqui en un avió, rumpa a Roma i després al Vaticà, en representació del poble espanyol, li dirà adéu el rei Felip VI. L'últim acte que ha tingut s'acaba de celebrar una santa missa multitudinària a Tenerife. Abans, com va fer ahir a Gran Canària, ha tingut una trobada amb migrants. Ha sigut el centre d'acollida més gran d'Espanya i d'allí són aquestes paraules del pontífex.
3: Quiero dirigir una palabra clara a quienes se aprovechan de la desesperación, a quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. ¡Deténganse! ¡Conviértanse!
1: El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que ha imputat José Luis Rodríguez Zapatero en el cas Plusultra, ha decidit ara obrir una peça separada per a investigar l'expresident del govern per delictes fiscals i de contraban en relació amb les joies trobades a l'interior d'una caixa forta i que han sigut valorades en 1.300.000 euros.
0: Sí, és una valoració que no té res a veure amb la que havia fet el portaveu de Zapatero, Luis Arroyo, quan va estimar el valor d'aquestes joies en no més de 50.000 euros.
4: Son joyas que algún experto ha valorado, cuidado, esto es importante y él quiere que se sepa, entre 30.000 y 50.000 euros. Aquí ya, hablando de las joyas de la abuela, pues ya aparece uno, que no, esto vale 1.000.000 euros, esto son las joyas de Sisi Emperatriz.
0: Arroyo ha demanat avui disculpes en xarxes socials per, segons ha dit, haver induït a l'error. I fa uns moments ha transcendit que entre les joies de la família de Rodríguez Zapatero hi ha collars amb safirs i maragdes de Tailàndia i Zàmbia, valorats en 500.000 d'euros.
1: I un jutjat madrileny ha condemnat la secretària general de Podem i diputada, Jone Belarra, a pagar 9.000 euros al jutge jubilat Manuel García Castellón per considerar que va perjudicar el seu honor quan li va dir que era un corrupte.
0: I a més de pagar, Belarra haurà de difondre el contingut de la sentència en el seu perfil d'X, en la qual es va produir la intromissió en el dret a l'honor, o bé en un altre mitjà amb característiques semblants.
1: El ple del Consell ja ha aprovat un nou reglament a partir del qual, a partir de l'1 de gener de l'any que ve, regularà els festejos dels bous al carrer. Uns festejos que cada any se celebren en més de 260 municipis de la Comunitat Valenciana.
2: Això ho ha anunciat el portaveu del govern valencià, Miguel Barrachín, a la roda de premsa posterior al ple que avui s'ha fet a Torrevieja. El portaveu ha destacat que el nou reglament reforça aspectes referits a les mesures de seguretat amb la implantació d'inspeccions tècniques i periòdiques tant per als cadafals com per a les graderies. Estableix, a més, l'increment de l'altura dels barrots de les barreres verticals, que es fixa en 2 metres, és a dir, 10 centímetres més que ara, tot i que per a complir amb aquest requisit, la nova norma taurina dona un termini de 6 anys. També és regular la suspensió de festejos davant de fenòmens meteorològics adversos, com ara la pluja o episodis de calor extrema, i apareixen noves prohibicions.
5: En l'apartat de prohibicions no se permite que los participantes utilicen teléfonos móviles o aparatos de grabación audiovisual cuando supongan un riesgo, lógicamente, para la celebración del festejo y para la seguridad de aquellos que lo practican.
1: I en l'àmbit laboral, noves protestes del sector del taxi a la ciutat de València.
2: Sí, les han anunciades per a dimecres que ve davant de les Corts contra el nou decret llei de mobilitat que ha aprovat el govern valencià, un decret que, segons asseguren, legalitzarà més de 2.000 VTC, és a dir, vehicles amb conductor, per a treballar, diuen, com si foren taxis per tota la comunitat. La protesta, que s'iniciarà amb una marxa de vehicles, començarà a les 9:30 del matí, com hem dit, dimecres que ve, i acabarà a les 2:30 de la vesprada, segons el comunicat que ha difós el sector del taxi.
1: I l'Associació de les Víctimes de la Dana 29 d'octubre demanarà emparament al Tribunal Constitucional per a defendre els drets de tots.

0: totes les persones víctimes de la barrancada.
1: Ho ha anunciat la portaveu de l'associació, Mariló Gradolí, que argumenta que aquesta acció es fa perquè consideren que l'aforament de Carlos Mazón és fraudulent.
2: Que els drets constitucionals de les víctimes estiguen per damunt d'un aforament autonòmic d'un expresident. Un expresident de la Generalitat ha de poder estar investigat. No estem parlant de joies, estem parlant de 230 persones mortes.
1: Gradolí també s'ha referit als missatges intercanviats en el grup de WhatsApp del Consell durant la gestió de la Dana i demana la dimissió de la vicepresidenta Susana Camarero. Escoltem els arguments.
2: Pensamos que Susana Camarero tendría que estar imputada, pero previamente, por salud democrática y por asumir las responsabilidades políticas, tendría que dimitir, porque hay 37 personas que estaban en residencias y usuarias de teleasistencia que fallecieron aquel día 29 de octubre de 2024.
0: Continuen les reaccions a la detenció de 5 adolescents acusats d'agressions homòfobes en el llit del Túria de València.
3: Són joves d'entre 16 i 18 anys, dos d'ells menors d'edat, actuaven en grup i es dedicaven a insultar, agredir i atracar xics per la seva condició sexual. A hores d'ara, la policia intenta identificar si hi ha més implicats en aquestes agressions, tot i que no hi ha més denúncies, sembla que hi ha hagut altres atacs, altres víctimes, i que algunes les haurien gravades els mateixos autors a bord de patinets i al crit d'anem a netejar el riu de maricons. Escoltem primer la delegada del govern, Pilar Bernabé, i després el portaveu de l'associació Lambda, Fran Fernández.
4: Operativo con la detención de 5 personas, 2 de ellas menores de edad.
5: Los casos que han salido son los casos que en ese momento la policía pudo atender, pero estamos hablando de una situación en la que la propia persona es muy difícil que vaya a denunciar.
0: Fins així, l'última hora informativa en la que estem vivint els últims minuts de Lleó 14 a Espanya. Es queden en la companyia de la vesprada, apunta amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a estes hores, així en su conta, a Punt Ràdio.
6: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
7: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
8: fem banda
7: amb el millor repertori de músics valencians.
8: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
7: Desfilarem al costat dels nostres músics.
8: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
9: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
10: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
8: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
9: En A Punt Ràdio.
11: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
12: És 12 de maig i divendres, i 200 programes amb vosaltres. Avui com primer programa número 200, i ben feliços que estem per això. Des de la vesprada de la ràdio de Punt, gràcies. Una vesprada perfecta més per passar-nos a la vostra companyia, per sintonitzar-nos, ben agraïts, i per formar part de la família. Gemma, com va?
13: Ui, mira, estem al querer, estem encantats, Ximo. Per què? Perquè estem a cine? Sí. Perquè és cap de setmana?
12: Sí. Mm-hmm.
13: Així que el que tenim per demanar són dos horetes de bona ràdio, així que benvinguts i vinga, al lío!
14: Vinga! Així comença la vesprada de Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
12: Alguna plugeta dèbil caigué ahir a la Vall d'Albaida i també a la Safor. Poqueta cosa davant d'un panorama general que ja vegeu. El sol continua sent protagonista. La tònica d'avui molt semblant a la d'estos dies. Conforme avança el dia, més sol, vent de llevant moderat, la mar encara un tant alterada. Màximes entre 27 i 31 graus. Per al cap de setmana torna la calor estiuenca. Pugen també les temperatures nocturnes. Clar, ja estem a 42 de maig.
13: Què vaig a contar-vos jo, que entre els convidats d'avui tenim algú que tots recordem per les seues intervencions en la tele amb el seu escut de Capità Amèrica darrere i explicant-nos tot allò dels antígens durant la pandèmia de la Covid. És Alfredo Corell, un especialista en immunologia i un referent quan parlem del nostre sistema immunològic.

0: Unitari. Ara es presenta tot el que sap sobre les nostres defenses al llibre Immunitat en forma. Parlem de salut i del sistema immunitari amb ella a partir de les 6 i 10. Que guai!
1: Pot ser... Tenim moltes ganes de parlar amb Alfredo Corell i preguntar-li quantitat i curiositats al voltant del sistema immunitari. És una autèntica... Són tres línies de defensa, és un exèrcit de milers i milers de gens que ens ajuden a sobreviure, bàsicament, no? Dels patògens. Pregunta, podria ser que una pel·lícula trobi sentit o un altre sentit anys després de fer-se? La resposta és que sí, perquè 13 anys després de Los Ilusos, el director Jonas Trueba ha tornat a reformatejar la seva pel·lícula. És com si actualitzara aquella pel·li o d'alguna manera se li afegira un altre sentit. És una pel·li sobre cine dins del cine. Se titula Los Ilusos 13+13, es presenta esta vesprada a València. Hem quedat amb Jonas Trueba i amb el protagonista de la pel·li, Vito Sanz, per a que ens ho conten a partir de les 6:30.
0: Jonas Trueba, com su propi nombre indica. De los Trueba de toda la vida. Sentirem també el programa Diferents veus valencianes que ens conten el seu testimoni emotiu en primera persona de la visita del papa Lleó XIV a Espanya. Valencians que han estat allí, que han anat darrere d'ell, entre Madrid i Barcelona. Per exemple, l'empresa alcoyana que li fabrica les casulles, la família que va beneir el seu bebè i que són de Castelló. De Moncofa és l'intèrpret del llenguatge de signes que acompanya Rosalén, pues, també joves que han estat en este històric viatge del papa. Una xicola de Onda, per exemple, o gent de la diòcesi de Joventut de València. Xerrem amb uns quants d'ells.
1: Guai, i este diumenge es celebra el dia de la donació de sang. Volem dedicar-li este primer tram del programa a parlar-ne, perquè és un acte voluntari, és desinteressat i solidari, és ràpid, també és segur, i el que segur que sabem és que salva vides. Un acte en aparença menut, però que pot marcar una gran diferència.

0: sé si serà suggestió o què, però després d'una donació de sang...
1: Tens fam. Sé,
0: sí, te pots en efecte en la mà i el...
1: Tens fam perquè te regalen un bocata.
0: Tens una gana, això també. No, sí, sí, i un refresquet. I és en la mà allí, en el cotonet i això. Però jo què sé, te sents com reconfortat. Hi ha algo per dins de tu que dius, xica, i quines seran les tres vides que podria arribar a salvar, o en quin part de quina mamà, o en quin accident pot ser que necessite la meva sang. No ho saps, ni ho sabràs, sí. És bo que no ho sapies, però està guai aquest gest.
1: Jo, a mi em va passar, abans del 2002 que em diagnosticaren hipotiroidisme, vaig donar sang en un parell d'ocasions, i després ja no podia, però vaig donar una altra cosa, el cordó umbilical del part de la matxiqueta, perquè això també va a un banc, també serveix per a aquestes cèl·lules... I saps què? Que tens raó. Que fa que sents el que toca. I si ho fas per un altre, millor encara. Bueno, aquest tracte és molt senzill, com tu dius, i que és molt fort perquè en una sola donació pots ajudar a diverses persones, i sabem que no només és important donar sang, sinó també plasma, plaquetes i medula.
0: Sí, sí. Avui coneixem una miqueta més com funciona tot aquest procés de donació, sí, en el territori, en la Comunitat Valenciana. En som líders des de fa molts anys, hi ha molta consciència. Mal Hernández, què tal? Bona vesprada.
2: Bona vesprada.
0: Tu te n'has anat al... Vaja, al lloc, diguem, entre majúscules.
1: Al moll de l'os.
2: Al lloc en majúscules.
0: Per a conèixer-ho i què t'has trobat?
2: Sí, és el lloc on són referents, no? Jo me n'he anat al Centre de Transfusió de Sang de la Comunitat Valenciana perquè des d'allà es coordinen doncs, totes les operacions, diguem, relacionades amb la donació de sang. Per exemple, de les coses més menudes, com és coordinar aquests punts de donació mòbil que van als municipis, que sempre... És el primer contacte al final amb la gent, en els centres socials, també als poliesportius, a les oficines, fins i tot als llocs de faena. I, per descomptat, allà també, al centre de transfusió, a la primera planta, està un punt fixe de donació on qualsevol persona, de matí o de vesprada, hi ha horari per a tot el món, disponibilitat per a tots, pot anar a donar sang.
0: A més, hi ha persones que són donants sovint, en tant en quant, diguem,
1: sí,
0: la seva
1: sí, que
0: disponibilitat
1: com...
0: i la salut s'ho permeten. I és un... Parles en ells, la majoria és per consciència de que els ha passat alguna cosa o des de l'entorn familiar.
1: S'està molt sensible. Això.
0: Altres
1: sí,
0: no.
1: Sí.
0: I són donants habituals, com
1: sí,
0: qui, jo què sé, com qui li agrada anar, o què sé, practicar un esport o el que sigui.
1: O fer companyia, que... tal, pues és, sí, sí. És de veres, és un acte de solidaritat important. I pel que dia d'aquestes unitats mòbils, així, a la radiotelevisió autonòmica, ha vingut en diferents ocasions. De fet, jo les dues voltes que em vaig donar va ser ahir. Atén-me una cosa, però qualsevol persona pot donar, atén-me, o quin

0: requisits farien falta?
1: N'hi ha uns requisits molt elementals. Els primers, que és tindre entre 18 i 70 anys, això el primer, pesar més de 50 quilos i tindre un bon estat de salut, així en general. Després de cert que hi ha coses més concretes, més requisits, per exemple, hi ha condicions que no et fan apte, com tindre alguna malaltia, com pot ser el VIH o l'hepatitis B i C, tampoc haver-se injectat, que això és molt curiós, per exemple, esteroides per a la musculatura. Si tenes injectat alguna vegada en la teva vida,
0: no pots
1: ja
0: ser
1: no
0: donant.
1: No pots ser donant sang.
0: És curiós.
1: Després depèn dels terminis. Per exemple, si portes algun tipus de tatuatge, en funció del termini que has de transcorregut des de que te l'has fet, no pots donar. Però en tot cas, per a comprovar tot això, abans de començar el procés de donació, tota persona ompli un qüestionari, arriba al seu punt de donació, ompli el qüestionari i es fa un xequet general on s'analitzen les coses més bàsiques de la teva sang. Però fixeu-vos que és el que deies tu, Simon, no espera tant, perquè n'hi ha gent que n'ha donat un munt de vegades i és el cas, per exemple, d'Enrique, que parlàvem amb ell, que és que ja està quasi com a casa.
2: No, ya estoy acostumbrado, ya te digo, 66 veces, fíjate, como que va al cine, a ver, va a película, igual. Aire acondicionado, fresquete, o sea, son muy buenos profesionales, aquí no hay ningún problema.
1: 66 vegades, que atenció, bé, que ho ha dit així de rapidet, però 66, és una barbaritat.
0: Pues, pues gràcies, a més m'he ocorrit donar-li les gràcies. Sí.
3: Digo, això està fresquito, i això...
1: Ja està.
0: Ho veu positiu.
3: Però el mite aquell del bocata i això encara continua, se fa, digue'm, un detall per a recuperar-se i això?
1: Ara se fa un refresc i normalment hi ha alguna espècie de unes rosquilletes, per exemple, o alguna coseta, crec que ja no donen l'entrepà que se donava abans, però sí que donen un refresc, alguna beguda ensucrada per a facilitar aquesta recuperació, no? Però la veritat és que això, tots els donants, és el que comentàveu, tenen moltíssima predisposició, estan molt sensibilitzats.
0: Sí.
1: Hagin donat moltes o poques vegades, perquè Blanca, per exemple, ja ens deia que era la quarta vegada que venia i destacava sobretot que, igual que ella venia molt disposada, també rebia una gran estima per part de tot el personal sanitari.
4: La verdad que te atienden súper bien las enfermeras, son, o sea, todo amor, te atienden súper bien y además hay varios centros. Yo aquí ya lo he hecho una vez, pero también he ido a lo que es Oliva, que vengo de Oliva, entonces en Oliva ya había donado, también he donado en Gandía y en pandemia sí que vine aquí porque como se podía donar mejor aquí y súper bien te tratan, o sea, son las mejores, no te hacen ni daño, o sea, vas súper tranquila.
1: Que la gent així es tranquil·lisi, perquè hi ha molta gent que té por no a les agulles o jo que sé, a marejar-se, que tracten fenomenal, tenen moltíssima paciència, que
0: sí,
1: la
0: senyor.
1: Gent es quede tranquil·la. Que Blanca, per cert, avui venia a preguntar per la donació de plasma i plaquetes.
0: Calla.
1: Que vosaltres la coneixíeu? Ho heu fet alguna vegada? Vos sona?
0: Me sona.
1: Vos sona.
3: D'haver-ne parlat, sí. Ara, que s'ha de fer algun tipus de donació diferent? Te ho extrauen de la mateixa sang? Pues ara no ho sé. Aclareix-ho seu tu.
1: No, és molt habitual, però és cert que és més desconeguda, perquè el plasma és la part líquida, diguem, de la sang, i s'utilitza tant per a transfusions com, per exemple, per a l'elaboració de certs medicaments, que jo això no ho sabia i m'ha pregut molt curiós. És un procés una miqueta més llarg i més específic que la donació habitual de sang, i això ens ha contat Anabel Xulia, que ja és directora d'infermeria del Centre de Transfusió.
5: Es prácticamente lo mismo que la donación de sangre, simplemente que en vez de extraer los tres componentes de la sangre, que son glóbulos rojos, plasma y plaquetas, solo extraemos el plasma. Entonces es un poquito más largo, tienen que estar aproximadamente unos 40 minutos. Es solo un solo pinchazo también. Y lo que se hace es sacar una pequeña cantidad de sangre que pasa por la máquina que tenemos y separa en ese momento el plasma.
3: És al·lucinant, eh?
0: És al·lucinant.
3: Ho conté així en naturalitat, però és una parada.
1: Sí, i visualment el que portaven és la via també habitual per a donar sang, i això és un doble sentit, o sigui, per un lloc arriba i per altre tornen el que és la resta de la sang, no? Amb els glòbuls vermells, per exemple.
3: Ja. Això que comentava Enrique de 66 vegades, però clar, això no ha sigut en un any molt menys, és
0: no,
3: al llarg del temps, perquè hi ha diguem, una quantitat de donacions que pots fer al cap de l'any, no?
1: Hi ha un termini de recuperació. En el cas de donar sang són 4 vegades a l'any i, en canvi, donació de plasma se'n pot fer cada 15 dies. Que,
0: ah, sí?
1: O sigui, que se'n podria fer moltíssimes, encara que el més habitual és espaiar-les una mica, no anar de 15 en 15 ràpidament. Però bé, en moltes ocasions, les persones que venen a donar plasma, en este cas, fan una donació dirigida.
0: Dirigida,
1: és a dir, que des del mateix centre de transfusió es posen en contacte amb tu perquè el teu plasma el necessita una persona en concret. O sigui, no és com la donació de sang que tenen en el banc, sinó sinó que pot ser una persona en concret necessiten, i com no és tan habitual pot ser donar plasma, doncs necessiten la teua.
3: Del banc de donants, miren a veure quines són les característiques del plasma que es necessita i te fan un contacte, que de manera voluntària no obliguen a ningú, però clar, si eres donant acudixes perquè saps que darrere hi ha una persona, una família que necessita aquesta donació, no?
1: Efectivament, i és el cas de Mari Carmen, que avui havia vingut al centre a una d'aixes donacions dirigides. I així contava ella com havia començat donant plasma.
6: Por un familiar me hice donante porque necesitaba médula y ya entré en el banco. A raíz de eso empezaron a llamarme. Llegas, te hacen siempre un cuestionario, yo me he tomado hoy una Coca-Cola y es como si te extrajeran sangre. Lo que pasa que para sacar el plasma sale y vuelve, sale y vuelve. No es costoso. Te tienes que organizar para saber que esa mañana tienes que dedicarle. Ese día no puedes hacer grandes esfuerzos físicos. Es que, claro, si te llama alguien porque alguien lo necesita, es cuestión de prioridades.
0: Clar. És qüestió de prioritats. M'hi vaig donar les gràcies. Suposa que tots ho hem viscut en les nostres cases, no? Però ma mare i ma tia, les dues han tingut càncer d'ovaris, han necessitat transfusions molt sovint, així que gràcies a persones com Mari Carmen, com Javi, com totes aquelles que t'has pogut trobar, perquè gràcies a aquestes donacions se tira endavant.
1: Exacte,
0: se pot treballar, se poden recuperar,
1: exactament, i el personal sanitari pot seguir fent la seva feina. Ella porta unes quantes ocasions, com
0: Mari
1: també
0: Carmen.
1: Es porta Mari Carmen, exacte, sí. Com també n'importa Javi. Javi té poc més de 40 anys i ell realment va començar, no és com Mari Carmen, que per exemple ella sí que va ser amb la medula, no? Javi va començar donant sang a la facultat, al típic bus que posaven, sí. I ara sempre que pot dona plasma, i fixeu-vos, vull que escolteu, en la casualitat de quantes vegades ha sigut donant.
7: Yo empecé a ser donante en la facultad y me apunté al registro este de la Fundación Josep Carreras y me llamaron para una donación dirigida y desde entonces solo he donado ya plaquetas y plasma. Porque como esto puedes venir una vez al mes, pues intento venir todo lo que puedo. Y bueno, con esta llevo ya 66, o sea que intentaré llegar todas las que pueda.
0: 66!
1: 66, el número màgic que es veu de avui. Sí, sí, sí.
3: Enrique també deia, no? Que Enrique, 66.
1: Efectivament.
3: Clar, de plasma i plaquetes, com estava comentant Javi, pots fer-les de manera...
1: Més a sovint, no?
3: Això és 4 a l'any, però caram, ja és un...
1: Ja som,
3: ja té una trajectòria com a donant realment impressionant.
1: Totalment.
3: I alguna, per al tema del plasma, concretament, hi ha alguna recomanació que s'hagi de fer, diguem, a més de les que has comentat, diguem, per la donació habitual?
1: Doncs a la directora d'infermeria, Anabel Julià, li he preguntat i ens les ha resolt immediatament.
5: Que hagan un poquito de dieta, que no coman comidas grasas, porque luego sí que sale el plasma un poquito más concentrado, pero por lo demás es las mismas recomendaciones que para donar sangre. Gozar de buena salud, tener entre 18 y 70 años y tener un tiempo para pasarlo con nosotros un ratito.
3: No almorces fort.
1: Exacte.
3: No és el dia que te fas el
0: en coneixement.
3: L'entrepà de carn de cavall i això.
0: No cal.
1: Els dies abans, dieta sana i suficient.
0: Sí.
1: Ara, si no teniu prou amb aquestes recomanacions d'Anabel, de Julià, i voleu el consell o els ànims tant per a donar sang com plasma i plaquetes, els mateixos donants vos els donen.
4: Primero que se acerque a, por ejemplo, los centros que ponen, centros móviles que ponen, si está más cerca, que hable con los médicos, con los doctores, y la verdad que te dan toda la confianza y encima sí tienes la garantía de que estás bien de salud, porque como te hacen las analíticas, tú dices, pues mira, lo tengo todo correcto, o sea, todo es beneficios, ¿no? Y ya te digo, duras nada. Y después te llevas la merienda, entonces va, todo beneficio.
7: La verdad es que hace mucha falta, yo creo que la gente está muy implicada y cuando ha habido casos concretos de que ha habido falta por catástrofes, la gente se ha volcado, pero yo creo que hay que tomárselo más como una rutina, como que te vas de aquí con una sensación de que has hecho ya algo útil, o sea, no tiene precio para lo que realmente lo que estás haciendo.
1: No té preu, com deia Javi, i la veritat és que és un acte magnífic. Però per ampliar una miqueta la informació sobre tot això, per a conèixer si és cert que som referents així a casa nostra en donació de sang, per a resoldre dubtes i per a conèixer també realment a què es destina, no, eixa sang que arriba en les donacions, ens hem posat en contacte amb el doctor Roberto Roig, que és el cap d'hemodonació al Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana. El tenim al telèfon. Bona vesprada, doctor.
8: Què tal? Buenas tardes.
3: Hola, bona vesprada, Roberto.
1: Primer de tot, per què és tan important donar sang?
8: Bueno, pues lo primero es porque no la podemos fabricar ni la podemos improvisar. La sang és un teixit que està en tots nosaltres i al tindre-la, a soles dependeix de la nostra voluntat.
1: I és de veres, nosaltres ho comentàvem a l'inici, no?, que així a casa nostra som pioners, som referents en la donació de sang. És així? Som un territori solidari pel que fa a este tema?
8: Bueno, els valencians són solidaris i ho demostrem contínuament. Però és de veres que la solidaritat hi ha que demostrar-la a diari,

0: això, però de dilluns a diumenge, 7 dies a la setmana i les 52 setmanes de l'any.
1: Clar, cada dia. Cada dia.
0: Però, cada dia.
2: Això ho hem de dir molt.
1: Comentat, no, doctor, algunes de les, dels usos que se fan, ja m'han comentat, en qüestió també d'oncologia, estem parlant d'accidents, estem parlant d'intervencions, d'urgència, estem parlant també de maternitat, en fi, és que fa falta sang per a moltes coses, eh?
0: Claro, és que saps què passa? Que la sang no se fabrica ni s'improvisa, no? Tots els dies, com deia jo abans, mira, si als espanyols se mos omple la boca de dir que som els número uno del món en trasplantament. Uh-huh. És de veres. Però què seria el trasplantament si no tingués darrere el recolzament de la transfusió?
3: Total.
0: A ninguna persona se li ocorri fer un trasplantament hepàtic si no sap que darrere té el recolzament de plaquetes, de plasma, de glòbuls rojos que fan falta per a sostenir aquest trasplantament. Per tant, al final la transfusió és un trasplant en xicotet, en una característica molt especial. La sang és un teixit exactament igual que qualsevol, però en una característica molt especial, que se pot infundir. D'una altra manera, tu per operar un cor tens que obrir un pit, o per operar un... trasplantar un fetge, tens que obrir l'abdomen. Però això no, això és molt fàcil de ficar. El que passa és que la gent que dona sang no li donem la importància que té. I són el sostén molt més important que té el sistema sanitari espanyol. És a dir, si demà la gent que dona sang deixarà de fer-ho, tindríem realment un verdader problema a tot arreu.
3: Clar, perquè sí. És de veres eixe lema, nosaltres l'hem comentat així, ui, doctor, és cert això de que una sola donació pot salvar 3 vides?
0: Això és així, perquè avui en dia la sang completa ja no s'utilitza, sinó que la podem fraccionar, és a dir, la sang la podem fraccionar en 3 components, en plasma, en plaquetes i en globus rojos. Per tant, d'una mateixa donació es poden beneficiar 3 persones diferents, el que necessita plasma, el que necessita plaquetes i les plaquetes, i el que no, doncs els globus rojos.
1: I doctor, en quant al grup sanguinis, com s'ha de fer, diguem, la transfusió per a la compatibilitat? I si, home, entenc que és igual de vàlida, no?, la donació de sang de qualsevol dels grups, però n'hi hauria algun que és més compatible, per així dir-ho?
0: Anem a veure, tenim el grup 0, que és compatible, el 0 i concretament el 0 negatiu, que és compatible en tots. Però el que sí que hem de tenir en compte també és que el millor és transfundir isogrup, és a dir, al grup 0 del 0, al grup A de l'A, al grup B del B, al grup AB de la B. Esa és la transfusió isogrup, ja? Esa és la millor transfusió que tenim. Però també pot ser compatible. La transfusió compatible és el grup 0 que serveix per tots, pues el pots utilitzar per tots. El grup B utilitza pel B i l'AB. El grup A per l'A i l'AB. I l'AB sol és per ell mateix.
2: Entenc.
3: I a més, doctor, comentava vostè el nombre de donacions, no?, que se necessitaven diàriament. Clar, però això també cal explicar per què és, perquè la sang caduca també, no? Ja. Vull dir, clar quan tarda, diguem, no sé si existeix un termini, a caducar la nostra sang?
0: Sí, es diu caducitat. Anem a veure, el que són glòbuls rojos són 42 dies. Les solucions anticoagulants, conservadores que tenim avui en dia, permetixen aquesta possibilitat. El plasma, tu el plasma el pots congelar. A 30 baix 0 el tens fins a 3 anys. El problema més gran són les plaquetes. Les plaquetes a soles duren 5 dies. És a dir, que si avui estem a dia 12, les plaquetes que s'obtinguen avui, al llarg de tot el dia 17, tenen que estar o transfundides o passaran a caducitat. I el problema que és que, clar, és que ahí és on està el més important del món de la transfusió, perquè la plaqueta, el malalt que necessita plaquetes és un malalt que està molt mal. Llavors, ja que tindre molt de cuidado, ja que tens que treballar molt bé i ser molt de la plaqueta i transfundir-la adequadament, lògicament.
1: I quin és el viatge, doctor, que fa la sang quan la donem? És a dir, on s'emmagatzema? Com la utilitzen després els hospitals? O sigui, com és la disponibilitat? Imagina que caldrà, evidentment, també molta tecnologia per aportar

0: la refredada. Com funciona?
1: Anem a veure la sang i arriba una volta que es dona, arriba al centre de transfusió. Lo que són les bolses van al departament de fraccionament. Lo que són els tubos van al departament de serologia, on es fan les proves de seguretat transfusional. És a dir, tant de grup sanguini, els anticossos regulars, el SIDA, l'hepatitis B, l'hepatitis C, etc. I en el departament de fraccionament, per una tecnologia tan senzilla com és la centrifugació, i dic senzilla perquè tots tenim en casa una llavadora.
2: I sabem el que vol dir.
1: I sabem el que és centrifugar.
2: Sí.
1: Per la centrifugació, el que aconseguís és que tu, per el diferent pes dels components, pugues separar plasma, plaquetes i glòbulos, de tal manera que aquesta donació es beneficia en tres persones diferents.
2: Uh-huh. I quasi...
1: I després en arreglo a les necessitats hospitalàries, clar, no és el mateix un hospital d'altíssima tecnologia puntera com és la FE, que té un consum al voltant de 24.000 unitats a l'any, que un altre més menut. I en arreglo això, distribuïm, per exemple, la FE, el clínic, què te diria jo, el RAU, el general té distribució diària. N'hi ha alguns que tenen 3 dies de distribució a la setmana, alguns 4, alguns 2. I se distribuïs des del centre, el centre envia per un... se fa un envio en les condicions idònies per a traslladar el producte i arriba als hospitals, i els hospitals ja l'amagacenen per a poder-la utilitzar en els malalts.
2: Interessant. I ja quasi per acabar, doctor, clar, avui al final estem fent referència a aquest diumenge, que és el dia de la donació, que és un dia que també vostès dediquen d'alguna forma a tots els donants. Què li diria a tots aquells que participen d'esta xarxa de vida?
1: Bueno, pues el diumenge és el dia mundial del donant, no? I jo crec que com és una situació la de la donació, que és tan solidària. Yo siempre digo lo mateix, lo que me diría un Justo Neto, que era rector del Politécnico. Sí. Dónala aunque sea por egoísmo, porque a lo mejor algún día tú la puedes.
3: La necesitas. Sí, señor.
2: Totalmente.
1: Y me volví a aclarir una cosa que esta vez comentaba antes, si no molesta, y es lo que es dirigit son las plaquetes.
2: Ah.
1: El plasma no es más dirigit. Las plaquetes son dirigidas.
2: Ah.
1: Sí, es un poco más complicado. La transfusió plaquetària moltes voltes, com el malalt que necessita plaquetes, necessita moltes plaquetes, i al rebre transfusió de tot arreu arriba un moment que es pot sensibilitzar, i arriba un moment que és pràcticament impossible trobar sang compatible amb ella. Per això tens que buscar dirigidament quines són els donants que poden donar-li plaquetes a aquesta persona.
2: Uh-huh. Doncs gràcies per la puntualització, doctor, i moltíssimes gràcies també per haver-nos atès esta vesprada ací a la ràdio. Que vagi molt bé, que sé que tenen este cap de setmana també actes amb motiu d'este dia. Que vagi molt bé, gràcies.
1: Gràcies, adéu, Estela.
0: Gràcies, Roberto.
1: Gràcies.
3: Bon dia, cada cos del món que vull respirar. Bon dia, vida, diu la cançó. I és que per deixar vida la podem compartir gràcies a la sang. Jo vull donar les gràcies també a les persones que han donat sang i que la seva sang ha plegat a alguns dels meus familiars o a nosaltres en primera persona, i animar la gent que continuï fent esta tasca.
0: Mira, és que també és la reflexió que ens feia el doctor Roig de Justo Nieto, és a dir, pensa en tu, en el teu fill, en ta mare,
3: en qui
0: és de la família, que a ben segur en tota la seva trajectòria mèdica haurà necessitat en algun moment una transfusió, o tu mateixa la pots necessitar, i l'única manera de tindre-la és a través de la donació.
3: Per a tu, Marc, una transfusió d'amor. Gràcies, Anica, bon dia, vida.
0: Això és rematar una entrevista. Molt bé.

0: La vesprada da punt.
1: Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada.
2: Home, nosaltres alcem també la nostra mirada, perquè i tots els militars que estem veient en les imatges, perquè deu estar a punt de pujar a l'avió el Pontífex.
3: En efecte, tant eixa guàrdia militar als dos costats de l'avió d'Iberia en el que va pujar el Pontífex de tornada cap a Roma, com diferents autoritats... En fi,
2: el rei és tan vell, hem de dir.
3: El president de la Comunitat Autònoma Canària i el rei Felip també, que en efecte ha estat partint en ell d'una manera... Escolta,
2: molt cordial.
3: Sembla que l'home es quedaria uns dies més, sí. Encara que ja no...
2: Bueno, doncs, tindrà ganes de tornar a sa casa, però se'l veu, sí. Francament, i en aquestes imatges que hem vist este matí, les últimes a Canàries, ben a gust. Bueno, ja sabeu que des de divendres passat el papa Lleó XIV ha estat a Espanya en un viatge històric. Ha succeït just en fer un any d'haver assistit a aquell conclave, te'n recordeu? És que triara com a sant pare a esa persona, a Lleó XIV, i també després d'haver presentat la seva encíclica Magnífica Humanitatis, de la que s'ha fet ressò, pues, jo què sé, jo diria que en cada discurs, no?, dels que ha fet així tindrien el focus o el fons o el punt de mira en esa Magnífica Humanitatis.
3: Que és, en efecte, una mirada des de l'humanisme, òbviament, des de la visió de l'humanisme cristià, a la resta de la humanitat. Les crides han anat en molts sentits, ha deixat missatges realment molt importants i jo diria també que d'alguna manera històrics en esta visita el papa, que està a punt de pujar a ese avió ja rumb de tornada cap a Roma. De fet, el lema, ja sabeu, que és ese de alcem la mirada, ha deixat molts titulars, moltes reflexions, tant en clau política, en clau social, també en clau de fe... I recaus també, no ha deixat uns quants
2: i
3: importants. En l'estada a Canària ha fet especial èmfasi en l'acolliment dels immigrants, bueno, i postulats, sí, també tradicionals de l'Església, que ningú s'enganya, ningú ha pogut dir, home, com és possible que en el Congrés dels Diputats fer apologia de l'avortament i parlar en contra de l'eutanàsia. Mire, qui se sorprenga per això, és que no
2: sap de què està parlant.
3: Efectivament, sí, els fonamentals predicaments de l'Església, sí, Catòlica. Bueno, això sense deixar de banda qüestions importants, delicades. El tema dels abusos, jo crec que l'ha abordat també en determinació i, com vos diguem, remata la seva visita des de Canàries a puntet ara mateixa, quan són les 4:39 de pujar en l'avió, sí, d'Iberia cap a Roma.
2: I nosaltres avui, que m'està fent seguiment de l'agenda del Lleó XIV cada dia, volem escoltar testimonis de valencians que han viscut de prop esta visita, com per exemple José Vicente Olcina, vos sonarà, un dels responsables de l'empresa Texsol d'Alcoi, que ha confeccionat les teles que han lluït a les celebracions oficiades a Espanya, tant el Pare Sant com altres religiosos. En declaracions al programa de la tele esta passant, ens contava, pues, com va ser la comanda i com van acceptar un encàrrec tan especial.
4: Pues un client nostre va dir si podíem fer el projecte i nosaltres vam dir que sí, de primera a Barcelona, perquè en teoria només teníem que fer Barcelona. Però el dia 6 d'abril ens vam dir, podeu fer Madrid? Bueno, pues també. I al final, hasta el dia 16 d'abril, ens vam dir també Canàries, i hasta fa 15 dies estaven ampliant pedidos d'estoles, perquè va molta gent. És molt especial perquè no els he vist tots els dies el papa i tot el sèquit, perquè són, com bé has dit, són moltes prendes des que van eixir nostres. Entonces serà un orgull veure-ho el diumenge en Madrid, després el dimecres en Barcelona i dijous i divendres en Canàries, veure que el treball ha eixit bé.
2: I quant de temps han tingut aquestes persones, li preguntem a ell, no?, per assumir una comanda que, a més, anava creixent.
4: Han tingut... el projecte va començar a finals de febrer, però després ja va ser abril i han tingut que fer hores extres, que es diuen, per poder-ho fer, perquè realment les casulles van en un teler especial, que l'ample és 2,80, i les teles són de punta a punta, són diferents. Entonces, ens ha costat molt, però hem arribat a temps.
3: I després les talles, també, clar. L'ample de les talles...
2: Sóc que són matites amples, vaig a dir, per fer una broma, no? Però sí, sí, no,
3: però
2: no.
3: Molt mudadores.
2: Molt mudadores. Sí, sí. Però sí, amb molta feina, és de veres. Què dic jo? I ho vau viure en nervis o com està això?
4: Sí o sí arribàvem, però com els pedidos era avui un poquet més, demà un poquet més, de repente que el diguen, fa 20 dies o 15 dies mos van dir, pues mos fan falta 800 estoles més. I de repente no ho tingues preparat ni pensat que anaves a fer-les, pues entonces va haver moments que sí que eren mosatros, teixir, els acabadors acabant-mos-ho, a pressa i corrent, gràcies a ells també, vam fer moltes coses i després anant en el cotxe d'ací a Saragossa, de Saragossa a la meitat, perquè el nostre client realment és Terra Santa.
2: I una volta tenien la indumentària dient per a celebrar les misses, pues mira, va començar. Va començar la visita del Papa Lleó XIV a Madrid, que va traure milers de devots.
3: I alguns afortunats pogueren acostar-se al pontífex i entre ells una família de Castelló, per exemple, també la intèrpret de llengua de signes de la cantant Rosalén, que és moncofina de la Plana Baixa, però jo crec que esta família que va apropar el bebè, això va ser un momentàs per a la seva vida, veritat.
2: El més jove del nostre territori va ser Mateo, només 4 mesos de vida i ha aconseguit la benedicció de Lleó XIV durant la processó del Corpus a Madrid gràcies a un canvi d'última hora que els va col·locar just en la trajectòria del pontífex, que vam poder escoltar a seus pares, a sa mare Sílvia. Mireu el que dia.
5: Que el papa esté bendiciendo a tu hijo, ¿no? No sé, me pareció espectacular. Fue muy providencial porque nos tocaba un sector y justo nos desviaron por otro y por ahí pasó el papa. Si lo organizas no te sale. O sea, fue un regalo.
6: Súper emocionados porque para Mateo también va a ser muy importante porque lo queremos educar en la fe, ¿no? Y tener ya, aún no tiene 4 meses, tener ese recuerdo con el Papa, esa bendición, ¿no? Pues podemos transmitirle mucho mejor lo importante que es para Dios su vida también. Algo tan insignificante, por decir así, ¿no? Que puede ser para el mundo como un bebé, ¿no? Y que tiene la atención de todo un Papa de Roma, ¿no? És impressionant.
3: Mateo.
2: Sara i Jesús, els papàs de Mateo.
3: Té una història, per descomptat, esta família que contar. I estava jo pensant que quan també hi ha bebès i menudets que s'apropen al manto de la Mare de Déu el dia de la Mare de Déu dels Desemparats, en altres esdeveniments, apropar a les criatures als mantos i això.
2: Crec i passar, que... tu no et van passar de menut al manto de ninguna Mare de Déu?
3: Bien, també és, també és jo crec que ja n'hi ha pràctica, diguem, les famílies valencianes, perquè és que introduïen a Mateuet
2: quasi dins del
3: papa mòbil, pràcticament.
2: No? És de veres que en aquest moment estava la cosa molt tranquil·la a l'entorn i van poder-lo fer. Això del papa mòbil estem parlant, però també en un altre moment.
7: Y busqué, y busqué, y busqué hasta la cima. Y no hallé, y no hallé, y no hallé.
2: Va ser unes hores més tard, Joaquín.
3: Unes hores més tard, la interpretació de Rosalén en aquest encontre amb artistes que també va ser molt, molt i molt comentat. En el Movistar Arena, i se acte Teixint xarxes. Era bueno, així és com es va titular, no? Però a l'escenari teníem a Rosalén i una altra veïna castellonenca, moncofina.
2: Sí, és Beatriz Romero, la intèrpret de la llengua dels signes, que acompanya Rosalén des del minut de la seva carrera, i allà també li van preguntar com van viure esta situació.
8: Al acabar el vam saludar, que tampoc sabíem molt bé com fer-ho, era com, ostres, no, el papa, espera.
2: Però que estava molt contenta, estava de vanida. Bueno, en realitat milers de valencians han acostat a vore, més propet que han pogut, al papa Lleó XIV.
3: Pues saludem a Patrick Salvador, ell és integrant de la Delegació de Joventut de la Diòcesi de València, també col·laborador en diversos espais d'esta casa, i és un plaer saludar-lo. Què tal, Patrick? Com estàs, bonico?
9: Bona vesprada, què tal? Buenas tardes.
3: Bueno, com va anar l'experiència, Patrick? Tu pogueres anar a Madrid, com estigui això? A més, formes part també de l'organització, com ho heu viscut?
9: Una pasada, qué mensajes, qué vitalidad ha desprendido el Papa León, sí. Ha chafado España y nos ha revolucionado, creo, por lo menos a todos los jóvenes y a miles de valencianos que fuimos el sábado a Madrid a su encuentro, llamados a alzar la mirada en comunión.
2: ¿Vos vau preparar de alguna manera para referir ese viaje?
9: Sí, partimos más de 20 autobuses desde las facultades de Tarongers, Avenida Tarongers. Imaginaos todo lleno de autobuses, pues más de 1.000 o casi 2.000 valencianos de la diócesis solo de Valencia, que es más o menos provincia de Valencia, hacia Madrid. Y llegamos hasta el Paseo de la Castellana, una avenida muy amplia, muy larga y hasta arriba de jóvenes. estaba ahí todos los jóvenes de España. Y es que un sábado a las 7 de la tarde, un silencio sepulcral, un millón de jóvenes, eso, ¿quién lo consigue? Pues el Papa León.
2: Era impactante, ¿eh? I ese moment que van poder-lo veure, tanta gent, tanta gent jove, a més, que val la pena remarcar-ho, i un silenci, una reflexió. Muy impactante, sí.
9: Porque fue mucho contraste. Primero era todo alegría, euforia, sí, sí, que viene el Papa, sí. Que viene el Papa, con los cánticos de esta es la juventud del Papa, Papa León, bienvenido, bienvenido. Y llega, y todo el mundo arriba gritando, y de repente, dentro del ruido, el silencio. El silencio, arrodillados pues ante el Señor, que es el centro de todo esto. Y es el que nos ha convocado en realidad. Y es que el Papa nos invita a alzar la mirada en tres sitios. En Madrid, a la comunión de millones de personas juntas. En Barcelona, a la belleza, la Sagrada Familia. Y ahora en Canarias, pues a mirar hacia los últimos de la fila, de los que nadie se acuerda. Pues ahí también está la Iglesia.
2: Alzar la mirada... i escoltar con atenció. Jo crec que han sigut dos dels recaos així més importants, perquè si alces la mirada i mires, si pares atenció i escoltes, segurament naixeran aquestes ganes de treballar per la pau o de treballar per la integració del que ve de fora o per a donar la mà a qui fa sa falta.
3: Què és el que més, en general, trobes que ha arribat als joves de tot el que ha dit el Papa? Perquè ha deixat, com diguem, recaos importants en clau de mandatari, en clau, per descomptat, de líder espiritual, ha traslladat un humanisme, bueno, des del punt de vista cristià, s'ha apropat a les persones més desemparades, desafavorides, les persones en la presó, sí. Però ha deixat també càrregues importants bueno, de canvi de paradigma en algunes coses. A la joventut en general, Patrick, què trobes que és el que més vos ha arribat d'esta visita i del que ha dit el Papa?
9: Encontramos que és un Papa cercano, cercano y actual, que representa una iglesia viva, que no está anclada en el pasado, sino que vive en las preocupaciones del día a día. El que haga una encíclica sobre la inteligencia artificial, quien se la lee dice, un momento, el Papa no es solo un sacerdote alto, sino que es matemático, como es, un gran pensador y que vive sabiendo la realidad social de cada nación, de cada pueblo, de cada parroquia. Por lo tanto, un Papa cercano. Y es que, como decís, nos ha dejado un montón de recados en todas partes, en la vigilia, sobre todo también en el Congreso, ahora con los migrantes, y sobre todo ha puesto en el centro la dignidad humana, la dignidad de las personas. Nos ha dado un repaso. Yo también estuve el lunes por la mañana a las puertas del Congreso de los Diputados y nos preguntaban, ¿qué sentís? Pues que está repartiendo a todo el mundo. Está repartiendo, además, con la verdad. En estos tiempos donde la izquierda y la derecha parecen no entenderse, donde las palabras no parecen valer nada, pues a él se ha colocado ahí, en el centro, y nos ha hablado desde la verdad y pues desde el Evangelio, que es la verdad.
2: Y que las personas están per damunt de les ideologies. Ojalá li faren cas, mira que et diga. No te'n vagis, perquè hem escollit l'experiència d'una jove de 16 anys, d'una Letícia, perquè també va anar gent de Castelló, també va anar gent d'Alacant, evidentment, i ens contava com va ser, quina opció per fer el viatge.
10: Doncs la veritat és que jo no pensava que anar a veure el Papa, perquè tot i que quan ho van anunciar sempre estava dient jo vull anar, però no tenia aquesta oportunitat. I va ser justet el divendres passat, la nit abans, estava a les 9:30-10 de la nit amb els meus amics i estàvem parlant d'això perquè ells n'anaven, i ells feien la consolació. I jo vaig tornar a dir, va, jo vull anar, però de broma. I me van dir, bueno, pues vine-te. I això, i me vaig apuntar les 10 de la nit. Al dia següent, a les 8, ja estava en el bus anant a Madrid en ells. I això, vaig anar en els de la Consolació, i que per ser gràcies perquè m'han donat aquesta oportunitat d'anar en ells, i ha sigut increïble. I això, no n'hi ha hagut molta preparació del viatge perquè va ser pensat i fet. I la veritat és que ho consideré pues, un regal, totalment. Un regal, una coincidència, una sorpresa, un regal, sobretot.
2: Va viure un moment de sort, li dic en este cas, però com va viure eixa estada a Madrid?
10: Doncs anar a Madrid ha sigut una experiència super, super especial, perquè ha sigut això, viure la meva fe rodejada de persones que la compartissin, que també valoren... Pues això, la fe i l'entusiasme, l'alegria de l'Evangeli. Ha sigut impactant perquè veure tanta gent de la meva edat, o bueno, més majors, però sobretot en la vigília dels joves, era tot, quasi tot gent de la meva edat, gent jove, que estaven resant, cantant, tots junts, quan li vam gritar al papa lo de «Esta és la joventut del papa». Això va ser super especial perquè va ser això, unir-nos tots en la fe. Jo vaig sentir que estava en un ambient molt, molt agradable, molt, molt de pau, d'alegria, de viure, d'estar allí. Va ser preciós.
2: Pues moltes ganes de viure.
3: Quanta emoció.
2: Sí, sí, bueno, i després diu que ha estat seguint, ella va estar en Madrid només, només, que està molt rebé. A més ens enviava, perquè clar, és filla d'una amiga, ens enviava vídeos, estava entusiasmada quan passava propet, però després ha fet seguiment des de casa de les vicissituds de la resta de viatge, tant per Barcelona com per Canàries.
3: Clar, Patrick, escoltant a Letícia i a tants joves, en estos temps de tanta desigualtat, de tanta incertesa, estos missatges del Papa i la personalitat del Papa és com un, no sé com dir, com un agradero segur, no? És un lloc segur al que anar, diguem, no? A nivell ètic, a nivell moral, a nivell de fe, no?
9: Sí, es un faro que tenemos en nuestra vida, que cuando estamos perdidos, pues sabemos a dónde mirar, y cada vez la juventud está más tentada al individualismo, al pensar solo en nosotros y no mirar al prójimo. Esto es no construir un futuro mejor. Y el Papa nos habla de todo lo contrario, de la unidad, de la belleza, del compartir, del mirar a los últimos, del ayudar y ser ayudado. Y también en la prisión en Barcelona nos hablaba del perdón y de la conversión.
2: Y por de que tanto, los errores no marcan quién eres. Sí, sí, que eso es. Esa es una gran frase. Sí, sí.
9: Nos invita a mejorar como personas. Sí. La podemos haber liado en esta vida. Todo el mundo es pecador, pero estamos llamados a mejorar. Uh-huh. Y mejorando nosotros hacemos un mundo mejor. Pues entonces, respondiendo, sí, el Papa se ha situado como faro, como piedra, como roca sobre la que construir un mundo mejor.
2: Y una cosa que a mi també m'ha agradat moltíssim és que no has de tirar de menys o deixar a un costat al que tinga un credo diferent. Que això és molt important, també se recau. Saludem ara Sandra Sánchez, Patrick, perquè ella és membre del Centre de Juniors La Paz, del barri de Benicalap, que crec que ella és de les que ha estat a Barcelona. Hola, Sandra.
11: Hola, què tal?
2: Tu per on has estat exactament, bonica?
11: Jo estuve en la vigília, el dia 9.
2: Ay, ay, ay, ay. Cuéntanos tu experiencia, va.
11: Pues bueno, fue muy emocionante. Primero porque me pasó un poco como la chica que ha hablado antes, que la vigilia era el martes y yo hasta el viernes de antes no teníamos entradas porque un poco tipo las entradas eran nominativas, iban con tu nombre y con tu DNI y si no tenías una entrada no podías acceder al recinto. Y bueno, era como sacar la entrada de un concierto, o sea, fue prácticamente imposible. Pero, pues gracias a Dios, tuvimos la suerte de poder ir con la parroquia de Abrera, que es un pueblecito que pertenece a la diócesis de Sant Feliu de Llobregat, en Barcelona. Y bueno, nos tocó en pista, cosa que yo no me lo creía.
2: Flipabes.
11: Y sí, sí, estaba, vamos, flipando. Y nada, fue muy emocionante. Primero, bueno, hubieron diferentes actuaciones y muy guay. Y luego, bueno, llegó el Santo Padre, hizo el paseíto, bendijo a, yo no sé, incontable número de niños. Y me llamó mucho la atención porque se detuvo mucho rato en bendecir a todos los niños que pudo. Incluso una nena le regaló un rosario y fue muy bonito también ese momento. Luego también hubo una cosa que me llamó mucho la atención, que fue que cuando ya estaba el Santo Padre en el escenario, subieron a hombros a un Cristo, que era una réplica del Cristo que hay en el altar de la Sagrada Familia,
2: ¿sí?
11: Y estuvo ahí presidiendo la vigilia junto al Papa y junto a la muraneta, que también estaba.
2: Sí.
11: Y nada, después ha habido los testimonios, que también, como en Madrid, también testimonios. Fueron tres. Uno fue un chico que contaba pues que acababa de bautizarse y de convertirse, y fue muy gratificante escuchar con la emoción que decía pues, exacto cómo lo estaba viviendo todo. La segunda chica fue una chica valenciana que trabajaba en Hospitalet, si no me equivoco, era profe, y bueno, contaba que había pasado una depresión muy grande y que estuvo a punto de suicidarse, o sea, intentó quitarse la vida. y le pedía al Santo Padre, bueno, le pedía, no, le decía pues que gracias a Dios está viva, que se aferró a la vida gracias a Dios. Sí. Y ahí pues el Papa dijo...
2: Ay, que te perdemos.
11: Mental y le importa.
2: Sandra, te perdemos, no sé por qué la conexión falla, pero dinos al menos en una frase, a tú, ¿qué te ha inspirado esta experiencia?
11: Pues me ha inspirado a continuar viviendo la fe como la estoy viviendo, a no achantarme en nada y a dar la mano a Dios como la estoy dando ahora mismo.
2: Gràcies per contar-nos,
3: Sandra. Ha sigut una experiència vital inoblidable.
2: No, és que no ho oblidaré mai en la vida, Patrick. I ara què?
11: Sí, sí, sí.
9: Ahora a seguir adelante, no olvidándonos de lo que hemos vivido.
2: Ay, moltes gràcies als dos, per explicar-nos una miqueta les vostres sensacions. Nosaltres a través de la televisió quasi les hem viscut perquè se veia molt bé en primera persona, però tindre valencians allí que mos puguin donar el seu testimoni és molt important. Gràcies, Patri, gràcies, Sandra.
9: Moltes gràcies, des de segon.
3: Gràcies als dos.
2: I com diu el meu Joaquí, apuntem les reflexions, els recaus.
3: I això, els recaus. Quan ja ara mateix, a 3 minuts per a les 5 de la vesprada, acompanyat del rei Felip, el papa Lleó XIV, va per aquesta catifa roja, mentre van xerrant i van raonant, en una d'aquestes casulles fetes al coll, que és absolutament impecable, doncs ja està a penes a uns metres de la pujada a l'avió, saluda a autoritats, tant civils com eclesiàstiques, i a partir d'ahir, bé, de està tornada cap a Roma, sí. Pensàvem, igual l'home està allà
2: tindrà ganes
3: de dormir en el seu llit.
2: Però té la sensació que no té pressa, que ha estat ben a gust, i just coincidís estos últims minuts d'estona del nostre programa, el que ell està fent ja el comiat a les autoritats per tal d'enlairar-se i tornar a casa. Nosaltres aplegarem a l'hora en puny i escoltarem les notícies i la informació d'actualitat de la mà dels nostres companys, però és de veres que l'imatge que té, a més, en aquesta cel i aquesta llum preciosa de Canàries, estem veient-lo ara mateix, Ximo i jo, així als nostres estudis, i volem traslladar-vos el que està passant.
3: Un dia ventós, les Canàries, el que vegem de quan en quan, aquesta part de dalt, no?, de la casulla, com aquesta recapa. Se li vola, està ara mateix acabant de saludar les autoritats i d'aquí un moment ja pujant en l'avió d'Iberia cap a Roma.
2: I em permetreu, en aquests segons també, que doni les gràcies als professionals del món de l'audiovisual i del món de la informació que ha fet seguiment d'esta visita, perquè hem vist treballar a realitzadors, a càmeres, per descomptat també periodistes, que ens ha fet sentir, no sé, reconciliar-nos en el nostre ofici, sentir una admiració profunda.
3: Gràcies per acompanyar-nos. Arriben les 5 de la vesprada i ara de seguida la segona hora d'esta vesprada de punt en un momentet.

0: La vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Són les 5.
2: A punt. Notícies.
1: En estos moments, els reis d'Espanya donen l'últim adeu al papa Lleó XIV sobre la catifa roja als peus de l'avió que durà de nou al Vaticà el pontífex després d'una setmana de visita a Espanya. Tot preparat, per tant, a l'aeroport de Tenerife perquè prenga el vol que ha de dur el papa Lleó XIV a Roma. Alejandro Molés.
3: Sí, a rere queden 7 dies d'intensa activitat en què destaca el discurs que va pronunciar el Congrés dels Diputats a Madrid o la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de Barcelona. Mentre que a les Illes Canàries el pontífex s'ha centrat en la figura del migrant, en la seva dignitat. Escoltem el missatge que ha llançat a les màfies que controlen les rutes migratòries.
4: Quiero dirigir una palabra clara a quienes se aprovechan

0: de la desesperación. A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. ¡Deténganse! ¡Conviértanse!
1: En estos momentos el Papa Pucha les escales de la Dio para dir adeu al nostre país, a España. L'han acomiadat, les han acomiadat el rei Felipe, el ministre de Política Territorial i també el president canari, entre d'altres autoritats.
2: Fa la seva entrada a l'avió, el Pontífex, després de dir adeu amb la mà al poble espanyol, i en este precís instant conclou la estada del Papa Lleó XIV a Espanya. Este és el so en directe des de l'aeroport de Tenerife Nord, i així ho relata en directe a Punt Radio. De nou a casa nostra, estem pendents del trencament d'una canonada que ha obligat a desallotjar les consultes d'oncologia de l'Hospital Clínic de València. Rubén Dempere.
3: Sí, el problema s'ha originat cap a la una del migdia en una baixant de la novena planta de màquines i l'aigua ha afectat al pis inferior, on estan les consultes d'oncologia. Per això s'ha procedit a suspendre immediatament l'activitat i s'ha desallotjat els pacients i acompanyants que estaven en consulta o en la sala d'espera. A hores d'ara s'està avaluant l'avaria després que s'hagi retirat l'aigua.
2: I el jutge que investiga Rodríguez Zapatero ha ampliat la causa contra l'expresident del govern. El magistrat de l'Audiència Nacional ha obert ara una peça separada per un delicte fiscal i un altre de contraband per les joies que va trobar l'UDEF en el registre de l'oficina. Xavier García del Valle.
4: Tot això després de saber que aquestes joies estan valorades en 1.300.000 euros, segons la taxació pericial encomanada pel magistrat José Luis Calama. Escoltem les reaccions que tot això ha provocat ja en la portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz, i el diputat de Vox, José Figaredo.
5: Tenemos que saber de dónde vienen, quién se las dio, por qué no las tributó.
6: Joyas de 1.000.000 euros guardadas en la caja fuerte de un piso que era del PSOE.
4: Y desde el gobierno, la ministra Diana Morant manté el soporte a Zapatero.
7: Mi apoyo y en mi confianza al presidente Zapatero. Y creo que efectivamente en este país hay un doble rasero y que la justicia no es igual para todos.
4: Recordem que dimecres que ve l'expresident declara com a imputat. Haurà de donar explicacions sobre les joies, però també sobre la presumpta trama de tràfic d'influències en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
2: I a casa nostra continuen les reaccions als missatges que el dia de la Dana es van intercanviar en un grup de WhatsApp els membres del Consell que presidia Carlos Mazón.
1: L'Associació de Víctimes de la Dana, 29 d'octubre, ha presentat un recurs d'empara davant del Constitucional del Tribunal per a demanar-li que anul·le l'aforament de Carlos Mazón perquè el consideren fraudulent. Escoltem la presidenta Mariló Gradolí.
8: Si un expresidente puede ser imputado, un expresidente del gobierno, un expresidente de la Generalitat Valenciana, también tiene que ser investigado, porque no estamos hablando de joyas, estamos hablando de 230 personas muertas.
1: I des de la delegació del govern, la seva titular, la socialista Pilar Bernabé, considera que els missatges de la vicepresidenta Susana Camarero revelen que l'executiu autonòmic, al seu parer, no va complir amb l'obligació de protegir els valencians. A més, segons Bernabé, es desmunta l'argument de l'apagada informativa.
9: Que cada vez que aparece informaciones dentro de la instrucción, la teoría del apagón informativo se desmorona. La teoría del Partido Popular en el gobierno de la Generalitat no cumplió con su obligación de proteger a los valencianos y a las valencianas es la que se afianza. Y esta es la realidad.
2: I el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, anuncia un pla que preveu instal·lar sistemes de climatització en totes les escoles i instituts abans que acabi l'any.
4: Es tracta del pla EduClima. Tindrà una dotació de 140 milions d'euros i es farà en col·laboració amb els ajuntaments amb un procediment que intentarà reduir al màxim la burocràcia. Pérez Llorca ha comparegut a Torrevieja per explicar els detalls de l'acord amb els sindicats que ha desactivat la vaga indefinida. Ha dit que la reducció de les ràtios s'aplicarà a partir del curs 2027-2028.
10: Ninguna comunidad autónoma va a hacer ni una bajada de ratios tan ambiciosa, ni un volumen de contratación docente como el que contemplamos. Es una cuestión de

0: Que se'n va a la casa del llibre, Alfredo Corella, a presentar el llibre Immunidad en forma. No?
1: A les 7 de la vesprada, a les 9 hores, i quina serraeta heu pegat en Alfredo Corella? Alfredo Corella és el de la tele, l'escut i el de Star Wars. Ixe.
0: Ho explica de categoria.
1: I el llibre d'Immunitat en forma és una meravella. Si has estat en la xerrada, no t'ho perdes. En la casa del llibre, en el passeig de Russafa, a les 7 de la vesprada, està Alfredo Corella presentant el llibre.
2: La vesprada da punt.
3: Més de 12 hores d'esport en directe al Punt a Punt. Este dissabte, des de les 12 del migdia, viu el partit de tornada de l'eliminatòria d'ascens de la Lliga a Sobal entre el Nava de Segòvia i Agustinos Alacant. A més, la gran final de l'individual d'escala i corda des del Trinquet de Pelayo i les semifinals del Premier Padel València i el partit del Mundial entre Qatar i Suïssa. I des de les 11 de la nit, el resum de la jornada als últims 90 minuts. Este dissabte, des de les 12 del migdia, l'esport no para al Punt a Punt.
4: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
5: fem banda
4: amb el millor repertori de músics valencians.
5: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
4: Desfilarem al costat dels nostres músics.
5: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
6: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres, de 7 a 8 del matí. El Barrequejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
7: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.

0: La pregunta que traslladaríamos a nuestros compañeros de l'Horatge si estiguieren así.
1: Y como está Joan Carles Fortea, pues mismamente.
2: Bueno, pero al final... Buena vesprada. ¿Os ha quedado claro que la película... ¿Os ha quedado claro o no?
1: Sí. No, pero es lo bonico de la entrevista, sí. que no se aclaría.
2: Fa molt bon dia per anar a los Babel, esta nit. O sea, está
1: muy
2: guay. O sea, no,
0: es, es bon plan, ¿no?
2: Es un bon plan, o sea, que... De calor, porque claro, tenim més calor... Avui ha fet més calor que ahir i demà farà més calor que avui.
0: I diumenge una miqueta, i així successivament, o la cosa para?
2: Diumenge, diguem-ne, que serà més bé semblant a dissabte, un peliu més alta, però semblant. O sigui, més calor de nit. La matinada del dissabte al diumenge sí que ja tocarem molts 20, 21, 22, i encara la nit d'esta nit s'ha sigut agradable, la demà
0: sí,
2: també. Les nits estan mantenint suportables. Avui ja hem tocat, demà hi haurà més gent que tocarà els 30, els 31 poblacions, i el diumenge també, i fa sol, i la vesprada del diumenge... Sí que tindrem ja alguna núvola de les que creixeran pel centre de la península i sembla que les tempestes ens toquen el dilluns de vesprada per l'interior. Perquè demà, el diumenge, hi haurà tempestes al centre i al nord de la península. I ja el dilluns...
1: Ens arriba alguna...
2: El diumenge a última hora, el racó d'Ademús estarà ahí com que alguna de Terol o de Conca li pot tocar. I el dilluns sí que ja totes les comarques d'interior, des de Alacant, València i Castelló, juguen en el bombo de tronades de vesprada el dilluns. El cap de setmana, de moment, l'únic que hem de fer és protegir-nos del sol i bona hidratació i bàsicament...
0: Però bé, per la fina modernista de Carcaixent, bé.
2: Repàs, bé.
0: Bé.
2: Vinga, un altre.
0: Per a la fira de... No, per en Fogueres, que hi ha desfilada de prèvia a les Fogueres este cap de setmana en Alacant, ciutat.
2: De categoria. De fet, hi ha un poc de pols en suspensió que farà un color del cel molt apanyaet, o sigui que... Però bé, que no és un problema. O sigui que està bé, la temperatura molt agradable.
1: Disfrutarem del cap de setmana i dormir fresques, també, perquè pujaran les temperatures mínimes.
2: Com a curiositat, és el cap de setmana que tenim l'eixida del sol més matina de tot l'any.
1: Ah, mira.
2: Celebreu-lo.
1: El diumenge?
2: El dissabte. Este dissabte i el diumenge són els dos dies que hi se'l som. I no és el dia 21, que és curiositat.
1: Mira, m'aniré a pescar sèpies. Ja veuré com hi se'l sol per la Mediterrània.
2: Volem fotos, eh?
0: A mi fes... No, jo vull una sèpia.
3: Gràcies, Fortea.
0: Que jo faig una sèpia en cebeta... Que trenca el... Que rompe los sentidos.
1: Pues te la porta,
0: o sigui, que tu porta
1: la
0: sèpia.
1: Dilluns en una nevereta.
0: Ah, jo.
1: Pues deixem l'honor de Paul McCartney, de Ripples in a Pound, que disfrutem molt del cap de setmana. Tornem el dilluns, val, carinyat?
0: Que Paul McCartney fa 84 la setmana que ve.
1: Imagina't. I mira quin temarro que ha fet, que maravilla.
0: Este no, dels últims,
1: de nou. Sí, este és de nou. Dungeon Lane.

0: La vesprada da punt.
1: Són les 6.
2: A punt. Notícies.
1: Lleó 14 segueix a esta hora en sol espanyol, després d'haver sigut acomiadat a peu de l'escaleta de l'avió pel rei Felip VI i quan quasi havia passat mitja hora del seu comiat a bord de l'avió, ha posat de nou l'escaleta i el pontífex ha descendit d'eixe avió, ho ha fet somrient al seu costat Felip VI, que l'ha acompanyat de nou cap a sol espanyol. Encara no s'ha confirmat de manera oficial les raons del retard que sembla deure's a una incidència tècnica en l'avió. A hores d'ara, el papa continua en sol espanyol i es desconeix quan podria reprendre el vol. Seguirem atents a qualsevol novetat al respecte. En el capítol de reaccions a la visita del papa a Espanya, el president del govern, Pedro Sánchez, s'ha mostrat més que agraït per la presència del Lleó 14 al nostre país. Rubén Dempere.
3: Sí, segons Sánchez, l'estada de 7 dies del pontífex ha servit per a reivindicar la dignitat humana, la pau, la justícia social i l'esperança. També ha destacat el seu discurs en el Congrés. Així ho expressava en les xarxes socials.
4: Por primera vez, un papa también ha intervenido en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados y Diputadas, y compartimos, yo creo que una idea fundamental, y es poner la dignidad humana en el centro de nuestras decisiones. Por ejemplo, cuando hablamos de migración, desigualdad, también

0: hemos abordado la paz, la cooperación internacional, el reto que significa la inteligencia artificial, ponerla al servicio del bien común. En fin, esta visita ha mostrado, yo creo que la mejor imagen de España. Por tanto, ha sido un honor recibir al Papa León XIV y seguir construyendo espacios de encuentro.
1: Per la seva part, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expressat també en les xarxes socials que Espanya ha demostrat amb la visita del Papa el millor de si mateixa.
2: I el ple del Consell ha aprovat avui el nou reglament de bous al carrer, un decret que entrarà en vigor al gener de l'any que ve i que actualitza les mesures de seguretat amb inspeccions tècniques de cadafals i grades. Alejandro Molés.
3: Sí, entre d'altres, establís incrementar l'altura dels barrots de les barreres verticals que es fixen 2 metres, és a dir, 10 centímetres més que ara. També preveu suspendre davant fenòmens meteorològics adversos, com ara la pluja o la calor extrema, i prohibís l'ús de telèfons mòbils o dispositius de gravació quan impliquen risc o perill. Per a moltes d'aquestes actuacions, això sí, hi haurà un període, una moratòria de 6 anys. Escoltem tot seguit el portaveu del govern valencià, Miquel Barrachina, que ha posat en valor l'aposta del Consell a l'hora de potenciar els actes taurins.
4: En 2025 se celebraron en la Comunidad Valenciana 9.542 festejos, que son cifras récord. Este gobierno, el gobierno de Juanfran Pérez Llorca, se manifiesta muy orgulloso de respetar y potenciar todas las celebraciones tradicionales taurinas.
2: I el ple del Consell s'ha celebrat avui a l'Ajuntament de Torrevieja.
3: I des d'esta ciutat del Baix Segura, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciat un pla que preveu instal·lar sistemes de climatització en totes les escoles i instituts a partir del curs que ve.
5: El plan Educlima, dotado con 140 millones de euros, 32 millones para este mismo año, con el objetivo de climatizar todas las aulas de los colegios y los institutos públicos de la Comunitat Valenciana.
2: I la jutgessa que investiga les adjudicacions de les vivendes de protecció pública del residencial Les Naus d'Alacant ha demanat a l'Ajuntament que aporte correus encara no entregats relacionats amb el cas i li dona un termini de 5 dies per a aportar-los.
3: El requeriment es produeix després que l'acusació popular del PSPB alertara que no s'havien enviat tots els correus. Recordem que en esta causa hi ha investigades 15 persones, entre elles 2 als càrrecs municipals que van rebre alguna de les vivendes de manera directa o indirecta a través d'algun familiar.
2: I avui hem conegut les dades de l'IPC del mes de maig. Xavier García del Valle.
6: A casa nostra la taxa interanual es queda igual que a l'abril, és a dir, en el 3,2%. Esta estabilització s'explica, segons els experts, per les rebaixes fiscals que han estat en vigor fins fa uns dies i que han contingut els preus de l'electricitat i han compensat l'encariment dels paquets turístics i el repunt dels carburants. Pel que fa a l'estat espanyol, la taxa interanual de l'IPC també és del 3,2%, la mateixa que al nostre territori.
2: I més coses, en este cas, de la Seguretat Social, on l'afiliació de persones estrangeres no para de créixer i ja en són vora 3.360.000 cotitzants.
6: De fet, ja representen el 15% del total d'inscrits per sectors. On més creix la presència de treballadors d'altres països és en l'hoteleria, la construcció i l'agricultura.
2: I en els esports parlem de bàsquet. En menys de 2 hores, segon partit de la sèrie de semifinals pel títol al Roig Arena. Partidàs entre el València Bàsquet i el Joventut de Badalona.
1: En el primer dels duels, la victòria va caure del costat taronja per 118-117 en la pròrroga. Pedro Martínez, quan analitza la penya, posa l'accent en el seu arquitecte de joc.
7: Ricky Rubio és un jugador fenomenal, ¿no? O sea, no ya por lo que meta, que también mete, sino por todo lo que genera, por cómo hace mejores a sus compañeros, ¿no? Entonces, pues es muy difícil jugar con un jugador contra un jugador tan determinante.
1: Reubers, que només va disputar uns segons dimecres per un problema al turmell, està pràcticament descartat i s'unirà a les baixes per lesió de Josep Puerto i Xavi López Arostegui. Recordem que el primer equip en arribar a les 3 victòries accediria a la final per a enfrontar-se al guanyador del duel entre el Barça i la Laguna Tenerife.
2: Partit el de avui, que escoltarem en el punt a punt a partir de les 8, menys quart, des del Roig Arena. Es queden ara en la companyia de Germán Estela. Així està el món a estes hores. Així en su conta a punt rei.
8: Som la veu de tots. Som a punt.
9: Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?

0: futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías?
1: Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
0: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
1: Preinscríbete en umh.es.
2: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal. En A Punt Ràdio. De tu a tu.
3: Molt bona vesprada, què tal estan? Benvinguts a esta finestra que s'obri, ja saben, a l'actualitat taurina. Això és Terra de Bous. Estem en una setmana molt especial. Ahir es va celebrar a esta casa un aconteixement d'enhorabona i de satisfacció. Es va fer un balanç d'un any de bous a la ràdio i a la televisió pública valenciana. Un balanç molt positiu perquè la resposta del públic, de vostès, dels oients, dels espectadors, ens dona la raó. I va ser també una bona notícia per a la casa, perquè aquesta aposta pel món del bou, per l'actualitat i per la informació taurina, està donant grans resultats. Així que nosaltres continuem endavant, perquè encara que les respostes del públic siguin bones, el treball no s'ha acabat, ni molt menys. També estem d'enhorabona perquè un torero valencià s'ha alçat com a triomfador, un dels grans triomfadors de la Fira de Sant Isidre. Parlem de Román, que, com saben, li va tallar dos orelles a un victorino obrint la porta gran en la segona compareixença en la Fira de Sant Isidre. I també l'actualitat ens porta notícies al voltant d'eixe circuit valencià de Jonegades en la seva tercera edició. Enguany les coses estan fent-se de manera diferent, perquè anem coneixent els participants a poc. L'últim ha sigut Marco Polope, un joneguer de València, que ja va estar així en este programa i ja s'ha anunciat que estarà en aquest circuit. També estarà el joneguer Simón Andreu, de Xiva, i també Javier Cuartero, d'Alacant. A poc està fent-se ja aquest quadre de participants, de joneguers, encara que queden molts més. Avui està en nosaltres un company, un periodista, escriptor també, que vostès coneixen, Sandrés Verdaguer, és el corresponsal de l'agència EFE en la Comunitat Valenciana en matèria de bous. Amb ell anem a parlar de tot el que ja els he contat i també de la Fira de Fogueres d'Alacant, que ja està tocant a la porta. Benvinguts, benvingudes, així comença Terra de Bous.
4: Terra de Bous. Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres en A Punt Ràdio. Terra de Bous, amb Germà Estela. A Punt Ràdio.
3: Per cert, que ja s'ha dit que s'amunten les notícies i els titulars, també la Fira de Juliol, la Fira de Sant Jaume i també la Fira d'Octubre s'ha presentat esta mateixa setmana. Deixem uns cartells rematadíssims i jo crec que de primeríssim nivell. I té molta importància i té molt de sentit perquè, evidentment, com saben, l'any passat no van poder disfrutar de la Fira de Juliol per les obres en el teixit elèctric de la plaça de Bous, que ja s'han fet, que ja s'han acabat i, evidentment, era molt esperada, és molt esperada esa Fira de Juliol. Andrés Verdaguer, company, periodista, amic, molt bona vesprada.
5: Bona vesprada i enhorabona a esta casa per l'acte d'ahir i per aquest any donant bous.
3: Tu estigueres present en aquest acte, estaves convidat, què te va semblar, què te va aparèixer?
5: Pues un acte que toca traure pit en els moments que toca i després d'un any peleant i donant informació i donant cobertura a les grans fires, apunta a estar present en els esdeveniments que han passat al llarg de l'últim any i sobretot l'audiència ha acompanyat perquè la Comunitat Valenciana, la tauromàquia forma part de la seva cultura popular, de la seva cultura en mayúscules, alberga, pues, crec que són 30 de les 32 comarques de la Comunitat Valenciana.
3: 30 de les 32, quasi
5: sí,
3: res,
5: Sí, sí, i està present, pues, ja ho va dir el director d'Apunt, pues pràcticament al 50% dels municipis de la Comunitat Valenciana.
3: Paco Abreu, el director general, que també ha parlat de nosaltres, ara l'escoltaran també després d'aquesta valoració, d'aquest balanç positiu dels bous a la Ràdio Televisió Pública Valenciana. En este programa ja saben vostès que va ser la primera pedra en la gran tornada de la informació taurina. Van començar primer la ràdio i després va vindre la televisió. I en aquesta ràdio, en aquests inicis també, hombre, el balanç que podem fer és molt positiu perquè per així han passat totes les figures, pràcticament, a excepció de Morante, tots estos

0: Obreros que han sigut protagonistes per enganxades o per triomfs importants han estat així presents en este programa. Ahir va estar també en aquest homenatge Román, que va ser el primer torero que va parlar en este programa. I que funciona molt bé també les descàrregues, el podcast, no? Això és molt important, perquè cada vegada més la gent sap que se penja el programa en el web d'Apunt al dia següent de l'emissió en directe, i a partir d'aquest moment pues, vostè pot escoltar el programa on estiga, quan vulga, quan desitge, perquè el podcast funciona francament bé. I les descàrregues són també un bon indicatiu de l'audiència d'aquest programa de ràdio, que està molt bé.
1: Hi ha que aprofitar totes les noves tecnologies, i el podcast ens acompanya ja fent qualsevol altra història, conduint, fent esport, el que siga. Ens acompanya sempre el podcast, i tenim els aficionats taurins, tenim un ventall molt, molt ample de programes, i on pues, escoltem bous, i Terra de Bous no podia ser menys, està en ixa, és un referent en ixe moment.
0: Ahí va estar també, van estar els empresaris, els ramaders, els toreros, i en el capítol d'empresaris va estar Víctor Zavala de la Serna, que com saben està dins d'aquesta empresa de València, i també, evidentment, de Madrid, no? Esa fira, el cicle de Sant Jaume, tres corregudes de bous, una jonegada, que se celebrarà del 16 al 19 de juliol, no? I després, esa fira d'octubre, 9 d'octubre, amb un cartell de màxim interès, no? Morante, Rocarrey i dos jonegades abans, no? El 10 i el 11. A tu què te sembla esta combinació tant en la fira de juliol com en la fira d'octubre?
1: Primer, la recuperació. L'any passat es quedaren sense fira de juliol per les obres de la plaça. Torna a estar... A mi és la fira que més m'agrada, la que arreplega més l'essència de València Ciutat, sí, i dels aficionats.
0: Perquè antigament la fira de juliol era la fira estrela.
1: Era la fira estrela, i és quan la gent ve del camp i vas bous pues, patint, però i la calor, tot forma part de la idiosincràsia valenciana, i recuperar-la és molt important, des de la desencaixona que es celebra el dia 15 fins a els cartells que ens anem a sumar. Dos, a lo millor un defecte que li podem donar a la fira de juliol. No té una correguda en un signe turista que sí, es distinguisca de les
0: com,
1: altres.
0: Com ha passat altres anys, no?
1: I després a tots els ha agradat que després de la vesprada històrica que va fer Román a Madrid, pues, haguera tingut un millor tracte. Jo vull pensar que...
0: Que estava fet abans.
1: Que està fet, sí, abans, claro. Però que l'any que ve en falles tot això d'alguna manera es corregirà, i se li donarà el mèrit o el lloc que realment mereix Román com a referent de la tauromàquia valenciana. Allà apostem per els toreros valencians. Està Samuel Lavalón, està Nec Romero, que també té una gran oportunitat en esta fira de juliol. I després, si 9 d'octubre, recuperar també en un cartel estrela en el que estan presents pues, les dues màximes figures, com Morant de la Pola i Rocarrey.
0: A veure si Morant és capaç d'omplir la plaça de València en juliol, que és difícil,
1: no? Octubre. Jo,
0: sí, en octubre, perdona. Sí, sí.
1: Jo crec que...
0: Bueno, vol dir-te, en octubre i en juliol, fora de falles, sí, sí, sí, és molt complicat omplir la plaça de bous de València.
1: És molt complicat. Jo crec que ixe 9 d'octubre de 2026 s'omplirà la plaça de bous de València. Si vols, firmem l'aposta i...
0: Home, l'aposta és pública. Tu, sí, tu dius que s'omplirà la plaça.
1: Jo dic que s'ompli.
0: La plaça de València.
1: Que s'agota el paper. Jo, sí? Jo ja t'he dit que la meva dona, que no és la més protagonista del món, al contrari, si pot evitar anar, ho fa, i se deia ja vol anar.
0: Sí?
1: Sí.
0: Ah, pues
1: són coses que...
0: No, és un detall important.
1: La meva dona, com bollant-se en la cocina en altres amigues, per anar, que normalment no mos acompanyen, volen estar per a veure a Morante i a Rocarrey.
0: A veure si ara se va fer més aficionat que tu. Tindré més afició. Bueno, és el fenomen Morante, és el que té. Eixes, sí, eixes qüestions inexplicables que ningú s'esperava, però que són una realitat. Joventut, gent que no era mai als bous, vol estar present en el fenomen Morante. Bueno, pues, això tot és molt positiu, no?
1: Sí, sí, i és això que diguem. És un fenomen que ha traspassat moltes fronteres. Morante s'ha convertit en el que ja suposava, però arreplega coses de Curro Romero, arreplega coses de José Tomás, i aquest impacte pues, l'està duent pues, a aquest moment de fanatisme que ens pot agradar més o menys, i sobretot els que ja seguíem a Morante en una certa tranquil·litat, ara tot és hiperbòlic al voltant de Morante.
0: Ara moltíssima gent s'ha convertit al morantisme. Nosaltres he de dir...

0: dir que nosaltres, Verdaguer i jo, que ja el conec de molts anys, ja érem morantistes molt abans, eh? Sí, quan, sí. Quan Morante no era el Morante que és ara.
1: No érem ni morantistes, érem de Morante, però sense
0: exacte,
1: ser morantistes.
0: Exacte, perquè no existia aquest concepte, encara no estava. Bueno, pues, eixa fira de juliol, eixa fira d'octubre, eixa gran aposta de l'empresa Espacios Nautalia 360, que, bueno, jo crec que té un compromís molt gran en la fira de juliol, en eixa tornada, gran tornada de la fira de juliol. Anem a parlar del que ahir, com has dit, Andrés, es va viure a esta casa, perquè tot el toreig valencià, ramaders del bou a la plaça, ramaders del bou al carrer, empresaris de les tres capitals de província, toreros, el present, el passat i també el futur. El mestre Luis Francisco Esplà, 50 anys d'alternativa en este 2026, va ser un 3 de maig del 76... O un 23.
1: Ahí me pilles.
0: Ahí els aficionats, els oients, ho diran, jo crec que va ser un 23. Un 23 de maig, de l'any 76. Podríem mirar-ho i buscar-ho, sí, però, sí. Hombre, té més interès que siga la memòria, no? La que ens ho conte. Però, bueno, tots els protagonistes, tots els directius d'esta casa també, es van donar la mà i es van donar l'enhorabona per la bona resposta del públic en la programació taurina d'esta casa, en la ràdio i en la televisió. Anem a escoltar com es va viure eixe gran aniversari, eixa enhorabona per a tots. Els protagonistes van estar, evidentment no van poder parlar en tots, però així tenen una xicoteta mostra dels principals actors d'eixa vesprada tan especial. Un any de bous en apunt per la porta gran.
2: El món del bou. A Punt Ràdio.
0: Avui s'ha viscut un moment molt especial a Punt, a esta casa, perquè hem celebrat un any de bous, un any de retransmissions, de programes a la ràdio i a la televisió pública valenciana. Un moment perfecte per a fer un balanç del que ha sigut l'exitosa producció taurina que s'ha fet en este any. Paco Aura, director general d'Apunt, molt bona vesprada.
3: Bona vesprada.
0: Enhorabona, en primer lloc, no? per aquesta gran aposta i pels resultats tan positius d'audiència, tant en la ràdio com en la televisió, en aquesta aposta del bou.
3: Moltes gràcies, bueno, una aposta arriscada perquè es jugàvem molt. Si no haguera tingut un bon resultat d'audiència i corria molt de risc, haguera sigut complicat continuar en esta tarea, però bueno, afortunadament i ho hem aconseguit perquè el gran públic valencià està per vore bou.
0: I el que sembla és que cada vegada va anar més. És a dir, que l'audiència puja i que l'interès va a més. Els bous interessen i molt.
3: Sí, i jo crec que, a més, és la palanca que ens serveix per a que el resto de programació se veja més. O sigui, que és una manera de donar a conèixer la cadena que fins ara no havia sigut reconeguda per la gran majoria dels valencians, dels ciutadans de la comunitat valenciana.
0: I en aquesta aposta pel bou està, evidentment, del bou a la plaça, les grans fires, els protagonistes, els toreros i les ramaderies, i també, des del començament, el bou al carrer, l'altra part fonamental del bou a la nostra comunitat. No?
3: Sí, bueno, 9.542 festejos són el màxim exponent de la importància que té el bou en aquesta comunitat, referent de tota Espanya. No hi ha ninguna comunitat, i sobretot la província de Castelló i el nord de la província de València, on hi hagi més bous en cap lloc, diria que del món. Diria que del món. I per supòs que li prestem una atenció com el mereix.
0: En el cas teu particular, Paco, va ser una aposta que des del començament ho tenies molt clara. La recuperació, la tornada dels bous ací a la radiotelevisió pública valenciana era una necessitat. Se va fer primer a la ràdio, va ser més senzill a nivell burocràtic, més va costar la televisió, encara que finalment va arribar també, no?
3: Sí, bueno, vam tindre que lluitar en el canvi d'un llibre d'estil perquè ens impedia donar, estava prohibit donar bous en la radiotelevisió valenciana, cosa inaudita en una democràcia en el segle XXI, que algú pugui prohibir una festa i un art com és la tauromàquia. Que
0: a més és legal.
3: Sí, sí, per supost, que a més no prohibís l'entrada als menors, que és una festa i un art de tots els valencians. De tots els valencians. I bueno, hem aconseguit que això pugui traslladar-se i, com ja havia comentat en alguna ocasió, el 25% de la població de la Comunitat Valenciana ha accedit a aquesta cadena gràcies als bous.
0: I ara ja, clar, quan la gent ha vist això, vol veure més bous a la televisió, clar, evidentment.
3: Clar, evidentment, i això és el que anem a continuar fent com a mesura contínua. De fet, d'ací a no res, la Fira de les Fogueres d'Alacant, anem a donar Sant Fermí en Sant Pamplona, anem a fer la Fira de Juliol i, bueno, i aquells festejos que considerem que puguin interessar als nostres espectadors.
0: O Paco Aura, enhorabona per aquest primer any d'èxits de la programació taurina i que continuï per molts anys perquè, evidentment, la resposta de públic és absoluta i total. Enhorabona, Paco.
3: Moltíssimes gràcies, Carmen, moltíssimes gràcies.
0: O Paco Aura, director general de Punt, que està de celebració, evidentment, de gran celebració, perquè el públic i l'audiència, evidentment, ha dit que sí que volen bous. Anem a escoltar a més protagonistes, a més homes que estan així en esta vesprada, perquè, bueno, volíem escoltar també al mestre Luis Francisco Esplà, que ha sigut també protagonista en esta celebració. Mestre, molt bona vesprada.
4: Bona vesprada.
0: Bueno, hoy celebración en Apunt de un año de toros, de retransmisiones taurinas. Y como se ha dicho aquí también, es la respuesta lógica a la demanda de un público que lo está viendo masivamente, ¿no?
5: Bueno, ahí están los números. Es que no hay que discutirlo. Había necesidad de volver a hacer de los toros una imagen que trascendiese el círculo mágico, que llegase a toda la sociedad. Y esto, este secuestro que ha vivido durante todos estos años, no tenía ningún sentido.
0: Qué bonito que además sea en el año que han bautizado, que se ha llamado, ¿no?, el año Esplá, por esos 50 años que está celebrando usted Alternativa, está recibiendo el cariño de su ciudad, que yo creo que es el premio más grande para un torero, que en su casa, que en su tierra, que su gente le reconozca y le diga con una palabra, ¿no?, gracias por todo lo que nos has dado en estos 50 años.
5: Eso no tiene precio. Cuando yo, ya no solo esto, ¿no?, cuando transitas Alicante y te encuentras a la gente y viene y te da la mano y te dice maestro, porque te dicen maestro, gente que no es ni del toro, ¿no?, pero ya emplean el término gracias por lo feliz que nos ha hecho. ¿Tú te imaginas lo que es eso? Eso no tiene precio. Si hubiese sido un inspector de Hacienda, la gente iría escondiéndose por las esquinas.
0: Seguramente, más de uno.
5: Y que pasados, oye, llevo casi 20 años prácticamente retirado, ¿no?, y que todavía en la memoria de la gente perdure el recuerdo de Esplá, parece fascinante, porque es el único soporte que tiene al final el aficionado, la memoria.
0: Se hizo un pregón taurino magistral por parte de Rubén Amón que le dedicó a usted, que fue una auténtica maravilla y una gozada. Usted se emocionó en ese teatro principal. Y luego llegó hace muy poquitos días también, bueno, ayer en realidad, ese documental esperado que cuenta de una manera diferente cómo es Luis Francisco Esplá a través de los ojos y de la voz de los intelectuales, ¿no? Esplá al servicio del arte. Ayer se presentó en el Teatro Principal de Alicante, que también fue una tarde, entiendo, y un momento muy especial para usted.
5: Sí, lo dije y lo vuelvo a decir. Uno concreta una imagen, ¿no? Y tú te ves cuando digo imagen, quiero decir como artista, como torero, te ves en ese espejo y más o menos estás de acuerdo con aquello que has proyectado. Pero de repente empieza esta gente a elucubrar y te das cuenta que me he quedado corto. Y quiero ser humilde y espero que esto no me confunda. Pero dices, ostras, es que hay una dimensión mía que no me he atrevido ni siquiera a plantearme. Esto es maravilloso, ¿no? Sobre todo por la gente que me rodea. Yo vivo estas cosas en términos vicarios. Mi familia, mis hijos, mis nietos, mis amigos, la gente que ha depositado fe en mí. Que tengan esta recompensa, eso no tiene precio. Ya no es solo la imagen que he concebido, que he querido transmitir, sino la que al final la literatura, y ahí es donde se crea el mito, la que la literatura puede al final concretar.
6: Hablaba de su familia, de sus hijos, de toda la gente que habla de usted, también los amigos.

0: el bou al carrer és moltíssima, que les descàrregues són moltíssimes i que la gent del bou al carrer no només vol disfrutar del bou al seu poble, al seu municipi, sinó també viure tota la cultura del bou, que és en part també escoltar la ràdio taurina. No?
1: La gent necessitava aquesta llibertat, no? De posar la ràdio a les 6 o a les 7 de la vesprà durant molt de temps els divendres i escoltar-nos i parlar de bous en la ràdio pública de tots els valencians. És un orgull i necessitàvem aquesta llibertat per a estar igualats en la resta de tradicions. Sempre s'ha parlat de falles, sempre s'ha parlat de moros i cristians, i per què no anàvem a parlar de bous? Pues ara tenim l'oportunitat i tenim que estar així, defendre-la i cuidar-la per a que això siga endavant.
0: S'ha dit aquesta xifra, s'ha dit ja en esta vesprada, ho ha dit el director general abans, 9.542 festejos, exactament, que ho ha dit Vicent Huet també en aquesta presentació, del nombre de festejos enguany, no? Aquesta xifra se pot superar? Tu penses que pot anar a més?
1: Però, per supost, sense cap dubte. I anem a ficar un exemple. Hem superat els 9.500 festejos de bous al carrer, però en els últims 10 anys hem perdut 15 pobles que se poden recuperar i en aquests 15 pobles se poden fer perfectament 200 festejos més. Si la Generalitat fa un bon treball en el nou reglament per a que poder recuperar aquests pobles, pràcticament podem aplegar als quasi 10.000 festejos en tota la Comunitat Valenciana.
0: Germán Zaragoza, moltes gràcies. Ha sigut un plaer, Judit, ja ho saps. Este programa està obert per a tots, per a donar veu a tots, tu ja ho saps, perquè ho has viscut i també donar-te l'enhorabona perquè tu has sigut part d'aquest primer any de celebració de la informació taurina a la ràdio i a la televisió pública valenciana.
1: Moltes gràcies i continueu en este camí, que és el camí bo per a tots els aficionats.
0: Continuem endavant. Moltes gràcies, Germán. Bueno, pues ha sigut Germán Zaragoza posant el remat, no?, a esta celebració d'un any de bous així a la ràdio i televisió pública valenciana. Jo crec que és la millor de les maneres de dir adeu i de saber que les coses s'han fet bé i que anem pel bon camí. Estem en terra de bous. Continuem de seguida. Fins ara.
2: Som la veu de tots. Som A Punt.
3: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
4: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
3: No pintem les coses de color de rosa.
4: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
3: I parlem l'idioma de l'esport.
5: Los 11 que salgan a morder como perros.
6: Tornarem al 4-4-2
7: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
8: Al mando.
9: Tu li has donat les claus.
8: Por algun lado saldrá la rata.
3: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
10: Dos pobles enfrontats en un plató espectacular. Una presentadora amb molta marxa. 8 concursants disposats a deixar-se la veu. I, sobretot,
11: cantarem un montó de cançons, cançons de tots els colors. Nosaltres
10: cantem. De dilluns a divendres, a les 10:30, amb Maria Fuster, en A Punt.
2: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
12: Hola, soy Juan Ortega y quiero enviar un abrazo muy fuerte a todos los oyentes del programa Terra de Bous en A Punt Radio.
0: Ahí estaba la salutació de Juan Ortega, estarà present a la fira de Fogueres, d'Alacant, que Ortega és un habitual també d'eixa plaça, d'eixa fira, tot i que es va deixar un bou viu en Alacant, això, les coses de la vida.
13: És un dels toreros que té que remuntar la seva temporada després del pas per Madrid i no haver passat. El continuen esperant, però té moltes coses a demostrar encara.
0: De lo que va passar ahir, hem escoltat al director general d'A Punt, hem escoltat els diferents protagonistes, al mestre, Luis Francisco Esplà, no? De lo que ha parlat, continua cautivant-me la seva sinceritat, el valor d'Esplà, no només és lo bé que parla, la intensitat de lo que diu, sinó la veritat de lo que conta. És plan, no mentix mai i te conta les coses com són. Ara que ha dit això de que jo vaig decidir voluntàriament no anar a Amèrica per a cuidar de la meva família, per estar amb els meus fills, no? En el moment en el que el dòlar estava pels núvols, ara possiblement tindria un cortijo, una finca, només en Amèrica, possiblement sí.
13: Probablement.
0: Però va decidir, va triar la família, molt de mèrit, personalitat, i evidentment sí que puc dir que la família d'Esplà, els fills, estan, i el fill, la dona, la mare de tots, estan molt units. Tu el coneixes també i
13: sí, ho saps. Sí, jo he tingut pues, això de compartir amistat Alejandro i de més, i és una família, i el perfil, ahir mirava a Luis Francisco, també la seva vestimenta, el barret que portava i de més, i me recordava els escriptors mediterranis, me recordava molt de Manolo Vicent, que és...
0: Sí.
13: Ixa perilleta, ixa forma de veure la...
0: Ixa inspiració la té de veres, dels escriptors valencians, sí. i de bueno, Blasco Ibáñez també anava sempre en barret, no? Uh-huh. I te diria Joaquín Sorolla. També, no?
13: També. Sí.
0: Això és l'aire mediterrani, no?
13: A mi me recordava ahir, dic, mira, Manolo Vicent, crec que Vicent acaba de... Que és de les Alqueries, de la Vila Vella.
0: De la Vila Vella.
13: Sí, pues també acaba de complir 90 anys i és un referent. No és massa taurí, però per a mi és un dels millors escriptors, sobretot de novel·les. Aquí Tranvia la Malva Rosa, sí, pues, es recorda a ixe... Pues, aquesta forma d'avançar en la vida, avançar en l'edat, en l'experiència, en els coneixements, i és font, dona gust sentir-lo parlar sempre.
0: La setmana propera, que has parlat tu de les Alqueries, celebren Boust a les Alqueries, Alqueries del Niño Perdido. Bueno, vamos a... Anem allà. ¿Te veis?
13: Sí, clar.
0: Vinga, anem a les Alqueries.
3: El Bou al carrer. En Apunt Radio.
0: Javier Chiva es regidor de festes d'Alqueries del Niño Perdido, de les Alqueries. Javier, molt bona vesprada.
6: Molt bona vesprada i moltes gràcies.
0: No, de res, suposa que ja preparant i cap de setmana pròxim, no? Que ja arriben els bous a les Alqueries.
6: Sí, pues ara mateix vinc d'ahir de les instal·lacions on farem els bous, d'intentar pues, tancar el recinte en escadafals i tot això, de pegar una miradeta perquè vaig a tot en el seu puesto.
0: Bueno, i ara mateix el que més està costant o el que s'està ultimant, què és? Què és el més difícil una setmana abans, un cap de setmana abans del dia, no, del començament? Què és el més complicat, sempre?
6: Pues el nerviosisme de que tot estigui al puesto, que no te falte res, que... i lo de sempre, que tisca tot bé i que no tingues ningú problema en res, ninguna agarrada i ningú problema ni sorroïns que mos sol passar en el bou al carrer.
0: Sí, lo inesperat del bou que sempre apareix, no? Quan, claro, quan no t'ho penses.
6: Com som ànecs, són animals i no podeis parar d'ells lo que és impredecible, vamos, lo que puga dir.
0: Queda clar, la gent que viatge, que puga apropar-se fins a les Alqueries el cap de setmana pròxim, què se trobarà en aquestes festes? Què trobarà?
6: Pues mira, és una miqueta un fin de setmana intens taurinament, ¿vale? Perquè en aquestes festes, són les festes de la segregació, en guany fem 41 anys que som poble, uh-huh. És a dir, que ens vam segregar de Vila-real, perquè antes Alqueries pertenecia a Vila-real. Sí. I és una aposta nostra des de, per meu, a novió, se pot dir un somni, que jo sempre dia que aquestes festes eren unes festes que ens faltava algo i ens vam proposar, pues, si guanyarem les eleccions i arribarem a governar, pues, incentivar-les en el que és lo del món del bou al carrer. Jo soc prou aficionat i això, i hem, pues, ho hem concentrat tot en un fin de setmana. Uh-huh. L'any passat va ser el tercer any que se fa el concurs de ramaderies.
0: Molt bé.
6: Estos dos anys darrere hem fet... cada vesprada venien tres ramaders distints en tres vaques. Se mos feia una miqueta llarg, perquè, claro, en la calor que fa, pues, no vas començar a les 6 de vesprà. Es comences a les 7 i ja es comença a refrescar la vesprà. I enguany, pues, en vez de ramaders, seran dos ramaderies. Però hem incrementat que porten un buc. Entonces, eren dos vespraes... tres vesprades de vaques, dos vesprades cada ramader i portaran tres vaques i un bou.
0: Molt bé. Mira, te saluda el meu company Andrés Verdaguer, que està així en el meu costat.
13: Molt bona vesprada. Què tal?
6: Buenas, Andrés, buenas. ¿Qué? Mira, així ja el dió.
13: Preparats i tot a punt. Però al final les Alqueries, en aquests 41 anys de segregació i demés, té molts més dies de bous al llarg de l'any. També és una potència taurinament parlant.
6: Tenim dos barris que també fan festejos taurins i després pues, les festes que diguem que són una miqueta més fortes, que són les festes patronals, que són el mes d'octubre, que és quan hi ha més, pues, és el bou, diguem, el bou al carrer. Ara és una placeta tancada i el, és el, ja el Bou al Carrer, l'essència del Bou al Carrer.
13: Sí, sí, sí, va.
0: Aproximadament quanta gent, que tu dius, parles d'un cap de setmana molt intens, quanta gent s'espera que passen més o menys per les alqueries?
6: Pues l'enguany com a novetat, que és el que crec que incrementarà que tinga més gent, l'últim dia, el proper diumenge, hem añadit la solta d'un bou serril.
0: Ah, molt bé.
6: Entonces, això ja portarà, jo crec que portarà més gent a la població, que és de lo que se trata, que porta gent, que el gent conega el i que dones vida, pues, a tots els comerços, a totes les penyes i a tota la gent del poble.
13: De quina ramaderia és el bou?
6: El bou és d'Arau de Robles.
0: Ah, Arau de Robles, molt bé. Molt ben triat, eh?
6: Un bou que al carrer dona prou de resultat, s'ha donat prou de resultat i prou buscat.
0: I
6: després i també...
0: Imposa, eh?
6: Sí, sí, sí. I després també, pues, intentes, pues, quasi que tocar quasi que totes les modalitats de bou al carrer, perquè se farà, pues, el concurs de ramaderies, com ja vos ha citat.
0: Sí.
6: També se farem una exhibició d'emboladors. El dissabte de matí farem un bou en corda per dins del poble.
0: Molt bé.
6: I la solta del bou serril va que s'enfundar, o sigui, aquí intentes fer una miqueta de tot el que se puga de l'abanic que n'hi ha de varietat,
0: sí,
6: de bou al carrer.
0: Sí, senyor.
6: Intentar que n'hi hagi una miqueta de tot per a tots els guts i per a tots els agrados.
0: Javier Chiva, que moltes gràcies, serà el cap de setmana proper i estarem molt pendents. Un abraç molt fort i molta sort, eh?
6: Esteu tots convidats.
0: Moltes gràcies. Un abraç.
6: Adéu.
0: Se queden sense temps, Verdaguer, gràcies, Andrés, un plaer.
13: Igualment, sempre.
0: Company, estem connectats i gràcies a tots vostès, gràcies per estar ahí. Hem celebrat un any de bous a Ràdio Televisió Pública Valenciana, a la ràdio i a la tele, però vindran molts més. Gràcies a vostès, perquè sense vostès això no seria possible. Adeu, fins el proper divendres.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: L'economia per a totes i tots.
2: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
1: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4.
0: Som A Punt.
3: Són les 7.
1: A Punt. Notícies.
3: El papa tornarà finalment a Roma amb un Falcon oferit pel rei d'Espanya, un avió que està previst que s'enlaire en els pròxims minuts. Lleó XIV arribarà al voltant de les 11 de la nit a Roma, tot després d'una hora i mitja d'intriga a l'aeroport de Los Rodeos a Tenerife, que sembla ja toca a la fi. Recordem, tot després d'una avaria tècnica que ha provocat que l'avió d'Iberia, on el pontífex havia de viatjar, hagi hagut de tornar a terra. L'actual avió és més reduït que l'original i, per tant, bona part de l'expedició que acompanyava Lleó XIV no podrà viatjar amb ell finalment. D'esta manera queda anul·lada també la roda de premsa que estava prevista es celebrarà a l'interior de l'avió i on el pontífex tenia previst fer balanç de la seva visita a Espanya. A hores d'ara estem pendents que s'enlaire l'avió Falcon que durà el papa a Roma. Moment de fer balanç d'estos 7 dies que queden darrere d'intensa activitat. Alejandro Molés.
4: Sí, 7 dies en què destaca el discurs que va fer el Congrés dels Diputats a Madrid, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família a Barcelona, mentre que a les Canàries el pontífex s'ha centrat en la figura del migrant i la seva dignitat. L'últim acte ha tingut lloc a Tenerife amb una missa multitudinària i aquestes han sigut les últimes paraules del papa en una acte oficial.
5: En la parte de prohibiciones no se permite que los participantes utilicen teléfonos móviles o aparatos de grabación audiovisual cuando supongan un riesgo, lógicamente, para la celebración del festejo.
3: Del Consell Miguel Barrachina per una informació que teníem previst oferir d'ací uns instants quan tinguem ocasió d'escoltar les últimes paraules del papa Lleó XIV les oferirem al llarg d'este butlletí. Sembla que ja tenim oportunitat d'escoltar aquestes paraules en la missa multitudinària que ha oferit a Tenerife.
6: A todo el pueblo de Tenerife con esta celebración eucarística concluye mi viaje apostólico a España. Los distintos momentos en Madrid, Barcelona y Montserrat y aquí en las Islas Canarias. Regreso a Roma conmovido por el gran afecto con el que me han recibido. A todos quisiera repetirles el lema de este viaje. ¡Alzad la mirada!
3: Doncs les últimes paraules de Lleó XIV en la seua ja històrica visita a Espanya en el moment que el Falcon que el condueix a Roma està a punt d'enlairar-se i ja comença a fer els primers moviments sobre la pista de l'aeroport de Los Rodeos a Tenerife. I a casa nostra, a hores d'ara, molta preocupació hi ha. Actiu un incendi forestal al terme de Serra, en plena Serra Calderona, en un paratge Rubén Dempere d'especial valor mediambiental.
7: Així és, els servicis d'extinció han mobilitzat fins a la zona diversos mitjans aeris i 2 unitats de bombers forestals. Continuarem molt pendents de l'evolució d'aquest incendi.
3: I en política nacional, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que ha imputat José Luis Rodríguez Zapatero en el cas Plus Ultra, ha decidit ara obrir una peça separada per a investigar l'expresident del govern per delictes fiscals i de contraband en relació amb les joies trobades en l'interior d'una caixa forta i que han sigut valorades en 1.300.000 euros. Detall, Xavier García del Valle.
8: Sí, aquesta valoració no té res a veure amb la que havia fet el portaveu de Zapatero, Luis Arroyo, quan va estimar el valor de les joies en no més de 50.000 euros.
9: Són joies que algun experto ha valorat, cuidado, esto es importante, y él quiere que se sepa, entre 30.000 y 50.000 50.000 euros. Aquí ya, hablando de las joyas de la abuela, pues ya aparece uno, que no, esto vale 1 milió d'euros, estas son las joyes de Sisi Emperatriz.
8: Per estes paraules, Arroyo ha demanat i disculpes en xarxes socials per, segons ha dit, haver induït a error.
3: I l'Associació de les Víctimes de la Dana 29 d'octubre demanarà emparament al Tribunal Constitucional per a defendre els drets de totes les persones víctimes de la barrancada.
8: Ho ha anunciat la portaveu de l'associació, Mariló Gradolí, que argumenta que aquesta acció es fa perquè consideren que l'aforament de Carlos Mazón és fraudulent.
10: Que els drets constitucionals de les víctimes estiguen per damunt d'un aforament autonòmic d'un expresident. Un expresident de la Generalitat ha de poder estar investigat. No estem parlant de joies, estem parlant de 230 persones mortes.
3: I ja hi ha data per a la reunió entre l'actual cap del Consell i el ministre d'Hisenda.
7: Sí, Juan Fran Pérez Llorca i Arcadi Espanya es reuniran el pròxim dilluns en el Palau de la Generalitat. La reunió, que tindrà lloc este dilluns, encara amb l'hora per determinar, arriba després que el president de la Generalitat la sol·licitarà en ser nomenat Arcadi Espanya ministre d'Hisenda en substitució de María Jesús Montero.
3: I també hi ha data, en este cas, per al començament del pròxim curs escolar a la Comunitat Valenciana.
4: Serà el 9 de setembre. En les etapes d'infantil, primària, ESO, batxillerat i formació professional, el curs acabarà el 18 de juny de l'any que ve. Parlem d'un total de 179 dies lectius. Escoltem el director general de centres docents, Jorge Cabo.
11: Y la principal novedad es que los municipios podrán distribuir los 3 días festivos escolares de libre disposición y, adicionalmente, tendrán más flexibilidad para adaptar el calendario a sus fiestas y tradiciones locales. Con ello avanzamos hacia un calendario más flexible y más próximo a los municipios.
4: Per cert, que el 95% dels estudiants que s'han presentat per a fer les proves per accedir a la universitat han aprovat i la nota més alta de la Comunitat Valenciana l'ha tret un alumne del Col·legi La Puríssima d'Elx, que ha obtingut un 9,8 sobre 10. El seu nom, Ricardo Isaías Regalado. Ell estudiarà el curs que ve Medicina, el mateix que vol fer Marc, però a la Jaume I de Castelló. Ell no sap si podrà fer-ho.
12: Bueno, la nota total se'ns queda un 12.678. Haguera volgut un poquet més, però aquestes coses passen. Si no és a la UGI, pot ser a Reus o qualsevol altra universitat que estiga una miqueta més baixeta.
3: I en l'àmbit laboral, noves protestes del sector del taxi a la ciutat de València.
4: Les estan anunciades per a dimecres de la setmana que ve davant de les Corts contra el nou decret de llei de mobilitat que ha aprovat el govern valencià, un decret que, segons asseguren, legalitzarà més de 2.000 VTC, és a dir, vehicles amb conductor, per a treballar com si foren taxis.

0: per tota la comunitat. La protesta, que s'iniciarà amb una marxa de vehicles, començarà a les 9:30 del matí i acabarà a les 2 de la vesprada.
1: I el pla de xoc impulsat per la Generalitat amb l'objectiu de lluitar contra la sobrepoblació de porcs senglars ha acabat amb la vida de 3.000 d'estos animals salvatges.
0: Una xifra que ha fet pública el conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, en què destaca que vora 2.000 porcs senglars han sigut abatuts per caçadors i la resta han sigut capturats amb la col·locació de gàbies.
2: És una tarea fundamental para proteger el peligro de la peste porcina que todavía sigue vigente y también por lo que significa de seguridad del tráfico, generan muchos accidentes de tráfico, hacen mucho daño en las explotaciones y sobre todo afectan y gravemente a la biodiversidad, alteran el equilibrio normal entre las especies, por tanto hay que luchar mucho contra ello.
1: I la borsa espanyola torna a marcar màxims històrics per la perspectiva d'un acord de pau entre l'Iran i els Estats Units.
3: Sí, tot i les incerteses que encara es mantenen sobre aquest acord, avui l'IBEX sembla donar-lo per tancat i culmina la jornada en màxims històrics, efectivament. Amb un increment del 2,59% en este dia, el selectiu espanyol tanca en 18.764 punts. No ha sigut la possible pau l'únic incentiu del mercat. També s'ha vist arrossegat per l'efecte SpaceX, la companyia Elon Musk, que avui ha començat a cotitzar i que ja ha arrossegat una demanda de més de 350.000 milions de dòlars. I en paral·lel a tot això, el petroli també confia en la pau i el barril baixa ara més d'un 3%. El Brent està en poc més de 87 dòlars.
1: I en els esports, el Castelló condemna els incidents violents ocorreguts a Almeria i anuncia mesures disciplinàries contra els aficionats albinegres implicats.
4: El club orelluta ha emès un comunicat on expressa la seua més enèrgica condemna pels incidents violents que van tindre lloc en els voltants de l'estadi de l'Almeria en el partit de tornada del play-off d'ascens. Per al Castelló, estos incidents són totalment inacceptables i no representen els valors que defineixen al club i a la seua afició. A més, avisa el comunicat que suspendrà l'abonament als implicats identificats en els incidents amb efecte immediat durant almenys una temporada, amb la possibilitat que aquesta mesura es convertisca en permanent.
1: Augmenten els efectius que treballen en l'incendi forestal de la Serra Calderona, del que estem molt pendents. Ara es queden en la companyia de Rei Joan en l'Hora de la Cultura. Nosaltres tornarem en el temps de descans del bàsquet, un partit, una transmissió que començarà a les 8 menys quart en el punt a punt per viure el segon partit de la sèrie de semifinals entre el València Bàsquet i el Joventut. Així està el món a estes hores, així ens ho conta a Punt Ràdio.
5: Som a Punt. Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
6: fem banda
5: amb el millor repertori de músics valencians.
6: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
5: Desfilarem al costat dels nostres músics.
6: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València 102.2.
7: De tu!

Ha arribat divendres i amb ell dos dies de descans, per a la majoria. No comptem els qui treballeu en cap de setmana, clar. Com tampoc la gent que no teniu treball. No hi ha cap de setmana ni descans per a aquells que no treballen. Perquè descansar no és no fer res. El descans és, segons els diccionaris, el cessament de l'activitat que ens cansa, que ens fatiga, no? Descansar és també reparar forces. I poc es pot reparar quan no esté assegurat el sustent, quan no omplim la nevera. El cas és que arribem avui, divendres, amb el programa número 200. I ho fem amb un programa amb 15 minuts menys pel segon partit de semifinal de play-off entre el València Bàsquet i la Sisa Joventut. El número 200 ens diu moltes coses. Al final tu pots fer que els números et diguin allò que tu vols escoltar. Ens diu que hem passat 200 hores junts a la ràdio, conversant tranquil·lament amb escriptores, amb músics, amb ballarins, fotògrafs, parlant de tot. Bé, ja voldria jo que fora de tot, parlant de bona part del que fa

0: el sector cultural valencià. Una xifra docent sense cap valor que ens parla del pas del temps, eixe concepte filosòfic, literari, físic, que ens du a pensar en la caducitat de les coses i de les persones, en l'evolució de fenòmens socials, polítics, culturals. Una xifra que ens fa parar-nos a pensar, per exemple, què fèiem, com érem el dia d'abans de trobar-nos en A Punt Ràdio. Hem après, hem crescut junts i juntes, doncs donem per bona la xifra dels docents. Són les 7 i 12 minuts i això és l'hora de la cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'hora de la cultura.
0: Comencem avui fent un repàs d'agenda en eixe programa especial perquè és de 35 minuts apenes, no? I repassem el programa de música medieval, música, història i art, és el títol, en l'església de Sant Joan de l'Hospital a València. Acabarà avui a les 8:30 amb el concert de capella de ministrers i el programa Revelacions Celestials. En estos moments el públic està mantenint una xerrada amb els músics. Al concert encara arribeu a les 8:30 si no esteu lluny del centre de València. I avui ha començat també Obert Estudis, una iniciativa promoguda per artistes emergents que posa en valor el seu treball i mostra com i d'on ix l'art contemporani que es fa als estudis. A més, i doncs, com sembla que ens fa nosa entrar a una galeria o entrar a un museu, doncs és una manera també de mostrar l'art fora dels museus i les galeries d'art. Avui divendres amb els estudis oberts de Mestalla i Aiora. Demà obriran els estudis de Benicalap i Benimaclet i diumenge serà el torn dels barris de Patraix, Montolivet i Russafa. Seguim. Demà dissabte a les 12 i a les 5:30 de la vesprada podreu participar del taller familiar Stravinsky Meets González a l'IBAM. Plantejat com, no ho sé, com hauria sigut una trobada entre Stravinsky i Julio González. El passeig musical Stravinsky Meets González vol emular una escena impossible que no es va donar, la d'un Julio González jove i curiós que coneix el gran compositor rus al París de principis de segle. Allà van coincidir. Prenent com a fil conductor la peça musical d'Igor Stravinsky, Els cinc dits, Les cinq doigts, i mitjançant un recorregut pel París on van viure tots dos al mateix temps, es passejarà l'exposició Ser artista, mitjançant el món sonor i icònic de Stravinsky amb una interpretació pianística i dramatitzada. Dos sessions, paga la pena. Demà a les 7 de la vesprada a la llibreria Ramon Llull, Rafa Cervera, el nostre Cerverator, farà una nova sessió de Ramon Música, parlant d'un llibre mític, El público secreto, como los artistas LGTBQ modelaron la cultura popular. Ningú com Rafa Cervera per analitzar l'assaig del periodista musical John Savage, que analitza el paper dels creadors LGTBQ en la construcció de la cultura pop i rock entre el 1995 i el 1979. A les 8:30 d'avui comença a Xelva la tercera edició de Serrana Queer amb el pregó xaranguer. Fins demà a la matinada, crec que l'últim acte és a les 4 del matí, drag shows, DJs, concerts, mercats i tallers on visitants i veïns de Xelva conviuen i actuen. Fem un repàs molt ràpid per les sales de teatre, només per recordar-vos que demà a les 5 i a les 9 de la vesprada tindreu Mamma Mia, el musical en l'Olímpia, basat en els 23 grans èxits d'Ava. A les 5 i a les 8, al Thalia, La ternura, que va rebre el Max, el millor espectacle, l'any 2010, un text d'Alfredo Sanzol. A les 8, demà, La ternura, al Thalia. O Ser grandes en Japó, de la qual parlàvem al programa, a la Sala Carme Teatre. També a la Sala Russafa, eixe nou Romeu i Julieta traslladat a Palestina sota el títol de Calet i Judit. Després, dir-vos que demà el Roig Arena es fa un homenatge a una sala que va ser mítica en València, l'Arena Auditorium, que amb la seva programació

va posar València en els circuits nacionals i internacionals del pop i el rock. Actuaran Immaculate Fools, Comité Cisne, Glamour, Los Inhumanos i Neon Collective. A les 9 de la nit de demà dissabte a la plaça de l'Aigua d'Altea, segon concert d'Altea Blues Festival, que va començar la setmana passada. El de demà serà amb Rei Pereira Blues Explosion, original de Singapur i amb una llarga trajectòria com a cantant en bandes de blues i de soul de Singapur, França, Bèlgica i Espanya. Rei Pereira va començar escoltant discos de Muddy Waters i B.B. King. Ara ha actuat a festivals de blues de mitja Europa, França, Bèlgica o Holanda, entre d'altres. Dins el cicle Marquès Concerts, demà a les 9 i mitja al pati de la Casa de Cultura Marquès de González Quirós, de Gandia, concert de Romàntic Dimoni. I de la Safora al Comtat, per recomanar-vos el concert que demà a les 8 farà Andreu Valor al Centre Cultural Polivalent Vila de Muro, a Muro, al Comtat, el poble on viu el cantautor. Valor presentarà eixa meravella de treball que es diu Els camins que elegim. I ara al Camp de Túria, perquè també demà dissabte a les 10 i mitja en la Torre del Virrei de l'Eliana actuarà Walking Myself Home, una proposta de jazz contemporani i funk liderada per la compositora i pianista elianera Paula Berga. I de l'Eliana Vétera acabem per acudir al FestiJazz 2026 amb dos concerts gratuïts. Avui mateix, a les 11 de la nit, a la piscina municipal de Vétera, concert de Seda Jazz i Latin Sextet Jazz. Ritmes llatins en una de les cites més esperades del festival. Ja sabeu que la Seda Jazz fa moure a tot el públic. I demà dissabte, a la mateixa hora, a les 11, i també a la piscina municipal, cloenda del festival, després de dues setmanes, amb Joan Benavent, New Bob Quintet.

0: I esta meravella que estem escoltant, què és?
1: No, espera, Reis,
0: bueno,
1: estem escoltant la cançó Terra, però no puc desvelar encara aquí, ja saps que m'encanta mantindre
0: l'incògnita. Com li agrada jugar a veure... Va.
1: Ja saps que en l'Hora de la Cultura ens agraden les intros.
0: Però jo crec que els oients, direm, alguns segur que el coneixen.
1: A que el coneguen ho tindran prou clar.
0: Exacte, i els qui no estaran com jo dient, però això que està sonant, això què és tan bonic?
1: Has vist?
0: Quina tessitura i sabeu, eh?
1: És meravellós.
0: Te'n vas ahir buscant el... sí,
1: és una cosa meravellosa, com meravellós és acabar la setmana amb música. I com
0: tant,
1: no, això és músiques emergents, música en directe, també anem a tindre avui.
0: Sí.
1: I has vist un artista que es comença a fer un joc en el món de la música així a casa nostra. Estem parlant d'una veu que els oients van a reconèixer, perquè ens va acompanyar en uns moments també foscos de la història recent de la nostra terra. Però avui el que volem és endinsar-nos en la seva nova etapa. Una que es planteja molt lluminosa i que té, a mi em sembla, molt de regust estiu, que l'estiu està ahí al costat, ja.
0: Ja fa rato. Ja.
1: Si fos per les temperatures, ja fa diverses setmanes. Amb ella anem a analitzar el seu primer disc, Terra. Estem escoltant la cançó amb el mateix nom, que és la que li dona títol al disc, publicat el passat 22 de maig. Cançons prèvies a una cançó que el va fer molt, molt conegut, Voces de València, i fins ara ella havia editat singles, cançons sense connectar-se entre elles, però tot això canvia. I ara sí que, a més de Terra, inicia un recorregut. Ell mateix ha definit que això és un viatge d'anada i de tornada. Un treball que naix de la paciència, de l'artesania i la delicadesa que sols pot tindre la senzillesa, que és la senya d'identitat de Hankins Studio, que és on de la mà d'Àlex Hankins ha treballat les cançons que podem escoltar. Ja estan en totes les plataformes digitals, com sol passar, i que estem escoltant ara de fons, i que anem a escoltar alguna més, també, al llarg de l'entrevista.
0: Sí, per favor.
1: És un treball que s'escolta, és orgànic, és natural, és real, és música tractada i filtrada sols el mínim indispensable. Això és el que ens agrada. Unes cançons que parlen, crec jo, molt de qui és l'artista.
0: Vull dir, és música com s'hauria de fer.
1: Efectivament.
0: Com s'hauria de fer tota la cultura. És la música que a mi em dona la gana, la faig a mà, és un dir, posem-li cometes així a mà, no?
1: Així és.
0: Però la faig com a mi m'ompli, com a mi m'agrada i prou. El mercat, doncs, el mercat ja dirà que fas el que vulga.
1: Efectivament.
0: No?
1: Efectivament.
0: Si el mercat farà el que li doni la gana, sempre.
1: Però no em vaig a fer ja més de rogar.
0: Va,
1: i per si algú no ho sabia, avui tenim a l'estudi a Rei Hortolà. Així que l'anem a saludar i anem a xerrar amb ella un poquet. Molt bona vesprada, Rei.
2: Bona vesprada, què tal? Moltes gràcies per invitar-me.
1: Gràcies a tu per vindre.
0: Disculpeu la paraula, però hem fet la conya de hola, Rei, hola, Reis. Això és la veritat. Fins que no he arribat a l'estudi. No m'havia donat compte de dir, ostres, sembla un joc de paraules, però no, és la realitat. Rei i Reis. I ja està.
1: Rei, anem a endinsar-nos en Terra, anem a endinsar-nos en este primer disc, en el primer llarga durada. Has dit que és un rei que va del passat, no? Que li parla a l'actual, no? A este present. És una conversa amb tu mateixa que ens guia per aquest recorregut del pas del temps. Amb esta premissa, més o menys, ens endinsem en aquest univers de Terra. De què parles en este disc?
2: En este disc parle de moltíssimes coses, la realitat. Però és que, sobretot, és un camí. Podria pensar-se que simplement és la terra, no? La mateixa paraula, la terra, te fa parlar del lloc on vius, no? De la terra que pises. Però parla de moltíssimes més coses, perquè jo, fent aquestes cançons que formen ara el disc, jo al principi no estava pensant vaig a fer un disc en aquest recorregut.
0: No.
2: Ha sigut tot supernatural.
1: S'ha donat, no?
2: S'ha donat i ha sigut... primer vaig començar en... Les primeres cançons parlen d'una part meua més íntima, més des del sofriment, des de no saber un poc com anar en la meva vida, no? Un poquet tristesa, una època un poquet...
0: Desconcert.
2: Un poquet oscur tot, no? És la primera cançó parla d'això, que és La mujer de las madrugadas más tristes, que recuerdo. I ja a partir d'ahí, la segona cançó és El miedo. Parlo un poquet del miedo que jo tinc de fer les coses, de molts pors que tinc, a més. I ja com que me'n vaig cap al nord. I ja parlo també de lugars als que jo vaig a escapar d'aquesta primera part del disc. Jo me'n vaig a Galícia, me'n vaig al nord, me'n vaig a punts estratègics del nord d'Espanya, sobretot, de tota Espanya, en realitat. Parlo d'uns llocs concrets, però també de lo que jo senten en esos llocs, no? Després, també ahí tinc una revelació, no?, de, en una altra cançó, que és que al final el lloc on vas no té que ser de manera deuïda, no? També va ser la meua terra, allà on vaig, allà on jo em senta bé, però també...
0: I a més, tu portaràs darrere tot allò que portes, tu ho emportaràs allà on vagis, no?
2: Clar que sí,
0: per
2: clar
0: més,
2: que sí.
0: Per més que vagis cap al nord o cap on tu vulgues, no?
2: I després la reflexió de tornar a casa. Faig una cançó preciosa que a mi ara és la que més m'emociona, que és una cançó a la meua terra real, que és la meua casa, la meua mare. I ahí me doné compte també que la terra és d'on venc, a on vaig, i la terra és el que duc per dins també.
0: Que bonic això de la meua terra, la meua mare. Sí. És de veres, al final, no? Que és la nostra mare, no saps com, però tu hi ha un moment en el que dius... Ostres, estic tocant mare, no? Que sí, és una expressió molt nostra, però és que és això el que es sent, no?
2: Totalment.
1: Sí. Després, Rei, per exemple, si anem un poquet enrere, breument, per parlar de Voces de València, en paraules d'Àlex Hankins, quan va estar als micròfons de punt ja fa un temps, ell va dir una frase que ens va quedar, no? Que és una cançó que ojalà mai haurem tingut el pretext per escriure. Després de Voces de València, com naix? Com es fragua el programa?

0: nunca no la tuviéramos que haber escrito, pero es que yo no sé que la vaig, compondré, va a ir de mí, ¿no? Yo vaig a ser como un canal de la emoción que todos sentíamos en ese momento y va a ir esa canción. Por lo tanto, ojalá no mai haguera hagut una raó per a que esa canción existira, ¿no? Pero va a haber una raó, es la realidad y va a existir. I totes les cançons que venen ara són realitats que passen en la meva vida i que vull també contar a la gent. I a partir de Voces de València m'he donat compte que vull que les cançons que jo faci
1: siguin
0: per a això, sí.
1: És una manera també de sublimar, no? O de abocar, és com una mena de, no sé com dir-ho, de teràpia,
2: sí,
1: no?
0: També és terapèutic.
1: Clar, és terapèutic, no? Abocar allò que... Que per a mal o per a mal o per a bé.
0: A més, jo tinc un problema, perquè... Bueno, ja s'estareu donant en compte ara que a mi me costa molt expressar les coses a vegades, i les coses que duc dins, sobretot, coses que no són artificials, coses més que duc dins i emocions, me costa molt explicar. I quan agafé la cançó, dic, és que és això. Si vols entendre'm, escolta esta cançó.
1: Escolta, ahí t'ho conté. Ahí t'ho conté, no?
0: Sí, efectivament. Wow.
2: És increïble, no? Perquè té aquesta part d'una vegada quan comparteixes, no? Un missatge en amb el públic, ara mateix que ja no és un disc físic, no? Sinó que està arreu del món, de repente aquesta energia i aquest missatge compartit sembla que a molta gent li pot ajudar, no? Ah. Té aquesta vessant terapèutica.
1: És que, a veure, això que tu dius, rei, de aquesta problemàtica de me costa expressar, vull dir, probablement siga un dels signes dels temps, vull dir, cada volta conec a més gent, que podem passar-ho molt bé, que podem parlar de què vols que parlem, però no me faces que parli de mi.
0: Efectivament, sí.
1: Aleshores, sí. També des d'aquest punt de vista pot ser terapèutica la música, no només per a ell, no només per a l'autor.
2: Així és.
1: També per a qui escolta.
2: Així és. Estàvem escoltant Terra i aquesta barreja d'estils. Llevat que sí, a l'hora de la cultura, rei, no ens agrada posar etiquetes a res. Però és un estil que, mira, si ens traslladem a llocs físics, no? Que ens du al mar, ens du a la carretera, ens du a uns capvespres d'estiu... I això sí, sona...
1: A la terrassa de ma casa, en la tombona, escoltant-me.
2: Sí, a qualsevol. Sí, sona severes, ahí un poc. I esos matisos folk, no? Unes guitarres acústiques, les cordes... També ens apropen fins i tot a poc a aquesta cançó d'autor, no? Però hi ha una cançó dins del disc que ens ha semblat molt especial i és una en la que no estàs tu sol. I em sembla que ja saps per on anem, però a veure si et sona aquest artista.

0: Per a qui no ho sàpiga, l'artista que estem escoltant és Idoia Surmendi, una cantautora i compositora originària d'Aramayo, de la província de Álava, que destaca en l'escena musical basca. És una artista que també, com passa amb tu, Rei, fusiona aquests estils del folk, el pop, el soul, aquesta música d'arrel, no? I que, si no ens equivoquem, és una artista en la que vas coincidir a Madrid en un concert molt especial i que vas tindre clar que teníeu que fer alguna cosa junts. Conta'ns sí. Com va ser això.
1: Sí, va ser en el Teatre Real. Fernando Velázquez, que és un compositor increïble, que fa sobretot de banda sonora, ha fet pel·lícules com Lo Impossible o Monstruo Viene a Verme, em va contactar perquè volia fer un arreglo per a Voces de València orquestal, que ja després, més endavant, es va gravar en artistes com Rosalén, con Santero y los Muchachos, Maria José Llergo, una barbaritat. I en ese event, que va ser com un festival d'un dia xicotet, que vingueren tots i sus artistes també a participar, tocaven cançons en la banda sonora que havia preparat Fernando Velázquez en l'arreglo orquestal. Una meravella, una cosa molt emocionant. I era tot per a recaudar per a la Dana, per a ajudar en lo que poguen. I en els camerinos jo coneguia alguns artistes i altres no. Ja he ido ja, jo sí que l'havia escoltat alguna vegada, però no la coneixia personalment, no? I en el camerino del costat estava ella, es va ficar a tocar el piano i a cantar una cançó en euskera. I ja m'hi se van ficar la pell.
2: I tu vas dir,
1: la
2: pell de gallina, quin àngel acaba d'aterrar.
1: Això què és? Quina barbaritat és això? I el més important, i la cançó, parlar un poc d'això, és que jo no tenia res de lo que ella estava dient, però jo m'estava emocionant igualment.
2: Claro.
1: No me feia falta entendre de què anava la cançó ni lo que...

0: però m'estava transmitint una cosa i la cançó... bueno, ja després jo vaig... deixarem el contacte, vaig parlar amb ella més endavant, li vaig dir la... jo havia començat la cançó de Rincones d'esta Tierra, que és esta canció que he hecho con ella, i va, li va agradar molt i el missatge que transmitís, que ara ho veurem, suposé, le quadrava molt i l'agradava molt, i ja l'acabarem, va vindre a València, gravarà també a l'estudi a Hankins, i va eixir una cosa que jo, és la cançó que mai me cansa, perquè l'escolte i... No sé, escoltar la seva veu en euskera, en mesclat valencià, euskera i castellà, tot junt ahí.
1: Clar.
2: ¿Qué vos sembla si l'escoltem un poquet? Sí, per favor.

0: I és que si està cançó de mostrar una cosa...
1: Quines empastades, aixes dos veus.
0: Si està cançó de mostrar una cosa, que la música és música. Dona
1: sí,
0: igual.
1: Sí, clar. Sí, clar.
0: Com es canti de quina
1: manera. Clar,
0: canta,
1: si no, no? Hauríem de deixar la meitat de les generacions que ens han precedit que feien escoltant el Rolling, si ningú parlava anglès.
0: Efectivament.
1: Vull dir-ho tantíssima gent, no? Efectivament, efectivament.
0: Escoltant des de cançó Rincones d'esta Tierra, rei, volem endinsar-nos un poquet ahí en el temps que tenim. En el teu procés creatiu, com crees les cançons, què significa per a tu crear-les i treballar-les després en Hankins Studio? Guia'ns un poquet.
2: És la gran pregunta, no? com fas tu la composició, és una cosa que sempre me diuen, i no hi ha una qüestió acadèmica, més o menys se pot intuir el que jo faig, que és que arriba la emoció i jo en algun moment agafo la guitarra i la cançó comença a eixir. No hi ha un mètode que dic, vale, me vaig a ficar, vaig a pensar una frase, vaig a rimar, no, és com que eix d'una manera supernatural. Després jo l'agafo i sí que li fas les millores. I jo el que faig sempre és li mane una nota de veu al productor, Àlex, que és ja un amic. És que un productor és
1: ell. Escolta, això que acabé de fer, què tal?
2: Jo mare, i a veure quina reacció té, no? I a vegades m'ha dit, va, vine-te'n i gravem. I ahí se fiquem ja en el procés de l'estudi, que és, per a mi és part de la composició. No solament la composició se queda en jo he fet la melodia, he fet la lletra, no. Després anem a l'estudi i ahí també seguim treballant.
1: Sí.
2: Perquè volem que... Clar, la cançó pensem que té que transmetre una emoció i hi ha que treballar-la també.
1: Aquesta guitarra, per exemple, que sona en la cançó que estàvem escoltant, que apareix així com... No? Està amagada i de sobte cobra protagonisme.
2: Sí, aquestes cosetes. Però sempre intentem que tot siga supernatural. Tot és molt orgànic en la producció. Àlex és un expert en això i a mi és com m'agrada i en aquest aspecte m'entén perfectament. No, intentem no que tot estigui gravat. No tirar de res, de llibreries, tot molt natural, tot com isca, inclús en el disc, si quan ho escoltes, hi ha xicotets errors, s'escolten sorolles de fons... No
1: escolta
2: és una cosa...
1: que parlàveu d'això,
2: sí,
1: i Arturo el dia, jo no he trobat ningú, cap error, jo no he trobat cap error.
2: Sí. Són, com un dia, Àlex, t'ho he dit abans,
1: són marques de vida.
2: Són marques.

0: que sí. Són belles imperfeccions.
1: Belles imperfeccions.
2: Belles imperfeccions. Que bonic. Sí, sí, senyor. Clar.
0: I tenen que estar. Molta gent les lleva. Nosaltres no volem llevar-les. Estiguen ahí. Són part de la cançó i a vegades fins ajuden a transmetre aquesta emoció.
2: Clar. Clar que sí.
1: És molt bonic. La veritat que sí. Tenim moltes ganes d'escoltar-te en directe, Rei, però abans, breument, conta'ns ahí l'agenda de Rei Hortolà, que hi ha concerts, hi ha presentacions, que hi ha de cap al futur.
0: Farem a fa poquet el que va ser la presentació del disc, quasi en València, i sí que volíem començar una gira més oficial a partir d'octubre, ja quan tornem de l'estiu, perquè jo en estiu el que faig sempre, també vaig a presentar el disc d'una manera més acústica. Me'n vaig anar cap a dalt a tocar, a Galícia tenim un concert en Santiago de Compostela el dia 22 de juliol, també un en Astúries, que encara no està la data ficada, i també en Capvestres, en puestos que són una meravella, tocar ahí per a la gent. Que és, jo a vegades és quan més arribes a la gent, és d'aquesta manera, en la cercania, estant a prop de la gent. I també tenim un festival en Corçà, està per Girona, en un festival que han fet molt cultural, una cosa que pareix molt bonica, un festival nou, en el castell de Corçà, una cosa molt bonica. Sí.
2: Wow.
0: I després ja tindrem així en València i en Madrid.
2: Doncs a l'octubre haurem de parlar de veure com estan les coses i on... T'imagines això, actuant en festivals d'un determinat tamany, en sales, sense passar-se, no?
0: És a dir, que la sala oscura, la típica sala, no lluïm tant ahí. Mos agrada més l'obert o el prop de la gent, és com més disfrutem, encara que siga amb menys gent, perquè no cap més gent. Nosaltres disfrutem molt més d'estar en la gent.
2: Música feta a mà, doncs festivals i actuacions fetes a mà. Ja
0: exactament.
2: Està.
1: Rei Hortolà, moltíssimes gràcies per vindre a tancar aquesta setmana amb nosaltres. Però com hem anticipat, anem a tancar amb música en directe, anem a deixar que te prepares. I mira, justament la casualitat, anem a donar-te aquest espai perquè te prepares escoltant Miedo. Així que si de la por naixen aquestes cançons, continua tenint por.
2: Benvinguda siga la por,
1: la veritat que sí.
2: Si és per a fer discos com este, no?
1: Gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

Ara sí, Rei Hortolà està a punt en l'estudi Rosa Solves de Punt Ràdio i escoltem El Pico de la Ria, una cançó que ens parla d'eixos llocs amagats per Galícia.

0: Quina meravella, rei Hortolà. Moltes gràcies, rei Hortolà, per acompanyar-nos a l'hora de la cultura i amb aquesta música en viu. Vos diem adeu, fins dilluns. Tornarem a les 7 i uns minuts. Ja sabeu, fins aleshores, feu bondat. O no.
1: Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
2: Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
3: Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías.
2: Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
3: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
2: Preinscríbete en umh.es.
4: ¿Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
1: Som la veu de tots. Som A Punt.
5: Què tal? Bona vesprada, són les 8 menys quart i així comença una nova edició del Punt a Punt en A Punt Ràdio.
6: Així comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gómez, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.
5: En uns minuts, València Bàsquet enfila el segon capítol de les semis de Lliga després d'aconseguir sumar dimecres el primer punt d'esta sèrie en un gran partit en el qual va imposar-se 118-117 Joventut després d'una

0: pròrroga, l'equip taronja va aconseguir in extremis mantindre oberta la seva bona dinàmica de resultats per a pujar-la fins a 7 victòries consecutives. Ja estan preparats per a contar-vos el partit del Roig Arena. Salva Gómez i Nacho Rodilla. Hola, Salva. Bona vesprada.
1: Què tal, Salva? Com estàs? Bona vesprada, nit, des d'este Roig Arena, on resten 10 minuts 40 segons per a que arranque el partit d'este segon partit de les semifinals pel playoff de la Lliga, on València Bàsquet torna a vores les cares en Joventut de Badalona. Va guanyar el primer partit València Bàsquet en un 118-117 apretadet i en pròrroga, i en el dia d'avui el que volem és no patir tant i que València Bàsquet puga ficar el 2-0 en la sèrie.
0: Amb Salva Gómez està Nacho Rodilla. Hola, Nacho, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, què tal? Bona vesprada.
0: Bé, pues, després de lo que vàrem veure l'altre dia i 118-110, després d'una pròrroga amb tot el que va patir València Bàsquet, tota la resistència que va posar i el gran paper que va fer Joventut, què esperes, Nacho?
2: Bueno, espere que poque una altra vegada la versió autèntica de València Bàsquet, no? Que és la de l'altre dia, però també en un punt de més de cordura o de control quan puga tindre els avantatges. I jo crec que i si el primer enfrontament, si la primera victòria de València Bàsquet en el tema anímic, a la penya entenc que li pot pesar, eh? Li pot pesar perquè era un poc apostar-ho tot a aquesta arrencada d'eliminatòria, a aquest primer enfrontament, per a tindre la relativa tranquil·litat per a encarar aquestes semifinals, i això obliga i molt a la penya a reaccionar, i crec que poden estar una micoteta tocat al finalitzar el partit, almenys així alguns jugadors d'ells m'heu transmitint d'esta manera, no? Anem a veure el tema psicològic com reacciona la penya.
0: Efectivament, jo penso igual que tu, Nacho. Joventut va fer un partit pràcticament perfecte i no va ser capaç de vèncer València Bàsquet, que no va, pel contrari, tampoc va donar la seva millor versió. 8 minuts per a les 8 de la vesprada. Moment on començarà este segon partit de la sèrie de semis, recordem, al millor de 5. Anem a escoltar les paraules en la prèvia del tècnic taronja, Pedro Martínez. Martínez, Pedro, per a la font.
3: Diferente al que vimos el miércoles.
4: Sí, es posible, pero bueno, al final el talento de los jugadores y el acierto pues es imprevisible o difícilmente controlable. Tenemos que mejorar en defensa porque siempre hace de ser ese un objetivo y vimos cosas que ellos las hicieron francamente bien, y vamos a ver si somos capaces de reducir un poco su acierto, pero no es fácil.
3: Muy bien, muchas gracias, Pedro, y suerte. Ahí teníamos las palabras de Pedro Martínez.
5: Pues de las palabras de Pedro Martínez sobre lo que puede ocurrir.
0: Les declaracions de Pedro Martínez, ara de seguida escoltarem també, entenc, el tècnic de Joventut, Dani Miret. Bé, pues en la prèvia, poca cosa, poca llum, perquè és circumstàncies que oferir les que acabem d'escoltar-li al tècnic taronja. Vos recordem que estarem en directe fins a arribar a les 10 de la nit, moment on enllaçarem amb el contrapunt de Gustavo Clemente. Fins a arribar a aquest moment, el punt a punt va oferir del duel corresponent al segon partit de les semis del playoff de Lliga CB entre València Bàsquet i Joventut, després del fantàstic 118-117 del primer duel. Una vegada plantejat el programa, és moment de conèixer la nostra formació, la del punt a punt, per a esta jornada de bàsquet.

L'alineació de professionals per al punt a punt la componen en el dia d'avui Juan Alpuente. En el control de so, Juanjo Romero. En l'edició del programa, Mònica Calatayud. En producció, Salva Gómez i Nacho Rodilla. En el València Bàsquet Joventut, Clara Alcover en xarxes socials. I qui vos parla, Salva Folgado.

0: Les 7:53 en la presentació mobilitat de Gonzalo Blanes. Aquí tenim el Pedro Ferrandiz amb un duel de voleibol femení internacional. Gonzalo, bona vesprada.
1: Què tal, Salva? Salutacions punt a punt. Bona vesprada. La setmana passada recordaràs que el Pedro Ferrandiz era el centre de l'handbol nacional. Pues avui és el centre del vòlei perquè està la selecció espanyola jugant la Lliga Europea. Per situar ràpidament els oients, són 6 jornades. Els dos primers en Bòsnia, amb 2 victòries per a Espanya, 0-3 davant Bòsnia i 1-3 davant Kosovo. Ara tenim 2 partits a Sierra Lacan, avui amb Macedònia del Nord, diumenge amb Azerbaijan, la setmana que ve a Islàndia davant l'equip local i Finlàndia. L'objectiu és estar en la Final Four de la Lliga Europea. 2 victòries per a Espanya i Salva crec que avui arribarà a la tercera perquè el partit està encaminat. Primer set per a Espanya, 25-11. L'equip de Pablo Saurín ha guanyat clarament el primer set al millor de 3. Per tant, ja tenim el primer punt en el marcador al voltant de 1.500 aficionats. Molta gent jove per estar així al costat de la selecció espanyola absoluta de vòlei. Acaba el primer set, guanya Espanya 1-0 a Macedònia. Así, al Pedro Ferrandiz en la Lliga Europea de Volei.
0: Martí Gonzalo, que comenzaba a 7:30 y per un travesa.
1: Estem en la sensación que es el partit més fácil per a España. Guanya un 7-0, 25-11. Y hay que dir que Macedonia es el últim classificat de 40 equips, és a dir, el rival més feble. Més complicat serà el partit de diumenge davant Azerbaijan, però de moment clara superioritat del combinat de Pascual Saurín. El públic molt jove està disfrutant molt del joc de la selecció espanyola. Així que Salva guanya un 7-0 Espanya. Si es confirma avui la victòria serà 3-3 i l'equip nacional es situarà com a capdavanter en esta Lliga Europea de Vòlei Femení.
0: Ara m'avises, Gonzalo, quan es m'emprenga el partit, perquè està a punt també de començar ese partit, partidàs del Roig Arena en a semis de la Lliga. Estan presentant-se a hores d'ara els jugadors, Gomis.
2: Així és, estan presentant-se tant els de Joventut de Badalona com els de València Bàsquet en ja els dos focs artificials que caractericen la presentació, sobretot de l'equip de Pedro Martínez. I estem ja també pendents de conèixer els quintets per part de tant Joventut de Badalona com de València Bàsquet. I així els tenim, acabats d'eixir del forn, en Dani Miret, que jugarà en Ricky Rubio, en Jabari Parker, també en Michael Rusic, Cameron Hunt i Adam Hanga. Per part de València Bàsquet, Pedro Martínez ha decidit en el dia en el que torna Darius Thompson al roster perquè no està Nate Rivers, eixir en el quintet inicial format per Branco Badio, Jaime Pradilla, Sergio de la Rea, Jan Montero i Nil Saco, quan sona l'himne de València Bàsquet en este Roig Arena, que poquet a poquet no té encara el mateix color ni el mateix ambient que en el primer partit, però va camí també de plenar-se.
0: Nacho, què suposa la baixa de Reubers? Teniu informació, Salva, respecte a quant de temps va estar de baixa?
2: No, respecte al temps no. Lo que comunicava el club a través també de la seva plana web és que, bueno, pues, eixes molèsties el deixaven a banda i que anava a ser dubte per a este tram final de temporada. Veurem en què queda. Es de veres que la sensació l'altre dia no era bona.
3: Sí, de moment no se li dona, diguem, una data, no? Un període d'estar fora. Jo crec que el club no se vol xafar els dits tampoc, no? Perquè estem en el tram final i
2: vol dir... Tal volta tinc alguna prova encara per fer,
3: ni se peu. Però el que està clar és que el que vèrem l'altre dia, tal com tenia el turmell,
2: sí,
3: Rivers el priva de moment, este semis segur, perquè se juga cada dos dies, la sensació, si no és molt positiva, tens que esperar, tindries que apurar per a poder trobar-lo, per a poder tindre-lo en la suposada finalíssima. Per tant, bueno, és una baixa important de Salva, és un jugador que li dona el recurs ofensiu que li dona a València Bàsquet, que és tindre el teu pivot allunyat de la pintura, és a dir, amenaçant des del triple, i això fa que els grans rivals, en este cas Birgander sobretot, tinc que anar a buscar-lo, i això el força molt a l'interior de la penya. I després darrere, encara que no siga un home poderós en quant a múscul, en quant a...

0: diguem, a mostrar, a plasmar una contundència física. És un jugador que arriba molt amunt, que canvia paràboles. I d'alguna manera té poc obrir les esquenes moltes vegades als seus companys. Per a mi és important, és important ixa baixa perquè te lleva recurs en una banda i en l'altra.
1: Sí, a més...
2: Que no estiga, com digues, Nacho, Sargento Rivers, jo crec que és una mala notícia per l'empaque que li dona al quintet quan està en pista. Avui veurem qui té més minuts, tal volta Jankuba Sima, tal volta carregues un poquet més de minuts amb el Costello, perquè és de veres que entra, Salva, Darius Thompson en la llista, en el roster, però jo pense que no tindrà oportunitat, com no ha vingut tinguent en les últimes setmanes.
0: Ara te toca anar regulant, no? Perquè per moments necessites la intensitat de Saco, en altres moments necessites l'amenaça de Costello des del triple. Sí. És que Rivers és tot això combinat d'alguna manera, no? Per tant, sí, tens que trobar momenteig.
2: Mira, ahí el veiem. Ahí está Nate Rivers al costat de Josep Puerto. En un dels fons, ahí está darrere de la cistella, al costat de la banqueta de València Bàsquet quan anem a tindre un minut de silenci per Eduardo Portela. Se fica el roig en el peu.
3: Anem a respectar aquest moment, aquest minut de silenci que també va guardar-se ahir en aquest segon partit entre de l'altre semi, entre el Barça i la Laguna Tenerife, 2-0 per cert per al Barça, li preguntaria a Nacho Rodilla. Aprofitem aquest minut de silenci en el Rochanera per a tornar al Pedro Ferrandiz i a la Canta, a veure com van les coses en aquest duel internacional de volei femení. Gonzalo.
4: Està molt bé la selecció espanyola. Recordem que ha guanyat el primer set 25-11, en joc el segon 4-1. Ventatge clara d'Espanya, que és molt superior i que està demostrant la seva qualitat. Així que en el segon set, també Espanya per davant 4-1 en este partit internacional Lliga Europea entre Espanya i Macedònia del Nord.
3: El que està clar pel que estàs apreciant, ho has destacat abans en la primera connexió, Gonzalo, és que hi ha una superioritat enorme, veritat?
4: Sí, ens comentaven, hem parlat amb la gent d'organització, ens comentaven que el partit de diumenge, també estarem en el punt a punt davant d'Azerbaijan, és un partit més llamatiu, més quidraner, més igualat, però que avui hi ha una clara superioritat d'Espanya i de veres que s'està notant i tot apunta, si no hi ha sorpresa, que avui Espanya sumarà la tercera victòria consecutiva davant Macedònia.
3: Bé, pues ara tornarem a veure com van les coses, però conforme vos està contant Gonzalo Blanes, va haver una victòria aplastant d'Espanya, minut de silenci del Rochanera, que no sé si ha conclòs ja, Salva. No, encara no, es manté aquest minut de silenci. Bueno, almenys en bàsquet se respeten els minuts de silenci, cosa que no corre.
2: Ara, finalitza.
3: Cosa que no corre en el futbol, que solen ser 20-30 segons.
2: Correcte, minut de silenci, també aplaudiments per a Eduardo Portela, va ser president de l'ACB, va ser gerent dels anys 90.
3: És un històric, Nacho, tu el vas conèixer, suposo, sí, clar.
0: Sí, de la...
2: Hem vist imatges també, en ell, Enrique Rubio de xiquet.
3: Sí.
0: D'aquells començaments de lo que va... lo que després ha sigut la Lliga ACB.
3: De l'embrió. No, de l'embrió,
0: el embrió, president durant molts anys, president d'honor també de la CB, un pioner també en el bàsquet, que va un poquet espentar tot això que és avui dia aquesta Lliga CB, pues la va espentar d'alguna manera Eduardo Portela.
3: Bé, pues tot apunta ara sí, Gomis, per a que comenci el partit. Per ser Nacho, ahir 2-0 el Barça,
0: 2-0 el Barça, 2-0
2: el
0: Barça.
2: Arranca el partit.
0: Que ho tenia fàcil, se ho va complicar, sí, correcte, però després, en que va tornar al partit, en un Pati Mills en Tenerife, increïble, lo que va enxufar el jugador de Tenerife.
2: Arranca el partit en cistella de Branco Badio, la primera per a València Bàsquet.
0: Que encara el partit, en esta tripleta exterior, Salva, més dinàmica, no? Sí. Tres xicotets, que els tres puguen jugar, amenaçar, atacar, no? Per a... castigar la defensa d'aquesta tripleta exterior també de la penya.
2: I ara l'Aliu per a Rosic, que anota entre Jabari Parker i Rosic per a ficar el 2-2. I avui d'inici sí, Ricky Rubio,
0: sí,
2: que sembla que...
0: ja a guardar poc.
2: Clar.
3: No, recuperar, suposo, no?
2: Sí, que ja no té aquestes molèsties, és el que anava a dir, que físicament sembla que està bé, no?
0: De, sí, pareix que sí.
2: Aquesta situació en la cama dreta, en la que, bueno, pues l'altre dia coi s'echava, molt bé a anir-se con el rebot, oferint per a Pradilla, solucions dins, 2-1, traumúscul. Jaime Pradilla per a provocar i ser 2-1, anirà a la línia de tirs lliures i estava fent el càlcul Eduardo Portela, que va faltar ahir als 92 anys.
0: Sí, sí. Estava... és que ha portat tota una vida vinculada, sí, al bàsquet, ara ja evidentment molt allunyada des de fa temps, però sempre el reconeixement de tot el món i també... pues en ara, en esta cistella, el treball que fa Pradilla, que el connectava en una passada Nils.

0: que era el sí. que rebotejaba en ataque.
1: Guanyar Portela que va ser presi d'ACB entre 1990 i 2013.
0: Sí, sí, poca sí.
2: El baló per a Joventut. Ahí està Ricky Rubio tractant de penetrar. Defensa per Larry al cantó. Jabari Parker de 3 no entra. El triple, el rebot és per a Deix. L'agafa Hanga, que troba la solució per dins en Parker, que anota 5-4.
0: El rebot ofensiu, el primer partit el va dominar clarament València Bàsquet, que va tindre segones opcions.
2: Que passada lliberat, de Montero per a Brancú. Badio, el triple no entra. El palmeig és de Nil Sacco, que lo que recupera és una pilota en la que Rusic al·lucina perquè li han xiulat falta. Ai, perdó, banda a Joventut. L'últim en tocar suposadament Rusic, quan semblava que era Nil Sacco. Baló per a València Bàsquet, René Fons Montero, sense mirar, per a Pradilla, oberta en el llançament de 3, fa la finta, vol trobar solucions, encara troba per fora Branco Bello, que s'endú el tap en el triple i recupera la pilota Joventut de Badalona. I la falta ara de Jan Montero, que li demanava explicacions a Jaime Pradilla perquè tindria que haver llançat de 3.
0: Sí, perquè també la té per a finalitzar dos vegades. La primera Pradilla en l'amenaça del triple, que ara hi mateix fa el xesco, diguem, sí, la tinc que llançar. I després, quan s'ha apropat, també, perquè si quedava emparellat en Ricky Rubio, ahir si haguera anat a percutir, a trobar el xoc físic, haguera tingut situació de ventatge.
2: Ricky Rubio per a Jabari Parker, la passada no és bona, i recupera València des de l'ània de fons. Jo crec que es pentava un poquet ahir Montero
0: un poquet,
2: no?
0: Està en el límit, ahir Montero de poder fer la segona.
2: Ui, espera, el límit està Hanga. En ese dribbling de Jan Montero, que li ha fet ballar, marca la jugada, és la de Ronaldinho, diu Jan Montero, ahí està el baló per dalt per a Nil Sacco. Nil Sacco que l'agafa, li fan el 2 més 1, anota Nil Sacco, 2 més 1, anirà Robocop Sacco a la línia de tirs lliures.
0: Aguantant, ara molt bé Nil Sacco, i se baló penjant.
2: Absorbint el contacte de Hanga, i seguint capaç d'alçar-se per a anotar i portar-se eixa tarascada de Hanga, perquè s'ha escoltat fins a la casa en França de Nil Sacco.
0: És que el que té que fer Nil Sacco és que quan la tinga i baix és que té que anar a per el jugador. Si té ventatge física, tens que percutir sobre el jugador. Si simplement contactes, ara el problema té...
2: Mira,
0: que la va fer de 4. Que la fa de 4.
2: La nota. Era jugada assajada?
0: Era la que va fer Zaragoza per a salvar-se de la Lliga TV, llança el propi tirador, reboteja un rebot llarg i fa una acció de 4 punts per a ell.
2: Jo això se l'ha vist a Jordan fer-la, La de llançar, pegar-li a l'anella, agafar el rebot i finalitzar.
0: Has ficat,
2: lo pas que jo
0: has
2: crec
0: ficat
2: que
0: una comparació...
2: Saco no ho ha fet a prop, claro. Sí.
1: En fi, Salva.
0: Hauria de dir que va fer Shaquille O'Neal, te diria...
2: No, però ho dic perquè ahir Jordan ho feia aposta, Saco el que ha trobat ahir és petroli, ni s'acció en la que, evidentment... Robocop llançava de manera directa.
0: Montero,
2: Sí, la segona falta personal per a Jan Montero en estos primers compassos d'encontre.
1: Sorprès, Montero, molt sorprès i protestant. Sí,
2: Montero protestant-li ahí a l'àrbit. Avui arbitren Òscar Perea, Arnau Padrós i Fabio Fernández. Se'n va a la banqueta Jan Montero i entra Álvaro Cárdenas, però protestant moltíssim.
0: I la demana Pedro per a corregir de qui és la falta.
2: Van a revisar. Van a la taula.
0: De qui és la falta.
1: Pot ser que no siga de Montero.
0: El que no sé si tu pots...
2: Què falta habéis pitado, diu Pedro Martínez. Què falta habéis pitado.
1: És a dir, que no és falta de Montero?
0: És que interpreta que la falta és d'un altre jugador.
2: Sí, és que és falta.
1: Però se pot revisar això, Nacho?
0: És que... home, si l'ha demanat és perquè...
1: Se podrà,
0: clar. Interpreta que... Però és que...
2: Jo crec que se frena, no?
0: No, hi ha un bodice que és ficar-se en el camí, diguem, per part de Pradilla, per a que no caiga alliberat o en ventatge, ahí baix Hanga, i per darrere va acompanyant-lo Montero. Clar, l'àrbit de qui és la falta la canvia, és de primeres de Pradilla i de segones seria de Montero.
2: La segona falta a Jan Montero, tenia raó. El problema, lo que no torna és... Ah, sí, torna a la pista. Torna a la pista Montero... I la falta espera
0: jugador, Pradilla. Jugador de Pedro Martínez,
2: Sí, sí.
0: Ojo al dato que això és maniobra total d'entrenador.
2: Bueno, i ara Miret i el seu...
1: És que és una falta...
2: També protestant moltíssim, Protestant moltíssim.
1: Clar, és que llavors...
2: Els àrbits...
0: Jo és que ho entenc, la protesta de Dani Miret i de la seva banqueta,
2: No entenc perquè... res.
1: Però la, perquè... però la falta és de Pradilla primer. Jo acabo de veure una imatge molt clara que li trau el colze.
0: Però jo sí, però Salva, però la història és...
2: Espera.
0: L'àrbit interpreta i sa falta o la següent, saps? Que és el que protestava Dani Miret.
2: L'idea de Dani Miret, canvia la falta? Ahí està Ricky Rubio, el llançament no entra, Larry se'n va...

0: Li fan la falta també, tropeça Branco, va dir Enrique Rubio que li demana disculpes, xoquen la mà de manera esportiva i el que n'hi havia era falta abans a Sergio de la Rea.
1: I està costant ara més a la penya, de trobar cistella, molt disciplinada la defensa de València Bàsquet. Clar, tindre tres xicotes també, són tres jugadors que tenen la capacitat per a suportar les arrancades de Ricky, de Cameron Hunt, en aquesta elaboració del xoc de la penya.
2: I l'anar i tornar, el transitar, sí, és més fàcil.
0: Montero, el cantó per a Pradilla, Pradilla perseguit per Jabari Parker, es clava en la pintura, Pradilla, Nil Saco, la bombeta de Nil Saco en l'esquerra, de manera molt poc ortodoxa, però val 11-4.
1: Sí, però està amb més confiança. Està
2: on falla,
1: l'acció ixa que feia el 2-1, la seva pròpia acció sobre el rebot, i ara també està bombeta.
0: Ara el baló per a la penya, Cameron Hamper, dins, apareix Larry per a tallar, per a furtar. Ahí va Larry, València Bàsquet, s'endinsa la safata de Sergio de la Rea dins, 13-4, i ho té que parar Dani Miret perquè ha començat espectacular València Bàsquet.
1: Comença espectacular, i demana Pedro també que la grada se connecte. Avui sí que el Roig Arena molt enxupat, molt connectat. L'altre dia era un poquet...
0: Ha rebut el missatge el Roig Arena.
2: Una corredeta l'altre dia, el tècnic.
0: Sí.
1: És que ara acaba de fer Pedro els braços a la grada, Vinga, amunt, amunt, perquè és coneixedor de que en esta connexió, en esta espenta per part de l'afició, este València Bàsquet és un altre, és imparable. I d'ahir l'arrencada, molt de treball defensiu, molta capacitat per a sostindre aquestes dinàmiques de generar des de la part exterior de la penya, més ritme també per a creuar la mitja pista, tres jugadors que ho poden fer, i després la jugada de mestre que acaba de fer Pedro Martínez, en aquesta revisió, s'haguera quedat en res, s'haguera quedat en la segona falta de Montero, condiciona tota la primera part, i ell mateix a Uchida.
2: Ah, entenc que també ha tingut alguna cosa a veure Montero, perquè és molt probable que Pedro Martín no hagi vist l'acció completa quan l'ha vist Montero. En tot cas, fantàstic, el fet de que solament una i no dos faltes ja per a Jan Montero. 8 i 10, tornem al Pedro Ferrandis de Alacant, en aquest partit de la selecció espanyola de vòlei femení. Gonzalo.
3: En la Lliga Europea, sí, en el primer set ha sigut molt superior a Espanya, en el segon encara més, atenció al parcial, 18-3, ara 18-4, molt superior a Espanya, Macedònia, que no té resposta al lloc ofensiu d'Espanya, i per tant, anem camí d'un partit ràpid, recordem, primer set per Espanya, 25-11, i en el segon set, ja avantatge clara per Espanya, 18-4.
2: Hi ha molta gent en el Ferrandiz, Gonzalo?
3: Sí, al voltant de 1.500, en diuen que per al diumenge estarà ple, i a més, el que més m'agrada, Salva, moltíssima gent jove, moltíssimes xiquets i xiquetes que estan així, dels clubs de la província animant a la selecció espanyola. L'ambient és espectacular, ja t'he dit, al voltant de 1.500 aficionats avui així per a veure el partit de la selecció espanyola.
2: Recordem que la selecció espanyola va començar el primer cap de setmana de Lliga Europea en Bòsnia, amb 2 victòries davant la selecció anfitriona per 0-3 i davant Kosovo per 1-3, i que arriba invicta a Alacant, i el primer partit també té pinta de que va tancar-se amb victòria. Tornem al Roig Arena perquè ahí està en marxa encara el primer quart, Gomis.
0: Sí, resten 6 minuts, 4 segons, i demanava Enrique Rubio falta, però els àrbits no li la concedeixen, i és valor per a València Bàsquet. En aquesta acció en la que tractava de fer la safata Enrique Rubio, la falta més espera la penya, ja en porta 4 en este primer quart, al que encara li resten un poquet més de 6 minuts, canvis en València Bàsquet, 13-4, al marcador, entra en pista Braxton Key.
2: Braxton Key, Nacho,
0: Ja està la primera de aquí, Senís intenta lluitar el rebot i la pilota serà per a València Bàsquet.
1: I fixa't també el que ha fet avui Pedro Martínez en el quintet inicial. És una... Tindré els tres jugadors, no?, que poden elaborar per fora, però d'alguna manera equilibrar ara també en la rotació els quintets, perquè entra Cameron Taylor, entra també Braxton Key, que són dos jugadors que li donen dinamisme i frescura física.
0: El baló per a València Bàsquet, des de la línia de fons, Cárdenas per a Mur, mitja distància, té que eixir-se'n per fora, per a Costello, no li eix aquesta devolució, la que està a punt de perdre la pilota, València Bàsquet, però arranca Omar i Mur, a Tauler no entra, el rebot espera, espera, que el lluite ell, però el guanya Birgander, Vives, Hunt, el baló per a la penya, Juventut de Badalona, ahí està Hunt, el de les sabates bicolor. 5 minuts, 30 segons, ataca Cameron Hunt, perseguit per Matt Costello, duel de 24. El baló per a, novament, la creació de Drell i el llançament es queda curt, aigua, cau a terra Braxton Key, i és baló per a València Bàsquet, arranca Álvaro Cárdenas. Vinga, hi va el xiquet en el dorsal 23.

0: S'ha arribat fa ja unes setmanes, però com ha arribat Álvaro Cárdenas a este València Bàsquet. Braxton qui per fora tracta de penetrar, és Braxton contra el món i li furta la pilota el món i concretament Krach. El baló molt bé ara les manetes de Cameron Taylor per a furtar, recuperar València Bàsquet ràpidament, que ja ataca un Mari Mur, arranca la moto Mari Mur, troba en el cantó a Álvaro Cárdenas de 3 i el triple de Álvaro Cárdenas.
1: Ben treballat, sí, esta situació, la recuperació, Mari Mur cap a dins, tancava, col·lapsava un poc ixa penetració, la penya, tir alliberat per a Cárdenas.
0: Birgander per dins, rep des de les mans de Hunt, Guillem Vives el triple també. Anota l'ex València Bàsquet, Guillem Vives el triple. 16-7, més 9 per a València Bàsquet i ara peus de Krach en ixa passada picada de Mari Mur, serà possessió per a esta ronxa.
1: Que se protegís la penya en esta zona, de nou, ja ho va plantejar Dani Miret en el primer partit, ho manté, sobretot després de fer cistella, una zona 3-2, que avui incòmodament xa València Bàsquet, que té també passància, tre bones passades extra, i això troba tirs com este alliberadíssim, però no entra.
0: El tir no entra, de Omar i Mur, el rebot encara l'agafa. Ahí pel metxat per Costello, Mari Mur, que entrega cap a Cameron Taylor. Costello, peus parats de 3, no entra el triple i el rebot afavoreix a València Bàsquet perquè apareix l'home de la màscara per entregar. Álvaro Cárdenas, que està en confiança, que se tira un nou triple i dins. Triple de Álvaro Cárdenas.
1: Quin morro, quin morro.
0: Com ha arribat, com ha arribat.
1: I ha que tindre molta mentalitat, també, per a creure, per a aparèixer així en este València Bàsquet i dos triplassos per a ell.
0: Defensa ara Álvaro Cárdenas, de 9-7 al marcador, 3 minuts 49 segons, Birgander per dins, perseguit per Costello, la safota no entra. I el rebot espera Braxton Key, que rep el contacte de Guillem Vives, i és la falta, és la quinta, Si la xiulen és la quinta, seran tirs lliures per a Braxton Key.
1: Sí, t'ha tocat la penya, t'ha tocada perquè no troba facilitat en la passada ofensiva.
0: I perquè està patint molt en defensa.
1: Darrere està costant-li molt arribar, emparellar-se València Bàsquet. Molt solidari en les situacions també de trobar passades extres, ahir en aquesta elaboració, bons llançaments i trobant la comoditat ofensiva. És cert que la defensa de la penya no ofega i ara des del tir lliure Braxton Key, que acaba ballant la pilota en l'anella i se li deix.
2: Avui la sensació és que València Bàsquet fluís a diferència de l'altre dia, que tenia més problemes.
1: Està fluint, està trobant diferents maneres d'encarar la cistella. Després ha percutit una altra vegada, el segon tir lliure. Però el rebot ofensiu,
0: El rebot és l'últim en tocar València Bàsquet, recupera la penya. Per a mi era dubtós, però li la dona la penya.
1: El rebot ofensiu donant-li a València Bàsquet segones i terceres opcions en alguns atacs.
0: Ara ataca l'equip de Dani Miret, per fora Cameron Hunt, trobant espai ahí en Krach. Perseguit per Omari Mur, se té que plantar, té que entregar a Jabari Parker, que no té que aparèixer en el partit, perquè quan va aparèixer en el primer partit va fer molt de mal i ahí està errant Jabari Parker i el rebot espera Matt Costello, que entrega la pilota per a Cárdenas, espera un altre triple, Cárdenas de 3, no entra i el rebot espera Krach. Ja anava a ser 3 de 3.
1: I ara Pedro li diu, calma, no? Encara que...
0: No tots els dies són diumenge,
1: No, però quan te fas dos és cert que te creixes, no? I te penses que pots fer un altre.
0: Sí, però jo crec que Pedro el que li recrimina és la selecció de tir. És el perquè no estava alliberant, ni era... O sea, podia continuar la jugada, no? No feia falta llançar de 3 en ese moment.
1: Sí, que tot el que has trobat fins ara, inclús els seus llançaments, han sigut després de bona selecció, no? I d'alguna manera no li recrimina que busque un tercer tir, sinó que no tinguera...
0: Que estiguera tan forçat.
1: La paciència per a buscar una bona solució a aquest tir.
0: Seran tirs lliures per a Cameron Hunt després de la falta personal de Matt Costello. I per tant, allà va el jugador de la penya.
2: Mentre tant, el Pedro Ferrandis continua la pallissa d'Espanya, Gonzalo.
3: Sí, segon set per a Espanya, 25-6. És a dir, que encara... Més llamatiu que el primer. Recordem que el primer set 25-11 en 18 minuts, el segon 25-6 en 14 minuts. Ara, tot preparat per a encetar el tercer i definitiu set. Si continua així, Espanya va a guanyar, serà la tercera victòria consecutiva i es situarà Espanya entre les favorites per a estar en eixa Final Four, que recordem serà a final del mes de juliol. Per tant, segon set per a Espanya, partit costa era cap amunt per a l'equip de Macedònia del Nord. Guanya Espanya de moment 2-0 al Pedro Ferrandis.
2: El partit que va tota pastilla al Pedro Ferrandis de Alacant i les coses que també marxen molt bé en quant a marcador al Roig Arena Gomis.
0: Ara errava Braxton Key en aquest llançament, però guanya de 10. València Bàsquet de 9 a 9. Ahí va Ricky Rubio, perseguit per Cameron Taylor. Fa dos fintes, tres fintes, Ricky Rubio. Està ballant a Cameron Taylor. Ricky entrega el cap a Jabari Parker. La maneta era boníssima de Braxton Gui, que és el que munta el contragol, perseguit per Ricky. El contacte en Ricky Espai, eh?
1: Cuidao, sí.
0: Espai perquè va a terra Ricky Rubio en ixe contacte en Braxton Gui, que buscava la safata. Cau a terra Ricky Rubio, s'ha pogut fer mal. Jo no sé si és a la cara.
1: És a la cara. A la cara, al nas.
0: Semblava que era en la cara quan cau.
1: No, quan està buscant la cistella.
2: És en el xenoll, eh?
0: Pues és el xenoll. Xenoll, sí.
1: Ah, xenoll, pues xenoll. Jo pensava
2: xenoll.
1: Que la
0: l'esquerre.
1: La que aguantant-li, li fica un poc el... No és la intenció de pegar-li, però Braxton Gui li fica el baló, protecció del baló, davant de la cara o molt prou de la cara, però després de veure, és de lo que se queixa és del xenoll i pareix una trompada
0: sí.
1: Seria, eh? Home, no per a...
0: Espera, diu Ricky que espera, que no se'n va, que està per a continuar.
2: A veure, si és xenoll contra xenoll, bueno, pues és dolorós, però...
0: Fa mal un ratet.
2: Sí, exacte.
1: És la molèstia, més mal quan la molèstia, de xeles. Correcte, és la molèstia.
0: Però,
2: de sí, moment, és xenoll, acabem de veure per la tele, és el xenoll dret de Kik que impacta en el xenoll esquerre de Ricky.
0: Bueno, xenoll contra Ricky xenoll, sí. En molèsties, però pot seguir el baló, espera Hackanson, perseguit per Álvaro Cárdenas, intensitat en les mans de Cárdenas... I el xest de Hackanson, dubtós, perquè soltava la mà.
1: Quin nivell de pressió defensiva.
0: Sí, sí. Quin no, nivell. No, lo de Álvaro Cárdenas és una bogeria.
1: És una bogeria. Estàs portant a la penya que tinga que buscar les primeres situacions d'atac a 9 metres. O sigui, és que no poden ni apropar-se, no? Apreta i ofega les recepcions i després la pilota també.
0: En pista Yankuba Sima, Ricky Rubio, que està mal del xenoi, però fa matxa encara i s'emporta el tap de Braxton Gui. Demanava falta Ricky. El baló per a València Bàsquet al contracolp. Ahí està Sergio de la Rea tractant de trobar l'espai. Troba Braxton Gui per fora. S'oferís novament Larry. Larry que dribla, està entre dos. Braxton Gui li van a furtar, si li furten.
1: És falta,
0: demanava falta.
1: És falta Braxton Gui.
0: I jo crec que una per l'altra. La de Ricky per esta. Ricky en Sergio de la Rea. Volia també traure petroli, però avui el servis no és tan picant en Ricky Rubio. I serà baló per a... La penya, després de que interpreten els col·legiats, que l'últim en tocar és Braxton Gui.
1: Claro, de normal, Ricky, en situacions que ell força, acaba traient la falta.
0: Sí, per això, però avui no
1: ara està... Ara el servit no està picant, perquè en esta va ofuscat ell, va exagerant el contacte.
0: Massa i... flopping de...
1: Sí, un poquet.
0: De Ricky, que se'n va maleint, I va també raonant en l'àrbit, Dani Miret i ell, parlant dels dos... Demanant-li explicacions. I Ricky, que se'n va a la banqueta, però evidentment jugant el seu partit. La veterania és el que té també, i el respecte que té este jugador, esta estrella del bàsquet espanyol.
1: I Salva, mires com està València Bàsquet de connectat, i a Dani Miret i a Ricky no els queda altra que forçar maquinària per a quals hi trauen algo de profit.
0: Està en el seu dret, Ahí està el valor ara per a Hackanson, perseguit per Montero. Montero de prop en Hackanson, el 2-1, ahí està el 2-1, guanyant cima la pilota forta en València Bàsquet. És Larry qui entrega cap a Jan Montero. Montero per dins per a Yankuba Sima, vol volar Yankuba Sima i trau la falta. Dos tirs lliures per a Yankuba Sima, era impossible. Lo que volia fer Yankuba Sima, tan sols hi havia una opció, que era provocar la falta. I ahí està Yankuba Sima per a llançar els tirs lliures quan cau tècnica.
1: Tècnica
0: per aquí
1: a Hanga, perquè ha estat vinga a protestar. També tira d'un poquet de veterania per a exigir, per a marcar un poquet territori, mirant el ritme, la consistència defensiva de València Bàsquet, bueno, a la tella.
0: El tir de la tècnica.
2: Bueno, i Ricky, des de la banqueta, diguem absolutament de tot, ara també.
1: De tot, sí.
0: El tir de la tècnica serà per a Jan Montero. Allà va Montero dins. Anota Jan Montero, 22-9, a 1 minut 20 i 1 segons per a acabar el primer quart. I ara van els dos tirs lliures de Yankuba Sima. Vinga, Yankuba Sima per a executar. Allà va, mà dreta Yankuba Sima, el primer dins. 23-9.
1: Pues estem davant d'un moment important del partit.
2: No, i tant, Nacho.
1: I estàs començant del contra, però la dinàmica és de...
0: Un començament
1: de atropellar,
0: molt diferent al del primer partit. Yankuba Sima, el segon dins... Sí! En un poquet de suspens, però ahí estava entrant el tir lliure de Yankuba Sima. I ara la pressió altíssima, fixa't Nacho, com pressiona València Bàsquet. Puja les línies per a no deixar avançar metres. El bloqueig és de Morín per a Sergio de la Rea i la falta és de... Yankuba Sima a Enderrocat ahí a Hackanson, que ha caigut a plom a terra, i seran tirs lliures perquè ja està en bonus València Bàsquet.
1: L'ha atropellat, ahí.
0: Sí, sí.
1: I en Kubasima se l'emportava per davant. Hackanson també, que evidentment quan troba el contacte d'un home gran se deixa caure per a anar al tir lliure.
0: Allà va Hackanson. El suec en mà dreta, el primer dins. 24 a 10. Més 14 per a València Bàsquet. A un minut 14 segons per acabar el primer quart. Hackanson en la pressió del Roig Arena i es prepara per a tornar a eixir Ricky Rubio. Hackanson anota. 24-11 i a pista Ricky se'n va Hanga.
2: 24-11, Ricky, Nacho.
0: Ricky no està bé, eh?
2: Pues igual és l'impacte del xenoi de Braxton.
0: Sí, entra coixejant, Ricky.
2: De l'acció anterior.
0: Sí. Montero, la passada per a ningú, perquè ahir no estava Jaime Pradilla, i torna a ser baló per a la penya.
1: Però sí que Ricky està ficant el seu físic a l'abast del seu equip, eh? Com diguem, sí. No queda altra.
0: I això no ho fa tot el món, eh?
2: L'altre dia també va així de... Bueno, va acabar coix, eh? El partit.
0: I va ser el millor del partit, sí, en diferència. Sí, sí. Hackanson per dins, per a Russis, fa volar al seu parell, no entra, però en segona instància el palmeig ofensiu sí.
1: El nano va sobrar, eh?
0: Russis a mi m'agrada molt.
1: Fa tot, arriba ben amunt.
0: Montero se'n va ràpidament ahí, fàcil de Ricky Rubio per a trobar solucions fora en Jaime Pradilla, que entrega a Sergio de la Rea. Larry, que demana l'ajuda de Pradilla ahí en el bloqueig, la juga de 3 i el triple de Larry, que entra. 27-13, triple de Sergio de la Rea.
1: Triplàs, també la frenava i en capçalera, apurava, estirava un poc la possessió, li demanava Branco Badio, però el nano en ese caràcter l'enxupa.
0: Seran 11 segons de possessió el que li resten a Joventut de Badalona i 12 segons és el que li resta al crono d'este primer quart. Ricky Rubio, la passada filtrada per dins és boníssima, però no entra el llançament de Morín.
1: I l'última
0: serà per a València Bàsquet, 4 segons per a Branco Badio, perseguit per 4 jugadors de la penya. S'acaba en un triplàs de Pradilla. Triplas de Pradilla sobre la bocina per a finalitzar el primer quart en 30 punts València Bàsquet. 30-13, quin ritme, quina manera de començar, Nacho. València Bàsquet 30, Joventut de Badalona 13.
1: Locura de primer quart, perquè això és moment de playoff, això és nivell de tindre que buscar la millor versió, però el rival també té planteja trampetes i València Bàsquet que és contundent, en el nivell d'encert, en el nivell de ritme, d'atacar, i les transicions, i aquest ritme habitual d'enllaçar un moviment sense esperar que la defensa rival estiga formada, i li està costant a la penya recular cap endarrere, ofensivament també frenada, perquè València Bàsquet és que ofega, ofega el rival, el porta a jugar molt allunyada de la línia de 3 punts, i d'ahir que se'n vagin este mes d'as a València Bàsquet.
2: Massada de València Bàsquet a la fi del primer quart, el Roig Arena contra Joventut i el centre de tècnic, perdó, i el Pedro Ferrandi de la Can Gonzalo, suposa que continua també aquesta massada de la selecció espanyola de vòlei femení. A veure si...
3: Espera, que tot és clar, correcte. I ara estem en l'últim, bueno, últim, perquè crec que va guanyar Espanya este set i seria l'últim, 7-6, és a dir, un poc més igualat. Han demanat ara temps mort el conjunt de Macedònia del Nord, que en un moment determinat ha estat 4-6, dos punts per davant per primera vegada al partit en un set, però ara ja Espanya, quan vol, pot, ha reaccionat. 7-6, estem en el tercer i definitiu set si guanya Espanya. Temps mort demanat per Macedònia del Nord, que almenys en este últim parcial està posant un poc més de resistència a la selecció espanyola de vòlei femení.
2: Clar, Gonzalo, i el partit va tan ràpid que va acabar més pronte del que probablement tots esperaven, no?
3: Sí, la gent està així disfrutant, perquè de veres que és un espectacle tot el que envolta el partit, clar. Però estem ara que no arriba una hora de partit i jo crec que va acabar en un quart d'hora, sincerament. El diumenge serà diferent perquè Azerbaiyán, que organitza l'Europeu, sí que és un equip més competitiu, però és que recordem que Macedònia és l'últim classificat i no ha guanyat cap set en tota la competició. Per tant, s'esperava un poc este festival d'Espanya i segur que diumenge serà un partit ja més igualat davant d'Azerbaiyán. Espanya salva que si guanya este partit sumarà 3 victòries en 3 partits i després quedaran al 3-3, però camí d'estar en eixa Final Four, que recordem, és Lliga Europea, i després en el mes d'agost és ja la competició de la Copa d'Europa, l'Eurocopa, on també està la selecció espanyola classificada.

0: Joventut de Badalona. En pista Jan Montero, Nil Saco, Cameron Taylor, Branco Badio y Jaime Pradilla. La pelota a punto de perderla, Saco, pero recupera ahí rápidamente Jan Montero, el dominical. Problema, driblan, trovanta Branco Badio. El senegal es que va a alzarse, lanzar de tres y el triplas de Branco Badio. El triplas de Branco Papi Badio.
1: Que també ha sigut incisiu, eh? Un Branco Badio que de primeres ja feia la primera acció del partit, apretant també, desgastant l'atac, perquè hi encapçaleix la defensa de València Bàsquet i ofegant un poc la pilota. Ara Ricky, que tracta de tirar de galons per a fer una acció increïble.
0: Cistelló de Ricky Rubio, quan semblava que ja es quedava sense opcions, trau la vareta màgica per a inventar-se un cistelló. 33-17, Jaime Pradilla percutint i fent fora per a trobar a Jan Montero. Estem Branco Badio, suspensió. Noel Pares. Noel Pares.
1: Que fàcil i quines cames, eh? Quin poderío. Quan la gent ja està esperant en la penetració baix de l'anella, se clava a 2 metres, però és que se clava en una elasticitat increïble i difícil de frenar.
0: Sí, i li puntejava el tir crack, però és que té igual. És que té igual. Branco Badio anota.
1: O sigui, quan vens en velocitat, parar-te i enlairar-te tanta facilitat com ho fa ell...
0: Falta de Saco.
1: És molt complicat si no tens aquesta condició física, si no tens aquestes cametes que té Branco Badio, d'ahir que no li arriben a puntejar-li aquest llançament.
0: Segon falta personal per a València Bàsquet, 35-10, la primera per a Nil Robocop Saco, i serà valor per a la penya des de la banda. Sente que tornar a la banqueta Ricky Rubio. Entra Guillem Vives. Vives la fica en marxa per a Birgander, pressionat per Saco. Fora del seu hàbitat natural. Torna a dirigir Vives en Cameron Hunt. Obert en el costat dret, Cameron Hunt. Step back, llançament de 3. Triples de Cameron Hunt.
1: És tirador, eh? És un jugador que té una finura de llarga distància bestial.
0: Encara que té una mecànica curiosa, però té igual, eh? I ara el que trau petroli és Cameron Taylor en aquesta acció en la que Guillem Vives ha caigut en la trampa, perquè era una trampa, lo de Cameron Taylor. I trau petroli als tirs lliures Cameron Taylor.
1: Guillem Vives de primeres aguanta bé, però quan ja vol fer el forà, quan ja vol trobar l'espai per a pujar la Cameron Taylor, per a mi Guillem Vives s'excedeix, no? Va contra Cameron Taylor i d'ahir que no li deixa ni avançar ni finalitzar.
0: Erra.
1: Errant el primer tir lliure.
0: Erra el primer tir Cameron Taylor. Silenci en el...
2: Sí.
0: Roig Arena. La gent és que té que respirar també. Taylor el segon dins. 36-20. 8 minuts, 8 segons per acabar este segon quart i per tant per anar al temps de descans. Valor per a la penya, Guillem Vives pujant, creuant la separadora, perseguit per Álvaro Cárdenas. Ahí està. La pressió és bona de Cárdenas. Obliga a Guillem Vives a entregar cap a Jabari Parker, que avui no s'atreveix a llançar de moment. Cameron Hunt alliberat, llança de 3. Triple de Cameron Hunt. Triplas de Cameron Hunt.
1: És una mecànica com un poc el tir molt frontal, però sí. Si troba el mínim espai, ell necessita aquest xicotet espai, però se descuida un poc la defensa, sobretot en este segon triple.
0: Cárdenas, el baló per a Larry. Larry entrega cap a Saco, el bloqueig ahí en el pick and roll. Saco i anota Sergio de la Rea. Mira, mira, està a punt de despegar-li el Saco, eh? Estava ahí aletejant el francès, tractant de defensar la pilota que en la que ya ataca Juventud de Badalona, entregant Parker a Birgander. Per fora Cameron Hunt, no li doneu espai. No li doneu espai a Cameron Hunt. Demanen passes de Cameron Hunt. El baló per a Birgander, per dins, la bombeta de Birgander. Buah. Entra en sort, però entra.
1: En molta sort, eh?
0: Perquè... Està reaccionant la penya, eh?
2: Sí, ara
0: està
2: sí.
1: Perquè Cameron Hunt és el que està trobant un poc la punteria i després també la elaboració.
0: Pradilla de 3 no entra, no és una bona selecció de tir de Pradilla, però el rebote el recupera València Bàsquet. Cameron Taylor de 3, triple de Cameron Taylor.
1: El rebot ofensiu, València Bàsquet, que torna a anar a aquesta dinàmica. Mira quina pressió, que se la va menjar, a punt de menjar.
0: Se la menja la penya. Obliga a la penya a consumir els segons per a traure des de la línia de fons. Miretes torna boig amb l'àrbitre. I València Bàsquet, que recupera una pilota en propi terreny de joc de la penya. Són 8, no? Els segons que tens per a... 5, perdó. Els que tens per a traure des de...
1: 5 segons, però és que... Saps què passa?
0: I se'ls ha minxat, eh?
1: Que no li permetia rebre després de fer una cistella. És a dir...
2: Sí, la
1: cistella, i en volta d'endarrerir-te passa per el rival.
0: Te quedes ahí.
1: I no li deixes traure. Sí, sí, sí.

0: Es que es algo, es una asfixia total. Y Dani Miret es que está.
1: Está muy calent.
0: Está muy calent, pero está sobrepasado, por la inercia del Sebas.
2: Esa es la palabra, Nacho.
1: Mitja distància, no entra, i el baló no valia, no valia la penya. Però què fa Guillem Vives? Què volia fer Guillem Vives? No pots traure així en moviment, anar corregent i traure... Té que tornar a traure aquest baló des de l'ena de banda, la penya, i mira, altra vegada la pressió asfixiant de Álvaro Cárdenas, que mossega, que pressiona, que no deixa avançar a Guillem Vives, que l'obliga a donar el màxim, i ara la falta li cau a Álvaro Cárdenas.
0: Però saps què passa? Que és una falta també positiva, perquè estàs portant
1: a l'extrem.
0: A l'extrem i a que se puga desquiciar la penya. Per tant, ara t'assenyalen la falta, però en la inèrcia t'acaba donant aquest valor recuperat, una precipitació de la penya i alguna pèrdua. Bueno, és, la dinàmica és increïble d'asfíxia, de traure a la penya del partit.
1: 6 minuts, 25 segons, ataca la penya. Cameron Hunt per dins per a Birgander, es vol fer gran, però apareix Nilsaco per a obligar-li a eixir novament cap a fora, a punt de furtar-li la pilota, recupera Birgander, té que trobar el cantó, Guillem Vives allibera, llança de 3, Guillem Vives, el triple no entra, el rebot és per a... És Jabari Parker el que executa a la mitja volta. 45-27, Stone per a València Basket, que no li dona pausa al joc. Ahí està Álvaro Cárdenas, la pilota per a Braxton Key, el cantó per a Cameron Taylor, King, triple de Cameron Taylor. Espectacular la jugada de Cameron Taylor.
0: Espectacular, l'amenaça d'anar cap a dins, li fa recular ahir a Jabari Parker, fa el step back per a engatillar-la.
1: Però el step back passant-se la pilota per baix de les cames. Ui, molt bé, ara Nilsaco recuperant. Vinga, va, sí, home, això ja era massa, era Glover Trotter la jugada de Nilsaco passant-se-la per l'esquena a Cameron Taylor.
0: I pot ser antiesportiva,
1: I demanen antiesportiva.
0: Deuria de ser antiesportiva.
1: En ese intent de Aliub espentaven a Nilsaco, la falta és claríssima, però s'agradava molt, Ahí Nilsaco la passada per darrere i buscaven l'aliup i la falta és clara, veurem si és antiesportiva o no.
0: Sí, és antiesportiva.
1: Ahí està la decisió arbitral.
0: Per darrere, Salva, no hi ha ninguna intenció de jugar el baló, inclús no se fa mal perquè tampoc va amunt Nilsaco, però el pilles en l'aire.
1: El pots desequilibrar.
0: El pots desequilibrar i caure malament. L'acció és antiesportiva, clarament.
1: Entenible, també. Entenible. Perquè estàs sobrepassat i quan t'estan pegant este ball, pues evidentment a este màxim nivell, pues cou. Però ahí va el primer de Saco fora. Ui! Sona en el Roig Arena.
0: De totes formes,
1: a veure,
0: el problema
1: favor,
0: de
1: Nil...
0: Sí, no falta la paràbola perquè és que és llançament...
1: Vinga, Robocop.
0: En línia recta, però...
2: Que tira a fallar.
0: El run-run... Mira.
1: Ahí está, y se cau el Roig Arena porque anota Nilsaco.
0: Yo te haig una cosa, pues Nilsaco en esta primera part ha fet un faenón. Un faenón.
1: Exacte, la ovació esta que escolteu és per a Nilsaco.
0: Sí.
1: Que se'n va a la banqueta i que de moment porta un 10 de valoració. Baló per a València Basket Cárdenas. Volia fer la finta en el llançament de 3. Al cantó el baló en Matt Costello. Novament per a Cameron Taylor. Este en Cárdenas. Cárdenas que dribla. Cárdenas que encara. Té que trobar a Cameron Taylor. Alliberat. Step back. El llançament de Taylor. No entra el triple sobre la botxina. Menys mal.
0: Pues la dinàmica pareixia bona, des de la nostra perspectiva.
1: Menys mal és el que ha pensat Dani Miret, evidentment. Perquè ixe triple novament de Cameron Taylor amenaçava en ampliar l'avantatge més enllà des de 45-27. En el que està manant en el marcador València Bàsquet a 5 minuts 14 segons per arribar al temps de...
2: Són 45-27 al Roig Arena. I quin és el marcador al Pedro Ferrandi de Alacant, Gonzalo?
3: 17-13, és a dir que Espanya està a camí de guanyar el tercer set, que és el més igualat, ha hagut un moment de 4-6 i després de 10-13 i quasi s'agraeix, perquè ara sí està competint millor Macedònia i està disfrutant més el públic així al Pedro Ferrandi, però de moment, Salva, anem camí de la victòria, 17-14, 3 de avantatge, 2-16-0 per a Espanya davant Macedònia del Nord.
2: Una victòria en vòlei que està a punt de tancar-se i veurem si es tanca una altra victòria en bàsquet. De moment va camí d'això, Gomis.
1: 45-30, més 15 per a València Bàsquet. Acaba d'errar novament un llançament d'exterior València Bàsquet i Jabari Parker amenaçant el triple. Acaba d'anotar dos triples seguits Jabari Parker. 45-33, està activant-se,
0: És que ja Jabari Parker viu de moments, no? L'altre dia en el tercer quart, que va aparèixer d'una manera estel·lar.

0: ara també sumant, a veure ara este triple que no entra de Braxton King.
1: I el rebot espera Parker, entrega especial, etapa si no. Especial de Braxton King. Li nega la cistella a Braxton King, se la xua Larry, Zafata i dos més un. Trau Petroli, Sergio de la Rea, que insiste jo, Nacho.
0: Vaya tela marinera la que acaba de fer el nano, perquè se'n va cap allà Barry Parker. Li ensenya un poquet en el primer pas com si anara a acabar cap a la mà dreta. Allarga cap a la mà esquerra i s'extensió que permet fer un 2 més 1. I a Barry Parker deia que s'apartava, sí, sí, però acabava colpejant perquè no bascula, se queda clavat en les manetes com fugint, però el cos contactava en la finalització de la rea per a fer el 2 més 1.
1: Què t'ha semblat el tap en defensa, Salva?
2: Bo, espectacular.
0: Espectacular.
2: Espectacular.
0: És que ni en una acció que pareixia ja feta pràcticament, no? Perquè és una
2: però
0: passada
2: volat,
0: llarga.
2: Si no el toca aquí, el toca el Taylor.
0: Jo crec que van dos jugadors.
2: Han volat els dos. Sí, sí, sí.
1: Eren Taylor i qui, no?
2: Taylor i Braxton Key, sí, sí, els dos. Sí.
1: Erra el tir lliure. València Bàsquet i la pilota espera a la penya. En Hanga, driblant i deixant darrere a Jan Montero i la pilota de Rusic que acaba en falta en atac. Jo estic al·lucinant, Jo estaria molt cabreixat si fora Dani Miret, Dani Miret ja ni protesta.
2: No, és que està prou cabreixat,
1: Ja ni protesta, Ja mira la banqueta i ja... I ja ni protesta Dani Miret perquè la falta que li acaben d'assenyalar en atac a la penya, jo no la vi, o sea, no l'entenc, no sé què és el que han vist.
0: Jo aquesta tampoc l'ha vist, la veritat és que en algunes decisions de protestes per part de Dani Miret està superat, però en aquesta per a mi tenen raó, perquè crec que no apareix ni en la jugada un poquet...
1: Ara s'acostava novament Miret a l'àrbitre, la pilota per dins de Mur, per a Braxton Key, van Cupadio de 3, se n'ix el triple. Se n'ix el triple de dins, 47-33, Ricky Rubio. La pilota per a Ricky, que es passeja per la pintura, té que trobar solucions, troba a Morín dins. I li fan la falta, el colp en la cara, crec que de Braxton Key, no?
0: La primera, sí, falta de Braxton Key, perquè era el que aguantava la primera trascada. No permetia que Morín la poguera pujar, perquè estava... Pues per a girar-se i pujar-la cap amunt.
1: Semblava que... O sea, jo pensava que anaven a xilar-li passes a Morín perquè ha començat a ballar en un roglet.
0: Però... Se la complicava ell mateixa, sí. Perquè la tenia de primeres per a pujar clarament.
1: La sort que ha tingut és que li ha fet la falta abans.
0: I ha anat embolicant-se.
1: El baló per a la penya, Cameron Hunt, perseguit per Badio, troba per dins a Morín. Nuevamente el baló a Crack, llançament de 3, el triple no entra, el rebot espera Ricky, el recupera, no. Guanyant-li el rebot Ricky a Costello i trau Petroli Morín.
0: Però el palmeig és de Ricky,
1: sí, sí,
0: que
1: sí.
0: Entra de fora cap a dins.
1: I li el guanya a Matt Costello, Ricky Rubio li guanya el rebot a Matt Costello. Entrega a Morín, que trau la falta i els dos tirs lliures per a el francès.
0: En un palmeig, en un palmeig de Ricky Rubio. I Morín, que la tengo per a fer també en cistella i falta, pues ara se deixa el primer tir lliure.
1: Giannis Morín, el primer fora. Otra,
0: Lina otra, Manel. Otra.
1: Giannis Morín, el segon dins. 47-34. Ja està, se'n va Braxton Key, torna Pradilla a la pista. Està pujant-se el pantaló perquè el portava en els turmells. Bueno, per a València Bàsquet, Jan Montero. Creuant la separadora, Montero, entregant cap a Mari Mur, novament Mur, ahí està, el baló per a Pradilla, en la pintura, té que aixecen cap a fora, on li espera Jan Montero en el llançament de 3 i el triple. Este no para. Si te quieres divertir, dale balones a Montero.
0: Ven a divertirte, però és que
1: 50-34.
0: El triple és i sin... És a dir, votant, se clava i apareixen les ajudes a les mans i la resposta
1: de Ricky, Ricky també, que també sap d'això, li ha dit a Montero, calma que jo també sé. Montero, per a Costello, peus per a Xensa de 3, no entra el triple i el rebot espera Rusic. L'agafa i entrega cap a Ricky Rubio, Ricky Rubio avança metres, no li entra ningú, Ricky se'n va al llançament de 3, fa volar a Mari Mur, el llança, es queda curt el triple i la recupera Ricky, A punt de furtar novament Ricky, però ha estat atent Matt Costello que creua, i la safata no entra, el rebot espera Paradilla, l'últim a tocar és Ricky Rubio. L'últim en tocar és Ricky Rubio, serà valor per a València Bàsquet. I Matt Costello demana falta.
0: Per a mi no es faltava Matt Costello. Aguanta bé la penya en el braç amunt i la importància també d'aparèixer jugadors per a carregar aquesta finalització de Costello, que no entrava, i de nou Pradilla, que percutia en aquesta acció per a tindre la pilota des de la línia de fons.
1: Torna Nils a la pista, se'n va Matt Costello. Valor per a Branco Badio, ja executa i xatreta de línia de fons València Bàsquet. La passada és boníssima per a que es penxe Jaime Pradilla. Per a que es penxe Jaime Pradilla, l'esmaixada del dorsal 4 de València Bàsquet, 52-37. I ho té que parar Dani Miret.
2: Ho para Dani Miret en el Roche Arena. Suposo que estarà a punt de concloure el partit el Pedro Fernández de la Can Gonzalo.
3: En este moment acaba el partit. Innovació per a l'equip nacional, que ha guanyat 3-0. Recordem que el primer set 25-11, el segon 25-6 i este últim, el més igualat, 25-15. El públic posat en peu, finalment, per set, assistència oficial, 2.500 aficionats. Així que Espanya guanya 3-0 a Macedònia del Nord en la tercera jornada de la Lliga Europea. Tres partits, tres victòries. El diumenge, de nou a Xera Alacant, jugarà davant a Azerbaiyán, un partit més complicat, però ha sigut un espectacle, i l'equip de Pasqual Saurín, que tanca en un parcial de 3-0 este partit oficial davant de Macedònia del Nord.
2: Aguanta'm ahí un moment, Gonzalo, perquè anem a viure el final del segon quart, i en el moment que anem al descans a Roche Arena, tornem al Pedro Fernández, val?
3: Perfecte.
2: Roche Arena, com és?
1: Encara temps mort, i en les indicacions de Pedro Martínez, també de Dani Miret. Ara també raonen ahí els àrbits, Òscar Perea, Arnau Padrós i Fabio Fernández. Zona superestrella d'Aitana en el Roche Arena, i tornen a la pista els jugadors de València Bàsquet i de la penya per a este minut i 56 segons que resta per arribar al descans.
0: Bueno, pues ara sí que és moment de sostindre la diferència. Estàs en el més 15, dos minuts per acabar, minut i 56 segons per acabar este segon quart. Gestió, gestió ara d'este moment final.
1: Ricky Rubio, en Omar i Mur, emparellats ahí, la pilota per a Cameron Hunt. Ajuda en defensa Jaime Pradilla i perseguís també a Hunt, Branco Badio. La pilota espera Jamari Parker, que tot troba el corredor central, però la defensa és boníssima de València Bàsquet. Vinga, ataca l'equip de Pedro Martínez, la pilota i la falta a Jan Montero.
0: I la quinta de la penya.
1: Que anirà als tirs lliures el dominicà, perquè com diu una xerrodilla, ja està en bonus. Joventut de Badalona, la falta li cau a Cameron Hunt, que tractava de travar en el peu ahí a Jan Montero, que es prepara per a llançar. Montero, mà dreta, el primer dins. És difícil que falle, Jan Montero. Difícil veure-lo fallar, vull dir. Que falle, bueno, pues pot passar, però veure-ho és com aquell del Cometa Halley. Passa una vegada cada molt de temps. Montero, el segon dins.
2: Igual a 24 en este segon quart, València Bàsquet, no? Per darrere, en el marcador de Joventut, i amb esta cistella de Montero, igual a 24 el segon quart. Recordem que el primer ha guanyat 30-13.
1: 54-37 en el global, un minut i mig per arribar al temps de descans. Marca la jugada de Ric Rubio, defensa Omar Imur, molt propet. Li ajuda Craja a Ricky, ahí está Ricky Rubio, avançant, Ricky. Se troba en un mur anomenat Nils Sacco, té que entregar cap a Hackanson. Hackanson en Birgander i la pilota dins. Molt bon moviment de Birgander.
0: Se la inventa Birgander, perquè tenia dificultats. Primer Ricky, després també Hackanson, però...
1: Mira, Montero no val. No val aquesta acció i li xiulen la falta a Hackanson.
0: Sí, agafava ahí a Nils Sacco en el bloqueig directe de Nils Sacco. L'agafava.
1: I tornarem a tindre tirs lliures per a Robocop.
2: Que avui està bé, avui està francament bé Nils Sacco.
1: Mira el Roche Arena quan veu que s'acosta ni el Sacco a la línia de tirs lliures. Allà va. Sacco, li canten el primer, directe a l'anella. Fora.
0: El problema és que ja s'ha instaurat el... No el run-run és evident, no, que està, la gracieta.
1: La conyeta,
0: I la gracieta ja no mola. No per res, sinó perquè la sensació del xaval també quan va a aquesta línia és de...
1: És que la gent està riguent.
2: De cachondeo, no?
0: Sí, de cachondeo.
1: No riguent-se d'ell, però de la situació. Montero, de 3 en el rebot, no troba solucions a Nils Sacco, i la pilota espera a Birgander. Errava els dos tirs lliures, Nils Sacco. A l'Òpera Hackenson, ataca la penya, Jabari Parker. A l'Òpera Ricky Rubio, defensater Jaime Pradilla, la filtrava i molt bé en el peu. Sí. És claríssima l'acció. No protestes, Jaime, dona-li el valor, no protestes perquè són peus claríssims i te van assenyalar tècnica.
0: Pues el Xesca fe Pradilla en el àrbit
1: és de tècnica. No pots protestar-li i després apartar-li el valor.
0: No
1: pots fer-ho, ja està, i cal dir-ho.
0: El que aguantate el árbitro, y es el principal.
1: El valor a claramente peus de Valencia Basket, ya la activa la peña. Hackenson perseguit per Montero. Hackenson, que vol traure ahí un cistelló, pero no entra la pilota y el contragolpe de Pradilla. Entra la cistella de Pradilla y ataca Ricky, perseguit per Moore, también per Pradilla. Ricky Rubio se la vol inventar, troba en el cantó a Krag, li queden 27 segons. Abans d'arribar al temps de descans, la falta és de Branco Badio. S'ha tornat boig el partit en un moment.
0: Sí, però és que València Basket ficava un condicionant al làtic de pressió, de desgast del rival, que van com al límit per atraure... O sigui, aquesta última de Ricky és d'orgull, voler fer un coast to coast per a generar un avantatge que no la genera, dona una passada forçadíssima a Crack, que no acaba aixafant la línia lateral de Milagre i acaba rescatant-la perquè la pressió de Branco Badio li fa falta.
1: La falta de Badio que porta Krach als tirs lliures ja nota el primer.
0: Hackenson en la de baix també va deixant-se caure per a reclamar la falta. Bueno, és un nivellàs de físic, d'inèrcia de València Bàsquet que obliga i molt a la penya a no descuidar darrere i a protegir i assegurar també es balón en atac.
1: Anota el neerlandés els dos tirs lliures, 56-41. Resten 26,2 per arribar al temps de descans. I traurà València Bàsquet des de l'ene de fons. Ahí està en marxa la pilota de Jaime Pradilla, la deixa anar per a que no comence la possessió fins a creuar la separadora. Jan Montero, que vacila un poquet,
0: Poquet.
1: I demana calma el problema. Ahí està, no pot fer molt més. Branco Badio, el balón que torna a las manos de Montero. Montero en Pradilla, Pradilla la torna a Montero. Troba a Branco Badio, alliberat, llança de 3. No entra el triple y el rebote espera a Mari Moore, pero le da furta a Ricky. 8 segons, ahí va Ricky. Creua Ricky, tot el camp. Ricky en suspensió. Cistelló de Ricky Rubio per a que s'acabi així. El segon quart, anem al temps de descans en un cistelló de Ricky Rubio. València Bàsquet 56, Juventud de Badalona 43.
2: Bé, Nacho, pues no sé si l'altre dia va donar una gran versió en diferents jugadors de joventut, o és que avui és tot el contrari, però res a veure amb la resposta que va donar l'altre dia joventut amb la que avui pot oferir, perquè tampoc el deixa València Bàsquet.
0: És que no el deixa, és que esta última acció seria el reflexe de el que li toca fer a la penya per a trobar una cistella. És un autèntic cistelló d'un fora de sèrie que és Ricky Rubio, perquè va en l'acció cap a dins, li toca desplaçar-se cap a fora per a trobar l'espai per a que no li fiquen un tap o li puguen incomodar en aquesta finalització, i se la inventa cap a enrere i en desplaçament. Bueno, és una cistella que està pues, a l'abast de pocs jugadors, en aquest cas a l'abast d'un crac com és Ricky Rubio, però que la maquinària de València Bàsquet és la que fica este ritme d'anada i tornada, esta pressió ofegant i, per tant, en moltes situacions també a la penya a estar desquiciats, a estar superats. L'agressivitat atropella el Juventut i d'ahir que se marxa València Bàsquet en un mes 13, però les sensacions, si l'altre dia per a mi eren a favor de la penya,
2: sí,
0: en moltes coses, avui és de que València Bàsquet estaria, si volguera, en un mes 20, si ho haguera necessitat, sí. Perquè ho ha plasmat així de seriós en tota esta primera part.
2: El descans al Roig Arena, 56-43 en el primer.
1: Salva, mira, sí. Vegem a Ney Rivers, que ha abandonat també la pista i creuant per el mig. A mi no em semblava que coixejara pràcticament res, cosa que és una, entre cometes, bona senyal, perquè pot portar un embenatge molt aparatós, que no vegan perquè va en pantalón llarg, però no se n'anava coixejant ni en ajuda de muletes ni res, vull dir, o sea, que dins de lo que cap, sembla que no és super, super greu lo que té Ney Rivers.
2: Bé, pues és una bona notícia, suposa que ens donarà més llum, al igual que va fer l'altre dia després del primer partit, Pedro Martínez en roda de premsa, 56-43 al descans i al Roig Arena, i ha conclòs també el partit del Pedro Ferrandiz en esa lliga europea de voleibol femení. Gonzalo Balanés.
3: Sí, ha acabat el partit, ha sigut un festival d'Espanya, 3-0, com s'esperava davant Macedònia del Nord. És molt important ressenyar la presència de 2.500 aficionats que han estat presents al Pedro Ferrandiz, i està Luis Cervera, el director general d'Esport de la Comunitat Valenciana, en directe en el Punt a Punt de Punt Ràdio. Buenas, Prado, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
3: Importante, ¿no?, que el vóley sea protagonista aquí en Alicante.
4: Sí, la verdad que sí, la verdad que ha sido una oportunidad poder ahora mismo traer la Liga Europea en estos tres partidos que van a haber. Y bueno, ya habéis visto cómo ha empezado la selección española, arrasando. La verdad que ha sido un partido que ha ganado con una solvencia absoluta. Y yo creo que el domingo contra Azerbaiyán va a ser un gran partido, que es muy importante. Y la verdad que, bueno, ha visto el público, cómo lo ha acogido, había sido un gran espectáculo.
3: Mucha gente joven, gran noticia, ¿no?, aquí con la selección.
4: La verdad que sí, fíjate las gradas como están, hay muchísima gente joven. La verdad es que el vóley es un deporte ahora mismo que engancha a la gente joven. Es uno de los deportes que más crece en España, y aquí en Alicante especialmente, además, responde. Y en Valencia también, cuando se hizo la Copa del Rey. Pero aquí ahora mismo la selección femenina tiene un tirón muy grande. Y mira cómo están las gradas y cómo han recibido a las jugadoras.
3: Muchas gracias.
4: A vosotros.
3: El director general...
4: Valencia Basket.
3: Sorper al Valencia Basket, dio el director general del Sport de la Comunitat Valenciana, que estava present així i que ha sigut un dels que ha treballat, no?, per a que avui siga el Pedro Ferrandiz Salva el centre del voleibol femení. Recordem que demà juga el Macedònia-Azerbaiyán. Evidentment serà un partit en poc de públic perquè són els dos equips de fora, però... Uh-huh. El diumenge per la vesprada, Salva, es juga el partit d'Espanya.
2: És a les 6, Gonzalo?
3: A les 6 de la vesprada del diumenge, correcte. I este és més igualat, perquè Azerbaiyán, de fet, va ser organitzador del pròxim europeu, és un equip més competitiu. Espanya porta 3 victòries, Bòsnia, Kosovo i avui. Després del partit de diumenge, Salva, hi ha que viatjar a Islàndia per a jugar davant Islàndia i Finlàndia. I després ve semifinals i finals de la Lliga Europea. L'objectiu, estar en aquesta fase final. I, per supost, també servís com a rodatge per a l'europeu.
2: L'europeu de Bakú, no?, en agost.
3: Correcte, en agost, en aquesta primera fase que es jugarà allí, i que Espanya, per el que ha demostrat avui, evidentment està un escaló molt per damunt de Macedònia del Nord, ja serà més complicat davant Azerbaiyán, però és un equip molt jove, i això també crec que és significatiu. Són jugadores totes que estan treballant fa temps en la Federació de Vòlei, i és un equip que a poc està creixent i que avui ha fet disfrutar al centre de tecnificació, i jo crec que, Salva, per el que en comenten els organitzadors, que el diumenge encara tindrem més públic, més ambient, en aquest quart partit ja de la Lliga Europea, així en Alacant, davant la selecció femenina d'Azerbaiyán.
2: I és que mola, la Lliga Europea. Gonzalo Blanes, des del Pedro Ferrandiz, i amb esta victòria de la selecció espanyola femenina. Gràcies.
3: Un abraç, bona vesprada.
2: Adéu, Gonzalo Blanes, Alacant, que torna a ser la casa de la selecció femenina de vòlei per tercera vegada en 4 anys. Pròxim diumenge, pròxima cita, davant la perillosa Azerbaiyán, diumenge a les 6 en esta Lliga Europea. Les 8:56 ha conclòs el vòlei, però encara està en marxa al descans el partit del Roig Arena. Està guanyant, i de quina manera, també València Bàsquet al DKB Joventut en el segon capítol de les semis pel títol en la Lliga ACB. Fem un alto en el camí, igual que estan descansant a hores d'ara els jugadors de Pedro Martínez. Descansem nosaltres, li peguem una ullada a la resta de la informació, a la general, amb Gustavo Clement i el seu contrapunt, i després tornem així, de seguida, en el Punt a Punt i en la sintonia de Punt Ràdio.
5: Salutacions, Salva Folgado, companys del Punt a Punt. Estem molt pendents de l'incendi forestal que s'ha iniciat esta vesprada al cor de la Serra Calderona, en concret al terme de Serra. La pujada al Garbí s'ha tancat mentre treballen els mitjans aeris i terrestres. Emergències l'ha donat per estabilitzat a les 8 de la vesprada. Cap allà marxem. Fran Martínez, des del cor de la Calderona, com van les coses?
6: Els equips d'extinció ens comenten que la situació evoluciona favorablement. Inclús s'han començat a retirar alguns mitjans. L'incendi s'ha detectat a les 10:50 hores des de la torre de guaita antiincendis. Les flames han pujat amb rapidesa per la lloma situada darrere del conegut restaurant L'Oronet. Però, segons es comenta, un dels bombers que ha participat en l'extinció, en quant el foc ha coronat la cresta, s'ha trobat un vent de llevant que ha alentit l'avanç. Eixa finestra d'oportunitat l'han aprofitat els 18 mitjans terrestres desplaçats i, sobretot, els 7 aeris que han començat a concentrar descàrrega darrere descàrrega fins a aconseguir dominar les flames. A hores d'ara, la carretera que puja al Garbí continua tancada i els mitjans continuen treballant per controlar el foc abans que arribi la nit.
5: Gràcies, Fran Martínez, des del cor de la Calderona. I els veïns i propietaris de la zona han viscut amb la lògica preocupació la declaració de l'incendi. Rubén Dempere.
7: Sí, són propietaris de cases, de terres cultivades i animals en terrenys pròxims al foc, als quals no han pogut accedir. Els escoltem.
8: Yo cuando he venido ya estaba encendido, pero no estaba muy para arriba, que seguramente igual hacía 10 minutos que estaría encendido. Hacía un poquitín de aire, cuando entonces, ahora ha parado, pero hacía un poquitín de aire. Entonces el fuego iba para arriba.
9: Uy, pues desde Nájera venía conduciendo, mi marido se ha dado cuenta que ha visto el humo y bueno, hemos venido, pues eso, tenemos la casa ahí, nada, a 300 metros de aquí, así que nada, un miedo, mira, yo me he puesto de llorar hasta el culo, vamos, porque ha sido horrible pensar que estás ahí, tenemos los animales y todo y nada.
5: Seguirem molt atents, línies obertes amb la Calderona per anar informant sobre l'extinció d'este incendi. Més assumptes que ens deixa este 12 de juny. El papa Lleó XIV vola ja cap a Roma, després de posar a Tenerife el punt final al seu viatge a Espanya. Una visita de 6 dies carregada d'actes multitudinaris, cerimònies simbòliques i també algun incident. Xavier García del Valle.
10: Sí, com el que l'ha obligat a retardar l'eixida des de Tenerife cap a Roma i el Vaticà per culpa d'una avaria en l'avió que l'havia de traslladar. Una incidència que s'ha detectat quan el papa estava ja a bord i les autoritats, encapçalades pel rei Felip V, havien ja fet la cerimònia oficial de comiat a peu d'avió. Per tal de no prolongar innecessàriament l'espera, Lleó XIV ha canviat d'aparell i ha pogut volar en el Falcon de la Força Aèria que havia utilitzat el rei per a viatjar a les Canàries. A ell, al rei, li han enviat un segon avió militar. Ha acabat així l'última jornada de la visita papal que, de nou, ha tingut una especial dedicació a les persones migrants. Lleó XIV ha visitat Tui, un centre d'acollida en la Laguna, s'ha reunit amb organitzacions d'ajuda i ha acabat amb una missa a Santa Cruz davant 40.000 persones.
11: A tot el poble de Tenerife, con esta celebración eucarística, concluye mi viaje apostólico a España. Los distintos momentos en Madrid, Barcelona y Montserrat y aquí en las Islas Canarias. Regreso a Roma conmovido por el gran afecto con el que me han recibido. A todos quisiera repetirles el lema de este viaje: alzad la mirada.
10: Els actes multitudinaris han sigut una de les característiques d'esta visita en què també hem vist, per primera vegada en la història, un papa parlant al Congrés dels Diputats i hem assistit a la posada de llarg de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de Barcelona.
5: I per als estudiants, matí de molts nervis després d'una llarga setmana d'espera. Rubén.
7: Sí, a la una del migdia es publicaven les notes de l'ESPAU d'enguany i estes eren algunes de les reaccions que ells i les alumnes han compartit en les xarxes socials.
12: Un 7.
13: 7,1.
12: Què? Bro, si em vagi superbé.
14: Un 9. Més. 0,5.
15: Sí!
14: Ah!
15: Un 10,42.
14: Júramelo.
15: Te lo juro.
14: Un 10,42.
15: Mira, mira.
16: Un 7,1.
17: Un 3.
18: Un 5.
19: ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no!
20: Es que es un 12.
21: 12,629.
7: El 95% dels estudiants que s'han presentat als exàmens per accedir a la universitat han aprovat amb una nota mitjana de 6,35 sobre 10, una puntuació lleugerament més baixa que l'any passat. Per assignatures, les notes més altes s'han produït en les matèries de Història de la Filosofia, Història d'Espanya i Llengua Castellana. La nota més alta de la Comunitat Valenciana l'ha tret un alumne del Col·legi La Puríssima d'Elx. Ricardo ha obtingut un 9,8 sobre 10.
22: Muchas horas de estudio, mucha constancia, mucho sacrificio también, tienes que dejar de lado algunas cosillas, pero también he tenido mi rato de salir y no ha pasado nada.
7: Com Ricardo, Marc també vol estudiar medicina, en el seu cas a Castelló, però no sap si ho podrà fer i ja contempla altres possibilitats.
23: Bueno, la nota total se'ns queda un 12,678. Haguera volgut un poquet més, però aquestes coses passen. Si no és a l'UGI, pot ser a Reus o qualsevol altra universitat que estiga una miqueta més baixeta.
7: I avui també hem conegut quan començarà el pròxim curs escolar 2026-2027 a la Comunitat Valenciana. Serà el 9 de setembre en les etapes d'infantil, primària, ESO, batxillerat i formació professional i acabarà el 18 de juny del 2027. El curs tindrà, per tant, 179 dies lectius. Per la seva part, els programes formatius de qualificació bàsica i FP de segona oportunitat començaran el curs el 14 de setembre i finalitzaran també el 18 de juny.
5: Hi ha dies en què la política espanyola apareix escrita per un guionista amb afició als girs inesperats. I avui el protagonista és l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, que suma un nou capítol judicial després que l'Audiència Nacional haja decidit investigar-lo per un presumpte delicte fiscal i un altre de contraband. Tot arranca amb unes joies trobades en un registre, joies valorades segons la taxació preliminar en més €1.300.000. El problema no és només el valor, el problema és que, diu el jutge, de moment no està acreditat d'on provenen ni com van arribar fins allí. Com s'explica la possessió d'aquestes peces de luxe? El jutge creu que hi ha indicis suficients per a preguntar-li-ho formalment i Zapatero haurà de començar a donar respostes els pròxims dies. I cap de setmana de sol i de més calor. Bona vesprada, Joan Carles.
13: Hola, bona vesprada. Efectivament, este cap de setmana farà més calor, principalment al migdia demà dissabte, amb temperatures demà que superaran els 29-30 graus de màxima de manera pràcticament general. Serà un dia assolellat, amb núvols alts, amb la mar encara un poc més alterada cap a Alacant. Diumenge, les temperatures màximes continuaran sent elevades i també pujaran les nocturnes. La mar estarà més tranquil·la en general i continuarem amb un dia amb predomini del sol, a l'espera de tempestes ja dilluns de vesprada a les zones d'interior. Però de moment el cap de setmana, en general, lluirà el sol i les temperatures amunt, les màximes sobretot a partir de demà.
5: Gràcies, Joan Carles Fortea. Ens quedem ara amb els companys del Punt a Punt per a escoltar la segona part del València Bàsquet Joventut. Nosaltres tornem a la conclusió del partit amb la tertúlia d'informació general. Així està el món a aquestes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
16: Contrapunt en a Punt Ràdio.
18: Tot l'esport a Punt a Punt.
2: El Punt a Punt que torna al Rochanena i busca escoltar Pedro Martínez, que està parlant per a
21: la
2: Zon.
21: La primera mitad os ha salido bastante bien. ¿Qué les has pedido en esta segunda parte para seguir así y llevaros la victoria?
24: Bueno, la segunda segundo cuarto no hemos defendido bien. Han metido 30 puntos. Entonces debemos de estar mejor. Han conseguido algún triple demasiado fácil y debemos mejorar.
21: Muy bien, gracias Pedro, suerte. Ahí estaba Pedro.
2: Me encanta Nacho Pedro Martínez, súper exigent. A més té raó, ha perdut el segon quart 26-30. Se li ha oblidat ja que ha guanyat el primer 30-13 i bueno, pues ha posat...
1: No se relaxa ningú. Es que no
2: sempre posa el dit en la llaga. Però bueno, al final és una forma de ser exigent, Nacho.
24: Però t'haig de dir una cosa, és que si el missatge l'acaba de donar el vestidor. No t'equivoques.
2: No, segur.
24: Este tio no diu així una cosa diferent a la que ha dit allà. Ha plasmat que en el segon quart, defensivament, l'equip no ha estat en la dinàmica habitual.
1: Arranca la segona part.
24: Torna a evidenciar-ho per a que el jugador i tot el món siga conscient de que hi ha que activar-se darrere. Per a mi, València Bàsquet ha estat més en la intenció de ser agressiu i ahí és on possiblement li ha donat alguna oportunitat a la penya, però també hi ha que ficar en valor les cistelles que ha fet la penya, que són cistellos moltes vegades.
2: Pues comença la segona part, Gomis.
1: El tercer quart, sí, primers 15 segons de xoc, el llançament de Cameron Montero es queda curt, però el rebot el palmeix a Nil Saco per entregar cap a Jan Montero, novament el triple de Cameron Taylor dins. No s'ha menetjat la xarxa. Triple de Cameron Taylor, 59-43, així comença este tercer quart del Roig Arena. I el valor per a Juventut en Cameron Hunt, entregant cap a Ricky Rubio, que fa un poquet de flopping, que llança de 3, no entra, i el rebot espera Hanga, que carrega en el cos, espera que li impedisca l'acció Jan Montero, que ho celebrava en ràbia.
24: Però és que Montero li fica un tap a Hanga, que Hanga li trau un cap,
1: Però no sé si és tap o és fortar el baló, eh? Bueno, fortar el que acaba de fer Cameron Taylor, eh? Quina acció, que atent està València Bàsquet en defensa. Cameron Taylor trobant a Jaime Pradillas, té novament en Jan Montero el problema. Obrint cap a Cameron Taylor, feia la finta de 3, perseguit per Recoy Rubio, li fica les mans i li furta. Li furta per a Quejanga, s'enisca la pilota i siga baló per a la penya. Baló per a Rusic, per dins, Rusic. Vol trobar en el gos ahí, percutir, però és un mur, Jaime Pradilla. Baló per a Cameron Hunt, novament en Rusic, entrega per a Hunt, step back, llançament de 3, el triple no entra, el rebot és per a Hanga. Hanga

0: Que la salva ahí en Rusic, aguanta la posición, 10 segundos le restan a la peña. Cameron Hank, que te que percutir, trobar en el cantó, Hanga, nuevamente 3, el llançament no entra y el rebote espera a Jan Montero, que li guanya en el bot a Nil Saco.
1: Sí, y había tres jugadores, de València Basket per a rebotejar, y ahora conexió, trobar a Nil Saco, Montero.
0: Quina pauseta le ha picat Nil Saco per a que Rusic volara y per a transformar a Tauler.
1: Les primeres accions que ha fet Nil Saco en el partit li estan permitint també tindre esta tranquil·litat.
2: Sí, és de
1: amb un partit que ell mateix estava ofuscat, de errar les primeres ja no trobava la cistella.
0: És un clar exemple de lo que afecta per a bé i per a mal el Coco, En el jugador d'elit, Nil Saco, que avui pues, ha trobat la confiança des del començament i que li estan eixint les coses. 61-43, mana València Bàsquet, Branco Badio per a Jaime Pradilla de 3, no entra el triple, el rebote espera Nil Saco, però li la forta Rusic. Ah, no, però la penya, novament Enriqui, Rubio, el jugador de la penya que intentava penetrar i la falta per a... a favor de la penya, però li xiulen la personal a Jan Montero,
1: I donen dos tirs lliures. Recollia el baló.
0: Però no estava pujant el baló.
1: No. Té raó, però s'interpreta sempre des del que recollix el jugador el valor.
0: Estàs començant, no?
1: Està començant per a finalitzar. És el que parlem tantíssimes vegades.
0: Anota, Ricky.
1: La interpretació per a donar tirs lliures tindria que ser d'execució, sí. De llançament. En este
0: sí,
1: cas...
0: perquè Ricky, no te diu que Ricky Rubio en aquesta acció acaba passant enrere o acaba passant al cantó.
1: És que sobre l'acció seua no ha generat ninguna avantatge clara de realment d'anar a aprofitar-ho per a traure avantatge en aquest llançament. No, és que va com arrencant, aquesta finalització, però la pilleria...
0: Anota Ricky Rubio el segon també.
1: La veterania de Ricky li permet anar al tir lliure i sumar dos tirs.
0: 61-45.
2: Ha començat també en futbol el tercer partit de la Copa del Món. De moment, primera part en marxa, 8 minuts de joc, Canadà 0. Bosnia i Herzegovina 0.
0: En qui aneu?
1: En qui?
0: Jo en Bòsnia.
2: A veure, Bòsnia va fer... És el que va tombar a Itàlia, no?
0: Gomis? Sí, sí, jo per el cariño que li tinc a Edin Seco. No, jugador fetitxe.
2: Tu és un romàntic.
1: Però tu ho has inventat ara perquè...
2: No, és un romàntic. No, ell és un romàntic.
0: Des davanters que no queden. Ara la falta novament de Ricky Rubio. Cabreja un poquet el Rocharena, però Ricky ja està fent lo seu. I és Traore Petroli, doncs semblava que ja no quedava. Ara no seran tirs lliures, serà baló per a la penya des de la línia de fons, però ja ha carregat València Bàsquet dos faltes en estos primers 2 minuts i 43 segons.
2: En Canadà, disculpa Gómez, estan jugant Tejon Buchanan, el jugador del Villarreal, i Tanio Laguaseggi, els dos són titulars. 7 futbolistes aporta el Villarreal al Mundial, que es diu pronto.
0: Arreplegarà bons diners, el Villarreal.
2: Pues Witt Tejon i Olaguaseggi, les primeres de canvi, titulars en Canadà, 9 per a 10 de la primera part, empatació en el marcador.
0: Branco Badio, la pilota que furta València Bàsquet, arrenca la moto, Branco Badio troba en el cantó a Jaime Pradilla, novament en Papi, perseguit per Crack, li ajuda Cameron Hunt, el baló que arriba novament a Pradilla, jugant en el cos en Morín, el llançament des de Montero, no entra i el rebot espera que el toque, ni el saco, però recupere Ricky Rubio, que entrega un baló que té que aparèixer com si fora un porter i Cinder, un córner, Branco Badio, per a tallar i s'ha passada cap a Cameron Hunt i siga baló per a la penya des d'este costat dret de la pista.
1: Fa una estirada de porter, la que ha fet Branco Badio.
0: Palometa,
1: Una penya que també defensivament ara va darrere de l'acció que marca València Bàsquet. Què vull dir? Que troba moltes solucions, moltes avantatges en arrencades València Bàsquet. Troba frescura també en este inici de tercer quart, patint darrere la penya. Solució ara trobant allà va dir Parker, molt bona connexió, Hunt Parker.
0: Ahí està, notant Parker. 61 a 47, baló per a València Bàsquet, la Jan Montero, que entrega cap a Saco. Saco, novament en Montero, la pilota per a Pradilla, Pradilla per fora, per a enviar al triple, que bola i que entra per a Jan Montero, i al contragol Guillem Vives, que la deixa caure dins. Però li dona velocitat, continua la marxa, i està València Bàsquet, és el torn per esta noche, Branco Badio, perseguit per Cameron Hunt, que trobarà Larry, que no li fica... massa ritme, que vol trobar a Branco Badio en el llançament, que no entra. El rebot espera Deixis, no en Guillem Vives, al contracol, trobant a Birgander per dins ja la pintura Birgander, que isca va fora.

0: El Cameron Hunt perseguit per Montero, les manetes de Dominicà per a no deixar percutir un Cameron Hunt que se vol inventar l'acció, però li fiquen el tap i demanen passes. Demanen passes de Cameron Hunt i el que xiulen és la falta de Branco Badio. Volem si de Branco Badio o de Nil Saco. Una altra de Montero?
1: Ya Montero, sí.
2: Las arpas de Montero, que se queda mirando al árbitro, pues,
0: yo creo que
2: come on.
0: Del tres que ni había ahí,
2: sí, pero las arpas más vistosas.
1: Sí, era de Montero. ¿Sí?
2: Es la de Montero.
1: Sí, sí, sí. La que es veu més.
2: La que es veu.
1: Sí, correcto.
0: El balón para la Peña desde la línea de fons. Tres faltes porta ya Valencia Basket. 5 minutos, 45 segundos, pero acaba el tercer cuarto. Per terra Cárdenas y crack, se ha fet mal crack, ¿eh? S'ha fet mal crack, es queda en terra, crack s'ha fet molt de mal, està en terra, té que ajudar-li Birgander a alçar-se, però s'ha endut un colp, crack, tenen que entrar en netejar la suor, salsa, eh? Salsa.
2: És un bloqueig indirecte per a guanyar el tall de crack cap a Cistella, perquè és un jugador que ni sos talls per el seu físic que pot ser definitiu en la puja de valor i que fa Cárdenas ficar-se en el camí, fer-li un body check, clavar-se per a frenar aquesta caiguda i d'ahir que s'emporta la trascada.
0: Tombar a crack no és senzill, no, no, eh? I no, Cárdenas és xicotet.
2: I Cárdenas és menudet, eh?
0: La pilota de Cárdenas, la talla Cameron Hunt i serà valor per a València Bàsquet encara. En 12 segons de possessió, 5 minuts 30 segons per a arribar a la fi d'este tercer quart i 64-49 mana València Bàsquet al marcador. En marxa la fica Cárdenas buscant a Larry. Ahí està, 10 segons. Larry per fora, troba Braxton King en la pintura, alliberant Matt Costello que la rebenta i es penja una mà. Matt Costello, el home dels braços peluts.
2: Ui!
0: 66-49.
1: Tens algo tu contra els braços peluts, Gómez?
0: No, però és cridaner. Així tots són d'afeitar-se els braços. I Matt Costello no va en eixa línia, no va en eixa moda.
1: Tu te'ls afeites, Gómez?
0: Jo no, jo tampoc. Jo sóc del team Matt Costello. Encara que no tinc tants pels com Matt Costello.
1: I les cames te'ls afeites?
0: No, tampoc.
1: Molt bé.
0: Vas a fer més preguntes?
1: És probable.
0: Vale. El balón ahora de Larry, de tres, no entra la pelota, la agafa Matt Costello, miraba a Branco Badio, se chafaba la línea o no, porque está ahí apurante el tir de tres, Branco Badio que troba a Giberata, Cárdenas, se va a acabar la posesión, venga Cárdenas, se la va a alimentar Cárdenas, sobre la bocina, asiste yo de Álvaro Cárdenas.
2: Y diría que va esa acción falta, prácticamente, aguantaba muy bien Cárdenas, una manotada, una alta, pero pisar la tauleta y se refella recuperando defensivamente.
0: Ahí, perseguiendo a Guillem Vives, fent-li la vida impossible a Guillem Vives, y ahora la pilota acaba en un súper Parker, per esmaixar.
1: És que ells tenen moltes dificultats, Nacho, per a baixar de 16 punts.
2: Sí, moltes dificultats. Que
0: Badio de 3!
2: És que no se frena.
0: Triple de Papi Badio.
2: És que no espera este València Bàsquet a res. De 20! Ve d'esclapar-la.
0: 71-51, Nacho. De 20.
2: I darrere, quan s'està refent, quan està basculant la penya, ja està trobant la cantonada Branco Badio.
0: El balón per a Birgander, que encara Costello i erra. El rebot espera Larry. Vinga, arranca València Bàsquet, preparats Morín i també Hanga per entrar en la penya. Balón per a Braxton King, en la pintura, troba alliberat a Cárdenas. Menecha, extrapàs per darrere. Ahí està la passada deluxe de Larry, la falta que li fan a Branco Badio, que demana algo més, eh? Demana algo més Branco Badio. Pedro Martínez li pregunta què és lo que vol i allà va Pedro Martínez a parlar amb l'àrbit, però...
2: Que és acció de finalització, que és acció de tir.
0: Però està molt a... no sé, jo crec que està molt a baix, però si parlem de lo d'abans, que ja ha recollit la pilota, deurien ser tirs per a Branco Badio.
2: Se li queda un poquet el valor endarrerit,
0: sí,
2: a Branco Badio, quan ja l'està recollint, se queda un poquet darrere i això no sé si és lo que pot ser interpretada, que la pilota no està recollida, diguem, per a buscar la finalització.
0: Què vos ha semblat la passada de Larry?
1: Per darrere, eh? Sí, sí, sí.
2: I que, però és que en aquesta acció hi ha 4 o 5 passades de...
0: Sí, al de
2: per a tu. És a dir, la troben encara al següent, d'una màxima expressió, no? Portada cada vegada a la millor elaboració, fins a trobar esta falta en la
0: penetració. Està revisant-se
1: l'acció. Sí, sí, està revisant-se. És que ha sigut Badio qui ha anat cap a Pedro Martínez per a dir-li que demanara la revisió, eh? El mateix Badio.
0: Ahí estem veient els àrbits en la taula. Ja tenen la decisió presa i seran tirs lliures per a Branco Badio. Tenia raó Papi Badio.
2: No, i que la interpretació Nacho d'abans de Ricky és així, no?
0: Tens que aplicar el mateix reglament. Si en la de Ricky, ho diem, si en la de Ricky xiules i són tres lliures, en esta són tres lliures. Que per a mi no tindria que ser en cap de les dues situacions, però el primer de Branco Badio dins, 72-51, més 21. Per a València Bàsquet, a 3 minuts, 27 segons per acabar el tercer quart. Novament torn per a Branco Badio i el segon dins també. 73-51, torna a pista Omar Ibur.
1: És una barbaritat de marcador, Nacho. Eh?
2: Una barbaritat. És que...
1: Però un partit com este i després del que varen veure en el primer partit.
0: Clar.
2: És que són unes semis que van el primer dia per una igualtat tremenda i que avui...
0: València Bàsquet ja no ha volgut entrar en aquest xoc de la igualtat.
2: I el Coco avui, en l'aspecte anímic, li estàs pegant un colp a la penya de Mores superar, de que veu que València Bàsquet no se frena, no se pausa, i això fa que ells vegin que és pues, quasi impossible, no?, superar a aquest equip.
0: La picardia de Guillem Vives per a evitar que València Bàsquet deixira ràpidament, quedant-se a pilota i entregant-li a l'àrbit. El balón, ahora el perd València Bàsquet para recuperar Ricky Rubio. Ahí está Ricky, puchante y creuando la separadora. Encarante Álvaro Cárdenas, que le fa la falta. Y Ricky Rubio, que trao petróleo. Es la tercera falta, la cuarta, perdón, de València Bàsquet, la tercera de Álvaro Cárdenas.
1: Estem molt tranquils, Nacho, no?
2: Estem massa tranquils, sí, però és que...
1: Però és que el partit ens porta per estar per ahí, no? Per ixe camí, per estar tranquils.
2: El partit ens porta per a...
0: Jo m'estava esperant a l'últim quart per a preguntar-li a Nacho, però és que avui la pregunta...
1: Molta sobra.
0: Es respon a soles, sí. Ricky Rubio, en Matt Costello. Ricky, que feia la finta, per allà sale 3. Morín en suspensió, Cistelló.
2: Cistelló.
0: De Morín.
2: A la mitja volta, eh? Difícil l'acció.
0: En la cara de Costello, eh? Ara la pilota xafava Braxton aquí, eh? Chafaba Braxton Key la línea, recupera la peña. Guanya de 20, València Bàsquet, 7-3, 5-3. Dos minuts i mig per acabar el tercer quart. Ricky Rubio filtrant per a Morín, novament emparellat en Cárdenas. Obrint cap a fora, el llançament és de 3 de Hackanson, que entra. Triple de Juventud.
2: En una situació, una altra vegada, trobant la caiguda de Morín. Ja arriba el balón, un poquet a trompicons, però a rescatar cap a fora. Ja el nano ha alliberat.
0: I no entra el triple de Larry. Tocava l'anella i se n'anava fora. Es torna per a la penya, Hackanson per fora. Espera que li ajude Morín. La passada és excel·lent per a Ricky. Li fica el tap Larry, però recupera Ricky, que manté la posició per a la penya. Dribla, balla Ricky sobre el parque del Roig Arena. Defensat per Sergio de la Rea. Ricky, que troba en una passada espectacular a Hanga i el triple.
2: Espectacular. La passada
0: Ricky, espectacular. A mi no em queda una altra que aplaudir a este jugador.
2: Ricky és un altre nivell de bàsquet.
0: És que veu coses que no existeixen.
2: I quan la situació ofensiva de la seua intentona,
0: sí,
2: era de que l'estaves ofegant.
0: Sí, sí, sí.
2: Sobre l'ofegamenta de València Bàsquet, acaba trobant un punt de pausa per a trobar cantonada contrària quan ningú veia i se possible passe, no? Espectacular, Ricky, que fa reaccionar també a la penya, perquè estàvem parlant d'aquesta comoditat, no? En el més 21, ara se fica en el més 14, València Bàsquet.
0: I en el temps mort que demana Pedro Martínez, 73-59, 1 minut 47 segons per arribar a la fi del tercer quart, quan és al mig de la pista, pam, la mascota de València Bàsquet, amb un jove que té dues oportunitats per a clavar aquesta pilota des de la línia de fons. No sé qué es lo que guanyará. El primer casi reventa el marcador. Demana Lale del Poli del Rochanen. Ahí está, al mig de la pista. Un segon intent. Al tauler fora. Pues no. No se importará res. No
1: era Gómez Sillagol en el Mundial. Marca Bosnia y Herzegovina. El 0-1 davant del Canadà, un dels països, dels tres països organitzadors del Mundial. Minut 20 de la primera part, marca Bòsnia i Herzegovina, que, a més, no ho he destacat, però acaba de donar-me compte, i és cert, va equipada per la marca la cantina Kelme, que vestís a Bòsnia i Herzegovina, treta des del cantó, en el primer pal, pentina un jugador, jugada assajada, I després remata un altre pràcticament en la línia de gol, en errada defensiva del Canadà. Així que marca Bòsnia i Hercegovina. Canadà 0, Bòsnia 1.
0: Jovo Lukic ha marcat en Bòsnia. Com diu, Salva Folgado per avançar a l'equip davant una de les anfitriones, com és Canadà. Així el Roig Anena, continua la pilota, Pena València, Vázquez Furta, bé Matt Costello, al contracolp, és Montero el que executa la safata. 1 minut 15 per acabar el tercer quart, 77-59.
2: I és del desmort i la reacció a la primera de canvi de l'equip, en bona disciplina defensiva, recuperant aquesta acció de Hackanson. I ara de nou busca Hunt, i s'ha passada per a Hackanson, que
0: el triple no entra i el rebot espera Braxton, qui entrega cap a Cameron Taylor, li fa la falta a Hackanson. Falta de pràcticament d'esquici, perquè no calia, no era una jugada en la que era precís fer falta, però Hackanson, evidentment, pues ja també està superat, està cansat també. Físicament la penya ja està patint i es veuen obligats a fer falta. 48 segons i arribarem a la fi del tercer quart. El valor per a València Bàsquet, a punt de refurtar ahí Cameron Hunt, que fa la falta a Cameron Taylor. De Cameron a Cameron, un en K, l'altre en C.
2: Un Cameron Taylor que també està fent una sèrie més que interessant.
1: Sí, és cert, Nacho, l'altre dia també.
2: L'altre dia va estar quasi en una efectivitat total, en moments crítics o en moments importants va aparèixer. I avui de nou també. És que no necessita massa balons i està en 10 punts.
0: Omar Imur, el llançament que se'n va pel metge Bernissaco i serà valor per a la penya. La fica en marxa Ricky Rubio, perseguit per Cameron Taylor, s'oferix per fora Drell, però se la juga Ricky a passar-li la Cameron Hunt, que executa el llançament de 3. El rebot espera Drell perquè erra en el triple Cameron Hunt. Drell, que la lluita, entrega cap a el segur de vida que sempre és Ricky Rubio. Ricky contra 3, Ricky se'n va dels 3 i a punt d'anotar Ricky Rubio, però recupera ni el saco. Montero contra 2, emula a Ricky Rubio, la pilota de Montero per a Cameron Taylor, troba a mitja distància Omari Moore i s'acaba el tercer quart, no entra la pilota d'Omari Moore. València Bàsquet 77, Joventut de Badalona 59, se n'anem ja camí de l'últim quart al Roig Anena.
1: És que se te... Tira.
2: No, que ben portada l'acció final de la de tercer quart. Que ben portada per part de València Bàsquet, que la podia haver tirat perquè vas ja en els últims 4-5 segons. No, si no controles massa el marcador o mires la diferència, la podia haver tirat Montero per galons. No la tira. La dona per a que trobe Cameron Taylor una acció més còmoda. Tampoc perquè troba encara una passada més, que és un tir superalliberat d'Omari Moore, que no entra, però és la demostració també de esta coralitat, esta situació de València Bàsquet, que avui està trobant diguem, els companys uns als altres per a que ja sabem siguin prou còmodes.
1: És que tu has marcat una diferència important de 17 punts en el primer quart i després, Nacho, has sabut mantindre-la sense que s'acosti apenas la penya, que s'acosta amb alguna cistella de Ricky, amb alguna genialitat de Ricky, com una de les últimes en les acaballes d'aquest tercer quart, però automàticament tu tornes a colpejar-los i és incapaç de baixar de 16, 17, 14 punts la penya.
2: És que fixa la diferència respecte a l'altre dia. La penya d'altre dia era una elaboració molt, molt bona dels seus atacs, en bona selecció de llançament, i avui necessita una versió de jugada, diguem, de qualitat, moltes vegades individual, de fer cistellos, d'aparèixer Ricky d'una manera estel·lar. Què vull dir? Que avui la defensa de València Bàsquet te porta a una sensació de que no te facilita res, que t'incomoda en cada atac que tu, que la penya plasma en la pista, i això fa que sí, se mantingui aquesta tranquil·litat en l'electrònic després de l'estirada inicial del primer quart.
1: Pues últim quart en marxa, de seguida en el Roig Anena, Gomis.
0: 5 segons per a que arranque este últim quart. I per part de València Bàsquet, que eixen Jaime Pradilla, Jan Montero, Branco Badio, Cameron Taylor i Matt Costello. I per part de la penya, Cameron Hunt, en Hanga, Jabari Parker, Krag i Rusic. No està Ricky. Arranca este últim quart del Rochanel, 77-59. El triple de Jabari Parker, que no entra, però agafa el seu propi rebot. Hanga novament de 3. Eneix el triple. I Jaime Pradilla pel metge i baló per a València Bàsquet. Últim en tocar, Jabari Parker. Per a mi, era baló per a la vella.
2: Sí, passa davant de l'àrbit. Per a mi, de primer semblava que la tocaven els dos, però es diteixo la maneta final.

0: Muy tan bé, però que no està donant ni rendiment perquè troba l'efectivitat. Ara no entra el tir de Cameron Taylor, però en facilitat ofensiva.
1: I ara la falta serà de Matt Costello en eixa carrera de Hanga per a tractar d'evitar la transició ofensiva de l'equip de Dani Miret. I, per tant, ja 1-1 en faltes en este últim quart. Ha començat també en intensitat, Nacho?
0: Sí, i falta utilitzada de manera intel·ligent. Vas apretant, vas no permetint que Hanga trobi l'espai obert en la transició i d'ahí que tingués l'obligació de fer esta falta tàctica.
1: Hanga entregant a Cameron Hunt i ajuda en el bloqueig a Rusic, però és un 2 contra 1 de València Bàsquet, la pilota que és un meló per a Rusic que no el pot atrapar, que toca el tauler i que ix rebotat per a l'atac de València Bàsquet. Brancuba dio de 3, no entra el triple i el rebot espera, per a Costello. Vinga, Costello per a Jan Montero, la passada era picada de Bradilla, però furta Hanga. Estava tancat. Ha volat Brancuba dio per a evitar la safata de Hanga, però s'ha pogut fer molt de mal al caure Brancuba dio.
0: És que se la juga, Brancuba dio, anant tan morta per ixe valor. El que passa és que és de goma. Uah. És un tap espectacular. Baixava la pilota. Uf. I acaba caiguent damunt de Hanga, que s'emporta també.
2: Sí, havia caigut damunt de la cara pues... o del cap de Hanga. Sí, sí, sí.
1: Brancuba dio s'alça, però en molèsties, Fent el xest este de... Uf.
2: És que jo no m'alce després d'això,
1: El xenoi dret i la mà esquerra. I eres un llorón, és el que està cantant el Roig Arena. Entenc que
2: home,
1: a Dani Miret.
2: Home, llorón, a Miret.
1: Entenc que a Dani Miret, que és el que estava protestant d'aquesta acció. Uf. Jo encara no l'havia repetida, és que la vull veure repetida perquè en directe m'ha semblat espectacular.
2: Ah, és espectacular, espectacular.
0: Però van a la revisió de,
1: a veure si val,
0: de,
1: no?
0: Del després. No, jo crec que l'acció és clara. El que se, jo crec que és la revisió del després perquè...
1: Buah!
0: Ahí la caiguda és de...
1: Però no
0: de Brancuba dio, quan ja ha acabat, quan ja li ha ficat... Quan fa ixa acció de tap...
1: Estan revisant si és falta de...
0: Falta posterior, però jo crec que no hi ha...
1: No, però com... És impossible que siga falta posterior.
0: No.
1: En ixa presa des de... Vamos, des d'ixa angle és impossible. Tendran que ficar un altre. Encara que diu l'arbre que ja està revisada.
0: I ara Pedro demana la revisió de si val o no val. I és una acció de Pedro de...
1: De pillería.
0: De pillería, de coco, de galós, de dir, a lo que s'ha plantejat, jo te retruque, no? Vaig a veure si encara puc sucar d'esta acció. Ell la demana com a que està legal, però per a mi està baixant aquesta acció. Arriba de manera increïble perquè s'aguanta en l'aire per arribar a aquest setup. Ahí la acción no está tocando en cara a la pilota la madre de Brancuba dio.
1: Yo creo que está puchando
0: está
1: en cara,
0: ahí,
1: ¿eh?
0: Está ahí. Está
1: yo creo que está puchando ahí, en cara, ¿eh? Anem a veure, esta es bona.
0: Ahí está puchando, ahí
1: venga,
0: está
1: frame ixi, a frame, está... frame a frame. Está baixando, okay, está baixando, está baixando. Está baixando.
0: Está just en ese momento sí, en el que ha tocado sí. El punt màxim y está chidan, sí. Sense acabar de caure, está sí, acabando. Sí, sí.
1: Val la cistella, sí, sí, val la cistella. Era un tap espectacular de Brancuba dio, que encara està queixant-se després del colp que s'han dut al aterrar. Ixe Boeing 747, que és Brancuba dio volant per la pista del Roig Arena i bueno, pues sembla que està ja un poquet millor, pot tornar a la pista i es reanuda el xoc per a València Bàsquet. Jan Montero, ahí està al capdavant de l'acció ofensiva. Montero s'endú el tap de Hanga i la pilota la salva molt bé Hanga, amb molta qualitat, després de negar-li l'acció a Jan Montero. 77-61, 8 minuts 20 segons per acabar el partit. Nega Hanga en el cap perquè no te ajudes. Té que arribar ahí Cameron Hunt. Hunt perseguit per Badio. Hunt que creua tota la pilota per a Crack. El llançament de 3 en ix. Vinga, aclareu-vos, tranquils, Montero, Costello. Lluita en 3-2 per el rebot. En que l'agafa un, sobra. Montero driblant, té dos davant, però trau la passada cap a Brancuba Badio. Li la torna Montero, no era bona la passada. Montero que vol ballar. Montero que té que trobar a Badio en el cantó. Badio que fa la finta, va cap a dins, se frena, el llançament cap a rere. La cistella. La cistella de Brancuba Badio se l'acaba d'inventar. 79-61.
0: els frenos de

0: Franco Badio.
1: Són ABS dels
0: bons, ABS, eh? Però dels bons, eh? Se clava i fa que la defensa vagi un poc passada, eh?
2: Però té que canviar les pastilles molt a sovint, eh? Perquè...
1: Sí, cremades. Ara no entra el llançament de Krag i el rebot espera València Bàsquet i se inventa Jan Montero una falta de 3 tirs lliures, diuen els àrbits que no, i Pedro Martínez demana la revisió. Perquè volen que siguin 3 tirs lliures, perquè Montero estava agafant, recollint ixa pilota per a llançar de 3.
2: Si ho fa sempre això, ho fa perfecte, Nacho, Montero. Sí. Eh?
0: Ahí a mi el xaval pica de joventut.
1: A mi en esta m'ha semblat més clara que moltes altres de que sí que són tirs lliures per a Jan Montero.
0: Són tirs lliures, ella agafa la pilota i el que fa és la continuació. Quan rep la falta, fa la continuació del llançament. Per lo tant, tindria que ser interpretada. És que ha recollit el baló.
2: Està revisant, no?
1: Sí,
0: la,
1: sí.
0: Allunya molt el baló Montero per a que no li el toque de veritat i la puga, i puga fer una espècie d'extensió. I ahí estan parant l'acció sobre la sarpa de Rússic, però després ixa continuació és la que n'hi ha que deixar. I si segon passe que busca ja enlairar-se. Per a
1: si,
0: mi,
1: si anem en el...
0: Pues no la donen.
1: Pues ha canviat el criteri, l'arbitratge, perquè abans hem vist dues accions en les que sí han acabat en tirs lliures i en esta no acaben en tirs lliures. Ha canviat el criteri.
0: No, però no és que jo he vist...
2: Jo crec que interpreten que aquesta pilota encara no...
1: Però i abans interpretaven que sí.
0: Però ho hem vist en moltes accions al llarg de la temporada, en moltes accions, anem a veure la connexió, trobant ahí bé el tall de Costello, però no fa... La pujada de baló a les de l'arrere per a buscar aquest canvi defensiu i encara ara allà va dir partida.
1: Larry, encarant a Parker, a punt de menjar-se la pilota, troba Cárdenas, cistelló de Cárdenas a 2,6 per a acabar la possessió.
0: Ben apurada la possessió. En aquestes accions de llançaments de mitja pista sí que hem vist allà de la temporada que el criteri és diferent. Sí. Per què? Perquè entenc que no volem donar-li massa facilitat al jugador que tire d'eixa pilleria, no? Però per a mi tindria que ser interpretada com a testes.
1: Alliberada Guillem Vives, el llançament de 3, rosava l'anella, tocava en Parker i va fora. Baló per a València Bàsquet, que guanya de 20, 81-61.
0: I la penya també té el dilema entre dosificar a jugadors o que t'emportes una tocata, la tocata ja és, però que t'emportes la tocata de morro.
1: Si fora Dani Miret, dosificaria, perquè és molt complicat guanyar este partit.
2: Molt
1: complicat. Encara te queden uno o dos en casa, en la teua casa.
0: De fet, ha ficat a Miguel Allen, que acaba d'aparèixer en l'eliminatòria,
1: sí,
0: per a resguardar, per a protegir ara a Jabari Parker i a la línia exterior i ara de nou.
1: Oh, triplàs d'Álvaro Cárdenas. On faller Álvaro Cárdenas, que ve de fer un cistelló abans. A punt d'acabar la possessió i acaba de notar un triple espectacular, 84-61. Un Cárdenas que se'n va també als 13 punts en el dia d'avui, tirant del carro a nivell anotador.
0: Guanyant-se el lloc, Cárdenas.
1: I fent, entre cometes, oblidar un poc a Darius Thompson.
2: Està prou oblidat, sí.
1: Sí, per això dia, entre cometes, perquè no és cosa de Cárdenas.
2: Sí, sí.
1: I ara la falta novament de la penya, la tercera.
0: Temeri, el que està fent Cárdenas. I els cocos també de Pedro Martínez. Perquè, sí, perquè al final estàs parlant d'un jugador de galons, com és Darius Thompson, i tu volteges això quan t'estàs jugant el mantecao, que ja és en el play-off, per a ficar al que tu creus que se guanya.
1: Cárdenas, novament, trobant a Larry en el cantó. És Braxton Key, extrapàs per a Mari Moore. Mari Moore, que no se fiava i que té que recular i recollir la pilota. Vinga, va. Larry, no toches dies. No toches dies. Passada per darrere, que se'n va fora de Sergio de la Rea.
0: Ja no per darrere, perquè la caiguda de l'interior va cap avant i la tens que donar per dalt i, diguem, un poquet avançada i s'ha passada.
1: El valor a per a la penya, Virgander, lluitant ahí. La falta és de Cárdenas, és la quarta de Cárdenas.
0: És que no para Cárdenas, eh?
1: És que és hiperactiu, eh?
0: És que és hiperactiu, és que no se frena ni un segonet. Cameron Hunt la volia rebre, la soltava, la volia tornar a recollir. I és que Cárdenas no li permetia fer-li falta al final.
1: És molt pesat, Álvaro Cárdenas, molt pesat. Però bueno, és el nostre pesat, vull dir, és així. Ens agrada que siga així. Al que no li agrada tant és a Cameron Hunt. El balón para Guillem.

0: Vives, perseguit per Larry. Guillem Vives tractant de trobar un espai, però no n'hi ha espais en la defensa de València Bàsquet. I ara l'acció se l'inventava Alen, ahir el llançament va fora. El rebot per a Birgander, novament el llançament de la penya, fora també, i el rebot espera, espera, que se'l quede Drell. Drell trobant el llançament de Hanga, de 3, en un poquet de suspens, però entra el triple.
1: Tocava l'anella, pujava cap amunt i acabava caigent dins, en sort.
0: Paradilla, però Mari Mur de 3, no entra el triple i el rebot espera a nosaltres per aquí, per al pesat, Álvaro Cárdenas. Baló per a Larry, Larry contra tots, li fan la falta. Llançava Larry el baló als peus de Guillem Vives, però serà la quarta falta ja de la penya. La quarta també de Guillem Vives.
1: En això dels pesats, si són del teu equip, volen.
0: No, clar, clar.
1: Ara, si és del rival, tio, li agarres una tírria que no el pots ni voler.
0: Això era fent la comparança en Raúl García, que era superpesat, però si entres en el teu equip, pues mola molt. El baló per a Larry. Larry de 3, no entra el triple i el rebot espera Álvaro Cárdenas, el palmeja en el saco, ahí està, novament per a Larry, trau la falta, és la cinquena, per tant, tirs lliures per a Sergi de la Rea.
1: És que l'ha tornat a tocar Cárdenas en el rebot.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Després la rescatava
0: Saco.
1: Nil Saco, però de primer desapareixia de nou Cárdenas.
0: I va tornar a pista Yankuba Sima.
1: Sí, per a regular també a Nil Saco.
0: Ahí está, se'n va Nil Saco. Aplaudiments per al francès, entra l'espanyol Yankuba Sima. Quan n'hi haurà tirs lliures per a Sergio de la Rea.
1: Bona funció, la de Nil Saco. El problema que té, el sabem tots, és
0: sí,
1: evident, però en la resta...
0: Però el volem igual.
1: Sí, sí, jo aprecio molt el que fa...
0: Mira, també falla Larry, el primer.
1: Nil Saco, perquè damunt és un component que en la resta de jugadors del xoc interior no el tens tan clarament com en ell, no? I aquesta condició física, i se tancar el teu rebot, bueno...
0: Errava el primer llançament Sergio de la Rea, 84-64, més 20 per a València Bàsquet, a 4 minuts, 28 segons per acabar el partit, i el segon de Larry Badins, 85-64. Raon en Branco Badio i Cameron Taylor en la banqueta. Perquè a pista estan Cárdenas, Larry, Braxton Kio, Mari Mur i Yankuba Sima. Baló per a la penya des de l'any de fons i torna a pressionar. Ahí Cárdenas exigint moltíssim a Guillem Vives. No el deixa avançar.
1: Guanyant de 21, Guanyant de 21 i el derroche físic.
0: Cárdenas, que se n'ha expulsat, Cárdenas se'n va expulsat, és la cinquena. Falta de Álvaro Cárdenas.
1: Mira quina ovació,
0: I s'alça en peu el Roig Arena.
1: Sí.
0: S'alça en peu el Roig Arena per a acomiadar Álvaro Cárdenas, que se'n va expulsat en 5 faltes, però que ha fet un treball espectacular. I m'agrada el xes que acaba de veure, perquè l'únic que s'ha alçat per a xocar-li la mà a Álvaro Cárdenas és Darius Thompson.
1: Molt bé el gest, ara troba la continuació Morín i l'agrada, que reconeix no tan sols la seva aportació ofensiva, que l'ha fet, perquè l'ha fet tot el treball, de desgast, de derroche físic, que no ha escatimat en ningú moment ahir el xaval Cárdenas.
2: Costello també s'ha alçat, per a... Per a saludar-lo.
0: Sí, però el més cridant ha estat el primer, El primer Darius, que a mi, vamos, m'ha aparegut el més cridant, i ara estava Xavi Albert donant-li la xapa a Álvaro Cárdenas, Suposo que, bueno, pues, també explicant-li les coses que ha fet bé, però que, bueno, pues no va tindre més minuts Álvaro Cárdenas, quan n'hi ha falta. Ara...
2: En el Mundial, disculpa, Gomis, està en marxa el tercer partit. Continua la victòria 0-1 de Bosnia i Herzegovina davant del Canadà.
0: 3 minuts 38 segons per acabar el partit, 85-66. Mana València Bàsquet. Més de neu. Ahí està, Guillem Vives, perseguit per Branco Badio. Guillem Vives, que ha pegat un descans al·lucinant ja, sense Álvaro Cárdenas en la pista. La safata que no entra de Morin. I el balo espera Branco Badio, que troba Mani Mur en el cantó. Braxton Key se la xuga de 3. Triple de Braxton Key. Triple de Braxton. El nom de la màscara. 88-66. Més 22 per a València Bàsquet. Guillem Vives per a Allen. Allen, que entrega per a Hanga. Perseguit per la pilota al cantó. Aigua en el triple de Drell. El perseguia molt bé Branco Badio. Així algun company pensava que li anava a pegar la pilota en el cap.
1: M'ha assustat a mi tot.
0: Nacho s'ha assustat de la reacció del company, d'haver aguado. El balón de Branco Badio, le fa la finta, es frena davant de Drell. Branco Badio, step back, cistella de dos, arriba els 90 punts. València Bàsquet, cistelló de Branco Pape Badio.
1: Fes el que vulguis també, Branco Badio. Una altra vegada, una acció espectacular, poderío, capacitat tècnica, amenaça en el llançament per a fer este cistelló de nou, eh? Se clavava, arrencava un xicotet botet cap a dins, ja feia recular la defensa per a encatillar-la a 5 metres.
0: Màxim anotador de València Bàsquet, 16 punts, Branco Badio. Per damunt dels 10 punts, o igualant els 10 punts, estan Cameron Taylor, està Jaime Pradilla, està Sergio de la Rea, 11 Montero, 13 Cárdenas, coralitat, Nacho, coralitat, és igual a València Bàsquet.
1: Jo crec que avui la versió de València Bàsquet és d'això, d'aquesta paraula, no? Coralitat, perquè és que encara que alguns destaquen per damunt de la resta, totes les accions són ben treballades, l'equip ha compartit la pilota. L'altre dia, la defensa està de la penya, que jo crec que això és el que va parlar també Pedro Martínez, te oferia moltes vegades de primeres el llançament. Tu caigueres en aquesta trampeta avui, de primeres busques forçar, t'apareix un poc la defensa per a tapar-te les penetracions, col·lapsar un poc aquestes accions de cada cistella. I ahí comences a descarregar i trobes sempre bons llançaments. D'ahir que avui estigués en estos 90 punts d'anotació.
0: I jo tinc un dubte, i és tal volta perquè jo no sóc entrenador o no tinc pràcticament ni idea d'això, però per a estos dos 42 que resten, no seria oportú donar-li minuts a Darius Thompson? No?
1: Si no fos Pedro Martínez, sí.
0: Clar, però això, ja, per això dic que igual o no tinc ni idea o no sóc entrenador, evidentment.
1: Ell però valora més el no trencar la dinàmica,
0: ja, però
1: que l'otorgar algo que ell pensa que no li... No...
0: no és un poc injust, també, per al propi Darius? Pense, eh? No sé.
1: L'esport de professionals és injust.
0: Igual el tenen parladíssim, ara erra Guillem Vives i Braxton Guique.
2: Sí, però la lectura de Gomis, Nacho, jo també l'entenc, eh? La teua també, eh?
0: Sí, jo tinc clar que si no juga avui Darius Thompson és perquè és evident que la dinàmica és esta, que està parlat, que està claríssim, però clar, veus el roster, han anotat tots, menys Darius Thompson, que porta 0 punts, però 0 minuts.
1: Sí.
0: 0 minuts, 0 segons, o sea, és que no ha jugat Darius Thompson. Morín anota la penya, ahí està, baix del tauler, 90-68.
1: La versió teua és la que diu la lògica, diguem, de primeres, un poc la... pues la coherència, diguem, però també per l'altra banda hi ha un valor al que tu estàs plasmant i te plasma també cada jugador,
0: sí, sí,
1: en el seu dia a dia, i jo crec que
0: sí, que evidentment
1: els arguments també Pedro té molta,
0: hi ha, o sigui, moltes coses
1: molt
0: criteri, que no sabem i que no visquem en el dia a dia, evidentment, però clar, sense Cárdenas ja, i jo que sé, igual per donar-li inclús descans a Montero o a Badio.
1: Però també fíxate per què Pedro manté això? Perquè vol disciplina fins al final. Per a ell
2: sí,
1: val
2: sí.
1: Més.
2: No, és de veres, Nacho. Sí, sí, sí.
1: Tot ixe valor, si ho ha recriminat a la mitja part. O sigui,
2: sí,
1: no
2: ha
1: de pensar que l'equip havia treballat en l'excel·lència. Pues ell encara ha ficat un passe més.
0: Però Darius Thompson no és un rookie, vull dir, que no te desentonaria.
1: Ja, però si fet un segon quart que semblava correcte, recrimina, ell com se va a penalitzar sobre aquesta mentalitat que ell té? Seria tirar-se un missatge en contra de lo que ell es posa.
0: Anota Giannis Morin, 90-70, més 20 per a València Bàsquet, 1 minut 15 segons, Giancuba Sima, combinant en Sergio de la Rea, perseguit per Kraft, ahí està Larry en terra, botant de pràcticament de genolls, i la pilota espera a Drell, que fa una esmaixada a dos mans. 90-72, 1 minut i arribarem a la fi d'este partit, que va a guanyar València Bàsquet. Montero per a Omar Imur que arranca per el corredor central, torna a perdre la pilota a València Bàsquet. Això sí que no li agrada a Pedro Martínez.
1: Això no li agrada, però sobretot perquè al final són passes regalats.
0: Sí.
1: Te toca aguantar més la pilota que altra cosa.
0: Vives per dins, Drell, se gira Drell i anota Drell. Pues te acaben de fer un parcial així de 0-6 en un moment. Per dues teues, eh? No per mèrit d'ells, no, per de mèrit teu. Montero. 33 segons per
1: acabar.
0: El
1: que tens que fer és això, atacs anteriors també, això que està fent Montero, estirar, sí. estirar la posició.
0: Llançament de 3, de Montero no entra el triple, el rebot és per a Guillem
1: Vives. No és llançament perquè és un tir que sap Montero, que és superforçat, però sí que estirava l'acció i ara
0: Alen. Ara Alen per a fer el 90-76.
2: Tan maquillant, eh? Ells el marcador, ara.
0: Claro.
1: En els nanos, eh? Bueno, o el jugador que...
0: I així se va acabar, eh? Així se va acabar, no van a jugar més. Pacten València Bàsquet i Joventut de Badalona, que així se acaba el partit. 3, 2, 1... Se acaba el partit, se acaba l'últim quart, acaba el segon d'esta sèrie de les semifinals. Guanya València Bàsquet 90-76. Victòria taronja. València Bàsquet, que viatjarà a l'Olímpic de Badalona el diumenge per a tractar de ficar el 3-0 en la sèrie i estar a la final. Si no, encara tindrà un altre partit més en Badalona per a tractar d'emportar-se la eliminatòria. Guanya València Bàsquet, guanya l'equip de Pedro Martínez, encara seriosa. Ho celebren en un rogue dels jugadors taronja. València Bàsquet 90, Joventut de Badalona 76.
2: Partit, Nacho, que no ha tingut res a veure amb el primer, afortunadament, un València Bàsquet. Avui s'ha desfet sense massa problemes de Joventut, i si es manté esta imatge, pues igual la sèrie se'n va al 3-0, Nacho, no sé què pot ocórrer.
1: Pues Alba, va per ahí.
2: Mira, perdona, però anem a veure si podem escoltar a Dani Miret, el tècnic de Joventut, a veure què pensa d'esta nova derrota del seu equip.
3: Y cambiar de cara al domingo, que es un partido de todo o nada para vosotros en casa.
4: Primero, cada partido va a ser diferente. Hoy Valencia ha cambiado el partido más por cómo ha atacado, por cómo ha defendido, porque ha marcado un nivel físico desde la presión, todo el campo, a todas las líneas, donde nos ha costado mucho estar en nuestro estilo y en nuestro ritmo ofensivo. Para mí ha sido la clave entender, ¿no? Que también cada arbitraje es diferente y hoy no hemos sido capaces de defender como sabíamos que en playoffs se puede. Creo que tuvimos esta iniciativa en la primera eliminatoria contra Baskonia, no la tuvimos en el primer partido, porque realmente el primer partido fue puramente ofensivo y ya lo habíamos hablado. Los equipos que ganan series y que ganan campeonatos son los que más duro defienden y ellos han defendido mejor y más que nosotros.
3: Muy bien, gracias Dani, suerte de cara al domingo.
2: Dani, mírate, el técnico del Joventut, Nacho, ¿qué pensas del que habita el técnico catalán, el técnico de la Peña?
1: Que té raó, però també la capacitat que té València Bàsquet a nivell físic no és comparable amb la que té la Peña. La Peña li toca resguardar-se moltes vegades en la seva activitat defensiva, no? I això és el que, evidentment, una eliminatòria d'aquest nivell marca diferències.
2: Mira, a veure què diu Pedro Martínez.
3: Sí que habéis conseguido mejorarlas, habéis conseguido frenar el juego de Joventut y sobre todo mantener la esencia de Valencia Basket. ¿Este es el camino a seguir para conseguir el 3-0 en la eliminatoria?
5: Bueno, en el momento lo que hemos conseguido es el 2-0. Hemos de estar tranquilos porque hemos hecho lo que tocaba, que es mantener el factor pista, y ahora pues vamos a jugar fuera y entonces será muy difícil, más difícil de lo que han sido estos dos partidos. Y bueno, hay que estar tranquilo, recuperarse físicamente de hoy y ajustar alguna cosa, porque bueno, pues yo, sobre todo de defensa, en ataque conseguimos tiros contra su defensa más o menos librados, y yo creo que es más ajustar cosas atrás que adelante.
3: Víctor.
6: Pedro, simplemente, ¿qué hay que hacer para no traer la serie a Valencia otra vez y resolverla en Badalona?
5: Bueno, primero respetarles mucho, cosa que creo que es fácil después del primer partido que jugamos. Saber que ellos tienen muchísima calidad y es un equipo con orgullo y que nos lo van a poner muy difícil. Nos tenemos que preparar para un partido duro y bueno, y ir a ganar, pero si no, pues ganaremos el cuarto, ¿no? O sea, hay que tener tranquilidad y tampoco ir con una grandísima presión para ganar. Lo importante es pasar la eliminatoria y si lo conseguimos en tres está bien, pero si no en cuatro y si no en cinco.
3: Pedro, la última. ¿Podremos ver, no sé si todavía lo sabéis, a Nate Rivers a lo largo de la eliminatoria?
5: No. Yo creo que es un esguince fuerte y yo creo que, bueno, no sé si volverá a jugar esta temporada. Pero desde luego esta eliminatoria seguro que no, y si jugamos otras probablemente tampoco.
3: Muy bien, Pedro, pues gracias, vale, y enhorabuena, gracias. Por el partido de hoy.
2: El que acaba de ir sobre Reuvers, estàvem esperant, sí, que parlara algú, ha parlat el tècnic, ja no va jugar en tota la temporada.
0: Esguins fort és el que, bueno, parlàvem, a veure si podíem...

0: arribar a la següent eliminatòria, algun dels partits de la final. Acaba de dir Pedro Martínez que ho té complicadíssim.
1: Mira, Salva, disculpa, a veure què diu Saco.
2: Habéis estado muy bien, sobre todo a nivel de mentalidad. Yo creo que ha sido un poquito la clave, ¿no? Después de lo difícil que fue el partido del otro día.
3: Sí, sí, claro. Estábamos concentrados en este partido porque sabemos que es un equipo que juega muy bien juntos, Badalona. Entonces hemos hecho un buen trabajo y estamos concentrados en el próximo partido.
4: Mil felicidades por el partido.
3: Gracias.
4: Se ha notado al principio la intensidad, ha sido protagonista en el inicio, anotando, asistiendo, reboteando. ¿Cómo te has sentido y cómo sientes el apoyo que tienes de la gente, que parece que te quieren mucho?
3: Me he sentido bien. Mis compañeros me han ponido en situaciones buenas y estaba intento de ser agresivo como siempre. Y claro, a mí me gusta la gente que nos apoyan a todos. Aquí es una atmósfera muy buena y espero que en los futuros partidos, si hay, vamos a disfrutar, ¿sabes?, más con los aficionados.
2: ¿Y qué tenéis que hacer para precisamente conseguir el 3-0 y que Valencia Basket esté en las finales de la Liga Endesa?
3: Pienso que tenemos que hacer un poco las mismas cosas que hemos hecho hoy, que son ser concentrado en nuestro juego, jugar con mucha velocidad, estar agresivo y jugar muy bien defensa sobre los jugadores que tienen.
2: Muy bien, Nil, pues muchísimas
1: Nil
2: gracias.
1: Saco, Gómez Mandré, suena de fons de Cure, que si van al Rocharena vaig jo de cap.
0: ¿Sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Pero es que te vas a decir, mirar es el cartell o no?
1: Sí, pero era tot, en fi, anem a dir-se.
0: Bueno, jo pensé que tu aniries a tots.
1: No, no.
0: No?
1: No, no.
0: Ni a uno?
1: Tindria dubtes. Probablement a un,
0: Vale, vale, vale.
1: Sí, sí,
0: uno salvem, va, uno salvem.
1: Me digueres viejuno sense dir-me, ho saps?
0: No era la meva intenció.
1: Sí, sí, era la teva intenció.
0: No.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Bé, Reuvers, Nacho, Salva, Baixa no va jugar en tota la temporada. A mi m'ha sorprès. Sobretot pel que deia Salva, que el veia retirar-se al descans, sí, caminant, sí, sense close, vull dir, sense massa problemes.
0: Sí, però, bueno, ja t'he dit que Pedro Martínez, que lo que ha deixat caure al principi és a veure si està per a algun partit en eixa següent fase, si València Basket està a la final, però després com a que donava també una sentència diferent, no? que deia que és molt probable que no esté. Bueno, pues és una baixa importantíssima per a València Basket, que és de veres que avui no s'ha notat, però jo crec que Nate Rivers és sempre una absència cridanera per a un València Basket, perquè aquesta temporada li ha costat molts anys, no? Arribar a este moment de forma i a este moment d'implicació i de continuïtat, però bueno, pues hem arribat a este moment de la temporada en el que Nate Rivers és un dels homes claus per a Pedro Martínez i que pues no estarà.
5: Bueno, baixa significativa, perquè és un jugador que t'aporta aquest recurs que comentàvem abans, i la veritat és que, bueno, l'equip se refà, perquè apareixen uns i altres. En Costello tens una altra versió, en Nil Saco, pues ja contundència més des de lo físic. Avui ha aparegut també ahir Jankubasi Mapedatín dels seus minutets. Bueno, estem davant d'un equip que qualsevol s'adapta, que qualsevol que desapareix acaba sumant, i anem a veure València que un porta aquesta eliminatòria. El que sí que hem vist avui, que és al final el missatge que jo crec que deixa el segon partit, és que la penya a nivell físic ja comença a pesar-li, i estem en el segon partit, avui s'ha vist molt superat. El que ha dit el seu entrenador, Dani Miret, és, jo crec, per enviar un missatge als seus jugadors perquè donen el resto en aquest tercer partit, però seria també una demostració del que pot imposar un equip, que és València Bàsquet, i el que no pot arribar de contundència des del tema físic este Joventut.
1: Bé, doncs pues hem de deixar-ho ahí, perquè en un minut estarà per ací ja Gustavo Clemente i la seva tertúlia política dins del Contrapunt, que vos acompanya al llarg de tota la setmana. Així que des del Rocha Arena i després d'esta nova victòria de València Bàsquet, 2-0 en les semis, en la primera semi 2-0 per al Barça davant la Laguna, en esta segona 2-0 per a València Bàsquet davant Joventut. Tanquem des del Rocha Arena, Salva Gómez, Nacho Rodilla, la nit de 90 minuts, resumirem un altre gran partit de València Bàsquet. Gràcies a dos, bona nit.
5: Vinga, bona nit.
0: Adéu, bona nit.
1: Adéu, Salva Gómez, Nacho...

Hi ha setmanes informatives que s'expliquen soles i després hi ha esta, que s'explica en capítols i amb canvi d'escenari inclòs i amb una clara vocació de no deixar cap registre sense tocar. Perquè en 7 dies hem passat d'un viatge papal que ha convertit Espanya en una espècie d'escenari itinerant, amb parada institucional al Congrés, parada simbòlica a la Sagrada Família i final social a Canàries, entre altres llocs. Fins i tot un debat ha tingut esta setmana sobre joies, que té la virtut rara de transformar la realitat. Depèn de qui ho mire, el valor canvia i el relat s'ajusta al gust de cadascú. I pel mig, la selectivitat, que sempre arriba puntual per a recordar-nos que el futur es decideix amb una combinació de coneixement, nervis i decimals. Comencem per la visita del lloc 14, 7 dies en què el missatge no ha anat sol, ha anat acompanyat d'escenografia, d'escales institucionals i d'un to que s'adapta al lloc sense perdre el fons. Al Congrés, amb apel·lació directa a la responsabilitat pública, a Catalunya, amb una posada en escena bellíssima, on la Sagrada Família no és només escenari, sinó ha sigut part del discurs i pot ser un dels moments que millor regust general han deixat, i a les Canàries, amb la migració com a eix central, retornant la qüestió a la seva dimensió més bàsica, la dignitat humana. I mentre això ocupava les imatges principals durant estos 7 dies, Espanya produïa les seues pròpies derivades, un cas judicial que convertix unes joies en objecte de disputa interpretativa, amb valoracions que no coincideixen i relats que tampoc, i un ecosistema polític que reacciona més ràpid al relat que als fets, com si la velocitat ja fora una qüestió de posicionar-se. I finalment la selectivitat, com dèiem, amb un 95% d'aprovats, una mitjana a la Comunitat Valenciana d'un 6,35 i una constatació recurrent que el sistema funciona prou per permetre el pas, però prou ajustat perquè una dècima continua separant trajectòries vitals a missa fredor gairebé matemàtica. Tres mons, en realitat, que comparteixen una cosa. Tots tres depenen del punt de vista de cadascú. El missatge del Papa, del lloc on s'escolte, el valor d'eixes

0: joies dependrà de qui les taxe i el futur acadèmic dependrà d'unes comes decimals. I amb això intentarem ordenar el conjunt en esta nit de ràdio amb Álvaro Errazu i Anun Ramírez. Bona nit, Álvaro. Bona nit, Anun. Benvinguts. Álvaro, com estàs?
1: Molt bé. Molt bé tot. I la veritat és que, pues, suposa que encara en la sorpresa de la visita del Papa, que pareixia que que no volia anar-se, no? El vol d'Iberia no ha funcionat i a lo millor és que nosaltres volíem que se quedara més temps, no? Però el missatge que ens ha traslladat i sorprès per la última que afecta al expresident Zapatero con las gemas, con las joyas, bueno, veurem com acaba tot.
0: Així acaba la visita del Papa a Espanya. Arrere queden 7 dies d'intensa activitat. 7 dies en què destaca el discurs que va fer al Congrés dels Diputats, com dèiem, i la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família a Barcelona. Mentre que a les Canàries, com dèiem, el pontífex s'ha centrat en la figura de la persona migrant, en la seva dignitat. Comencem per l'últim acte que ha tingut lloc este migdia a Tenerife, amb una missa multitudinària. Escoltem les últimes paraules del Papa Lleó XIV en un acte oficial a Espanya.
2: A todo el pueblo de Tenerife, con esta celebración eucarística, concluye mi viaje apostólico a España. Los distintos momentos en Madrid, Barcelona y Montserrat, y aquí en las Islas Canarias. Regreso a Roma conmovido por el gran afecto con el que me han recibido. A todos quisiera repetirles el lema de este viaje: alzad la mirada.
0: Com hem dit, reivindicar la dignitat de la persona migrant ha sigut el gran objectiu de Lleó XIV durant la seva visita a Tenerife y a Gran Canaria.
2: A todo el pueblo de Tenerife, con esta celebración eucarística, concluye mi viaje apostólico a España. Los distintos momentos en Madrid, Barcelona y Montserrat, y aquí en las Islas Canarias. Regreso a Roma conmovido por el gran afecto con el que me han recibido. A todos quisiera repetirles el lema de este viaje: alzad la mirada.
0: I del missatge del Papa als migrants al que ha llançat a la societat en general, un missatge en què destaca com es pot ajudar a les persones vulnerables.
3: Queridos migrantes, quiero inclinarme ante su dignidad. No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar.
0: També ha dirigit este missatge a la Unió Europea.
3: La misericordia comienza con gestos pequeños, a veces con unas cuantas galletas y un poco de leche, otras con 5 panes y 2 peces. No se trata de resolverlo todo, sino de ponerlo todo en manos de Dios y de estar presentes allí donde el ser humano sufre, donde los recursos no bastan, pero donde aún pueden hablar los gestos.
0: Continuem el nostre repàs semanal a la visita de Lleó XIV, abans de Canàries. Com saben, el Papa visitava Catalunya, on destacava l'acte de la Sagrada Família, que va deixar tot el món bocabadat amb un espectacle que va resultar impecable en la seva posada en escena. Allí, en els actes, el Papa ha combinat, com saben, el castellà amb el català.
3: Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios.
0: Sembla que no tenim sort. Podem escoltar més declaracions de Lleó XIV.
3: Sigue siendo hoy una obra en construcción que nos recuerda cómo la vida cristiana es siempre un camino. Inaugurante la nuova torre d'aquesta basilica, en el centenario de la morte del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu.
0: Abans d'anar a la Sagrada Família, visitava l'abadia de Montserrat, tot i que començava la jornada de dimecres en un centre penitenciari. Recordem, d'allí són aquestes paraules que va dirigir als reclusos.
4: Aunque el agobio y la tristeza marquen algunos momentos de vuestro camino, recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona.
0: I fa 7 dies, demà farà 7 dies, dissabte passat tot començava a Madrid. Allí destacava el discurs que hores després va pronunciar al Congrés dels Diputats, dilluns va ser en concret. Este és un extracte del que va manifestar respecte a l'avortament o l'eutanàsia.
4: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
0: També a la Cambra Baixa, Lleó XIV va enviar este missatge directe als diputats i senadors i a tots aquells que exerceixen el poder en l'àmbit públic.
4: Quienes ejercen una responsabilidad pública tienen por eso una especial obligación de custodiar la palabra para desarmar el lenguaje. La firmeza no exige desprecio. La discrepancia no conlleva humillación.
0: I el Papa tampoc ha obviat el tema dels abusos comesos en l'àmbit de l'Església, uns abusos que ha qualificat de plaga, un terme que ha utilitzat en la reunió que ha mantingut esta setmana després d'estar al Congrés en la seu de la Conferència Episcopal Espanyola, on va estar envoltat dels bisbes espanyols.
4: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
0: En fi, moltes coses a analitzar, ja amb una certa perspectiva del pas de les hores, i voldria que posareu el vostre contrapunt i posareu el focus on considereu més interessant. Anu.
5: Bona nit, Gustavo. Jo pense que si haguera de resumir en una sola idea la visita, el viatge del Papa, jo crec que ho faria amb una cosa molt, molt senzilla, però que pot ser també profundament revolucionària, que és que el Papa ha vingut a posar a la persona humana en el centre de la vida social, política i econòmica, de tot, és a dir. I fa poc llegia precisament l'encíclica de Lleó XIV, Magnífica Humanitas, i és el viatge posat en pràctica el que realment diu la encíclica. No ha fet dues coses distintes, ha fet teoria i l'ha aplicada en la pràctica en este viatge, posant sobretot la dignitat humana com a principi fonamental. Mira, pense que hi ha gent que està valorant, no?, la encíclica del Papa com una reflexió només sobre la intel·ligència artificial, que és evident que és contemporani, és un problema contemporani nostre. El que passa és que la intel·ligència artificial en l'encíclica del Papa, segons em sembla a mi personalment, crec que és l'excusa per a tornar a dir que la persona no és una dada ni i tampoc és un algoritme, i que si no se n'adonem acabarem tots passant i considerant el pròxim, no?, el que està davant de nosaltres, com una dada més, i no la valorem com allò que és una persona humana amb totes les seues necessitats i també tot l'afecte que necessita. A partir d'ahí, dignitat humana i, com no, la imatge per a mi del viatge és avui a Canàries, que és el gran símbol del viatge, perquè dignitat humana crec que ha pogut representar-la molt bé en esta última parada del viatge, que podia haver triat un altre escenari molt més vistós, no, però ell venia i sabíem que anava a anar a Arguineguín i ahí ha estat, com de fet també estarà el dia 4 de juliol, tots recordem quina dada és, no? La dada maga, no?, dels Estats Units, la gran festa dels Estats Units, i aquest dia el Papa té previst estar en Lampedusa. Jo no vull vincular les dues coses, però crec que cada un pot traure les seues conclusions.
0: Álvaro.
1: Yo creo que el Papa lo que nos ha enviado es un mensaje que nos hace reflexionar, en el sentido de que él ha venido a decir a los políticos y sobre todo a los ciudadanos que nos hemos deshumanizado. Yo creo que es el mensaje que nos ha enviado. ¿Y por qué? Porque vemos como realidad cosas que son excepcionales, las asimilamos con una rapidez espectacular. El tema de la migración. No es casual que ayer hiciera un alegato sobre la migración y que en realidad lo que estaba sacando es tarjeta roja a la Unión Europea, que hoy ya aplica una nueva normativa, ¿no? que una normativa cada vez más restringida.

0: realment l'estar en contacte. Els ha animat a tindre pensament crític i a valorar les coses des d'un punt de vista més profund i així deixa superficialitat en la que estem caent, sobretot per la sobreinformació i la sobrecomunicació artificial en la que estem vivint. De manera que jo crec que sí, que la dignitat humana, la reconciliació i el missatge als joves quedaran com tres aspectes, com tres elements claus d'esta visita al Papa que s'han fet molt evidents i sobretot molt treballats en cada un dels seus discursos.
1: Aprofitem per a reflexionar sobre com, d'alguna forma, l'individu ha deixat d'estar en el centre de la vida, com la persona ha perdut pes en la concepció que tenim d'allò important. I vull també escoltar-vos, no? A aquest respecte, opinant des del punt de vista de per què hem arribat a aquest punt i per què i com podem agafar el guant de Lleó XIV i tornar a posar a l'individu en el centre, no? Tots comprovem com els dispositius, les pantalles, en molts casos s'han convertit en la primera i última llum del nostre dia, de la nostra jornada. Ens alcem amb ell, ens gitem amb ell. En el cas de la intel·ligència artificial, en alguns casos molta gent ja no pot viure sense la intel·ligència artificial o té aquesta sensació, perquè en molts casos ja forma part de la seva vida, forma part integrada de la seva vida, tenen un diàleg permanent en molts casos tractant de trobar respostes en la pròpia intel·ligència artificial per a qualsevol cosa, més enllà d'allò professional o d'allò puntual, sinó per a consells de la pròpia vida en qualsevol moment. D'alguna forma hem lliurat les claus del desenvolupament dels nostres joves als algoritmes, a allò que determinen els algoritmes. En molts casos, la presència de l'altre, de qui tenim al costat, de qui tenim enfront, de qui tenim a un metre, en molts casos esdevé una espècie d'interferència enmig del nostre consum digital propi, és a dir, que en molts casos sembla que arriba a molestar la presència d'una altra persona perquè estem immersos, estem amb la ment i els cinc sentits en el nostre dispositiu mòbil i ens molesta que algú inclús ens detinga en aquest procés. I d'alguna forma, la distracció que en origen podia semblar l'ús de la pantalla ha passat de ser una simple anècdota a ser una autèntica, pràcticament, presència permanent en la nostra vida, presència permanent en el vincle dels nostres menuts amb l'aprenentatge, amb el seu temps d'oci. En definitiva, és una situació que si no podem controlar, si no podem redreçar d'alguna manera, si no podem agafar, per dir-ho així, el bou per les banyes, ens pot dur a una espècie de fallida estructural en tots els sentits. Per tant, vos pregunte, com podem fer bo el discurs de Lleó XIV en este sentit? Com podem posar de nou la persona en el centre de tot i com podem deixar de ser esclaus permanents dels algoritmes i ser nosaltres els que, en certa manera, i dins la nostra xicoteta parcel·la, dominem la situació? Davant este cert caos o esta certa sensació de desgovern que vivim en el nostre dia a dia en el contacte amb la vida digital. Anu, quina seria la teua reflexió?
0: Fixa't, al voltant del viatge del Papa, jo crec que no ha sigut tant una visita religiosa com una invitació a la reflexió en el millor sentit de la paraula. I precisament per tot això que estàs comentant. Perquè ha vingut a dir Lleó XIV que el gran repte del segle XXI no és produir i tampoc és el progrés econòmic i tecnològic, sinó sobretot és un repte profundament humà. Què hem de fer? Reflexionar moltíssim per a tornar a posar a la persona en el centre de la vida que vivim. I no podem pensar només en que el progrés, la individualitat i lo superficial és allò que ens durà sempre a l'èxit. L'èxit sempre serà quan totes les persones que tenim al voltant tinguin les condicions i dignes per a poder viure com Déu mana. I això ha sigut el missatge del Papa. No ha vingut a fer-nos la catequesi, com em diuen alguns dels meus amics, no? Ha vingut a fer-nos reflexionar per a que parem, posem el freno de mà i pensem com podem, sense debatre massa la conveniència del progrés i de la modernitat, però que siga sempre en benefici de la persona que tenim al davant. I crec que com a poc ens ha tocat un poquet el cor per a reflexionar.
1: Com podem posar tota aquesta tecnologia, Álvaro, al servei de la persona i no convertir la persona permanentment en esclava de la tecnologia?
2: Bueno, yo creo que hay un elemento que une lo que tú estás diciendo. Desmontar lo que decía el Papa, yo creo que de alguna manera estaba dando una respuesta a lo que planteas, ¿no? En el hecho de que dice que no pocas veces la riqueza nos vuelve ciegos. Vamos hacia una sociedad más individualista, donde el dinero es muy importante para los jóvenes. El éxito se mide como el dinero, como el tener, bueno, pues propiedades, todo muy materialista. Y la tecnología va en ese camino también. La tecnología, si no la adaptamos bien, va en el camino del poder y del dinero. Yo creo que al final lo que creo que de nuevo tenemos que buscar es que la felicidad se mide de otra manera diferente. No es el poder administrar propiedades, ¿no? La dignidad humana forma parte de esa felicidad y sobre todo la comunicación. Para mí la comunicación es fundamental. Claro que vemos en un restaurante gente que está cenando, parejas o con el hijo, ¿no? Y la comunicación es individual con su móvil. Dices, ¿cómo es posible esto? No sé. Habrá que hacer restaurantes donde evidentemente esté prohibido o que no haya conexión, ¿no? No sé, habrá que forzar de alguna manera a que esos errores que se están cometiendo y que yo creo que vamos en un camino pues equivocado, pues habrá que limitarlos. ¿Cómo? Pues esa es la gran cuestión que tú me estás planteando. ¿Cómo? Pues a lo mejor volviendo a las pequeñas cosas, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues es que Europa va en sentido contrario. Es que yo lo decía en mi primera intervención, es que acabamos de aprobar una política migratoria de mano dura, de más controles en frontera, de expulsiones aceleradas. Bueno, creo que vamos en el sentido contrario, ¿no? Donde evidentemente evitamos las fronteras a través, pero las estamos construyendo de nuevo. No son físicas, pero son reales. Es lo que creo que vamos en un camino absolutamente contrario desde el punto de vista de lo que es la humanidad, de esa línea de deshumanizar. Ese es el problema que tenemos.
0: Fixa't, Álvaro, que jo recordava ara i com a metàfora crec que ens serveix per a fer-nos reflexionar a tots, que calen xicotetes accions diàries. Un dels vídeos que acompanyava el viatge del Papa era, al meu parecer, era molt xulo, i estava relacionat amb el alzat la mirada, no? Que ha sigut tot el lema de tot el viatge del Papa. I este, que era un dels vídeos, es desenrotllava en el vagó d'un metro, que si sou usuaris, que no ho sé, jo últimament sí que l'he usat prou, no hi ha ningú que te mira la cara quan puges. Estem tots en el cap cap avall, uns jugant, altres contestant. No saps a qui tens al costat, si ha pujat, si ha baixat. No sabem ningú res. És a dir, que crec que xicotets gestos ens fan fixar-nos més en qui tenim al costat. I vos conto una anècdota més. Com que tenia el cotxe estropeat, el primer dia que agarré el metro, oblidí el bolso en el seient del vagó. I com que tots mirem el mòbil, ningú se n'adonà, llevat d'un xicón que estava a l'altra punta del vagó, i quan jo ja havia baixat i estava en l'andén cap a casa tan feliç, sense bolso, sense claus i sense res, el xicón baixà del vagó i me va mostrar el meu bolso, i jo dic, este xic m'ha salvat. Però si hi havia 20 persones en el vagó, cap de les persones que estaven al meu voltant

se n'adonaren de que jo havia oblidat el bolso. I és un xicón que estava a l'altra punta del vagó i que estava llegint, que no estava amb el mòbil, el que se'm va donar de que jo havia...

0: Álvaro, no vas poder estar al Luis Casanova vivint el Mundial, no. Pero te la regalem esta
1: camiseta. No, ni me compré la camiseta, la verdad es que tampoco me compré la camiseta, ¿no?
0: Mira,
1: no,
0: supera pero, el trauma pero, mira, y disfruta la canción. Dedicada al Alvarito Chiquet, que va a ser.
1: Se agradece.
0: Tanto tal cariño.
1: Y por cierto, era la época donde se compraban televisiones, ¿os acordáis eso, no?
0: Bueno, sí, això fins a l'actualitat ha continuat la moda esta de comprar la televisió.
1: Però ara ja no, ara ja.
0: Oh, sí.
1: Llega un Mundial i ja no.
0: Igual no tant, però sí, continuen les promocions, sí. Igual no tant, és cert, perquè abans, com deia Anun, era el tòtem de la casa, la televisió, i efectivament la cosa ha canviat, com tots sabem, però sí que jo en este mateix Mundial he vist també promocions al respecte. Vos pregunte per l'actualitat, quines expectatives teniu amb Espanya, Anu?
2: Jo les tinc molt bones. Tinc molta confiança en l'equip i sobretot en l'entrenador, en el seleccionador. Crec que ha sabut fer un equip unit, un equip que sap el que pot fer però també té els peus a terra, és humil i crec que és, si no descarrila, crec que pot aconseguir el que tots volem, no? Que és dur un Mundial cap a casa. Jo tinc molta fe i molta confiança en el nostre equip. De fet, penseu que Bosnia està jugant avui, no? En la samarreta de Kelme, m'ha semblat Bore. És a dir, que també hi ha representació valenciana avui en el partit d'avui.
0: Ha empatat Canadà, per cert, ara mateix, 1-1, minut 78. Errazu, expectatives amb Espanya?
1: El corazón me dice que creo que podemos ganar. La cabeza me dice que es muy complicado. La verdad es que es muy complicado el poder ganar un Mundial como lo hemos visto, ¿no? Objetivamente, yo creo que tenemos el mejor equipo. Como equipo, no como individualidades, que alguno también va a destacar, pero como equipo yo creo que sí que tenemos el mejor equipo. Pero claro, hay tantas circunstancias, ¿no? Un árbitro que no te pita un penalti, un error del portero en el minuto 90, no lo sé. Pero bueno, mi corazón me dice que sí, que posiblemente volvamos, que esa final, que además yo es que la visualizo, ¿no? En Nueva York, en la tribuna, Donald Trump y Pedro Sánchez juntos viendo la final. Es que me pone, la verdad es que me pone eso.
2: Jo crec que geopolíticament el Mundial està un poc desllavassat, no? En la inauguració cada un anava, no estigui la presidenta de Mèxic, el president dels Estats Units a la seua, Canadà a la seua...
0: Millors.
2: Geopolíticament està desllavassat, està molt neutre. Jo crec que cada país ara va fer la seua inauguració, perquè no s'han juntat ahir per a fer-la. Des del punt de vista geopolític crec que és un poc estrany, però des del punt de vista esportiu, jo crec que l'equip de la selecció espanyola té aquesta barreja que crec que sempre és convenient, entre veterania i frescor, iniciativa jove, crec que està en aquest equilibri que els més veterans poden modular l'ansietat, no?, dels més joves, i en aquest sentit crec que tenim moltes opcions. I tant de bo...
1: Pensava que ibas a decir esa barreja entre los jugadores del Madrid y del Barça.
2: Buah! És que
1: eso
2: sí, ya, però és que...
1: Però ja no serà el cas perquè no hi ha ningú del Madrid.
2: No hi ha cap del Madrid, efectivament. Però de tota manera, dona igual, però aquí ens agrada el futbol, jo vull veure jugadors, jo no mire de quin equip són. I mentre juguem bé, jo m'ho passaré bé i crec que podem dur-se el trofeu cap a casa.
0: Té moltes joies, sens dubte, la selecció espanyola, con Zapatero. Parlem d'altre dels temes del dia. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que ha imputat Zapatero en el cas Plus Ultra, ha decidit ara obrir una peça separada per a investigar l'expresident del govern pels delictes fiscal i de contraband en relació amb les joies trobades a l'interior d'una caixa forta i que han sigut valorades en 1.300.000 euros. Una valoració que no té res a veure amb la que havia fet el portaveu de Zapatero, Luis Arroyo, quan va estimar el valor de les joies en no més de 50.000 euros.
3: Son joyas que algún experto ha valorado, cuidado, esto es importante, y él quiere que se sepa, entre 30.000 y 50.000 euros. Aquí ya, hablando de las joyas de la abuela, pues ya aparece uno, que no, esto vale 1.000.000 euros, esto son las joyas de Sisi Emperatriz.
0: Arroyo ha demanat avui disculpes en xarxes socials per, segons ha dit, haver induït a error. I tot això després de saber que aquestes joies, insistim, estan valorades en 1.300.000 euros, segons la taxació pericial encomanada pel magistrat Calama. És més, avui ha transcendit que entre les joies de la família de Rodríguez Zapatero hi ha collars amb safirs i maragdes de Tailàndia i Zàmbia valorats en mig milió d'euros. Escoltem tot seguit les reaccions que ha provocat este assumpte en la portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz, i en el diputat de Vox, José Figaredo.
4: Tenemos que saber de dónde vienen, quién se las dio, por qué no las tributó.
5: Joyas de 1 millón de euros guardadas en la caja fuerte de un piso que era del PSOE.
0: Y desde el gobierno, la ministra Diana Morant manté el suporte a Zapatero.
6: Mi apoyo y en mi confianza al presidente Zapatero. Y creo que efectivamente en este país hay un doble rasero y que la justicia no es igual para todos.
0: Recordem que dimecres que ve l'expresident Zapatero declararà com a imputat. Haurà de donar explicacions sobre les joies, però també sobre la suposada trama de tràfic d'influències en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Errazu.
1: La verdad es que cuando aparecieron las joyas ya fue todo muy sorprendente porque que su abogado principio la policía le dijera que no tenía la llave, al final cuando la policía dice que por las buenas o por las malas iba a abrir la caja fuerte, pues y que aparezcan unas joyas, todo esto ya sería más para un buen guionista, ¿no? De una serie, ¿no? Porque es que pensémoslo con tranquilidad. Un expresidente del gobierno que acumula unas joyas, además ahora llevamos sabiendo las nacionalidades, donde al principio se dicen que eran las joyas de la abuela y que eran de alpargata o de alpaca, ¿no? Donde dicen que eso no tenía ningún valor para que las guardas en una caja fuerte. Donde el bueno de Luis Arroyo, que es el presidente de la Ateneo de Madrid, una institución notable, hace de portavoz, viene a decir que no, donde hay un montaje mediático de varios, pues afines a Zapatero, amigos, periodistas, donde vienen a contar esta misma historia, ¿no? Y donde, en estos momentos, el bueno de Arroyo, que ha tenido que pedir disculpas, es que por culpa de Zapatero, es que se ha dilapidado su crédito. Pero es que además, en estos momentos tenemos un silencio por parte del expresidente Zapatero, porque es su abogado, ¿no? Y luego un reconocimiento todavía por parte de su partido, y hoy le ha tocado a Diana Morán, que a mí me consta que le había malvertido que era mejor anular la rueda de prensa, no la ha hecho y ha dado la cara, y yo creo que no va a salir bien de esta, ¿no? Porque son las típicas declaraciones que a uno luego le van a perseguir, ¿no? De alguna manera. Estamos ante un caso que tiene... Es verdad que esto es muy llamativo y posiblemente no sea lo más importante del caso, pero sí que es aquello donde la gente pone el foco, es absolutamente sorprendente lo que está pasando en todo este proceso. Y que Diana Morán, la candidata a la Generalitat, pues esté hablando ahora de lawfare, en este caso, pues la verdad es que tiraría mucho. Yo no sé por dónde va a acabar. Yo tengo mucho interés en conocer las declaraciones de Zapatero, no solo respecto al tema de las joyas, ¿no? Sino en todo este proceso. Pero es que hoy hay una dimisión, de una persona que tiene alto cargo, que estaba vinculado con el tema de la SEPI. Me da la impresión de que esto va a ir a peor. Y bueno, ya he expresado mi opinión, que difícilmente esta legislatura puede acabar en el plazo previsto, ¿no? Yo creo que todo esto se va a ir complicando más. Y creo que no hay todavía ningún guionista que pueda superar todo lo que está pasando y que le está afectando de alguna manera al PSOE y sobre todo al entorno del presidente Pedro Sánchez.
2: Sí, el tema de les xoies de Zapatero, que sembla el títol d'una sèrie, no?, que es pot gravar perfectament en el futur, és molt interessant perquè va molt més enllà del valor econòmic, que de fet s'especula des de les primeres fotografies, inclús tapades en plàstic ja s'estava especulant. Perquè parla no només d'objectes materials, sinó de com es construeix un relat i com es trenca també el relat polític. I crec que així hi ha bàsicament tres claus. Una és la diferència de xifres. Evidentment, no és un error i s'ha volgut tapar alguna cosa, la diferència del valor és moltíssim. 50.000, 60.000 euros a 1,3 milions d'euros, la diferència és
1: De valor intrínseco.
2: Que és abismal.
1: Valor intrínseco, que això no significa el valor de mercat.
2: Però passem d'una qüestió que sembla menor a un assumpte seriós, perquè si ja s'ha apuntat un valor molt per davall del que a priori s'ha taxat, ja afecta molt a la credibilitat. La segona clau, que em sembla, és des del punt de vista polític. La imatge, jo no sé la que teníeu vosaltres de Zapatero, però jo tenia una imatge d'austeritat, de proximitat, de certa normalitat dins del sector, per dir-ho d'alguna manera. I de repente apareix una col·lecció de joies i sembla que són joies molt valuoses. Això crea una dissonància que és molt potent, sobretot per la imatge que teníem del personatge que hem conegut fins ara. I la tercera dimensió, que em sembla també molt important i que no hem de perdre de vista, és la jurídica. Perquè el problema real no és si són cares o no són cares, és d'on venen i si estan declarades, perquè si són herència o regals tenen implicacions, obligacions fiscals, si no hi ha una documentació clara, una traçabilitat que indique quin és el seu origen o com han entrat aquestes joies al patrimoni de Zapatero, sí que és quan apareixen riscos d'un possible delicte fiscal o inclús s'està parlant també de contraban. De fet, el debat no és si és moral o no és moral tindre joies o tindre dret a tindre les joies, és si és legal en aquest cas i si s'ha fet de manera transparent. I una altra cosa que crec que ja és per deformació professional i crec que l'apuntava també Álvaro és com s'ha gestionat comunicativament el tema, perquè si es minimitza el valor d'entrada, després es rectifica i el mateix entorn reconeix que ha induït a un error, crec que la crisi reputacional que s'ha produït per tractar el tema d'esta manera, crec que s'hauria de fer mirar també i donar una pensadeta o fer una pensadeta a com es gestionen estos temes des del punt de vista de la comunicació.
0: Com deia Anun, el problema no és el valor o no és només el valor de les joies, el problema és que diu el jutge que de moment no està acreditat d'on provenen ni com van arribar fins allí. Com s'explica la possessió d'aquestes peces de luxe i com el jutge creu que hi ha indicis suficients per a preguntar-li-ho formalment a Zapatero. Zapatero que haurà, insistim, que de començar a donar respostes en els pròxims dies. Serrazu, ja per a tancar amb este tema?
1: Sí, jo crec que lo habéis explicat molt bé. Zapatero era para... mucha gente que no ha votado, incluso al Partido Socialista, una especie de faro moral, ¿no? Y donde él, en sus discursos, pues era un referente, ¿no? Y claro, te encuentras con que es una persona que los negocios a los que se le vinculan están muy lejos de ese mensaje que él trasladaba. ¿Por qué estaba en Venezuela? Pues todo apunta que por intereses mucho más allá de por ayudar a aquellos presos políticos, de ayudar a que volviera la democracia a Venezuela, ¿no? Luego su vinculación con China, ya veremos cómo acaba. Pero me parece tremendo, tremendo. Es que, claro, es que es verdad que aquí en este caso, por lo que estamos viendo, y luego la justicia dirá lo que diga, pero desde el punto de vista moral yo creo que Zapatero queda absolutamente inhabilitado y sobre todo que hace una herida muy grande al partido y a todos aquellos que han confiado en él, ¿no? Es que era un referente, es que fue un presidente que es el que más votos sacó, democracia. El apoyo que tuvo fue espectacular. Bueno, ahora es que uno reflexiona y dice, su etapa como presidente habría que analizarla. Como presidente es lo que estamos analizando, pero ¿qué ha pasado en esa etapa como presidente? Porque nos engañó a todos, ¿no? ¿O es que cambió solo cuando dejó ya la presidencia del gobierno?
2: De toda manera, Álvaro, yo creo que hauríem de ser cuidadosos y respetar encara la presunció de innocència, encara que podem pensar el que tu estàs dient, però crec que hem de ser un poc respetuosos encara.
0: Respectuosos serem amb els 25.000, entre d'altres serem respectuosos amb molta gent, però també amb els 25.000 alumnes valencians i valencianes que a hores d'ara estaran respirant, se ho estaran passant bé en molts casos, i també les seues famílies després d'haver superat la selectivitat en un 95% dels casos. Una mitjana de 6,35 sobre 10 a la Comunitat Valenciana, una puntuació lleugerament més baixa que l'any passat, amb alguns alumnes molt distingits, la nota més alta l'ha tret un alumne del Col·legi La Puríssima d'Elx, amb un 9,8 sobre 10, el seu nom Ricardo Isaías Regalado. L'enhorabona per a ell i per a la seva família, estudiarà, perquè la nota evidentment li ho permet, Medicina, el mateix que vol estudiar, per exemple, Marc. Ho vol fer a la Jaume I de Castelló, però ell diu que no sap si podrà cursar la carrera que vol. L'escoltem, Marc.
7: Bueno, la nota total se'ns queda un 12, 6, 7, 8. Haguera volgut un poquet més, però aquestes coses passen. Si no és a l'UGI, pot ser a Reus o qualsevol altra universitat que estiga una miqueta més baixeta.
0: Marc, si no pots estudiar Medicina, tens molt bona veu de locutor com a mínim. O sigui, podria fer carrera, sens dubte, així a la ràdio, perquè té molt, molt bona veu. Tant de bo puga fer Medicina, finalment, on siga, li ho desitgem, evidentment, de tot cor. Per assignatures, les notes més altes s'han registrat en les matèries de Història de la Filosofia, Història d'Espanya i Llengua Castellana. Anun.
2: És que valorar el avui que s'han fet públiques les notes, crec que hi haurà moltíssima alegria entre els joves, perquè la data o les xifres d'aprovar sempre és molt alta. No tan alta com anys enrere, entre el 21 i 23 aproximadament eren més altes. També és cert que ahí estava el que coneixem com efecte Covid educatiu, que se tira una espenteta un poc per a tots aquells que estaven un poc més baixos, perquè van ser anys molt complicats, sobretot perquè van estar a casa i no van poder fer, diguem-ne, el treball educatiu com pertocava, i ahí sí que s'ha tirat una espenteta cap amunt. Ara han tornat les xifres un poc més raonables, que són el 95 i no el 98 d'anys enrere. De tota manera, és com quan oposites, no? Quan parlem de les notes de tall, és com quan oposites, no es tracta d'aprovar, sinó de traure la nota que necessites per accedir a la titulació que més t'agrada. I en este sentit, cal apuntar, jo crec que un ingredient també molt significatiu, que és la demografia. Des de l'any 2008, joves espanyols no han nascut massa, de manera que són els que ara estan en l'edat d'accedir a la universitat. Per això, enguany va ser un poquet més baixa, intuïsc les notes de tall en determinades titulacions, perquè no hi ha joves. Sabeu que la corba poblacional, així, sobretot a la Comunitat Valenciana, està prou estancada en el segment de la joventut. Compensen un poc els xavals que venen de fora, els migrants, però els nostres joves estan, la xifra està prou estancada, de manera que les notes de tall en els pròxims anys van anar baixant un poc, sobretot en determinades titulacions. En Medicina, lamente per a este xicón, no, que tu comentaves, que no depèn tant de la demografia com de l'oferta, i crec que per Alacant naixeran més universitats de Medicina, sobretot s'estava barallant, no?, el campus d'Alacant i d'Elx, inclús. Però, en aquest sentit, crec que són bones notícies, perquè hi ha molts aprovats, però en aquest cas no depèn tant d'aprovar com d'accedir a aquesta nota de tall que cada un necessita per arribar a poder cursar aquella titulació que més li agrada.
0: Álvaro, posa el contrapunt final.
1: Pues yo creo que hay un elemento que hay que cambiar, y es que aquellas comunidades que tienen dos lenguas oficiales salen perjudicadas en el examen. ¿Por qué? Porque tienen un examen más. Entonces, lo que se está planteando, yo creo que con toda la razón, es que en el caso de la Comunidad Valenciana, pues que en el castellano valenciano, que se elija la nota mejor que las dos. Es decir, nosotros tenemos un examen más y nos perjudica, pero habría que elegir, lógicamente, la nota. Por lo tanto, estaríamos con un nivel algo más superior, ¿no? Eso pasa también en Cataluña, pasa en... Y además es que hay que ser conscientes de que, claro, que es que a las universidades valencianas, que son excepcionales, puede venir cualquiera de cualquier comunidad. Y si tiene una nota superior, pues tiene ventajas.

0: guardat un tros de mà. Manu Ramírez, gràcies per posar el contrapunt.
1: Un plaer, Gustavo. Bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana també per a tu, Álvaro Razu.
2: Esta vez me voy a comprar una camiseta de España.
1: Però has de vindre en ella posada, eh?
2: No tengo ningún problema.
1: Vale, molt bé. Jo duré la del naranjito.
2: Vale.

0: en Apunt Radio.
1: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En Apunt Radio, de tu a tu.
2: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
3: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
4: Més de 12 hores d'esport en directe al Punt a Punt. Este dissabte, des de les 12 del migdia, viu el partit de tornada de l'eliminatòria d'ascens de la Lliga a Sobal entre el Nava de Segòvia i Agustinos Alacant. A més, la gran final de l'individual d'escala i corda des del Trinquet de Pelayo i les semifinals del Premier Padel València i el partit del Mundial entre Qatar i Suïssa. I des de les 11 de la nit, el resum de la jornada als últims 90 minuts. Este dissabte, des de les 12 del migdia, l'esport no para al Punt a Punt.
0: L'economia per a totes i tots.
5: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
0: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en Apunt Radio.
6: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En Apunt Radio posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.
1: Noranta minuts en Apunt Radio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 2 minuts. Hola, què tal? Bona nit. Benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio. Amb Juan Alpuente al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'A Punt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tingui cabuda al 90 minuts, com si fóreu un de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. En X o Twitter, @90minuts, en 90 en xifra, en número. També el 90 en xifra i en número per a TikTok. El perfil és 90 Minuts Ràdio. I també és 90 Minuts Ràdio, el perfil d'Instagram, però sense xifres ni números, tot en paraula, tot en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio amb la vostra opinió, teniu el nostre canal de WhatsApp, 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar de qualsevol tema que es tracti en el programa i sobre la pregunta que vos formulem esta nit. I la pregunta que vos formulem esta nit és què estan sonant jugadors com Meunier, 34 anys, o Guido, 32. Creus que és un risc fitxar jugadors en aquestes edats o, pel contrari, són necessaris per apuntar a una plantilla que a voltes sembla massa tendra? És la pregunta que vos fem. Jugadors com els que estan sonant, Meunier, 34 anys, o Guido, 32, creus que és un risc fitxar-los per l'edat que tenen, o que, pel contrari, són jugadors que li donen a l'equip o li poden donar a l'equip el poso necessari que li fa falta a este equip. Bueno, 11 i 5

Ja sé que està jugant-se el Mundial, de fet acaba de finalitzar el tercer partit del Mundial. Ja sé també que hi ha coses que parlar del València Club de Futbol, però no voldria deixar de parlar en este començament de programa, almenys a l'inici, de València Bàsquet. Avui una altra exhibició de l'equip de Pedro Martínez, 90-76, està 2-0 a la semifinal, igual que anàvem 0-2 en l'Eurolliga, dèiem per què no, ara hi ha que dir no confiar-se. Perquè és cert que va amb un 2-0 la sèrie cap a Badalona, i és cert també que avui la superioritat ha sigut molt evident. Si en el primer partit, si després del primer partit el entrenador de Joventut va dir allò de hem fregat la perfecció i se'ns han anat el partit al final, pues, avui que a lo millor no han estat tan encertats, avui que no han fregat la perfecció, s'ha vist que hi ha una diferència molt gran entre el conjunt valencià i el verdinegre. Ja sé que és córrer massa, però hi ha molta gent que somnia amb la segona lliga, que seria més la segona lliga que aconseguiria Pedro Martínez amb València Bàsquet. El que queda clar, el que és una evidència, és que aquest equip està ben fet, està ben estructurat, és un projecte que evoluciona a una manera o d'una manera que jo crec que molt poca gent pot fer-li alguna crítica, i crec que a la fi aquesta manera de fer, aquesta manera de gestionar, de la qual tant parlem que tenim en falta en el València, és la que està propiciant que València Bàsquet, en un nou pavelló que és l'enveja de mig món, almenys en Europa i en Espanya segur, té un equip, o oferís, per millor dir, un producte als seus aficionats que paguen els abonaments, que lògicament es pujaren de Fonteta al Roig Arena, però ahir n'hi ha un producte, ahir n'hi ha una qualitat en el producte que oferís València Bàsquet als seus abonats, que és una cosa de la qual estem lluny de veure en el València Club de Futbol. Per això, si esta setmana ja hem vist el València com se desgasta en la pujada dels abonaments, oferint el producte que està oferint en els últims anys l'equip de Peter Lim, crec que quan tenim la part oposada o l'exemple absolutament oposat en la ciutat, com és el de València Bàsquet, crec que cal destacar-ho, perquè a més este és un equip que la impressió que fa és que va a més sempre, és a dir, que no se conforma amb el que té, que probablement acabarà la temporada, ja veurem què és el que ocorre, però la sensació és que se va intentar millorar la plantilla, que se van anar jugadors importants, perquè és llei de vida en tots els equips, però que se treballa en que no es rebaixi la qualitat del producte que s'ofereix en el Roig Arena cada volta que hi ha un partit. Així que cal donar l'enhorabona al conjunt de València Bàsquet, a Juan Roig com a propietari i a la resta de professionals que, en este cas, gestionen a la perfecció l'equip taronja. És un exemple, és un espill on mirar-se i ojalà altres es miren l'espill de la pauta que marca València Bàsquet en la ciutat. Desgraciadament no és així. Per cert, ahir deia, per a rematar este principi de programa, ahir deia jo en el començament, sempre que comença el Mundial és una bona notícia per als futboleros. Crec que sí, però també és cert que conforme va avançant el futbol i va evolucionant, a voltes el futbol evoluciona per a bé o evoluciona per a mal. Més enllà de que lo dels àrbitres ja sona una miqueta de cachondeo, que si la càmera, el pinganillo, el spray, falta posar-los un datàfono, una pandereta i una batidora. Ja és l'únic que li falta que li col·loquen als àrbitres. Però, a més, hi ha una altra novetat en este Mundial que a mi no m'està agradant. I recorde la frase que deia ahir Salva en la redacció quan pararen

i començaren a tirar anuncis. I diu, han fet com en la NBA, han fet 4 quarts i tal. És cert que això és el que aprofiten les televisions, però que hi ha teles, i crec que una d'elles és la mexicana, que no posa anuncis en les pauses d'hidratació per a conservar una miqueta, bueno, pues el que hauria de ser. Però sí que és cert que de la manera que posen la pausa en el minut 23, 22, 24, segons siga el partit, la sensació que fa, la sensació que dona, és que han nord-americanitzat, han basquetbolitzat, per dir-ho d'alguna manera, han NBA-itzat el futbol per a fer-lo més rendible a nivell televisiu. Jo crec que les coses, quan perden la seva essència, és quan comencen a morir. Si el futbol comencem a destripar-ho d'esta manera i comencem a llevar-li la seva essència, a la FIBA tindrem un problema. Aquella frase mítica del mestre José María García de el futbol és tan poderós que ni els directius poden amb ell. Malauradament, crec que aquesta frase comença a tambalejar-se i a desgastar-se d'una manera, crec que una miqueta preocupant per a aquells que ens agrada el futbol. Les 11 de la nit i 11 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: 11 de la nit i 11 minuts. Saluda ja Salva Folgado. Hola, Folgado, què tal?
1: Què tal, buenas.
0: Que s'ha divertit, imagina que d'allò més mirant no. El passó.
1: No, bueno.
0: Mirant el passó que li ha pegat València Bàsquet a Joventut en el segon partit.
1: Sí, va dir Pedro Martínez que anava a ser un partit diferent del d'avui i el d'avui ja ha tingut raó. A la fi ha sigut diferent en positiu perquè València Bàsquet avui no li ha donat cap opció a Joventut i el partit se'n va cap a Badalona amb moltes possibilitats de que esta sèrie se tanque si València Bàsquet dona el mateix rendiment que avui, perquè el que va oferir Joventut el primer dia jo crec que va ser extraordinari, però si València Bàsquet dona el seu nivell, pues probablement la sèrie se'n vaig al 3-0 a Badalona. En tot cas, recordem, és una sèrie del millor de 5, ara se disputaran dos partits seguits a Badalona, el tercer és diumenge, si fera falta un 15 se disputaria el Roig Arena, però jo ara ja travessaria pel 3-0, eh?
0: Bueno, jo ho he dit abans. Igual que diguem després del 0-2 en Euroliga, per què no? Ara hi ha que dir, ojo, cuidado. Està clar que la pinta és la que diu Salva, però anem a veure. De totes formes, jo crec que ara ho parlarem en Nacho Rodilla, el nostre analista, que el mateix tècnic de Joventut va donar la creu l'altre dia quan digué hem fregat la perfecció i no hem pogut guanyar. Bueno, doncs avui que no han estat fregant la perfecció, els ha caigut un xaparró important al conjunt del Joventut. Bueno, després hem de parlar d'algun nom propi en el València, hem de parlar també del Mundial, que com dèiem, Salva, està americanitzant-se en la realització per a aprofitar les pauses d'hidratació...
1: Ayer el show inicial...
0: I fer plin caixa.
1: Sí.
0: Bueno.
1: Bueno, però ja tenim... El Mundial corria i se risc. Al final t'emportes la festa a un país que no té tradició de futbol i que tots els seus esdeveniments esportius pues, sol fer un show, tant al principi com als descansos, etc. Estan les pauses eternes que de publicitat i, bueno, pues, ja sabies a lo que t'aventuraves. I no sé què està passant.
0: I no hem vist encara començar el partit d'Estats Units, que serà la tercera cerimònia...
1: No va Trump, al final. Anuncia que no va.
0: No va Trump.
1: No va.
0: No va Trump, va al seu segon.
1: Lo
0: que ha fet és cridar al seleccionat, o sigui, als seleccionats, per mitjançant el telèfon, crec que ha sigut el delegat de la selecció nord-americana.
1: Però ha explicat per què no va. Ha explicat per què no va.
0: Tu què creus?
1: No sé, igual ha donat unes raons.
0: Crec que no li interessa ni el més mínim. I per això no va.
1: Igual, com que van anar l'altre dia al segon partit o el tercer...
0: A banda, sí, crec que demà...
1: ...de les finals dels play-offs i li van pegar la pitada que li van empetar, doncs igual no vol assumar el món per ell, no sé.
0: Demà se celebra el seu aniversari en la pelea ixa en la Casa Blanca entre Topuri i no sé qui més.
1: Ah, doncs igual és per això.
0: El home està de festa. I diu, ara tinc ganes millor en l'estatal...
1: És com un César Romà, ja s'ha muntat allà també.
0: Exactament.
1: Lluites de gladiadors, eh? Casa mare meva.
0: Mister Taronja, que li diu el company Sergi Ocina. Bueno, Folgado, com eren les fotos?

0: fotos i continuem venint molt mundialistes. València Bàsquet castiga el Joventut amb una notable defensa i un ampli ventall d'anotadors. Els Taronja tornen a tombar la penya 90-76 en el segon partit de les semis de la Lliga Endesa i es queden a un sol triomf de disputar la final del torneig. L'encreuament seguirà diumenge a l'Olímpic de Badalona, on es disputaria també un hipotètic quart partit si la penya guanyara els dos i s'haguera de decidir la sèrie en el cinquè partit. En el cinquè i definitiu partit es disputaria a València. Parla Pedro Martínez.
1: Primero, respetarles mucho, cosa que creo que es fácil después del primer partido que jugamos, saber que ellos tienen muchísima calidad y es un equipo con orgullo y que nos lo van a poner muy difícil. Nos tenemos que preparar para un partido duro y bueno, y ir a ganar, pero si no, pues ganaremos el cuarto, ¿no? O sea, hay que tener tranquilidad y tampoco ir con una grandísima presión para ganar. Lo importante es pasar la eliminatoria. Si lo conseguimos en tres está bien, pero si no en cuatro y si no en cinco.
0: El tècnic ha anunciat que Reuber, lesionat en el primer partit, es perdrà la resta de la sèrie i la possible final.
1: No, yo creo que es un esguince fuerte y yo creo que, bueno, no sé si volverá a jugar esta temporada, pero desde luego esta eliminatoria seguro que no y si jugamos otras probablemente tampoco.
0: Lamine està per a jugar, així ho ha confirmat el seleccionador espanyol Luis de la Fuente. En una entrevista al programa Tot Gira de Catalunya Ràdio, l'entrenador del combinat nacional ha dit que està per a jugar dilluns contra Cabo Verde, encara que no per a 90 minuts.
2: La mejor noticia es que Lamine está en condiciones de participar, quiere ver las circunstancias que se dan durante el juego. Y a veces los partidos, tú tienes una idea, pero el juego, las circunstancias te llevan a otra. Entonces, en un principio, está preparado para jugar. Tiempo, obviamente, no 90 minutos.
0: El mercat es fixa en Jesús Vázquez. Primer el Celta, que manté l'interès, i després el Getafe, que ha ir cridar el València per a preguntar per una probable eixida de lateral esquerre després de l'interès de Bordalàs en comptar amb ell. De moment, el club de Mestalla li ha tancat la porta. Problemes per a Partey en el Mundial. El futbolista del Villarreal, que està en la Copa del Món com a jugador de la selecció de Ghana, no podrà participar dimecres contra Panamà perquè el govern d'aquell país, el de Canadà, li ha denegat el visat com a conseqüència dels comptes pendents per agressions sexuals. FIFA s'ha rentat les mans, assegurant que no intervenen els processos d'immigració dels països anfitrions. D'altra banda, Buchanan i Olawaseyi han sigut titulars amb el Canadà davant la selecció de Bòsnia. El llevant de Castro torna el 4 de juliol. És la data escollida per l'entrenador portuguès per a començar la pretemporada amb el llevant. Els integrants de la plantilla seran citats per torns els dies 4 i 5 de juliol per a ser sotmesos a les pertinents proves mèdiques. Després de completar este protocol, els jugadors es posaran a les ordres del tècnic dilluns 6 de juliol per a començar el treball sobre el terreny de xoc a Bunyol. Les grans finals de pilota poden ser seguides per a punt. Les dues grans finals del campionat individual Trofeu President de la Generalitat 2026 es viuran en directe en A Punt este cap de setmana. La primera serà dissabte a les 6 des de la Catedral de la Pilota, el Trinquet de Pelayo, des d'on se podrà seguir el duel entre Giner i Salva Palau, que coronarà el rei de l'escala i corda. L'altra gran cita del cap de setmana serà diumenge a les 11 i quart en la final del Trofeu Individual de Raspall des de Xeraco entre Tonet, Quart i Ivan.
3: Les 11 de la nit i 18 minuts, vos recorde, arroba 90 minuts, 90 en xifra, en número, per a X o Twitter, per a TikTok, 90 minuts ràdio, també ixe 90 en xifra, en número, i Instagram, 90 minuts ràdio, sense xifres i números, en paraula, en lletra, i si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, ja sabeu que teniu el nostre canal 6 de 9, 42-18-01, 6 de 9, 42-18-01, per opinar sobre qualsevol tema dels que els tracta en el programa i també sobre la pregunta que vos fem esta nit. Estan sonant jugadors com Minio, 34 anys, o Guido, 32. Creus que és un risc fitxar jugadors amb aquestes edats o que pel contrari són necessaris per elevar el nivell de la plantilla? 11 de la nit i 19 minuts. Fem una pausa per a la publicitat, fem un altre camí i en tornar de la mateixa parlem de tot això i de moltes coses més així. A Punt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
4: Bijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.
5: La llei d'habitatge diu que quan acabe el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden pujar. I que si en la teua zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. Això i molt més, diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teua comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A.Punt Ràdio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
8: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
8: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
9: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
8: Juga amb nosaltres esta temporada.
10: ¿Y dices que siempre sucede?
11: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
12: Solo se me ocurre. ¡Wow!
10: Increíble. Pasa siempre.
11: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
12: ¡Wow!
11: Descúbrelo en tu concesionario.
13: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
9: Estàs escoltant 90 minuts. Exciting and new. Come aboard. Amb Manolo Montalt i Salva Folcado. We're expecting you.
3: And 21. Bueno, yo me pensé igual que el capitán Stubin. 11 y 21. ¿Qué pasa, Folcado?
0: Me sacará a salir que te pentines igual que Isaac.
3: El cambrer, ¿eh?
0: El cambrer.
3: El cambrer. Sí, sí. Crack. Hombre, anava a fer una maldat en quant al metge, però...
0: No la facis.
3: 11 i 20...
0: No la facis, que la cosa...
3: Sí, la cosa està calenta. 11 i 22... jo crec, com dèiem, sense saber el que anava a passar en el dia d'avui, l'altre dia l'entrenador de joventut va clavar el que ha passat en el dia d'avui, que és quan va dir... hem estat fregant la perfecció i no hem pogut guanyar. Bueno, pues avui que Joventut no ha fregat la perfecció, València-Bàsquet s'ha passat per damunt.
0: Sí, els ha passat per damunt en un partit diferent al primer. Jo crec que ahir, en la pissarra, avui, després del que va apreciar Pedro Martínez l'altre dia, avui li ha guanyat, però d'aquella manera, Dani Miret, el tècnic de la Sisa Joventut. I bueno, pues ha imposat València-Bàsquet per moltes coses, no? Jo crec que per pes de plantilla, perquè té millors jugadors i també perquè jo crec que en este cas, i després del que va apreciar l'altre dia, avui Pedro Martínez també li ha pegat un passo en la pissarra a Dani Miret.
3: Bueno, pues anem a comprovar-ho, preguntar-li al que sap, que és a Nacho Rodilla. Hola, Nacho, què tal? Bona nit.
14: Hola, què tal? Bona nit.
3: Com deia, jo crec que sense saber-ho, Dani Miret, en la resposta de dimecres, va avançar el que anava passant en el dia d'avui. Pues que sí, hem estat quasi perfectes i no hem pogut, pues, avui que per el que fora no han estat, perquè també no estan tan acostumats a veure esforços continuats cada dos dies, etcètera, etcètera, han sigut arrollats per un huracà taronja.
14: Sí, és que l'altre dia Dani Miret va dir aquestes paraules i els seus jugadors també eixien del vestidor també en aquesta línia, de dir...
3: Si avui no hem pogut...
14: Si no hem pogut, doncs què tenim que fer, no? I tenia que refer-se des de l'aspecte, diguem, de físic i físic a nivell de desgast, perquè València Bàsquet tenia aquesta sensació, no?, de xoc dinàmic, de pressió defensiva, de percutir en cada rebot d'atac. En aquesta dinàmica te va mermant, te va desgastant. I ja estava desgastat, perquè la sensació era eixa, no?, que ho havien donat tot per part de la penya, havien apostat directament a aquest primer enfrontament, i després tenia que recuperar-se de coco, perquè tot això, en la manera en la que s'havia produït, es penalitzava també. Bueno, pues avui s'ha vist que València Bàsquet és capaç de mantindre, no, és capaç d'incrementar el que va plasmar l'altre dia en la pista. També ha entès un poquet de la mà de Pedro Martínez, ha entès com anava el partit, perquè aquest plantejament, no, d'alternància defensiva, plantejament de ficar-se en una zona per part de la penya, l'altre dia tu buscaves les accions com si diguem, de primeres, no? I avui era en tres o quatre passades, Pedro ha fet una afirmació també, estem encontrant bons tirs, no? Tots els llançaments són prou alliberats i això demostrava que havien entès per on anava el partit, sense perdre de vista, evidentment, la contundència des del ritme, des de l'arribada en la transició per part de València Bàsquet i una asfíxia defensiva que ha condicionat i ha tret del partit ambos jugadors de la penya.
0: Nacho, Pedro Martínez, que és rabosa vella, no? Zorro viejo, ha comentat això després del partit.
1: Primero, respetarles mucho, cosa que creo que es fácil después del primer partido que jugamos. Saber que ellos tienen muchísima calidad y es un equipo con orgullo y que nos lo van a poner muy difícil. Nos tenemos que preparar para un partido duro y ir a ganar, pero si no, pues ganaremos el cuarto, ¿no? O sea, hay que tener tranquilidad y tampoco ir con una grandísima presión para ganar. Lo importante es pasar la eliminatoria. Si lo conseguimos en tres está bien, pero si no en cuatro y si no en cinco.
0: Este partit té cert risc, Nacho, perquè és el tercer, perquè vas 2-0, perquè te pots relaxar i perquè, a més, Joventut sap que, bueno, si vol estar viu en l'eliminatòria, pues està obligat a vèncer.
14: Sí, home, així normalment l'equip que va necessitar la penya tira el resto, no? O sigui, ja va un poquet en l'aigua al coll i tracta de, almenys, aconseguir aquesta victòria que li fiqui el 2-1 i veure què passa en el quart partit, però crec que la percepció és d'un equip que encara va més cap amunt, no? Que va amb més energia, que va millorant el que fa el partit anterior, i una penya que per a mi em sembla que va al revés, no? Va al contrari, va forçat, un poc ja més xuste de forces, en jugadors també tocats, que ser un poc trompicats en estos partits, i Pedro el que fa és una altra vegada fer una classe magistral del que té que dir o el missatge que té que enviar al seu jugador, no? Pensant en que nosaltres el respecte el tenim, el respecte màxim a este Joventut per el que ven l'altre dia i per el que ha plasmat al llarg de la temporada, però el respecte no és que se perga, però la pista ja és de tu a tu i jo crec que ahir València Bàsquet va tornar a mostrar contundència i ha dit que van anar a jugar per a guanyar. Evidentment van anar a intentar sentenciar perquè també una victòria, a veure com acaba l'altra eliminatòria, també sembla que va molt ràpida, però Tenerife a casa se mostra molt fort. Si eres capaç d'acabar en 3-0 i allarga un poquet el Tenerife en la eliminatòria contra el Barça, damunt podràs tindre un poquet d'aire per a afrontar encara la finalíssima.
0: Ha comentat també això preocupant sobre Reuvers.
1: No, yo creo que es un esguince fuerte y yo creo que, bueno, no sé si volverá a jugar esta temporada, pero desde luego esta eliminatoria seguro que no y si jugamos otras probablemente tampoco.
0: Esta eliminatoria no y si jugamos otra probablemente tampoco. Es decir, que probablemente se ha perdido el que resta de temporada Reuvers, Nacho.
14: Sí, a mí abans del partit, després de l'altre dia, em digueren que per a esta eliminatòria impossible, és a dir, que no, i per a l'altra molt complicat, però entenc jo que si en algun dia, no, te tingueres que jugar per necessitat o arriscar un poquet el seu físic, de primeres, evidentment, esperaries a eixa final i mirant com avança eixa enfrontament, pues, eixa eliminatòria, pues ja determinaries si tens algun tipus de necessitat. Però jo l'he vist el turmell, és cert que quan passava cap al vestidor, passava caminant prou normal, però després quan t'ha tornat a aparèixer a la pista, fixant-me, a part que portava un embenatge, però diguem que el que era l'estructura d'eixe peu, d'eixa part baixa,
0: sí,
14: era completament diferent a l'altra, no? Prou inflat i en un home gran, tenint en compte també que al final necessites suportar més quilos, més, la caiguda amb més impacte, no? Bueno, és un poquet una situació que no és tan sol és envenar-se i ja està, sinó és un poquet tindre la consistència per a poder suportar aquestes trascades. Em sembla complicat, ho ha explicat molt bé Pedro, anem a veure com s'apura estos dies i el pas també dels partits, però té pinta que Reuvers esta temporada tindrà complicadíssim, per no dir impossible, tornar a la pista.
3: Jo vull incidir en dos noms propis, Nacho. El primer d'ells és el talent de Sergio de la Rea.
14: Sí, és que quan uno veu el bàsquet de la manera que ho veu el nano, uno acaba les situacions ofensives en ixa normalitat, no? En ixa facilitat. És que l'esport del bàsquet va de fer-ho fàcil, que realment és lo complicat per a qualsevol jugador, no? I veure aquestes finalitzacions que ell, sense pareix ser que estigui anant a saco.

o cap a la cistella, marques passos, allarga el braç, un poc allargant el braç per a allunyar-se del defensor, li trau el contacte i fa l'acció, te demostra que és d'un nivell de qualitat.

0: Sí, perquè el físic, mira, moltes vegades el físic també se valora per si uno vota molt i vota per damunt d'euro i l'esclafa. En este cas, és que de la Rea, en l'alçada que té, en l'envergadura que té, és que moltes vegades la deixa per damunt de la cistella i no l'ha enfonsat, no ha sigut algo que sigues des de la contundència, és des de la facilitat que li permet el seu físic, per tant, és un físic incapacitat NBA i l'altre és poco, diguem, de màxim nivell de bàsquet europeu, no? Sí, estic donant un nano que el guionet se'l va marcar ell mateixa i esta temporada, que de primeres tampoc Pedro li regalava res, no? Bueno, l'arrencada de temporada s'inicia...
1: I tant, sí.
0: Després li va privar de coses i Pedro les coses les fa també en un sentit, per ara donar-li el que se mereix el nano. Què vull dir? Que el nano ha plasmat també un coco diferencial, una mentalitat super competidora d'agafar-se a guanyar-se el seu lloc, i això també demostra que l'ambició és molt gran per part de la Real.
2: I l'altre és el tema de Nil Sacco i els tirs lliures, perquè ja n'hi ha fins i tot, jo ja no sé si dir una llàstima, un cachondeo, ja no sé com dir-ho. Sí que he llegit a la companya Paula Lerín que han parlat amb el jugador i que per favor, ha dit que transmeta que per favor que no coletgen el seu nom quan vagin a sortir lliures, perquè imagina que això encara el descentrarà més, però jo crec que és una situació que han de revisar tots dos. Vull dir, el públic de no cantar-ho i de no prendre-se a conya, i el jugador també de millorar aquesta faceta que en un jugador de l'elit pues, és certament cridanera.
0: Sí, ell és un jugador professional del màxim nivell i té l'obligació, i sé que ho fa, ho fa de manera continuada. De fet, moltes vegades no té, evidentment els entrenaments és diferent, no? Però té millors percentatges, és fàcil també, mirant com llançant els partits, però una, la seva obligació d'anar millorant això i que capgiri un poc aquesta dinàmica que té d'executar, sobretot aquests llançaments tan rasos, però crec que no, i no me mola, el tema este de que se prenga un poc a cachondeo el tema de quan va a llançar, és un aspecte psicològic. I mira, avui veníem d'un Nil Sacco en alguna, sobretot en aquesta eliminatòria contra Bilbao, que les primeres errades de cada cistella, després ja semblava que era impossible que la ficara, però no en el tir lliure, sinó en bandejetes, en finalització, en ella. I avui ha començat el partit el nano i per a mi ha fet una aportació interessant per al grup, no? Però en aquest aspecte del tir lliure, sí, ell té que tractar de capgirar això o millorar una micoteta, però no entenc que el camí no és el de prendre-se un poquet en aquesta línia, no? que s'interpreta moltes vegades, perquè tot el món ja pensa de primeres que la va fallar.
2: Tanquem l'última. És una errada pensar que la semi se pot tancar en un 3-0?
0: No, és una realitat, és la realitat. És el xoc d'un equip i un altre. Per a mi, avui... Després, mira, s'estan despedint dels jugadors. He vist uns gestos dels jugadors de València Bàsquet diguent el pròximo, i per part de la penya les cares eren dels caps... perduts, dels caps un poquet no queixais, perquè sí, la sensació és de que València Bàsquet, si se fica, acaba superant i atropellant a la penya, sí. I jo diria que va més de realitat de 3-0 que d'errada de pensar en aquesta possible, en aquest 3-0 de superar aquesta eliminatòria.
2: Perfecte, Nacho, moltíssimes gràcies.
0: Vinga, adéu.
2: 11:34, avui havia que obrir i dedicar-li temps a la temporada de València Bàsquet, que està sent una cosa molt seriosa, Folgado.
1: Sí, jo crec que ja ho hem explicat perfectament. És una temporada on València Bàsquet, Manolo, jo crec que pot rascar el títol de la Lliga CB o de la Lliga Endesa. Jo crec que és el... Ara és el favorit.
2: Si il·lusionarem molt amb l'Eurolliga, normal, però jo crec que on pot estar...
1: Bueno, l'Eurolliga al final no va donar el seu nivell, no sé, per falta d'experiència, perquè se'ls van collir la mà, la majoria...
2: Tot sumar,
1: no,
2: segur.
1: No ho sé. Però després de, bueno, com s'ha netejat el quadre, sense el Madrid fonamentalment, tampoc està Baskonia, és el que el Barça va 2-0 contra la Laguna i el Barça està fent el seu millor bàsquet, justetament en el final de temporada.
2: Sí. Ara probablement, que s'ha dit Pasqual, ja sabem que se'n
1: va. No, però probablement incentivat també pel que estem contant, que, bueno, que s'ha netejat moltíssim.

0: la llista de opositors al títol, però jo crec que per damunt del Barça, si hi ha un candidat per a guanyar la Lliga, actualment és València Bàsquet.
1: Bueno, pues tanquem el bàsquet, o tanquem la finestra del bàsquet, obrim la del València i ens centrem en un nom, Salva, que és el de Jesús Vázquez.
0: Sí, Jesús Vázquez, ja contarem així en el seu dia que el Celta estava interessat en ell, que Claudio Giraldez volia comptar amb ell per al projecte de la pròxima temporada. Posteriorment, bueno, pues van confirmar que el Celta s'havia posat en contacte. No va ser Claudio Giraldez, sinó dels seus col·laboradors, els que havia parlat directament amb Jesús Vázquez per explicar-li el que buscaven d'ell, si finalment, bueno, pues la cosa anava avant i podia jugar en el Celta la pròxima temporada. El Celta encara continua estant molt interessat en Jesús Vázquez, encara que va rebre un no per resposta quan va cridar el club al València per a preguntar per la situació contractual del jugador. I avui els companys de Tribuna Deportiva han afegit el nom i l'interès del Getafe. Nosaltres hem confirmat aquesta informació que han donat avui els companys de Tribuna. Afegim que ahir va ser el moment en el que el Getafe va cridar al València Club de Futbol, que va ser Toni Muñoz, que és el director esportiu del Getafe, qui se va posar en contacte amb el València per a preguntar per la situació de Jesús Vázquez, si estava en venda i si el Getafe, bueno, pues podia optar per Jesús Vázquez a l'hora de configurar la plantilla de la pròxima temporada. La resposta que el València li dona al Getafe és la mateixa que li va donar al Celta Vigo, que no és, però Bordalàs està molt interessat en el jugador. Jesús Vázquez, si no m'equivoque, va debutar en el primer equip de la mà de Bordalàs. Bordalàs li va donar bola a Jesús Vázquez quan era tècnic del València. El perfil de lateral, diríem, gran, amb cos de central que té Jesús Vázquez, li agrada a Bordalàs, és el que busca Bordalàs en els seus laterals. Bordalàs vol comptar amb Jesús Vázquez en el Getafe. Giraldez vol comptar, continua, independentment de la primera negativa del València, la informació que tenim, molt interessat en Jesús Vázquez, i ja veurem com acaba la cosa. El mercat no se meneja, el València necessita vendre futbolistes, diga lo que diguen els cafès Ron Garli, Manolo, i de moment, dos clubs que han cridat a la porta del València, els dos han preguntat per Jesús Vázquez. És a dir, que igual pues el que dice Jesús Vázquez.
1: Curiós. 11:37 del València, alguna coseta més que...
0: No, Manolo, que no se meneja res.
1: No meneja, no. La cosa...
0: No.
1: Guido no va al Mundial i el València no meneja.
0: Bueno, però perquè Guido no respon.
1: Clar, és perquè Guido no respon, evidentment, però bueno, la realitat és ja que continuen passant els dies i jo crec que també el València hauria de plantar-se alguna volta, eh? Estaria bé, vol dir... Dones una... imatge de club desesperat aguantant-li a que futbolistes te puguen vacilar en la cara. No, jo te respondré quan me dóna la gana. No, mira, està l'oferta comença avui i expira el dia tal. En recordeu-vos el que li va passar sense anar més lluny a altre nivell, eh? Però els clubs que se fan de respectar a Sergio Ramos en la seva oferta de renovació, que al final, quan torna, perquè ja no li havia eixit el que ell volia, i torna a Madrid i li digui a Florentino, no, mira, és que l'oferta ha caducat. Pues el València hauria de posar, sí. O qualsevol club que se valore una miqueta a si mateix, hauria de posar una data límit.
0: Sí, sí, sí.
1: En les ofertes. Si no, és que dones
0: la pregunta és, tens alternativa?
1: És que és el problema, també.
0: Pues,
1: el problema és que no estan treballant les alternatives. Pues sembla que només hi ha...
0: No t'interessa, no sé.
1: Sembla que només hi ha un pivot en el món, Guido Rodríguez.
0: Vull dir, la pregunta és, tens alternativa? Perquè igual no tens i per això t'esperes a Guido.
1: Les 48 seleccions que han anat al Mundial han anat sense pivots. Perquè només hi ha un que és Guido Rodríguez. Bueno, pues, ese és el València que n'hi ha actualment. Parlant del Mundial, 11:39, és moment d'entrar allà. Telema.

0: Merrick, perquè ara que estava escoltant la veu de Shakira, continuen les mil teories de la conspiració sobre que ahir no era Shakira la que estava en la cerimònia de la inauguració del Mundial. És curiós, però és aixina. Les xarxes socials donen per a molt. Bueno, comencem, Salva. De la Fuente, que ha assegurat que Lamine Yamal podria estar per al partit de dilluns en el debut d'Espanya.
1: Sí, ho ha dit en una entrevista concedida al programa Tot Gira de Catalunya.

0: Catalunya Ràdio que podia estar per al debut contra Cabo Verde. Altra cosa és si estarà en l'11, que no, i altra cosa són els minuts que jugarà, que jo crec que Manolo, que seran poquets probablement per a que comence a agafar sensacions, si és que juga. En tot cas, bueno, això és el que ha comentat el seleccionador.
1: La mejor notícia és que Lamine està en condicions de participar en el encuentro del lunes. Ahora, valoraremos si tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. Y a veces los partidos tú tienes una idea, pero el juego, las circunstancias te llevan a otra. Entonces, en un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos.
0: D'altra banda, la notícia en l'entrenament també ha sigut que el futbolista de l'Osasuna, qui pretén, i a més de manera molt seriosa a Newcastle, Víctor Muñoz, ha intervingut en el seu primer entrenament des que la selecció va arribar als Estats Units.
2: O sigui que ja estan tots a disposició de Luis de la Fuente. Escolta, contam lo de l'Equador, que és el que ha passat amb el president, que ha pres una mesura, jo crec que populista, però que la gent se va posar molt contenta.
0: Daniel Noboa és el president de l'Equador i amb la camiseta de la selecció del seu país, ulleres de sol i micròfon en mà, ha anunciat que suprimís l'impost a la cervesa a l'Equador des de l'11 de juny fins a la conclusió del Mundial. Concretament va dir, li llevarem l'índex, que és l'impost, fins al 19 de juliol, d'aquesta manera baixarà el preu de la cervesa un 20%.
2: O sigui que, amb les coses del Mundial, birra per a tots.
0: Birra, sí, barra lliure de birra. Sí.
2: Birra
0: més barata.
2: Birra lliure.
0: Tots a bufar-se.
2: En este
0: la tri.
2: Faltarà saber si este home és amic d'Ariel Murti.
0: I segur, sí, segur.
2: I per a tancar, Infantino que se pasa de graciós i en Itàlia s'han enfadat.
0: Infantino cada dia me cau pitjor, Manolo, el president de FIFA, va sí, ironitzar amb la...
2: És un dels que li tens no agarrat la mà.
0: No puc, jo crec que primer és un ninot, guany, dels Estats Units, però ha ironitzat amb l'absència d'Itàlia en el Mundial, a assenyalar que amb un eventual augment de 48 a 64 seleccions, diu, potser Itàlia aconseguiria classificar-se després que ha quedat fora per tercera vegada consecutiva. Ho ha comentat en declaracions a la televisió brasilera, Cassé TV, abans del partit inaugural del Mundial entre Mèxic i Sud-àfrica.
2: I, lògicament, pues, sí. Els italians s'han recordat una miqueta del papa i de la mama del senyor
0: sí,
2: Infantino.
0: Jo me'n recordaria també.
2: Bueno, recorden, jugat esta matinada del grup A en Guadalajara, Corea 2, Txèquia 1, tot i abans els txecs, els coreans li acabaren, els surcoreans li acabaren pegant la volta al marcador. Hem assistit, Salva, en el grup B, en l'estadi de Toronto, primer partit en terra canadenca, a ese Canadà 1, Bòsnia i Herzegovina 1.
0: Sí, s'ha avançat Bòsnia i Herzegovina amb gol de Lukic en la primera part i ja en les acaballes del partit pues, han empatat l'ex del Mallorca, Kyle Larin. És a dir que empata un entre Bòsnia i una de les seleccions anfitriones com és el Canadà. M'agrada moltíssim que, no ho recordava, que Bòsnia vaig equipada és presència valenciana
2: sí,
0: en el Mundial amb la marca Kelme. A més, una equipació molt xula.
2: Sí,
0: veres,
2: senyor.
0: Molt xula, sí.
2: Sí, senyor, sí, senyor. Bueno, què tenim per davant? Pues a les 3 de la matinada, grup D, a Los Angeles, Estats Units, Paraguai.
0: Los Angeles.
2: Com ha dit Folgado, Trump ha dit que si saben contar que no contenen ell, i per tant no van anar al partit. Demà, a les 9 de la nit, grup B, en Estadio de la Bahía de San Francisco de Mèxic, Qatar, Suïssa a les 9 de la nit i a les 12 de la nit demà, jo crec que arriba el primer partit gros història per a d'ells, Brasil-Marroc. Anem a veure què és el que passa en este encontre del grup C. 11:44, tanquem la primera part del programa, la informativa. Después de esta pausa, entrem en el terreny del debat de la tertúlia y de l'anàlisi.
3: Hemos venido con flores de venganza en el pelo.
4: Estàs escoltant 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
5: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
6: Ven a Aferto, tu concesionario Opel en Torrent.

0: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A.Punt Ràdio.
1: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
2: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
1: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
0: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
2: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
3: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
2: Juga amb nosaltres esta temporada.
4: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
3: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: Les 11 de la nit i 47 minuts. Comença el temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi. Abans vos recorde la pregunta que vos estem deixant en xarxes socials, en X o Twitter, @90minuts, i si 90 en xifra, en número, per a TikTok, en el perfil 90 Minuts Ràdio, també el 90 en xifra, en número, i per a Instagram, també és 90 Minuts Ràdio, però sense xifres, tot en paraula, en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio amb la vostra opinió, ja sabeu que podeu fer-ho al nostre WhatsApp, 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracti del programa i sobre la pregunta que avui vos fem, que és que estan sonant jugadors com Meunier, de 34 anys, o Guido, de 32, i si creieu que és un risc fitxar jugadors d'aquesta edat, o si, pel contrari, són jugadors que fan falta per a una plantilla que a voltes, bueno, pues peca de no tindre líders en el terreny de joc. De tot això i de moltes coses més, anem a xerrar amb els nostres contertulis, que ja estan així, amb un dels nostres tècnics del 90 Minuts, amb Santi Marín. Hola, Santi, què tal?
1: Molt bona nit, Manolo.
0: I també amb el company del diari Superdeporte, Pau Pardo. Hola, Pau, què tal?
2: Hola, bona nit.
0: Bueno, ara entrarem en tot el que n'hi ha, que és molt de Mundial, de València i tal, però abans jo deia en la meva intro, en el meu editorial, que quan estem cansats de parlar de la mala gestió en el València, quan tenim un equip que està siguent tot el contrari com València Bàsquet, cal destacar-ho el com s'ha construït i aquest projecte, que té una pinta extraordinària.
1: Sí, així és. Com bé dius, no sols una pinta extraordinària, sinó que està confirmant expectatives que estan al voltant del València Bàsquet. No sols en la participació històrica en l'Eurolliga arribant a eixa Final Four, sinó que ara també en el que és esta fase de campionat de Lliga, com està guanyant d'eixa forma tan contundent en la primera eliminatòria, ara en aquesta segon, té pinta de que, com deies abans, pot anar cap al 3-0, i qui pot ser, al millor, pot ser esta la vegada que, com fa uns anys darrere, vegam guanyar una lliga de bàsquet en la ciutat de València.
2: Pues mira, avui he estat en el Roig Arena, en mon pare, que tenia moltes ganes de veure l'equip en directe, i la veritat és que és una delícia absoluta. O sea, el primer quart m'ha aparegut...
0: És tot el contrari del que vius en Mestalla.
2: No, és com... De fet, mon pare, abonat del València Club de Futbol...
1: També és fàcil de millorar,
0: Bueno, ja!
2: Sí. I m'ho comentava, que la diferència de lo que disfrutes, al final, l'ambició que transmet un club i altre per fer gran a la ciutat de València, per posar-la en el mapa, per representar-la en el món del deport... lo de València Bàsquet és increïble. Hem viscut moments d'un bàsquet extraordinari, una agilitat, una proposta atractiva, valenta, en una qualitat tècnica exquisita de molts jugadors, però també d'una agressivitat a l'hora de defendre, a l'hora d'entrar a canasta, una determinació que va més allà de les dues o tres estreles. Crec que els punts molt repartits, crec que els jugadors són d'un nivell excel·lent i sobretot d'una competitivitat excel·lent, i la veritat és que ha hagut minuts d'un bàsquet increïble, i la veritat que el que se disfruta en el Roig Arena és increïble.
0: I és que, Saba, han recordat quan parlàvem del tema dels abonaments quan va aixir esta setmana, diem, clar, és que pujant els preus, damunt intentar ocultar-ho, però damunt pujant els preus, quan ofereixes el producte que estàs oferint en els últims anys, això és una... perquè que pugen els abonaments no li agrada a ningú. De fet, hi hagué molta polèmica quan se pujaren el Roig Arena, encara que després se reconvingueren els preus, etcètera, etcètera. Però, almenys, Salva, sí que podem dir que el producte que ofereixen un i altre, pues, home, és que no té res a veure, i no és que faculta ni habilita que se pugen els abonaments, perquè, torno a dir, no li agrada a ningú, però sí que té molta més raó de ser.
3: Sí, en tot cas, Manolo, jo crec que la comparança serà la temporada pròxima. Enguany ja la pots fer, efectivament, però la comparança serà la temporada pròxima, perquè tu aniràs a un nou estadi, igual que enguany ha anat València Bàsquet, a un nou estadi, i ja veurem en quines condicions, no? Oferixes el teu... Quin producte oferixes als teus seguidors? Probablement el mateix que ara, és a dir, dues competicions. No participaràs en Europa, probablement m'equivoque, però a més es pujaràs els abonaments. Per tant,
0: encara, no
3: serà, encara serà més... Clar, encara serà greu. Serà més greu. O sigui, jo polèmica en el bàsquet i tens el projecte que tens, amb la plantilla que tens, amb el tècnic que tens, i estàs disputant la competició més gran que hi ha a nivell europeu de clubs. Pues si tu eres el València i la pròxima temporada puges els abonaments, te vas a un camp que ja veurem quan l'acaben, ni no pots oferir Europa, i construïssis una plantilla, que ja veurem també quina és la que construïssis, bueno, pues serà pitjor la situació o la comparança que estem fent ara, que és bona, però la pròxima temporada encara serà terrible i favorable a València Bàsquet, clar, sí, sí.
0: Clar, és que, ja que he començat per ahir, però és cert que el que han fet, vull dir, si ja oferint este producte te puja el València a l'abonament, la sensació és que quan vagis al nom està allà, que diuen que volen fer 50.000 socis o abonats, en este cas, anem a veure, perquè si ja n'hi ha gent molt calenta, imagineu-se quan isquen els abonaments de l'any que ve, com van a ser i lo calenta que se va a ficar la gent. I a lo millor, ixa previsió tan optimista comença a fer aigües, que no seria la primera, perquè recorde que en el pla que li presenta Meriton a Bankia para de jugar Champions tots els anys.
2: Sí, al final és que jo crec que hi haurà molts abonaments, estic segur, perquè el valencianisme ha demostrat en les últimes temporades que respon passe lo que passe, però jo no tinc ningú tipus de dubte que els abonaments van a pujar moltíssim la temporada que ve. De fet, una part molt essencial del pla de negoci del Nou Mestalla passa per pujar-li l'abonament a la gent. A mi és que sempre m'ha fet gràcia quan s'ha parlat dels ingressos que va generar el Nou Mestalla. Ja ho he dit, ho has dit l'altre dia en Twitter, però bueno, la gent que no s'espera que Bad Bunny vaig a muntar el Casal en concerts en el Nou Mestalla. Això no va passar. Al final, més allà del tema de l'Hospitality, jo crec que el model de negoci del Nou Mestalla passa fonamentalment per treure-li més diners al valencianisme. Però bueno, i per això he de dir que no tinc ningú tipus de dubte, com tampoc el tinc, que el producte que van oferir en termes de deportius no va ser ni molt menys el que ofereix València Bàsquet, però ni molt menys el que el València mereix per història, per objectius, per bueno, al final per l'escut, que és tan diferent.
0: Considereu pitjor, us pregunto a Santi i a Pau, encara que salva ja a finals de setmana, però bueno, pot afegir qualsevol matís. Considereu pitjor que hagin pujat els abonaments o la mentira d'intentar ocultar-ho?
1: La mentira. Jo crec que la mentira d'intentar ocultar, perquè al fi i al cap, ho estava dient Pau ara, la gent valencianista va anar a Mestalla, encara que li apugen el preu, saps que l'afició va recolzar, es queixaran, reguinyaran en el seu moment, però al final sempre van a recolzar a l'equip. Ara que t'intenten amagar aquesta pujada, senyors, és el millor. Si van de cara i ho ofereixen més clar a la gent, pot ser que la gent ho entenga millor. Després exigiran, perquè clar, a lo millor no volen, ho estan amagant,

0: que no es xisquen en eixa pujada, crear una millor plantilla i fer una millor competitivitat en lo que és en l'equip, al igual que lo que estàvem parlant del nou Mestalla. Al final, eixa pujada d'abonaments, si no va acompanyada també d'una millor qualitat de lo que és la plantilla i una plantilla més competitiva que te puga fer somiar o lluitar, per més de lo que estem fent ara, anava a dir-te per títols, però no ja, però sinó per quedar més del que fa 10 o el que fa 9, jo crec que la gent respondrà. Però clar, si t'ho intenten amagar i s'ha pujada, jo crec que això és molt més greu.
1: Sí, Pau. ¿Cuántas veces hemos dicho lo de no espero nada de ti y aún así me decepcionas del Valencia? Pues una vuelta más. A mí lo que ha hecho el Valencia en el tema del abonaments y la forma de comunicarlo me parece una trilerada más del mérito en Valencia.
2: Perdona, pero yo creo que probablemente al primer que yo vaya a decir escoltar denunciar esa circunstancia va a ser Pau en Superdeporte.
3: Sí.
1: Sí, no, però a més, Álvaro García, que anà a la reunió, me ho contava, al final ell és un xaval jove que, òbviament, pues, més complicat alçar la veu en aquest tipus de circumstàncies, i quan me relatava el tema del descompters, no, és que a moltíssima gent li van a pujar l'abonament i el valor mig de l'abonament ha pujat de congelar res. Però és una treta, al final, a nivell verbal, a nivell de... Bueno,
3: però jo molt burda, molt pueril.
1: Molt pueril. Dir, enrevesar, xugar en el mensatge...
3: Aquí pensaven que anaven a enganyar.
1: No, la veritat és que a mi això és la part que més absurda me pareix, sincerament. Crec que una vegada la gent li anaven a posar el càrrec, s'han adonat compte que de congelar res. Però bueno, és la seva manera de fer les coses, al final enturbiar, tratar d'enrevesar les paraules, complicar un poc el discurs...
3: Enfrontar a uns amb altres...
1: Enfrontar a uns contra altres, al final... És el València de Meriton des de fa molts anys. Crec que així té gent que juga molt bé a aquest xoc, que està disposta a jugar a aquest xoc per Peter Lim. I lamentablement, quan hi ha una campanya d'abonaments, quan hi ha aquest tipus de circumstàncies, tenim sempre pues, aquest tipus de coses perquè és la seva manera d'operar, desmentir coses que són certes, tratar de complicar la faena als periodistes. Bueno, és el pa de cada dia en el Meriton Valencià.
0: Sí. Perquè no tenen que enganyar-se, que no és el mateix. Estar enamorat del teu equip que estar bobo. El aficionado valencianista no está bobo.
3: No, esta lo historia, que pasa que esta historia la está trayendo en davante el amor del valencianista por su equipo. Decir, ni una sola acción de Meriton, tanto el de allá como el de así, han apropat al València dels seus seguidors. És més ben bé al contrari. L'han separat tot el que han pogut amb decisions absolutament destrellatades i antinaturals. En alguns casos, jo crec que fins i tot fetes a consciència per a provocar un desapego. I com bé acaba de recordar, i jo crec que d'una manera molt encertada, Pau Pardo, esta història és del Meriton Valencià, eh? No sé qui ha sigut, sé quién es el capitán que los manda, y todos lo sabemos, que es Javier Solís, pero no veig a qui Adrián Quirdant i diria, anem a fer una putxada encoberta dels abonaments, als socis li anem a llevar en lloc del 10%, que poseu-li el 5%, no el veig. O sea, aquesta història no ve d'allà. Esta sí, que és pitjor.
1: No sé. Ja fa molt de temps que denunciem que així n'hi ha gent disposada a fer el treball brut de Peter Lim, sense ningú tipus de problema. Al final, el València és un club que en les últimes 7 temporades ha anat cap a baix mentre els seus directius han prosperat dins de l'estructura del club, i això sols es justifica d'una forma, i és que a Peter Lim li són molt còmodes i li són molt, molt lleials.
3: Sí, això és la realitat. Bueno, 11:59... un dels noms del dia mos acaba de recordar Salva la info que avançaven els companys de tribuna i que Salva ha completat en les dades que he pogut averiguar, és el tema de Jesús Vázquez. A la fi, Salva deia, diuen que no han de traspassar futbolistes, però la realitat està ahí, i la realitat és que llevan dos equips que han tocat a la porta preguntant per Jesús Vázquez. Primer, penseu que és un dels que pot eixir, i segon, li donaríeu eixida a este futbolista que jo crec que està ara en el moment òptim de ja donar definitivament el pas endavant?
0: El problema de Jesús Vázquez, jo crec que l'havíem parlat moltes voltes així en la tertúlia, és que ha tingut per davant a Gallà, inclús sense estar Gallà en el seu millor moment, ha seguit jugant i no s'ha donat aquesta oportunitat a Jesús Vázquez. Al fi i al cap, eixa falta de minuts ha fet que vaig a fer mella en el jugador i ara que li arriben oportunitats vull plantejar al club i estiga plantejant-se ells si val la pena continuar així. I si continua, en quin rol? Sobretot si ja va tindre eixa participació, perquè sabem que Gallà cada vegada va tenir més problemes musculars, i si no va ser aixina, jo imagine que davant equips de la importància, com pot ser el Celta de Vigo, que va a Europa i demés, pot ser que igual que han eixit en el seu moment altres jugadors, encara que foren en un paper diferent, com Fran Pérez, però gent que ha pujat amb ell del Mestalla, veig l'oportunitat de poder eixir. I en el cas de Quisquera, entraríem en la segona part. S'ha plantejat el València un substitut per a Jesús Vázquez i de quina forma va ser aquest substitut? Si va estar per davant de Gallà o va ser per a vindre per a ser un recanvi de Gallà?
3: És que és el que parlàvem abans del pivot. Si el que fas és sempre... com diu Folgado, altra frase de Folgado, que és que l'assassí sempre torna al lloc del crim, referència a que el València cíclicament va sempre pels mateixos jugadors. No, una volta agarren la matrícula d'uno, sembla que no hi ha gent més. Clar, si li està costant Déu i ajuda trobar un pivot, perquè sembla que només existís Caguido, la pregunta és, primer, quin treball has fet per a que no tingues opcions B, C i D? I la pregunta és, si no tens opcions B, C i D en un lloc on te podia anar, que el futbolista te plantejara un pols o no renovara directament per les seues aspiracions, tu quin treball fas? Vull dir, clar, que ja ni te pregunte pel lateral esquerre, però és que totes les posicions del camp, Pau, haurien de tindre unes opcions B, C i D preparades per si de cas.
1: Sí, crec que la mostra de que el València en les últimes temporades no l'ha tingut ha sigut, per exemple, escenaris com que vinguera Lucas Beltrán quan t'esperaves a Sadik, que no se pareixien en absolutament res, quan en trams final de mercat has dut futbolistes com Maximiliano Caufriez, que jo crec que Corona s'entera el mateix dia qui era, el mateix dia que el signa. Són coses que te revelen el que treballa, el que durant aquests últims anys ha treballat el València al mercat. Perquè moltes voltes se parla de que el València ha de ser, com tots els equips en la Lliga Espanyola, menys 3, un club venedor. Jo estic d'acord, però és veritat que el problema en el València és que la carència de treball en el mercat és el que dona por, és el que te genera aquest dubte de què va vindre en el lloc del futbolista que se'n va. Perquè hi ha certes circumstàncies, que ja siga per potencial econòmic o per una situació de gestió de l'equip, deurien acabar en venda i de buscar un recanvi acorde a aquesta posició. En el València sempre te dona por de desprendre't del futbolista que complix, que és un 5, que és un 6, perquè te dona molta por el que el València pot fer en el seu recanvi. Jo crec que després de molts anys, perquè jo crec que Jesús Vázquez té més partits roïns que partits bons en el València, però crec que per primera vegada en guany és una competència real per a Gallà. Crec que estant com està el València, lo mal que treballa el mercat i la feblesa que té a tres demarcacions, a mi m'agradaria que foren novament la parella de laterals esquerres, perquè sí que crec que pot haver una competència real la temporada que ve. Crec que si Jesús Vázquez considera que és moment d'eixir, si l'oferta fora positiva, però a mi jo sí que tinc clar que el lateral titular ha de ser Gallà.
3: Santi?
0: Sí, és el que estava dient abans. Gallà, el davanter titular, però estem veient que Gallà cada volta està tenint més problemes i a lo millor t'hauria de gestionar, això també és part de l'entrenador, gestionar aquests minuts i aquestes titularitats de Gallà amb saber quan donar-li aquesta oportunitat, quan saber jugar amb el suplent, suplent entre cometes, però quan donar aquests minuts a Jesús Vázquez per a donar-li aquest descans a Gallà, per a que en les temporades no se li facin tan llargues al capità del València, perquè quan ho estem veient, de la mínima que té problemes musculars, en seguida cau i ja tenim el problema ahí ficat. I després, altra volta, Jesús Vázquez, jo sempre ho he dit, quan millor ha rendit ha sigut quan sabia que anava a jugar. quan ha vist que Gaia no estava, ell ja anava conscienciat de que tenia que eixir, és quan, en eixa titularitat és quan millor ha estat. Des de veure l'últim partit de Barcelona, potser no tenia davant, no estava la minya mal, però sí, i tenia a Xavi Espar, però sí que és de veure que l'any passat en el Bernabéu feu un molt bon partit. Quan ja tengo que eixir, perquè s'ha lesionat a mitat partit allà o perquè l'han canviat, és ahir quan eixa entrada enxelat o quan no s'espera entrar, és quan li fa provocar que vagi en eixa tensió, en la por a no errar, que és el que li fa estar més insegur i que no acabi de... Com jo estava dient, Pau, és aixina, però quan eix de suplent fa pitjor partit que quan eix de titular.
3: Salva, ho has dit tu abans. Diuen que no el volen traspassar, però ja van dos equips que han tocat a la porta del València.
2: Jo, el València té que vendre algun futbolista, Manolo, i igual és un futbolista que és inesperat. Ells se volen desfer de Santa Maria, Almeida... Dan Juma, etcètera, etcètera, des que no comptem per a Corberan l'any que ve, però igual si de repente l'oferta arriba per Jesús Vázquez, pues igual ara no, però en 3 setmanes, 4, igual sí que l'accepten, sempre que el futbolista se vulgui ganar. Aquesta és una altra. Jo, la informació que tinc és que el futbolista se va quedar, però evidentment, si l'aposta continua sent allà, jo el que li aconsellaria jo a Jesús Vázquez és que se n'anara. Al final se va quedar sempre així a l'ombra de Gallà i se va pagar. És jove, sí, però bueno. Quants anys porta Jesús Vázquez en projecció i quantes vegades així? Bueno, pues no té opció de tirar la porta a terra perquè està Gallà? Pues fa molts anys. És que el València gestiona moltíssim la projecció de Jesús Vázquez. És que quan van traspassar a Lato, tenien que haver cedit Lato i tenien que haver-se quedat amb Lato i tenien que haver cedit a Jesús Vázquez. Que Jesús Vázquez tenia que haver estat cedit ja fa 3 temporades, guanyant minuts de qualitat en segona i després en primera. Per a què? Perquè arribar a la pròxima temporada i ja fora competència directíssima per a Gallà, que s'ha gestionat mal, molt mal, la projecció de Jesús Vázquez. Molt mal, que s'ha estat a punt de carregar-te-lo.
0: I hi ha una cosa que no hem d'oblidar, és qui és el pare de Jesús Vázquez. Qui és el pare en el sentit de com pot aconsellar al fill... perquè és director esportiu i al final coneix la idiosincràsia i com funcionen els clubs i pot dir-li al fill, molt bé, a lo millor tu vols quedar-te, però...
3: Te convé això o te convé l'altre.
0: Clar, i això és un aspecte també a tindre en compte per a que el jugador s'ho pense bé i diga, si me volen en aquest lloc, a lo millor és per algo.
2: Sí, jo crec que anem a viure més capítols de Jesús Vázquez, encara que el València li ha tancat la porta al Celta i al Getafe diguen que no és... Jo crec que anem a viure més capítols.
3: Tu estàs segur sí, que aquesta sí. Història encara va donar, sí, va donar sí, que parlar,
2: sí,
3: no?
2: Sí. Sí, el Getafe, jo no sé econòmicament de quants diners disposarà, però igual el Celta se tira avant, eh?
3: Bueno, no m'extranyaria, i en el Getafe, com ha dit també Salvador...
2: Però va, depèn del futbolista, també.
3: En la primera part del programa, és que està l'home que el va fer de
2: vuelta. No, tot són anys en Bordalàs, eh? Jair, Toni Muñoz, pues crida al València perquè Bordalàs diu, I sí. A veure què passa amb Jesús Vázquez.
0: Sí, I jo sí. En Europa. Tant Celta com Getafe.
3: Els dos tenen projecte europeu. Ja, no per a no ser...
0: No, Reial.
3: No, no, ja, de ja, de ja, de ja.
0: Estaran en el bombo.
3: No, no, de Ford Transfer Windows.
2: Three, ja són three.
3: ¿Eh?
2: Ja són three.
3: Esta és...
1: La tercera.
3: The third. The third Transfer Windows.
2: Sí, sí, sí.
3: Estem ahí que ho tirem. Manegeu una miqueta millor l'anglès que l'àrbitre d'ahir, però tampoc te cregues que estem pa tirar...
0: Per cert, el lateral dret de Sud-àfrica tenia una cara de niom que no li ha llevat
3: sí,
0: ningú,
3: sí,
0: eh?
3: Sí.
0: Era clavat.
1: Jo el que passa és que este matí m'he alçat i he vist un vídeo de grans jugades de Canyilli en el partit, sí. Que fa de grans jugades del partit. En un partit de Canyilli teix un vídeo que no te'l firma algun jugador del València en tota la temporada. Però és que després he buscat el partit de la Brasil de Marcos André i no l'ha trobat.
3: De Marcos André?
1: No l'ha trobat.
3: Saps el que passa? Que els Prolim tiraren la culpa d'aquesta història també a Marcelino.
1: Vaja.
3: Val? Quan Marcelino no va dir mai de traspassar aquest futbolista, sinó de que es queda cedit. El mateix que ha dit Salva en Jesús Vázquez, de que es queda cedit, de que agarrarà minuts, sobretot de que hi havia una sobreprotecció sobre aquest futbolista en Paterna que li va fer molt de mal i ell comença a ser jugador quan se passa un any de no rascar-la amb el Vasco Aguirre, que li diu, mira, és que si vols jugar en primera divisió, amic, has de córrer. No val tan sol amb la qualitat, que ne tens molta. Pues, això... I aleshores, això és en el que se... No, és que al final, tal, els mateixos que no volien són els que estaven en favor de Marcelino, tal, ja, però ells no traspassen... Marcelino no traspassa Caguin Lee per 0 euros. El va traspassar Meriton, Lim, i en aquest cas el Murti, que era l'entrenador. Sí, però... I és la realitat, ni més ni menys. Una altra dolenta gestió de talent.
1: Per a fer lloc a un futbolista que no li arriba la sola de la sabata, que és el que se l'agrava.

0: van per a mi superior.
1: O sea, en efecte, va ser Marcos André qui vingui per ell, i això jo crec que queda absolutament tot dit. Bueno, anaves a dir alguna cosa de l'anglès?
2: No, que he seguit el teu consell, me vaig descarregar l'app esta que vares aconsellar.
1: El Duolingo.
2: I estic practicant tot el dia.
1: Estàs tot el dia,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí.
0: Però si toques pulsar algú en casa o algo, no?
2: Exacte, sí, me toca a mi, pues, per l'anglès.
1: Mira,
2: pues,
1: si ets trolero, que Duolingo jugues una volta, o la utilitzes una volta al dia, que és el que te deixa practicar.
2: No, diuen, perquè jo tinc la versió, tinc la versió de pago.
1: Tinc la versió preview, no? Clar. La versió preview.
3: No sé si ho sabeu, i aquesta explicació de la decisió se va aplicar també ja en Lliga?
2: Jo en Lliga Espanyola crec que no. Jo no ho he vist, no excepte que ara de rebeu ho anuncien. No ho han anunciat.
3: Seria curiós veure com alguns intenten explicar-li alguna cosa.
1: Hi ha coses que no tenen explicació.
3: Ja li veig vostè, a la millor arbitrar com per a...
2: Bueno, jo crec que arribarà, eh? Ara se montarà cada pollo en l'estadi. Serà superdivertit, però va arribar, jo crec que arribarà.
1: Sí, segur. Sí, sí, sí.
0: Penalti per al Madrid no sols serà un meme escrit, també serà un meme parlat.
3: Àudios, els àudios.
1: Hi haurà àudios. 12 i 11, parlant d'àudios, en este cas, no d'àudios, sinó de coses que estaran en el Mundial. Una d'elles és Tomàs Meniel, lateral dret, del qual varen parlar ja en el seu moment quan el company Salva Gómez va avançar el seu nom, que ja ens diuen, té 34 per a 35, i en el cas de Guido són 32 per a 33. Penseu que és el que estem preguntant a la gent, que hi ha un possible risc de començar a fixar-se en ixe com diria, en ixe tipus de jugador ja avançat en anys, etcètera, etcètera, i que podem passar, que és també el que passa amb Meriton, d'un extrem a l'altre, i que això siga contraproduent?
3: Jo crec que depèn. A lo millor tindre 3 o 4 jugadors d'eixe perfil dins del que és la plantilla no perjudica, al revés, pot ajudar a sumar per a saber dominar aquests moments de partit, sobretot quan has que tirar de veterania, d'experiència. També hi ha que veure en quines condicions. És a dir, Guido vingué així perquè no tenies minuts en el Wolverhampton, però sí que és de veres que l'hem vist jugar, ha tingut una continuïtat. Jo també crec que pensava, perquè ha buscat tindre aquests minuts i aquests partits per a intentar treure's el bitllet per anar al Mundial, que al final no ha pogut anar. Però sí que és de veres també que Meniel, en l'equip on estava, no ha tingut aquesta continuïtat. Ha alternat partits titular, però també ha alternat suplències. Per tant, ara entraríem en la segona part. Hi hauria que fer una bona revisió de metges, el que passa que me pareix que de metges no voleu parlar, però però tindrien que passar una bona revisió de metge per a saber en quines condicions i quin és l'estat correcte del jugador. I me torna a centrar un poc en el que és el que diu Salva. Al final estem centrant-se en Guido, ara centrant-se en Meniel. No n'hi ha més laterals drets, no n'hi ha més migcentros. En el Mundial crec que n'hi ha 1.248 jugadors.
1: Pues, de moment sembla que no hi ha més centres.
3: I sols un del València.
1: Un fins al 30 de juny. Que igual al 30 de juny ja no és futbolista del València. Tema edats, Pau i Salva.
0: Jo crec que és positiu tindre futbolistes veterans en l'equip. El València ha patit molt per no tindre ofici, per no tindre experiència en les últimes temporades. Jo sóc partidari de que l'equip tinga futbolistes en bagatge internacional, jugadors que hagin jugat grans competicions, que sàpien de què va això, Mundials, Eurocopes, Champions, que potser no estiguin, òbviament, en el zenit de la seva carrera, perquè si no, no podrien arribar al València, bàsicament. Però sí que potser els queda un, dos anys de bon futbol, d'aportar aquesta experiència en l'equip. Jo hi seria molt més cautelós en mesurar l'aposta que se fa per aquest perfil de futbolistes. Inclús te dic que si a nivell físic estan en un bon estat, jo crec que l'aposta econòmica a curt plaç pot ser inclús important, pot ser futbolistes als que l'any immediatament posterior se'ls paga un bon salari per a que ocupen aquesta funció important dins l'equip. El que em fa a mi por és que el València es lligui més anys dels que toca o en un contracte més llarg del que toca a futbolistes d'aquesta edat. Però, des de luego, a curt plaç crec que han de ser apostes importants perquè el València eleve el seu sostre competitiu i, sobretot, l'experiència de l'equip.
1: Tema de Salva.
2: És que depèn del preu, de si ve, si ve traspassat, si ve lliure, de la fitxa que li pagues i de les condicions físiques. És que vull dir, no, la meva no és una negativa que vinguin futbolistes veterans. Han de vindre futbolistes veterans, però bueno, pues si estan bé primera, en primer lloc per a competir, si estan lliure de lesions, i després en funció de lo que te costen. No hi ha, si has de pagar traspàs, o si ve lliure, com és el cas de Menier, amb quina fitxa no va acceptar vindre. O el mateix Guido, que per a mi el salari que li ofereix el València és una barbaritat, fonamentalment, si al final Guido és capaç de rascar tres temporades. Però bueno, lo ideal és tindre veterans i joves, perquè els joves, bueno, pues mamen i aprenguen dels veterans. Però és estat físic i diners que te demane. Sense oblidar que el València no és un club normal i que té unes connotacions econòmiques que són crítiques. Que són crítiques.
1: És la por que fa, com dèiem, passar de un plàter de la València al oposat totalment, que no és la primera volta del València.
3: No, i és que hem vist que en les últimes temporades la mitja edat del València ha sigut molt baixa i això ho acaba pagant en alguns partits, sobretot recordeu-se els minuts d'encaixar gol al final de les primeres parts, i se falta experiència de saber dominar un partit que enguany, per exemple, Dimitrescu te l'ha donat, i no és que sigui un jugador veterà, però jugadors...
1: Eixa lectura de partits que ha fet Dimitrescu han sigut punts per al València.
3: Ara, i eixe perfil de jugadors, si tens que recurrir, com bé deia Pau, a jugadors de 32-33 anys, val, se recurris, però també en el millor n'hi ha de 27-28-29 que saben dominar aixòs temps de partit.
0: I és que, clar, en este tema me pareix complicat per lo que diem abans de la gestió del mercat del València, de recursos, de l'scouting, dels informes, de la capacitat que tenen per a signar. Però jo estava parlant d'este matí amb un amic i jo li preguntava, però tu què preferixes, a Guido o un altre minicentre? Clar, pensant en Barrenetxea, en altre minicentre, però jo li deia, i què preferixes, sobrepagar a Guido o confiar en el centrocampista que el València dura? Entonces digo, no, sobrepagar a Guido, porque la gente no se fía de...
1: Cero, la gente confía en cero.
0: Básicamente porque...
1: Que es lo que hay San Labrat, es que al final...
2: Es que esa es una otra connotación que tiene el Valencia.
0: Es que venimos de un estiu en el que
2: la gente no se fía de lo que pueda aportar, claro.
0: Y había que acertar sí o sí en el recambio de Barrenechea, porque se va a comentar que va a ser un perfil clau en la segunda vuelta, y ahora es va a tratar de superobligación que el pivot que viniera a sustituir a Barrenechea fuera de un nivel elevado. I va ser Baptista Santa Maria, que ha acabat sent la tercera opció aquesta temporada per la seva demarcació. Quan el teu precedent en una situació de mercat que tot el món va tildar d'emergència i de obligació a encertar, sol és un estiu arrere, es va gestionar d'eixa forma, com per a fiar-te de voler apostar per donar altra vegada la confiança a Meriton, que duga el substitut d'un que t'agrada o no, sí que és veritat que li ha donat més a l'equip, com ha sigut Guido, de lo que li ha donat els seus companys en eixa demarcació.
3: I no us doneu compte que en totes les finestres de mercat, ja sigui en estiu o en hivern, estem parlant de reforçar en Pichesis i Semicentro? Clar. És que
1: sí.
3: Quants mercats portem aixina?
0: Des de Coquelin i Condoguia.
1: Des de Coquelin i Condoguia.
2: I abans, des d'Albelda.
3: Des d'Albelda.
2: També van passar una fotra cada any. Has de dir, mira, ha vingut uno, que servís.
3: I han firmat a Pepe Lu, però no deixa perfil. Javi Guerra ha eixit, però tampoc juga allí. Ha passat Enzo, Santa Maria...
2: Ugrinich, que també diuen, no pot jugar ahí.
3: I al final sempre estem buscant a eixe, sí, si eixe mi centro, però no acaba de vindre. Al final el problema serà que no n'hi ha una secretaria tècnica o un scouting, una visió de mercat ja...
1: És que jo, en serio, que n'hi ha una cosa que a mi, com diuen els moderns, me tiene bailando. Que és, en principi, els Slim confien en dos que se duen molt bé i se coneixen molts anys i són col·leguetes i se recolzen l'un a l'altre, com són Carlos Corberán i Ron Garley. I confien, tingueu les claus del club i tot per a vosaltres, val? I no molesteu. I en teoria, siguent del mateix team, per dir-ho d'alguna manera, resulta que Ron Garley du un tipus per a fitxar, que és Lisandro Issei, que no li agrada a Corberán. I que du futbolistes que no li agraden a Corberán. Vull dir, ni tan sols entre ells, que haurien de fer-se fort i de demostrar i de dir, mira, és que així estem nosaltres. És que entre ells estan també malavinguts. És que a mi això me té flipant.
0: No, i més flipant me té quan Corberán és un entrenador per el que s'ha apostat al nivell de soportar la ratxa de resultats que va soportar
1: sí.
0: sense ser destituït, vull dir que l'aposta en Corberan és extremadament sòlida. No, jo crec que no respaldar, no recolzar ixa aposta tan soberanament sòlida en un responsable de fitxar que siga de la corda de Corberan també me pareix mega estrany. És que el València fa coses completament incoherents. No pots apostar en una ceguetat tan extrema per el teu entrenador i que el professional que dugues per a fer els fitxatges estiga barallat en ell en qüestió de temps, que no té ningú tipus de sentit.
3: València Club de Futbol.
1: Sí, però a mi vos jure que és una cosa que si són ells, si són del grup E, si són col·legues, tal, no sé què, en teoria... Escolta, vaig a fitxar vaig a durar un tipus per la secretaria de tècnica que li diuen Isandro i sé, que tal i que qual...
2: Ja, però Corberan és especial, Per a empatitzar i per a tractar és especial,
3: Però clar, però és que...
2: Per tant, igual haguera xocat amb qualsevol que li portar, és el que te vull dir,
3: Sí, però Corberan al final té que donar-se en compte que ell tampoc pot arribar a tot. Encara que el millor vol, però no pot arribar a tot i no pot ser l'encarregat de visionar els jugadors, de fitxar, d'entrenar, de preparar partits i al final són tantes coses...
1: Ja ho va contar ahir Folgado, que està en un nivell d'estrès fins i tot en vacances que no desconnecta i que això ja ha produït un problema gàstric.
2: I va quedar a Pedro López Mateu.
3: I jo com a entrenador...
2: Des de Mallorca.
3: I jo com a entrenador també ho dic moltes vegades en els clubs on vaig, efectivament. Jo vaig i n'hi ha una secretaria tècnica, una direcció deportiva i entre els dos poden plantejar, però també tinc que fer-me un poc a les decisions que prenga la direcció deportiva, que no soc l'entrenador, no pot arribar i es començar a manar i perquè al final els entrenadors se'n van i després es queda un 8 anys.
2: Però és que el València funciona diferent. O sigui, el que mana i ell ho sap, el Corberan. Pues a partir d'ahí, com que mana i ho sap...
1: El València funciona amb el model britànic que els britànics ja han descatalogat duguem entrenadors espanyols. Això és la realitat.
0: I directors esportius.
1: I directors esportius espanyols. Això és la realitat. O sigui, que... 12 i 22, vinga, anem a llegir algun missatge que s'ha arribat avui en l'Opino de què.
4: Opino de què. Opino de què. L'esport, sense pèls en la llengua, en 90 minuts, en A.Punt Ràdio.
1: Opino de què. I estem preguntant, això, el tema dels futbolistes que estan sonant, si és un perill fitxar molts futbolistes d'aquesta edat. Y digo, Manuel Puchades explicó, el problema es que no hay un triaje de jugadores que puedan fichar, vas a morir a lo que conoces, son incapaces de buscar alternativas y ya no engañan a nadie. Al final vienen jugadores que no tienen otras opciones mejores, cada vez peor. Arcadio Pérez Sanz, son necesarios, pero también es dar oportunidades a los del filial. Iranzo, Panac, aquí si se traen veteranos lo juegan casi todo. Y los del filial a comer pipas toda la temporada, menos 3 partidos de Copa. José Miguel López, 7 de 7 jugadores top. 5 o 6 del filial, pero Corberan no lo hará, es un entrenador malo para la academia, Corberan dimisión. Javi JB que diu, en el València de principis de segle va ser ben Carboni, Anglomà, Pellegrino, Jukic, en gent més jove com Farinoso, Gerard, entre altres. I Roc que diu, veren a jubilar-se o a fer un últim vals èxitos? Com estan físicament, no és el mateix portar un Carboni d'una Roma gran a portar un jugador de cosero d'un equip arreu, encara que Meunier ve d'un Lille, tercer en Lliga, jugant 25 partits, un gol i 2 assistències. I la soca del pal que diu, jo prefiero este tipo de jugadores mezclados con apuestas, Dieng o de Haas, cantera, Otor y Víctor Junior y fichajes clave, un extra desequilibrante y otro lateral derecho. 12-24, claro, y si es una altra pesant, va a dirse también en la arribada de Ron y tal, que anaba a apostarse por el talent de la casa y si tú dus a o repesques a Guidon 32, ya murieron 34, ahora en quina cara mires als de baix, als de
2: no, y si firmes sub-23. Tenint-los tu.
1: Sí. Tenint-los tu, clar.
3: Però, i ara dic jo, apostar pel talent de la casa. Però quantes voltes Corberan ha tirat d'aquest talent? Perquè ho hem vist en Rubo Iranzo. És l'exemple més...
1: Zero.
3: Més clar.
1: Zero. Corberan li podràs... hi ha moltes coses, o moltes acusacions que se li poden fer, que poden agradar-te o no agradar-te, o que poden admetre debat, però... Lo de la cantera no admet debat. És un entrenador que, de moment, a dia d'avui, no ha comptat en la cantera del València.
3: Perquè és de veres que era una altra situació, perquè al final els jugadors que tenia a València no li rendien, però Pipo Baraja tingué que tirar d'una cantera i feu jugada a uns xavals que estaven jugant en segona ref, i acabaren salvant la temporada.
1: No, acabaren salvant l'equip de baixar a segona.
3: És Diego López, és Javi Guerra... i ara has tingut oportunitats en guany que has tingut que hasta ficar a Pepelu de central per evitar...

0: no et ficarà a Rubio Iranzo, per exemple. O sigui, que han hagut ahí decisions de l'entrenador que ha demostrat que no compta en la pedrera. I clar, aixina, quants laterals esquerres ha donat últimament el València? Zero, quan veníem d'una forna que han hagut bons laterals esquerres.
1: No, veníem encadenant-los.
0: Clar, veníem...
1: al llarg dels anys.
0: Estaves començant a despuntar el bo i ja tenia un altre per darrere. I ara estem plantejant-se que si se'n va Jesús Vázquez i se quedem allà, no n'hi ha res, tenim que firmar uno. No,
2: és que, a més, ja fa més d'un any que no debuta ni un sol canterà en Lliga en Corberan. L'últim que va debutar en Lliga va ser Iker Córdoba, que ha passat un any sencer en el Mirandés cedit. Jo, a més, un problema que veig important és que crec que les primeres 20-25 jornades és un moment idóneo per a donar minuts a jugadors de la cantera en segones parts, provar-los de revulsius, a lo millor apostar per ells quan hi ha una baixa en forma de lesió, perquè després arriba el moment decisiu de la temporada. Jo crec que situacions com la EPP l'ho responen a que, com durant tota la temporada no s'ha atrevit a posar-los a examen, a saber si estan o no preparats per a respondre a aquesta exigència de l'elit, pues ha acabat, jo crec que en el cas de Pepe, per exemple, l'Isquebe, però al final també era una aposta molt arriscada en un futbolista que no havia jugat mai ahir, i crec que li va tocar fer-ho, bàsicament, perquè encara no havia testat, encara no havia examinat a ningú dels seus futbolistes jovens per si podien o no estar preparats quan es donara aquesta situació.
0: I és que tenim l'exemple a l'altra banda de la ciutat, el Llevant, arriba Luis Castro i volia jugar en extrems, no en tenia, i ficat un D que estava jugant en tercera ref.
1: I sí, sí que va dir, jo vaig a comptar amb la cantera i després comptar la cantera en una situació desesperadíssima.
0: I no sé si recordeu, en el partit el Mallorca te la jugaves, se lesionà el lateral dret, Toljan, i és que Nacho Pérez, que la setmana passada estava jugant la fase d'ascens a segona ref.
3: De 7 anys, si no m'equivoco, que tenia.
0: Sí, sí, és internacional, sub-10, crec que és, o sub-18, però se la jugava aquest partit en Nacho Pérez, tenia que eixir, i que el xaval hi va complir molt bé. Però
3: contra el Mallorca, en aquest partit decisiu.
0: Contra el Mallorca, en aquest partit decisiu, que se desoina a Toljan. Sí, sí. Per tant, han tingut oportunitats, i en partits importants, però clar...
3: Que contra el València ja va jugar, per això pensava que estava referint al partit del València, sí. Però no, el dia del Mallorca a mi també em va sorprendre.
0: Sí, i però després tens que trobar-te en situacions, que així ho hem parlat altres vegades, que Corberan manava que no anaren en el Mestalla jugant-se el partit el diumenge perquè tenien que entrenar en ell un dilluns contra la Mirana a fer regeneratiu.
3: Sí.
0: I al final ni es comptaves en ells per al teu equip ni el fes que jugaren els minuts en el Mestalla que tenien que jugar.
2: No, això va ser d'una gravetat absurda. De fet, va ser, crec que un València-Mestalla-Torrent, o un Torrent-València-Mestalla, on li va restringir els minuts a Marc Jurado, que estava sent el millor jugador del Mestalla, i després li va donar en Copa contra un equip que estava 3 categories per baix del Mestalla, crec que li donava 5 o 6 minuts. I al final el València-Mestalla que es jugava la vida contra el Torrent en aquest moment, i és un mes dels exemples. Jo entenc que en una situació de que al primer equip se lesionen 3 centrals, òbviament blinde al central del Mestalla, encara que després aposte per Pepelu, que el vull atendre en entrenament, que el vull atendre en la convocatòria, que no vull que caiga el millor central del Mestalla per si és l'opció suplenta a Pepelu. En aquest cas tan extrem, jo ho compartís que el vete de jugar, que ha hagut circumstàncies molt absurdes, com per exemple que David Otorbi, per exemple, no viatjarà en el Mestalla per a ser el quint extrem de la plantilla del València, que era el tercer extrem en la banqueta, mai anava a jugar en ninguna circumstància de partit, anaves a contra en ell.
1: Perfecte, pues ho deixem així, Santi, moltes gràcies.
0: Gràcies, bona nit.
1: Pau, gràcies.
2: Gràcies.
1: Fogado, te deixo dir. Senyores, senyors, ara vos deixem amb l'Hora de la Cultura, a continuació presentada per Rei Joan, a les 5:30 de la matinada, la remissió del programa. Si estàs al Santé, bon dia. Més esports en esta sintonia, demà des de les 12:30, amb el Punt a Punt. De seguida tindreu el podcast del programa a les nostres xarxes socials. I en el web a punt, recordeu fer-vos subscriptors, que és la manera més còmoda d'escoltar-nos. Nosaltres tornem demà, dissabte, a les 11. Acaba 90 minuts, comença la nit. Gràcies, adeu i bon cap de setmana.
4: Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado. L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.

No comptem els qui treballeu en cap de setmana, clar, com tampoc la gent que no teniu treball. No hi ha cap de setmana ni descans per a aquells que no treballen.

0: pel segon partit de semifinal de play-off entre el València Bàsquet i la Sisa Joventut. El número 200 ens diu moltes coses. Al final tu pots fer que els números et diguin allò que tu vols escoltar. Ens diu que hem passat 200 hores junts a la ràdio, conversant tranquil·lament amb escriptores, amb músics, amb ballarins, fotògrafs, parlant de tot. Bé, ja voldria jo que fora de tot, parlant de bona part del que fa el sector cultural valencià. Una xifra 200 sense cap valor que ens parla del pas del temps, eixe concepte filosòfic, literari, físic, que ens du a pensar en la caducitat de les coses i de les persones, en l'evolució de fenòmens socials, polítics, culturals. Una xifra que ens fa parar-nos a pensar, per exemple, què fèiem? Com érem el dia d'abans de trobar-nos en A Punt Ràdio? Hem après, hem crescut junts i juntes, doncs donem per bona la xifra dels 200. Són les 7 i 12 minuts i això és l'hora de la cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'hora de la cultura.
0: Comencem avui fent un repàs d'agenda en eixe programa especial perquè és de 35 minuts apenes, no? I repassem el programa de música medieval, música, història i art, és el títol, en l'església de Sant Joan de l'Hospital a València. Acabarà avui a les 8:30 amb el concert de capella de ministrers i el programa Revelacions Celestials. En estos moments el públic està mantenint una xerrada amb els músics. Al concert encara arribeu a les 8:30 si no esteu lluny del centre de València. I avui ha començat també Obert Estudis, una iniciativa promoguda per artistes emergents que posa en valor el seu treball i mostra com i d'on ix l'art contemporani que es fa als estudis. A més, i doncs, com sembla que ens fa nosa entrar a una galeria o entrar a un museu, doncs és una manera també de mostrar l'art fora dels museus i les galeries d'art. Avui divendres amb els estudis oberts de Mestalla i Aiora. Demà obriran els estudis de Benicalap i Benimaclet i diumenge serà el torn dels barris de Patraix, Montolivet i Russafa. Seguim. Demà dissabte a les 12 i a les 5:30 de la vesprada podreu participar del taller familiar Stravinsky Meets González, a l'IBAM. Plantejat com, no ho sé, com hauria sigut una trobada entre Stravinsky i Julio González. El passeig musical Stravinsky Meets González vol emular una escena impossible que no es va donar, la d'un Julio González jove i curiós que coneix el gran compositor rus al París de principis de segle. Allà van coincidir. Prenent com a fil conductor la peça musical d'Igor Stravinsky, Els cinc dits, Les cinq doigts, i mitjançant un recorregut pel París on van viure tots dos al mateix temps, es passejarà l'exposició Ser artista, mitjançant el món sonor i icònic de Stravinsky amb una interpretació pianística i dramatitzada. Dos sessions, paga la pena. Demà a les 7 de la vesprada a la llibreria Ramon Llull, Rafa Cervera, el nostre Cerverator, farà una nova sessió de Ramon Música, parlant d'un llibre mític, El público secreto, com los artistas LGTBQ modelaron la cultura popular. Ningú com Rafa Cervera per analitzar l'assaig del periodista musical John Savage, que analitza el paper dels creadors LGTBQ en la construcció de la cultura pop i rock entre el 1995 i el 1979. A les 8:30 d'avui comença a Xelva la tercera edició de Serrana Queer amb el pregó xaranguer. Fins demà a la matinada, crec que l'últim acte és a les 4 del matí, drag shows, DJs, concerts, mercats i tallers on visitants i veïns de Xelva conviuen i actuen. Fem un repàs molt ràpid per les sales de teatre, només per recordar-vos que demà a les 5 i a les 9 de la vesprada tindreu Mamma Mia, el musical en l'Olímpia, basat en els 23 grans èxits d'ABBA. A les 5 i a les 8, al Thalia, La Ternura, que va rebre el Max, el

Millor espectacle l'any 2019, un text d'Alfredo Sanzol. A les 8, demà, La ternura, al Thalia. O Ser grandes en Japó, de la qual parlàvem al programa, a la Sala Carme Teatre. També a la Sala Russafa, eixe nou Romeu i Julieta traslladat a Palestina sota el títol de Calet i Judit. Després, dir-vos que demà el Roig Arena es fa un homenatge a una sala que va ser mítica en València, l'Arena Auditorium, que amb la seva programació va posar València en els circuits nacionals i internacionals del pop i el rock. Actuaran Immaculate Fools, Comité Cisne, Glamour, Los Inhumanos i Neon Collective. A les 9 de la nit de demà dissabte a la plaça de l'Aigua d'Altea, segon concert d'Altea Blues Festival, que va començar la setmana passada. El de demà serà amb Rei Pereira Blues Explosion, original de Singapur i amb una llarga trajectòria com a cantant en bandes de blues i de soul de Singapur, França, Bèlgica i Espanya. Rei Pereira va començar escoltant discos de Muddy Waters i B.B. King. Ara ha actuat a festivals de blues de mitja Europa, França, Bèlgica o Holanda, entre d'altres. Dins el cicle Marquès Concerts, demà a les 9 i mig al pati de la Casa de Cultura Marquès de González Quirós, de Gandia, concert de Do Romàntic Dimoni. I de la Safora al Comtat, per recomanar-vos el concert que demà a les 8 farà Andreu Valor al Centre Cultural Polivalent Vila de Muro, a Muro, al Comtat, el poble on viu el cantautor. Valor presentarà eixa meravella de treball que es diu Els camins que elegim. I ara al Camp de Túria, perquè també demà dissabte a les 10 i mitja en la Torre del Virrei de l'Eliana actuarà Walking Myself Home, una proposta de jazz contemporani i funk liderada per la compositora i pianista elianera Paula Berga. I de l'Eliana Bétera acabem per acudir al FestiJazz 2026 amb dos concerts gratuïts. Avui mateix, a les 11 de la nit, a la piscina municipal de Bétera, concert de Seda Jazz i Latin Sextet Jazz, ritmes llatins, en una de les cites més esperades del festival. Ja sabeu que la Seda Jazz fa moure a tot el públic. I demà dissabte, a la mateixa hora, a les 11, i també a la piscina municipal, cloenda del festival, després de dues setmanes, amb Joan Benavent, New Bob Quintet.

0: I esta meravella que estem escoltant, què és?
1: No, espera, Reis.
0: Bueno,
1: estem escoltant la cançó Terra, però no puc desvelar encara aquí. Ja saps que m'encanta mantindre
0: l'incògnita fins aquí. Va.
1: Ja saps que en l'hora de la cultura ens agraden les intros.
0: Però jo crec que els oients, direm, alguns segur que el coneixen.
1: A que el coneguen ho tindran prou clar.
0: Exacte. I els qui no estaran com jo dient, però això que està sonant, això què és tan bonic?
1: Has vist?
0: Quina tessitura, això veu, eh?
1: És meravellosa.
0: Te'n vas ahir buscant el... sí,
1: és una veu meravellosa com meravellosa. És acabar la setmana amb música. I com tant, no, això és música emergents. Música en directe, també anem a tindre.

0: avui. Sí. Has vist un artista que es comença a fer un joc en el món de la música ací a casa nostra. Estem parlant d'una veu que els oients van a reconèixer, perquè ens va acompanyar en uns moments també foscos de la història recent de la nostra terra. Però avui el que volem és endinsar-nos en la seva nova etapa, una que es planteja molt lluminosa i que té, a mi em sembla, molt de regust estiu, que l'estiu està ahí al costat, ja.
1: Ja fa rato. Ja.
0: Si fora per les temperatures, ja fa diverses setmanes. Amb ella anem a analitzar el seu primer disc, Terra. Estem escoltant la cançó amb el mateix nom, que és la que li dona títol al disc, publicat el passat 22 de maig. Cançons prèvies a una cançó que el va fer molt, molt conegut, Voces de València, i fins ara ell havia editat singles, cançons sense connectar-se entre elles, però tot això canvia. I ara sí que, a més de Terra, inicia un recorregut. Ell mateix ha definit que això és un viatge d'anada i de tornada. Un treball que naix de la paciència, de l'artesania i la delicadesa que sols pot tindre la senzillesa, que és la senya d'identitat de Hankins Studio, que és on de la mà d'Àlex Hankins ha treballat les cançons que podem escoltar, ja estan en totes les plataformes digitals, com sol passar, i que estem escoltant a la de fons, i que anem a escoltar alguna més també, al llarg de l'entrevista.
1: Sí, per favor.
0: És un treball que s'escolta, és orgànic, és natural, és real, és música tractada i filtrada sols el mínim indispensable. Això és el que ens agrada. Unes cançons que parlen, crec jo, molt de qui és l'artista.
1: Vull dir, és música com s'hauria de fer.
0: Efectivament.
1: Com s'hauria de fer tota la cultura. És la música que a mi em dona la gana, la faig a mà, és un dir, posem-li cometes així a mà, no?
0: Així és.
1: Però la faig com a mi m'ompli, com a mi m'agrada i prou. El mercat, doncs, el mercat ja dirà que fas el que vulga.
0: Efectivament.
1: No?
0: Efectivament.
1: Si el mercat farà el que li doni la gana, sempre.
0: Però no em vaig a fer ja més de rogar.
1: Va,
0: i per si algú no ho sabia, avui tenim a l'estudi a Rei Hortolà. Així que l'anem a saludar i anem a xerrar amb ell un poquet. Molt bona vesprada, Rei.
2: Bona vesprada, què tal? Moltes gràcies per invitar-me.
0: Gràcies a tu per vindre.
1: Disculpeu la paraula, però hem fet la conya de hola,
2: sí,
1: Rei, hola, Reis. Esa és la veritat.
2: Sí.
1: Fins que no he arribat a l'estudi, no m'havia donat compte de dir, ostres, sembla un joc de paraules, però no, és la realitat. Sí. Rei i Reis.
2: I
1: ja està.
0: Rei, anem a endinsar-nos en Terra, anem a endinsar-nos en este primer disc, en el primer llarga durada. Has dit que és un rei que va del passat, no? Que li parla a l'actual, no? A este present. És una conversa amb tu mateixa que ens guia per aquest recorregut del pas del temps. Amb esta premissa, més o menys, ens endinsem en aquest univers de Terra. De què parles en este disc?
2: En este disc parle de moltíssimes coses, la realitat. Però és que, sobretot, és un camí. Podria pensar-se que simplement és la terra, no? La mateixa paraula, la terra, te fa parlar del lloc on vius, no? De la terra que pises. Però parla de moltíssimes més coses, perquè jo, fent aquestes cançons que formen ara el disc, jo al principi no estava pensant vaig a fer un disc en aquest recorregut. Ha sigut tot supernatural.
0: S'ha donat, no?
2: S'ha donat i ha sigut... Primer vaig començar en... Les primeres cançons parlen d'una part meua més íntima, més des del sofriment, des de no saber un poc com anar en la meva vida, no? Un poquet tristesa, una època un poquet...
1: Desconcert.
2: Un poquet oscur tot, no? És la primera cançó que parla d'això, que és La mujer de las madrugadas más tristes, que recuerdo. I ja a partir d'ahí, ja, la segona cançó és El miedo. Parla un poquet del miedo que jo tinc de fer les coses, de molts pors que tinc, a més. I ja com que me'n vaig cap al nord. I ja parla també de lugars en els que jo vaig a escapar d'aquesta primera part del disc. Jo me'n vaig a Galícia, me'n vaig al nord, me'n vaig a punts estratègics del nord d'Espanya, sobretot, de tota Espanya, en realitat. Parle d'uns jocs concrets, però també de lo que jo sento en esos jocs, no? Després, també ahí tinc una revelació, no?, en una altra cançó, que és que al final el lloc on vas no té que ser de manera de huida, no? També va ser la meua terra, allà on vaig, allà on jo em sentava, però també...
1: I a més, tu portaràs darrere tot allò que portes, tu ho emportaràs allà on vagis, no?
2: Clar que sí, clar
1: que sí. Per més que vagis cap al nord o cap on tu vulgues, no?
2: I després la reflexió de tornar a casa. Faig una cançó preciosa que a mi ara és la que més m'emociona, que és una cançó a la meua terra real, que és la meua casa, la meua mare. I ahí me doné compte també que la terra és d'on venc, a on vaig, i la terra és el que duc per dins també.
1: Que bonic això de la meva terra, la meva mare. Sí. És de veres, al final, no? Que és la nostra mare, no saps com, però tu hi ha un moment en el que dius... ostres, estic tocant mare, no? Que sí, és una expressió molt, molt nostra, sí, sí. Però és que és això el que sent, no?
2: Totalment.
0: Sí. Després, Rei, per exemple, si anem un poquet enrere, breument, per parlar de Voces de València, en paraules d'Àlex Hankins, quan va estar als micròfons de punt ja fa un temps, sí. Ell va dir una frase que ens va quedar, no? Que és una cançó que ojalà mai haurem tingut el pretext per escriure.
2: Clar,
0: sí. Després de Voces de València, com naix, com es fragua el projecte de Terra? Des de quan tens en ment fer aquesta llarga durada?
2: A mi Voces de València em canvia completament el que jo estava fent en la música. Jo sempre he fet les cançons, com m'han eixit, són coses reals, mai m'inventé res, és com, tinc un sentiment i d'ací és una cançó, d'una emoció, i salgo. I en Voces de València, això va ser, Àlex diu, molt ben dit, no? Ojalá no tuviéramos que haber compuesto esta canción. Nunca la tuviéramos que haber escrito, pero es que yo no sé que la vaig compondré, va a eixir de mi, no? Jo vaig a ser com un canal de la emoció que tots sentíem en aquest moment i va a eixir i se cansó. Per tant, ojalà no mai haguera hagut una raó per a que aquesta cançó existira, no? Però va haver una raó, és la realitat i va existir. I totes les cançons que venen ara són realitats que passen en la meva vida i que vull també contar a la gent. I a partir de Voces de València m'he donat compte que vull que les cançons que jo faig
1: siguin
2: per a això, sí.
1: És una manera també de sublimar, no? O de abocar, és com una mena de, no sé com dir-ho, de teràpia,
0: sí,
1: no?
2: També és terapèutic.
1: Clar, és terapèutic, no? Abocar sí. Allò que per a mal o per a bé.
2: A més, jo tinc un problema perquè... Bueno, ja s'estareu donant compte ara que a mi me costa molt expressar les coses a vegades i les coses que duc dins sobretot, coses que no són artificials, coses més que duc dins i emocions, me costa molt explicar. I quan agafé la cançó dic, és que és això. Si vols entendre'm, escolta aquesta cançó.
1: Escolta, ahí t'ho conté, no?
2: Sí, efectivament.
0: És increïble, no? Perquè té i sa part d'una vegada quan comparteixes, no? Un missatge amb el públic, ara mateix que ja no és un disc físic, no? Sinó que està arreu del món, de repente i sa energia i ese missatge compartit sembla que a molta gent li pot ajudar, no? Ah. Que té esa vessant terapèutica.
1: És que, a veure, això que tu dius, Rei, de eixa problemàtica de me costa expressar, vull dir, probablement siga un dels signes dels temps, vull dir, cada volta hi conec a més gent, que podem passar-ho molt bé, que podem parlar de què vols que parlem, però no me faces que parli de mi.
2: Efectivament, sí.
1: Aleshores, sí. També des d'aquest punt de vista pot ser terapèutica la música, no només per a ell, no només per a l'autor.
0: Així és.
1: També per a qui escolta.
0: Així és. Estàvem escoltant Terra i eixa barreja d'estils. Llevat que sí, a l'hora de la cultura, Rei, no ens agrada posar etiquetes a res. Però és un estil que, mira, si ens traslladem a llocs físics, no? Que ens du al mar, ens du a la carretera, ens du a uns capvespres d'estiu... I això sí, sona...
1: A la terrassa de ma casa, en la tombona, escoltant
0: bé. Sí, a qualsevol. Sí, sona severes, ahí un poc. I això és matisos folk, no? Unes guitarres acústiques, les cordes... també ens apropen fins i tot a poca, aquesta cançó d'autor, no? Però hi ha una cançó dins del disc que ens ha semblat molt especial i és una en la que no estàs tu sol. I em sembla que ja saps per on anem, però a veure si et sona aquest artista.

0: Per a que no ho sàpiga, l'artista que estem escoltant és Idoia Surmendi, una cantautora i compositora originària d'Aramayo, de la província d'Àlaba, que destaca en l'escena musical basca. És una artista que també, com passa amb tu, Rei, fusiona aquests estils del folk, el folk, el pop, el soul, aquesta música d'arrel, no? I que, si no ens equivoquem, és una artista en la que vas coincidir a Madrid en un concert molt especial i que vas tindre clar que teníeu que fer alguna cosa junts. Conta'ns sí. Com va ser això.
1: Sí, va ser en el Teatre Real. Fernando Velázquez, que és un compositor increïble que fa sobretot de banda sonora,

0: ha fet pel·lícules com Lo Impossible o Monstruo Viene a Verme. Em va contactar perquè volia fer un arreglo per a Voces de València orquestal, que ja després, més endavant, es va gravar en artistes com Rosalén, con Santero y los Muchachos, María José Llergo, una barbaritat. I en ese event, que va ser com un festival d'un dia, xicotet, que vingueren tots aquests artistes també a participar, tocaven cançons en la banda sonora que havia preparat Fernando Velázquez en l'arreglo orquestal. Una meravella, una cosa molt emocionant. I era tot per a recaudar per a la Dana, per a ajudar en lo que poguen. I en els camerinos, jo coneguia alguns artistes i altres no. Ja he ido ja, jo sí que l'havia escoltat alguna vegada, però no la coneixia personalment, no? I en el camerino del costat estava ella, es va ficar a tocar el piano i a cantar una cançó en euskera. I ja se van ficar la pell.
1: I tu vas dir,
0: la
1: pell de gallina. Quin àngel acaba d'aterrar.
0: Això què és? Quina barbaritat és això? I el més important, i la cançó, parla un poquet d'això, és que jo no entenia res de lo que ella estava dient, però jo m'estava emocionant igualment.
1: Clar.
0: No me feia falta entendre de què anava la cançó, ni lo que però m'estava transmitint una cosa, i la cançó... Bueno, ja després jo vaig... deixarem el contacte, vaig parlar amb ella més endavant, li vaig dir... jo havia començat la cançó de Rincones de esta Tierra, que es esta canción que he hecho con ella, y le iba a agradar molt, y el missatge que transmitís, que ara ho veurem, suposé, le quadrava molt i le agradava molt, i ja l'acabarem, va vindre a València, gravarà també a l'estudi a Hankins, i va dir una cosa que jo, és la cançó que mai me cansa, perquè l'escolte i, no sé, escoltar la seva veu en euskera, en mesclat valencià, euskera i castellà, tot junt ahí.
1: Clar.
2: Què vos sembla si l'escoltem un poquet?
1: Sí, per favor.

0: I és que si està cansat de mostrar una cosa...
1: Quines empastades, aixes dos veus.
0: Si està cansat de mostrar una cosa, que la música és música. Dona
1: sí,
0: igual.
1: Sí, clar. Sí, clar.
0: Com es canti, de quina
1: home,
0: manera
1: clar,
0: es canti.
1: Si no, hauríem de deixar la meitat de les generacions que ens han precedit que feien, escoltant el Rolling, si ningú parlava anglès.
0: Efectivament.
1: Vull dir-ho tantíssima gent, no? Efectivament, efectivament.
0: Escoltant des de cançó Rincones de esta Tierra, Rey, volem endinsar-nos un poquet, ahí en el temps sí. que tenim. En el sí, teu procés sí, sí, creatiu, com crees les cançons, què significa per a tu crear-les i treballar-les després en Hankins Studio? Guia'ns un poquet per aquest recorregut.
2: És la gran pregunta. No, com fas tu la composició, és una cosa que sempre me diuen, i no hi ha una qüestió acadèmica, més o menys se pot intuir el que jo faig, que és que arriba la emoció i jo en algun moment agafo la guitarra i la cançó comença a eixir. No hi ha un mètode que dic vale, me vaig a ficar, vaig a pensar una frase, vaig a rimar, no, és com que eix d'una manera supernatural, després jo l'agafo i sí que li fas les millores, i jo el que faig sempre és li mane una nota de veu al productor Àlex, que és ja un amic, més que un productor.
1: Escolta, això que acabé de fer, què tal?
2: Jo mane, i a veure quina

0: que sí, té, no? I a vegades m'ha dit, va, vine-te'n i gravem. I ahí se fiquem ja en el procés de l'estudi, que és, per a mi és part de la composició. No solament la composició se queda en jo he fet la melodia, he fet la lletra, no. Després anem a l'estudi i ahí també seguim treballant. Sí. Perquè volem que, clar, la cançó pensem que té que transmetre una emoció i hi ha que treballar-la també.
1: Esa guitarra, per exemple, que sona en la cançó que estàvem escoltant, que apareix així com... No? Està amagada i de sobte cobra protagonisme.
0: Sí, i ses cosetes, però sempre intentem que tot siga supernatural. Tot és molt orgànic en la producció. Àlex és un expert en això i a mi és com m'agrada i en aquest aspecte m'entén perfectament. No, intentem no que tot estigui gravat, no tirar de res, de llibreries, tot molt natural, tot com isca, inclús en el disc, si quan ho escoltes, hi ha xicotets errors, s'escolten sorolles de fons...
1: No és una cosa... Escolta que parlàveu d'això,
0: sí,
1: i Arturo el dia, jo no he trobat ningú, cap error.
0: Ah, sí, sí.
1: Jo no he trobat cap error.
0: Sí, sí, sí. Són, com un dia, Àlex, t'ho he dit abans.
1: Són marques de vida.
0: Són marques, sí. Són belles imperfeccions.
2: Belles imperfeccions.
1: Belles imperfeccions. Que bonic. Sí, sí, senyor. Clar.
0: I tenen que estar. Molta gent les lleva. Nosaltres no volem llevar-les. Estiguen ahí. Són part de la cançó i a vegades fins ajuden a transmetre aquesta emoció.
1: Clar. Clar que sí.
2: És molt bonic. La veritat que sí, tenim moltes ganes d'escoltar-te en directe, Rei, però abans, breument... Conta'ns ahir, l'agenda de Rei Hortolà, que hi ha concerts, hi ha presentacions, que hi ha de cap al futur?
0: Farem fa poquet el que va ser la presentació del disc, així en València, i sí que volíem començar una gira més oficial a partir d'octubre, ja quan tornem de l'estiu, perquè jo en estiu el que faig sempre, també vaig a presentar el disc d'una manera més acústica. Me'n vaig anar cap a dalt a tocar, a Galícia, tenim un concert en Santiago de Compostela el dia 22 de juliol, també un en Astúries, que encara no està la data ficada, i també en Capvestres, en puestos que són una meravella, tocar ahí per a la gent. Que jo a vegades és quan més arribes a la gent, és destacar d'aquesta manera, en la cercania, estant a prop de la gent. I també tenim un festival en Corçà, està per Girona, en un festival que han fet molt cultural, una cosa que pareix molt bonica, un festival nou, en el castell de Corçà, una cosa molt bonica. Sí, sí, sí. I després ja tindrem així en València i en Madrid.
1: Doncs a l'octubre haurem de parlar de veure com estan les coses i on... T'imagina això, actuant en festivals d'un determinat tamany, en sales, sense passar-se, no?
0: És a dir, fixa't que la sala oscura, la típica sala, no lluïm tant ahí. Mos agrada més l'obert o prop de la gent, és com més disfrutem. Encara que siga amb menys gent, perquè no cap més gent, nosaltres disfrutem molt més d'estar en la gent. Més a tot.
1: Música feta a mà, doncs festivals i actuacions fetes a mà. Ja
0: exactament.
1: Està.
2: No? Rei Hortolà, moltíssimes gràcies per vindre a tancar aquesta setmana nosaltres. Però com hem anticipat, anem a tancar amb música en directe, anem a deixar que te prepares. I mira, justament la casualitat, anem a donar-te aquest espai perquè te prepares escoltant Miedo. Així que si de la por naixen aquestes cançons, continua tenint por.
1: Benvinguda siga la por.
2: La veritat que sí.
1: És un motor, també. Discos com este, no?
2: Gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

Ara sí, Rei Hortolà està a punt en l'estudi Rosa Solves de Punt Ràdio i escoltem El Pico de la Ria, una cançó que ens parla d'eixos llocs amagats per Galícia.

Quina meravella, rei Hortolà. Moltes gràcies, rei Hortolà, per acompanyar-nos a l'hora de la cultura i amb aquesta música en viu. Vos diem adeu, fins dilluns. Tornarem a les 7 i uns minuts. Ja sabeu, fins aleshores, feu bondat. O no.

0: A.Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Safor, 103.5.
1: De tu a tu.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
3: A.Punt Ràdio.
4: Bon dia, avui parlarem dels verbs transitius i dels verbs intransitius.

0: els verbs transitius i els verbs intransitius.
1: Això què vol dir?
0: Els verbs transitius són els que van acompanyats de complement directe i ixe complement directe es pot substituir per el, la, els o les. I els verbs intransitius van acompanyats de complement indirecte que es pot pronominalitzar en forma de li o els.
2: Ah, ara ho he entès.
0: Els complements dels verbs

0: Responen a les preguntes qui o què.
1: Vols dir?
0: He vist la pel·lícula. Què he vist? La pel·lícula. L'he vist o l'he vista.
2: Ah, vale.
0: El complement indirecte dels verbs intransitius respon a les preguntes aquí o per aquí. Vaig telefonar a la mare. A qui vaig telefonar? A la mare. Li vaig telefonar. Per tant, els pronoms de complement indirecte són li per a ell i ella i els per a ells o elles. Li he telefonat o els he portat un regal. I la millor pista de totes per a saber si un verb és transitiu o intransitiu és buscar el verb al Diccionari Normatiu Valencià.
3: Molt ben pensat, doctor.
0: Per exemple, busquem telefonar en el diccionari i veureu que apareix l'abreviatura V-INTR, que vol dir que telefonar és un verb intransitiu.
4: Clar que sí, clar que sí. Molt bé.
0: Això és tot per avui. Sigueu transigents amb els pronoms i feu bondat. Adeu.
5: A Punt Ràdio.
0: Busqueu el diccionari, que és gratis. Busqueu el diccionari, que no us cobraran.
4: És de veres, és de veres.
5: Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
6: Les llengüetes de Punts de Llengua.
5: A Punt Ràdio.
0: Benvinguts a una espectacular llengüeta sobre... l'ús i estalvi de la dièresi.
7: Això s'ha de celebrar.
8: Ui, que bonico.
9: Són los més grans del món.
10: Estava desechando.
11: Està de categoria.
12: Estem en un moment, jo crec que per estar animats, il·lusionats.
13: I en després dos whiskies.
0: Dièresi, dièresi.
14: Això què vol dir?
0: La dièresi és un signe gràfic que ens ajuda a llegir millor les paraules i que té diversos usos.
15: Això és de veres? Ensenya... Sí? Està de veres en els papers publicat i tot?
0: Que sí, que ara teniu exemples perquè vos quede clar.
9: Molt millor.
0: En el diftong decreixent I-U, la dièresi significa que tenim un iat i que, per tant, es llegen en síl·labes diferents. Oh. Raül, veïna. La dièresi en els diftongs creixents ue-ui, cue-cui vol dir que es pronuncia la U.
16: Efectivament.
0: La dièresi en la I intervocàlica indica que la I és una vocal i que, per tant, es llitja en una síl·laba diferent.
1: Vols dir?
0: Condu-i-a o i-en.
17: Ah, ara ho entès.
0: Ara bé, quan ens podem estalviar la dièresi?
18: Jo no, et dic que no, perquè no sé res fill meu.
0: Si hem de triar entre dièresi i accent, triem accent. Conduïem país. En les paraules acabades en el sufix, isme, ista, ius, ium. En els prefixos davant de paraules començades per i o per u. Preinstal·lació, reubicar. En infinitiu gerundi, futur i condicional dels verbs de la tercera conjugació. Agrair, agraint, agrairan, agrairien. Uf! Jo agrairia un descans de tanta norma, eh?
19: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
0: Ah, i me n'oblidava que podem trobar paraules que duguen alhora accent i dièresi. Lingüística, aïllàveu, sobreisquereu...
9: Etlicual, amiga.
0: I ara ja ho sabeu tot sobre la dièresi.
20: És molt interessant.
0: Fins a la pròxima llengüeta.
5: Punt Ràdio.
6: A Punt, la ràdio pública. Gràcies per sintonitzar-nos. Les llengüetes de Punts de Llengua.
5: A Punt Ràdio.
0: El seu gust i el seu disgust. El que per a uns és mel, per a altres és fel.
16: Efectivament.
0: Entre la jota del iaio i el reggaeton del mòbil, els nostres timpans viuen una total batalla generacional.
21: I què li sembla això que ha passat? Perquè n'hi ha opinions enfrontades.
4: Mi, claro, és que tot això ho he viscut jo.
0: Però de veritat, cal triar bàndols?
22: Sí. No.
0: Què tenen en comú? Una albada i una cançó de Bad Bunny.
21: No tinc ni idea.
0: Les dos són formes de contar històries, de seduir, de cridar, de compartir emocions...
8: Ui, que bonico!
0: Això sí, en els dos casos es fa música popular, del poble.
23: Jo no suporto el reggaeton ixe que escolten els joves.
0: A mi el reggaeton em dona marxa.
22: Home, pues clar.
0: No tot han de ser jotes i albades. Mira, iaia, perquè et convences, ara et posaré una gravació antiga d'un senyor d'Alcalà de Xivert perquè veges que la lletra

0: podria ser perfectament la d'una cançó de reggaeton.
1: I ahí la torre te teniva, si sapieres lo que m'ha passat, que m'han sortit dos banyes, jo no sé qui me les ha posat.
0: Barregeu, aprofiteu la força d'un estil amb la riquesa de l'altre, tal com fan Sandra Montfort, la Maria o Faixa. Oh.
2: Sí? Oh, però que moderna!
0: Vinga, iaia, nosaltres ballem. Una jota reggaetonera.
3: Oh, que són de bones! M'encanten!
0: De cançons n'hi ha per a tots els gustos. Tants caps, tants barrets. Tantes orelles, tantes cançons.
4: A mi m'agrada la Pantoja.
0: Fins a la pròxima llengüeta.
5: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
6: De tu a tu.
7: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
5: A Punt Ràdio.
0: Bon dia! Vos heu fixat que en valencià bon dia sempre es diu en singular?
2: Sí.
8: No!
2: No.
0: No diem bons dies en plural com fan en castellà?
8: No.
0: Però si ens fixem en els francesos o en els italians o en els portuguesos, tots ells diuen en singular bonjour, bon dia...
9: Això és de veres.
10: És de veres.
9: Sí?
10: És de veres.
0: Però atenció, perquè bon dia no és l'únic cas en què castellà ho fan singular i valencià en plural o al revés.
11: Que lío.
0: Ara vos mostrarem alguns exemples d'estos tipus.
11: Tira-li, enxufa-li.
0: Jo tinc un llapis, però tinc 20 llapis. No tinc 20 llapisos. Oh. Per escriure formal o parlar formal diem un rei, però 13 reis, no 13 reixos.
12: Això és una equivocació.
0: Quan plou, tots tenim a mà el paraigua, no el paraigües. Però si tenim tres paraigua, aleshores tenim paraigües.
13: Algo que és que no es pot escriure en paraigües.
0: I de la mateixa manera diem un rentavaixella i no un rentavaixelles.
14: Molt millor.
0: Però en la tenda sí que tenen molts rentavaixelles.
14: Efectivament.
0: Ara veurem alguns errors típics amb els plurals. Este va dedicat als meus alumnes de la universitat. El plural d'annex és annexos i no annexes. Hi ha dos enes.
10: Queda clar?
15: Senyor, sí, senyor!
0: Molta atenció. Quan els substantius fan d'adjectius, són invariables.
2: Vale o no vale?
14: Ah, vale.
0: Data límit, dates límit, hora punta, hores punta. Si diem hola, som una parella de cactusos amb molts llapisos i un paraigües que venim en rodalies, ho estem dient tot malament.
10: Està tot molt mal.
0: En llengua estàndard seria hola, som una parella de cactus que tenim molts llapis i un paraigua i venim en rodalia.
2: Quin comboi!
0: Fins a la pròxima llengüeta!
5: A Punt Ràdio.
7: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
6: De tu a tu.
7: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
5: A Punt Ràdio.
0: Les interjeccions.
16: Això què vol dir?
0: Quan les paraules fan teatre.
2: Ui, que bonico!
0: Les interjeccions solen ser aquestes paraules i expressions breus que llancem com un llamp. Existeixen diferents tipus d'interjeccions.
17: Ho hauria d'explicar el president de la Generalitat.
0: Per un costat estan les interjeccions pròpies, algunes d'elles molt valencianes i de les que parlarem avui.
18: Intentarem posar llum a la foscor.
0: Les interjeccions pròpies solen portar signes d'exclamació perquè van fortes i clares. Che, què pot voler dir indignació, sorpresa, efecte? Au! Ànim o adeu?
19: Chau, bambina.
0: Ai, què pot voler dir dolor o sorpresa? Iep, què vol dir atenció? Uf, què vol dir cansament o alleujament?
20: M'he cansat d'aguantar i no dir res.
0: Què significa reclam o sorpresa? Què vol dir por o sorpresa, també.
2: Que susto!
0: I també tenim les interjeccions impròpies, que són les que fem servir sempre en una mateixa situació comunicativa.
2: Què diu, què?
0: Com les rutines conversacionals. Bon dia, bona nit, com anem?
21: De categoria.
0: Foc! Quan s'està cremant alguna cosa. Redeu! Quan estàs ja molt fart o farta.
8: I estem farts d'esperar els trens de Rodalies.
0: Caram! Quan et sorprens.
9: No m'esperava això.
0: Compte! Quan està a punt de passar alguna cosa i vols avisar algú.
11: Ja que passa les pedres!
12: Fes arrere! Tot el tinglau l'ha pillat.
0: Moralitat de la llengüeta. Les interjeccions, malgrat que solen ser menudetes, estan per tot arreu. Són molt econòmiques perquè diuen molt amb molt poquet i són característiques de l'oralitat. Fins a la pròxima llengüeta.
5: A punt ràdio. A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València 102.2.
6: De tu a tu.

A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén 103.7. De tu!

0: A continuació, vos oferim la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio da punt cadena de valor.
1: Hola, com estan? Un minut passat de les 3:30, és moment de que parlem d'economia.

0: Comença Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada. És divendres, això sempre és una alegria. És 12 de juny i en este punt comença un nou programa de Cadena de Valor. Benvinguts, per tant, a aquest espai econòmic, a aquest espai empresarial d'Apunt. Per davant, ja saben, tenim una vesprada de ràdio en directe i en valencià, una vesprada que comencem comentant la dada econòmica del dia, que és la de l'IPC, perquè la inflació en la Comunitat Valenciana es resisteix a baixar i continua en el 3,2% en el mes de maig. Mentre la baixada dels rebuts de la llum, el gas i la cistella de la compra han donat un breu respir a les llars, l'encariment dels viatges i un imparable augment dels transports, amb el gasoil disparat un 24% més car que fa un any, mantenen la inflació a l'alça. La nota més preocupant és que la inflació subjacent escala al 3,1% i marca el seu rècord

0: Els neobancs s'han llançat en les últimes hores i han elevat la rendibilitat dels seus comptes i depòsits fins a fregar o superar fins i tot el 3%. Atents perquè ens pot vindre molt bé. Però a més, la d'avui és una nit assenyalada per al sector de la publicitat, per al sector de la creativitat, i és que esta nit es celebra el Festival La Lluna, en concret la seva edició número 14, enguany en el Roig Arena. De seguida vos contem tots els detalls i per acabar, com cada dia, també repassarem la resta d'actualitat econòmica del món.
1: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
0: Comencem programa. Com sempre, ja saben, m'acompanya Arturo Rico. Com estàs, Arturo?
2: Hola, Javi. Molt bona vesprada. Sí, estem per a tancar la setmana avui, com cada dia, moltes, moltes ganes de compartir amb els oients les notícies que marquen esta jornada. I ja ho saben, l'INE ha publicat les dades de l'IPC al mes de maig i nosaltres les analitzem.
0: L'índex de preu al consum, l'IPC, en el mes de maig es manté a la Comunitat Valenciana en un 3,2% interanual, la mateixa taxa que el mes passat. Esta estabilitat s'explica per les rebaixes fiscals en vigor fins a l'1 de juny, recorden, ja no estan, que han contingut els preus de la llum i el gas i han compensat l'encariment dels paquets turístics i també el repunt dels carburants. També contribueix l'abaratiment de la roba i les hortalisses, llegums i creïlles.
2: Al mes de maig, el grup que més fa creixer la inflació és el del transport, que a la Comunitat Valenciana puja 7 dècimes i passa d'estar un 6 a un 6,7% més car. En concret, el gasoil és avui un 24% més car que fa sols un any. A més, la inflació subjacent, recordem, com sempre, és aquella que no inclou en el càlcul elements volàtils com el cas de l'energia i els aliments frescos, repunta este mes una dècima fins a arribar al 3,1%. La xifra lleugerament per damunt del percentatge nacional és la més elevada en més de 2 anys des del mes de març de l'any 2024.
0: Avui analitzem les xifres de l'IPC amb l'economista i professor de la Universitat Ceu Cardenal Herrera, Miquel Bois. Miquel, bona vesprada.
3: Què tal? Bona vesprada.
0: Molt bona vesprada, Miquel. En primer lloc, te demano una valoració d'aquest manteniment de la inflació en la Comunitat Valenciana respecte al mes passat en el 3,2%.
3: Jo crec que ho heu dit, no? Gràcies a les rebaixes fiscals, a l'ajuda esta extra que s'ha donat per al llum i gas, s'ha mantingut, malgrat que anem per dalt d'allò que seria l'objectiu del 2%.
0: I en aquest sentit, clar, ara hem de mirar, aquestes són les xifres de maig, hem de mirar a juny, recorden que l'1 de juny s'han desactivat part d'aixes rebaixes fiscals, principalment de l'IVA en la llum i el gas. Com s'espera que evolucionen els preus en este mes de juny?
3: Previsiblement estaríem parlant d'una lleugera pujada, perquè una vegada que has llevat este escut fiscal, no?, que teníem, doncs s'hauria de traslladar als preus i, per tant, a la butxaca. O sigui, que al mes anem de cara a l'estiu, que a la Comunitat Valenciana jo crec que es notarà una pujada. No sé com d'intensa, però pujada, en qualsevol cas.
0: Anem a pams, perquè has comentat ahir diverses coses que hem d'analitzar. En primer lloc, clar, si el gasoil avui és un 24% més car que fa un any, principalment pel conflicte a l'Iran, com està afectant aquest sobrecost principalment als nostres transportistes i també als nostres agricultors?
3: Clar, al final parlem sempre de la baula més feble de la cadena, no?, de la part més dèbil de la cadena, i per tant el transport li costa traslladar d'alguna manera aquestes pujades, per tant pot afectar-li tant a ells com a la part de l'agricultura a l'hora dels marges, i per tant se poden reduir els marges, i en qualsevol cas al final es podria també traslladar en part estos sobrecostos, però podem dir que continua apretant la situació a transportistes i a agricultors.
0: Clar, a banda d'això, l'altra xifra que també crida l'atenció és el fet de que la inflació subjacent en la Comunitat Valenciana se situa en el 3,1%, molt a prop de la inflació en general, del 3,2%, més alta que la mitjana nacional. Què ens diu això de la nostra economia?
3: Sí, ho comentava Arturo, no?, que la subjacent sempre és la que exclou energia i aliments frescos, i en el cas de la Comunitat Valenciana, per el mix que tenim d'economia, és a dir, lligats al turisme, tema restauració, el transport també, perquè som importadors, exportadors, inclús a nivell de

0: d'educació, tant d'educació com el tema de sanitat, tant pública com privada, i el tema de la vivenda està fent que hi hagi una mica de pressió en tots els ambients, i això està, és el que està fent que la Comunitat Valenciana, especialment per damunt de l'estatal, siga difícil parlar de manteniment o de baixada, o sigui, i per tant hauríem d'esperar en este nivell que estem bastant altets, que continuï per ara.
1: Clar, que continuï per ara. Estem a les portes de l'estiu. Abans ja has fet una referència, Miquel. Si tenim en compte que el turisme i els vols han pujat amb força en el mes de maig, correm el risc de que la campanya d'estiu dispare encara més la inflació en una economia que depèn tant del turisme com és la nostra?
0: Clar, al final, sí, totalment. Hem de parlar de... O sigui, si volem que això no es produïsca en la mesura que es produís, perquè al final són tendències que no depenen de nosaltres, no? Són a nivell internacional, però hem de parlar de la necessitat de reformes estructurals, inversions estratègiques... Al final sempre hem d'anar al mig i llarg termini, i ara el que tindrem en estiu és, amb l'escut fiscal que es lleva, amb la pressió de tema de carburants que continua per l'estret d'Hormuz i per la disbauxa que hi ha a nivell general, tema hotels, restauració i activitat turística que mou molt la nostra economia, i més que, perquè ara ja estem de ple en això, és d'esperar que els preus es mantindran en una tendència, jo crec, de pujada.
1: Veurem, per tant, com es manté aquesta tendència, que ja podem avançar, sobretot si tenim en compte que s'acaba aquest escut fiscal, el dia 1 de juny. Miquel Bois, com sempre, un plaer parlar amb tu. Gràcies per ajudar-nos a entendre aquestes xifres de l'IPC.
0: Una abraçada, que vagi molt bé.
1: Bona esperada, adeu.
2: I en este context de pujada de preus, la batalla per captar l'estalvi de les famílies s'ha encès després de l'última pujada de tipus d'interès acordada pel Banc Central Europeu fins a arribar al 2,25%. Entitats digitals i estrangeres com Trade Republic, Deutsche Bank o Bank Big han sigut les primeres a reaccionar, elevant la rendibilitat dels seus comptes i depòsits fins a fregar o superar el 3%.
1: Hem de tindre en compte que aquest moviment marca un punt d'inflexió en el mercat financer espanyol, on l'interès mitjà dels productes d'estalvi encadena ja 3 mesos de pujada, se situa en el 1,77%. Bé, mentre els neobancs lideren l'ofensiva amb ofertes agressives, amb campanyes en diferents mitjans de comunicació, la gran banca tradicional preferís resistir i centrar-se en exigir la
2: domiciliació.
1: Molt bé, gràcies. De nòmines o en dissenyar ofertes personalitzades per a aquests clients.
2: Tot això ocorre en un moment en el qual l'estalvi de les llars espanyoles està en màxims històrics, superant el 1,1 bilions d'euros en depòsits. La lentitud generalitzada del sector per a remunerar aquests diners es deu, segons la CNMC, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, a la falta d'educació financera dels ciutadans i als costos que suposa canviar de banc, més que a la falta de competència.
1: Canviem de tema, parlem ara de Ford, que ha presentat avui un sistema tecnològic pioner que permet al conductor circular sense les mans en el volant en determinats trams de la carretera. Esta innovació, a més, porta segell valencià, ja que s'ha fabricat en les naus d'Almussafes Factoria, que ja saben, es prepara per a produir un nou model multienergia a partir de l'any 2028.
2: El sistema denominat Blue Cruise és una assistència que pren el control de la direcció, l'acceleració, la frenada i el posicionament del cotxe en autovies autoritzades, tot per a garantir la seguretat, una càmera infraroja interior monitora la mirada del conductor i si este es distrau el vehicle emet alertes. I si no hi ha resposta, doncs frena progressivament fins a detindre's del tot.
1: Esta tecnologia s'activa exclusivament en autovies i autopistes amb mitjana separadora que la companyia ha mapejat prèviament. En alta definició, el sistema ja és compatible amb més de 28.000 quilòmetres de les carreteres espanyoles, això suposa el 90% de la xarxa nacional i aconseguís una cobertura del 94% en les vies ràpides de tota Europa. Escoltem ara les notícies internacionals que ens porta Marc Hernández.
3: Per primera vegada, la Xina s'ha convertit en el principal proveïdor de béns d'Espanya, superant Alemanya i consolidant un canvi significatiu en l'estructura comercial del país. Segons un informe d'Equipo Económico, les importacions procedents del gegant asiàtic van superar els 50.600 milions d'euros fins al març de 2026, impulsades especialment pels sectors tecnològics i de béns d'equip. Tot i això, l'estudi alerta de l'elevat dèficit comercial amb la Xina i subratlla la necessitat de diversificar riscos i reforçar la competitivitat europea. El preu del petroli s'ha desplomat prop d'un 7% en menys de 24 hores davant la proximitat d'un acord entre els Estats Units i l'Iran per a desbloquejar l'estret d'Hormuz. A més, el flux de cru per esta ruta estratègica ha augmentat de manera notable en les últimes setmanes, fet que ha reforçat la confiança dels mercats i ha portat el barril de Brent als nivells més baixos des del passat mes de març. El Bundesbank preveu que l'economia alemanya es recupere més lentament del previst a causa de la guerra amb l'Iran, amb un creixement del 0,5% en 2026. Tot i això, el Banc Central confia que la inversió pública en infraestructures i defensa impulse l'activitat en els pròxims anys, amb avanços del producte interior brut del 0,8% en 2027 i de l'1,4% en 2028, malgrat l'impacte dels elevats preus de l'energia sobre el consum de les famílies.
4: L'Espai Econòmic d'Apunt Ràdio, amb Javi González.
1: De l'economia mundial, tornem a siga a casa nostra perquè esta nit València es converteix en la capital de la publicitat i la comunicació amb la celebració de la 14a edició del festival La Lluna, l'esdeveniment més important del sector de la publicitat en la comunitat valenciana i el certamen regional de referència a tota Espanya. Organitzada per comunitat, la gran gala d'avui es celebra en un escenari de luxe com és el Roig Arena.
2: Així és, Javi, l'entrega dels premis promet ser un desplegament sense precedents i una experiència totalment immersiva per a reconèixer les campanyes més brillants de l'any, unint el talent de les agències locals amb el suport fonamental dels anunciants i les escoles creatives. I per fer un tastet del que serà tot el que va córrer esta nit al Roig Arena, parlem ara amb Javo García Janini, president de comunitat i director de l'agència Kids. Molt bona vesprada, Javo.
5: Hola, què tal? Buenas tardes.
1: Javo, a veure, sabem que molt no, però què ens pots avançar del que es viurà esta nit en el sector de la publicitat i la creativitat de la comunitat valenciana en esta gala?
5: Bueno, por lo pronto sé poco porque como presidente, pero también como parte implicada porque mi agencia participa, hay un secretismo total que no sabemos nada, pero lo que sí sabemos es que este año está más competido que nunca, una shortlist que son las piezas seleccionadas, que hay una competencia brutal y con muy buenos trabajos para anunciantes de la Comunidad Valenciana, pero también de todo el territorio nacional. Así que hoy va a ser una gala como muy emocionante.
1: Una gala que té molt bona pinta perquè, a més, es celebra en este escenari com és el Roig Arena. Què suposa per al festival poder celebrar-la allí?
5: Bueno, pues para nosotros la verdad que es un hito importantísimo, primero por lo que representa el Roig Arena para lo que es la ciudad de Valencia y cómo se ha convertido en un icono de la ciudad, y luego porque poder celebrar esta 14 edición de La Lluna dentro del Roig Arena, pues también es una simbología de lo que queremos que represente y representa la publicidad de la comunidad valenciana y fuera de España, sino tenemos que ser también un icono y una referencia y el punto de vista donde todo el mundo nos mire.
1: Javo, parlaves abans del nivell que hi havia enguany, ja no solament en les propostes, sinó també en el jurat, perquè, pel que tinc entès, són tots perfils amb un gran prestigi internacional.
5: Sí, a ver, lo bueno que tiene La Lluna, normalmente los festivales de publicidad nacionales se premian las propias agencias. En este caso nosotros selecciona Scopen, que es la consultora especializada en comunicación, lo que hace es selecciona perfiles de agencias nacionales y son ellos los que deciden y los que juzgan las piezas que presentamos todas las agencias de la Comunidad Valenciana. Aquí no hay ni favoritismos ni nada por el estilo.
1: No, això ja ha quedat molt clar abans quan ens has comentat que, clar, com a director de l'agència Kids, tampoc sabies molt per on anava a anar el festival, vaja, els premis. En este cas, Cabo, també volia que comentàrem que el festival sempre destaca que sense anunciar

0: I del Roig Arenas n'anem ara a l'estadi de Mestalla. Anem amb una notícia que segur que a més d'un li va donar molta fam, i és que The Champions Burger va generar un impacte econòmic destacat a València durant la seva edició de 2025. Segons un informe elaborat per l'IBIE, l'esdeveniment va aportar 5,2 milions d'euros al PIB valencià, generant vendes addicionals per valor d'uns 11,6 milions d'euros per al teixit empresarial de la comunitat.
1: El festival, que va reunir a prop més de 350.000 visitants, va beneficiar especialment a sectors com l'hostaleria, el comerç, el transport i els serveis empresarials. A més, va permetre també crear 88 llocs de treball equivalents a jornada completa entre ocupació directa i indirecta.
0: L'estudi destaca també l'arrelament valencià dirigit des de València des de la seva creació. El 70,5% de la despesa organitzativa es va realitzar amb proveïdors de la comunitat valenciana, reforçant així l'impacte local d'un esdeveniment que ja s'ha consolidat com el major festival d'hamburgueses gourmet d'Europa.
2: Demà serà notícia.
1: Amb esta notícia en la que analitzàvem l'impacte econòmic d'estos festivals gastronòmics que tant estan de moda, tanquem l'espai de l'actualitat econòmica d'avui. Hem de mirar cap al futur i per això parlem amb Pere Ferrer. Pere, com estàs? Bona vesprada.
3: Què tal, companys? Bona vesprada. Doncs sí, revisant l'agenda, la setmana que ve ja ve ben carregada també, si me detén...
1: Sí.
3: Bueno, si se podem detindre en el dilluns, per exemple, és el Dia Global del Vent. I cal fer una referència també perquè es tracta d'una font d'energia renovable i neta.
1: Totalment.
3: I cal recordar també que, per exemple, la eòlica suposa ja aproximadament el 22% de tota la potència elèctrica instal·lada al país. Uh-huh. I que genera més de 37.000 ocupacions.
1: Fonamental.
3: En el cas de la Comunitat Valenciana, tenim potencial, sobretot si parlem de l'interior de les províncies de Castelló i València, però cal apostar més per aquest tipus d'energia renovable.
1: I tant que sí. I més en el context geopolític en el que estem actualment.
3: Sí. Encara que volem ser optimistes, no?, en les notícies que acaben de sentir.
1: Anem a zero, vinga.
3: A veure si és la definitiva, sí?
1: Clar.
3: De cara al dilluns, també, i en clau del nostre territori, per exemple, a la CEB, a la Confederació Empresarial Valenciana, el dilluns de bon matí hi ha una jornada interessant per a parlar del potencial del grau C, que és el cicle de formació professional, i parlaran de les claus d'esta nova formació professional per activar tant l'ocupació com la productivitat a les pimes valencianes. Estarem ben atents.
1: I tant, molt interessant.
3: Que es parla allí dilluns de matí.
1: Sí.
3: I, per exemple, l'INVASAT, que és l'Institut Valencià de Seguretat i Salut al Treball, el dilluns una visita al nou Mestalla. Jo crec que també serà important que aquest tipus d'organismes visiten una infraestructura com la que serà aquest nou estadi.
1: Exacte.
3: En un moment en què arranca el Mundial i probablement pot ser una seu també de cara al següent, el que acollirà Espanya.
1: Veurem com va aquesta visita.
3: Així és. De cara a dilluns, en clau global, tenim l'inici de la cimera del grup 7, el dels principals potències al món, que acollirà la localitat de Evian. Te sona Evian?
1: La veritat...
3: A França?
1: Sí, correcte. No, te dic la veritat, que diria que està en França.
3: Sí, marca d'agulla coneguda, no?
1: Exacte.
3: Així no és. Del 15 al 17 també estarem pendents de tot el que es parle i un poquet reflexionen i ses grans potències.
1: Uh-huh.
3: I tindrem dades també, publicació oficial de les dades de producció industrial d'abril a l'eurozona, amb una previsió de creixement del 0,5%, mentre que també tindrem les de la Xina, on el percentatge supera el 4%. Ja vem la diferència a nivell de producció industrial, quina és, no? Si mirem a un costat i a un altre.
1: Sí, clar.
3: Així és. Dimarts, tant el Banc del Japó com el d'Austràlia també decidiran sobre aquest tipus d'interès. Ja vem que això va un poquet en cascada. Va iniciar la ronda el Banc Central Europeu, però tots els països estan pendents també d'aquesta revisió.
1: Clar.
3: El que sí que me quede satisfet i content és revisant un poquet el preu del barril de Brent, i l'IBEX, que tots dos, la borsa creix, està en 18.660 punts, està creixent més de 2,5 punts, mentre que el barril quasi baixa 2,5 punts també, o sigui, està en 88, al voltant de $88.
1: Bones notícies per acabar la setmana, sí.
3: Bones perspectives, per a veure si es confirma aquesta fi de la guerra en el conflicte d'Orient.
1: Volem, per tant, si és de veres i a veure si tenim aquestes bones notícies definitives de cara a este cap de setmana. Pere Ferrer, moltes gràcies. Bon cap de setmana.
3: Bon
1: adeu.
3: Cap de setmana. Adeu.
1: Nosaltres estem a punt d'acabar este programa, però ja saben que queda molta vesprada per davant amb Gemma Guany, en Ximo Rovira i la resta de l'equip que ja ten el programa engestit. Espere, no, Ximo?
4: Absolutament. No, malament seria.
1: Malament si no, eh?
4: No tinguérem estes hores perquè anem a arrencar de seguida després de les notícies de les 4. Sí, tenim preparat i, a més, amb moltes ganes de compartir un bon rato en Alfredo Corell, el que jo crec que tots recordem fent aquelles intervencions explicant-nos com enganxava l'antigen i el virus amb aquelles pinces i l'escut del Capità Amèrica darrere i els ninots de Star Wars.
1: Vaja.
4: Un catedràtic en immunologia i comunicador de ciència com n'hi ha pocs. Ha tret un llibre, parlarem en ell, que es diu Immunidad en forma, conoce y entrena tus defensas. Hem descobert una quantitat de coses curioses al voltant del nostre sistema immunològic. Per exemple, sabíeu que des que vam

0: Aixer, tenim gens entrenats per a combatre la virus del Covid.
1: Aguarda.
0: I no només això, sinó que en tenim 35.000 d'aixòs gens que van entrenant-se, van anant a escola, a uns llocs molt concrets del cos, a entrenar-se, i són capaços, combinant-se, 35.000 gens, de combatre un bilió de patògens, de gens externs que ens poden agredir.
1: És
0: al·lucinant com funciona el sistema immunològic. És fascinant també com el cos de vegades respon d'una manera anòmala, com passen les al·lèrgies, que cada volta n'hi ha més.
1: Correcte.
0: I es calcula que en apenes un parell de dècades la meitat de la població mundial tingui algun tipus d'al·lèrgia. I com podem entrenar el sistema immune.
1: Jo això ja ho tinc avançat, lo de l'al·lèrgia, o sigui que mira...
0: Sí, mira, jo també
1: una cosa menys, saps?
0: Sóc des que ho porto també des de casa. Bueno, i moltes més coses arran del programa d'avui. Parlarem en Jonas Trueba, de la nissaga dels Trueba de tota la vida. Mm-hmm. És director de cine, ja des de fa diverses dècades. Ha revisat una pel·li de les primeres seues, que es diu Los Ilusos. I no és que l'ha revisat, és que l'ha remuntat. Ha fet com una posada al dia de la pel·lícula. És una reflexió molt interessant perquè la pel·li va del cine dins del cine i de la creació. Com el pas del temps pot afectar o no, no només a la creació artística, sinó en general a la vida. Que sí que afecta, el pas del temps afecta la vida.
1: Inevitablement.
0: Pues, que ens ho conta Jonas Trueba. Ara després estarem des de com funciona, sabrem com funciona el centre de transfusió de la Comunitat Valenciana, ja que anem a parlar avui de salut i sempre és important.
1: Que pot treure pit també, que trobe.
0: Som comunitat líder, som país també líder en donacions i trasplantaments i crec que ens podem sentir ben orgullosos d'això. Rematarem amb l'últim viatge, l'última estada del Papa a les Illes Canàries.
1: Moltes gràcies, Ximo. De seguida us escoltem. Nosaltres acabem així, tornem dilluns.
2: Seran de cap de setmana, Javi. Tornem dilluns, com sempre, a les 3 i mitja a la vesprada.
1: Adeu.
2: Adeu.
3: Cadena de valor.
4: Acabem d'escoltar la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio d'A. Cadena de valor. Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
5: Som Apple.
6: Amunt i avall. Cada matí recorrem la Comunitat Valenciana per estar al teu costat, posar-te al dia, allà on estigues, per a acostar-te a l'actualitat cultural, festiva i social de les nostres ciutats, pobles i comarques.
5: De dilluns a divendres, Amunt i avall, amb Sergi Olcina. L'actualitat del matí, de 10 a 2. A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó, 95.0.
7: De tu a tu.
5: Som...
0: 12 de maig i divendres i 200 programes amb vosaltres. Avui comprem el programa número 200 i ben feliços que estem per això. Des de la vesprada de la ràdio de Punt, gràcies. Una vesprada perfecta més per passar-la a la vostra companyia, per sintonitzar-nos, ben agraïts i per formar part de la família. Gemma, com va?
8: Ui, mira, estem al querer, estem encantats, Ximo. Per què? Perquè estem a cine? Sí. Perquè és cap de setmana?
0: Sí. Mm-hmm.
8: Així que el que tenim per demanar són 2 horetes de bona ràdio, així que benvinguts i vinga, al·lio!
0: Vinga!
5: Així comença la vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
0: Alguna plugeta dèbil caigué ahir a la Vall d'Albaida i també a la Safor. Poqueta cosa davant d'un panorama general que ja vegeu. El sol continua sent protagonista, la tònica d'avui molt semblant a la d'estos dies. Conforme avança el dia, més sol, vent de llevant moderat, la mar encara un tant alterada. Màximes entre 27 i 31 graus. Per al cap de setmana, torna la calor estiuenca. Pugen també les temperatures nocturnes. Clar, ja estem a 42 de maig.
8: Què vaig a contar-vos jo? Que entre els convidats d'avui tenim algú que tots recordem per les seues intervencions en la tele amb el seu escut de Capità Amèrica darrere, i explicant-nos tot allò dels antígens durant la pandèmia de la Covid és Alfredo Corell, un especialista en immunologia i un referent quan parlem del nostre sistema immunitari. Ara ens presenta tot el que...